0: l'Alt Tribunal, Amnistia i Puigdemont, Junqueras i els consellers del govern de l'UO. El govern espanyol i Junts reprenen els contactes per desencallar el decret d'habitatge, que inclou mesures com la prohibició de desnonar persones vulnerables. El PSOE vol assegurar-se els suports dels grups abans de portar el decret al Congrés i sumar pressionar perquè el Consell de Ministres ja el validi dimarts. Isabel Díaz Ayuso s'espolsa responsabilitats del cas de la Mari Carmen i posa el focus en els desnonaments a Catalunya, on diu que n'hi ha més. Les dades oficials de l'últim any indiquen que aquí se n'han registrat més que a Madrid, però no 5 cops més, com diu Ayuso, sinó gairebé 3 vegades més. Els estudiants de batxillerat tornaran a tenir lectures obligatòries a partir del curs que ve. 3 anys després de retirar-les, el govern les torna a recuperar per millorar l'escriptura i la comprensió lectora dels estudiants. A més, les escoles i els instituts també hauran de tenir un pla lector que haurà de recollir les lectures comunes que es llegeixin des de 5è de primària fins a 4è d'ESO. Màxima cordialitat entre Donald Trump i Xi Jinping en la visita del líder xinès a la Casa Blanca, la primera en més de 10 anys. El president nord-americà ret grans honors al convidat i remarca l'amistat i la millora en alguns temes. El president xinès proposa més diàleg i cooperació en benefici de tothom. El conflicte entre Israel i Palestina centra la tercera jornada de l'Assemblea General de l'ONU. Diverses delegacions han deixat plantat el líder israelià, Benjamin Netanyahu, mentre que el líder palestí, Mahmoud Abbas, que ha hagut d'intervenir per videoconferència, ha acusat Israel de fer neteja ètnica. Dinamarca alerta de possibles atacs russos els pròxims mesos a Europa en el context de la guerra híbrida que porta a terme per debilitar el suport europeu a Ucraïna. No descarta incursions militars en països de l'OTAN, fronterers amb Rússia. Moscou nega per sistema qualsevol acusació d'atac híbrid i diu que és Rússia la víctima d'atacs d'aquesta mena.
1: Esports. Ha començat la fase regular de l'Eurolliga de bàsquet. El Barça ha guanyat l'Efes d'Istanbul 89-82 amb 20 punts de Brizuela i 19 de Panther. Ha començat també la UEFA Nations League, Països Baixos 1, Alemanya 1, en el debut de Xavi Hernández a la banqueta Orange. El blaugrana Adeyemi ha jugat els 90 minuts amb Alemanya. Mentrestant, el blaugrana Cancelo ha contribuït a la victòria de Portugal 1-0 sobre Gales.
0: I el temps, divendres tornarem a tenir un dia d'estiu, matí menys fresc, i al migdia farà més calor, la majoria de màximes entre els 30 i els 35 graus, i podran arribar als 37 a les Terres de l'Ebre. Sol, amb alguna borina matinal, als dos extrems de la costa i algun núvol prim.
2: 3CAT Info.
0: Salutacions de l'Àlex Bosch.
2: 3CAT Info. Ràdio d'informació, 24 hores.
0: El Constitucional sentenciarà que el Suprem ha estat fent una interpretació esbiaixada de l'amnistia i que s'ha apartat de l'objectiu de la norma. És el que diu l'esborrany de la primera sentència a favor d'amnistiar Carles Puigdemont, Oriol Junqueras i els consellers del govern de l'1 d'octubre, al qual ha tingut accés 3CAT Info. El Constitucional la validarà el 6 d'octubre i aplanarà el retorn de Puigdemont a Catalunya. Madrid, Paula Brujats.
3: El Constitucional retreu als jutges Marchena i Llarena que s'han extralimitat en interpretar l'amnistia i que s'han desviat de l'objectiu de la llei. A la proposta de sentència no se'ls menciona expressament, però sí que es desmunta la seva tesi sobre la malversació. El Constitucional deixa clar que amb el referèndum no hi va haver benefici personal per als dirigents independentistes i afegeix que dir que hi havia un benefici sense un increment econòmic real, com ha fet fins ara el Suprem, és un excés interpretatiu. El Constitucional també reconeix que s'ha vulnerat drets fonamentals dels líders independentistes en impedir-los, per exemple, presentar-se a unes eleccions i recorda que la voluntat de l'amnistia era extingir tota la responsabilitat penal. Són fragments de l'esborrany de la sentència que afirma el magistrat conservador del Constitucional, José María Macías, contrari a l'amnistia, però que s'ha vist obligat a refer la proposta de sentència seguint el criteri de la majoria progressista. Ja avançava ell mateix ahir al matí de Catalunya Ràdio que el seu text seria clar.
4: Sempre he estat clar, però m'ha escrit a la universitat, a l'ensenyament de les sentències, i naturalment la sentència que dicti serà clara.
3: I és rellevant que sigui clar perquè la primera sentència que donarà la raó Jordi Turull també serà d'aplicació a la resta d'afectats. Quan es voti d'aquí a 15 dies, obligarà el Suprem a aplicar l'amnistia immediatament, és a dir, s'haurà de retirar l'ordre de detenció contra Puigdemont, Comín i Puig i posar punt i final a la inhabilitació de Junqueras, Bassa, Romeva i Turull.
0: El professor de Dret Constitucional i exlletrat del Tribunal Constitucional, Joaquín Urías, creu que el Tribunal no vol obrir una batalla amb el Suprem i per això no preveu que la sentència que redacta el magistrat conservador José María Macías sigui dura amb el Suprem. Ho ha explicat en una entrevista al Catalunya Nit.
5: Esta persona, que es del grupo conservador, pues seguramente redactará, está redactando la sentencia en los términos más benignos para el Tribunal Supremo, porque la realidad es que en el fondo es un bofetón, claro, en el que le dicen al Supremo que se ha inventado una ley y que donde la ley dice una cosa han interpretado otra, pero lo van a decir con suavidad y por eso han mantenido al mismo ponente.
2: 3CAT Info.
0: El govern espanyol i Junts reprenen els contactes per desencallar la llei que atura els desnonaments a persones vulnerables i congela els lloguers. L'impacte social del cas de la Mari Carmen, la dona de 87 anys, que ha estat desnonada a Madrid, ha esperonat el PSOE, però també Sumar, que pressiona per aprovar el decret dimarts que ve, tant si té els suports garantits com si no. Madrid. Dani Saideja.
6: La Moncloa no vol fer un pas en fals i fins que no s'assegure els vots de Junts no durà el decret d'habitatge al Congrés, on ja va decaure al febrer i on no ha tornat per falta de suport. El Ministeri d'Habitatge està estudiant les propostes dels de Puigdemont, més protecció als petits tenidors i bonificacions fiscals. Però els socialistes no són un obstacle, però no garanteixen un acord abans de dimarts, data límit per a Sumar, que no en té prou i també reclama expropiar el pis de la Mari Carmen. Sentim els ministres Ernest Urtasun i Òscar López.
7: No podem acceptar aquest pols i que, per tant, li hem de dir en aquests fons voltor que no són benvinguts al nostre país i que no tolerarem que juguin amb la vida de les Mari Carmens del nostre país.
8: Bienvenidas sean todas las propuestas y todas las opiniones. Yo lo que le digo es que hay un gobierno de España volcado en poner medidas de vivienda, por cierto, del que ha formado parte Sumar.
6: Una vegada més, Sánchez haurà d'encaixar demandes dels seus socis sovint contraposades. Esquerra vol mesures per frenar l'especulació i Gabriel Rufián acusa Junts de no voler remar a favor.
9: Junts no vol i probablement tampoc pot, ells sabran, votar res que pugui pal·liar o que pugui frenar aquest drama de la vivenda.
6: I el PP s'exclou de qualsevol negociació amb un govern que, diuen, és l'únic responsable de la crisi de l'habitatge.
0: Una altra derivada política del cas Mari Carmen ha estat la picabaralla entre el govern de Madrid i el català. Isabel Díaz Ayuso s'ha desentès de responsabilitats pel desallotjament de dimecres i s'ha comparat amb Catalunya per presumir de dades de desnonaments. En una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, la consellera d'Habitatge, Silvia Paneque, ha assegurat que la presidenta madrilenya ha falsejat les xifres.
10: El número mayor se está ejecutando en Cataluña, en Andalucía, en Comunidad Valenciana y a larga distancia en Madrid. Fíjense qué incoherencia. Por cada desahucio que hay en Madrid se producen 5 en la Cataluña de Illa y de Sánchez.
11: Es falso que se estigui desnonant més, com diu ella, a Catalunya respecte a Madrid. Catalunya en un trimestre ha aturat 43 desnonaments per esperar que hi hagi un recurs habitacional alternatiu i Madrid només 7.
0: Les dades oficials indiquen que Catalunya ha registrat més desnonaments que a Madrid, però no pas 5 cops més, com assegura Isabel Díaz Ayuso, sinó gairebé 3 vegades més, almenys l'últim any. La directora d'Habitat 3, Carme Trilla, ha dit al Catalunya Nit que el cas de la Mari Carmen també passa aquí.
12: Això aquí a Barcelona ens està passant. Hi ha propietaris de finques que no són rendibles perquè estan amb lloguers antics i aleshores, bueno, doncs és quan apareixen aquestes intervencions doncs, de l'Ajuntament o de la Generalitat i que haurien de ser més habituals si hi hagués més recursos de comprar aquestes finques, no uns fons especuladors, sinó la pròpia administració.
0: En el primer trimestre d'aquest any, de cada 10 desnonaments que s'han fet a Catalunya i Madrid, 6 són aquí i 4 a la capital espanyola. Això pel que fa a xifres absolutes. De gener a març hi ha hagut 921 desnonaments a Catalunya enfront dels 582 de Madrid. Per tant, aquí hi va haver 339 desnonaments més. En números relatius, a Catalunya s'han fet 11,3 desnonaments per cada 100.000 habitants, 3 més que a Madrid, on n'hi ha hagut 8,2 per cada 100.000 habitants. Són dades que surten de l'últim registre del Consell General del Poder Judicial.
12: Tenim aquí un repte molt gran amb les finques que no són rendibles i que cauen en mans d'inversors. Això és una assignatura pendent de la política d'habitatge d'aquest país, que ha d'implicar doncs, una política molt més agressiva de compra d'edificis i d'intervenció directa per evitar aquestes situacions.
0: Segons els experts, la diferència entre Catalunya i Madrid s'explica perquè aquí hi ha més població, més habitatges i més famílies vivint-hi de lloguer. De tota manera, la xifra de desnonaments ha anat a la baixa els últims anys.
2: 3CAT Info.
0: Llenguatge diplomàtic de Donald Trump i Xi Jinping en la rebuda del líder xinès a la Casa Blanca, la primera visita en més de 10 anys. Els líders dels Estats Units i la Xina han refermat la voluntat de millorar les relacions i la cooperació, però tant Trump com Xi no han amagat els temes de fricció, com el dèficit comercial, Taiwan, la guerra de l'Iran o la intel·ligència artificial. De fet, el sopar de gala aquesta matinada és amb els magnats d'aquest sector. Washington, Oriol Serra.
13: Donald Trump ha rebut el seu homòleg xinès Xi Jinping amb tots els honors i també bones paraules i bons gestos. Per exemple, anant a rebre el president xinès i la seva dona a l'aeroport. Els dos mandataris han expressat una clara voluntat d'entesa per l'interès comú i aquest passa per la cursa de la intel·ligència artificial rebatejada per Trump com a superintel·ligència.
14: També abordarem qüestions urgents relacionades amb la tecnologia de seguretat i la superintel·ligència, ja que les decisions que prenguem avui en aquests àmbits poden promoure la pau i la prosperitat durant dècades i dècades.
13: A la sortida de la Casa Blanca, Trump ha dit que havia estat una gran trobada. Xi Jinping també s'ha expressat en aquesta línia de la cordialitat més absoluta. Això sí, ha posat damunt la taula la comunicació militar en el sentit que els exèrcits dels dos països tinguin una línia directa per evitar malentesos i crisis. Ha dit que les empreses nord-americanes són benvingudes a la Xina i que cal apostar pel diàleg i que la rivalitat i la competència han de ser sanes.
15: Hauríem de coexistir pacíficament. Com he dit moltes vegades, defenso la cooperació entre les dues grans potències, la Xina i els Estats Units. La confrontació només ens perjudicarà a totes dues. No cal que evitem parlar de competència, però ha de ser sana i mantenir-se dins d'uns límits.
13: Les qüestions que puguin resultar espinoses entre els dos països s'evitaran, o sigui que no es pot esperar, per exemple, sentir parlar de Taiwan durant aquesta visita. Xi Jinping, per cert, ha anunciat que la Xina convidarà 100.000 estudiants dels Estats Units a estudiar a les seves universitats els pròxims 5 anys.
0: I el conflicte palestí-israelià ha estat el protagonista de la jornada de l'Assemblea General de l'ONU d'aquest dijous, amb les intervencions del president de l'Autoritat Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, i del primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu. Aquest és el moment que s'ha viscut just abans que Netanyahu comencés a parlar. Diverses delegacions s'han aixecat i han marxat, i el líder israelià els ha titllat de covards. Netanyahu ha dedicat missatges de gratitud al president nord-americà Donald Trump i crítiques a l'alcalde de Nova York, Zoran Mamdani, a qui ha acusat d'antisemita, i al president turc Recep Tayyip Erdogan, de qui ha dit que és un tirà. Ha presumit de la feina feta, ha dit, per defensar l'estat d'Israel, i sobre les acusacions de genocidi s'ha defensat així.
16: Us faré una pregunta. Quin règim genocida subministra milions de vacunes a la població enemiga? Quin règim genocida facilita la distribució de milions de tones d'aliments a Gaza? Això és una tona per persona. Acusar Israel de genocidi és la mentida més grossa del segle.
0: Abans d'ell ha parlat el president de l'Autoritat Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, que ha acusat precisament Israel de voler acabar amb l'existència del poble palestí i alhora amb la solució dels dos estats.
17: El perill ja no es limita a soscavar la solució dels dos estats i a impedir la materialització de l'estat palestí. Ara amenaça la vida i l'existència mateixes del poble palestí a la seva terra natal.
0: Ho ha dit en un vídeo enregistrat perquè la seva intervenció ha estat per segon any consecutiu a distància pel veto dels Estats Units que li impedeix entrar al país.
2: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
0: És un quart.
2: El temps.
0: Amb la Gemma Puig.
18: Aquest divendres les temperatures tocaran sostre. Des de primera hora del matí també els valors no han baixat tant. Aquest cel que durant la nit i matinada ha sigut més ennuvolat, però ara mateix amb aquest cel clar, amb sol, amb alguna boirina matinal cap a comarques interiors, també cap al nord-est algun núvol prim, valors de mínima tropical a la façana litoral, 13-14 graus cap a Ponent, però també al prelitoral amb alguns valors de temperatures força suaus, i al Pirineu doncs l'ambient no és tan fresc. Al migdia farà més calor. Tindrem un dia estiuenc. Les màximes dels 30 als 35 graus. Les més altes cap a l'interior de l'Ebre arribant o tocant els 36 o 37 graus, amb una tarda solellada en conjunt. Al cap de setmana afluixa una mica la calor. Encara mantindrem valors per sobre del que tocaria per l'època i també augmentaran una miqueta els núvols.
2: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: Més coses, el Departament d'Educació recupera les lectures obligatòries a partir del curs que ve a batxillerat. El govern ha fet marxa enrere després que les eliminés fa 3 cursos i ara serà el departament qui les triarà. Tot plegat forma part d'un pla per reforçar l'escriptura, l'expressió oral i la comprensió lectora per revertir els resultats educatius. A partir del curs que ve, a més, totes les escoles i els instituts també hauran de tenir un pla lector que haurà de recollir les lectures comunes que es llegeixin des del 5è de primària fins al 4 d'ESO. La consellera d'Educació, Esther Niubó, defensava tornar el que és essencial.
19: Un retorn urgent a l'essència de l'aprenentatge, un back to basics. I aquells bàsics no són altres que recuperar la importància i la centralitat de l'escriptura, de l'ensenyament sistemàtic de l'ortografia, l'oralitat, materials escrits de referència estables. Estem parlant de llibres que han anat perdent pes en els últims anys.
0: En una guia, el departament també recomana llegir en veu alta, fer treballs escrits a mà, dictats per millorar l'ortografia i reforçar el càlcul mental. La directora de recerca d'equitat.org, Mònica Nadal, assegura a 3CAT Info que aquestes pràctiques ja s'estan fent a les aules i diu que el que és necessari és acompanyar els docents.
20: Totes les escoles de primària fan dictats, totes fan redaccions, totes treballen el vocabulari. El que passa és que tenen una realitat a l'aula que és molt més complexa i molt més difícil i no tenen potser les eines per poder abordar. La clau està en com garantirem que això passa sense posar més estrès sobre el professorat, sinó al contrari, donar-los més seguretat.
0: La portaveu del col·lectiu docents.cat, Susana Tercero, assegura a 3CAT Info que ja van advertir que calia mantenir les lectures.
21: També vam tenir una reunió específica per demanar al departament que hi havia en aquell moment que no tragués les lectures obligatòries, perquè era una manera d'atomitzar doncs, aquest fet literari. Jo crec que podem dir que això ha passat. Els docents necessitem també una carta de navegació pel batxillerat.
0: També demana que s'afegeixi una tercera hora a batxillerat per a les llengües.
2: Descarrega't l'app de 3CAT Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: Itàlia limita a les aules el nombre d'alumnes estrangers amb poc domini de l'italià i prohibeix l'ús del burca i el niqab als centres educatius amb multes que poden arribar als 1.000 euros. El Consell de Ministres ha donat llum verda aquest dijous a un decret llei que estipula que a les classes de primària i secundària només hi podrà haver un 30% d'alumnes que no coneguin adequadament la llengua. En el cas d'alumnes i famílies que no dominin l'italià, hi haurà cursos gratuïts. Qui es negui a fer-los podrà ser sancionat amb multes de fins a 1.000 euros. Segons la primera ministra, Giorgia Meloni, el decret és un instrument que no divideix, sinó que evita les classes ghetto. El president de l'Associació Nacional de Directors d'Escola a Itàlia, Antonello Gianelli, creu que les mesures poden ser positives a nivell educatiu, però veu molt complex portar-ho a la pràctica. Són declaracions a Catalunya Ràdio.
22: Si són nens i nenes, no poden anar a una escola que estigui molt lluny de casa seva. La principal pregunta és: què passa si només hi ha una escola a la seva àrea més propera?
0: El ministre d'Educació ha precisat que es podran aplicar excepcions. En aquests casos, la llei va acompanyada d'una inversió de 17 milions d'euros per incentivar l'aprenentatge de l'italià a l'escola. I Dinamarca adverteix que Rússia pot intensificar els pròxims mesos els seus atacs híbrids contra països europeus i membres de l'OTAN. Segons el cap del Servei d'Intel·ligència danès, cada vegada hi ha més possibilitats que Moscou porti a terme incursions i atacs de tota mena als països que donen suport logístic a Ucraïna.
1: Hi ha un risc petit, però creixent, que Rússia faci el pas de dur a terme atacs militars limitats contra un país o més de l'OTAN que comparteixen frontera amb Rússia. Per exemple, això podria implicar atacs aïllats amb armes de llarg abast, com ara drons o míssils, dirigits contra infraestructures que contribueixen a donar suport a Ucraïna.
0: Justament aquest dijous, Polònia ha dit que investiga com a sabotatge l'incendi en una estació de satèl·lits Starlink ubicada a l'est del país. Aquesta xarxa dona cobertura d'internet a Ucraïna. Des de França, el president Emmanuel Macron ha desmentit informacions publicades segons les quals la CIA havia alertat d'atacs contra països de l'arc mediterrani per part de la flota naval fantasma russa. París, Isabel Galí.
3: Emmanuel Macron ha desmentit que França hagi rebut cap alerta de la CIA sobre la preparació d'atacs russos amb drons contra el sud de França, Espanya i Itàlia des de patrullers fantasmes al Mediterrani, però immediatament després ha aclarit que les amenaces russes s'han de prendre seriosament perquè hi ha un augment inquietant de la tensió amb els estats europeus pel suport que donen a Ucraïna. I a la pregunta de si Rússia està capacitada per atacar França amb drons ha contestat amb un sí rotund.
4: Avui no hi ha hagut cap atac a França com el que va passar a Leipzig, però quan em pregunten si podria passar, la meva resposta és sí.
23: Ma réponse est oui.
3: Macron també ha confirmat el que alguns mitjans havien avançat avui, un pla per reforçar la seguretat a la xarxa elèctrica, ferroviària, de telecomunicacions i de distribució d'aigua potable a tot França.
4: Regió per regió, qualsevol instal·lació sensible civil que ho justifiqui està subjecte a protecció addicional. El mateix es fa per als llocs militars i els contractistes de defensa.
3: I en aquest moment crític de la guerra, el president francès també considera creïble l'escenari d'una mobilització de 300.000 soldats russos i davant d'això creu que Europa ha de continuar ajudant Ucraïna.
0: I a tot això, Rússia no ha valorat les acusacions daneses i franceses d'aquest dijous, però nega per sistema l'autoria de qualsevol atac híbrid contra països europeus. A més, Vladimir Putin sempre descarta que tingui cap intenció d'atacar Europa. Moscou, Cristina Solies.
24: Rússia creu que és Europa qui s'està rearmant i, per tant, qui els està obligant a augmentar el seu nivell d'alerta. El Kremlin considera que els governants comunitaris alarmen la població per treure'n rèdit electoral i per justificar una militarització que els permet recuperar la seva indústria. Rússia també acusa Europa d'estar duent a terme una guerra híbrida contra ells i entén que, sense l'ajuda dels socis de l'OTAN, Ucraïna no podria llançar atacs precisos contra territori rus. De fet, Putin ha donat algunes pistes de com podria escalar la guerra híbrida. Ja ha avisat les capitals europees que, si continuen interceptant els seus vaixells, es reserva el dret a fer el mateix, o ha alertat els països bàltics que, si permeten que els drons ucraïnesos facin servir el seu espai aeri per atacar-los, i respondran. En les últimes setmanes també ha començat a atacar passos fronterers entre Ucraïna i països de l'OTAN a Romania o a Polònia. És l'estratègia del Kremlin per dissuadir Europa de donar suport a Ucraïna, que corre el perill de ser malentesa i de provocar una escalada real.
0: Sants és la segona pel·lícula catalana a competició aquest any al Festival de Cinema de Sant Sebastià i l'única que està rodada en català. L'han presentat aquest dijous el seu director, Miquel Gurrea, el mateix de Suro, i l'actriu protagonista, Victoria Luengo. Enviat especial a Sant Sebastià, Marc Garriga.
25: Sants és una pel·lícula de misteri sobre una noia que roba imatges d'esglésies i que rebutja implicar-se en la cura de la seva mare, interpretada per Ariadna Gil, quan veu que li falta poc per morir. Per tant, parla de xarxes de suport, de pertinença a un grup, de tenir cura de la gent que t'envolta, com ha explicat Victoria Luengo a 3cat.info.
26: Per mi, una de les coses més importants de la pel·lícula passa per aprendre a quedar-se quan un familiar està marxant i tota la valentia que cal i totes les coses que obre, totes les ferides que no has tancat. I no és una pel·lícula que et diu el que has de pensar, que t'esperes, no és una pel·lícula que dius A, B, C. No, és una pel·lícula diferent i crec que divertida i profundament emocionant al final.
25: L'actriu fins i tot ens ha confessat que es va fer arrencar una pròtesi d'una dent perquè al personatge li anava bé tenir una dent trencada. El títol del film fa referència al barri de Sants de Barcelona, que és on viu el director, i està previst que s'estreni al febrer de l'any vinent.
0: Esports. Fins a 2:15 amb en Damià Aguilar.
27: Ha començat la fase regular de l'Eurolliga de bàsquet. El Barça ha guanyat l'Efes d'Istanbul 89-82 amb 20 punts de Brizuela i 19 de Panter, de la transmissió online de Catalunya Ràdio.
5: Ja els acabem atacant, 7, 6, aquí. Ara, Joel Parra per rematar-ho de 3, de 3, de 3, de 3, no hi va. I acaba el partit al Palau Blaugrana amb victòria, victòria, victòria, victòria, victòria. Amb sang, suor i llàgrimes, sense pràcticament pivots, amb un lesional d'última hora, el Barça ha derrotat l'Efes de Mike James. Primera victòria de la temporada. Barça 89, Efes d'Istanbul de Pablo Laso, 82.
27: El Barça tenia la baixa de Uoma i d'última hora hem sabut la de Josh Nebo. Nebo estarà almenys 15 dies de baixa. Això diu Brizuela a Movistar Plus.
6: Súper importante, sobre todo después de todo el poco tiempo que hemos tenido para prepararnos, de lo que pasó la semana pasada, que lo estamos intentando dejar atrás lo más rápido posible. Era importante para nosotros empezar fuerte hoy. En dos días tenemos un segundo partido súper importante también, así que tenemos que seguir construyendo a partir de los partidos porque no tenemos tiempo para tener.
27: També aquest dijous, Dubai 78, Real Madrid 77, Hapoel Tel Aviv 84, Bayern de Múnich 86, Estrella Roja 77, Zalgiris 83, Panathinaikos 91, París 72, Baskonia 89, Olympiacos 106 i Asvel Villarban 84, Maccabi de Tel Aviv 74. Aquest divendres a les 7 de la tarda, Besiktas València.
2: 3CAT Info.
27: Ha començat la UEFA Nations League de futbol a la Lliga Elite, empat entre Països Baixos i Alemanya, empat a 1. Ha marcat el 0-1 Félix Nemecha i ha empatat Gapco al descompte. Un empat per Xavi Hernández en el seu debut a la banqueta Orange. El blaugrana Adeyemi ha estat titular amb Alemanya. Com Cancelo ha estat en Portugal. L'actual campiona ha guanyat per 1-0 Gales. També Sèrbia 1, Grècia 2 i Noruega 3, Dinamarca 2 amb doblet de Haaland. A la Lliga D d'aquesta Nations League, Andorra 1, Malta 2. Dissabte, la selecció espanyola s'enfrontarà a Anglaterra a Wembley. Hi ha 8 catalans amb Espanya i vist des del punt de vista blaugrana són 6. Un d'ells, Fermín, que ha concedit una entrevista al Tot Costa de Catalunya Ràdio. Ha dit que la ferida per la lesió que el va apartar del Mundial és cosa passada i que l'ha sorprès Rafinha de nou.
7: No m'ho imaginava perquè mai lo havia vist jugar de nou, però sí sabia les capacitats i les qualitats que té Rafinha com a jugador i sempre ha sigut un jugador que m'ha agradat molt i ara crec que de nou s'està adaptant molt bé i està en un estat de forma espectacular.
27: Doncs Rafinha juga aquest divendres a Melbourne a les 12 del migdia, hora d'aquí, un amistós amb el Brasil contra Austràlia. El seu seleccionador Ancelotti parla d'ell i també de Vinícius.
8: El momento de los dos es diferente. Obviamente Rafinha está haciendo cosas espectaculares en una posición que no era suya, pero parece que era suya también esta. Y Vini puede ser que no es ahora en su mejor momento. La convicción que tenemos los dos que van a ser jugadores fundamentales para el futuro.
27: El mexicà Javier Aguirre ya es a Valencia para prendre possessió como nuevo entrenador.
9: Mucho trabajo, hijo, mucho trabajo, porque queda mucha liga, pero hay cosas que hacer, sí, vamos a trabajar.
27: A tot això, a la segona divisió, aquest divendres comença la setena jornada amb el Girona-Albacete, el vuitè contra el penúltim, Quique Álvarez, entrenador.
10: Quan un té baixes concentrades a la mateixa posició, un pensa possible solució, no sé si d'inici, però possibles canvis de sistema, no? Intentar, amb els jugadors que tenim, treure el millor equip i tenir la continuïtat a la segona part de la millor possible, i bueno, però s'està treballant amb algun que pugui arribar el dia a Mallorca, però bueno, dels sis que hi ha, igual un o dos, intentarem que puguin almenys estar.
27: Els primers entrenaments del Gran Premi de la Fórmula 1 a l'Azerbaidjan, domini dels Mercedes de Russell i Antonelli, aquest divendres a les dues, classificació. Dissabte a la una del migdia, la cursa. A la Fórmula 2, l'aranès Mari Boya s'ha classificat quart. Al Mundial de Ciclisme de Montreal, l'asturià de 17 anys, Benjamín Noval, ha guanyat la prova júnior en ruta. Ja havia guanyat l'or en contrarrellotge. El català Aitor Martínez ha arribat en la posició 42. Aquest divendres, la Lluna Jiménez de Vic competeix en la prova de la ruta júnior femenina. El Barça d'handbol jugarà aquest divendres contra el Pinheiros brasiler a la primera jornada del Mundial de Clubs que es fa a Egipte. I aquest divendres comença la Laver Cup de tennis a San Francisco. Carlos Alcaraz debutarà contra el nord-americà Taylor Fritz.
2: 3CAT Info. Són dos quarts de tres.
0: És moment a la sintonia de 3CAT Info de repassar algunes de les informacions més destacades d'aquesta jornada. Us estem explicant que el Tribunal Suprem s'ha apartat de la finalitat de la llei d'amnistia, segons la sentència que prepara el Constitucional per al ple del 6 d'octubre. Catalunya Ràdio ha tingut accés a l'esborrany del text que serà determinant perquè l'alt tribunal amnistiï Puigdemont, Junqueras i els consellers del govern de l'1 d'octubre. El govern espanyol i Junts reprenen els contactes per desencallar el decret d'habitatge que inclou mesures com la prohibició de desnonar persones vulnerables. El PSOE vol assegurar-se els suports dels grups abans de portar el decret al Congrés i sumar pressiona perquè el Consell de Ministres ja el validi dimarts que ve. I en els pròxims minuts també parlarem del preu de la benzina, que continua a l'alça i cada cop s'acosta més als 2 euros al litre. Aquesta barrera ja se supera a França, Alemanya i també a Portugal. Catalunya augmentarà gairebé en un 50% la capacitat de consum d'energia l'any 2030 gràcies a l'ampliació de la xarxa elèctrica actual. És un projecte milionari que la Generalitat i el govern espanyol han presentat a Salt, al Gironès. I el cel de la platja de la Barceloneta s'ha omplert aquesta nit de dijous de llum i color amb un espectacle de 750 drons per homenatjar la ciutat de Xangai, convidada d'aquesta festa de la Mercè. Sumari d'esports amb en Damià Aguilar.
27: El Barça ha guanyat a l'Eurolliga de bàsquet d'Efes d'Istanbul, 89-82, amb 20 punts de Brizuela i 19 de Panter. Ha començat també la UEFA Nations League i ha debutat Xavi Hernández a la banqueta dels Països Baixos amb un empat a 1 contra Alemanya.
0: I el temps, aquest divendres, tornarem a tenir un dia d'estiu. Matí menys fresc i al migdia farà més calor. La majoria de màximes entre els 30 i els 35 graus i fins i tot podran arribar als 37 a les Terres de l'Ebre. Sol, amb alguna boirina matinal, als dos extrems de la costa i algun núvol prim. Continuem, doncs. El Constitucional sentenciarà que el Suprem ha estat fent una interpretació esbiaixada de l'amnistia i que s'aparta de l'objectiu de la norma. És el que diu l'esborrany de la primera sentència a favor d'amnistia Carles Puigdemont, Oriol Junqueras i els consellers del govern de l'1 d'octubre, al qual ha tingut accés 3CAT Info. El Constitucional la validarà el 6 d'octubre i aplanarà així el retorn de Puigdemont a Catalunya. Madrid. Paula Brujats.
11: El Constitucional retreu als jutges Marchena i Llarena que s'han extralimitat en interpretar l'amnistia i que s'han desviat de l'objectiu de la llei. A la proposta de sentència no se'ls menciona expressament, però sí que es desmunta la seva tesi sobre la malversació. El Constitucional deixa clar que amb el referèndum no hi va haver benefici personal per als dirigents independentistes i afegeix que dir que hi havia un benefici sense un increment econòmic real, com ha fet fins ara el Suprem, és un excés interpretatiu. El Constitucional també reconeix que s'ha vulnerat drets fonamentals dels líders independentistes en impedir-los, per exemple, presentar-se a unes eleccions i recorda que la voluntat de l'amnistia era extingir tota la responsabilitat penal. Són fragments de l'esborrany de la sentència que afirma el magistrat conservador del Constitucional, José María Macías, contrari a l'amnistia, però que s'ha vist obligat a refer la proposta de sentència seguint el criteri de la majoria progressista. Ja avançava ell mateix ahir al matí de Catalunya Ràdio que el seu text seria clar.
12: Sempre he estat clar, però amb els meus escrit a la universitat, a l'ensenyament de les sentències, i naturalment la sentència que dit serà clara.
11: I és rellevant que sigui clar perquè la primera sentència que donarà la raó a Jordi Turull també serà d'aplicació a la resta d'afectats. Quan es voti d'aquí a 15 dies, obligarà el Suprem a aplicar l'amnistia immediatament, és a dir, s'haurà de retirar l'ordre de detenció contra Puigdemont, Comín i Puig i posar punt i final a la inhabilitació de Junqueras, Bassa, Romeva i Turull.
0: Gràcies, Paula. I d'altra banda, el govern espanyol i Junts reprenen els contactes per desencallar la llei que atura els desnonaments a persones vulnerables i congela els lloguers. L'impacte social del cas de la Mari Carmen, la dona de 87 anys que ha estat desnonada a Madrid, ha esperonat el PSOE, però també sumar que pressiona per aprovar el decret dimarts que ve, tant si es té en els suports garantits com si no. Madrid, Dani Sainz de Aja.
13: La Moncloa no vol fer un pas en fals i fins que no s'assegure els vots de Junts no durà el decret d'habitatge al Congrés, on ja va decaure al febrer i on no ha tornat per falta de suport. El Ministeri d'Habitatge està estudiant les propostes dels de Puigdemont, més protecció als petits tenidors i bonificacions fiscals. Però els socialistes no són un obstacle, però no garanteixen un acord abans de dimarts, data límit per a sumar, que no en té prou i també reclama expropiar el pis de la Mari Carmen. Sentim els ministres Ernest Urtasun i Òscar López.
14: No podem acceptar aquest pols i que, per tant, li hem de dir en aquests fons voltor que no són benvinguts al nostre país i que no tolerarem que juguin amb la vida de les Mari Carmens del nostre país.
15: Bienvenidas sean todas las propuestas y todas las opiniones. Yo lo que le digo es que hay un gobierno de España volcado en poner medidas de vivienda, por cierto, del que ha formado parte Sumar.
13: Una vegada més, Sánchez haurà d'encaixar demandes dels seus socis sovint contraposades. Esquerra vol mesures per frenar l'especulació i Gabriel Rufián acusa Junts de no voler remar a favor.
16: Junts no vol i probablement tampoc pot, ells sabran, votar res que pugui pal·liar o que pugui frenar aquest drama de la vivenda.
13: I el PP s'exclou de qualsevol negociació amb un govern que, diuen, és l'únic responsable de la crisi de l'habitatge.
0: L'auge de l'extrema dreta a Europa està propiciant que s'instal·li un discurs que culpa els immigrants de la falta d'habitatge assequible. Fins i tot alguns governs estan fent polítiques per excloure'ls de les prestacions. N'ha alertat, sobretot plegat, el relator especial sobre habitatge de les Nacions Unides, Koldo Kasla, que també ha avisat del risc de dividir la societat. En una entrevista a Catalunya Ràdio, Kasla ha explicat que s'ha queixat el govern espanyol pels acords de govern entre el Partit Popular i Vox i el seu principi de prioritat nacional.
17: Queda a entender que tendrán prioridad aquellos que hayan nacido en España, aunque está por concretar en qué se materializa eso, ¿no? Y ese es el lenguaje utilizado que transmite discriminación y prejuicios, presentando a las personas extranjeras como si fueran ellas las responsables del hecho de que la vivienda es inaccesible e inasequible.
0: El relator especial sobre habitatge de l'ONU demana als governs que s'atreveixin a intervenir al mercat, que és on hi ha realment el problema. I el preu de la benzina continua a l'alça i cada cop s'acosta més als 2 euros al litre, una barrera que ja se supera a França, Alemanya i també a Portugal. Avui el litre de gasolina costa de mitjana 1,91 euros. El de gasoil és un cèntim més car, 1,92 euros la litre, i això que està bonificat pel govern espanyol. Si no, encara seria més car. Els preus s'acosten al rècord històric de fa 4 anys, quan l'estiu del 2022 el litre va arribar als 2 euros i 10 cèntims. Aleshores va ser per la guerra d'Ucraïna. Ara és pel conflicte a l'Orient Mitjà i la situació es podria complicar encara més si Donald Trump compleix l'amenaça d'aturar les exportacions de dièsel per abaixar els preus a casa seva, que també estan pels núvols. El portaveu comunitari, Olaf Gill, admet que estan realment preocupats.
18: La Unió Europea veu amb preocupació els plans dels Estats Units de prohibir les exportacions de dièsel. La nostra cooperació en energia és sòlida, estable i mútuament beneficiosa. Qualsevol disrupció podria afectar negativament les dues parts.
0: La Moncloa estudia prorrogar o ampliar les mesures contra l'impacte de la pujada de preus. I Catalunya augmentarà gairebé en un 50% la capacitat de consum d'energia l'any 2030 gràcies a l'ampliació de la xarxa elèctrica actual en un projecte milionari que la Generalitat i el govern espanyol han presentat a Salt, al Gironès. Anem a Girona, Núria Pereira.
19: L'ampliació de la xarxa permetrà garantir l'electricitat que necessitaran grans projectes com el nou campus de salut de l'Hospital Clínic a Barcelona, el del Trueta de Girona o el polígon industrial de Torreblanca a Lleida. Ara, el pic màxim de consum d'energia a Catalunya és de 8 gigawatts. Amb aquest projecte se n'hi afegiran 4 més. La majoria de la nova electricitat vindrà de la resta de l'Estat, però una part també procedirà de la que es generi directament a Catalunya, sobretot amb renovables, ha concretat el secretari d'Estat d'Energia, Joan Groisart.
23: Aquesta planificació el que permet és que Catalunya pugui integrar més renovables també directament generades aquí, que no hi hagi tanta dependència d'energia generada a altres parts de l'Estat.
19: La inversió a tot l'Estat per ampliar la xarxa elèctrica és de 17.000 milions d'euros.
2: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3CAT Info.
0: La Guàrdia Civil investiga una possible agressió racista al municipi de Tavernes de la Vall Digna, al País Valencià, després que s'hagi fet viral un vídeo a les xarxes sobre aquests fets. L'Ajuntament, a través d'un comunicat, ha condemnat qualsevol forma de violència, racisme o xenofòbia. A les imatges, que ja estan en mans de la Guàrdia Civil per mirar d'identificar els agressors, s'hi veu com un grup de joves persegueixen un home d'origen magrebí i l'agredeixen. Els fets haurien passat el cap de setmana i, de moment, no s'ha presentat cap denúncia. El consistori assegura que està col·laborant amb les forces de seguretat i que el municipi és un poble de convivència, respecte i diversitat. De moment, no hi ha cap persona detinguda en relació amb aquest cas. I l'acusat d'assassinar la seva exparella a cops de pedra a Calafell, al Baix Penedès, l'any passat s'enfronta a presó permanent revisable. En la primera sessió del judici, els Mossos, que van detenir l'home, han explicat que els va confessar que havia matat la dona. Tarragona, Ricard Buigas.
1: Un dels agents que va atendre l'acusat quan va aturar el cotxe a l'AP7 al costat d'una patrulla ha explicat que l'home va confessar els fets.
3: Me comenta que se quería entregar porque había matado a su mujer. Dice que sí, que se le ha ido la olla, que ha matado a su mujer y que estaba en el maletero del vehículo.
1: En la primera sessió del judici, que es fa amb jura popular, han declarat els fills de la víctima i veïnes de l'immoble on es va cometre el crim. Han explicat que l'acusat insistia a reprendre la convivència que s'havia trencat una setmana abans dels fets. L'home està en presó preventiva des de l'abril de l'any passat. Segons el relat de la fiscalia, l'acusat va matar la dona amb una pedra després de quedar amb ella a la casa on havien viscut fins feia uns dies. El Ministeri Fiscal demana 22 anys de presó per l'assassinat amb traïdoria, amb l'agarrojant de parentesc i de menyspreu de gènere, i mig milió d'euros en indemnitzacions pels tres fills, un d'ells menor de. L'acusació particular ha demanat la presó preventiva revisable. La defensa suposa aquestes penes per circumstàncies eximents i atenuants.
0: I a Lleida, aquest divendres, quedarà vist per a sentenciar el judici del conegut com a cas Carreteres. Ja ha declarat el principal acusat, Jordi Benet, excap de Carreteres de la Generalitat a Lleida, que ha negat haver rebut diners de forma il·legal d'una mateixa empresa constructora. Benet s'enfronta a 12 anys de presó. Lleida, Juliol Becar.
4: Este dijous han declarat els principals acusats del cas, l'excap de Carreteres, Jordi Benet, dos directius d'una empresa constructora, la filla del mateix Benet i un exresponsable de conservació de carreteres a Lleida. Benet, que està acusat d'irregularitats en contractes d'obra pública, ha reconegut que tenia una relació d'amistat amb els directius de l'empresa MJ Grues, però ha negat haver rebut diners de forma il·legal o haver fet cap desviació pressupostària. Responia així les preguntes del seu advocat.
20: Alguna vegada des de l'entorn de MJ Grues us van pagar diners?
21: No.
20: Us van enviar a pagar, lliurar?
21: No.
4: Els dos directius, per la seva banda, han negat haver pagat diners a canvi d'afavorir la constructora en l'adjudicació d'obra pública. Este judici és una peça derivada del cas Boreas, de suposada corrupció a la Diputació de Lleida, i està previst que este divendres ja quedi vist per a sentència.
0: Mantenim aquesta connexió amb Lleida perquè l'Hospital Arnau de Vilanova ha posat en marxa una sala de descans per a pacients que fan quimioteràpia i han de passar llargues hores entre tractaments i proves. Era un espai molt reivindicat perquè fins ara només disposaven d'una sala en un hotel als afores de la ciutat.
4: L'espai l'ha cedit l'Arnau de Vilanova, però l'ha posat en marxa l'Associació contra el Càncer de Lleida. Això tenint en compte que l'Arnau és l'hospital de referència per al Pirineu, la Franja i tot Ponent, amb molts pacients que han de fer llargs desplaçaments. Sisco Maragnes és president de l'entitat.
22: De fet, és una reivindicació dels pacients de càncer de fora de Lleida, no? Que deien, ostres, hem de baixar a Lleida, fer l'analítica, a les 8 del matí hem d'estar aquí, hem d'esperar unes hores que ens donin el resultat. Ostres, què fas amb aquestes hores?
4: La sala disposa de butaques, punts de càrrega elèctrica i una zona de menjador. Tot plegat per facilitar i humanitzar més els tractaments. Oriol Llogueros, el gerent de l'Arnau.
24: Que tinguis un lloc on no vagis vagant pel carrer Major, que és on t'enviarien, no? A l'espera de què m'ha passat. Tenir espais com aquest, jo crec que és, bueno, és d'obligació, no? I de deure com a sistema.
4: Fins ara, estos pacients només tenien habilitat un espai en un hotel als afores de Lleida, que de moment es mantindrà a banda de la nova sala a l'Arnau.
0: Sabadell recupera l'antiga caserna de la Guàrdia Civil després de 20 anys de litigis amb el govern espanyol. Allà s'hi construiran les noves consultes externes de l'Hospital Parc Taulí. Aquest dijous també s'ha posat la primera pedra del futur campus de Ciències de la Vida i la Salut en una antiga fàbrica tèxtil de la ciutat. Sabadell Marta Vallès.
5: Aquest divendres, a la comissió bilateral entre representants municipals i del govern, l'Ajuntament de Sabadell cedirà l'ús de la caserna a la Generalitat perquè es comenci a treballar el projecte del nou equipament. En aquests 9.000 metres quadrats que ocupa la caserna s'hi faran les noves consultes externes de l'Hospital Parc Taulí. L'anunci el feia l'alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés.
6: Fa més de 20 anys que la ciutat de Sabadell esperàvem poder fer un anunci com el que avui estem fent aquí. I és que la caserna, ara sí ho podem dir amb tota la contundència, amb tota l'alegria, abans dèiem que avui tenim somriures de la ciutat, i és cert, la caserna avui sí que ja és de la ciutat de Sabadell, sense cap mena de dubte, sense cap cost i sense cap perill de tornar en seu judicial i, per tant, que quedi parat de nou.
5: També aquest dijous s'ha posat la primera pedra del futur campus urbà de Ciències de la Vida i la Salut de la Universitat Autònoma. Es fa a l'Art Tèxtil, una antiga fàbrica que ara acollirà estudis de medicina i infermeria. Es preveu que el curs 2028-2029 arribin els primers alumnes.
2: El temps.
0: Amb la Gemma Puig.
7: Aquest divendres les temperatures tocaran sostre. Des de primera hora del matí també els valors no han baixat tant. Aquest cel que durant la nit i matinada ha sigut més ennuvolat, però ara mateix amb aquest cel clar, amb sol, amb alguna boirina matinal cap a comarques interiors, també cap al nord-est algun núvol prim. Valors de mínima tropical a la façana litoral, 13-14 graus cap a ponent, però també al prelitoral amb alguns valors de temperatures força suaus. I al Pirineu, doncs, l'ambient no és tan fresc. Al migdia farà més calor. Tindrem un dia estiuenc. Les màximes dels 30 als 35 graus. Les més altes cap a l'interior de l'Ebre arribant o tocant els 36 o 37 graus amb una tarda solellada en conjunt. Al cap de setmana afluixa una mica la calor. Encara mantindrem valors per sobre del que tocaria per l'època i també augmentaran una miqueta els núvols.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Tres quarts i pràcticament dos minuts, tot el transport públic de la Generalitat tindrà una mateixa marca. El govern unificarà la identitat visual de trens i autobusos. La nova marca també serà al metro, al tramvia i a les bicicletes, que compartiran una mateixa identitat corporativa. El canvi es fa per reduir la fragmentació actual i crear un sistema simplificat i fàcilment identificable per als usuaris, segons consta el concurs que ha sortit a licitació per dissenyar aquesta nova marca. També inclouria empreses públiques del sector, com Ifercat, que gestiona les infraestructures ferroviàries, o Simalsa, que controla les plataformes logístiques públiques. Es desplegarà en quatre grans àmbits: transport ferroviari, carretera, mobilitat, personal i infraestructures. I el canvi es farà per etapes. Primer, la nova marca conviurà amb les actuals. En una segona fase, la marca mare guanyarà pes visual, tot i mantenir encara les existents. Al final, totes s'integraran a la nova marca. Un canvi que es posa en marxa en un moment en què es traspassen rodalies a la Generalitat, s'amplien les concessions dels autobusos interurbans i s'ha d'implantar la T-Mobilitat a tot Catalunya.
2: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3CAT Info.
0: Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'un home en ple carrer a Terrassa, al Vallès Occidental. Els fets van passar dimecres a la nit. Els Mossos van rebre l'avís que s'havia produït una agressió en un carrer als afores de la ciutat. Fins al lloc dels fets es van desplaçar diverses patrulles policials i unitats del sistema d'emergències mèdiques. En arribar, els Mossos van localitzar el cos sense vida i amb signes de violència d'un home. La Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec del cas. De moment, no hi ha cap detingut en relació amb aquesta mort. Els Mossos d'Esquadra han trobat dins d'una casa de Cabrera, de Noia, un home mort fa més de 2 anys. La dona i la filla han conviscut amb el cadàver durant tot aquest temps. Corresponsal a la Noia, Montse Gené Riba.
8: Els Mossos d'Esquadra van entrar-hi dimecres a la tarda arran de l'avís dels veïns perquè mare i filla no sortien mai de casa i acumulaven muntanyes de bosses d'escombraries al pati. I van trobar el cadàver en una de les estances en avançat estat de descomposició. La veïna del costat, la Manuela, ha explicat el comportament estrany de la dona de 59 anys a qui va veure fugazment fa 15 dies i li va dir que retirés la brossa d'una vegada.
9: Yo la vi a ella, que salió como un relámpago, ¿sabes? Digo, oye, esto se tiene que quitar, ¿eh? Sí, sí, sí, sí. no te preocupes. Llegó hasta arriba, ¿eh? Los mozos tuvieron que extenderlo porque es que papá de abrir la ventana para que se ventilara del pestazo que tenía que haber dentro de la casa.
8: Una altra veïna, la Yolanda, diu que fa temps que sospitava d'alguna cosa davant de l'abandonament de la casa i del cotxe que portava anys aparcat al carrer.
10: Olía como a putrefacción. Y yo cuando llegaba a casa se lo decía a mi marido, digo, nene, digo, algo raro tiene que haber en aquella casa, que yo paso por allí digo, y huele a muerto.
8: L'autòpsia determinarà les causes de la mort de l'home. Davant l'estat de deixadesa de tot plegat, les dues dones que no sortien de casa des de la pandèmia van ser traslladades a l'hospital per fer-los una revisió.
0: El cel de la platja de la Barceloneta s'ha omplert aquesta nit de dijous de llum i color amb un espectacle de 750 drons per homenatjar la ciutat de Xangai, convidada d'aquesta festa de la Mercè. Barcelona, Montse Mas.
11: Sota el títol El fil vermell, basat en una llegenda xinesa sobre el destí, l'estudi català Flock Drone Art ha dibuixat durant 20 minuts figures visuals sobre la línia de la costa per simbolitzar el vincle entre Barcelona i la metròpoli asiàtica. S'han vist flors, dracs, guerrers, edificis emblemàtics de les dues ciutats i també institucions com el Pam Tomàquet, que ha arrencat molts aplaudiments. L'experiència ha hipnotitzat durant 20 minuts els milers i milers d'assistents.
12: Nos gustó mucho, estaba buenísimo. No pensé pensábamos que sería tan fascinante.
21: La veritat que està molt xulo, ens ha agradat moltíssim, no? Ens ha sorprès, no?, i aquesta barreja entre Xangai i Barcelona.
25: Fer-ho aquí a la platja és com molt impressionant, com que enriqueix molt l'experiència.
26: S'ha agradat molt, sí.
27: Molt interessant i molt curiós.
26: No, especialment el pan tomàquet m'ha semblat, i el de les rajoles a Barcelona.
27: Els panots, que es diuen.
26: Això mateix, tot el que sigui d'alguna manera enfatitzar la nostra tradició, sembla que és molt bonic.
11: L'oferta a la façana marítima s'ha completat amb un segon passi de l'espectacle de drons i amb la proposta immersiva Emergency Exit, el moll de la fusta, un muntatge de gran format signat per la Fura dels Baus, el músic Satori i l'estudi Iceberg, que combina teatre, electrònica i videomapatge per llançar un missatge de conscienciació ambiental.
0: Tres de les quatre colles de Tarragona han completat aquest dijous el recorregut dels pilars caminant de les escales de la catedral fins a la plaça de la Font. A Barcelona, els castellers de Sants han signat la millor actuació de la Mercè. Tarragona, David Prats.
28: Els castellers de Sant Pere i Sant Pau han estat els més ràpids a completar el recorregut del pilar de quatre caminant. Seguidament han arribat els xiquets del Serrallo i la colla jove Xiquets de Tarragona. Pel que fa als xiquets de Tarragona, els ha caigut a la meitat de la plaça de la Font. El pilar caminant s'hi estrenava enguany a l'alineació de la jove de Tarragona, l'Ignasi Salat, que ha descrit què significa ser partícip d'aquest espectacle tan singular de les festes de Santa Tecla.
29: S'ha fet llarga la festa major perquè se l'esperava un moment i, bueno, hi ha hagut una mica d'impaciència, però, bueno, abans hem fet castells, han sortit bé i la baixada del pilar, doncs, bueno, al final és un privilegi i un orgull.
28: A la mateixa hora, la Diada de la Mercè de Barcelona ha deixat la tripleta màgica dels castellers de Sants amb el 4 de 9, el 3 de 9 i el 5 de 8. Els castellers de Barcelona, que han desmuntat en dues ocasions el 3 de 9, han sortit de la plaça de Sant Jaume amb el 5 de 8 com a millor estructura. La catedral de 8 també ha estat una novetat dels castellers de la Vila de Gràcia.
0: U2 publicarà un nou disc després de 9 anys de silenci. Es titularà Carnaval de Luz i sortirà el 13 de novembre. Aquest dimecres han publicat el segon avançament de l'àlbum, una cançó que es diu Silencio, amb un vídeo gravat a Mèxic, on també parlen del carnaval, que probablement serà el fil conductor d'aquest nou treball. El primer senzill va ser Street of Dreams, publicat el 7 de juliol. També s'ha sabut que Rosalía col·laborarà en la cançó The Mirror Maker i que el disc inclourà un tema pòstum de Dolly Parton anomenat Torn.

0: 3CAT Info. 3CAT Info.
1: Tanquem aquest informatiu.
0: Esports.
1: I amb el Damià Aguilar.
2: Ha començat la fase regular de l'Eurolliga de bàsquet. El Barça ha guanyat l'Efes d'Istanbul per 89-82. Al final, victòria per 7 punts, que ha estat el màxim avantatge del partit pels locals. El tècnic Sekulić ha elogiat els seus jugadors.
3: Vull felicitar els jugadors. Per alguns d'ells era la primera vegada que jugaven un partit d'Eurolliga i han pogut sentir la intensitat i la qualitat que ens trobarem durant la temporada. Han estat capaços de remuntar un desavantatge de dobles dígits. S'han mantingut units fins i tot en els moments difícils. Hi ha coses molt bones, però només és una victòria, només un partit. I la temporada tot just acaba de començar.
2: I és que el Barça ha remuntat 15 punts des del primer quart. L'Efes ha fet 4 de 20 en triples, el Barça n'ha fet 12 de 29. 5 blaugranes han anotat més de 10 punts, destacant els 20 de Brizuela i els 19 de Panther. Aquest ha estat un moment clau del partit, amb la narració de l'antena digital de Catalunya Ràdio.
4: Atenció, triple, Robinson s'ha inventat un triple i el Barça guanya per més d'una cistella, guanya de 4, 86-82 a 49 segons pel final del partit.
2: El Barça tenia la baixa de Uoma i d'última hora hem sabut la de Josh Nebo. Nebo estarà almenys 15 dies de baixa. El tècnic diu que s'han adaptat bé en aquest capítol.
5: Injury of Josh.
3: La lesió d'en Josh ens ha sacsejat molt, però n'hem sabut treure profit. Hi ha hagut una gran reacció dels jugadors. Altres jugadors han fet un pas endavant i això és important perquè durant la temporada ens trobarem moments difícils. Durant els partits tindrem moments complicats, problemes de faltes, petites lesions, cansament, el que sigui. Per tant, necessitem jugadors que facin un pas endavant i haurem de trobar la manera de jugar sense alguns d'ells. El partit d'avui n'és un gran exemple.

0: Adeyemi ha estat titular amb Alemanya, com Cancelo ho ha estat amb Portugal. L'actual campiona ha guanyat 1-0 Gales. També Sèrbia 1, Grècia 2 i Noruega 3, Dinamarca 2, amb doblet de Haaland. A la Lliga D d'aquesta Nations League, Andorra 1, Malta 2. Dissabte, la selecció espanyola s'enfrontarà a Anglaterra a Wembley. Hi ha 8 catalans amb Espanya i, vist des del punt de vista blaugrana, en són 6. Un d'ells, Fermín, que ha concedit una entrevista al Tot Costa de Catalunya Ràdio. Ha dit Fermín que la ferida per la lesió que el va apartar del Mundial és cosa passada. I s'ha referit al comportament de José Mourinho, el entrenador del Real Madrid.
1: Al final crec que és el seu show i ho fa des del 2011 també, i és la manera que ell té d'expressar-se en roda de premsa, que és totalment també respectable, i és el que dic. Nosaltres intentem no mirar molt el que passa a Madrid o altre equip, i és que estem centrats en el nostre lloc, en fer bons partits i en seguir en aquesta dinàmica.
0: També des de la concentració d'Espanya, el davanter de l'Espanyol, Roberto, dona suport al seu tècnic, Manolo González. Son declaraciones a TV3.
2: Fue un entrenador muy significativo que lo subió de segunda, lo ha mantenido, de momento sigue ahí, pero bueno, al final los equipos tienen racha, hemos empezado regular, parecía que habíamos empezado bien, pero bueno, yo creo que acabamos de empezar, no hay que saltar las alarmas con el míster. Yo creo que el míster al final es muy respetado por el vestuario, sabe llevarnos, sabe gestionar muy bien el grupo y nos conoce a todos muy bien.
0: El blaugrana Rafinha, per cert, jugarà aquest divendres a Melbourne a les 12 del migdia, hora d'aquí, un amistós amb el Brasil contra Austràlia. Igualment, en el capítol futbolístic, el mexicà Javier Aguirre ja és a València per prendre possessió com a nou entrenador.
3: Tiene que haber para no estar sufriendo. Pasa que las circunstancias son las que son, ¿no? Pero hay mucho nivel individual. Esperemos intentar, o intentaremos, mejor dicho, sacar el mejor provecho a los jugadores.
0: A la segona divisió, aquest divendres comença la setena jornada amb el Girona-Albacete. Quique Álvarez, tècnic del Girona.
4: Com es diu, és un partit trampa. Espero que pels meus jugadors no, perquè jo porto tota la setmana dient-los la dificultat de partit. I des d'aquí, pues, a l'afició, pues, dir-los això, que serà un rival complicadíssim, que no mirin la classificació i vinguin aquí pensant que serà un partit fàcil i que necessitem el seu suport i que ens ajudin perquè el partit és difícil en tots els sentits.
0: El Sabadell jugarà dissabte a Vigo. El seu tècnic Ferran Costa parla de la intervenció de lligaments de genoll del seu davanter Joaquini.
5: Som un equip, estem per riure junts, per celebrar junts, també per plorar quan toca, però sobretot amb la mateixa filosofia o mentalitat que afrontem tot. Veure on està l'oportunitat de creixement dins de l'adversitat i mirar endavant.
0: Els primers entrenaments de Fórmula 1 a Bakú, Azerbaidjan, domini dels Mercedes de Russell i Antonelli. Aquest divendres a les 2, classificació, i dissabte a la 1 del migdia, hora d'aquí la cursa. A la Fórmula 2, l'aranès Mari Boya s'ha classificat quart, ha estat la seva millor classificació de la temporada. I el Pons Lleida Llista ha guanyat el Club Patí Vilafranca per 4-1, el primer partit de la Lliga Catalana d'Hockey.
6: 3CAT Info. Tresca Info.

0: Són les 3.
1: El Tribunal Suprem s'ha apartat de la finalitat de la llei d'amnistia segons la sentència que prepara el Constitucional per al ple del 6 d'octubre. Catalunya Ràdio ha tingut accés a l'esborrany del text que serà determinant perquè l'alt tribunal amnistia Puigdemont, Junqueras i els consellers del govern de l'UO. El govern espanyol i Junts reprenen els contactes per desencallar el decret d'habitatge, que inclou mesures com la prohibició de desnonar persones vulnerables. El PSOE vol assegurar-se els suports dels grups abans de portar el decret al Congrés i sumar pressiona perquè el Consell de Ministres ja el validi dimarts. Isabel Díaz Ayuso s'espolsa responsabilitats del cas de la Mari Carmen i posa el focus en els desnonaments a Catalunya, on diu que n'hi ha més. Les dades oficials de l'últim any indiquen que aquí se n'han registrat més que a Madrid, però no 5 cops.

0: més, com diu Ayuso, sinó gairebé 3 vegades més. Els estudiants de batxillerat tornaran a tenir lectures obligatòries a partir del curs que ve. 3 anys després de retirar-les, el govern les torna a recuperar per millorar l'escriptura i la comprensió lectora dels estudiants. A més, les escoles i els instituts també hauran de tenir un pla lector que haurà de recollir les lectures comunes que es llegeixin des de 5è de primària fins a 4è d'ESO. Màxima cordialitat entre Donald Trump i Xi Jinping en la visita del líder xinès a la Casa Blanca, la primera en més de 10 anys. El president nord-americà ret grans honors al convidat i remarca l'amistat i la millora en alguns temes. El president xinès proposa més diàleg i cooperació en benefici de tothom. El conflicte entre Israel i Palestina centra la tercera jornada de l'Assemblea General de l'ONU. Diverses delegacions han deixat plantat el líder israelià, Benjamin Netanyahu, mentre que el líder palestí, Mahmoud Abbas, que ha hagut d'intervenir per videoconferència, ha acusat Israel de fer neteja ètnica. Dinamarca alerta de possibles atacs russos els pròxims mesos a Europa en el context de la guerra híbrida que porta a terme per debilitar el suport europeu a Ucraïna. No descarta incursions militars en països de l'OTAN, fronterers amb Rússia. Moscou nega per sistema qualsevol acusació d'atac híbrid i diu que és Rússia la víctima d'atacs d'aquesta mena.
1: Esports. Ha començat la fase regular de l'Eurolliga de bàsquet. El Barça ha guanyat l'Efes d'Istanbul 89-82 amb 20 punts de Brizuela i 19 de Panther. Ha començat també la UEFA Nations League, Països Baixos 1, Alemanya 1, en el debut de Xavi Hernández a la banqueta Orange. El blaugrana Adeyemi ha jugat els 90 minuts amb Alemanya. Mentrestant, el blaugrana Cancelo ha contribuït a la victòria de Portugal 1-0 sobre Gales.
0: I el temps, divendres tornarem a tenir un dia d'estiu, matí menys fresc, i al migdia farà més calor, la majoria de màximes entre els 30 i els 35 graus, i podran arribar els 37 a les Terres de l'Ebre. Sol, amb alguna boirina matinal, als dos extrems de la costa i algun núvol prim.
2: 3CAT Info.
0: Salutacions de l'Àlex Bosch.
2: 3CAT Info. Ràdio d'informació, 24 hores.
0: El Constitucional sentenciarà que el Suprem ha estat fent una interpretació esbiaixada de l'amnistia i que s'ha apartat de l'objectiu de la norma. És el que diu l'esborrany de la primera sentència a favor d'amnistia a Carles Puigdemont, Oriol Junqueras i els consellers del govern de l'1 d'octubre, al qual ha tingut accés 3CAT Info. El Constitucional la validarà el 6 d'octubre i aplanarà el retorn de Puigdemont a Catalunya. Madrid, Paula Brujats.
3: El Constitucional retreu als jutges Marchena i Llarena que s'han extralimitat en interpretar l'amnistia i que s'han desviat de l'objectiu de la llei. A la proposta de sentència no se'ls menciona expressament, però sí que es desmunta la seva tesi sobre la malversació. El Constitucional deixa clar que amb el referèndum no hi va haver benefici personal per als dirigents independentistes i afegeix que dir que hi havia un benefici sense un increment econòmic real, com ha fet fins ara el Suprem, és un excés interpretatiu. El Constitucional també reconeix que s'ha vulnerat drets fonamentals dels líders independentistes en impedir-los, per exemple, presentar-se a unes eleccions i recorda que la voluntat de l'amnistia era extingir tota la responsabilitat penal. Són fragments de l'esborrany de la sentència que afirma el magistrat conservador del Constitucional, José María Macías, contrari a l'amnistia, però que s'ha vist obligat a refer la proposta de sentència seguint el criteri de la majoria progressista. Ja avançava ell mateix ahir al matí de Catalunya Ràdio que el seu text seria clar.
4: Sempre he estat clar, però amb els meus escrits, a la universitat, a les meves sentències, i naturalment la sentència que dicti serà clara.
3: I és rellevant que sigui clar perquè la primera sentència que donarà la raó a Jordi Turull també serà d'aplicació a la resta d'afectats. Quan es voti d'aquí a 15 dies, obligarà el Suprem a aplicar l'amnistia immediatament, és a dir, s'haurà de retirar l'ordre de detenció contra Puigdemont, Comín i Puig i posar punt i final a la inhabilitació de Junqueras, Bassa, Romeva i Turull.
0: El professor de Dret Constitucional i exlletrat del Tribunal Constitucional, Joaquín Urías, creu que el Tribunal no vol obrir una batalla amb el Suprem i per això no preveu que la sentència que redacta el magistrat conservador José María Macías sigui dura amb el Suprem. Ho ha explicat en una entrevista al Catalunya Nit.
5: Esta persona, que es del grupo conservador, pues seguramente redactará, está redactando la sentencia en los términos más benignos para el Tribunal Supremo. Porque la realidad es que en el fondo es un bofetón, claro, en el que le dicen al Supremo que se ha inventado una ley y que donde la ley decía una cosa han interpretado otra. Pero lo van a decir con suavidad y por eso han mantenido al mismo ponente.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: El govern espanyol i Junts reprenen els contactes per desencallar la llei que atura els desnonaments a persones vulnerables i congela els lloguers. L'impacte social del cas de la Mari Carmen, la dona de 87 anys, que ha estat desnonada a Madrid, ha esperonat el PSOE, però també Sumar, que pressiona per aprovar el decret dimarts que ve, tant si té els suports garantits com si no. Madrid. Dani Saideja.
6: La Moncloa no vol fer un pas en fals i fins que no s'assegure els vots de Junts no dura el decret d'habitatge al Congrés, on ja va decaure al febrer i on no ha tornat per falta de suport. El Ministeri d'Habitatge està estudiant les propostes dels de Puigdemont, més protecció als petits tenidors i bonificacions fiscals. Però els socialistes no són un obstacle, però no garanteixen un acord abans de dimarts, data límit per a Sumar, que no en té prou i també reclama expropia el pis de la Mari Carmen. Sentim els ministres Ernest Urtasun i Òscar López.
7: No podem acceptar aquest pols i que, per tant, li hem de dir en aquests fons voltor que no són benvinguts al nostre país i que no tolerarem que juguin amb la vida de les Mari Carmens del nostre país.
8: Bienvenidas sean todas las propuestas y todas las opiniones. Yo lo que le digo es que hay un gobierno de España volcado en poner medidas de vivienda, por cierto, del que ha formado parte Sumar.
6: Una vegada més, Sánchez haurà d'encaixar demandes dels seus socis sovint contraposades. Esquerra vol mesures per frenar l'especulació i Gabriel Rufián acusa Junts de no voler remar a favor.
9: Junts no vol i probablement tampoc pot, ells sabran, votar res que pugui pal·liar o que pugui frenar aquest drama de la vivenda.
6: I el PP s'exclou de qualsevol negociació amb un govern que, diuen, és l'únic responsable de la crisi de l'habitatge.
0: Una altra derivada política del cas Mari Carmen ha estat la picabaralla entre el govern de Madrid i el català. Isabel Díaz Ayuso s'ha desentès de responsabilitats pel desallotjament de dimecres i s'ha comparat amb Catalunya per presumir de dades de desnonaments. En una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, la consellera d'Habitatge, Sílvia Paneque, ha assegurat que la presidenta madrilenya ha falsejat les xifres.
10: El número mayor se está ejecutando en Cataluña, en Andalucía, en Comunidad Valenciana y a larga distancia en Madrid. Fíjense qué incoherencia. Por cada desahucio que hay en Madrid se producen 5 en la Cataluña de ella y de Sánchez.
11: Es falso que s'estigui desnonant més, com diu ella, a Catalunya respecte a Madrid. Catalunya, en un trimestre, ha aturat 43 desnonaments per esperar que hi hagi un recurs habitacional alternatiu i Madrid només 7.
0: Les dades oficials indiquen que Catalunya ha registrat més desnonaments que a Madrid, però no pas 5 cops més, com assegura Isabel Díaz Ayuso, sinó gairebé 3 vegades més, almenys l'últim any. La directora d'Habitat 3, Carme Trilla, ha dit al Catalunya Nit que el cas de la Mari Carmen també passa aquí.
12: Això aquí a Barcelona ens està passant. Hi ha propietaris de finques que no són rendibles perquè estan amb lloguers antics i aleshores, bueno, doncs és quan apareixen aquestes intervencions doncs de l'Ajuntament o de la Generalitat i que haurien de ser més habituals si hi hagués més recursos de comprar aquestes finques, no uns fons especuladors, sinó la pròpia administració.
0: En el primer trimestre d'aquest any, de cada 10 desnonaments que s'han fet a Catalunya i Madrid, 6 són aquí i 4 a la capital espanyola. Això pel que fa a xifres absolutes. De gener a març hi ha hagut 921 desnonaments a Catalunya, enfront dels 582 de Madrid. Per tant, aquí hi va haver 339 desnonaments més. En números relatius, a Catalunya s'han fet 11,3 desnonaments per cada 100.000 habitants, 3 més que a Madrid, on n'hi ha hagut 8,2 per cada 100.000 habitants. Són dades que surten de l'últim registre del Consell General del Poder Judicial.
12: Tenim aquí un repte molt gran amb les finques que no són rendibles i que cauen en mans d'inversors. Això és una assignatura pendent de la política d'habitatge d'aquest país, que ha d'implicar doncs, una política molt més agressiva de compra d'edificis i d'intervenció directa per evitar aquestes situacions.
0: Segons els experts, la diferència entre Catalunya i Madrid s'explica perquè aquí hi ha més població, més habitatges i més famílies vivint-hi de lloguer. De tota manera, la xifra de desnonaments ha anat a la baixa els últims anys.
2: 3CAT Info.
0: Llenguatge diplomàtic de Donald Trump i Xi Jinping en la rebuda del líder xinès a la Casa Blanca, la primera visita en més de 10 anys. Els líders dels Estats Units i la Xina han refermat la voluntat de millorar les relacions i la cooperació, però tant Trump com Xi no han amagat els temes de fricció, com el dèficit comercial, Taiwan, la guerra de l'Iran o la intel·ligència artificial. De fet, el sopar de gala aquesta matinada és amb els magnats d'aquest sector. Washington, Oriol Serra.
13: Donald Trump ha rebut el seu homòleg xinès Xi Jinping amb tots els honors i també bones paraules i bons gestos. Per exemple, anant a rebre el president xinès i la seva dona a l'aeroport. Els dos mandataris han expressat una clara voluntat d'entesa per l'interès comú i aquest passa per la cursa de la intel·ligència artificial rebatejada per Trump com a superintel·ligència.
14: També abordarem qüestions urgents relacionades amb la tecnologia de seguretat i la superintel·ligència, ja que les decisions que prenguem avui en aquests àmbits poden promoure la pau i la prosperitat durant dècades i dècades.
13: A la sortida de la Casa Blanca, Trump ha dit que havia estat una gran trobada. Xi Jinping també s'ha expressat en aquesta línia de la cordialitat més absoluta. Això sí, ha posat damunt la taula la comunicació militar en el sentit que els exèrcits dels dos països tinguin una línia directa per evitar malentesos i crisis. Ha dit que les empreses nord-americanes són benvingudes a la Xina i que cal apostar pel diàleg i que la rivalitat i la competència han de ser sanes.
15: Hauríem de coexistir pacíficament. Com he dit moltes vegades, defenso la cooperació entre les dues grans potències, la Xina i els Estats Units. La confrontació només ens perjudicarà a totes dues. No cal que evitem parlar de competència, però ha de ser sana i mantenir-se dins d'uns límits.
13: Les qüestions que puguin resultar espinoses entre els dos països s'evitaran, o sigui que no es pot esperar, per exemple, sentir parlar de Taiwan durant aquesta visita. Xi Jinping, per cert, ha anunciat que la Xina convidarà 100.000 estudiants dels Estats Units a estudiar a les seves universitats els pròxims 5 anys.
0: I el conflicte palestí-israelià ha estat el protagonista de la jornada de l'Assemblea General de l'ONU d'aquest dijous, amb les intervencions del president de l'Autoritat Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, i del primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu. Aquest és el moment que s'ha viscut just abans que Netanyahu comencés a parlar. Diverses delegacions s'han aixecat i han marxat, i el líder israelià els ha titllat de covards. Netanyahu ha dedicat missatges de gratitud al president nord-americà Donald Trump i crítiques a l'alcalde de Nova York, Zoran Mamdani, a qui ha acusat d'antisemita, i al president turc Recep Tayyip Erdogan, de qui ha dit que és un tirà. Ha presumit de la feina feta, ha dit, per defensar l'estat d'Israel, i sobre les acusacions de genocidi s'ha defensat així.
16: Us faré una pregunta. Quin règim genocida subministra milions de vacunes a la població enemiga? Quin règim genocida facilita la distribució de milions de tones d'aliments a Gaza? Això és una tona per persona. Acusar Israel de genocidi és la mentida més grossa del segle.
0: Abans d'ell ha parlat el president de l'Autoritat Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, que ha acusat precisament Israel de voler acabar amb l'existència del poble palestí i alhora amb la solució dels dos estats.
17: El perill ja no es limita a soscavar la solució dels dos estats i a impedir la materialització de l'estat palestí. Ara amenaça la vida i l'existència mateixes del poble palestí a la seva terra natal.
0: Ho ha dit en un vídeo enregistrat perquè la seva intervenció ha estat per segon any consecutiu a distància pel veto dels Estats Units que li impedeix entrar al país.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: És un quart.
2: El temps.
0: Amb la Gemma Puig.
18: Aquest divendres les temperatures tocaran sostre. Des de primera hora del matí també els valors no han baixat tant. Aquest cel que durant la nit i matinada ha sigut més ennuvolat, però ara mateix amb aquest cel clar, amb sol, amb alguna boirina matinal cap a comarques interiors, també cap al nord-est algun núvol prim. Valors de mínima tropical a la façana litoral, 13-14 graus cap a Ponent, però també al prelitoral amb alguns valors de temperatures força suaus. I al Pirineu, doncs, l'ambient no és tan fresc. Al migdia farà més calor. Tindrem un dia estiuenc, les màximes dels 30 als 35 graus, les més altes cap a l'interior de l'Ebre, arribant o tocant els 36 o 37 graus, amb una tarda solellada en conjunt. Al cap de setmana afluixa una mica la calor, encara mantindrem valors per sobre del que tocaria per l'època i també augmentaran una miqueta els núvols.
2: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: Més coses, el Departament d'Educació recupera les lectures obligatòries a partir del curs que ve a batxillerat. El govern ha fet marxa enrere després que les eliminés fa 3 cursos i ara serà el departament qui les triarà. Tot plegat forma part d'un pla per reforçar l'escriptura, l'expressió oral i la comprensió lectora per revertir els resultats educatius. A partir del curs que ve, a més, totes les escoles i els instituts també hauran de tenir un pla lector que haurà de recollir les lectures comunes que es llegeixin des del 5è de primària fins al 4 d'ESO. La consellera d'Educació, Esther Niubó, defensava tornar el que és essencial.
19: Un retorn urgent a l'essència de l'aprenentatge, un back to basics. I aquells bàsics no són altres que recuperar la importància i la centralitat de l'escriptura, de l'ensenyament sistemàtic de l'ortografia, l'oralitat, materials escrits de referència estables. Estem parlant de llibres que han anat perdent pes en els últims anys.
0: En una guia, el departament també recomana llegir en veu alta, fer treballs escrits a mà, dictats per millorar l'ortografia i reforçar el càlcul mental. La directora de recerca d'equitat.org, Mònica Nadal, assegura a 3CAT Info que aquestes pràctiques ja s'estan fent a les aules i diu que el que és necessari és acompanyar els docents.
20: Totes les escoles de primària fan dictats, totes fan redaccions, totes treballen el vocabulari. El que passa és que tenen una realitat a l'aula que és molt més complexa i molt més difícil i no tenen potser les eines per poder abordar. La clau està en com garantirem que això passa sense posar més estrès sobre el professorat, sinó al contrari, donar-los més seguretat.
0: La portaveu del col·lectiu docents.cat, Susana Tercero, assegura a 3CAT Info que ja van advertir que calia mantenir les lectures.
21: També vam tenir una reunió específica per demanar al departament que hi havia en aquell moment que no tragués les lectures obligatòries, perquè era una manera d'atomitzar doncs, aquest fet literari. Jo crec que podem dir que això ha passat. Els docents necessitem també una carta de navegació pel batxillerat.
0: També demana que s'afegeixi una tercera hora a batxillerat per a les llengües.
2: Descarrega't l'app de 3CAT Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: Itàlia limita a les aules el nombre d'alumnes estrangers amb poc domini de l'italià i prohibeix l'ús del burca i el niqab als centres educatius amb multes que poden arribar als 1.000 euros. El Consell de Ministres ha donat llum verda aquest dijous a un decret llei que estipula que a les classes de primària i secundària només hi podrà haver un 30% d'alumnes que no coneguin adequadament la llengua. En el cas d'alumnes i famílies que no dominin l'italià, hi haurà cursos gratuïts. Qui es negui a fer-los podrà ser sancionat amb multes de fins a 1.000 euros. Segons la primera ministra, Giorgia Meloni, el decret és un instrument que no divideix, sinó que evita les classes ghetto. El president de l'Associació Nacional de Directors d'Escola a Itàlia, Antonello Gianelli, creu que les mesures poden ser positives a nivell educatiu, però veu molt complex portar-ho a la pràctica. Són declaracions a Catalunya Ràdio.
22: Si són nens i nenes, no poden anar a una escola que estigui molt lluny de casa seva. La principal pregunta és, què passa si només hi ha una escola a la seva àrea més propera?
0: El ministre d'Educació ha precisat que es podran aplicar excepcions en aquests casos. La llei va acompanyada d'una inversió de 17 milions d'euros per incentivar l'aprenentatge de l'italià a l'escola. I Dinamarca adverteix que Rússia pot intensificar els pròxims mesos els seus atacs híbrids contra països europeus i membres de l'OTAN. Segons el cap del Servei d'Intel·ligència danès, cada vegada hi ha més possibilitats que Moscou porti a terme incursions i atacs de tota mena als països que donen suport logístic a Ucraïna.
23: Hi ha un risc petit, però creixent, que Rússia faci el pas de dur a terme atacs militars limitats contra un país o més de l'OTAN que comparteixen frontera amb Rússia. Per exemple, això podria implicar atacs aïllats amb armes de llarg abast, com ara drons o míssils, dirigits contra infraestructures que contribueixen a donar suport a Ucraïna.
0: Justament aquest dijous, Polònia ha dit que investiga com a sabotatge l'incendi en una estació de satèl·lits Starlink ubicada a l'est del país. Aquesta xarxa dona cobertura d'internet a Ucraïna. Des de França, el president Emmanuel Macron ha desmentit informacions publicades segons les quals la CIA havia alertat d'atacs contra països de l'arc mediterrani per part de la flota naval fantasma russa. París, Isabel Galí.
1: Emmanuel Macron ha desmentit que França hagi rebut cap alerta de la CIA sobre la preparació d'atacs russos amb drons contra el sud de França, Espanya i Itàlia des de patrullers fantasmes al Mediterrani, però immediatament després ha aclarit que les amenaces russes s'han de prendre seriosament perquè hi ha un augment inquietant de la tensió amb els estats europeus pel suport que donen a Ucraïna. I a la pregunta de si Rússia està capacitada per atacar França amb drons ha contestat amb un sí rotund.
3: Avui no hi ha pas eu en France des attaques.
4: Avui no hi ha hagut cap atac a França com el que va passar a Leipzig, però quan em pregunten si podria passar, la meva resposta és sí.
3: Ma réponse est oui.
1: Macron també ha confirmat el que alguns mitjans havien avançat avui, un pla per reforçar la seguretat a la xarxa elèctrica, ferroviària, de telecomunicacions i de distribució d'aigua potable a tot França.
4: Regió per regió, qualsevol instal·lació sensible civil que ho justifiqui està subjecte a protecció addicional. El mateix es fa per als llocs militars i els contractistes de defensa.
1: I en aquest moment crític de la guerra, el president francès també considera creïble l'escenari d'una mobilització de 300.000 soldats russos i davant d'això creu que Europa ha de continuar ajudant Ucraïna.
0: I a tot això, Rússia no ha valorat les acusacions daneses i franceses d'aquest dijous, però nega per sistema l'autoria de qualsevol atac híbrid contra països europeus. A més, Vladimir Putin sempre descarta que tingui cap intenció d'atacar Europa. Moscou, Cristina Solies.
5: Rússia creu que és Europa qui s'està rearmant i, per tant, qui els està obligant a augmentar el seu nivell d'alerta. El Kremlin considera que els governants comunitaris alarmen la població per treure'n rèdit electoral i per justificar una militarització que els permet recuperar la seva indústria. Rússia també acusa Europa d'estar duent a terme una guerra híbrida contra ells i entén que, sense l'ajuda dels socis de l'OTAN, Ucraïna no podria llançar atacs precisos contra territori rus. De fet, Putin ha donat algunes pistes de com podria escalar la guerra híbrida. Ja ha avisat les capitals europees que, si continuen interceptant els seus vaixells, es reserva el dret a fer el mateix, o ha alertat els països bàltics que, si permeten que els drons ucraïnesos facin servir el seu espai aeri per atacar-los, i respondran. En les últimes setmanes també ha començat a atacar passos fronterers entre Ucraïna i països de l'OTAN a Romania o a Polònia. És l'estratègia del Kremlin per dissuadir Europa de donar suport a Ucraïna, que corre el perill de ser malentesa i de provocar una escalada real.
0: Sants és la segona pel·lícula catalana a competició aquest any al Festival de Cinema de Sant Sebastià i l'única que està rodada en català. L'han presentat aquest dijous el seu director, Miquel Gurrea, el mateix de Suro, i l'actriu protagonista, Victoria Luengo. Enviat especial a Sant Sebastià, Marc Garriga.
24: Sants és una pel·lícula de misteri sobre una noia que roba imatges d'esglésies i que rebutja implicar-se en la cura de la seva mare, interpretada per Ariadna Gil, quan veu que li falta poc per morir. Per tant, parla de xarxes de suport, de pertinença a un grup, de tenir cura de la gent que t'envolta, com ha explicat Victoria Luengo a 3Cat Info.
25: Per mi, una de les coses més importants de la pel·lícula passa per aprendre a quedar-se quan un familiar està marxant i tota la valentia que cal i totes les coses que obre, totes les ferides que no has tancat. I no és una pel·lícula que et diu el que has de pensar, que t'esperes, no és una pel·lícula que dius A, B, C. No, és una pel·lícula diferent i crec que divertida i profundament emocionant al final.
24: L'actriu fins i tot ens ha confessat que es va fer arrencar una pròtesi d'una dent perquè al personatge li anava bé tenir una dent trencada. El títol del film fa referència al barri de Sants de Barcelona, que és on viu el director, i està previst que s'estreni al febrer de l'any vinent.
0: Esports. Fins a dos quarts amb en Damià Aguilar.
26: Ha començat la fase regular de l'Eurolliga de bàsquet. El Barça ha guanyat l'Efes d'Istanbul 89-82 amb 20 punts de Brizuela i 19 de Panther, de la transmissió online de Catalunya Ràdio.
27: Ja els acaba atacant, 7-6 aquí. Ara Joel Parra per rematar-ho de 3, no hi va. I acaba el partit al Palau Blaugrana amb victòria. Amb sang, suor i llàgrimes, sense pràcticament pivots, amb un lesional d'última hora, el Barça ha derrotat l'Efes de Mike James. Primera victòria de la temporada. Barça 89, Efes d'Istanbul de Pablo Laso, 82.
26: El Barça tenia la baixa de Uoma i d'última hora hem sabut la de Josh Nebo. Nebo estarà almenys 15 dies de baixa. Això diu Brizuela a Movistar Plus.
6: Súper importante, sobre todo después de el poco tiempo que hemos tenido para prepararnos, de lo que pasó la semana pasada, que lo estamos intentando dejar atrás lo más rápido posible. Era importante para nosotros empezar fuerte hoy. En dos días tenemos un segundo partido súper importante también, así que tenemos que seguir construyendo a partir de los partidos porque no tenemos tiempo para tener.
26: També aquest dijous, Dubai 78, Real Madrid 77, Hapoel Tel Aviv 84, Bayern de Múnich 86, Estrella Roja 77, Zalgiris 83, Panathinaikos 91, París 72, Baskonia 89, Olympiacos 106 i Asvel Villarban 84, Maccabi de Tel Aviv 74. Aquest divendres a les 7 de la tarda, Besiktas València.
2: 3CAT Info.
26: Ha començat la UEFA Nations League de futbol a la Lliga Elite, empat entre Països Baixos i Alemanya, empat a 1. Ha marcat el 0-1 Félix Nemecha i ha empatat Gapco al descompte. Un empat per Xavi Hernández en el seu debut a la banqueta Orange. El blaugrana Adeyemi ha estat titular amb Alemanya. Com Cancelo ha estat en Portugal. L'actual campiona ha guanyat per 1-0 Gales. També Sèrbia 1, Grècia 2 i Noruega 3, Dinamarca 2 amb doblet de Haaland. A la Lliga D d'aquesta Nations League, Andorra 1, Malta 2. Dissabte, la selecció espanyola s'enfrontarà a Anglaterra a Wembley. Hi ha 8 catalans amb Espanya i vist des del punt de vista blaugrana són 6. Un d'ells, Fermín, que ha concedit una entrevista al Tot Costa de Catalunya Ràdio. Ha dit que la ferida per la lesió que el va apartar del Mundial és cosa passada i que l'ha sorprès Rafinha de nou.
7: No m'ho imaginava perquè mai lo havia vist jugar de nou, però sí sabia les capacitats i les qualitats que té Rafinha com a jugador i sempre ha sigut un jugador que m'ha agradat molt i ara crec que de nou s'està adaptant molt bé i està en un estat de forma espectacular.
26: Doncs Rafinha juga aquest divendres a Melbourne a les 12 del migdia, hora d'aquí, un amistós amb el Brasil contra Austràlia. El seu seleccionador Ancelotti parla d'ell i també de Vinícius.
8: El momento de los dos es diferente. Obviamente Rafinha está haciendo cosas espectaculares en una posición que no era suya, pero parece que era suya también esta. Y Vini puede ser que no es ahora en su mejor momento. La convicción que tenemos los dos que van a ser jugadores fundamentales para el futuro.
26: El mexicà Javier Aguirre ya es a Valencia para prendre possessió como nuevo entrenador.
9: Mucho trabajo, hijo, mucho trabajo, porque queda mucha liga, pero hay cosas que hacer, sí, vamos a trabajar.
26: A tot això, a la segona divisió, aquest divendres comença la setena jornada amb el Girona Albacete, el vuitè contra el penúltim, Quique Álvarez, entrenador.
10: Quan un té baixes concentrades i a la mateixa posició, un pensa possible solució, no sé si d'inici, però possibles canvis de sistema, no? Intentar amb els jugadors que tenim, treure el millor equip i tenir la continuïtat a la segona part de la millor possible. I, bueno, però s'està treballant amb algun que pugui arribar el dia a Mallorca, però bueno, dels sis que hi ha, igual un o dos, intentarem que puguin almenys estar.
26: Els primers entrenaments del Gran Premi de la Fórmula 1 a l'Azerbaidjan, domini dels Mercedes de Russell i Antonelli, aquest divendres a les dues, classificació. Dissabte a la una del migdia, la cursa. A la Fórmula 2, l'aranès Mari Boya s'ha classificat quart. Al Mundial de Ciclisme de Montreal, l'asturià de 17 anys, Benjamín Noval, ha guanyat la prova júnior en ruta. Ja havia guanyat l'or en contrarrellotge. El català Aitor Martínez ha arribat en la posició 42. Aquest divendres, la Lluna Jiménez de Vic competeix en la prova de la ruta júnior femenina. El Barça d'handbol jugarà aquest divendres contra el Pinheiros brasiler a la primera jornada del Mundial de Clubs que es fa a Egipte. I aquest divendres comença la Laver Cup de tennis a San Francisco. Carlos Alcaraz debutarà contra el nord-americà Taylor Fritz.
2: 3CAT Info. Són dos quarts de quatre.
0: És moment a la sintonia de 3CAT Info de repassar algunes de les informacions més destacades d'aquesta jornada. Us estem explicant que el Tribunal Suprem s'ha apartat de la finalitat de la llei d'amnistia segons la sentència que prepara el Constitucional per al ple del 6 d'octubre. Catalunya Ràdio ha tingut accés a l'esborrany del text que serà determinant perquè l'alt tribunal amnistiï Puigdemont, Junqueras i els consellers del govern de l'1 d'octubre. El govern espanyol i Junts reprenen els contactes per desencallar el decret d'habitatge que inclou mesures com la prohibició de desnonar persones vulnerables. El PSOE vol assegurar-se els suports dels grups abans de portar el decret al Congrés i sumar pressió perquè el Consell de Ministres ja el validi dimarts que ve. I en els pròxims minuts també parlarem del preu de la benzina, que continua a l'alça i cada cop s'acosta més als 2 euros al litre. Aquesta barrera ja se supera a França, Alemanya i també a Portugal. Catalunya augmentarà gairebé en un 50% la capacitat de consum d'energia l'any 2030 gràcies a l'ampliació de la xarxa elèctrica actual. És un projecte milionari que la Generalitat i el govern espanyol han presentat a Salt, al Gironès. I el cel de la platja de la Barceloneta s'ha omplert aquesta nit de dijous de llum i color amb un espectacle de 750 drons per homenatjar la ciutat de Xangai, convidada d'aquesta festa de la Mercè. Sumari d'esports amb en Damià Aguilar.
26: El Barça ha guanyat a l'Eurolliga de bàsquet d'Efes d'Istanbul 89-82 amb 20 punts de Brizuela i 19 de Panter. Ha començat també la UEFA Nations League i ha debutat Xavi Hernández a la banqueta dels Països Baixos amb un empat a 1 contra Alemanya.
0: I el temps, aquest divendres, tornarem a tenir un dia d'estiu. Matí menys fresc i al migdia farà més calor. La majoria de màximes entre els 30 i els 35 graus i fins i tot podran arribar als 37 a les Terres de l'Ebre. Sol, amb alguna boirina matinal, als dos extrems de la costa i algun núvol prim. Continuem, doncs. El Constitucional sentenciarà que el Suprem ha estat fent una interpretació esbiaixada de l'amnistia i que s'aparta de l'objectiu de la norma. És el que diu l'esborrany de la primera sentència a favor d'amnistia Carles Puigdemont, Oriol Junqueras i els consellers del govern de l'1 d'octubre, al qual ha tingut accés Trescat Info. El Constitucional la validarà el 6 d'octubre i aplanarà així el retorn de Puigdemont a Catalunya. Madrid. Paula Brujats.
11: El Constitucional retreu als jutges Marchena i Llarena que s'han extralimitat en interpretar l'amnistia i que s'han desviat de l'objectiu de la llei. A la proposta de sentència no se'ls menciona expressament, però sí que es desmunta la seva tesi sobre la malversació. El Constitucional deixa clar que amb el referèndum no hi va haver benefici personal per als dirigents independentistes i afegeix que dir que hi havia un benefici sense un increment econòmic real, com ha fet fins ara el Suprem, és un excés interpretatiu. El Constitucional també reconeix que s'ha vulnerat drets fonamentals dels líders independentistes en impedir-los, per exemple, presentar-se a unes eleccions i recorda que la voluntat de l'amnistia era extingir tota la responsabilitat penal. Són fragments de l'esborrany de la sentència que afirma el magistrat conservador del Constitucional, José María Macías, contrari a l'amnistia, però que s'ha vist obligat a refer la proposta de sentència seguint el criteri de la majoria progressista. Ja avançava ell mateix ahir al matí de Catalunya Ràdio que el seu text seria clar.
12: Sempre he estat clar, però amb els meus escrits, a la universitat, a les meves sentències, i naturalment la sentència que digui serà clara.
11: I és rellevant que sigui clar perquè la primera sentència que donarà la raó Jordi Turull també serà d'aplicació a la resta d'afectats. Quan es voti d'aquí a 15 dies, obligarà el Suprem a aplicar l'amnistia immediatament, és a dir, s'haurà de retirar l'ordre de detenció contra Puigdemont, Comín i Puig i posar punt i final a la inhabilitació de Junqueras, Bassa, Romeva i Turull.
0: Gràcies, Paula. I d'altra banda, el govern espanyol i Junts reprenen els contactes per desencallar la llei que atura els desnonaments a persones vulnerables i congela els lloguers. L'impacte social del cas de la Mari Carmen, la dona de 87 anys que ha estat desnonada a Madrid, ha esperonat el PSOE, però també Sumar, que pressiona per aprovar el decret dimarts que ve, tant si es té en els suports garantits com si no. Madrid, Dani Sainz de Aja.
13: La Moncloa no vol fer un pas en fals i fins que no s'assegure els vots de Junts no durà el decret d'habitatge al Congrés, on ja va decaure al febrer i on no ha tornat per falta de suport. El Ministeri d'Habitatge està estudiant les propostes dels de Puigdemont, més protecció als petits tenidors i bonificacions fiscals. Però els socialistes no són un obstacle, però no garanteixen un acord abans de dimarts, data límit per a Sumar, que no en té prou i també reclama expropiar el pis de la Mari Carmen. Sentim els ministres Ernest Urtasun i Òscar López.
14: No podem acceptar aquest pols i que, per tant, li hem de dir en aquests fons voltor que no són benvinguts al nostre país i que no tolerarem que juguin amb la vida de les Mari Carmens del nostre país.
15: Bienvenidas sean todas las propuestas y todas las opiniones. Yo lo que le digo es que hay un gobierno de España volcado en poner medidas de vivienda, por cierto, del que ha formado parte Sumar.
13: Una vegada més, Sánchez haurà d'encaixar demandes dels seus socis, sovint contraposades. Esquerra vol mesures per frenar l'especulació i Gabriel Rufián acusa Junts de no voler remar a favor.
16: Junts no vol i probablement tampoc pot, ells sabran, votar res que pugui pal·liar o que pugui frenar aquest drama de la vivenda.
13: I el PP s'exclou de qualsevol negociació amb un govern que, diuen, és l'únic responsable de la crisi de l'habitatge.
0: L'auge de l'extrema dreta a Europa està propiciant que s'instal·li un discurs que culpa els immigrants de la falta d'habitatge assequible. Fins i tot alguns governs estan fent polítiques per excloure'ls de les prestacions. N'ha alertat, sobretot plegat, el relator especial sobre habitatge de les Nacions Unides, Koldo Kasla, que també ha avisat del risc de dividir la societat. En una entrevista a Catalunya Ràdio, Kasla ha explicat que s'ha queixat al govern espanyol pels acords de govern entre el Partit Popular i Vox i el seu principi de prioritat nacional.
17: Queda entender que tendrán prioridad aquellos que hayan nacido en España, aunque está por concretar en qué se materializa eso, ¿no? Y ese es el lenguaje utilizado que transmite discriminación y prejuicios, presentando a las personas extranjeras como si fueran ellas las responsables del hecho de que la vivienda es inaccesible e inasequible.
0: El relator especial sobre habitatge de l'ONU demana als governs que s'atreveixin a intervenir al mercat, que és on hi ha realment el problema. I el preu de la benzina continua a l'alça i cada cop s'acosta més als 2 euros al litre, una barrera que ja se supera a França, a Alemanya i també a Portugal. Avui el litre de gasolina costa de mitjana 1,91 euros. El de gasoil és un cèntim més car, 1,92 euros la litre, i això que està bonificat pel govern espanyol. Si no, encara seria més car. Els preus s'acosten al rècord històric de fa 4 anys, quan l'estiu del 2022 el litre va arribar als 2 euros i 10 cèntims. Aleshores va ser per la guerra d'Ucraïna. Ara és pel conflicte a l'Orient Mitjà i la situació es podria complicar encara més si Donald Trump compleix l'amenaça d'aturar les exportacions de dièsel per abaixar els preus a casa seva, que també estan pels núvols. El portaveu comunitari, Olaf Gill, admet que estan realment preocupats.
18: La Unió Europea veu amb preocupació els plans dels Estats Units de prohibir les exportacions de dièsel. La nostra cooperació en energia és sòlida, estable i mútuament beneficiosa. Qualsevol disrupció podria afectar negativament les dues parts.
0: La Moncloa estudia prorrogar o ampliar les mesures contra l'impacte de la pujada de preus. I Catalunya augmentarà gairebé en un 50% la capacitat de consum d'energia l'any 2030 gràcies a l'ampliació de la xarxa elèctrica actual en un projecte milionari que la Generalitat i el govern espanyol han presentat a Salt, al Gironès. Anem a Girona, Núria Pereira.
19: L'ampliació de la xarxa permetrà garantir l'electricitat que necessitaran grans projectes com el nou campus de salut de l'Hospital Clínic a Barcelona, el del Trueta de Girona o el polígon industrial de Torreblanca a Lleida. Ara, el pic màxim de consum d'energia a Catalunya és de 8 gigawatts. Amb aquest projecte se n'hi afegiran 4 més. La majoria de la nova electricitat vindrà de la resta de l'Estat, però una part també procedirà de la que es generi directament a Catalunya, sobretot amb renovables, ha concretat el secretari d'Estat d'Energia, Joan Groisart.
20: Aquesta planificació el que permet és que Catalunya pugui integrar més renovables també directament generades aquí, que no hi hagi tanta dependència d'energia generada a altres parts de l'Estat.
19: La inversió a tot l'Estat per ampliar la xarxa elèctrica és de 17.000 milions d'euros.
2: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: La Guàrdia Civil investiga una possible agressió racista al municipi de Tavernes de la Vall Digna, al País Valencià, després que s'hagi fet viral un vídeo a les xarxes sobre aquests fets. L'Ajuntament, a través d'un comunicat, ha condemnat qualsevol forma de violència, racisme o xenofòbia. A les imatges, que ja estan en mans de la Guàrdia Civil per mirar d'identificar els agressors, s'hi veu com un grup de joves persegueixen un home d'origen magrebí i l'agredeixen. Els fets haurien passat el cap de setmana i, de moment, no s'ha presentat cap denúncia. El consistori assegura que està col·laborant amb les forces de seguretat i que el municipi és un poble de convivència, respecte i diversitat. De moment, no hi ha cap persona detinguda en relació amb aquest cas. I l'acusat d'assassinar la seva exparella a cops de pedra a Calafell, al Baix Penedès, l'any passat s'enfronta a presó permanent revisable. En la primera sessió del judici, els Mossos, que van detenir l'home, han explicat que els va confessar que havia matat la dona. Tarragona, Ricard Buigas.
1: Un dels agents que va atendre l'acusat quan va aturar el cotxe a l'AP7 al costat d'una patrulla ha explicat que l'home va confessar els fets.
3: Me comenta que se quería entregar porque había matado a su mujer. Dice que sí, que se le ha ido la olla, que ha matado a su mujer y que estaba en el maletero del vehículo.
1: En la primera sessió del judici, que es fa amb jurat popular, han declarat els fills de la víctima i veïnes de l'immoble on es va cometre el crim. Han explicat que l'acusat insistia a reprendre la convivència que s'havia trencat una setmana abans dels fets. L'home està en presó preventiva des de l'abril de l'any passat. Segons el relat de la fiscalia, l'acusat va matar la dona amb una pedra després de quedar amb ella a la casa on havien viscut fins feia uns dies. El Ministeri Fiscal demana 22 anys de presó per l'assassinat amb traïdoria, amb l'agarrojant de parentesc i de menyspreu de gènere, i mig milió d'euros en indemnitzacions pels tres fills, un d'ells menor d'edat. L'acusació particular ha demanat la presó preventiva revisable. La defensa suposa aquestes penes per circumstàncies, eximents i atenuants.
0: I a Lleida, aquest divendres, quedarà vist per a sentència el judici del conegut com a cas Carreteres. Ja ha declarat el principal acusat, Jordi Benet, excap de Carreteres de la Generalitat a Lleida, que ha negat haver rebut diners de forma il·legal d'una mateixa empresa constructora. Benet s'enfronta a 12 anys de presó. Lleida, Júlia Albacar.
4: Este dijous han declarat els principals acusats del cas, l'excap de Carreteres, Jordi Benet, dos directius d'una empresa constructora, la filla del mateix Benet i un exresponsable de conservació de carreteres a Lleida. Benet, que està acusat d'irregularitats en contractes d'obra pública, ha reconegut que tenia una relació d'amistat amb els directius de l'empresa MJ Grues, però ha negat haver rebut diners de forma il·legal o haver fet cap desviació pressupostària. Responia així les preguntes del seu advocat.
5: Alguna vegada, des de l'entorn de MJ Grues, us van pagar diners?
21: No.
5: Us van enviar a pagar i lliurar?
21: No.
4: Els dos directius, per la seva banda, han negat haver pagat diners a canvi d'afavorir la constructora en l'adjudicació d'obra pública. Este judici és una peça derivada del cas Boreas, de suposada corrupció a la Diputació de Lleida, i està previst que este divendres ja quedi vist per a sentència.
0: Mantenim aquesta connexió amb Lleida perquè l'Hospital Arnau de Vilanova ha posat en marxa una sala de descans per a pacients que fan quimioteràpia i han de passar llargues hores entre tractaments i proves. Era un espai molt reivindicat perquè fins ara només disposaven d'una sala en un hotel als afores de la ciutat.
4: L'espai l'ha cedit l'Arnau de Vilanova, però l'ha posat en marxa l'Associació contra el Càncer de Lleida. Això tenint en compte que l'Arnau és l'hospital de referència per al Pirineu, la Franja i tot Ponent, amb molts pacients que han de fer llargs desplaçaments. Sisko Maragnes és president de l'entitat.
22: De fet, és una reivindicació dels pacients de càncer de fora de Lleida, no? Que deien, ostres, hem de baixar a Lleida, fer l'analítica, a les 8 del matí hem d'estar aquí, hem d'esperar unes hores que ens donin el resultat. Saps què fas amb aquestes hores?
4: La sala disposa de butaques, punts de càrrega elèctrica i una zona de menjador. Tot plegat per facilitar i humanitzar més els tractaments. Oriol Llogueros, el gerent de l'Arnau.
23: Que tinguis un lloc on no vagis vagant pel carrer Major, que és on t'enviarien, no? A l'espera que m'ha passat, tenir espais com aquest, jo crec que és, bueno, és d'obligació, no? I de deure com a sistema.
4: Fins ara, estos pacients només tenien habilitat un espai en un hotel als afores de Lleida, que de moment es mantindrà a banda de la nova sala a l'Arnau.
0: Sabadell recupera l'antiga caserna de la Guàrdia Civil després de 20 anys de litigis amb el govern espanyol. Allà s'hi construiran les noves consultes externes de l'Hospital Parc Taulí. Aquest dijous també s'ha posat la primera pedra del futur campus de Ciències de la Vida i la Salut en una antiga fàbrica tèxtil de la ciutat. Sabadell, Marta Vallès.
25: Aquest divendres, a la comissió bilateral entre representants municipals i del govern, l'Ajuntament de Sabadell cedirà l'ús de la caserna a la Generalitat perquè es comenci a treballar el projecte del nou equipament. En aquests 9.000 metres quadrats que ocupa la caserna, s'hi faran les noves consultes externes de l'Hospital Parc Taulí. L'anunci el feia l'alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés.
28: Fa més de 20 anys que la ciutat de Sabadell esperàvem poder fer un anunci com el que avui estem fent aquí. I és que la caserna, ara sí ho podem dir amb tota la contundència, amb tota l'alegria, abans dèiem que avui tenim somriures de la ciutat, i és cert, la caserna avui sí que ja és de la ciutat de Sabadell, sense cap mena de dubte, sense cap cost i sense cap perill de tornar en seu judicial i, per tant, que quedi parat de nou.
25: També aquest dijous s'ha posat la primera pedra del futur campus urbà de Ciències de la Vida i la Salut de la Universitat Autònoma. Es fa a l'Art Tèxtil, una antiga fàbrica que ara acollirà estudis de medicina i infermeria. Es preveu que el curs 2028-2029 arribin els primers alumnes.
2: El temps.
0: Amb la Gemma Puig.
6: Aquest divendres les temperatures tocaran sostre. Des de primera hora del matí també els valors no han baixat tant. Aquest cel que durant la nit i matinada ha sigut més ennuvolat, però ara mateix amb aquest cel clar, amb sol, amb alguna boirina matinal cap a comarques interiors, també cap al nord-est algun núvol prim, valors de mínima tropical a la façana litoral, 13-14 graus cap a Ponent, però també al prelitoral amb alguns valors de temperatures força suaus, i al Pirineu doncs l'ambient no és tan fresc. Al migdia farà més calor, tindrem un dia estiuenc, les màximes dels 30 als 35 graus, les més altes cap a l'interior de l'Ebre, arribant o tocant els 36 o 37 graus, amb una tarda solellada en conjunt. Al cap de setmana afluixa una mica la calor, encara mantindrem valors per sobre del que tocaria per l'època i també augmentaran una miqueta els núvols.
2: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
0: Tres quarts i pràcticament dos minuts. Tot el transport públic de la Generalitat tindrà una mateixa marca. El govern unificarà la identitat visual de trens i autobusos. La nova marca també serà al metro, al tramvia i a les bicicletes, que compartiran una mateixa identitat corporativa. El canvi es fa per reduir la fragmentació actual i crear un sistema simplificat i fàcilment identificable per als usuaris, segons consta el concurs que ha sortit a licitació per dissenyar aquesta nova marca. També inclouria empreses públiques del sector, com Ifercat, que gestiona les infraestructures ferroviàries, o Simalsa, que controla les plataformes logístiques públiques. Es desplegarà en quatre grans àmbits: transport ferroviari, carretera, mobilitat, personal i infraestructures. I el canvi es farà per etapes. Primer, la nova marca conviurà amb les actuals. En una segona fase, la marca mare guanyarà pes visual, tot i mantenir encara les existents. Al final, totes s'integraran a la nova marca. Un canvi que es posa en marxa en un moment en què es traspassen rodalies a la Generalitat, s'amplien les concessions dels autobusos interurbans i s'ha d'implantar la T-Mobilitat a tot Catalunya.
2: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3CAT Info.
0: Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'un home en ple carrer a Terrassa, al Vallès Occidental. Els fets van passar dimecres a la nit. Els Mossos van rebre l'avís que s'havia produït una agressió en un carrer als afores de la ciutat. Fins al lloc dels fets es van desplaçar diverses patrulles policials i unitats del sistema d'emergències mèdiques. En arribar, els Mossos van localitzar el cos sense vida i amb signes de violència d'un home. La Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec del cas. De moment, no hi ha cap detingut en relació amb aquesta mort. Els Mossos d'Esquadra han trobat dins d'una casa de Cabrera, de Noia, un home mort fa més de dos anys. La dona i la filla han conviscut amb el cadàver durant tot aquest temps. Corresponsal a la Noia, Montse Gené Riba.
7: Els Mossos d'Esquadra van entrar-hi dimecres a la tarda arran de l'avís dels veïns perquè mare i filla no sortien mai de casa i acumulaven muntanyes de bosses d'escombraries al pati. I van trobar el cadàver en una de les estances en avançat estat de descomposició. La veïna del costat, la Manuela, ha explicat el comportament estrany de la dona de 59 anys a qui va veure fugazment fa 15 dies i li va dir que retirés la brossa d'una vegada.
8: Yo la vi a ella, que salió como un relámpago, ¿sabes? Digo, oye, esto se tiene que quitar, ¿eh? Sí. No te preocupes, llegó hasta arriba, ¿eh? Los Mossos tuvieron que extenderlo porque es que papá de abrir la ventana para que se ventilara del pestazo que tenía que haber dentro de la casa.
7: Una altra veïna, la Yolanda, diu que fa temps que sospitava d'alguna cosa davant de l'abandonament de la casa i del cotxe que portava anys aparcat al carrer.
9: Olía como a putrefacción. Y yo cuando llegaba a casa se lo decía a mi marido, digo, nene, digo, algo raro tiene que haber en aquella casa, que yo paso por allí, digo, y huele a muerto.
7: L'autòpsia determinarà les causes de la mort de l'home. Davant l'estat de deixadesa de tot plegat, les dues dones que no sortien de casa des de la pandèmia van ser traslladades a l'hospital per fer-los una revisió.
0: El cel de la platja de la Barceloneta s'ha omplert aquesta nit de dijous de llum i color amb un espectacle de 750 drons per homenatjar la ciutat de Xangai, convidada d'aquesta festa de la Mercè. Barcelona, Montse Mas.
10: Sota el títol El fil vermell, basat en una llegenda xinesa sobre el destí, l'estudi català Flock Drone Art ha dibuixat durant 20 minuts figures visuals sobre la línia de la costa per simbolitzar el vincle entre Barcelona i la metròpoli asiàtica. S'han vist flors, dracs, guerrers, edificis emblemàtics de les dues ciutats i també institucions com el Pam Tomàquet, que ha arrencat molts aplaudiments. L'experiència ha hipnotitzat durant 20 minuts els milers i milers d'assistents.
11: Nos gustó mucho, estaba buenísimo. No pensábamos que sería tan fascinante.
12: La veritat que està molt xulo, ens ha agradat moltíssim, no? Ens ha sorprès, no?, i aquesta barreja entre Xangai i Barcelona.
14: Fer-ho aquí a la platja és com molt impressionant, com que enriqueix molt l'experiència.
15: S'ha agradat molt, sí.
21: Molt interessant i molt curiós.
15: No, especialment el pan tomàquet m'ha semblat, i el de les rajoles a Barcelona.
21: Els panots, que es diuen.
15: Això mateix, tot el que sigui d'alguna manera enfatitzar la nostra tradició, sembla que és molt bonic.
10: L'oferta a la façana marítima s'ha completat amb un segon passi de l'espectacle de drons i amb la proposta immersiva Emergency Exit, al moll de la fusta, un muntatge de gran format signat per la Fura dels Baus, el músic Satori i l'estudi Iceberg, que combina teatre, electrònica i videomapatge per llançar un missatge de conscienciació ambiental.
0: Tres de les quatre colles de Tarragona han completat aquest dijous el recorregut dels pilars caminant de les escales de la catedral fins a la plaça de la Font. A Barcelona, els castellers de Sants han signat la millor actuació de la Mercè. Tarragona, David Prats.
24: Els castellers de Sant Pere i Sant Pau han estat els més ràpids a completar el recorregut del pilar de quatre caminant. Seguidament han arribat els xiquets del Serrallo i la colla jove Xiquets de Tarragona. Pel que fa als xiquets de Tarragona, els ha caigut a la meitat de la plaça de la Font. El pilar caminant s'hi estrenava enguany a l'alineació de la jove de Tarragona, l'Ignasi Salat, que ha descrit què significa ser partícip d'aquest espectacle tan singular de les festes de Santa Tecla.
26: S'ha fet llarga la festa major perquè se l'esperava un moment i, bueno, hi ha hagut una mica d'impaciència, però, bueno, abans hem fet castells, han sortit bé i la baixada del pilar, doncs, bueno, al final és un privilegi i un orgull.
24: A la mateixa hora, la Diada de la Mercè de Barcelona ha deixat la tripleta màgica dels castellers de Sants amb el 4 de 9, el 3 de 9 i el 5 de 8. Els castellers de Barcelona, que han desmuntat en dues ocasions el 3 de 9, han sortit de la plaça de Sant Jaume amb el 5 de 8 com a millor estructura. La catedral de 8 també ha estat una novetat dels castellers de la Vila de Gràcia.
0: U2 publicarà un nou disc després de 9 anys de silenci. Es titularà Carnaval de Luz i sortirà el 13 de novembre. Aquest dimecres han publicat el segon avançament de l'àlbum, una cançó que es diu Silencio, amb un vídeo gravat a Mèxic, on també parlen del carnaval, que probablement serà el fil conductor d'aquest nou treball. El primer senzill va ser Street of Dreams, publicat el 7 de juliol. També s'ha sabut que Rosalía col·laborarà en la cançó The Mirror Maker i que el disc inclourà un tema pòstum de Dolly Parton anomenat Torn. There's a

0: 3CAT Info. 3CAT Info.
1: Tanquem aquest informatiu.
0: Esports.
1: I amb el Damià Aguilà.
2: Ha començat la fase regular de l'Eurolliga de bàsquet. El Barça ha guanyat l'Efes d'Istanbul per 89-82. Al final, victòria per 7 punts, que ha estat el màxim avantatge del partit pels locals. El tècnic Sekulić ha elogiat els seus jugadors.
3: Vull felicitar els jugadors. Per alguns d'ells era la primera vegada que jugaven un partit d'Eurolliga i han pogut sentir la intensitat i la qualitat que ens trobarem durant la temporada. Han estat capaços de remuntar un desavantatge de dobles dígits. S'han mantingut units fins i tot en els moments difícils. Hi ha coses molt bones, però només és una victòria, només un partit. I la temporada tot just acaba de començar.
2: I és que el Barça ha remuntat 15 punts des del primer quart. L'Efes ha fet 4 de 20 en triples, el Barça n'ha fet 12 de 29. 5 blaugranes han anotat més de 10 punts, destacant els 20 de Brizuela i els 19 de Panther. Aquest ha estat un moment clau del partit, amb la narració de l'antena digital de Catalunya Ràdio.
4: Atenció, triple, Robinson s'ha inventat un triple i el Barça guanya per més d'una cistella, guanya de 4, 86-82 a 49 segons pel final del partit.
2: El Barça tenia la baixa de Uoma i d'última hora hem sabut la de Josh Nebo. Nebo estarà almenys 15 dies de baixa. El tècnic diu que s'han adaptat bé en aquest capítol.
5: Injury of Josh.
3: La lesió d'en Josh ens ha sacsejat molt, però n'hem sabut treure profit. Hi ha hagut una gran reacció dels jugadors. Altres jugadors han fet un pas endavant i això és important perquè durant la temporada ens trobarem moments difícils. Durant els partits tindrem moments complicats, problemes de faltes, petites lesions, cansament, el que sigui. Per tant, necessitem jugadors que facin un pas endavant i haurem de trobar la manera de jugar sense alguns d'ells. El partit d'avui n'és un gran exemple.
2: També aquest dijous a l'Eurolliga, el Dubai de Xavi Pascual ha superat el Real Madrid de Pedro Martínez per 78-77 i el Baskonia ha perdut a casa amb Olympiacos 89-106.
0: 3CAT Info.
2: Ha començat la UEFA Nations League de futbol. A la Lliga Elite, Països Baixos 1, Alemanya 1. Ha estat el debut de Xavi Hernández a la banqueta Orange. El seu equip ha empatat el descompte. El blaugrana Adeyemi ha estat titular amb Alemanya, com Cancelo ho ha estat en Portugal. L'actual campiona ha guanyat 1-0 Gales. També Sèrbia 1, Grècia 2 i Noruega 3, Dinamarca 2, amb doblet de Haaland. A la Lliga

0: el seu show i ho fa des del 2011 també, i és la manera que ell té d'expressar-se en roda de premsa, que és totalment també respectable. I és el que dic, nosaltres intentem no mirar molt el que passa a Madrid o altre equip, i és que estem centrats en el nostre lloc, en fer bons partits i en seguir en aquesta dinàmica.
1: També des de la concentració d'Espanya, el davanter de l'Espanyol, Roberto, dona suport al seu tècnic, Manolo González. Són declaracions a TV3.
2: Fue un entrenador muy significativo que lo subió de segunda, lo ha mantenido, de momento sigue ahí, pero bueno, al final los equipos tienen racha, hemos empezado regular, parecía que habíamos empezado bien, pero bueno, yo creo que acabamos de empezar, no hay que saltar las alarmas con el míster, yo creo que el míster al final es muy respetado por el vestuario, sabe llevarnos, sabe gestionar muy bien el grupo y nos conoce a todos muy bien.
1: El blaugrana Rafinha, per cert, jugarà aquest divendres a Melbourne a les 12 del migdia, hora d'aquí, un amistós amb el Brasil contra Austràlia. Igualment, en el capítol futbolístic, el mexicà Javier Aguirre ja és a València per prendre possessió com a nou entrenador.
3: Tiene que haber para no estar sufriendo. Pasa que las circunstancias son las que son, ¿no? Pero hay mucho nivel individual. Esperemos intentar, o intentaremos, mejor dicho, sacar el mejor provecho de los jugadores.
1: A la segona divisió, aquest divendres comença la setena jornada amb el Girona Albacete. Quique Álvarez, tècnic del Girona.
4: Com es diu, és un partit trampa. Espero que pels meus jugadors no, perquè jo porto tota la setmana dient-los la dificultat de partit. I des d'aquí, pues, a l'afició, pues, dir-los això, que serà un rival complicadíssim, que no mirin la classificació i vinguin aquí pensant que serà un partit fàcil i que necessitem el seu suport i que ens ajudin perquè el partit és difícil en tots els sentits.
1: El Sabadell jugarà dissabte a Vigo. El seu tècnic, Ferran Costa, parla de la intervenció de lligaments de genoll del seu davanter, Joaquini.
5: Som un equip, estem per riure junts, per celebrar junts, també per plorar quan toca, però sobretot amb la mateixa filosofia o mentalitat que afrontem tot. Veure on està l'oportunitat de creixement dins de l'adversitat i mirar endavant.
1: Els primers entrenaments de Fórmula 1 a Bakú, Azerbaijan, domini dels Mercedes de Russell i Antonelli. Aquest divendres a les dues, classificació, i dissabte a la una del migdia, hora d'aquí la cursa. A la Fórmula 2, l'aranès Mari Boya s'ha classificat quart, ha estat la seva millor classificació de la temporada. I el Pons Lleida Llista ha guanyat el Club Patí Vilafranca per 4-1, el primer partit de la Lliga Catalana d'Hockey.
6: 3CAT Info. Fresca Info.

0: Són les 4.
1: El Tribunal Suprem s'ha apartat de la finalitat de la llei d'amnistia segons la sentència que prepara el Constitucional per al ple del 6 d'octubre. Catalunya Ràdio ha tingut accés a l'esborrany del text que serà determinant perquè l'alt tribunal amnistia Puigdemont, Junqueras i els consellers del govern de l'UO. El govern espanyol i Junts reprenen els contactes per desencallar el decret d'habitatge, que inclou mesures com la prohibició de desnonar persones vulnerables. El PSOE vol assegurar-se els suports dels grups abans de portar el decret al Congrés i sumar pressiona perquè el Consell de Ministres ja el validi dimarts. Isabel Díaz Ayuso s'espolsa responsabilitats del cas de la Mari Carmen i posa el focus en els desnonaments a Catalunya, on diu que n'hi ha més. Les dades oficials del últim any indiquen que aquí se n'han registrat més que a Madrid, però no 5 cops més, com diu Ayuso, sinó gairebé 3 vegades més. Els estudiants de batxillerat tornaran a tenir lectures obligatòries a partir del curs que ve. 3 anys després de retirar-les, el govern les torna a recuperar per millorar l'escriptura i la comprensió lectora dels estudiants. A més, les escoles i els instituts també hauran de tenir un pla lector que haurà de recollir les lectures comunes que es llegeixin des de 5è de primària fins a 4è d'ESO. Màxima cordialitat entre Donald Trump i Xi Jinping en la visita del líder xinès a la Casa Blanca, la primera en més de 10 anys. El president nord-americà ret grans honors al convidat i remarca l'amistat

0: millora en alguns temes. El president xinès proposa més diàleg i cooperació en benefici de tothom. El conflicte entre Israel i Palestina centra la tercera jornada de l'Assemblea General de l'ONU. Diverses delegacions han deixat plantat el líder israelià, Benjamin Netanyahu, mentre que el líder palestí, Mahmoud Abbas, que ha hagut d'intervenir per videoconferència, ha acusat Israel de fer neteja ètnica. Dinamarca alerta de possibles atacs russos els pròxims mesos a Europa en el context de la guerra híbrida que porta a terme per debilitar el suport europeu a Ucraïna. No descarta incursions militars en països de l'OTAN, fronterers amb Rússia. Moscou nega per sistema qualsevol acusació d'atac híbrid i diu que és Rússia la víctima d'atacs d'aquesta mena.
1: Esports. Ha començat la fase regular de l'Eurolliga de bàsquet. El Barça ha guanyat l'Efes d'Istanbul 89-82 amb 20 punts de Brizuela i 19 de Panther. Ha començat també la UEFA Nations League, Països Baixos 1, Alemanya 1, en el debut de Xavi Hernández a la banqueta Orange. El blaugrana Adeyemi ha jugat els 90 minuts amb Alemanya. Mentrestant, el blaugrana Cancelo ha contribuït a la victòria de Portugal 1-0 sobre Gales.
0: I el temps, divendres tornarem a tenir un dia d'estiu, matí menys fresc, i al migdia farà més calor, la majoria de màximes entre els 30 i els 35 graus, i podran arribar als 37 a les Terres de l'Ebre. Sol, amb alguna borina matinal, als dos extrems de la costa i algun núvol prim.
2: 3Cat Info.
0: Salutacions de l'Àlex Bosch.
2: 3Cat Info. Ràdio d'informació, 24 hores.
0: El Constitucional sentenciarà que el Suprem ha estat fent una interpretació esbiaixada de l'amnistia i que s'ha apartat de l'objectiu de la norma. És el que diu l'esborrany de la primera sentència a favor d'amnistiar Carles Puigdemont, Oriol Junqueras i els consellers del govern de l'1 d'octubre, al qual ha tingut accés 3Cat Info. El Constitucional la validarà el 6 d'octubre i aplanarà el retorn de Puigdemont a Catalunya. Madrid, Paula Brujats.
3: El Constitucional retreu als jutges Marchena i Llarena que s'han extralimitat en interpretar l'amnistia i que s'han desviat de l'objectiu de la llei. A la proposta de sentència no se'ls menciona expressament, però sí que es desmunta la seva tesi sobre la malversació. El Constitucional deixa clar que amb el referèndum no hi va haver benefici personal per als dirigents independentistes i afegeix que dir que hi havia un benefici sense un increment econòmic real, com ha fet fins ara el Suprem, és un excés interpretatiu. El Constitucional també reconeix que s'ha vulnerat drets fonamentals dels líders independentistes en impedir-los, per exemple, presentar-se a unes eleccions i recorda que la voluntat de l'amnistia era extingir tota la responsabilitat penal. Són fragments de l'esborrany de la sentència que firma el magistrat conservador del Constitucional, José María Macías, contrari a l'amnistia, però que s'ha vist obligat a refer la proposta de sentència seguint el criteri de la majoria progressista. Ja avançava ell mateix ahir al matí de Catalunya Ràdio que el seu text seria clar.
4: Sempre he estat clar, però amb els meus escrits, a la universitat, a les meves sentències, i naturalment la sentència que dit serà clara.
3: I és rellevant que sigui clar perquè la primera sentència que donarà la raó a Jordi Turull també serà d'aplicació a la resta d'afectats. Quan es voti d'aquí a 15 dies, obligarà el Suprem a aplicar l'amnistia immediatament, és a dir, s'haurà de retirar l'ordre de detenció contra Puigdemont, Comín i Puig i posar punt i final a la inhabilitació de Junqueras, Bassa, Romeva i Turull.
0: El professor de Dret Constitucional i exlletrat del Tribunal Constitucional, Joaquín Urías, creu que el Tribunal no vol obrir una batalla amb el Suprem i per això no preveu que la sentència que redacta el magistrat conservador José María Macías sigui dura amb el Suprem. Ho ha explicat en una entrevista al Catalunya Nit.
5: Esta persona, que es del grupo conservador, pues seguramente redactará, está redactando la sentencia en los términos más benignos para el Tribunal Supremo, porque la realidad es que en el fondo es un bofetón claro en el que le dicen al Supremo que se ha inventado una ley y que donde la ley dice una cosa han interpretado otra, pero lo van a decir con suavidad y por eso han mantenido al mismo ponente.
2: 3Cat Info.
0: El govern espanyol i Junts reprenen els contactes per desencallar la llei que atura els desnonaments a persones vulnerables i congela els lloguers. l'impacte social del cas de la Mari Carmen, la dona de 87 anys, que ha estat desnonada a Madrid. Ha esperonat el PSOE, però també Sumar, que pressiona per aprovar el decret dimarts que ve, tant si té els suports garantits com si no. Madrid, Dani Saideja.
6: La Moncloa no vol fer un pas en fals i fins que no s'assegure els vots de Junts no dura el decret d'habitatge al Congrés, on ja va decaure al febrer i on no ha tornat per falta de suport. El Ministeri d'Habitatge està estudiant les propostes dels de Puigdemont, més protecció als petits tenidors i bonificacions fiscals. Però els socialistes no són un obstacle, però no garanteixen un acord abans de dimarts, data límit per a Sumar, que no en té prou i també reclama expropiar el pis de la Mari Carmen. Sentim els ministres Ernest Urtasun i Òscar López.
7: No podem acceptar aquest pols i que, per tant, li hem de dir a aquests fons voltor que no són benvinguts al nostre país i que no tolerarem que juguin amb la vida de les Mari Carmens del nostre país.
8: Bienvenidas sean todas las propuestas y todas las opiniones. Yo lo que le digo es que hay un gobierno de España volcado en poner medidas de vivienda, por cierto, del que ha formado parte Sumar.
6: Una vegada més, Sánchez haurà d'encaixar demandes dels seus socis sovint contraposades. Esquerra vol mesures per frenar l'especulació i Gabriel Rufián acusa Junts de no voler remar a favor.
9: Junts no vol i probablement tampoc pot, ells sabran, votar res que pugui pal·liar o que pugui frenar aquest drama de la vivenda.
6: I el PP s'exclou de qualsevol negociació amb un govern que, diuen, és l'únic responsable de la crisi de l'habitatge.
0: Una altra derivada política del cas Mari Carmen ha estat la picabaralla entre el govern de Madrid i el català. Isabel Díaz Ayuso s'ha desentès de responsabilitats pel desallotjament de dimecres i s'ha comparat amb Catalunya per presumir de dades de desnonaments. En una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, la consellera d'Habitatge, Sílvia Paneque, ha assegurat que la presidenta madrilenya ha falsejat les xifres.
10: El número mayor se está ejecutando en Cataluña, en Andalucía, en Comunidad Valenciana y a larga distancia en Madrid. Fíjense qué incoherencia. Por cada desahucio que hay en Madrid se producen 5 en la Cataluña de Illa y de Sánchez.
11: Es falso que s'estigui desnonant més com Roella a Catalunya respecte a Madrid. Catalunya en un trimestre ha aturat 43 desnonaments per esperar que hi hagi un recurs habitacional alternatiu i Madrid només 7.
0: Les dades oficials indiquen que Catalunya ha registrat més desnonaments que a Madrid, però no pas 5 cops més, com assegura Isabel Díaz Ayuso, sinó gairebé 3 vegades més, almenys l'últim any. La directora d'Habitat 3, Carme Trilla, ha dit al Catalunya Nit que el cas de la Mari Carmen també passa aquí.
12: Això aquí a Barcelona ens està passant. Hi ha propietaris de finques que no són rendibles perquè estan amb lloguers antics i aleshores, bueno, doncs és quan apareixen aquestes intervencions doncs de l'Ajuntament o de la Generalitat i que haurien de ser més habituals si hi hagués més recursos de comprar aquestes finques, no uns fons especuladors, sinó la pròpia administració.
0: En el primer trimestre d'aquest any, de cada 10 desnonaments que s'han fet a Catalunya i Madrid, 6 són aquí i 4 a la capital espanyola. Això pel que fa a xifres absolutes. De gener a març hi ha hagut 921 desnonaments a Catalunya enfront dels 582 de Madrid. Per tant, aquí hi va haver 339 desnonaments més. En números relatius, a Catalunya s'han fet 11,3 desnonaments per cada 100.000 habitants, 3 més que a Madrid, on n'hi ha hagut 8,2 per cada 100.000 habitants. Són dades que surten de l'últim registre del Consell General del Poder Judicial.
12: Tenim aquí un repte molt gran amb les finques que no són rendibles i que cauen en mans d'inversors. Això és una assignatura pendent de la política d'habitatge d'aquest país, que ha d'implicar doncs, una política molt més agressiva de compra d'edificis i d'intervenció directa per evitar aquestes situacions.
0: Segons els experts, la diferència entre Catalunya i Madrid s'explica perquè aquí hi ha més població, més habitatges i més famílies vivint-hi de lloguer. De tota manera, la xifra de desnonaments ha anat a la baixa els últims anys.
2: 3CAT Info.
0: Llenguatge diplomàtic de Donald Trump i Xi Jinping en la rebuda del líder xinès a la Casa Blanca, la primera visita en més de 10 anys. Els líders dels Estats Units i la Xina han refermat la voluntat de millorar les relacions i la cooperació, però tant Trump com Xi no han amagat els temes de fricció, com el dèficit comercial, Taiwan, la guerra de l'Iran o la intel·ligència artificial. De fet, el sopar de gala aquesta matinada és amb els magnats d'aquest sector. Washington, Oriol Serra.
13: Donald Trump ha rebut el seu homòleg xinès Xi Jinping amb tots els honors i també bones paraules i bons gestos. Per exemple, anant a rebre el president xinès i la seva dona a l'aeroport. Els dos mandataris han expressat una clara voluntat d'entesa per l'interès comú i aquest passa per la cursa de la intel·ligència artificial rebatejada per Trump com a superintel·ligència.
14: També abordarem qüestions urgents relacionades amb la tecnologia de seguretat i la superintel·ligència, ja que les decisions que prenguem avui en aquests àmbits poden promoure la pau i la prosperitat durant dècades i dècades.
13: A la sortida de la Casa Blanca, Trump ha dit que havia estat una gran trobada. Xi Jinping també s'ha expressat en aquesta línia de la cordialitat més absoluta. Això sí, ha posat damunt la taula la comunicació militar en el sentit que els exèrcits dels dos països tinguin una línia directa per evitar malentesos i crisis. Ha dit que les empreses nord-americanes són benvingudes a la Xina i que cal apostar pel diàleg i que la rivalitat i la competència han de ser sanes.
15: Hauríem de coexistir pacíficament. Com he dit moltes vegades, defenso la cooperació entre les dues grans potències, la Xina i els Estats Units. La confrontació només ens perjudicarà a totes dues. No cal que evitem parlar de competència, però ha de ser sana i mantenir-se dins d'uns límits.
13: Les qüestions que puguin resultar espinoses entre els dos països s'evitaran, o sigui que no es pot esperar, per exemple, sentir parlar de Taiwan durant aquesta visita. Xi Jinping, per cert, ha anunciat que la Xina convidarà 100.000 estudiants dels Estats Units a estudiar a les seves universitats els pròxims 5 anys.
0: I el conflicte palestí-israelià ha estat el protagonista de la jornada de l'Assemblea General de l'ONU d'aquest dijous, amb les intervencions del president de l'Autoritat Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, i del primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu. Aquest és el moment que s'ha viscut just abans que Netanyahu comencés a parlar. Diverses delegacions s'han aixecat i han marxat, i el líder israelià els ha titllat de covards. Netanyahu ha dedicat missatges de gratitud al president nord-americà Donald Trump i crítiques a l'alcalde de Nova York, Zoran Mamdani, a qui ha acusat d'antisemita, i al president turc Recep Tayyip Erdogan, de qui ha dit que és un tirà. Ha presumit de la feina feta, ha dit, per defensar l'estat d'Israel, i sobre les acusacions de genocidi s'ha defensat així.
16: Us faré una pregunta. Quin règim genocida subministra milions de vacunes a la població enemiga? Quin règim genocida facilita la distribució de milions de tones d'aliments a Gaza? Això és una tona per persona. Acusar Israel de genocidi és la mentida més grossa del segle.
0: Abans d'ell ha parlat el president de l'Autoritat Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, que ha acusat precisament Israel de voler acabar amb l'existència del poble palestí i alhora amb la solució dels dos estats.
17: El perill ja no es limita a soscavar la solució dels dos estats i a impedir la materialització de l'estat palestí. Ara amenaça la vida i l'existència mateixes del poble palestí a la seva terra natal.
0: Ho ha dit en un vídeo enregistrat perquè la seva intervenció ha estat per segon any consecutiu a distància pel veto dels Estats Units que li impedeix entrar al país.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: És un quart.
2: El temps.
0: Amb la Gemma Puig.
18: Aquest divendres les temperatures tocaran sostre. Des de primera hora del matí també els valors no han baixat tant. Aquest cel que durant la nit i matinada ha sigut més ennuvolat, però ara mateix amb aquest cel clar, amb sol, amb alguna boirina matinal cap a comarques interiors, també cap al nord-est algun núvol prim. Valors de mínima tropical a la façana litoral, 13-14 graus cap a Ponent, però també al prelitoral amb alguns valors de temperatures força suaus. I al Pirineu doncs l'ambient no és tan fresc. Al migdia farà més calor. Tindrem un dia estiuenc. Les màximes dels 30 als 35 graus. Les més altes cap a l'interior de l'Ebre arribant o tocant els 36 o 37 graus, amb una tarda solellada en conjunt. Al cap de setmana afluixa una mica la calor. Encara mantindrem valors per sobre del que tocaria per l'època i també augmentaran una miqueta els núvols.
2: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: Més coses, el Departament d'Educació recupera les lectures obligatòries a partir del curs que ve a batxillerat. El govern ha fet marxa enrere després que les eliminés fa tres cursos i ara serà el Departament qui les triarà. tot plegat forma part d'un pla per reforçar l'escriptura, l'expressió oral i la comprensió lectora per revertir els resultats educatius. A partir del curs que ve, a més, totes les escoles i els instituts també hauran de tenir un pla lector que haurà de recollir les lectures comunes que es llegeixin des del 5è de primària fins al 4 d'ESO. La consellera d'Educació, Esther Niubó, defensava tornar el que és essencial.
19: Un retorn urgent a l'essència de l'aprenentatge, un back to basics. I aquells bàsics no són altres que recuperar la importància i la centralitat de l'escriptura, de l'ensenyament sistemàtic de l'ortografia, l'oralitat, materials escrits de referència estables. Estem parlant de llibres que han anat perdent pes en els últims anys.
0: En una guia, el departament també recomana llegir en veu alta, fer treballs escrits a mà, dictats per millorar l'ortografia i reforçar el càlcul mental. La directora de recerca d'equitat.org, Mònica Nadal, assegura a Trescat Info que aquestes pràctiques ja s'estan fent a les aules i diu que el que és necessari és acompanyar els docents.
20: Totes les escoles de primària fan dictats, totes fan redaccions, totes treballen el vocabulari. El que passa és que tenen una realitat a l'aula que és molt més complexa i molt més difícil i no tenen potser les eines per poder abordar. La clau està en com garantirem que això passa sense posar més estrès sobre el professorat, sinó al contrari, donar-los més seguretat.
0: La portaveu del col·lectiu docents.cat, Susana Tercero, assegura a Trescat Info que ja van advertir que calia mantenir les lectures.
21: També vam tenir una reunió específica per demanar al departament que hi havia en aquell moment que no tragués les lectures obligatòries, perquè era una manera d'atomitzar doncs, aquest fet literari. Jo crec que podem dir que això ha passat. Els docents necessitem també una carta de navegació pel batxillerat.
0: També demana que s'afegeixi una tercera hora a batxillerat per a les llengües.
2: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: Itàlia limita a les aules el nombre d'alumnes estrangers amb poc domini de l'italià i prohibeix l'ús del burca i el niqab als centres educatius amb multes que poden arribar als 1.000 euros. El Consell de Ministres ha donat llum verda aquest dijous a un decret llei que estipula que a les classes de primària i secundària només hi podrà haver un 30% d'alumnes que no coneguin adequadament la llengua. En el cas d'alumnes i famílies que no dominin l'italià, hi haurà cursos gratuïts. Qui es negui a fer-los podrà ser sancionat amb multes de fins a 1.000 euros. Segons la primera ministra, Giorgia Meloni, el decret és un instrument que no divideix, sinó que evita les classes ghetto. El president de l'Associació Nacional de Directors d'Escola a Itàlia, Antonello Genelli, creu que les mesures poden ser positives a nivell educatiu, però veu molt complex portar-ho a la pràctica. Són declaracions a Catalunya Ràdio.
22: Si són nens i nenes, no poden anar a una escola que estigui molt lluny de casa seva. La principal pregunta és, què passa si només hi ha una escola a la seva àrea més propera?
0: El ministre d'Educació ha precisat que es podran aplicar excepcions en aquests casos. La llei va acompanyada d'una inversió de 17 milions d'euros per incentivar l'aprenentatge de l'italià a l'escola. I Dinamarca adverteix que Rússia pot intensificar els pròxims mesos els seus atacs híbrids contra països europeus i membres de l'OTAN. Segons el cap del Servei d'Intel·ligència danès, cada vegada hi ha més possibilitats que Moscou porti a terme incursions i atacs de tota mena als països que donen suport logístic a Ucraïna.
23: Hi ha un risc petit, però creixent, que Rússia faci el pas de dur a terme atacs militars limitats contra un país o més de l'OTAN que comparteixen frontera amb Rússia. Per exemple, això podria implicar atacs aïllats amb armes de llarg abast, com ara drons o míssils, dirigits contra infraestructures que contribueixen a donar suport a Ucraïna.
0: Justament aquest dijous, Polònia ha dit que investiga com a sabotatge l'incendi en una estació de satèl·lits Starlink ubicada a l'est del país. Aquesta xarxa dona cobertura d'internet a Ucraïna. Des de França, el president Emmanuel Macron ha desmentit informacions publicades segons les quals la CIA havia alertat d'atacs contra països de l'arc mediterrani per part de la flota naval fantasma russa. París, Isabel Galí.
1: Emmanuel Macron ha desmentit que França hagi rebut cap alerta de la CIA sobre la preparació d'atacs russos amb drons contra el sud de França, Espanya i Itàlia des de patrullers fantasmes al Mediterrani, però immediatament després ha aclarit que les amenaces russes s'han de prendre seriosament perquè hi ha un augment inquietant de la tensió amb els estats europeus pel suport que donen a Ucraïna. I a la pregunta de si Rússia està capacitada per atacar França amb drons ha contestat amb un sí rotund.
3: Aujourd'hui, il n'y a pas eu en France des attaques.
4: Avui no hi ha hagut cap atac a França com el que va passar a Leipzig, però quan em pregunten si podria passar, la meva resposta és sí.
3: Ma réponse est oui.
1: Macron també ha confirmat el que alguns mitjans havien avançat avui, un pla per reforçar la seguretat a la xarxa elèctrica, ferroviària, de telecomunicacions i de distribució d'aigua potable a tot França.
4: Regió per regió, qualsevol instal·lació sensible civil que ho justifiqui està subjecte a protecció addicional. El mateix es fa per als llocs militars i els contractistes de defensa.
1: I en aquest moment crític de la guerra, el president francès també considera creïble l'escenari d'una mobilització de 300.000 soldats russos i davant d'això creu que Europa ha de continuar ajudant Ucraïna.
0: I a tot això, Rússia no ha valorat les acusacions daneses i franceses d'aquest dijous, però nega per sistema l'autoria de qualsevol atac híbrid contra països europeus. A més, Vladimir Putin sempre descarta que tingui cap intenció d'atacar Europa. Moscou, Cristina Solies.
5: Rússia creu que és Europa qui s'està rearmant i, per tant, qui els està obligant a augmentar el seu nivell d'alerta. El Kremlin considera que els governants comunitaris alarmen la població per treure'n rèdit electoral i per justificar una militarització que els permet recuperar la seva indústria. Rússia també acusa Europa d'estar duent a terme una guerra híbrida contra ells i entén que, sense l'ajuda dels socis de l'OTAN, Ucraïna no podria llançar atacs precisos contra territori rus. De fet, Putin ha donat algunes pistes de com podria escalar la guerra híbrida. Ja ha avisat les capitals europees que, si continuen interceptant els seus vaixells, es reserva el dret a fer el mateix, o ha alertat els països bàltics que, si permeten que els drons ucraïnesos facin servir el seu espai aeri per atacar-los, i respondran. En les últimes setmanes també ha començat a atacar passos fronterers entre Ucraïna i països de l'OTAN a Romania o a Polònia. És l'estratègia del Kremlin per dissuadir Europa de donar suport a Ucraïna, que corre el perill de ser malentesa i de provocar una escalada real.
0: Sants és la segona pel·lícula catalana a competició aquest any al Festival de Cinema de Sant Sebastià i l'única que està rodada en català. L'han presentat aquest dijous el seu director, Miquel Gurrea, el mateix de Suro, i l'actriu protagonista, Victoria Luengo. Enviat especial a Sant Sebastià, Marc Garriga.
24: Sants és una pel·lícula de misteri sobre una noia que roba imatges d'esglésies i que rebutja implicar-se en la cura de la seva mare, interpretada per Ariadna Gil, quan veu que li falta poc per morir. Per tant, parla de xarxes de suport, de pertinença a un grup, de tenir cura de la gent que t'envolta, com ha explicat Victoria Luengo a 3Cat Info.
25: Per mi, una de les coses més importants de la pel·lícula passa per aprendre a quedar-se quan un familiar està marxant i tota la valentia que cal i totes les coses que obre, totes les ferides que no has tancat. I no és una pel·lícula que et diu el que has de pensar, que t'esperes, no és una pel·lícula que dius A, B, C. No, és una pel·lícula diferent i crec que divertida i profundament emocionant al final.
24: L'actriu fins i tot ens ha confessat que es va fer arrencar una pròtesi d'una dent perquè al personatge li anava bé tenir una dent trencada. El títol del film fa referència al barri de Sants de Barcelona, que és on viu el director, i està previst que s'estreni al febrer de l'any vinent.
0: Esports. Fins a dos quarts amb en Damià Aguilar.
26: Ha començat la fase regular de l'Eurolliga de bàsquet. El Barça ha guanyat l'Efes d'Istanbul 89-82 amb 20 punts de Brizuela i 19 de Panther, de la transmissió online de Catalunya Ràdio.
27: Ja els acabat atacant, 7, 6, aquí. Ara, Joel Parra per rematar-ho de 3, de 3, de 3, de 3, no hi va. I acaba el partit al Palau Blaugrana amb victòria, victòria, victòria, victòria, victòria. Amb sang, suor i llàgrimes, sense pràcticament pivots, amb un lesional d'última hora, el Barça ha derrotat l'Efes de Mike James. Primera victòria de la temporada. Barça 89, Efes d'Istanbul de Pablo Laso, 82.
26: El Barça tenia la baixa de Uoma i d'última hora hem sabut la de Jorge Nebo. Nebo estarà almenys 15 dies de baixa. Això diu Brizuela a Movistar Plus.
28: Súper importante. Sobre todo después de el poco tiempo que hemos tenido para prepararnos, de lo que pasó la semana pasada, que lo estamos intentando dejar atrás lo más rápido posible. Era importante para nosotros empezar fuerte hoy. En dos días tenemos un segundo partido súper importante también, así que tenemos que seguir construyendo a partir de los partidos porque no tenemos tiempo para entrenar.
26: També aquest dijous, Dubai 78, Real Madrid 77, Hapoel Tel Aviv 84, Bayern de Múnich 86, Estrella Roja 77, Zalgiris 83, Panathinaikos 91, París 72, Baskonia 89, Olympiacos 106 i Asvel Villarban 84, Maccabi de Tel Aviv 74. Aquest divendres a les 7 de la tarda, Besiktas València.
2: 3CAT Info.
26: Ha començat la UEFA Nations League de futbol a la Lliga Elite. Empat entre Països Baixos i Alemanya. Empat a 1. Ha marcat el 0-1 Félix Nemecha i ha empatat Gapco al descompte. Un empat per Xavi Hernández en el seu debut a la banqueta Orange. El blaugrana Adeyemi ha estat titular amb Alemanya. Com Cancelo ha estat en Portugal. L'actual campiona ha guanyat per 1-0 Gales. També Sèrbia 1, Grècia 2 i Noruega 3, Dinamarca 2 amb doblet de Haaland. A la Lliga D d'aquesta Nations League, Andorra 1, Malta 2. Dissabte, la selecció espanyola s'enfrontarà a Anglaterra a Wembley. Hi ha 8 catalans amb Espanya i vist des del punt de vista blaugrana són 6. Un d'ells, Fermín, que ha concedit una entrevista al Tot Costa de Catalunya Ràdio. Ha dit que la ferida per la lesió que el va apartar del Mundial és cosa passada i que l'ha sorprès Rafinha de nou.
6: No m'ho imaginava perquè mai lo havia vist jugar de nou, però sí sabia les capacitats i les qualitats que té Rafinha com a jugador i sempre ha sigut un jugador que m'ha agradat molt i ara crec que de nou s'està adaptant molt bé i està en un estat de forma espectacular.
26: Doncs Rafinha juga aquest divendres a Melbourne a les 12 del migdia, hora d'aquí, un amistós amb el Brasil contra Austràlia. El seu seleccionador Ancelotti parla d'ell i també de Vinícius.
7: El momento de los dos es diferente. Obviamente Rafinha está haciendo cosas espectaculares en una posición que no era suya, pero parece que era suya también esta. Y Vini puede ser que no es ahora en su mejor momento. La convicción que tenemos los dos que van a ser jugadores fundamentales para el futuro.
26: El mexicà Javier Aguirre ya es a València para prendre possessió com a nou entrenador.
8: Mucho trabajo, hijo, mucho trabajo, porque queda mucha liga, pero hay cosas que hacer, sí, vamos a trabajar.
26: A tot això, a la segona divisió, aquest divendres comença la setena jornada amb el Girona Albacete, el vuitè contra el penúltim, Quique Álvarez, entrenador.
9: Quan un té baixes concentrades i a la mateixa posició, un pensa possible solució, no sé si d'inici, però possibles canvis de sistema, no? Intentar, amb els jugadors que tenim, treure el millor equip i tenir la continuïtat a la segona part de la millor possible i, bueno, però s'està treballant amb algun que pugui arribar el dia a Mallorca, però, bueno, dels sis que hi ha, igual un o dos, intentarem que puguin almenys estar.
26: Els primers entrenaments del Gran Premi de la Fórmula 1 a l'Azerbaidjan, domini dels Mercedes de Russell i Antonelli, aquest divendres a les dues, classificació. Dissabte a la una del migdia, la cursa. A la Fórmula 2, l'aranès Mari Boya s'ha classificat quart. Al Mundial de Ciclisme de Montreal, l'asturià de 17 anys, Benjamín Noval, ha guanyat la prova júnior en ruta. Ja havia guanyat l'or en contrarrellotge. El català Aitor Martínez ha arribat en la posició 42. Aquest divendres, la Lluna Jiménez de Vic competeix en la prova de la ruta júnior femenina. El Barça d'handbol jugarà aquest divendres contra el Pinheiros brasiler a la primera jornada del Mundial de Clubs que es fa a Egipte. I aquest divendres comença la Laver Cup de tennis a San Francisco. Carlos Alcaraz debutarà contra el nord-americà Taylor Fritz.
2: 3CAT Info. Són dos quarts de cinc.
0: És moment a la sintonia de 3CAT Info de repassar algunes de les informacions més destacades d'aquesta jornada. Us estem explicant que el Tribunal Suprem s'ha apartat de la finalitat de la llei d'amnistia segons la sentència que prepara el Constitucional per al ple del 6 d'octubre. Catalunya Ràdio ha tingut accés a l'esborrany del text que serà determinant perquè l'alt tribunal amnistiï Puigdemont, Junqueras i els consellers del govern de l'1 d'octubre. El govern espanyol i Junts reprenen els contactes per desencallar el decret d'habitatge que inclou mesures com la prohibició de desnonar persones vulnerables. El PSOE vol assegurar-se els suports dels grups abans de portar el decret al Congrés i sumar pressiona perquè el Consell de Ministres ja el validi dimarts que ve. I en els pròxims minuts també parlarem del preu de la benzina, que continua a l'alça i cada cop s'acosta més als 2 euros al litre. Aquesta barrera ja se supera a França, Alemanya i també a Portugal. Catalunya augmentarà gairebé en un 50% la capacitat de consum d'energia l'any 2030 gràcies a l'ampliació de la xarxa elèctrica actual. és un projecte milionari que la Generalitat i el govern espanyol han presentat a Salt, al Gironès. I el cel de la platja de la Barceloneta s'ha omplert aquesta nit de dijous de llum i color amb un espectacle de 750 drons per homenatjar la ciutat de Xangai, convidada d'aquesta festa de la Mercè. Sumari d'esports amb en Damià Aguilar.
26: El Barça ha guanyat a l'Eurolliga de bàsquet d'Efes d'Istanbul, 89-82, amb 20 punts de Brizuela i 19 de Panther. Ha començat també la UEFA Nations League i ha debutat Xavi Hernández a la banqueta dels Països Baixos amb un empat a 1 contra Alemanya.
0: I el temps, aquest divendres, tornarem a tenir un dia d'estiu. Matí menys fresc i al migdia farà més calor. La majoria de màximes entre els 30 i els 35 graus i fins i tot podran arribar als 37 a les Terres de l'Ebre. Sol, amb alguna boirina matinal, als dos extrems de la costa i algun núvol prim. Continuem, doncs. El Constitucional sentenciarà que el Suprem ha estat fent una interpretació esbiaixada de l'amnistia i que s'aparta de l'objectiu de la norma. És el que diu l'esborrany de la primera sentència a favor d'amnistia Carles Puigdemont, Oriol Junqueras i els consellers del govern de l'1 d'octubre, al qual ha tingut accés Trescatinfo. El Constitucional la validarà el 6 d'octubre i aplanarà així el retorn de Puigdemont a Catalunya. Madrid. Paula Brujats.
10: El Constitucional retreu als jutges Marchena i Llarena que s'han extralimitat en interpretar l'amnistia i que s'han desviat de l'objectiu de la llei. A la proposta de sentència no se'ls menciona expressament, però sí que es desmunta la seva tesi sobre la malversació. El Constitucional deixa clar que amb el referèndum no hi va haver benefici personal per als dirigents independentistes i afegeix que dir que hi havia un benefici sense un increment econòmic real, com ha fet fins ara el Suprem, és un excés interpretatiu. El Constitucional també reconeix que s'ha vulnerat drets fonamentals dels líders independentistes en impedir-los, per exemple, presentar-se a unes eleccions i recorda que la voluntat de l'amnistia era extingir tota la responsabilitat penal. Són fragments de l'esborrany de la sentència que afirma el magistrat conservador del Constitucional, José María Macías, contrari a l'amnistia, però que s'ha vist obligat a refer la proposta de sentència seguint el criteri de la majoria progressista. Ja avançava ell mateix ahir al matí de Catalunya Ràdio que el seu text seria clar.
11: Sempre he estat clar, però amb els meus escrit a la universitat, a les meves sentències, i naturalment la sentència que dit serà clara.
10: I és rellevant que sigui clar perquè la primera sentència que donarà la raó a Jordi Turull també serà d'aplicació a la resta d'afectats. Quan es voti d'aquí a 15 dies, obligarà el Suprem a aplicar l'amnistia immediatament, és a dir, s'haurà de retirar l'ordre de detenció contra Puigdemont, Comín i Puig i posar punt i final a la inhabilitació de Junqueras, Bassa, Romeva i Turull.
0: Gràcies, Paula. I d'altra banda, el govern espanyol i Junts reprenen els contactes per desencallar la llei que atura els desnonaments a persones vulnerables i congela els lloguers. L'impacte social del cas de la Mari Carmen, la dona de 87 anys que ha estat desnonada a Madrid, ha esperonat el PSOE, però també sumar que pressiona per aprovar el decret dimarts que ve, tant si es té en els suports garantits com si no. Madrid, Dani Sainz de Aja.
12: La Moncloa no vol fer un pas en fals i fins que no s'assegure els vots de Junts no dura el decret d'habitatge al Congrés, on ja va decaure al febrer i on no ha tornat per falta de suport. El Ministeri d'Habitatge està estudiant les propostes dels de Puigdemont, més protecció als petits tenidors i bonificacions fiscals. Però els socialistes no són un obstacle, però no garanteixen un acord abans de dimarts, data límit per a sumar, que no en té prou i també reclama expropiar el pis de la Mari Carmen. Sentim els ministres Ernest Urtasun i Òscar López.
13: No podem acceptar aquest pols i que, per tant, li hem de dir en aquests fons voltor que no són benvinguts al nostre país i que no tolerarem que juguin amb la vida de les Mari Carmens del nostre país.
14: Bienvenidas sean todas las propuestas y todas las opiniones. Yo lo que le digo es que hay un gobierno de España volcado en poner medidas de vivienda, por cierto, del que ha formado parte Sumar.
12: Una vegada més, Sánchez haurà d'encaixar demandes dels seus socis sovint contraposades. Esquerra vol mesures per frenar l'especulació i Gabriel Rufián acusa Junts de no voler remar a favor.
15: Junts no vol i probablement tampoc pot, ells sabran, votar res que pugui pal·liar o que pugui frenar aquest drama de la vivenda.
12: i el PP s'exclou de qualsevol negociació amb un govern que, diuen, és l'únic responsable de la crisi de l'habitatge.
0: L'auge de l'extrema dreta a Europa està propiciant que s'instal·li un discurs que culpa els immigrants de la falta d'habitatge assequible. Fins i tot alguns governs estan fent polítiques per excloure'ls de les prestacions. N'ha alertat, sobretot plegat, el relator especial sobre habitatge de les Nacions Unides, Koldo Kasla, que també ha avisat del risc de dividir la societat. En una entrevista a Catalunya Ràdio, Kasla ha explicat que s'ha queixat el govern espanyol pels acords de govern entre el Partit Popular i Vox i el seu principi de prioritat nacional.
3: Queda entender que tendrán prioridad aquellos que hayan nacido en España, aunque está por concretar en qué se materializa eso, ¿no? Y ese es el lenguaje utilizado que transmite discriminación y prejuicios, presentando a las personas extranjeras como si fueran ellas las responsables del hecho de que la vivienda es inaccesible e inasequible.
0: El relator especial sobre habitatge de l'ONU demana als governs que s'atreveixin a intervenir al mercat, que és on hi ha realment el problema. I el preu de la benzina continua a l'alça i cada cop s'acosta més als 2 euros al litre, una barrera que ja se supera a França, a Alemanya i també a Portugal. Avui el litre de gasolina costa de mitjana 1,91 euros. El de gasoil és un cèntim més car, 1,92 euros la litre, i això que està bonificat pel govern espanyol. Si no, encara seria més car. Els preus s'acosten al rècord històric de fa 4 anys, quan l'estiu del 2022 el litre va arribar als 2 euros i 10 cèntims. Aleshores va ser per la guerra d'Ucraïna. Ara és pel conflicte a l'Orient Mitjà, i la situació es podria complicar encara més si Donald Trump compleix l'amenaça d'aturar les exportacions de dièsel per abaixar els preus a casa seva, que també estan pels núvols. El portaveu comunitari, Olaf Gill, admet que estan realment preocupats.
16: La Unió Europea veu amb preocupació els plans dels Estats Units de prohibir les exportacions de dièsel. La nostra cooperació en energia és sòlida, estable i mútuament beneficiosa. Qualsevol disrupció podria afectar negativament les dues parts.
0: La Moncloa estudia prorrogar o ampliar les mesures contra l'impacte de la pujada de preus. I Catalunya augmentarà gairebé en un 50% la capacitat de consum d'energia l'any 2030 gràcies a l'ampliació de la xarxa elèctrica actual en un projecte milionari que la Generalitat i el govern espanyol han presentat a Salt, al Gironès. Anem a Girona, Núria Pereira.
17: L'ampliació de la xarxa permetrà garantir l'electricitat que necessitaran grans projectes com el nou campus de salut de l'Hospital Clínic a Barcelona, el del Trueta de Girona o el polígon industrial de Torreblanca a Lleida. Ara, el pic màxim de consum d'energia a Catalunya és de 8 gigawatts. Amb aquest projecte se n'hi afegiran 4 més. La majoria de la nova electricitat vindrà de la resta de l'Estat, però una part també procedirà de la que es generi directament a Catalunya, sobretot amb renovables, ha concretat el secretari d'Estat d'Energia, Joan Groisart.
18: Aquesta planificació el que permet és que Catalunya pugui integrar més renovables també directament generades aquí, que no hi hagi tanta dependència d'energia generada a altres parts de l'Estat.
17: La inversió a tot l'Estat per ampliar la xarxa elèctrica és de 17.000 milions d'euros.
2: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: La Guàrdia Civil investiga una possible agressió racista al municipi de Tavernes de la Vall Digna, al País Valencià, després que s'hagi fet viral un vídeo a les xarxes sobre aquests fets. L'Ajuntament, a través d'un comunicat, ha condemnat qualsevol forma de violència, racisme o xenofòbia. A les imatges, que ja estan en mans de la Guàrdia Civil per mirar d'identificar els agressors, s'hi veu com un grup de joves persegueixen un home d'origen magrebí i l'agredeixen. Els fets haurien passat el cap de setmana i, de moment, no s'ha presentat cap denúncia. El consistori assegura que està col·laborant amb les forces de seguretat i que el municipi és un poble de convivència, respecte i diversitat. De moment, no hi ha cap persona detinguda en relació amb aquest cas. I l'acusat d'assassinar la seva exparella a cops de pedra a Calafell, al Baix Penedès, l'any passat s'enfronta a presó permanent revisable. En la primera sessió del judici, els Mossos, que van detenir l'home, han explicat que els va confessar que havia matat la dona. Tarragona, Ricard Buigas.
19: Un dels agents que va atendre l'acusat quan va aturar el cotxe a l'AP7 al costat d'una patrulla ha explicat que l'home va confessar els fets.
20: Me comenta que se quería entregar porque había matado a su mujer. Dice que sí, que se le ha ido la olla, que ha matado a su mujer y que estaba en el maletero del vehículo.
19: En la primera sessió del judici, que es fa amb jurat popular, han declarat els fills de la víctima i veïnes de l'immoble on es va cometre el crim. Han explicat que l'acusat insistia a reprendre la convivència que s'havia trencat una setmana abans dels fets. L'home està en presó preventiva des de l'abril de l'any passat. Segons el relat de la fiscalia, l'acusat va matar la dona amb una pedra després de quedar amb ella a la casa on havien viscut fins feia uns dies. El Ministeri Fiscal demana 22 anys de presó per l'assassinat amb traïdoria, amb l'agarrojant de parentesc i de menyspreu de gènere, i 500.000 euros en indemnitzacions pels tres fills, un d'ells menor de edat. L'acusació particular ha demanat la presó preventiva revisable. La defensa suposa aquestes penes per circumstàncies eximents i atenuants.
0: I a Lleida, aquest divendres, quedarà vist per a sentenciar el judici del conegut com a cas Carreteres. Ja ha declarat el principal acusat, Jordi Benet, excap de Carreteres de la Generalitat a Lleida, que ha negat haver rebut diners de forma il·legal d'una mateixa empresa constructora. Benet s'enfronta a 12 anys de presó. Lleida, Juliol Becar.
1: Este dijous han declarat els principals acusats del cas, l'excap de Carreteres, Jordi Benet, dos directius d'una empresa constructora, la filla del mateix Benet i un exresponsable de conservació de carreteres a Lleida. Benet, que està acusat d'irregularitats en contractes d'obra pública, ha reconegut que tenia una relació d'amistat amb els directius de l'empresa MJ Grues, però ha negat haver rebut diners de forma il·legal o haver fet cap desviació pressupostària. Responia així les preguntes del seu advocat.
4: Alguna vegada, des de l'entorn de MJ Grues, us van pagar diners?
5: No.
4: Us van enviar a pagar, lliurar?
5: No.
1: Els dos directius, per la seva banda, han negat haver pagat diners a canvi d'afavorir la constructora en l'adjudicació d'obra pública. Este judici és una peça derivada del cas Boreas, de suposada corrupció a la Diputació de Lleida, i està previst que este divendres ja quedi vist per a sentència.
0: Mantenim aquesta connexió amb Lleida perquè l'Hospital Arnau de Vilanova ha posat en marxa una sala de descans per a pacients que fan quimioteràpia i han de passar llargues hores entre tractaments i proves. Era un espai molt reivindicat perquè fins ara només disposaven d'una sala en un hotel als afores de la ciutat.
1: L'espai l'ha cedit l'Arnau de Vilanova, però l'ha posat en marxa l'Associació contra el Càncer de Lleida. Això tenint en compte que l'Arnau és l'hospital de referència per al Pirineu, la Franja i tot Ponent, amb molts pacients que han de fer llargs desplaçaments. Sisco Maragnes és president de l'entitat.
21: De fet, és una reivindicació dels pacients de càncer de fora de Lleida, no? Que deien, ostres, hem de baixar a Lleida, fer l'analítica, a les 8 del matí hem d'estar aquí, hem d'esperar unes hores que ens donin el resultat. Ostres, què fas amb aquestes hores?
1: La sala disposa de butaques, punts de càrrega elèctrica i una zona de menjador. Tot plegat per facilitar i humanitzar més els tractaments. Oriol Llogueros, el gerent de l'Arnau.
22: Que tinguis un lloc on no vagis vagant pel carrer Major, que és on t'enviarien, no? A l'espera que m'ha passat, tenir espais com aquest, jo crec que és, bueno, és d'obligació, no? I de deure com a sistema.
1: Fins ara, estos pacients només tenien habilitat un espai en un hotel als afores de Lleida, que de moment es mantindrà a banda de la nova sala a l'Arnau.
0: Sabadell recupera l'antiga caserna de la Guàrdia Civil després de 20 anys de litigis amb el govern espanyol. Allà s'hi construiran les noves consultes externes de l'Hospital Parc Taulí. Aquest dijous també s'ha posat la primera pedra del futur campus de Ciències de la Vida i la Salut en una antiga fàbrica tèxtil de la ciutat. Sabadell, Marta Vallès.
23: Aquest divendres, a la comissió bilateral entre representants municipals i del govern, l'Ajuntament de Sabadell cedirà l'ús de la caserna a la Generalitat perquè es comenci a treballar el projecte del nou equipament. En aquests 9.000 metres quadrats que ocupa la caserna s'hi faran les noves consultes externes de l'Hospital Parc Taulí. L'anunci el feia l'alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés.
24: Fa més de 20 anys que la ciutat de Sabadell esperàvem poder fer un anunci com el que avui estem fent aquí. I és que la caserna, ara sí ho podem dir amb tota la contundència, amb tota l'alegria, abans dèiem que avui tenim somriures de la ciutat, i és cert, la caserna avui sí que ja és de la ciutat de Sabadell, sense cap mena de dubte, sense cap cost i sense cap perill de tornar en seu judicial i, per tant, que quedi parat de nou.
23: També aquest dijous s'ha posat la primera pedra del futur campus urbà de Ciències de la Vida i la Salut de la Universitat Autònoma. Es fa a l'Art Tèxtil, una antiga fàbrica que ara acollirà estudis de medicina i infermeria. Es preveu que el curs 2028-2029 arribin els primers alumnes.
2: El temps.
0: Amb la Gemma Puig.
5: Aquest divendres les temperatures tocaran sostre. Des de primera hora del matí també els valors no han baixat tant. Aquest cel que durant la nit i matinada ha sigut més ennuvolat, però ara mateix amb aquest cel clar, amb sol, amb alguna boirina matinal cap a comarques interiors, també cap al nord-est algun núvol prim. Valors de mínima tropical a la façana litoral, 13-14 graus cap a Ponent, però també al prelitoral amb alguns valors de temperatures força suaus, i al Pirineu doncs l'ambient no és tan fresc. Al migdia farà més calor. Tindrem un dia estiuenc. Les màximes dels 30 als 35 graus, les més altes cap a l'interior de l'Ebre, arribant o tocant els 36 o 37 graus, amb una tarda solellada en conjunt. Al cap de setmana afluixa una mica la calor, encara mantindrem valors per sobre del que tocaria per l'època i també augmentaran una miqueta els núvols.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Tres quarts i pràcticament dos minuts, tot el transport públic de la Generalitat tindrà una mateixa marca. El govern unificarà la identitat visual de trens i autobusos. La nova marca també serà al metro, al tramvia i a les bicicletes, que compartiran una mateixa identitat corporativa. El canvi es fa per reduir la fragmentació actual i crear un sistema simplificat i fàcilment identificable per als usuaris, segons consta el concurs que ha sortit a licitació per dissenyar aquesta nova marca. També inclouria empreses públiques del sector, com Ifercat, que gestiona les infraestructures ferroviàries, o Simalsa, que controla les plataformes logístiques públiques. Es desplegarà en quatre grans àmbits: transport ferroviari, carretera, mobilitat, personal i infraestructures. I el canvi es farà per etapes. Primer, la nova marca conviurà amb les actuals. En una segona fase, la marca mare guanyarà pes visual, tot i mantenir encara les existents. Al final, totes s'integraran a la nova marca. Un canvi que es posa en marxa en un moment en què es traspassen rodalies a la Generalitat, s'amplien les concessions dels autobusos interurbans i s'ha d'implantar la T-Mobilitat a tot Catalunya.
2: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3CAT Info.
0: Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'un home en ple carrer a Terrassa, al Vallès Occidental. Els fets van passar dimecres a la nit. Els Mossos van rebre l'avís que s'havia produït una agressió en un carrer als afores de la ciutat. Fins al lloc dels fets es van desplaçar diverses patrulles policials i unitats del sistema d'emergències mèdiques. En arribar, els Mossos van localitzar el cos sense vida i amb signes de violència d'un home. La Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec del cas. De moment, no hi ha cap detingut en relació amb aquesta mort. Els Mossos d'Esquadra han trobat dins d'una casa de Cabrera, de Noia, un home mort fa més de dos anys. La dona i la filla han conviscut amb el cadàver durant tot aquest temps. Corresponsal a la Noia, Montse Gené Riba.
6: Els Mossos d'Esquadra van entrar-hi dimecres a la tarda arran de l'avís dels veïns perquè mare i filla no sortien mai de casa i acumulaven muntanyes de bosses d'escombraries al pati. I van trobar el cadàver en una de les estances en avançat estat de descomposició. La veïna del costat, la Manuela, ha explicat el comportament estrany de la dona de 59 anys a qui va veure fugazment fa 15 dies i li va dir que retirés la brossa d'una vegada.
7: Yo la vi a ella, que salió como un relámpago, ¿sabes? Digo, oye, esto se tiene que quitar, ¿eh? Sí. No te preocupes, llegaba hasta arriba, ¿eh? Los Mossos tuvieron que extenderlo porque es que papá de abrir la ventana para que se ventilara del pestazo que tenía que haber dentro de la casa.
6: Una altra veïna, la Yolanda, diu que fa temps que sospitava d'alguna cosa davant de l'abandonament de la casa i del cotxe que portava anys aparcat al carrer.
8: Olía como a putrefacción. Y yo cuando llegaba a casa se lo decía a mi marido, digo, nene, digo, algo raro tiene que haber en aquella casa, que yo paso por allí, digo, y huele a muerto.
6: L'autòpsia determinarà les causes de la mort de l'home. Davant l'estat de deixadesa de tot plegat, les dues dones que no sortien de casa des de la pandèmia van ser traslladades a l'hospital per fer-los una revisió.
0: El cel de la platja de la Barceloneta s'ha omplert aquesta nit de dijous de llum i color amb un espectacle de 750 drons per homenatjar la ciutat de Xangai, convidada d'aquesta festa de la Mercè. Barcelona, Montse Mas.
9: Sota el títol El fil vermell, basat en una llegenda xinesa sobre el destí, l'estudi català Floc Drone Art ha dibuixat durant 20 minuts figures visuals sobre la línia de la costa per simbolitzar el vincle entre Barcelona i la metròpoli asiàtica. S'han vist flors, dracs, guerrers, edificis emblemàtics de les dues ciutats i també institucions com el Pam Tomàquet, que ha arrencat molts aplaudiments. L'experiència ha hipnotitzat durant 20 minuts els milers i milers d'assistents.
10: Nos gustó mucho, estaba buenísimo. No pensamos que sería tan fascinante.
11: La veritat que està molt xulo, ens ha agradat moltíssim, no? Ens ha sorprès, no?, i aquesta barreja entre Xangai i Barcelona.
13: Fer-ho aquí a la platja és com molt impressionant, com que enriqueix molt l'experiència.
14: S'ha agradat molt, sí.
25: Molt interessant i molt curiós.
14: No, especialment el Pam Tomàquet m'ha semblat, i el de les rajoles a Barcelona.
25: Els panots, que es diuen.
14: Això mateix, tot el que sigui d'alguna manera enfatitzar la nostra tradició, sembla que és molt bonic.
9: L'oferta a la façana marítima s'ha completat amb un segon passi de l'espectacle de drons i amb la proposta immersiva Emergency Exit, al moll de la fusta, un muntatge de gran format signat per la Fura dels Paus, el músic Satori i l'estudi Iceberg, que combina teatre, electrònica i videomapatge per llançar un missatge de conscienciació ambiental.
0: Tres de les quatre colles de Tarragona han completat aquest dijous el recorregut dels pilars caminant de les escales de la catedral fins a la plaça de la Font. A Barcelona, els castellers de Sants han signat la millor actuació de la Mercè. Tarragona, David Prats.
26: Els castellers de Sant Pere i Sant Pau han estat els més ràpids a completar el recorregut del pilar de quatre caminant. Seguidament han arribat els xiquets del Serrallo i la colla jove Xiquets de Tarragona. Pel que fa als xiquets de Tarragona, els ha caigut a la meitat de la plaça de la Font. El pilar caminant s'hi estrenava enguany a l'alineació de la jove de Tarragona, l'Ignasi Salat, que ha descrit què significa ser partícip d'aquest espectacle tan singular de les festes de Santa Tecla.
27: S'ha fet llarga la festa major perquè s'ha esperat un moment i, bueno, hi ha hagut una mica d'impaciència, però, bueno, abans hem fet castells, han sortit bé i la baixada del pilar, doncs, bueno, al final és un privilegi i un orgull.
26: A la mateixa hora, la Diada de la Mercè de Barcelona ha deixat la tripleta màgica dels castellers de Sants amb el 4 de 9, el 3 de 9 i el 5 de 8. Els castellers de Barcelona, que han desmuntat en dues ocasions el 3 de 9, han sortit de la plaça de Sant Jaume amb el 5 de 8 com a millor estructura. La catedral de 8 també ha estat una novetat dels castellers de la Vila de Gràcia.
0: U2 publicarà un nou disc després de 9 anys de silenci. Es titularà Carnaval de Luz i sortirà el 13 de novembre. Aquest dimecres han publicat el segon avançament de l'àlbum, una cançó que es diu Silencio, amb un vídeo gravat a Mèxic, on també parlen del carnaval, que probablement serà el fil conductor d'aquest nou treball. El primer senzill va ser Street of Dreams, publicat el 7 de juliol. També s'ha sabut que Rosalía col·laborarà en la cançó The Mirror Maker i que el disc inclourà un tema pòstum de Dolly Parton anomenat Torn. There's a

0: 3CAT Info. 3CAT Info.
1: Tanquem aquest informatiu.
0: Esports.
1: I amb el Damià Aguilar.
2: Ha començat la fase regular de l'Eurolliga de bàsquet. El Barça ha guanyat l'Efes d'Istanbul per 89-82. Al final, victòria per 7 punts, que ha estat el màxim avantatge del partit pels locals. El tècnic Sekulić ha elogiat els seus jugadors.
3: Vull felicitar els jugadors. Per alguns d'ells era la primera vegada que jugaven un partit d'Eurolliga i han pogut sentir la intensitat i la qualitat que ens trobarem durant la temporada. Han estat capaços de remuntar un desavantatge de dobles dígits. S'han mantingut units fins i tot en els moments difícils. Hi ha coses molt bones, però només és una victòria, només un partit. I la temporada tot just acaba de començar.
2: I és que el Barça ha remuntat 15 punts des del primer quart. L'Efes ha fet 4 de 20 en triples, el Barça n'ha fet 12 de 29. 5 blaugranes han anotat més de 10 punts, destacant els 20 de Brizuela i els 19 de Panther. Aquest ha estat un moment clau del partit, amb la narració de l'antena digital de Catalunya Ràdio.
4: Atenció, triple, Robinson. Robinson s'ha inventat un triple i el Barça guanya per més d'una cistella, guanya de 4. 86-82 a 49 segons pel final del partit.
2: El Barça tenia la baixa de Uoma i d'última hora hem sabut la de Josh Nebo. Nebo estarà almenys 15 dies de baixa. El tècnic diu que s'han adaptat bé en aquest capítol.
5: Injury of Josh.
3: La lesió d'en Josh ens ha sacsejat molt, però n'hem sabut treure profit. Hi ha hagut una gran reacció dels jugadors. Altres jugadors han fet un pas endavant i això és important perquè durant la temporada ens trobarem moments difícils. Durant els partits tindrem moments complicats, problemes de faltes, petites lesions, cansament, el que sigui. Per tant, necessitem jugadors que facin un pas endavant i haurem de trobar la manera de jugar sense alguns d'ells. El partit d'avui n'és un gran exemple.
5: And tonight is a great example of this.
2: També aquest dijous a l'Eurolliga, el Dubai de Xavi Pascual ha superat el Real Madrid de Pedro Martínez per 78-77 i el Baskonia ha perdut a casa amb Olympiacos 89-106.
0: 3CAT Info.
2: Ha començat la UEFA Nations League de futbol. A la Lliga Elite, Països Baixos 1, Alemanya 1. Ha estat el debut de Xavi Hernández a la banqueta Orange. El seu equip ha empatat el descompte. El blaugrana Adeyemi ha estat titular amb Alemanya, com Cancelo ho ha estat en Portugal. L'actual campiona ha guanyat 1-0 Gales. També Sèrbia 1, Grècia 2 i Noruega 3, Dinamarca 2, amb doblet de Haaland. A la Lliga D d'aquesta Nations League, Andorra 1, Malta 2. Dissabte, la selecció espanyola s'enfrontarà a Anglaterra a Wembley. Hi ha 8 catalans amb Espanya i vist des del punt de vista blaugrana en són 6, un d'ells Fermín, que ha concedit una entrevista al Tot Costa de Catalunya Ràdio. Ha dit Fermín que la ferida per la lesió que el va apartar del Mundial és cosa passada i s'ha referit al comportament de José Mourinho, el entrenador del Real Madrid.
6: Al final crec que és el seu show i ho fa des del 2011 també i és la manera que ell té d'expressar-se en roda de premsa, que és totalment també respectable. I és el que dic, nosaltres intentem no mirar molt el que passa a Madrid o

0: regular, parecía que habíamos empezado bien, pero bueno, yo creo que acabamos de empezar, no hay que saltar las alarmas con el míster. Yo creo que el míster al final es muy respetado por el vestuario, sabe llevarnos, sabe gestionar muy bien el grupo y nos conoce a todos muy bien.
1: El blaugrana Rafinha, per cert, jugarà aquest divendres a Melbourne a les 12 del migdia, hora d'aquí, un amistós amb el Brasil contra Austràlia. Igualment, en el capítol futbolístic, el mexicà Javier Aguirre ja és a València per prendre possessió com a nou entrenador.
2: Tiene que haber para no estar sufriendo. Pasa que las circunstancias son las que son, ¿no? Pero hay mucho nivel individual. Esperemos intentar, o intentaremos, mejor dicho, sacar el mejor provecho a los jugadores.
1: A la segona divisió, aquest divendres, comença la setena jornada amb el Girona-Albacete. Quique Álvarez, tècnic del Girona.
3: Com es diu, és un partit trampa. Espero que pels meus jugadors no, perquè jo porto tota la setmana dient-los la dificultat de partit. I des d'aquí, pues, a l'afició, pues, dir-los això, que serà un rival complicadíssim, que no mirin la classificació i vinguin aquí pensant que serà un partit fàcil i que necessitem el seu suport i que ens ajudin perquè el partit és difícil en tots els sentits.
1: El Sabadell jugarà dissabte a Vigo. El seu tècnic Ferran Costa parla de la intervenció de lligaments de genoll del seu davanter Joaquini.
4: Som un equip, estem per riure junts, per celebrar junts, també per plorar quan toca, però sobretot amb la mateixa filosofia o mentalitat que afrontem tot. Veure on està l'oportunitat de creixement dins de l'adversitat i mirar endavant.
1: Els primers entrenaments de Fórmula 1 a Bakú, Azerbaijan, domini dels Mercedes de Russell i Antonelli. Aquest divendres a les 2, classificació, i dissabte a la 1 del migdia, hora d'aquí, la cursa. A la Fórmula 2, l'aranès Mari Boya s'ha classificat quart, ha estat la seva millor classificació de la temporada. I el Pons Lleida Llista ha guanyat el Club Patí Vilafranca per 4-1, el primer partit de la Lliga Catalana d'Hockey.
5: 3CAT Info. Trescat Info.

0: Són les 5.
1: El Tribunal Suprem s'ha apartat de la finalitat de la llei d'amnistia segons la sentència que prepara el Constitucional per al ple del 6 d'octubre. Catalunya Ràdio ha tingut accés a l'esborrany del text que serà determinant perquè l'alt tribunal amnistia Puigdemont, Junqueras i els consellers del govern de l'UE. El govern espanyol i Junts reprenen els contactes per desencallar el decret d'habitatge, que inclou mesures com la prohibició de desnonar persones vulnerables. El PSOE vol assegurar-se els suports dels grups abans de portar el decret al Congrés i sumar pressionar perquè el Consell de Ministres ja el validi dimarts. Isabel Díaz Ayuso s'espolsa responsabilitats del cas de la Mari Carmen i posa el focus en els desnonaments a Catalunya, on diu que n'hi ha més. Les dades oficials de l'últim any indiquen que aquí se n'han registrat més que a Madrid, però no 5 cops més, com diu Ayuso, sinó gairebé 3 vegades més. Els estudiants de batxillerat tornaran a tenir lectures obligatòries a partir del curs que ve. 3 anys després de retirar-les, el govern les torna a recuperar per millorar l'escriptura i la comprensió lectora dels estudiants. A més, les escoles i els instituts també hauran de tenir un pla lector que haurà de recollir les lectures comunes que es llegeixin des de 5è de primària fins a 4è d'ESO. Màxima cordialitat entre Donald Trump i Xi Jinping en la visita del líder xinès a la Casa Blanca, la primera en més de 10 anys. El president nord-americà ret grans honors al convidat i remarca l'amistat i la millora en alguns temes. El president xinès proposa més diàleg i cooperació en benefici de tothom. El conflicte entre Israel i Palestina centra la tercera jornada de l'Assemblea General de l'ONU. Diverses delegacions han deixat plantat el líder israelià, Benjamin Netanyahu, mentre que el líder palestí, Mahmoud Abbas, que ha hagut d'intervenir per videoconferència, ha acusat Israel de fer neteja ètnica. Dinamarca alerta de possibles atacs russos els pròxims mesos a Europa en el context de la guerra híbrida que porta a terme per debilitar el suport europeu a Ucraïna. No de

0: descarta incursions militars en països de l'OTAN, fronterers amb Rússia. Moscou nega per sistema qualsevol acusació d'atac híbrid i diu que és Rússia la víctima d'atacs d'aquesta mena.
1: Esports. Ha començat la fase regular de l'Eurolliga de bàsquet. El Barça ha guanyat l'Efes d'Istanbul 89-82 amb 20 punts de Brizuela i 19 de Panther. Ha començat també la UEFA Nations League, Països Baixos 1, Alemanya 1, en el debut de Xavi Hernández a la banqueta Orange. El blaugrana Adeyemi ha jugat els 90 minuts amb Alemanya. Mentrestant, el blaugrana Cancelo ha contribuït a la victòria de Portugal 1-0 sobre Gales.
0: I el temps, divendres tornarem a tenir un dia d'estiu, matí menys fresc, i al migdia farà més calor, la majoria de màximes entre els 30 i els 35 graus, i podran arribar als 37 a les Terres de l'Ebre. Sol, amb alguna borina matinal, als dos extrems de la costa i algun núvol prim.
2: 3Cat Info.
0: Salutacions de l'Àlex Bosch.
2: 3Cat Info. Ràdio d'informació, 24 hores.
0: El Constitucional sentenciarà que el Suprem ha estat fent una interpretació esbiaixada de l'amnistia i que s'ha apartat de l'objectiu de la norma. És el que diu l'esborrany de la primera sentència a favor d'amnistiar Carles Puigdemont, Oriol Junqueras i els consellers del govern de l'1 d'octubre, al qual ha tingut accés 3Cat Info. El Constitucional la validarà el 6 d'octubre i aplanarà el retorn de Puigdemont a Catalunya. Madrid, Paula Brujats.
3: El Constitucional retreu als jutges Marchena i Llarena que s'han extralimitat en interpretar l'amnistia i que s'han desviat de l'objectiu de la llei. A la proposta de sentència no se'ls menciona expressament, però sí que es desmunta la seva tesi sobre la malversació. El Constitucional deixa clar que amb el referèndum no hi va haver benefici personal per als dirigents independentistes i afegeix que dir que hi havia un benefici sense un increment econòmic real, com ha fet fins ara el Suprem, és un excés interpretatiu. El Constitucional també reconeix que s'ha vulnerat drets fonamentals dels líders independentistes en impedir-los, per exemple, presentar-se a unes eleccions i recorda que la voluntat de l'amnistia era extingir tota la responsabilitat penal. Són fragments de l'esborrany de la sentència que afirma el magistrat conservador del Constitucional, José María Macías, contrari a l'amnistia, però que s'ha vist obligat a refer la proposta de sentència seguint el criteri de la majoria progressista. Ja avançava ell mateix ahir al matí de Catalunya Ràdio que el seu text seria clar.
4: Sempre he estat clar, però amb els meus escrits, a la universitat, a les meves sentències, i naturalment la sentència que dit serà clara.
3: I és rellevant que sigui clar perquè la primera sentència que donarà la raó a Jordi Turull també serà d'aplicació a la resta d'afectats. Quan es voti d'aquí a 15 dies, obligarà el Suprem a aplicar l'amnistia immediatament, és a dir, s'haurà de retirar l'ordre de detenció contra Puigdemont, Comín i Puig i posar punt i final a la inhabilitació de Junqueras, Bassa, Romeva i Turull.
0: El professor de Dret Constitucional i exlletrat del Tribunal Constitucional, Joaquín Urías, creu que el Tribunal no vol obrir una batalla amb el Suprem i per això no preveu que la sentència que redacta el magistrat conservador José María Macías sigui dura amb el Suprem. Ho ha explicat en una entrevista al Catalunya Nit.
5: Esta persona, que es del grupo conservador, pues seguramente redactará, está redactando la sentencia en los términos más benignos para el Tribunal Supremo, porque la realidad es que en el fondo es un bofetón claro en el que le dicen al Supremo que se ha inventado una ley y que donde la ley decía una cosa han interpretado otra, pero lo van a decir con suavidad y por eso han mantenido al mismo ponente.
2: 3Cat Info.
0: El govern espanyol i Junts reprenen els contactes per desencallar la llei que atura els desnonaments a persones vulnerables i congela els lloguers. L'impacte social del cas de la Mari Carmen, la dona de 87 anys, que ha estat desnonada a Madrid, ha esperonat el PSOE, però també Sumar, que pressiona per aprovar el decret dimarts que ve, tant si té els suports garantits com si no. Madrid, Dani Saizeja.
6: La Moncloa no vol fer un pas en fals i fins que no s'assegure els vots de Junts no dura el decret d'habitatge al Congrés, on ja va decaure al febrer i on no ha tornat per falta de suport. El Ministeri d'Habitatge està estudiant les propostes dels de Puigdemont, més protecció als petits tenidors i bonificacions fiscals. Però els socialistes no són un obstacle, però no garanteixen un acord abans de dimarts, data límit per a sumar, que no en té prou i també reclama expropia el pis de la Mari Carmen. Sentim els ministres Ernest Urtasun i Òscar López.
7: No podem acceptar aquest pols i que, per tant, li hem de dir a aquests fons voltor que no són benvinguts al nostre país i que no tolerarem que juguin amb la vida de les Mari Carmens del nostre país.
8: Bienvenidas sean todas las propuestas y todas las opiniones. Yo lo que le digo es que hay un gobierno de España volcado en poner medidas de vivienda, por cierto, del que ha formado parte Sumar.
6: Una vegada més, Sánchez haurà d'encaixar demandes dels seus socis sovint contraposades. Esquerra vol mesures per frenar l'especulació i Gabriel Rufián acusa Junts de no voler remar a favor.
9: Junts no vol i probablement tampoc pot, ells sabran, votar res que pugui pal·liar o que pugui frenar aquest drama de la vivenda.
6: I el PP s'exclou de qualsevol negociació amb un govern que, diuen, és l'únic responsable de la crisi de l'habitatge.
0: Una altra derivada política del cas Mari Carmen ha estat la picabaralla entre el govern de Madrid i el català. Isabel Díaz Ayuso s'ha desentès de responsabilitats pel desallotjament de dimecres i s'ha comparat amb Catalunya per presumir de dades de desnonaments. En una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, la consellera d'Habitatge, Silvia Paneque, ha assegurat que la presidenta madrilenya ha falsejat les xifres.
10: El número mayor se está ejecutando en Cataluña, en Andalucía, en Comunidad Valenciana y a larga distancia en Madrid. Fíjense qué incoherencia. Por cada desahucio que hay en Madrid se producen 5 en la Cataluña de Illa y de Sánchez.
11: Es falso que s'estigui desnonant més, com diu ella, a Catalunya respecte a Madrid. Catalunya, en un trimestre, ha aturat 43 desnonaments per esperar que hi hagi un recurs habitacional alternatiu i Madrid només 7.
0: Les dades oficials indiquen que Catalunya ha registrat més desnonaments que a Madrid, però no pas 5 cops més, com assegura Isabel Díaz Ayuso, sinó gairebé 3 vegades més, almenys l'últim any. La directora d'Habitat 3, Carme Trilla, ha dit al Catalunya Nit que el cas de la Mari Carmen també passa aquí.
12: Això aquí a Barcelona ens està passant. Hi ha propietaris de finques que no són rendibles perquè estan amb lloguers antics i aleshores, bueno, doncs és quan apareixen aquestes intervencions doncs de l'Ajuntament o de la Generalitat i que haurien de ser més habituals si hi hagués més recursos de comprar aquestes finques, no uns fons especuladors, sinó la pròpia administració.
0: En el primer trimestre d'aquest any, de cada 10 desnonaments que s'han fet a Catalunya i Madrid, 6 són aquí i 4 a la capital espanyola. Això pel que fa a xifres absolutes. De gener a març hi ha hagut 921 desnonaments a Catalunya enfront dels 582 de Madrid. Per tant, aquí hi va haver 339 desnonaments més. En números relatius, a Catalunya s'han fet 11,3 desnonaments per cada 100.000 habitants, 3 més que a Madrid, on n'hi ha hagut 8,2 per cada 100.000 habitants. Són dades que surten de l'últim registre del Consell General del Poder Judicial.
12: Tenim aquí un repte molt gran amb les finques que no són rendibles i que cauen en mans d'inversors. Això és una assignatura pendent de la política d'habitatge d'aquest país, que ha d'implicar doncs, una política molt més agressiva de compra d'edificis i d'intervenció directa per evitar aquestes situacions.
0: Segons els experts, la diferència entre Catalunya i Madrid s'explica perquè aquí hi ha més població, més habitatges i més famílies vivint-hi de lloguer. De tota manera, la xifra de desnonaments ha anat a la baixa els últims anys.
2: 3Cat Info.
0: Llenguatge diplomàtic de Donald Trump i Xi Jinping en la rebuda del líder xinès a la Casa Blanca, la primera visita en més de 10 anys. Els líders dels Estats Units i la Xina han refermat la voluntat de millorar les relacions i la cooperació, però tant Trump com Xi no han amagat els temes de fricció, com el dèficit comercial, Taiwan, la guerra de l'Iran o la intel·ligència artificial. De fet, el sopar de gala aquesta matinada és amb els magnats d'aquest sector. Washington, Oriol Serra.
13: Donald Trump ha rebut el seu homòleg xinès Xi Jinping amb tots els honors i també bones paraules i bons gestos. Per exemple, anant a rebre el president xinès i la seva dona a l'aeroport. Els dos mandataris han expressat una clara voluntat d'entesa per l'interès comú i aquest passa per la cursa de la intel·ligència artificial rebatejada per Trump com a superintel·ligència.
14: També abordarem qüestions urgents relacionades amb la tecnologia de seguretat i la superintel·ligència, ja que les decisions que prenguem avui en aquests àmbits poden promoure la pau i la prosperitat durant dècades i dècades.
13: A la sortida de la Casa Blanca, Trump ha dit que havia estat una gran trobada. Xi Jinping també s'ha expressat en aquesta línia de la cordialitat més absoluta. Això sí, ha posat damunt la taula la comunicació militar en el sentit que els exèrcits dels dos països tinguin una línia directa per evitar malentesos i crisis. Ha dit que les empreses nord-americanes són benvingudes a la Xina i que cal apostar pel diàleg i que la rivalitat i la competència han de ser sanes.
15: Hauríem de coexistir pacíficament. Com he dit moltes vegades, defenso la cooperació entre les dues grans potències, la Xina i els Estats Units. La confrontació només ens perjudicarà a totes dues. No cal que evitem parlar de competència, però ha de ser sana i mantenir-se dins d'uns límits.
13: Les qüestions que puguin resultar espinoses entre els dos països s'evitaran, o sigui que no es pot esperar, per exemple, sentir parlar de Taiwan durant aquesta visita. Xi Jinping, per cert, ha anunciat que la Xina convidarà 100.000 estudiants dels Estats Units a estudiar a les seves universitats els pròxims 5 anys.
0: I el conflicte palestí-israelià ha estat el protagonista de la jornada de l'Assemblea General de l'ONU d'aquest dijous, amb les intervencions del president de l'Autoritat Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, i del primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu. Aquest és el moment que s'ha viscut just abans que Netanyahu comencés a parlar. Diverses delegacions s'han aixecat i han marxat, i el líder israelià els ha titllat de covards. Netanyahu ha dedicat missatges de gratitud al president nord-americà Donald Trump i crítiques a l'alcalde de Nova York, Zoran Mamdani, a qui ha acusat d'antisemita, i al president turc Recep Tayyip Erdogan, de qui ha dit que és un tirà. Ha presumit de la feina feta, ha dit, per defensar l'estat d'Israel, i sobre les acusacions de genocidi s'ha defensat així.
16: Us faré una pregunta. Quin règim genocida subministra milions de vacunes a la població enemiga? Quin règim genocida facilita la distribució de milions de tones d'aliments a Gaza? Això és una tona per persona. Acusar Israel de genocidi és la mentida més grossa del segle.
0: Abans d'ell ha parlat el president de l'Autoritat Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, que ha acusat precisament Israel de voler acabar amb l'existència del poble palestí i alhora amb la solució dels dos estats.
17: El perill ja no es limita a soscavar la solució dels dos estats i a impedir la materialització de l'estat palestí. Ara amenaça la vida i l'existència mateixes del poble palestí a la seva terra natal.
0: Ho ha dit en un vídeo enregistrat perquè la seva intervenció ha estat per segon any consecutiu a distància pel veto dels Estats Units que li impedeix entrar al país.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: És un quart.
2: El temps.
0: Amb la Gemma Puig.
18: Aquest divendres les temperatures tocaran sostre. Des de primera hora del matí també els valors no han baixat tant. Aquest cel que durant la nit i matinada ha sigut més ennuvolat, però ara mateix amb aquest cel clar, amb sol, amb alguna boirina matinal cap a comarques interiors, també cap al nord-est algun núvol prim. Valors de mínima tropical a la façana litoral, 13-14 graus cap a Ponent, però també al prelitoral amb alguns valors de temperatures força suaus. I al Pirineu, doncs, l'ambient no és tan fresc. Al migdia farà més calor. Tindrem un dia estiuenc. Les màximes dels 30 als 35 graus. Les més altes cap a l'interior de l'Ebre arribant o tocant els 36 o 37 graus, amb una tarda solellada en conjunt. Al cap de setmana afluixa una mica la calor. Encara mantindrem valors per sobre del que tocaria per l'època i també augmentaran una miqueta els núvols.
2: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: Més coses, el Departament d'Educació recupera les lectures obligatòries a partir del curs que ve a batxillerat. El govern ha fet marxa enrere després que les eliminés fa tres cursos i ara serà el Departament qui les triarà. tot plegat forma part d'un pla per reforçar l'escriptura, l'expressió oral i la comprensió lectora per revertir els resultats educatius. A partir del curs que ve, a més, totes les escoles i els instituts també hauran de tenir un pla lector que haurà de recollir les lectures comunes que es llegeixin des del cinquè de primària fins al quart d'ESO. La consellera d'Educació, Esther Niubó, defensava tornar el que és essencial.
19: Un retorn urgent a l'essència de l'aprenentatge, un back to basics. I aquells bàsics no són altres que recuperar la importància i la centralitat de l'escriptura, de l'ensenyament sistemàtic de l'ortografia, l'oralitat, materials escrits de referència estables. Estem parlant de llibres que han anat perdent pes en els últims anys.
0: En una guia, el departament també recomana llegir en veu alta, fer treballs escrits a mà, dictats per millorar l'ortografia i reforçar el càlcul mental. La directora de recerca d'equitat.org, Mònica Nadal, assegura a Trescat Info que aquestes pràctiques ja s'estan fent a les aules i diu que el que és necessari és acompanyar els docents.
20: Totes les escoles de primària fan dictats, totes fan redaccions, totes treballen el vocabulari. El que passa és que tenen una realitat a l'aula que és molt més complexa i molt més difícil i no tenen potser les eines per poder abordar. La clau està en com garantirem que això passa sense posar més estrès sobre el professorat, sinó al contrari, donar-los més seguretat.
0: La portaveu del col·lectiu docents.cat, Susana Tercero, assegura a Trescat Info que ja van advertir que calia mantenir les lectures.
21: També vam tenir una reunió específica per demanar al departament que hi havia en aquell moment que no tragués les lectures obligatòries, perquè era una manera d'atomitzar doncs, aquest fet literari. Jo crec que podem dir que això ha passat. Els docents necessitem també una carta de navegació pel batxillerat.
0: També demana que s'afegeixi una tercera hora a batxillerat per a les llengües.
2: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: Itàlia limita a les aules el nombre d'alumnes estrangers amb poc domini de l'italià i prohibeix l'ús del burca i el niqab als centres educatius amb multes que poden arribar als 1.000 euros. El Consell de Ministres ha donat llum verda aquest dijous a un decret llei que estipula que a les classes de primària i secundària només hi podrà haver un 30% d'alumnes que no coneguin adequadament la llengua. En el cas d'alumnes i famílies que no dominin l'italià, hi haurà cursos gratuïts. Qui es negui a fer-los podrà ser sancionat amb multes de fins a 1.000 euros. Segons la primera ministra, Giorgia Meloni, el decret és un instrument que no divideix, sinó que evita les classes gueto. El president de l'Associació Nacional de Directors d'Escola a Itàlia, Antonello Gianelli, creu que les mesures poden ser positives a nivell educatiu, però veu molt complex portar-ho a la pràctica. Són declaracions a Catalunya Ràdio.
22: Si són nens i nenes, no poden anar a una escola que estigui molt lluny de casa seva. La principal pregunta és, què passa si només hi ha una escola a la seva àrea més propera?
0: El ministre d'Educació ha precisat que es podran aplicar excepcions en aquests casos. La llei va acompanyada d'una inversió de 17 milions d'euros per incentivar l'aprenentatge de l'italià a l'escola. I Dinamarca adverteix que Rússia pot intensificar els pròxims mesos els seus atacs híbrids contra països europeus i membres de l'OTAN. Segons el cap del Servei d'Intel·ligència danès, cada vegada hi ha més possibilitats que Moscou porti a terme incursions i atacs de tota mena als països que donen suport logístic a Ucraïna.
23: Hi ha un risc petit, però creixent, que Rússia faci el pas de dur a terme atacs militars limitats contra un país o més de l'OTAN que comparteixen frontera amb Rússia. Per exemple, això podria implicar atacs aïllats amb armes de llarg abast, com ara drons o míssils, dirigits contra infraestructures que contribueixen a donar suport a Ucraïna.
0: Justament aquest dijous, Polònia ha dit que investiga com a sabotatge l'incendi en una estació de satèl·lits Starlink ubicada a l'est del país. Aquesta xarxa dona cobertura d'internet a Ucraïna. Des de França, el president Emmanuel Macron ha desmentit informacions publicades segons les quals la CIA havia alertat d'atacs contra països de l'arc mediterrani per part de la flota naval fantasma russa. París, Isabel Galí.
24: Emmanuel Macron ha desmentit que França hagi rebut cap alerta de la CIA sobre la preparació d'atacs russos amb drons contra el sud de França, Espanya i Itàlia des de patrullers fantasmes al Mediterrani, però immediatament després ha aclarit que les amenaces russes s'han de prendre prendre seriosament, perquè hi ha un augment inquietant de la tensió amb els estats europeus pel suport que donen a Ucraïna. I a la pregunta de si Rússia està capacitada per atacar França amb drons, ha contestat amb un sí rotund.
1: Aujourd'hui, il n'y a pas eu en France des attaques.
3: Avui no hi ha hagut cap atac a França com el que va passar a Leipzig, però quan em pregunten si podria passar, la meva resposta és sí.
1: Ma réponse est oui.
24: Macron també ha confirmat el que alguns mitjans havien avançat avui, un pla per reforçar la seguretat a la xarxa elèctrica, ferroviària, de telecomunicacions i de distribució d'aigua potable a tot França.
3: Regió per regió, qualsevol instal·lació sensible civil que ho justifiqui està subjecte a protecció addicional. El mateix es fa per als llocs militars i els contractistes de defensa.
24: I en aquest moment crític de la guerra, el president francès també considera creïble l'escenari d'una mobilització de 300.000 soldats russos i davant d'això creu que Europa ha de continuar ajudant Ucraïna.
0: I a tot això, Rússia no ha valorat les acusacions daneses i franceses d'aquest dijous, però nega per sistema l'autoria de qualsevol atac híbrid contra països europeus. A més, Vladimir Putin sempre descarta que tingui cap intenció d'atacar Europa. Moscou, Cristina Solies.
4: Rússia creu que és Europa qui s'està rearmant i, per tant, qui els està obligant a augmentar el seu nivell d'alerta. El Kremlin considera que els governants comunitaris alarmen la població per treure'n rèdit electoral i per justificar una militarització que els permet recuperar la seva indústria. Rússia també acusa Europa d'estar duent a terme una guerra híbrida contra ells i entén que, sense l'ajuda dels socis de l'OTAN, Ucraïna no podria llançar atacs precisos contra territori rus. De fet, Putin ha donat algunes pistes de com podria escalar la guerra híbrida. Ja ha avisat les capitals europees que, si continuen interceptant els seus vaixells, es reserva el dret a fer el mateix, o ha alertat als països bàltics que, si permeten que els drons ucraïnesos facin servir el seu espai aeri per atacar-los, i respondran. En les últimes setmanes també ha començat a atacar passos fronterers entre Ucraïna i països de l'OTAN a Romania o a Polònia. És l'estratègia del Kremlin per dissuadir Europa de donar suport a Ucraïna, que corre el perill de ser malentesa i de provocar una escalada real.
0: Sants és la segona pel·lícula catalana a competició aquest any al Festival de Cinema de Sant Sebastià i l'única que està rodada en català. L'han presentat aquest dijous el seu director, Miquel Gurrea, el mateix de Suro, i l'actriu protagonista, Victoria Luengo. Enviat especial a Sant Sebastià, Marc Garriga.
5: Sants és una pel·lícula de misteri sobre una noia que roba imatges d'esglésies i que rebutja implicar-se en la cura de la seva mare, interpretada per Ariadna Gil, quan veu que li falta poc per morir. Per tant, parla de xarxes de suport, de pertinença a un grup, de tenir cura de la gent que t'envolta, com ha explicat Victoria Luengo a 3Cat Info.
7: Per mi, una de les coses més importants de la pel·lícula passa per aprendre a quedar-se quan un familiar està marxant i tota la valentia que cal i totes les coses que obre, totes les ferides que no has tancat. I no és una pel·lícula que et diu el que has de pensar, que t'esperes, no és una pel·lícula que dius A, B, C. No, és una pel·lícula diferent i crec que divertida i profundament emocionant al final.
5: L'actriu fins i tot ens ha confessat que es va fer arrencar una pròtesi d'una dent perquè al personatge li anava bé tenir una dent trencada. El títol del film fa referència al barri de Sants de Barcelona, que és on viu el director, i està previst que s'estreni al febrer de l'any vinent.
0: Esports. Fins a dos quarts amb en Damià Aguilar.
25: Ha començat la fase regular de l'Eurolliga de bàsquet. El Barça ha guanyat l'Efes d'Istanbul 89-82 amb 20 punts de Brizuela i 19 de Panther, de la transmissió online de Catalunya Ràdio.
26: Ja els acaba atacant, 7-6 aquí. Ara Joel Parra per rematar-ho de 3, no hi va. I acaba el partit al Palau Blaugrana amb victòria. Amb sang, suor i llàgrimes, sense pràcticament pivots, amb un lesional d'última hora, el Barça ha derrotat l'Efes de Mike James. Primera victòria de la temporada. Barça 89, Efes d'Istanbul de Pablo Laso, 82.
25: El Barça tenia la baixa de Uoma i d'última hora hem sabut la de Josh Nebo. Nebo estarà almenys 15 dies de baixa. Això diu Brizuela a Movistar Plus.
27: Súper importante. Sobre todo después de el poco tiempo que hemos tenido para prepararnos, de lo que pasó la semana pasada, que lo estamos intentando dejar atrás lo más rápido posible. Era importante para nosotros empezar fuerte hoy. En dos días tenemos un segundo partido súper importante también, así que tenemos que seguir construyendo a partir de los partidos porque no tenemos tiempo para entrenar.
25: També aquest dijous, Dubai 78, Real Madrid 77, Hapoel Tel Aviv 84, Bayern de Múnich 86, Estrella Roja 77, Zalgiris 83, Panathinaikos 91, París 72, Baskonia 89, Olympiacos 106 i Asvel Villarban 84, Maccabi de Tel Aviv 74. Aquest divendres a les 7 de la tarda, Besiktas València.
2: 3CAT Info.
25: Ha començat la UEFA Nations League de futbol a la Lliga Elite, empat entre Països Baixos i Alemanya, empat a 1. Ha marcat el 0-1 Félix Nemecha i ha empatat Gapco al descompte. Un empat per Xavi Hernández en el seu debut a la banqueta Orange. El blaugrana Adeyemi ha estat titular amb Alemanya. Com Cancelo ha estat en Portugal. L'actual campiona ha guanyat per 1-0 Gales. També Sèrbia 1, Grècia 2 i Noruega 3, Dinamarca 2 amb doblet de Haaland. A la Lliga D d'aquesta Nations League, Andorra 1, Malta 2. Dissabte, la selecció espanyola s'enfrontarà a Anglaterra a Wembley. Hi ha 8 catalans amb Espanya i vist des del punt de vista blaugrana són 6. Un d'ells, Fermín, que ha concedit una entrevista al Tot Costa de Catalunya Ràdio. Ha dit que la ferida per la lesió que el va apartar del Mundial és cosa passada i que l'ha sorprès Rafinha de nou.
6: No m'ho imaginava perquè mai lo havia vist jugar de nou, però sí sabia les capacitats i les qualitats que té Rafinha com a jugador i sempre ha sigut un jugador que m'ha agradat molt i ara crec que de nou s'està adaptant molt bé i està en un estat de forma espectacular.
25: Doncs Rafinha juga aquest divendres a Melbourne a les 12 del migdia, hora d'aquí, un amistós amb el Brasil contra Austràlia. El seu seleccionador Ancelotti parla d'ell i també de Vinícius.
8: El moment de los dos és diferent. Obviamente Rafinha està fent coses espectaculars en una posició que no era la seva, però parece que era la seva també en esta. E Vini pot ser que no és ara en su millor moment. Ha convençut que tenemos dos dos que van a ser jugadores fundamentals per al futur.
25: El mexicà Javier Aguirre ja és a València per prendre possessió com a nou entrenador.
9: Mucho trabajo, hijo, mucho trabajo, porque queda mucha liga, pero hay cosas que hacer, sí, vamos a trabajar.
25: A tot això, a la segona divisió, aquest divendres comença la setena jornada amb el Girona Albacete, el vuitè contra el penúltim, Quique Álvarez, entrenador.
10: Quan un té baixes concentrades i a la mateixa posició, un pensa possible solució, no sé si d'inici, però possibles canvis de sistema, no? Intentar, amb els jugadors que tenim, treure el millor equip i tenir la continuïtat a la segona part de la millor possible i, bueno, però s'està treballant amb algun que pugui arribar el dia a Mallorca, però, bueno, dels sis que hi ha, igual un o dos, intentarem que puguin almenys estar.
25: Els primers entrenaments del Gran Premi de la Fórmula 1 a l'Azerbaidjan, domini dels Mercedes de Russell i Antonelli, aquest divendres a les dues, classificació. Dissabte a la una del migdia, la cursa. A la Fórmula 2, l'aranès Mari Boya s'ha classificat quart. Al Mundial de Ciclisme de Montreal, l'asturià de 17 anys, Benjamín Noval, ha guanyat la prova júnior en ruta. Ja havia guanyat l'or en contrarrellotge. El català Aitor Martínez ha arribat en la posició 42. Aquest divendres, la Lluna Jiménez de Vic competeix en la prova de la ruta júnior femenina. El Barça d'handbol jugarà aquest divendres contra el Pinheiros brasiler a la primera jornada del Mundial de Clubs que es fa a Egipte. I aquest divendres comença la Laver Cup de tennis a San Francisco. Carlos Alcaraz debutarà contra el nord-americà Taylor Fritz.
2: 3CAT Info. Són dos quarts de sis.
0: És moment a la sintonia de 3CAT Info de repassar algunes de les informacions més destacades d'aquesta jornada. Us estem explicant que el Tribunal Suprem s'ha apartat de la finalitat de la llei d'amnistia segons la sentència que prepara el Constitucional per al ple del 6 d'octubre. Catalunya Ràdio ha tingut accés a l'esborrany del text que serà determinant perquè l'alt tribunal amnistiï Puigdemont, Junqueras i els consellers del govern de l'1 d'octubre. El govern espanyol i Junts reprenen els contactes per desencallar el decret d'habitatge que inclou mesures com la prohibició de desnonar persones vulnerables. El PSOE vol assegurar-se els suports dels grups abans de portar el decret al Congrés i sumar pressió perquè el Consell de Ministres ja el validi dimarts que ve. I en els pròxims minuts també parlarem del preu de la benzina, que continua a l'alça i cada cop s'acosta més als 2 euros al litre. Aquesta barrera ja se supera a França, Alemanya i també a Portugal. Catalunya augmentarà gairebé en un 50% la capacitat de consum d'energia l'any 2030 gràcies a l'ampliació de la xarxa elèctrica actual. És un projecte milionari que la Generalitat i el govern espanyol han presentat a Salt, al Gironès. I el cel de la platja de la Barceloneta s'ha omplert aquesta nit de dijous de llum i color amb un espectacle de 750 drons per homenatjar la ciutat de Xangai, convidada d'aquesta festa de la Mercè. Sumari d'esports amb en Damià Aguilar.
25: El Barça ha guanyat a l'Eurolliga de bàsquet l'Efes d'Istanbul, 89-82, amb 20 punts de Brizuela i 19 de Panther. Ha començat també la UEFA Nations League i ha debutat Xavi Hernández a la banqueta dels Països Baixos amb un empat a 1 contra Alemanya.
0: I el temps aquest divendres tornarem a tenir un dia d'estiu. Matí menys fresc i al migdia farà més calor. La majoria de màximes entre els 30 i els 35 graus i fins i tot podran arribar als 37 a les Terres de l'Ebre. Sol amb alguna boirina matinal als dos extrems de la costa i algun núvol prim. Continuem, doncs. El Constitucional sentenciarà que el Suprem ha estat fent una interpretació esbiaixada de l'amnistia i que s'aparta de l'objectiu de la norma. És el que diu l'esborrany de la primera sentència a favor d'amnistia Carles Puigdemont, Oriol Junqueras i els consellers del govern de l'1 d'octubre, al qual ha tingut accés 3CAT Info. El Constitucional la validarà el 6 d'octubre i aplanarà així el retorn de Puigdemont a Catalunya. Madrid. Paula Brujats.
11: El Constitucional retreu als jutges Marchena i Llarena que s'han extralimitat en interpretar l'amnistia i que s'han desviat de l'objectiu de la llei. A la proposta de sentència no se'ls menciona expressament, però sí que es desmunta la seva tesi sobre la malversació. El Constitucional deixa clar que amb el referèndum no hi va haver benefici personal per als dirigents independentistes i afegeix que dir que hi havia un benefici sense un increment econòmic real, com ha fet fins ara el Suprem, és un excés interpretatiu. El Constitucional també reconeix que s'ha vulnerat drets fonamentals dels líders independentistes en impedir-los, per exemple, presentar-se a unes eleccions i recorda que la voluntat de l'amnistia era extingir tota la responsabilitat penal. Són fragments de l'esborrany de la sentència que afirma el magistrat conservador del Constitucional, José María Macías, contrari a l'amnistia, però que s'ha vist obligat a refer la proposta de sentència seguint el criteri de la majoria progressista. Ja avançava ell mateix ahir al matí de Catalunya Ràdio que el seu text seria clar.
12: Sempre he estat clar, però amb els meus a la universitat, a les meves sentències, i naturalment la sentència que dicti serà clara.
11: I és rellevant que sigui clar perquè la primera sentència que donarà la raó a Jordi Turull també serà d'aplicació a la resta d'afectats. Quan es voti d'aquí a 15 dies, obligarà el Suprem a aplicar l'amnistia immediatament, és a dir, s'haurà de retirar l'ordre de detenció contra Puigdemont, Comín i Puig i posar punt i final a la inhabilitació de Junqueras, Bassa, Romeva i Turull.
0: Gràcies, Paula. I d'altra banda, el govern espanyol i Junts reprenen els contactes per desencallar la llei que atura els desnonaments a persones vulnerables i congela els lloguers. L'impacte social del cas de la Mari Carmen, la dona de 87 anys que ha estat desnonada a Madrid, ha esperonat el PSOE, però també Sumar, que pressiona per aprovar el decret dimarts que ve, tant si es té en els suports garantits com si no. Madrid, Dani Sainz de Aja.
13: La Moncloa no vol fer un pas en fals i fins que no s'assegure els vots de Junts no durà el decret d'habitatge al Congrés, on ja va decaure al febrer i on no ha tornat per falta de suport. El Ministeri d'Habitatge està estudiant les propostes dels de Puigdemont, més protecció als petits tenidors i bonificacions fiscals. Però els socialistes no són un obstacle, però no garanteixen un acord abans de dimarts, data límit per a Sumar, que no en té prou i també reclama expropiar el pis de la Mari Carmen. Sentim els ministres Ernest Urtasun i Òscar López.
14: No podem acceptar aquest pols i que, per tant, li hem de dir a aquests fons voltor que no són benvinguts al nostre país i que no tolerarem que juguin amb la vida de les Mari Carmens del nostre país.
15: Bienvenidas sean todas las propuestas y todas las opiniones. Yo lo que le digo es que hay un gobierno de España volcado en poner medidas de vivienda, por cierto, del que ha formado parte Sumar.
13: Una vegada més, Sánchez haurà d'encaixar demandes dels seus socis sovint contraposades. Esquerra vol mesures per frenar l'especulació i Gabriel Rufián acusa Junts de no voler remar a favor.
16: Junts no vol i probablement tampoc pot, ells sabran, votar res que pugui pal·liar o que pugui frenar aquest drama de la vivenda.
13: i el PP s'exclou de qualsevol negociació amb un govern que, diuen, és l'únic responsable de la crisi de l'habitatge.
0: L'auge de l'extrema dreta a Europa està propiciant que s'instal·li un discurs que culpa els immigrants de la falta d'habitatge assequible. Fins i tot alguns governs estan fent polítiques per excloure'ls de les prestacions. N'ha alertat, sobretot plegat, el relator especial sobre habitatge de les Nacions Unides, Koldo Kasla, que també ha avisat el risc de dividir la societat. En una entrevista a Catalunya Ràdio, Kasla ha explicat que s'ha queixat el govern espanyol pels acords de govern entre el Partit Popular i Vox i el seu principi de prioritat nacional.
1: Queda entender que tendrán prioridad aquellos que hayan nacido en España, aunque está por concretar en qué se materializa eso, ¿no? Y ese es el lenguaje utilizado que transmite discriminación y prejuicios, presentando a las personas extranjeras como si fueran ellas las responsables del hecho de que la vivienda es inaccesible e inasequible.
0: El relator especial sobre habitatge de l'ONU demana als governs que s'atreveixin a intervenir al mercat, que és on hi ha realment el problema. I el preu de la benzina continua a l'alça i cada cop s'acosta més als 2 euros al litre, una barrera que ja se supera a França, Alemanya i també a Portugal. Avui el litre de gasolina costa de mitjana 1,91 euros. El de gasoil és un cèntim més car, 1,92 euros la litre, i això que està bonificat pel govern espanyol. Si no, encara seria més car. Els preus s'acosten al rècord històric de fa 4 anys, quan l'estiu del 2022 el litre va arribar als 2 euros i 10 cèntims. Aleshores va ser per la guerra d'Ucraïna. Ara és pel conflicte a l'Orient Mitjà, i la situació es podria complicar encara més si Donald Trump compleix l'amenaça d'aturar les exportacions de dièsel per abaixar els preus a casa seva, que també estan pels núvols. El portaveu comunitari, Olaf Gill, admet que estan realment preocupats.
17: La Unió Europea veu amb preocupació els plans dels Estats Units de prohibir les exportacions de dièsel. La nostra cooperació en energia és sòlida, estable i mútuament beneficiosa. Qualsevol disrupció podria afectar negativament les dues parts.
0: La Moncloa estudia prorrogar o ampliar les mesures contra l'impacte de la pujada de preus. I Catalunya augmentarà gairebé en un 50% la capacitat de consum d'energia l'any 2030 gràcies a l'ampliació de la xarxa elèctrica actual en un projecte milionari que la Generalitat i el govern espanyol han presentat a Salt, al Gironès. Anem a Girona, Núria Pereira.
18: L'ampliació de la xarxa permetrà garantir l'electricitat que necessitaran grans projectes com el nou campus de salut de l'Hospital Clínic a Barcelona, el del Trueta de Girona o el polígon industrial de Torreblanca a Lleida. Ara, el pic màxim de consum d'energia a Catalunya és de 8 gigawatts. Amb aquest projecte se n'hi afegiran 4 més. La majoria de la nova electricitat vindrà de la resta de l'Estat, però una part també procedirà de la que es generi directament a Catalunya, sobretot amb renovables, ha concretat el secretari d'Estat d'Energia, Joan Groisart.
19: Aquesta planificació el que permet és que Catalunya pugui integrar més renovables també directament generades aquí, que no hi hagi tanta dependència d'energia generada a altres parts de l'Estat.
18: La inversió a tot l'Estat per ampliar la xarxa elèctrica és de 17.000 milions d'euros.
2: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: La Guàrdia Civil investiga una possible agressió racista al municipi de Tavernes de la Vall Digna, al País Valencià, després que s'hagi fet viral un vídeo a les xarxes sobre aquests fets. L'Ajuntament, a través d'un comunicat, ha condemnat qualsevol forma de violència, racisme o xenofòbia. A les imatges, que ja estan en mans de la Guàrdia Civil per mirar d'identificar els agressors, s'hi veu com un grup de joves persegueixen un home d'origen magrebí i l'agredeixen. Els fets haurien passat el cap de setmana i, de moment, no s'ha presentat cap denúncia. El consistori assegura que està col·laborant amb les forces de seguretat i que el municipi és un poble de convivència, respecte i diversitat. De moment, no hi ha cap persona detinguda en relació amb aquest cas. I l'acusat d'assassinar la seva exparella a cops de pedra a Calafell, al Baix Penedès, l'any passat s'enfronta a presó permanent revisable. En la primera sessió del judici, els Mossos, que van detenir l'home, han explicat que els va confessar que havia matat la dona. Tarragona, Ricard Buigas.
20: Un dels agents que va atendre l'acusat quan va aturar el cotxe a l'AP7 al costat d'una patrulla ha explicat que l'home va confessar els fets.
21: Me comenta que se quería entregar porque había matado a su mujer. Dice que sí, que se le ha ido la olla,
3: que ha matado a su mujer y que estaba en el maletero del vehículo.
20: En la primera sessió del judici, que es fa amb jurat popular, han declarat els fills de la víctima i veïnes de l'immoble on es va cometre el crim. Han explicat que l'acusat insistia a reprendre la convivència que s'havia trencat una setmana abans dels fets. L'home està en presó preventiva des de l'abril de l'any passat. Segons el relat de la fiscalia, l'acusat va matar la dona amb una pedra després de quedar amb ella a la casa on havien viscut fins feia uns dies. El Ministeri Fiscal demana 22 anys de presó per l'assassinat amb traïdoria, amb l'agarrojant de parentesc i de menyspreu de gènere, i mig milió d'euros en indemnitzacions pels tres fills, un d'ells menor d'edat. L'acusació particular ha demanat la presó preventiva revisable. La defensa suposa aquestes penes per circumstàncies, eximents i atenuants.
0: I a Lleida, aquest divendres, quedarà vist per a sentenciar el judici del conegut com a cas Carreteres. Ja ha declarat el principal acusat, Jordi Benet, excap de Carreteres de la Generalitat a Lleida, que ha negat haver rebut diners de forma il·legal d'una mateixa empresa constructora. Benet s'enfronta a 12 anys de presó. Lleida, Júlia Albacar.
4: Este dijous han declarat els principals acusats del cas, l'excap de Carreteres, Jordi Benet, dos directius d'una empresa constructora, la filla del mateix Benet i un exresponsable de conservació de carreteres a Lleida. Benet, que està acusat d'irregularitats en contractes d'obra pública, ha reconegut que tenia una relació d'amistat amb els directius de l'empresa MJ Grues, però ha negat haver rebut diners de forma il·legal o haver fet cap desviació pressupostària. Responia així les preguntes del seu advocat.
5: Alguna vegada des de l'entorn de MJ Grues us van pagar diners?
7: No.
5: Us van enviar a pagar, lliurar?
7: No.
4: Els dos directius, per la seva banda, han negat haver pagat diners a canvi d'afavorir la constructora en l'adjudicació d'obra pública. Este judici és una peça derivada del cas Boreas, de suposada corrupció a la Diputació de Lleida, i està previst que este divendres ja quedi vist per a sentència.
0: Mantenim aquesta connexió amb Lleida perquè l'Hospital Arnau de Vilanova ha posat en marxa una sala de descans per a pacients que fan quimioteràpia i han de passar llargues hores entre tractaments i proves. Era un espai molt reivindicat perquè fins ara només disposaven d'una sala en un hotel als afores de la ciutat.
4: L'espai l'ha cedit l'Arnau de Vilanova, però l'ha posat en marxa l'Associació contra el Càncer de Lleida. Això tenint en compte que l'Arnau és l'hospital de referència per al Pirineu, la Franja i tot Ponent, amb molts pacients que han de fer llargs desplaçaments. Sisco Maragnes és president de l'entitat.
21: De fet, és una reivindicació dels pacients de càncer de fora de Lleida, no? Que deien, ostres, hem de baixar a Lleida, fer l'analítica, a les 8 del matí hem d'estar aquí, hem d'esperar unes hores que ens donin el resultat. Ostres, què fas amb aquestes hores?
4: La sala disposa de butaques, punts de càrrega elèctrica i una zona de menjador. Tot plegat per facilitar i humanitzar més els tractaments. Oriol Llogueros, el gerent de l'Arnau.
22: Que tinguis un lloc on no vagis vagant pel carrer Major, que és on t'enviarien, no? A l'espera de què m'ha passat, tenir espais com aquest, jo crec que és, bueno, és d'obligació, no? I de deure com a sistema.
4: Fins ara, estos pacients només tenien habilitat un espai en un hotel als afores de Lleida, que de moment es mantindrà a banda de la nova sala a l'Arnau.
0: Sabadell recupera l'antiga caserna de la Guàrdia Civil després de 20 anys de litigis amb el govern espanyol. Allà s'hi construiran les noves consultes externes de l'Hospital Parc Taulí. Aquest dijous també s'ha posat la primera pedra del futur campus de Ciències de la Vida i la Salut en una antiga fàbrica tèxtil de la ciutat. Sabadell, Marta Vallès.
23: Aquest divendres, a la comissió bilateral entre representants municipals i del govern, l'Ajuntament de Sabadell cedirà l'ús de la caserna a la Generalitat perquè es comenci a treballar el projecte del nou equipament. En aquests 9.000 metres quadrats que ocupa la caserna s'hi faran les noves consultes externes de l'Hospital Parc Taulí. L'anunci el feia l'alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés.
24: Fa més de 20 anys que la ciutat de Sabadell esperàvem poder fer un anunci com el que avui estem fent aquí. I és que la caserna, ara sí ho podem dir amb tota la contundència, amb tota l'alegria, abans dèiem que avui tenim somriures de la ciutat, i és cert, la caserna avui sí que ja és de la ciutat de Sabadell, sense cap mena de dubte, sense cap cost i sense cap perill de tornar en seu judicial i, per tant, que quedi parat de nou.
23: També aquest dijous s'ha posat la primera pedra del futur campus urbà de Ciències de la Vida i la Salut de la Universitat Autònoma. Es fa a l'Art Tèxtil, una antiga fàbrica que ara acollirà estudis de medicina i infermeria. Es preveu que el curs 2028-2029 arribin els primers alumnes.
2: El temps.
0: Amb la Gemma Puig.
6: Aquest divendres les temperatures tocaran sostre. Des de primera hora del matí també els valors no han baixat tant. Aquest cel que durant la nit i matinada ha sigut més ennuvolat, però ara mateix amb aquest cel clar, amb sol, amb alguna boirina matinal cap a comarques interiors, també cap al nord-est algun núvol prim. Valors de mínima tropical a la façana litoral, 13-14 graus cap a Ponent, però també al prelitoral amb alguns valors de temperatures força suaus, i al Pirineu doncs l'ambient no és tan fresc. Al migdia farà més calor. Tindrem un dia estiuenc. Les màximes dels 30 als 35 graus. Les més altes cap a l'interior de l'Ebre arribant o tocant els 36 o 37 graus, amb una tarda solellada en conjunt. Al cap de setmana afluixa una mica la calor. Encara mantindrem valors per sobre del que tocaria per l'època i també augmentaran una miqueta els núvols.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Tres quarts i pràcticament dos minuts, tot el transport públic de la Generalitat tindrà una mateixa marca. El govern unificarà la identitat visual de trens i autobusos. La nova marca també serà al metro, al tramvia i a les bicicletes, que compartiran una mateixa identitat corporativa. El canvi es fa per reduir la fragmentació actual i crear un sistema simplificat i fàcilment identificable per als usuaris, segons consta el concurs que ha sortit a licitació per dissenyar aquesta nova marca. També inclouria empreses públiques del sector, com Ifercat, que gestiona les infraestructures ferroviàries, o Cimalsa, que controla les plataformes logístiques públiques. Es desplegarà en quatre grans àmbits: transport ferroviari, carretera, mobilitat, personal i infraestructures. I el canvi es farà per etapes. Primer, la nova marca conviurà amb les actuals. En una segona fase, la marca mare guanyarà pes visual, tot i mantenir encara les existents. Al final, totes s'integraran a la nova marca. Un canvi que es posa en marxa en un moment en què es traspassen rodalies a la Generalitat, s'amplien les concessions dels autobusos interurbans i s'ha d'implantar la T-Mobilitat a tot Catalunya.
2: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3CAT Info.
0: Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'un home en ple carrer a Terrassa, al Vallès Occidental. Els fets van passar dimecres a la nit. Els Mossos van rebre l'avís que s'havia produït una agressió en un carrer als afores de la ciutat. Fins al lloc dels fets es van desplaçar diverses patrulles policials i unitats del sistema d'emergències mèdiques. En arribar, els Mossos van localitzar el cos sense vida i amb signes de violència d'un home. La Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec del cas. De moment, no hi ha cap detingut en relació amb aquesta mort. Els Mossos d'Esquadra han trobat dins d'una casa de Cabrera, de Noia, un home mort fa més de dos anys. La dona i la filla han conviscut amb el cadàver durant tot aquest temps. Corresponsal a la Noia, Montse Gené Riba.
7: Els Mossos d'Esquadra van entrar-hi dimecres a la tarda arran de l'avís dels veïns perquè mare i filla no sortien mai de casa i acumulaven muntanyes de bosses d'escombraries al pati. I van trobar el cadàver en una de les estances en avançat estat de descomposició. La veïna del costat, la Manuela, ha explicat el comportament estrany de la dona de 59 anys a qui va veure fugazment fa 15 dies i li va dir que retirés la brossa d'una vegada.
8: Yo la vi a ella, que salió com un relámpago, ¿sabes? Digo, oye, esto se tiene que quitar, ¿eh? Sí. No te preocupes, llegó hasta arriba, ¿eh? Los Mossos tuvieron que extenderlo porque es que papá de abrir la ventana para que se ventilara del pestazo que tenía que haber dentro de la casa.
7: Una altra veïna, la Yolanda, diu que fa temps que sospitava d'alguna cosa davant de l'abandonament de la casa i del cotxe que portava anys aparcat al carrer.
9: Olía como a putrefacción. Y yo cuando llegaba a casa se lo decía a mi marido, digo, nene, digo, algo raro tiene que haber en aquella casa, que yo paso por allí digo, y huele a muerto.
7: L'autòpsia determinarà les causes de la mort de l'home. Davant l'estat de deixadesa de tot plegat, les dues dones que no sortien de casa des de la pandèmia van ser traslladades a l'hospital per fer-los una revisió.
0: El cel de la platja de la Barceloneta s'ha omplert aquesta nit de dijous de llum i color amb un espectacle de 750 drons per homenatjar la ciutat de Xangai, convidada d'aquesta festa de la Mercè. Barcelona, Montse Mas.
10: Sota el títol El fil vermell, basat en una llegenda xinesa sobre el destí, l'estudi català Flock Drone Art ha dibuixat durant 20 minuts figures visuals sobre la línia de la costa per simbolitzar el vincle entre Barcelona i la metròpoli asiàtica. S'han vist flors, dracs, guerrers, edificis emblemàtics de les dues ciutats i també institucions com el Pa amb Tomàquet, que ha arrencat molts aplaudiments. L'experiència ha hipnotitzat durant 20 minuts els milers i milers d'assistents.
11: Nos gustó mucho, estaba buenísimo. No pensamos que sería tan fascinante.
12: La veritat que està molt xulo, ens ha agradat moltíssim, no? Ens ha sorprès, no?, i aquesta barreja entre Xangai i Barcelona.
14: Fer-ho aquí a la platja és com molt impressionant, com que enriqueix molt l'experiència.
15: S'ha agradat molt, sí.
25: Molt interessant i molt curiós.
15: No, especialment el pa amb tomàquet m'ha semblat, i el de les rajoles a Barcelona.
25: Els panots, que es diuen.
15: Això sí, mateix, tot el que sigui d'alguna manera enfatitzar la nostra tradició, sembla que és molt bonic.
10: L'oferta a la façana marítima s'ha completat amb un segon passi de l'espectacle de drons i amb la proposta immersiva Emergency Exit, al moll de la fusta, un muntatge de gran format signat per la Fura dels Baus, el músic Satori i l'estudi Iceberg, que combina teatre, electrònica i videomapatge per llançar un missatge de conscienciació ambiental.
0: Tres de les quatre colles de Tarragona han completat aquest dijous el recorregut dels pilars caminant de les escales de la catedral fins a la plaça de la Font. A Barcelona, els castellers de Sants han signat la millor actuació de la Mercè. Tarragona, David Prats.
26: Els castellers de Sant Pere i Sant Pau han estat els més ràpids a completar el recorregut del pilar de quatre caminant. Seguidament han arribat els xiquets del Serrallo i la colla jove Xiquets de Tarragona. Pel que fa als xiquets de Tarragona, els ha caigut a la meitat de la plaça de la Font. El pilar caminant s'hi estrenava enguany a l'alineació de la jove de Tarragona, l'Ignasi Salat, que ha descrit què significa ser partícip d'aquest espectacle tan singular de les festes de Santa Tecla.
27: S'ha fet llarga la festa major perquè se l'esperava un moment i, bueno, hi ha hagut una mica d'impaciència, però, bueno, abans hem fet castells, han sortit bé i la baixada del pilar, doncs, bueno, és un privilegi i un orgull.
26: A la mateixa hora, la Diada de la Mercè de Barcelona ha deixat la tripleta màgica dels castellers de Sants amb el 4 de 9, el 3 de 9 i el 5 de 8. Els castellers de Barcelona, que han desmuntat en dues ocasions el 3 de 9, han sortit de la plaça de Sant Jaume amb el 5 de 8 com a millor estructura. La catedral de 8 també ha estat una novetat dels castellers de la Vila de Gràcia.
0: U2 publicarà un nou disc després de 9 anys de silenci. Es titularà Carnaval de Luz i sortirà el 13 de novembre. Aquest dimecres han publicat el segon avançament de l'àlbum, una cançó que es diu Silencio, amb un vídeo gravat a Mèxic, on també parlen del carnaval, que probablement serà el fil conductor d'aquest nou treball. El primer senzill va ser Street of Dreams, publicat el 7 de juliol. També s'ha sabut que Rosalía col·laborarà en la cançó The Mirror Maker i que el disc inclourà un tema pòstum de Dolly Parton anomenat Torn. There's

0: 3CAT Info. 3CAT Info.
1: Tanquem aquest informatiu.
0: Esports.
1: I amb el Damià Aguilar.
2: Ha començat la fase regular de l'Eurolliga de bàsquet. El Barça ha guanyat l'Efes d'Istanbul per 89-82. Al final, victòria per 7 punts, que ha estat el màxim avantatge del partit pels locals. El tècnic Sekulić ha elogiat els seus jugadors.
3: Vull felicitar els jugadors. Per alguns d'ells era la primera vegada que jugaven un partit d'Eurolliga i han pogut sentir la intensitat i la qualitat que ens trobarem durant la temporada. Han estat capaços de remuntar un desavantatge de dobles dígits. S'han mantingut units fins i tot en els moments difícils. Hi ha coses molt bones, però només és una victòria, només un partit. I la temporada tot just acaba de començar.
2: I és que el Barça ha remuntat 15 punts des del primer quart. L'Efes ha fet 4 de 20 en triples, el Barça n'ha fet 12 de 29. 5 blaugranes han anotat més de 10 punts, destacant els 20 de Brizuela i els 19 de Panther. Aquest ha estat un moment clau del partit, amb la narració de l'antena digital de Catalunya Ràdio.
4: Atenció, triple, Robinson. Robinson s'ha inventat un triple i el Barça guanya per més d'una cistella, guanya de 4. 86-82 a 49 segons pel final del partit.
2: El Barça tenia la baixa de Uoma i d'última hora hem sabut la de Josh Nebo. Nebo estarà almenys 15 dies de baixa. El tècnic diu que s'han adaptat bé en aquest capítol.
5: Injury of Josh.
3: La lesió d'en Josh ens ha sacsejat molt, però n'hem sabut treure profit. Hi ha hagut una gran reacció dels jugadors. Altres jugadors han fet un pas endavant i això és important perquè durant la temporada ens trobarem moments difícils. Durant els partits tindrem moments complicats, problemes de faltes, petites lesions, cansament, el que sigui. Per tant, necessitem jugadors que facin un pas endavant i haurem de trobar la manera de jugar sense alguns d'ells. El partit d'avui n'és un gran exemple.
2: També aquest dijous a l'Eurolliga, el Dubai de Xavi Pascual ha superat el Real Madrid de Pedro Martínez per 78-77 i el Baskonia ha perdut a casa amb Olympiacos 89-106.
0: 3CAT Info.
2: Ha començat la UEFA Nations League de futbol. A la Lliga Elite, Països Baixos 1, Alemanya 1. Ha estat el debut de Xavi Hernández a la banqueta Orange. El seu equip ha empatat el descompte. El blaugrana Adeyemi ha estat titular amb Alemanya, com Cancelo ho ha estat en Portugal. L'actual campiona ha guanyat 1-0 Gales. També Sèrbia 1, Grècia 2 i Noruega 3, Dinamarca 2, amb doblet de Haaland. A la Lliga D d'aquesta Nations League, Andorra 1, Malta 2. Dissabte, la selecció espanyola s'enfrontarà a Anglaterra a Wembley. Hi ha 8 catalans amb Espanya i vist des del punt de vista blaugrana en són 6, un d'ells Fermín, que ha concedit una entrevista al Tot Costa de Catalunya Ràdio. Ha dit Fermín que la ferida per la lesió que el va apartar del Mundial és cosa passada i s'ha referit al comportament de José Mourinho, el entrenador del Real Madrid.
6: Al final crec que és el seu show i ho fa des del 2011 també i és la manera que ell té d'expressar-se en roda de premsa, que és totalment també respectable. I és el que dic, nosaltres intentem no mirar molt el que passa a Madrid o altre equip i és que estem centrats en el nostre lloc, en fer bons partits i en seguir en aquesta dinàmica.
2: També des de la concentració d'Espanya, el davanter de l'Espanyol, Roberto, dona suport al seu tècnic, Manolo González. Son declaraciones a TV3.
7: Fue un entrenador muy significativo que lo subió de segunda, lo ha mantenido, de momento sigue ahí, pero bueno, al final los equipos tienen racha, hemos empezado regular, parecía que habíamos empezado bien, pero bueno, yo creo que acabamos de empezar, no hay que saltar las alarmas con el míster, yo creo que el míster al final es muy respetado por el vestuario, sabe llevarnos, sabe gestionar muy bien el grupo y nos conoce a todos muy bien.

0: mejor dicho, sacar el mejor provecho a los jugadores.
1: A la segona divisió, aquest divendres comença la setena jornada amb el Girona-Albacete. Quique Álvarez, tècnic del Girona.
2: Com es diu, és un partit trampa. Espero que pels meus jugadors no, perquè jo porto tota la setmana dient-los la dificultat de partit. I des d'aquí, pues, a l'afició, pues, dir-los això, que serà un rival complicadíssim, que no mirin la classificació i vinguin aquí pensant que serà un partit fàcil i que necessitem el seu suport i que ens ajudin perquè, bueno, perquè el partit és difícil en tots els sentits.
1: El Sabadell jugarà dissabte a Vigo. El seu tècnic, Ferran Costa, parla de la intervenció de lligaments de genoll del seu davanter Joaquini.
3: Som un equip, estem per riure junts, per celebrar junts, també per plorar quan toca, però sobretot amb la mateixa filosofia o mentalitat que afrontem tot. Veure on està l'oportunitat de creixement dins de l'adversitat i mirar endavant.
1: Els primers entrenaments de Fórmula 1 a Bakú, Azerbaijan, domini dels Mercedes de Russell i Antonelli. Aquest divendres a les dues, classificació, i dissabte a la una del migdia, hora d'aquí la cursa. A la Fórmula 2, l'aranès Mari Boya s'ha classificat quart, ha estat la seva millor classificació de la temporada. I el Pons Lleida Llista ha guanyat el Club Patí Vilafranca per 4-1, el primer partit de la Lliga Catalana d'Hockey.
4: 3CAT Info.
5: Senyores i senyors, bon dia. Són les 6.
6: Comença el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.

0: I avui seguim amb calor i sol a partir de demà. Per això la cosa ja podria començar a baixar. Eloi Cordomí, bon dia.
1: Bon dia. Sí, demà baixarà 2-3 graus la temperatura en alguns llocs. Fins i tot podrien començar a aparèixer petits núvols a la Costa Daurada. Diumenge segurament els núvols de la costa seran una mica més freqüents. A la tarda fins i tot el cel pot quedar més tapat arreu de Catalunya, amb petits ruixadets com a la zona del Pirineu, de cara al vespre. I diumenge la baixada sí que serà una mica més notable. Avui, però, toca patir calor.
0: Doncs patirem calor. Si és el que toca, així ho farem, Eloi. Gràcies. Fins ara. Ara sí, ho ampliem. El matí de Catalunya Ràdio es pot avançar a aquesta hora també que, atenció, la represa de contactes entre Junts i el PSOE per pactar el decret sobre habitatge va en la bona direcció. Fonts consultades asseguren que els socialistes estan estudiant i veuen amb bons ulls les mesures que han posat sobre la taula els de Puigdemont per protegir, per exemple, el petit propietari o per incloure rebaixes fiscals. El cas és que el desnonament de la Mari Carmen ha empès els partits del bloc de la investidura a desencallar aquest decret que porta anys bloquejat al Congrés dels Diputats. Madrid, Dani Santeaja, bon dia.
2: Bon dia. El govern espanyol ha començat a estudiar les condicions de Junts per desencallar el decret antidesnonaments. Sánchez vol tenir lligat el seu suport abans de dur la llei al Congrés, però sumar, pressionar perquè el Consell de Ministres aprove les mesures, tant sí com no, dimarts que ve.
0: Ara ho ampliarem i avui al matí de Catalunya Ràdio també en parlarem en temps d'àgora amb la líder de Podem, Irene Montero, per veure si les propostes de Junts són compatibles amb les seves. En les últimes hores n'ha parlat la ministra d'Habitatge, Isabel Rodríguez, a Televisió Espanyola.
3: El hecho de ayer creo que ha removido la conciencia también de los grupos políticos y se han aproximado algunas posiciones que hasta ahora veníamos o veíamos más distanciadas. Lo que estamos planteando es un cambio estructural.
0: Avui seguirem parlant, per tant, d'habitatge i parlarem també amb persones que viuen sota l'amenaça de desnonament a Catalunya. Parlarem amb experts i analitzarem també notícies com la que avui us avança aquest programa. El fons d'inversió Blackstone no renovarà 400 contractes de lloguer social que té arreu del país. Vendrà els pisos i prioritzarà la gent que hi viu. Però n'hi ha que no s'ho poden plantejar, com per exemple la Vilma.
4: En todo momento yo he dicho que sí que quiero comprar, pero no un precio de mercado, porque me han puesto un precio de mercado, 227.000. Es algo injusto, porque nosotros ya hemos pagado muchos años.
0: I es continua aplanant també el camí de l'amnistia. La sentència sobre el recurs de Turull, que el Constitucional aprovarà presumiblement el dia 6 d'octubre, retraurà el Suprem, està fent una interpretació esbiaixada a la llei.
5: Sempre he estat clar que amb els meus escrits, a la universitat, a les meves sentències, i naturalment la sentència que he dit serà clara.
0: Serà una sentència clara. Això ens deia el magistrat Macias al matí de Catalunya Ràdio fa un parell de dies, després que el ple del Constitucional li tombés el primer esborrany que rebutjava l'amnistia. I en plana internacional, la imatge del dia arriba de l'Assemblea de les Nacions Unides.

0: És una imatge on veiem bona part dels assistents que van abandonar el plenari quan era el torn del primer ministre israelià Benjamin Netanyahu.
1: Accusing Israel of genocide is the greatest lie of the century.
0: Que ha dit que acusar Israel de genocidi és la mentida més gran del segle. Això mentre els líders europeus cada cop parlen més clarament de la guerra híbrida i de possibles atacs des de Rússia amb mitjans no convencionals. Per exemple, en les últimes hores ho ha fet Macron a la televisió francesa.
2: Avui no hi ha hagut cap atac a França com el que va passar a Leipzig, però quan em pregunten si podria passar, la meva resposta és sí.
3: Ma réponse est oui.
0: Això sí, Macron ha negat que els països mediterranis hagin rebut de la CIA avisos sobre possibles atacs amb drons llançats des de vaixells. I avui comentarem també l'esperada estrena de La Bola Negra, la pel·lícula espanyola candidata als Oscars i que avui arriba als cinemes. No.

Amb prevendes, rècord i sessions i ampliades ja als cinemes, en parlarem avui amb el que és l'autor de La Piedra Oscura, que ha inspirat aquesta pel·lícula. És Alberto Conejero, a partir de les 10 del matí, avui al matí de Catalunya Ràdio.

0: Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya.
1: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
0: Ara són les 6 i 5 i anem a començar aquest repàs a l'actualitat amb Francesc Soler. Bon dia.
2: Bon dia, Ricard.
0: I Lara García. Ens actualitzem. El govern espanyol i Junts reprenen els contactes per desencallar la llei que atura els desnonaments a persones vulnerables i congela també els lloguers.
2: L'impacte del desnonament de la Mari Carmen ha esperonat el PSOE, però també sumar que pressiona per aprovar el decret dimarts que ve, tant sí com no.
0: Madrid, Dani Santiago.
3: El Ministeri d'Habitatge ja està estudiant les propostes de Junts. Més garanties per a petits tenidors i bonificacions fiscals. Volen tenir el seu suport lligat per evitar que el decret torni a decaure com ja va passar el febrer, però sumar reclama accelerar les mesures davant la pressió del carrer. Sentim els ministres Ernest Urtasun i Òscar López.
4: No podem acceptar aquest pols i que, per tant, li hem de dir en aquests fons voltor que no són benvinguts al nostre país i que no tolerarem que juguin amb la vida de les Mari Carmens del nostre país.
5: Bienvenidas sean todas las propuestas y todas las opiniones. Yo lo que le digo es que hay un gobierno de España volcado en poner medidas de vivienda, por cierto, del que ha formado parte Sumar.
3: I és que Sánchez haurà d'encaixar demandes dels socis sovint contraposades. Esquerra vol mesures per frenar l'especulació i Rufián ja acusa Junts de remar-hi en contra. Des de Madrid, Dani Sanideja, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I us avança aquest programa al matí de Catalunya Ràdio. El fons d'inversió Blackstone no renovarà els 400 contractes de lloguer social que té a Catalunya i posarà els pisos a la venda. El fons diu que prioritzarà, en aquest cas, que els comprin els que hi havien ara mateix llogant aquests pisos, però molts asseguren que no en poden assumir el cost.
6: Blackstone gestiona aquests lloguers socials a través de la seva filial Anticipa. Fons de l'empresa confirmen al matí de Catalunya Ràdio que quan s'acosta la data de venciment ofereixen a les famílies que hi viuen la possibilitat de comprar-lo abans d'anunciar-ne la venda al mercat. Les mateixes fonts afirmen que un centenar de casos els llogaters hi han accedit. Molts altres afectats, però, expliquen que no poden assumir aquest cost. És el cas de la Vilma, de l'Hospitalet de Llobregat. Va comprar el pis abans de la crisi del 2008 i després de tenir problemes per pagar la hipoteca el va cedir a un banc. Finalment va acabar a mans de Blackstone, amb qui va firmar el lloguer social. Insisteix que ara no pot pagar el preu que li demanen.
7: En todo momento yo he dicho que sí que quiero comprar, pero no un precio de mercado, porque me han puesto un precio de mercado. 227.000. Es algo injusto, porque nosotros ya hemos pagado muchos años de hipoteca, de alquiler, e incluso nos hemos gastado nuestros ahorros.
6: Renovar lloguers socials era una obligació a Catalunya fins al 2024, quan una sentència del Tribunal Constitucional ho va tombar. La plataforma d'afectats per la hipoteca avisa que les no renovacions de pisos de Blackstone poden acabar en desnonaments. Juanjo Ramon és el portaveu de la PA a les catalanes.
8: La situació és que es deuen abocades a un mercat immobiliari que ara mateix és salvatge i inaccessible. Estem parlant de famílies, potser no tan vulnerables com en el seu moment, però no tenen una capacitat econòmica com per accedir a un lloguer de mercat o comprar un pis com el que està oferint Blackstone, i això es convertirà en desnonaments perquè no podran continuar a casa seva.
0: I el Tribunal Constitucional creu que el Suprem està fent una interpretació esbiaixada de l'amnistia i li reclama que l'apliqui a Carles Puigdemont, a Junqueras i als exconsellers.
2: És el que recull l'esborrany de la sentència que el tribunal dictarà el 6 d'octubre i que planarà el retorn de Carles Puigdemont. El text redactat pel conservador José María Macías critica que el Suprem s'ha estat apartant de la finalitat de l'amnistia i reconeix que ha vulnerat drets fonamentals dels líders independentistes.
9: Macías esmena la plana Marchena i Llarena, diu que s'han excedit interpretant l'amnistia, s'han desviat de l'objectiu de la llei i és insostenible defensar que el referèndum va suposar un benefici personal si no hi ha un increment econòmic real, és a dir, la malversació s'ha d'amnistiar. Són els arguments de la proposta de la sentència de Macías que ara sí dona la raó Jordi Turull, un text que ha reformulat recollint el criteri de la majoria progressista del Constitucional i que marca un clar camí al Suprem per amnistiar Puigdemont i els exconsellers a partir del 6 d'octubre. El Constitucional avisa que ara mateix s'estan vulnerant els seus drets polítics. Des de Madrid, Palabrujats, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Mentrestant, Salvador Illa encapçala aquest matí la primera cimera amb els grups parlamentaris per explorar un pacte de país sobre educació. El president ha convidat a tots els partits al Palau de la Generalitat, dos dies després d'enfrontar-se al Parlament pel desgavell amb les proves de PISA. Albert Prat.
10: El president es tornarà a veure les cares amb l'oposició, però avui ho farà a porta tancada i per posar fil a l'agulla al pacte de país per capgirar els mals resultats dels alumnes catalans.
11: Les coses importants no es canvien ni en un dia ni en un curs, però entre tots podem situar el nivell educatiu a l'alçada del que Catalunya és capaç, i així ho hem demostrat històricament.
10: Tal com va apuntar el Parlament, ell explicarà que ha encarregat una radiografia sobre com està l'educació, les mesures que ha proposat per eliminar les pantalles i espera que els partits comencin a plantejar les seves idees. De fet, hi aniran tots, menys Vox, i es retrobaran amb la consellera Esther Niubó després que dimecres li tornessin a demanar que plegui. Albert Prat, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I el Departament d'Educació recuperarà les lectures obligatòries a partir del curs que ve a batxillerat.
9: El govern ha fet marxa enrere després que les eliminés fa 3 cursos i ara serà el departament qui les triarà. Tot plegat forma part d'un pla per reforçar l'escriptura, l'expressió oral i la comprensió lectora per revertir els resultats educatius.
12: La consellera Esther Niubó vol tornar als bàsics perquè les coses diu canviïn.
13: Un back to basics. I aquells bàsics no són altres que recuperar la importància i la centralitat de l'escriptura, de l'ensenyament sistemàtic de l'ortografia, l'oralitat, materials escrits de referència estables. Estem parlant de llibres, que han anat perdent pes en els últims anys.
12: I tornar als bàsics, segons el govern, vol dir llegir en veu alta, fer treballs escrits a mà, dictats per millorar l'ortografia i reforçar el càlcul mental. Una pràctica, però, que la directora de recerca d'Equitat.org, Mònica Nadal, diu que ja s'està fent.
14: Totes les escoles de primària fan dictats, totes fan redaccions. El que passa és que tenen una realitat a l'aula que és molt més complexa i molt més difícil i no tenen potser les eines. La clau està en com garantirem que això passa sense posar més estrès sobre el professorat, sinó al contrari, donar-los més seguretat.
9: Maria Costa, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I avui, a Lleida, si no hi ha sorpreses, tirarà endavant la nova ordenança de civisme que inclou la prohibició de portar burca o niqab en espais públics.
2: És un dels punts que es debatran en el ple d'aquest matí i on el govern del PSC ja ha reunit els suports necessaris per poder-ho aprovar.
15: A banda dels 9 regidors del PSC hi votaran a favor, si no hi ha cap canvi, 5 regidors de Junts i 2 de Vox. Una majoria suficient per aprovar la nova ordenança de civisme, mentre que Esquerra, el PP i el Comú ja han confirmat que hi votaran en contra. Esta nova ordenança preveu sancions en cas de portar la cara tapada amb alguna peça de roba a l'espai públic. Una regulació que no és nova aquí, a Lleida, perquè el 2010 ja es va intentar prohibir el vel integral a l'ordenança de civisme, però la justícia llavors ho va acabar tombant perquè considerava que un ajuntament no pot regular sobre aspectes que vulnerin la llibertat religiosa. Des de Lleida, Júlia Albacar, per al Matí de Catalunya Ràdio.
0: Itàlia prohibeix l'ús del burca i el niqab a les escoles i imposarà, atenció, multes que poden arribar als 1.000 euros en cas d'incompliment.
9: El nou decret llei de l'executiu de Giorgia Meloni també estipula que a les classes de primària i secundària només hi podrà haver un 30% d'alumnes que no coneguin adequadament l'italià. Els alumnes que no coneguin bé la llengua podran fer cursos gratuïts, però si s'hi neguen també seran multats. El president de l'Associació Nacional de Directors d'Escola Itàlia, Antonello Gianelli, considera que algunes mesures són difícils d'aplicar. Són declaracions a Catalunya Ràdio.
16: Si són nens i nenes, no poden anar a una escola que estigui molt lluny de casa seva. La principal pregunta és, què passa si només hi ha una escola a la seva àrea més propera?
9: El ministre d'Educació ha precisat que es podran aplicar excepcions en aquests casos. La llei va acompanyada d'una inversió de 17 milions d'euros per incentivar l'aprenentatge de l'italià a l'escola.
0: I Dinamarca adverteix sobre un augment dels atacs híbrids de Rússia contra països europeus i de l'OTAN.
2: Des de França, el president Emmanuel Macron ha desmentit informacions publicades segons les quals la CIA havia alertat d'atacs contra països de l'arc mediterrani per part de la flota naval fantasma russa.
0: París, Isabel Galí.
17: Emmanuel Macron desmenteix que França hagi rebut cap alerta de la CIA sobre la preparació d'atacs russos amb drons contra el sud de França, Espanya i Itàlia des de patrullers fantasma al Mediterrani, però també creu que les amenaces russes s'han de prendre seriosament perquè la capacitat militar la té.
18: Aujourd'hui, il n'y a pas eu en France des attaques.
19: Avui no hi ha hagut cap atac a França com el que va passar a Leipzig, però quan em pregunten si podria passar, la meva resposta és sí.
18: Ma réponse est oui.
17: França reforçarà doncs la seguretat a infraestructures sensibles com la xarxa elèctrica, ferroviària, de telecomunicacions i de distribució d'aigua potable. Des de París, Isabel Galí, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I Rússia nega per sistema que estigui al darrere de qualsevol atac híbrid contra països europeus i que vulgui atacar Europa.
9: Putin diu que són ells els que són víctimes d'atacs híbrids.
0: Que des de Moscou, Cristina Solies.
20: El Kremlin creu que són missatges alarmistes que els dirigents europeus fan servir per treure'n rèdit electoral i per justificar més despesa en defensa. De fet, Rússia considera que és Europa qui els està amenaçant rearmant-se i també qui està duent a terme una guerra híbrida contra ells. Putin ja ha advertit com hi podria respondre, per exemple, pagant-los amb la mateixa moneda si continuen interceptant els seus vaixells o atacant els països bàltics si continuen permetent que els drons ucraïnesos passin pel seu cel. El que ja ha començat a fer Rússia és atacar tancar passos fronterers entre Ucraïna i països de l'OTAN, a Romania o Polònia. Tot plegat amb l'objectiu de dissuadir Europa de donar suport a Kiev, una estratègia que corre el perill de provocar una escalada real. Des de Moscou, Cristina Solías, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Mentrestant, Donald Trump i Xi Jinping han compartit taula en un sopar de gala a la Casa Blanca. Els dos líders mundials han estat acompanyats per alguns dels màxims responsables de les empreses que desenvolupen precisament la intel·ligència artificial. Tant Donald Trump com Xi s'han mostrat disposats a col·laborar. Washington, Oriol Serra.
1: Al sopar de la Casa Blanca hi han assistit els multimilionaris del sector tecnològic, CEOs com Jensen Huang de Nvidia, Lisa Su d'AMD, Elon Musk de SpaceX i Tesla o Tim Cook d'Apple, tots ells asseguts a la taula presidencial. Amb ells, el president xinès Xi Jinping i el nord-americà Donald Trump han discutit sobre la intel·ligència artificial, un tema central per a les dues potències mundials. Trump ha apostat pel treball conjunt amb la Xina en nom de la seguretat i la prosperitat. Together
21: we can... Plegats podem continuar construint una relació que promou prosperitat i seguretat per les generacions futures.
1: El president xinès, per la seva part, ha comparat el Make America Great Again de Trump amb el seu pla per a la revitalització nacional a la Xina. Des de Washington, Oriol Serra, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I precisament a Nova York hi ha hagut una plantada a l'Assemblea General de l'ONU al líder israelià Benjamin Netanyahu.
2: Ha estat escridassat just abans de començar el seu discurs i bona part de l'auditori ha abandonat la sala abans que comencés a parlar. Poc abans, el president de l'Autoritat Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, havia acusat Israel d'estat genocida en una intervenció que s'ha hagut de fer per videoconferència pel veto dels Estats Units. Netanyahu s'ha defensat de les acusacions d'Abbas.
22: Us faré una pregunta. Quin règim genocida subministra milions de vacunes a la població enemiga? Quin règim genocida facilita la distribució de milions de tones d'aliments a Gaza? Això és una tona per persona. Acusar Israel de genocidi és la mentida més grossa del segle.
2: Netanyahu assegura que si no hagués atacat l'Iran, ara tots els israelians estarien morts. I ha afegit que en aquest conflicte estan defensant els països dels delegats que han marxat de la sala i els ha tillat de covards morals.
0: I l'Iran diu que manté la porta oberta a negociar un acord de pau amb els Estats Units, però adverteix que és Washington qui ha de decidir com vol acabar la guerra.
23: El president iranià, Massoud Pezeshkian, ha dit en una entrevista a Fox News que no entén que les eleccions de mig mandat puguin afectar les negociacions. Ha insistit que volen una solució negociada i que no volen que se'ls imposi un acord a través de la intimidació.
24: Nosaltres no volíem lluitar de cap manera, però estem determinats a defensar-nos. Hauríem de resoldre els problemes a través del diàleg, però els Estats Units i Israel ens han imposat aquesta guerra que no volem continuar. Són els Estats Units els que han de decidir si la volen acabar o no.
23: El president iranià nega que l'objectiu del seu programa nuclear sigui aconseguir una bomba atòmica i assegura que el líder suprem de l'Iran, l'ayatollah Mojtaba Khamenei, està bé de salut, que va estar amb ell fa pocs dies i que està capacitat per dirigir el país.
0: I encara un punt més, atenció, perquè el preu de la benzina no para de pujar i cada cop és més a prop de la barrera dels 2 euros al litre.
2: Sí, de mitjana la gasolina està a 1 euro amb 91 cèntims, mentre que el litre de gasoil és un cèntim més car i això que està bonificat.
25: Els preus s'acosten al rècord de fa 4 anys, quan a l'estiu del 22 el litre va arribar als 2 euros i 10 cèntims. Aleshores va ser per la guerra d'Ucraïna, ara és per la guerra de l'Iran. La situació es podria complicar encara més si Trump compleix la seva amenaça d'aturar les exportacions de dièsel per intentar baixar els preus als Estats Units, on també estan pels núvols. El portaveu comunitari Olof Gill admet que estan amoïnats.
26: La Unió Europea veu amb preocupació els plans dels Estats Units de prohibir les exportacions de dièsel. Qualsevol disrupció podria afectar negativament les dues parts.
25: La Moncloa estudia prorrogar o ampliar les mesures contra l'impacte de la pujada de preus. Núria Harp, al Matí de Catalunya Ràdio.
0: I a banda d'això, què destaquem dels esports? Robert Prats.
27: Debut del Barça a l'Eurolliga de bàsquet, victòria davant l'Efes, 89-82. Declaracions del jugador del Barça, Fermín, al Tot Costa de Catalunya Ràdio, definint com un show les crítiques de José Mourinho als àrbitres, mentre que Xavi debuta com a seleccionador als Països Baixos amb un empat a un contra Alemanya. Zidane s'estrena avui com a seleccionador francès.
0: I ara tres titulars de cultura amb tres cançons. Marta Viana, bon dia.
28: Molt bon dia.
0: La primera. Quan les

0: farses.
1: Guillem Gisbert presentarà el seu nou disc el 4 de març a la sala Paral·lel 62 de Barcelona. L'anunci coincideix amb la publicació d'un nou tema, aquest que sentim de fons, que es diu Les coses anaven bé. Gisbert també actuarà a l'Auditori de Girona el proper 3 d'abril, coincidint amb el Festival Estrenes, i a Reus el 9 d'abril.

0: Macklemore, apartat de la gira Ed Sheeran per haver-se posicionat a favor de Palestina, farà una gira per Gaza en ciutats com Dublín, París i Londres al mes d'octubre i destinarà els guanys a organitzacions pro-palestines. El músic ha assegurat en un missatge a les xarxes socials que ser apolític ja no funciona.
1: I la tercera?
2: Vull caminar descalç amb tu, fer-nos la platja de pals a Begur. Vull veure amb la vida si fos l'últim dia, el vull passar amb tu.
0: I avui continuen les festes de la Mercè. Hi ha concerts a Barcelona de Miqui Núñez, Sexeni, Buhos, Els Amics de les Arts, Els Catarres, Maria Jaume o Teràpia de Xoc.
1: Tot això avui, que és divendres 25 de setembre del 2026. I a les últimes hores a Catalunya ha nascut la Nora, a les 8 del vespre a l'Hospital Universitari Mutu de Terrassa, i el Roc, amb 3 quilos 228 grams, a l'Hospital Universitari de Vic. Començar una nova vida sempre és una bona notícia. Benvinguts a la vida i enhorabona a les famílies.
3: Avui, al matí de Catalunya Ràdio...
4: A partir de les 9, obrirem l'àgora per parlar d'habitatge. Són freqüents casos com el de la Mari Carmen a Madrid. Es pot fer més per evitar-los? Ho analitzarem amb el codirector de l'Institut de Recerca Urbana de Barcelona Hidra, Jaime Palomeda.
5: I després, entrevista Irene Montero, eurodiputada i candidata de Podem.
4: A les 10 parlarem del fenomen de la bola negra amb Alberto Conejero, coguionista de la pel·lícula i autor de La Piedra Oscura, el llibre en què es basa.
5: I a les 11 ens plantejarem 3 dilemes amb Àngel Llàcer, Judit Mascó i Elisenda Pineda. Volem saber què pensa realment la gent de nosaltres? Comunicaries d'algú una notícia incòmoda de la qual t'has assabentat il·lícitament? Ocultaries la teva orientació sexual a canvi d'alguna cosa?
4: Des de les 6 fins a la 1, escoltes al Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
1: I pel que fa al temps, sembla que hi ha previsió de petits canvis els propers dies. Eloi Cordomí, bon dia.
6: Bon dia. Sí, el més notable serà la baixada de la temperatura, que anirem notant. De moment serà lleugera durant el cap de setmana, però la setmana que ve sí que es podrà notar una miqueta més. De fet, aquest cap de setmana ja arriben alguns núvols baixos que es podrien formar a la costa demà dissabte, sobretot a les comarques de Tarragona. Diumenge aquests núvols poden aparèixer més trams de Catalunya. Fins i tot a la tarda de diumenge el cel ja quedarà una mica més tapat i la setmana que ve s'esperen petites precipitacions, alguns ruixats de moment. Avui, però, dia de sol, dia de calor, amb temperatures encara més altes que ahir. A aquesta hora ja arriben els 23 graus a Mataró, 23 a Tarragona, 20 a Tàrrega, sí que refresca al Pirineu, 8 graus a Camprodon, avui amb alguns núvols prims i temperatures màximes previstes d'entre 30 i 35 fins a 37 als llocs més càlids.
1: I la mobilitat, Maria Fernández Noguera?
7: Perquè fa el trànsit, es nota que hi ha molta gent a Barcelona que fa pont perquè no hi ha retencions, circulació fluida a les rondes i als accessos de Barcelona, on normalment hi ha cues a aquesta hora. Pel que fa al transport públic, de moment no veiem incidències destacades, entre altres coses perquè la pàgina web de DIF ara mateix no funciona. I recordem que a causa d'un robatori de cable entre la Sagrera i Badalona, ahir al vespre els trens de l'R1 de Rodalies tenien problemes.
1: Són les 6 i 24. Cada dia a aquesta hora donarem volta pel món, una volta pel món, per explicar-vos tot allò que passa més enllà de les nostres fronteres. Ho fem de la mà dels corresponsals i delegats dels serveis informatius de la Ràdio Nacional de Catalunya. Activem el satèl·lit des de Londres. Quim Olivares, good morning.
8: Good morning.
1: A Buenos Aires, Joan Biosca, buenos días.
9: ¿Qué tal, Ricard? Buenos días.
1: A Pequín, Francesc Canals, ni hao.
10: Ni hao.
1: I des de València, Pepa Ferrer, bon dia.
11: Bon dia, Ricard.
1: Arrenquem al Regne Unit. Atenció amb això, perquè el primer ministre britànic és partidari de derogar la prohibició de consumir alcohol a les graderies dels partits de futbol perquè ho troba en aquest cas discriminatori, Quim.
8: Sí, Andy Byrne em diu que no és just que el futbol tingui un tracte diferenciat i que aquesta prohibició no s'aplica a altres esports. El 1985 Margaret Thatcher va introduir-la enmig de l'elevada violència associada al futbol. La policia adverteix ara que seria imprudent fer canvis sense consultar-los. Recorda que altres esports no tenen el nivell de violència del futbol que augmenta amb el consum d'alcohol per part d'una minoria. Aquí a Londres és habitual veure aficionats al futbol als pubs hores abans de l'inici del partit que no beuen precisament begudes isotòniques.
1: Saltem ara a l'Amèrica Llatina. A Xile, qui més qui menys, parla del cas surrealista d'un xilè de 55 anys que lluita als tribunals perquè la justícia anul·li el seu certificat de defunció i perquè pugui tornar a la vida. I poca broma, perquè Joan va perdre la feina i ara viu de la caritat i de la venda ambulant.
9: Sí, es diu Jaime Huenchun Navarro i fa 5 anys que és mort, segons indiquen els sistemes informàtics i administratius de l'estat xilè. El seu cas ja és als tribunals. No se sap qui el va declarar per mort ni per què el seu nom consta en una tomba d'un cementiri. Tampoc d'aquí és el cos que hi ha precisament el taüt que du el seu nom. Tot va començar un bon dia quan en una gestió bancària se li va notificar que el seu compte estava bloquejat per haver mort. A la feina el van acomiadar per no tenir ni DNI ni número de la Seguretat Social. Un malson que ja fa 5 anys que dura.
1: I a la Xina, una nena de 6 anys ha batut el rècord del món en categoria femenina de resolució del cub de Rubik. La televisió central xinesa ha difós el vídeo de la victòria en dues competicions recents. Francesc.
10: Doncs sí, Ricard. 4, 3, 2, 1 i poques centèsimes i ja està. És el que triga la Lian Yunzhe a fer el cub de Rubik. Té 6 anys i els vídeos se la veu repetint a tota velocitat aquesta acció i celebrant-ho amb la rialla espontània d'una criatura. No és tan espontani el dia a dia de la Lian, que per assolir aquest nivell ha practicat 2 o 3 hores diàries durant l'últim any, perquè la seva mare considera que li millora la concentració, la memòria, el pensament lògic i la percepció de l'espai. Ara mateix la Yunzhe domina més de 1.300 algoritmes de resolució del cub de Rubik.
1: I acabem també avui a València. Allà l'Ajuntament es planteja multar els comiats de solter. Fins a 1.500 euros per alterar la convivència al carrer. Pepa.
11: Doncs això passa a Barcelona, també a Palma, a València, on és habitual veure aquests grups de persones que celebren comiats de solter pels carrers, que canten, que van vestits de manera peculiar, amb objectes al cap, per exemple, que simulen genitals, com un penis de joguina, per exemple. A València, la policia local ha arribat a comptabilitzar fins a 40 comiats de solter en un sol cap de setmana. Doncs bé, això es podria multar en fins a 750 euros per dur aquest tipus de complements o fins a 1.500 quan s'alteren doncs, el descans o la convivència. De moment, això sí, és només l'esborrany d'una ordenança que avança a les províncies i, per tant, no és una normativa en vigor.
1: Així tenim el món. Falten 3 minuts per arribar al punt de 6:45 del matí.
12: Comprant a Aldi, menges bé i estalvies fins a 200 euros al mes.
13: Que l'any serien 1, 2, 3...
12: Més de 2.400 euros.
13: Ja m'has descomptat! Aquesta setmana la banana, 0,99 al quilo.
12: I el llom de porc extra tendre, 3,79 al pack. Més info a aldi.es. Aldi.
13: Que poc que costa comprar bé.
14: Lord, I wonder, yes, I wonder. Do my baby think of me.
1: I encara ens queden uns minuts per parlar d'esport. Robert Prat, avui amb el debut del Barça a l'Eurolliga de bàsquet amb victòria davant de l'Efes.
15: 89-82, amb un Barça que va remuntar 15 punts de desavantatge del primer quart. Darío Brizuela, jugador blaugrana.
16: Después de todo el poco tiempo que hemos tenido para prepararnos, de lo que pasó la semana pasada, que lo estamos intentando dejar atrás lo más rápido posible, seguir construyendo partido a los partidos porque no tenemos tiempo para tener.
1: I el jugador del Barça, Fermín, defineix com a un show les crítiques de Mourinho dels àrbitres.
15: Són declaracions en una entrevista en aquesta casa, al Tot Costa de Catalunya Ràdio.
17: Al final crec que és el seu show i ho fa des del 2011 també, i és la manera que ell té d'expressar-se en roda de premsa, que és totalment també respectable, i és el que dic. Nosaltres intentem no mirar molt el que passa a Madrid o altre equip, i és que estem centrats en el nostre lloc, en fer bons partits i en seguir en aquesta dinàmica. Your lipstick stains
1: on the front of all my legs. Mentrestant, Rafinha juga aquest migdia a les 12 amb el Brasil contra Austràlia.
15: El blaugrana comença el seu estatge mundial amb la selecció. El seleccionador brasilès, Carlo Ancelotti.
18: Obviamente, Rafinha está haciendo cosas espectaculares en una posición que no era suya, pero parece que era suya también esta. Edini puede ser que no es ahora en su mejor momento, que van a ser jugadores fundamentales para el futuro.
15: Xavi Hernández s'estrena com a seleccionador dels Països Baixos amb empat a un contra Alemanya a la Lliga de les Nacions. Zinedine Zidane debuta com a seleccionador francès jugant a Turquia, mentre que avui a segona divisió el Girona rep l'Albacete a partir de 6:45.

0: En punt 6:45. Comença el dia a Catalunya Ràdio. El sol sortirà a Castellgalí, al Bages, a les 7:43.
1: I es pondrà a les 7:45 del vespre.
0: Les temperatures a aquesta hora?
2: A Viladrau tenen 15 graus i a Sant Pere Pescador 13.
0: Pel que fa al temps, avui es preveu un dia més càlid, el més dia més càlid, de fet, de la setmana. Eloi Cordomí, bon dia.
3: Sí, avui s'arribarà entre els 30 i 35 graus a gairebé tot l'interior. Podrien fregar els 37 a l'interior de les Terres de l'Ebre. I dia de sol, amb alguns núvols prims, el cap de setmana també serà tranquil. Potser més núvols de cara a diumenge i una lleugera baixada de la temperatura.
0: I com tenim ara mateix les carreteres i el transport públic a primera hora del matí. Maria Fernández Noguera.
4: Per què fa el trànsit circulació fluida a aquesta hora arreu de Catalunya? Es nota que molta gent fa pont a Barcelona i pel que fa al transport públic, també de moment sense incidències destacades.
0: Això pel que fa al transport públic i les carreteres en aquest dia divendres 25 de setembre del 2026, i aquests seran els 5 noms del dia. El primer, l'habitatge.
1: El govern espanyol i Junts estan més a prop de tancar un acord per desencallar el decret d'habitatge, segons us pot avançar aquest programa. En aquest context, el Matí de Catalunya Ràdio també ha sabut que el fons d'inversió Blackstone no renovarà 400 contractes de lloguer social que té a Catalunya i posarà els pisos a la venda.
0: El segon, constitucional.
2: Retreu al Suprem la manera com va interpretar la llei d'amnistia per no aplicar-la a l'expresident Puigdemont i la resta de líders independentistes. L'esborrany que prepara el jutge José María Macías reconeix que s'han vulnerat drets fonamentals dels afectats. La sentència es farà pública el 6 d'octubre.
0: El tercer, educació.
1: El president Illa reuneix aquest matí els grups parlamentaris per mirar d'impulsar un pacte de país sobre educació. Això l'endemà que el departament anunciés que tornen les lectures obligatòries al batxillerat 3 anys després de retirar-les.
0: El quart, burca.
2: Avui a Lleida, si no hi ha sorpreses, tirarà endavant la nova ordenança de civisme que inclou la prohibició de portar burca o niqab en espais públics. Això l'endemà que Itàlia ho hagi prohibit a les escoles amb multes que poden arribar als 1.000 euros en cas d'incompliment.
0: I el cinquè, Dinamarca.
1: Adverteix sobre un augment dels atacs híbrids de Rússia contra països europeus i de l'OTAN. Des de França, el president Emmanuel Macron desmenteix que la CIA hagi alertat del risc d'atacs contra països mediterranis per part de la flota naval russa fantasma, tal com s'ha publicat.
0: I què més ens deixa la matinada a Brussel·les, Pol?
5: Doncs la milionada que s'han gastat els clubs de futbol en fitxatges aquest estiu. Un informe de la UEFA, publicat avui divendres, revela que s'han superat els 10.000 milions d'euros, en concret 10.300. Això és un 8% més respecte a l'any passat i un 45% més respecte al 2024. Més de la meitat de traspassos involucren algun equip anglès.
0: I amb què ha anat a dormir, en aquest cas, als Estats Units?
5: Amb un nou avís sobre els perills de la intel·ligència artificial, en aquest cas, a l'Assemblea de l'ONU per part del primer ministre australià, Anthony Albanese. L'endemà de saber-se que la IA, de manera autònoma, va atacar el sistema sanitari d'aquell país, Albanese ha fet una crida a la cooperació internacional.
0: I amb què dinaran avui a la Xina?
5: Doncs mirant una mica més al sud, a Tailàndia, tornarà a ser notícia Daniel Sánchez, condemnat, recordem, a cadena perpètua per l'assassinat d'Edwin Arrieta. Al tribunal decideix avui sobre les apel·lacions que han presentat tant la defensa com l'acusació, que reclama una indemnització econòmica més elevada.
0: Repassem ara les portades de la premsa. Marc Jurado, bon dia.
6: Bon dia.
0: Centrada sobretot en els desnonaments.
6: Sí, tant a la premsa catalana com a l'espanyola, La Vanguardia explica que Junts demana rebaixes fiscals per aprovar el decret antidesnonaments i l'ara que Junts i el PSOE tornen a negociar el decret. El País titula que el desnonament de la Mari Carmen aviva l'expectativa d'un pacte. Les fotos de portada, però, són per la crònica internacional i concretament per la visita de Xi Jinping als Estats Units. El veiem amb Donald Trump davant del seu avió El Mundo i a l'interior de la Casa Blanca. A la resta de diaris, el periódico destaca textualment la gran amistat entre Xi i Trump. Com ha dit el president nord-americà, El País, però, parla més aviat d'interessos entrellaçats, com ha dit el president xinès. Això en un dia ric, en què bona part dels diaris expliquen que les escoles catalanes recuperaran les lectures obligatòries i que el govern unificarà Rodalies i Ferrocarrils sota una marca mare.
0: Repassem ara la premsa comarcal, també centrada en aquesta crisi dels desnonaments.
2: Concretament a les comarques gironines. El Diari de Girona explica que a les darreres hores s'ha executat el desnonament que va quedar ajornat el juliol al barri de Sant Narcís de Girona. Són blocs de les Areps. S'han fet 7 desnonaments en habitatges i 11 en aparcaments, casos que no havien quedat emparats per la suspensió mentre es tramita davant possibles lloguers socials. A les comarques de Ponent llegim a La Mañana que l'oposició de Balaguer reclama a la Generalitat que es reprengui el projecte de convertir el tramvia en tramvia la línia de tren Lleida-La Pobla al pas per la capital de la Noguera. Una iniciativa d'urgència un cop s'ha sabut que Territori ha rescindit el contracte amb l'empresa encarregada de redactar el projecte. I el Diari de Tarragona explica que estan tancant bazars xinesos perquè les vendes han baixat i han canviat els hàbits de consum, però que la comunitat xinesa manté la força emprenedora i ara regenta molts bars de tapes de tota la vida, així com establiments lligats al benestar personal com els salons d'ungles. El diari explica que a dia d'avui és més rendible un bar de tapes que no pas un bazar.
0: I als esports, bona estrena del Barça a l'Eurolliga de bàsquet, Robert Prat.
7: Debut amb victòria davant l'Efes 89-82. El jugador del Barça, Fermín, en declaracions al Top Costa de Catalunya Ràdio, defineix com un show les crítiques de Mourinho als àrbitres, i Xavi, que debuta com a seleccionador dels Països Baixos amb un empat a un contra Alemanya. Zidane s'estrena avui com a seleccionador francès.
0: De seguida t'ampliem el que està passant amb la redacció del matí i els serveis informatius de Catalunya Ràdio. Però abans mirem cap a les midterm, les eleccions de mig mandat dels Estats Units. Queden 39 dies i aquesta és l'anàlisi que en fa Bernat Adeu. Bon dia, Bernat.
8: Good morning, Catalunya. Pot sobtar molt, però, a banda de Xi Jinping, la persona amb qui Donald Trump ha mostrat més sintonia aquesta darrera setmana és Zoran Mamdani. Semblaria delirant que un conservador com Trump i que el polític que hi ha més a l'esquerra dels demòcrates puguin exhibir-se somrient a la mateixa fotografia. Però, a banda del fet que els dos són novaiorquesos, i això sempre uneix, la cosa té certa lògica, perquè els populismes, siguin d'esquerra o de dreta, sempre s'acaben tocant. De fet, avui en dia, molts candidats a senadors i congressistes dels Estats Units no tenen cap problema en declarar-se antisistema. Això havia passat en indrets molt radicalitzats del país, però no a estats com Iowa, on gent com el candidat a governador republicà Zach Lenn fan campanya amb eslògans notòriament anti-establishment. Per aquest motiu, Trump podrà perdre les midterms, però la seva petja a la política americana continuarà durant molts anys. Catalunya
9: Ràdio. Creus que tens problemes amb el consum de drogues? Potser et podem ajudar. Narcòtics Anònims és una associació sense afany de lucre, formada per addictes en recuperació que t'ajudaran, amb l'únic propòsit que paris de consumir i trobis una nova forma de vida. Busca un grup a prop teu a narcóticosanónimos.es. Gratuït, anònim i lliure. Dona't una oportunitat.
10: Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
11: Amb un horari nou.
12: Més d'hora. De 9 del vespre a 11 de la nit.
10: Catalunya Nit.
13: Un informatiu en profunditat.
12: Busquem sempre qui més en sap per resoldre els interrogants del dia.
10: Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
12: Amb horari nou.
13: De 9 del vespre a 11 de la nit.
12: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
14: El matí de Catalunya Ràdio.
1: 6:45 del matí.
15: Informa't al matí de Catalunya Ràdio.
1: Catalunya es desperta pendent de la crisi de l'habitatge. A aquesta hora, al matí de Catalunya Ràdio, us podem avançar que el govern espanyol i Junts estan més a prop de tancar un acord per desencallar el decret d'habitatge.
4: L'impacte social del cas Mari Carmen, la dona de 87 anys que ha estat desnonada a Madrid, ha esperonat el PSOE, però també Sumar, que pressiona per aprovar el decret dimarts, tant si té els suports garantits com si no. Sentim els ministres Ernest Urtasun i Òscar López.
16: No podem acceptar aquest pols i que, per tant, li hem de dir en aquests fons voltor que no són benvinguts al nostre país i que no tolerarem que juguin amb la vida de les Mari Carmens del nostre país.
17: Bienvenidas sean todas las propuestas y todas las opiniones. Yo lo que le digo es que hay un gobierno de España volcado en poner medidas de vivienda, por cierto, del que ha formado parte Sumar.
1: Una altra derivada política del cas Mari Carmen ha estat la picabaralla entre el govern de Madrid i el català.
4: Isabel Díaz Ayuso s'ha desentès de responsabilitats pel desallotjament de dimecres i s'ha comparat amb Catalunya per presumir de dades de desnonaments. Sentim Ayuso i la resposta de la consellera Sílvia Paneque al matí de Catalunya Ràdio.
18: El número mayor se está ejecutando en Cataluña, en Andalucía, en Comunidad Valenciana y a larga distancia en Madrid. Fíjense qué incoherencia. Por cada desahucio que hay en Madrid se producen 5 en la Cataluña de Illa y de Sánchez.
19: És fals que s'estigui desnonant més, com diu ella, a Catalunya respecte a Madrid. Catalunya, en un trimestre, ha aturat 43 desnonaments per esperar que hi hagi un recurs habitacional alternatiu i Madrid només 7.
1: Això pel que fa a l'habitatge. Educació, cimera avui del president Salvador Illa amb els grups parlamentaris per explorar la possibilitat d'un pacte de país sobre aquesta matèria, just l'endemà que el Departament d'Educació anunciés que es recuperaran les lectures obligatòries a partir del curs que ve a batxillerat.
4: El govern fa marxa enrere després que les eliminés fa 3 cursos i ara serà el departament qui les triarà. La consellera d'Educació, Esther Niubó, defensava tornar al que és essencial.
20: Un retorn urgent a l'essència de l'aprenentatge, un back to basics. I aquells bàsics no són altres que recuperar la importància i la centralitat de l'escriptura, de l'ensenyament sistemàtic de l'ortografia, l'oralitat, materials escrits de referència estables. Estem parlant de llibres, que han anat perdent pes en els últims anys.
4: En una guia, el departament també recomana llegir en veu alta, fer treballs escrits a mà, dictats per millorar l'ortografia i reforçar el càlcul mental.
1: Dinamarca adverteix sobre un augment dels atacs híbrids de Rússia contra països europeus i de l'OTAN.
4: Des de França, el president Macron ha desmentit informacions publicades segons les quals la CIA havia alertat d'atacs contra països de l'arc mediterrani per part de la flota naval fantasma russa.
11: Aujourd'hui, il n'y a pas eu en France des attaques.
21: Avui no hi ha hagut cap atac a França com el que va passar a Leipzig, però quan em pregunten si podria passar, la meva resposta és sí.
11: Ma réponse est oui.
4: Per la seva banda, Rússia nega per sistema que estigui al darrere de qualsevol atac híbrid contra països europeus i que vulgui atacar Europa. Putin diu que són ells qui són les víctimes d'atacs híbrids.
1: I plantada a l'ONU contra Benjamin Netanyahu. Bona part dels delegats han abandonat la sala just abans que el primer ministre israelià comencés aquest discurs.
22: Us faré una pregunta. Quin règim genocida subministra milions de vacunes a la població enemiga? Quin règim genocida facilita la distribució de milions de tones d'aliments a Gaza? Això és una tona per persona. Acusar Israel de genocidi és la mentida més grossa del segle.
4: Abans, el líder palestí havia qualificat l'estat d'Israel de genocida a través d'un vídeo gravat perquè no se li ha permès l'entrada als Estats Units.
1: Quatre minuts i tres quarts de set del matí, la Guàrdia Civil investiga una possible agressió racista al municipi de Tavernes de la Vall d'Igna, al País Valencià.
4: Els agents miren d'identificar i localitzar els protagonistes d'un vídeo d'una agressió que s'ha fet viral a les xarxes. A les imatges s'hi veu com un grup de joves persegueixen un home d'origen magrebí durant molta estona mentre l'insulten i li claven cops. Els fets haurien passat el cap de setmana passat durant les festes del municipi. Declaracions a 3catinfo de Marc Avanilles, portaveu de l'associació Vall d'Igna Antifeixista.
23: És molt preocupant per totes aquestes circumstàncies. Ja dic, per una part, l'agressió física, per altra part, la quantitat de gent que passivament estava present sense fer res, gravant, insultant, amb rialles... Ja, és que és tot gent que tindria 16, 17, 18, 19 anys.
4: L'Ajuntament, a través d'un comunicat, ha condemnat qualsevol forma de violència, racisme o xenofòbia i afegeix que està col·laborant amb les forces de seguretat. De moment, no hi ha cap persona detinguda en relació al cas, ni consta tampoc cap denúncia formal.
1: I l'acusat d'assassinar la seva exparella a cops de pedra a Calafell, al Baix Penedès, s'enfronta a la presó permanent revisable.
4: És el que ha demanat l'acusació particular en la primera sessió del judici celebrada aquest dijous. Els Mossos, que van detenir l'home fa un any a l'autopista AP7, han explicat que els va confessar que havia matat la dona.
24: Me comenta que se quería entregar porque había matado a su mujer. Dice que sí, que se le ha ido la olla, que ha matado a su mujer y que estaba en el maletero del vehículo.
1: I a la cultura avui arriba al cinema, és una estrena molt esperada, La bola negra dels Javis, la pel·lícula espanyola candidat als Oscars.
25: El corazón de un maricón es un océano lleno de secretos.
1: Arriba als cinemes com un autèntic fenomen, amb prevendes d'entrada de rècord i amb sessions ampliades davant l'alta demanda.
26: La pel·lícula té a Federico García Lorca com a fil conductor de tres històries, cada una situada en una època diferent, el 1932, quan un noi intenta que l'acceptin com a membre en un exclusiu casino de Granada, el 1937, durant la Guerra Civil Espanyola, quan es coneixen dos soldats de bàndols oposats, i el 2017, quan un jove rep per sorpresa una herència d'un avi que no coneixia. Avui en parlarem amb el coguionista i dramaturg de La Piedra Oscura, Alberto Conejero, a partir de les 10 del matí, que és l'obra en què els Javis es van inspirar, en part, per escriure La bola negra.
1: I no deixem de parlar de cinema perquè el documental NASA sacseja al Festival de Sant Sebastià.
26: La pel·lícula que confirma les tàctiques genocides de l'estat d'Israel ha commogut i indignat el públic que omplia ahir a la nit el Teatre Victòria Eugènia.
1: Enviat especial a Sant Sebastià, Marc Garriga.
27: NASA ja va rebre una ovació rècord a la Mostra de Venècia i aquí ha rebut un suport del públic unànime, també. Alguns espectadors es van concentrar a la sortida del teatre per protestar pel genocidi i per avui es preveu una altra concentració. De fet, els seus directors no han pogut assistir-hi perquè viuen sota mesures de seguretat extremes. A tot això, hi va entrar en competició Sants, rodada en català per Miquel Gurrea, i amb Victòria Luengo de protagonista, que va explicar a Catalunya Ràdio com es va arrencar mitja dent per entrar millor en el personatge.
28: I li vaig proposar al Miquel i el Miquel va dir, estàs completament tarada, però si ho vols fer, doncs fem-ho, clar. Vam anar juntets al dentista i el dia que em van treure la dent estava amb el Miquel així agafada a la mà perquè em va fer molta grima el quiqui, amb la cosa de la serra aquesta, i després crec que funciona.
27: Des de Sant Sebastià, Marc Garriga, per la matí de Catalunya Ràdio.
1: Per cert, que l'actriu Susan Sarandon ha estat detinguda en una protesta contra Netanyahu a Nova York.
26: La policia de Nova York ha detingut diverses persones, entre elles l'actriu i una candidata demòcrata per bloquejar un carrer proper a les Nacions Unides, coincidint amb el discurs de Benjamin Netanyahu a l'Assemblea General de l'ONU hores abans d'una altra manifestació amb milers de persones que han recorregut el centre de Manhattan. L'actriu anava amb una samarreta on es pot llegir "Finança les persones, no les bombes".
1: I avui estem d'estrena.

0: I el Guillem, que no canta, Marta.
1: Ara apareix, ara apareix.
0: A veure. Ara, ara. Que puja, Cesc.
2: De nit no brillaven més els astres.
0: Guillem Gisbert arrenca la gira de presentació del seu nou disc el 4 de març a la sala Paral·lel 62 de Barcelona. L'anunci coincideix amb la publicació d'aquesta cançó Les coses anaven bé.
1: Gisbert acaba d'anunciar també les primeres dates de presentació del disc Entretenme, que publicarà el proper 13 de novembre. Actuarà a Barcelona el 4 de març. Ho farà també a l'Auditori de Girona el 3 d'abril i al Teatre Bartrina de Reus el 9 d'abril. Avui, com dèiem, publica nova cançó d'un àlbum que es titula Les coses anaven bé i col·labora, doncs, la noia que sentíem al principi, que és la Julieta Vidal, de Duet Alosa.
0: Passa un minut de 6:45 del matí, avui serà un dia molt càlid, però sembla que a partir de demà començarà a baixar una mica la temperatura. Eloi Cordoví, bon dia.
3: Bon dia. Sí, una mica, de moment només. Sí que anirà baixant cada dia una miqueta més i, per tant, la setmana que ve ja ho notarem. De moment, avui sí que partim de valors força alts. Per exemple, 19 graus a Terrassa ara mateix, 18 al Vendrell, i en canvi sí que refresca una mica el Pirineu, 9 graus a la Vall d'Avui i 8 graus a Queixans, a la Cerdanya. Avui ho matim amb algunes capes de núvols prims que van arribant pel nord, que podrien donar una sortida de sol una mica rogenca. Després, a la tarda, el temps serà assolellat a tot arreu, màximes de 30 a 35 graus a tot l'interior i fins als 35 a 37 graus en alguns llocs de l'interior de les Terres de l'Ebre. Dia, doncs, molt càlid. Demà dissabte recula una mica la temperatura, amb quatre nuvolets a la costa sud. De cara a diumenge, els núvols es faran una mica més abundants, sobretot a l'oest de Catalunya, i de cara a la tarda poden haver-hi algunes nuvolades, també. I dilluns i dimarts sí que ja hi ha una mica més de canvi, amb petits ruixats que apareixen a diferents llocs de Catalunya.
0: I pel que fa a la mobilitat, Maria Fernández Noguera.
4: Pel que fa al trànsit, circulació fluida a les rondes i als accessos de Barcelona, als llocs on a aquesta hora sol haver-hi cues, es nota que molta gent fa pont. I pel que fa al transport públic, de moment no hi ha incidències destacables. Adif informa que ja està solucionada la incidència de l'R1 d'ahir a la tarda, quan hi va haver un robatori de cable de coure entre la Sagrera i Badalona.
5: Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
6: Avui hem rebut el missatge de Carles Segués, de l'entitat Sant Roc Som Badalona. Explica que a la ciutat el degoteig de desnonaments és constant i que, a més, no hi ha prou recursos municipals per atendre la necessitat d'habitatge i la situació de pobresa que se'n deriva.
7: És especialment greu perquè els recursos que dona el govern municipal del Partit Popular als serveis socials són pràcticament inexistents. No hi ha un menjador social, no hi ha un alberg per emergències.
6: L'Ajuntament defensa que està treballant per disposar d'aquests serveis. De fet, expliquen que estan pendents de l'Incasòl per la compra d'un local que es vol destinar a menjador social. Segués insisteix a demanar celeritat al consistori, ja que l'alberg i el menjador, diu, són una necessitat immediata.
5: Per fer-nos arribar queixes i denúncies, envieu una foto o vídeo i 30 segons amb una nota de veu al 636 36 06 09. 636 36 06 09.
1: Bon dia, com esteu a aquesta hora al matí? Fem un cop d'ull als mercats. Les borses europees van tancar i amb caigudes en una jornada marcada de nou per l'encariment del petroli. El barril de Brent s'enfila per damunt dels 105 dòlars. L'IBEX 35 baixa un 0,30% fins als 19.570 punts. Els inversors mantenen, a més, l'atenció posada en la reunió prevista entre el president dels Estats Units, Donald Trump, i el president Xi Jinping, a l'espera dels titulars. A Wall Street, els índexs han perdut entre un 0,60% i un 0,70%. Pel que fa a les borses obertes a aquesta hora, el Nikkei de Tòquio puja un 1,26% gràcies a l'alça de les accions de les tecnològiques, que sembla que el sector, doncs, no ha sortit malparat als mercats després de l'enrenou amb la intel·ligència artificial dels darrers dies. Estàs escoltant el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
8: Compartir. Descobrir. Viatjar. Riure. 130 milions. Amics. Llocs. Moments. Somnis. 130 milions. En 130 milions hi caben moltes coses. El divendres 25 de setembre, amb Euromillones, pot especial el mínim garantit de 130 milions. I a més del pot, el millón que tant sí com no toca a Espanya. Euromillones. No hi ha res més gran.
9: Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
10: De fer arribar el gas natural al nostre país el 1965 a fer-ne servir el 2026 a 17 centrals de cicle combinat per generar electricitat i que la nostra energia estigui disponible quan la necessitis. Més de 180 anys fent-te la vida més fàcil cada dia. Naturgy. Cada dia. Every day.
11: El Matí de Catalunya Ràdio.
0: 10 minuts i les 7 del matí, Castor, us expliquem què serà notícia arreu del país. Comencem a les comarques de Lleida. Júlia Albacar, bon dia.
12: Bon dia.
0: Tarragona, Ricard Buigas, bon dia.
13: Hola, bon dia.
0: Girona, Maria Rovira, bon dia.
14: Hola, bon dia.
0: I a Barcelona, Marc Jurado, bon dia.
15: Molt bon dia.
0: A Lleida aquest matí molt pendents del ple que ha d'aprovar la prohibició de portar burca als espais públics de la ciutat, però també amb l'ull posat als tribunals, perquè tindrem novetats sobre la mort de l'arquitecte Josep Juan Pere, Julià.
12: Sí, de moment, i si no hi ha canvis, el PSC té els suports suficients per aprovar la nova ordenança de civisme amb Junts i Vox. A la normativa es prohibeix portar qualsevol peça que cobreixi el rostre en espais públics. Això per una banda, però també pendents dels jutjats, perquè este matí ha de passar a disposició judicial la parella de Josep Joan Pere, detinguda per la seva presumpta relació amb la mort de l'arquitecte. I enmig de tot això, no només a Barcelona esteu de festa, Lleida comença avui les festes de tardor amb un centenar d'activitats fins dimarts vinent.
0: Al Baix Ebre també pendents d'un consistori. Avui l'alcalde de l'Ampolla, Francesc Arasa, renunciarà al seu càrrec en un ple extraordinari convocat per aquesta tarda.
16: Sí, l'alcalde de Junts, que porta, atenció, 16 anys ja al càrrec, diu que la decisió no té res a veure amb la causa oberta al jutjat de Tortosa per suposades irregularitats en l'adjudicació de contractes municipals com el de la neteja de platges, la recollida de residus o l'enllumenat públic. Ell és el principal investigat. El substituirà el número 2 de Sumem Junts a l'Ampolla, Víctor Colomines, el partit té majoria absoluta. Arasa, això sí, no deixarà l'Ajuntament, perquè seguirà com a primer tinent d'alcalde. El ple està convocat avui a les 7 de la tarda.
0: A les comarques gironines, l'Ajuntament de la Vall d'en Bas a la Garrotxa anunciarà avui les actuacions que emprendran relació amb el projecte de la variant d'Olot i les Preses. Maria.
14: Sí, de fet, l'Ajuntament ja estudiava des del mes de juny presentar un recurs contenciós administratiu. Avui concretarà, però, quina és la seva posició i quines mesures emprendrà. El consistori vol garantir que una obra d'aquesta magnitud es pugui executar amb les màximes garanties ambientals, tècniques i socials, tenint en compte el territori i les persones afectades. I d'altra banda, aquest vespre a Girona, el Teatre Municipal serà l'escenari del concert dels 50 anys de la Bressola i la presentació del disc de commemoració amb artistes com Pascal Comelade, Maria Hein o Triquell.
0: I a Barcelona, Marc, tot i ser feiner, avui també estem molt pendents de la Mercè.
15: Sí, es farà el primer dia d'espectacle del Festival Pirotècnic Internacional. La primera actuació omplirà de llum i color al cel barceloní a partir de les 10 de la nit. Durarà uns 20 minuts i anirà a càrrec d'una empresa francesa amb 40 anys d'experiència. I també hi ha molta, moltíssima música, esclar, a la plaça de Catalunya, al Moll de la Fusta, a la Rambla del Raval, al Teatre Grec, entre d'altres. Destaquem Nacho Vegas al Teatre Grec, Miqui Núñez, Nil Moliner i Buos a partir de les 10 a la platja del Bogatell i a l'Avinguda Reina Maria Cristina, Maria Jaume, quarts de 9, i els Amics de les Arts a les 10, seguits dels Catarres i Teràpia de Xoc.
0: Doncs així tenim el país quan falten 7 minuts per les 7 del matí. I els esports, Robert Prat.
17: Debut del Barça a l'Eurolliga de bàsquet amb victòria davant l'Efes, 89-82. Declaracions del jugador del Barça, Fermín, al Tot Costa de Catalunya Ràdio. Defineix com un show les crítiques de Mourinho als àrbitres. Xavi, que debuta com a seleccionador dels Països Baixos, empata 1 contra Alemanya. I Zidane, Zinedine Zidane, s'estrena avui com a seleccionador francès.
0: Ara, el comentari esportiu amb Sònia Gelmà.
18: Deia Lamine ahir a Televisió Espanyola que no es penedeix d'haver estat sincer respecte a la pilota d'or. Té raó que els futbolistes els reclamem sinceritat i tant ell com Mbappé l'han tinguda. Potser el que ha grinyolat és l'evident estratègia més pròpia d'una campanya electoral. Potser és la falta de costum. Durant anys, Cristiano i Messi van protagonitzar grans duels on només el portuguès reclamava premis per si mateix. Potser per això preferim la falsa modèstia, perquè Messi triava que fossin els companys qui parlessin per ell, o fins i tot el camp. Sigui com sigui, Mbappé i Lamine s'han autoproclamat favorits d'un duel, i el curiós és que ho han fet en un any en què el premi sembla més obert que mai.
0: Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio.
19: Soc el Sergi Vicente. Retorno a la Xina per explicar-vos com canvia i com ens canviarà.
20: Després de més de 12 anys vivint a la Xina com a corresponsal, Sergi Vicente torna al país per descobrir com està canviant.
21: Shanghai, la sensació és que és una ciutat que funciona.
22: Que creixis la cultura del dia aquí a Xina.
20: Shanghai, Hangzhou, Wuhan, Shenzhen, Chengdu, Chongqing. 6 ciutats, 6 episodis i 2 preguntes. Què és avui la Xina i cap on va? Retorn a la Xina, un podcast de Sergi Vicente, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
23: I també disponible a la plataforma 3Cat.
11: El Matí de Catalunya Ràdio.
0: I quan falten poc més de 5 minuts per les 7, el més destacat a la televisió, amb Mariola Cubells. Avui sobre l'ordre d'allunyament imposada a Vito Quílez.
2: Ayer, la Audiencia Provincial de Madrid va prohibir al provocador ultra Vito Quiles acostarse a menys de 500 metres de la casa de la televisiva analista política Sara Santaolalla. I toca celebrar la notícia. Santaolalla s'evita ser perseguida i fins i tot atacada i nosaltres ens evitem les imatges d'este tipus assetjant micro en mà a la periodista. Recordem que el provocador professional que tant li agrada a la dreta espanyola està sent investigat per indicis criminals d'un possible delicte de coaccions i assetjament.
0: I a la recomanació del dia, a les portes d'un cap de setmana en què la Setmana del Llibre en Català encara la recta final, la Carlota Freixenet ens recomana El nàufrag feliç, de Ramon Folch i Camarasa.
3: Aquesta tarda, a la Setmana del Llibre en Català, hi ha un acte d'homenatge a Ramon Folch i Camarasa. Molts de vosaltres probablement el coneixereu perquè era el guionista del Massa Gran, però a més d'això va escriure una de les novel·les més boniques i més dolces i que expliquen una de les històries d'amor més precioses que podeu trobar, que és El nàufrag feliç, que és un altre petit plaer absolutament meravellós. Llegiu-lo, aneu-lo a buscar i gaudiu-lo, i aquesta tarda, si podeu, passeu per la Setmana del Llibre en Català.
0: I què deien els altres ahir, Jovany?
4: Ahir vam sentir amb sorpresa com Ferran Torres pronunciava malament el seu propi nom en un vídeo difós pel PSG.
13: Ferran Torres García.
24: Com?
13: Ferran Torres García.
4: Ferran. També ens va sorprendre i espantar una mica la salutació matinera del nostre corresponsal a Berlín.
0: Jordi Regàs, Guten Morgen.
25: Ja, Guten Morgen.
4: I a Carlos Herrera, a la COPE, no se'l veia gaire tocat pel cas de la dona de 87 anys desnonada de casa seva a Madrid.
26: ¿Qué quieren que les diga? Es uno de los 25.000 que se producen al año en España. Claro, pero la escena es tan potente que es fácil intentar sacar rédito político. Para eso está Sánchez y toda la...
4: A quarts d'onze sentirem què diuen els altres avui.
0: Gràcies, Jovany.
20: Avui, al matí de Catalunya Ràdio...
27: A partir de les 9, obrirem l'àgora per parlar d'habitatge. Són freqüents casos com el de la Mari Carmen a Madrid? Es pot fer més per evitar-los? Ho analitzarem amb el codirector de l'Institut de Recerca Urbana de Barcelona Hidra, Jaime Palomera.
28: I després, entrevista Irene Montero, eurodiputada i candidata de Podem.
27: A les 10 parlarem del fenomen de la bola negra amb Alberto Conejero, coguionista de la pel·lícula i autor de La Piedra Oscura, el llibre en què es basa.
28: I a les 11 ens plantejarem tres dilemes amb Àngel Llàcer, Judit Mascó i Elisenda Pineda. Volem saber què pensa realment la gent de nosaltres? Comunicaries d'algú una notícia incòmoda de la qual t'has assabentat il·lícitament? Ocultaries la teva orientació sexual a canvi d'alguna cosa?
27: Des de les 6 fins a la 1, escoltes El Matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.

0: Què tal? Com esteu? Vinga, va, que ja és divendres. Benvinguts a un nou matí de Catalunya Ràdio. Avui ens despertem encara amb la fotografia del desnonament de la Mari Carmen, que ha posat les piles als partits en matèria d'habitatge. I al matí de Catalunya Ràdio es pot avançar que els negociadors de Junts i el PSOE són optimistes per arribar a un acord els propers dies. Pol Forada.
1: Fonts coneixedores de les converses expliquen que ara els socialistes estan estudiant les propostes que han posat sobre la taula els de Puigdemont. Desgravar IRPF en el lloguer, desgravar les hipoteques o prohibir desnonar sempre que no afecti el petit propietari. O també prohibir els desnonaments en cas que sigui un fons voltor al propietari de l'immoble. Junts també proposa, per exemple, que els majors de 65 anys que viuen en una residència puguin vendre l'antic habitatge sense pagar IRPF pel guany obtingut.
0: Més detalls des de Madrid, Dani Sánchez-Aja.
2: El Ministeri d'Habitatge ja està estudiant les propostes de Junts. Més garanties per a petits tenidors i bonificacions fiscals. Volen tenir el seu suport lligat per evitar que el decret torni a decaure com ja va passar el febrer, però Sumar reclama accelerar les mesures davant la pressió del carrer. Sentim els ministres Serra Sortasun i Òscar López.
3: No podem acceptar aquest pols i que, per tant, li hem de dir en aquests fons voltor que no són benvinguts al nostre país i que no tolerarem que juguin amb la vida de les Mari Carmens del nostre país.
4: Bienvenidas sean todas las propuestas y todas las opiniones. Yo lo que le digo es que hay un gobierno de España volcado en poner medidas de vivienda, por cierto, del que ha formado parte Sumar.
2: I és que Sánchez haurà d'encaixar demandes dels socis sovint contraposades. Esquerra vol mesures per frenar l'especulació i Rufián ja acusa Junts de remar-hi en contra. Des de Madrid, Dani Sánchez-Aja, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Avui a partir de 4:15 en parlarem. Parlarem amb la líder també de Podem, Irene Montero, per saber si les seves propostes són compatibles, per exemple, amb les propostes que fa Junts que ara explicàvem. Abans parlarem també amb ciutadans que viuen sota el risc d'un desnonament, també amb experts i membres de moviments sobre l'habitatge. Això el dia en què aquest programa us avança que el fons d'inversió Blackstone no renovarà els 400 contractes de lloguer social que té a Catalunya i posarà els pisos a la venda.
1: El fons diu que prioritza que els compradors siguin els que ara hi viuen, els actuals llogaters. En un centenar de casos això sembla que serà possible, però hi ha molts altres casos on els llogaters no s'ho podran permetre, no podran comprar aquest habitatge. És el cas de la Vilma. L'Hospitalet de Llobregat va comprar el pis abans de la crisi del 2008, no va poder assumir-ne la hipoteca, el pis va quedar en mans del banc, que va acabar després a mans d'aquest fons, de Blackstone, amb qui va firmar un lloguer social.
5: En todo momento yo he dicho que sí que quiero comprar, pero no un precio de mercado, porque me han puesto un precio de mercado. 227.000 es algo injusto, porque nosotros ya hemos pagado muchos años de hipoteca, de alquiler, e incluso nos hemos gastado nuestros ahorros.
0: Renovar lloguers socials era una obligació a Catalunya fins al 2024, quan una sentència del Tribunal Constitucional ho va tombar.
1: La plataforma d'afectats per la hipoteca avisa que les no renovacions de pisos de Blackstone poden acabar en desnonaments. Juanjo Ramón és portaveu de les PAS catalanes.
6: La situació és que es veuen abocades a un mercat immobiliari que ara mateix és salvatge i inaccessible. Estem parlant de famílies, potser no tan vulnerables com en el seu moment, però no tenen una capacitat econòmica com per accedir a un lloguer de mercat o comprar un pis com es està oferint Blackstone, i això es convertirà en desnonaments perquè no podran continuar a casa seva.
1: Mentre el preu de lloguer i de compra no paren de créixer, les entitats en defensa del dret a l'habitatge denuncien els molts obstacles que hi ha per accedir a un pis o que no hi ha prou recursos per atendre les

0: persones que el perden. Mentrestant, segons el sector immobiliari, el problema és que falta oferta i que cal construir més.
1: Això d'una banda, i després tenim també la picabaralla política amb el ball de xifres entre els governs català i madrileny. Ayuso ha aprofitat el desnonament de la Mari Carmen per atacar Catalunya. Responia al Matí de Catalunya Ràdio al govern. Ho feia la consellera Sílvia Paneque.
2: El número mayor se está ejecutando en Cataluña, en Andalucía, en Comunidad Valenciana y a larga distancia en Madrid. Fíjense qué incoherencia. Por cada desahucio que hay en Madrid se producen 5 en la Cataluña de i de Sánchez.
3: És fals que s'estigui desnonant més, com diu ella, a Catalunya respecte a Madrid. Catalunya, en un trimestre, ha aturat 43 desnonaments per esperar que hi hagi un recurs habitacional alternatiu i Madrid només 7.
1: I què diuen les dades? Doncs que a Catalunya sí que hi ha més desnonaments, però les dades d'Ayuso no són certes i s'han de posar en context.
0: Segons el Consell General del Poder Judicial, a Catalunya l'any passat hi va haver 6.800 desnonaments i a Madrid prop de 2.300. Per tant, 3 vegades més a Catalunya, no 5, com va dir Ayuso. Però això són les dades absolutes. S'ha de tenir en compte que a Catalunya hi ha més població i hi ha més gent que viu de lloguer. Per tant, segons alguns experts, en termes relatius, el nombre de desnonaments es pot considerar força similar entre Catalunya i Madrid.
1: El cas de la Mari Carmen ha arribat fins i tot a les Nacions Unides. El relator de l'ONU en habitatge ha retret a la justícia no haver-lo suspès per tal d'evitar un mal irreparable. Avui a l'Àgora del Matí en parlarem amb Laura Aznar, Jordi Cuminal, Arturo Puente i Mohamed El Amrani. Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya.
4: Ricard Ostrell, al Matí de Catalunya Ràdio.
5: Avui és divendres 25 de setembre, el dia comença amb 14 graus a Tremp i una màxima prevista a 34. Tenen 20 graus a Sant Feliu de Guíxols, aquí no passaran dels 28 o 29, i a Tortosa hi ha 19 graus, aquí podrien arribar als 37 de màxima. Avui serà un dia molt càlid, amb sol a gairebé tot arreu, algunes capes de núvols prims. Demà dissabte comença a baixar una mica la temperatura, podrien formar-se alguns núvols a la Costa Daurada, i diumenge aquests núvols seran una mica més abundants i la baixada de les temperatures serà més notable.
6: Això pel que fa al temps. Pel que fa a les carreteres, ens despertem amb menys volum de trànsit del que és habitual a aquesta hora als accessos a Barcelona i no hi ha problemes. Destaquem només una mica de cua a la P7, a la Granada del Penedès, en sentit sud, per un accident.
1: Quan són les 7 i 6? I a aquesta hora ens actualitzem amb els titulars ampliats del dia. Repassem el que cal saber d'aquest divendres 25 de setembre amb Francesc Soler, Lara García, Pol Forada. Bon dia.
7: Bon dia.
1: Primera cimera per l'educació.
0: Salvador Illa encapçala aquest matí la primera cimera amb els grups parlamentaris per explorar un pacte de país sobre educació. El president ha convidat tots els partits al Palau de la Generalitat dos dies després d'enfrontar-se al Parlament pel desgavell de les proves PISA.
1: Tornen.
8: Les lectures obligatòries del Departament d'Educació les recuperarà a partir del curs que ve a batxillerat. El govern ha fet marxa enrere després que les eliminés fa 3 cursos i ara serà el departament qui les triarà.
1: Maria Costa.
9: La consellera Esther Niubó vol tornar als bàsics perquè les coses diu canvin.
10: Un back to basics. I aquells bàsics no són altres que recuperar la importància i la centralitat de l'escriptura, de l'ensenyament sistemàtic de l'ortografia, l'oralitat, materials escrits de referència estables. Estem parlant de llibres que han anat perdent pes en els últims anys.
9: I tornar als bàsics, segons el govern, vol dir llegir en veu alta, fer treballs escrits a mà, dictats per millorar l'ortografia i reforçar el càlcul mental. Una pràctica, però, que la directora de recerca d'Equitat.org, Mònica Nadal, diu que ja s'està fent.
11: Totes les escoles de primària fan dictats, totes fan redaccions. El que passa és que tenen una realitat a l'aula que és molt més complexa i molt més difícil i no tenen potser les eines. La clau està en com garantirem que això passa sense posar més estrès sobre el professorat, sinó al contrari, donar-los més seguretat.
9: Maria Costa, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: Es prohibirà el burca.
12: Avui a Lleida, si no hi ha sorpreses, tirarà endavant la nova ordenança de civisme que inclou la prohibició de portar burca on i cap als espais públics.
1: Lleida, Júlia Albacar.
13: A banda dels nous regidors del PSC hi votaran a favor, si no hi ha cap canvi, 5 regidors de Junts i 2 de Vox. Una majoria suficient per aprovar la nova ordenança de civisme, mentre que Esquerra, el PP i el Comú ja han confirmat que hi votaran en contra. Esta nova ordenança preveu sancions en cas de portar la cara tapada amb alguna peça de roba a l'espai públic. Una regulació que no és nova aquí, a Lleida, perquè el 2010 ja es va intentar prohibir el vel integral a l'ordenança de civisme, però la justícia llavors ho va acabar tombant perquè considerava que un ajuntament no pot regular sobre aspectes que vulnerin la llibertat religiosa. Des de Lleida, Júlia Albacar, per al Matí de Catalunya Ràdio.
1: Itàlia ja ho ha fet.
0: Ha prohibit l'ús del burca i el niqab a les escoles i imposarà multes que poden arribar als 1.000 euros en cas d'incompliment.
9: El nou decret llei també estipula que a les classes de primària i secundària només hi podrà haver un 30% d'alumnes que no coneguin adequadament l'italià. El president de l'Associació Nacional de Directors d'Escola Itàlia, Antonio Gianelli, considera que algunes mesures són difícils d'aplicar. Són declaracions a Catalunya Ràdio.
7: Si són nens i nenes, no poden anar a una escola que estigui molt lluny de casa seva. La principal pregunta és: què passa si només hi ha una escola a la seva àrea més propera?
1: Advertència.
12: De Dinamarca s'obre un augment dels atacs híbrids de Rússia contra països europeus i de l'OTAN. Des de França, el president Emmanuel Macron veu possible un atac a França com el de l'aeroport de Leipzig, Alemanya, però nega informacions publicades segons les quals la CIA hauria alertat d'atacs contra països de l'arc mediterrani per part de la flota naval fantasma russa.
14: Emmanuel Macron desmenteix que França hagi rebut cap alerta de la CIA sobre la preparació d'atacs russos amb drons contra el sud de França, Espanya i Itàlia des de patrullers fantasma al Mediterrani, però també creu que les amenaces russes s'han de prendre seriosament perquè la capacitat militar la té.
15: Aujourd'hui, il n'y a pas eu en France des attaques.
16: Avui no hi ha hagut cap atac a França com el que va passar a Leipzig, però quan em pregunten si podria passar, la meva resposta és sí.
15: Ma réponse est oui.
14: França reforçarà doncs la seguretat a infraestructures sensibles com la xarxa elèctrica, ferroviària, de telecomunicacions i de distribució d'aigua potable. Des de París, Isabel Galí, pel Matí de Catalunya Ràdio.
1: Ho nega.
0: Rússia que estigui al darrere de qualsevol atac híbrid contra països europeus i que vulgui atacar Europa. Putin diu que són ells, de fet, els que són víctimes d'aquest tipus d'atacs.
1: I, mentrestant, conseqüències. Està pels núvols.
9: El preu dels carburants a Catalunya omplir el dipòsit ja costa de mitjana 1,91 euros el litre de gasolina i 1,92 el de gasoil, i això tenint en compte que està bonificat pel govern espanyol.
12: A països com Portugal, Alemanya o França, els preus ja superen la barrera dels 2 euros. Per això hi ha conductors francesos que travessen la frontera per pagar la gasolina més barata.
17: Venim fins aquí per pagar la benzina més barata. És una catàstrofe, és exorbitant. Orbitant, no ens en sortim pas.
18: Sí, s'han fet 60 quilòmetres solament i ja s'han tingut més de 15 litres a més.
0: De fet, el preu del dièsel encara es podria enfilar més si el president nord-americà Donald Trump compleix l'amenaça d'aturar la venda d'aquest combustible fora dels Estats Units.
1: Per cert, han compartit taula.
9: Donald Trump i Xi Jinping en un sopar de gala a la Casa Blanca. Els dos líders mundials han estat acompanyats per alguns dels màxims responsables de les empreses que desenvolupen la intel·ligència artificial. Tant Trump com Xi s'han mostrat disposats a col·laborar.
1: Plantada.
12: De l'Assemblea General de l'ONU, el líder israelià Benjamin Netanyahu ha estat escridassat just abans de començar el seu discurs i bona part de l'auditori ha abandonat la sala abans que comencés a parlar.
0: Poc abans, el president de l'Autoritat Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, havia acusat Israel d'estat genocida en una intervenció que s'ha hagut de fer per videoconferència pel veto dels Estats Units. Netanyahu s'ha defensat de les acusacions d'Abbas.
7: Us faré una pregunta. Quin règim genocida subministra milions de vacunes a la població enemiga? Quin règim genocida facilita la distribució de milions de tones d'aliments a Gaza? Això és una tona per persona. Acusar Israel de genocidi és la mentida més grossa del segle.
1: I, per fi, arriba.
19: El corazón de un maricón es un océano lleno de secretos.
9: Als cinemes, la pel·lícula La bola negra dels Javis, la pel·lícula espanyola candidata als Oscars, arriba com un autèntic fenomen, amb prebendes d'entrada de rècord i amb sessions ampliades davant l'alta demanda.
1: Avui en parlarem amb el coguionista i dramaturg de Pedra Oscura, Alberto Conejero, a partir de les 10 del matí, una obra que, per cert, ja està, com dèiem ara, sent un fenomen abans de veure-la. L'obra que parlarem avui, La Pedra Oscura, és l'obra en què els Javis es van inspirar en part per escriure La bola negra. Demà s'estrena
12: la nova temporada de Col·lapse amb Jordi González a TV3. S'estrena demà a la nit amb algunes novetats i alguns fitxatges nous.
20: Us confirmo que hem fitxat Àngel Llàcer i Carles Latre. Us confirmo que tenim de primer convidat estel·lar el gran geni Ferran Adrià, l'autèntic, l'inevitable Ferran Adrià. I també vindrà una de les parelles més carismàtiques de la gran travessa que comença ben aviat a 3CAT. Parlo de la Raquel Sans i el Miqui Núñez. I no us dic més coses, perquè la resta vull que aneu trobant-la durant l'emissió del programa.
1: I pel que fa als esports, Robert Prat, reaccionen.
2: El Barça remunta, acaba guanyant l'Efes 89-82. La seva estrena a l'Euroliga de bàsquet, Darío Brizuela, jugador blaugrana.
21: Después de todo el poco tiempo que hemos tenido para prepararnos, de lo que pasó la semana pasada, que lo estamos intentando dejar atrás lo más rápido posible, y seguir construyendo a partir de los partidos porque no tenemos tiempo para tener.
2: En declaracions al Tot Costa de Catalunya Ràdio, Fermín defineix com un show les crítiques de Mourinho als àrbitres, debut de Xavi com a seleccionador dels Països Baixos amb empat a un contra Alemanya, mentre que avui s'estrena Zinedine Zidane al capdavant de la selecció francesa.
1: Overall serà un quart de vuit del matí. A aquesta hora anem fins al quiosc.
22: Doncs des del quiosc del costat de la ràdio, ara mateix 20 graus de temperatura i les portades estan centrades sobretot en els desnonaments. Ho veiem això tant en la premsa catalana com en l'espanyola. La Vanguardia explica que Junts demana rebaixes fiscals per aprovar el decret antidesnonaments, l'Ara, que Junts i el PSOE tornen a negociar el decret, i el País titula que el desnonament de la Mari Carmen aviva l'expectativa d'un pacte. Les fotografies de portada, però, són per l'acord nacional i per la trobada de Donald Trump amb Xi Jinping. En la majoria de fotografies els veiem dins la Casa Blanca, acompanyats de les primeres dames, excepte el Mundo, que els veiem davant l'avió xinès i Trump fent gala de la seva amistat. Això en un dia en què alguns diaris com l'Ara o la Vanguardia també expliquen que les escoles catalanes recuperaran les lectures obligatòries.
23: Aquest Citroën C3 és increïble. És tan espaiós que sembla un dúplex. Mm-hmm. Gairebé m'hi podria posar dret sense tocar el sostre.
24: I des de 16.400 euros.
23: Què? Demana ja el teu C3 des de 16.400 euros amb fins a 8 anys de garantia. Citroën. Setembre és increïble en tota la gamma Citroën.
25: Ah, oh, quina meravella d'escull. Però una cosa, quant de temps més podem bussejar?
26: Doncs tant com vulgui bussejar.
25: Genial. I quant d'oxigen queda?
26: El que vulgui, també.
25: Ai, que bé. I quants de peixos em queden?
26: Els que vulgui veure, per peixos no quedarem.
25: I quants de cetacis?
26: Vostè és el guanyador de l'Eurojackpot de l'11, o sigui que té tot el temps i els cetacis que vulgui.
27: Amb pots de fins a 120 milions d'euros, les coses bones duren forever. No et quedis sense Eurojackpot de l'11. Aquest divendres, per només 2 euros pot de 80 milions. Milionari forever.
28: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
4: Informa't al matí de Catalunya Ràdio, Barcelona.
12: Com anem? Bon dia. Passa un minut d'un quart de vuit del matí. Us informa Marc Jurado per les comarques de Barcelona. Tenim 13 graus a Cardona, 17 a l'Ametlla del Vallès i 19 a l'Hospitalet de Llobregat. Carreteres, Mireia Sala.
6: L'únic problema a aquesta hora és a l'autopista AP7 a Avinyonet, a l'Alt Penedès. S'ha incendiat un vehicle en sentit sud i això talla un carril i provoca 2 quilòmetres de cua en direcció a Tarragona.
12: Crònica de successos per partida doble a les comarques de Barcelona. D'una banda, els Mossos investiguen la mort violenta d'un home en ple carrer a Terrassa, al Vallès Occidental.
29: Els fets van passar dimecres a la nit. Els Mossos van rebre l'avís que s'havia produït una agressió en un carrer als afores de la ciutat. Fins al lloc dels fets es van desplaçar diverses patrulles policials i unitats del sistema d'emergències mèdiques. En arribar, els Mossos van localitzar el cos sense vida i amb signes de violència d'un home. De moment, no hi ha cap detingut en relació amb aquesta mort.
12: I la segona, la policia no investiga com un crim el cas de l'home de Cabrera d'Anoia que ahir us explicàvem que portava 2 anys mort a casa seva.
29: La dona i la filla que van conviure amb el cos i des de la pandèmia que no sortien de casa van declarar ahir a la tarda davant dels Mossos. A l'espera de l'autòpsia no s'aprecien signes de criminalitat, però se'ls podria imputar un possible delicte de profanació de cadàver i d'omissió del deure de socors.
12: Més notícies. El Vallès Sabadell recupera l'antiga caserna de la Guàrdia Civil després d'anys de litigis.
29: S'hi construiran les noves consultes externes de l'Hospital Parc Taulí. L'anunci coincideix amb l'inici de les obres del Campus de Ciències de Vida i la Salut en una antiga fàbrica tèxtil de la ciutat.
12: I al Bages, el ple de Navàs aprova reiniciar el procés per remodelar les piscines.
29: Els grups municipals donen suport, tot i que a contracor, a la revisió a l'alça del preu del projecte perquè alguna empresa l'assumeixi després de dues vies que no han reeixit. Ho explica el Regió 7.
12: I cultura. A Barcelona, avui, segueixen les festes de la Mercè. Es farà el primer dia d'espectacle del Festival Pirotècnic Internacional. La primera actuació omplirà de llum i color el cel barceloní a partir de les 10 de la nit i durarà 20 minuts. I música.
30: Quan estem junts som pura vitamina.
12: A la plaça de Catalunya, al Moll de la Fusta, també a la Rambla del Raval i al Teatre Grec, entre d'altres. Destaquem Nacho Vegas al Teatre Grec, Miqui Núñez, Nil Moliner i Buos a partir de les 10, a la platja del Bogatell i a l'Avinguda Reina Maria Cristina.
31: Ja no vull un amor de vida.
12: Maria Jaume quarts de nou i els Amics de les Arts a les 10.
30: Diumenge sense drama, avui m'ho prenc amb calma.
12: Seguits dels Catarres i Teràpia de Xoc. Ara passen 4 minuts d'un quart de 8 del matí. Esteu escoltant El Matí de Catalunya Ràdio.
4: El Matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
3: Bon dia. En el sorteig de midia de l'11 d'ahir, la data guanyadora va ser...
5: El 26
8: d'abril
5: del 2006.
8: 2006.
3: I el número de la sort, el...
8: Depèn de la sort, cadascú té el número que té.
5: El 5, el 05.
8: El 5 o el 4.
5: No, no, avui és el 5.
8: 5 contra 1.
5: No.
8: 5.
5: No.
8: No sé. No. Passeu els papers, no puc explicar.
3: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor. A Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que avui, com cada divendres, tens un pot milionari en el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
10: Catalunya Ràdio.
11: En este oficio llevo 30, 32 años trabajando ya, ¿eh?
13: Mi padre es electricista y lo hemos tenido en casa siempre.
11: Empecé a comprar en Obra Más por la comodidad y rapidez.
13: Valoro tanto el stock como el precio.
14: Buena atención al cliente y si tienes una duda te soluciona.
15: 20 anys creixent amb els que fan créixer aquest ofici. Gràcies, professionals. 20 anys construint junts. Obra Más.
4: Sons del matí.
0: Avui ho farà a porta tancada i per posar fil a l'agulla el pacte de país per capgirar els mals resultats dels alumnes catalans.
16: Les coses importants no es canvien ni en un dia ni en un curs.
9: La consellera Cernobó vol tornar als bàsics perquè les coses diu canvin.
17: Un back to basics. Estem parlant de llibres que han anat perdent pes en els últims anys.
18: El hecho de ayer creo que ha removido la conciencia también de los grupos políticos y se han aproximado algunas posiciones que hasta ahora veníamos o veíamos más distanciadas.
31: 227.000. Es algo injusto porque nosotros ya hemos pagado muchos años.
32: Esta nova ordenança preveu sancions en cas de portar la cara tapada amb alguna peça de roba a l'espai públic.
33: Accusing Israel of genocide is the greatest lie of the century.
1: Aquests són els sons del matí. Ara una mirada a l'actualitat amb les paraules, les xifres i les imatges del dia. Comencem amb les tres paraules del dia amb Francesc Soler. Lectures obligatòries.
12: Llibres sencers o textos que s'han de llegir. Es fan servir en l'àmbit acadèmic per assegurar que tot l'alumnat comparteix una base de coneixement o referents literaris per introduir clàssics, per fomentar l'esperit crític. Laura, la ciutat dels Sants, de Miquel Llor. La plaça del Diamant, de Mercè Rodreda. La vida i la mort de Jordi Freginals, de Josep Pous i Pagès. Josefat, de Prudència Bertrana. Llegir-los per obligació, per descobrir el plaer de llegir per gust. Després de 3 anys d'absència, Educació rectifica i tornarà a haver-hi lectures obligatòries a batxillerat.
1: Mentida.
12: Afirmació que fa algú sabent que no és veritat, normalment, amb la intenció d'enganyar. Aquesta matinada, l'ONU s'ha buidat pràcticament quan l'israelià Benjamin Netanyahu ha pres la paraula per dir que és mentida que hagin comès genocidi a Gaza. El mateix govern que amenaça els directors israelians de la pel·lícula NASA, que denuncia la matança sistemàtica de palestins a la franja, justament per tenir la valentia d'anar a la veritat.
1: L'orquià.
12: Adjectiu que fa referència a tot allò relacionat amb l'escriptor, poeta i dramaturg Federico García Lorca. Quan fa 90 anys del seu assassinat a mans del franquisme, els Javis el tornen a posar d'actualitat arreu del món amb la seva pel·lícula La bola negra, que avui s'estrena als cinemes i que finalment, ja era hora, no n'oculta l'homosexualitat, sinó que també el reivindica com a referent queer indiscutible.
1: I posem-hi ara 3 xifres, Lara Garcia. 400.
9: Són els contractes de lloguer social que els fons d'inversió Blackstone no renovarà a Catalunya. Ha comprat els pisos i els posarà a la venda. El fons diu que prioritzarà que els comprin els actuals llogaters, però molts asseguren que no en poden assumir el cost. Aquests casos poden acabar en desnonaments. És una informació que hem avançat avui al Matí de Catalunya Ràdio.
1: 1.000 euros.
9: És l'import de les multes que imposarà Itàlia a les persones que portin burca o el niqab a les escoles. El nou decret llei també estipula que a les classes de primària i secundària només hi podrà haver un 30% d'alumnes que no coneguin adequadament l'italià. Els alumnes que no coneguin bé la llengua podran fer cursos gratuïts, però si es neguen també seran multats.
1: 1 amb 91.
9: El preu de la benzina no para de pujar i cada cop és més a prop de la barrera dels 2 euros al litre. De mitjana, la gasolina està a 1 euro amb 91 cèntims, mentre que el litre de gasoil és un cèntim més car. I això que està bonificat.
1: I el veig 3 imatges amb Marta Viana. A la primera imatge hi veig una dona amb una samarreta blanca on es llegeix finança les persones, no les bombes. Porta una dessuadora negra a sobre que està com emmanillada.
9: És l'actriu nord-americana Susan Sarandon que ha tallat un dels carrers de Nova York propers a la seu de les Nacions Unides on Benjamin Netanyahu feia un discurs. S'havia organitzat una protesta amb milers de persones i s'han detingut un centenar d'activistes, entre elles l'actriu Hannah Einbinder i una candidata demòcrata a la Cambra de Representants.
1: A la segona imatge hi veig tot de càmeres de televisió, parasols, llums i periodistes treballant al mig del carrer.
9: És a Washington, on periodistes de la CNN, ABC o Politico, que estaven vetats per la Casa Blanca, i recordem, un jutge federal va aixecar el veto que els havia posat Donald Trump per entrar-hi. Tot i que s'ha pogut veure força moviment als carrers pròxims al Capitoli, segons diverses agències, un reporter i un productor de la CNN tampoc han pogut entrar aquesta passada nit a la Casa Blanca per seguir el sopar entre el líder Xi Jinping i Donald Trump.
1: I la tercera imatge, en aquest cas, ens arriba des d'Alemanya. Són les restes d'un altre dron o giny volador que es va trobar dissabte passat. Berlín, Jordi Regàs, té alguna relació amb el que es va trobar a l'agost?
2: Doncs precisament això és el que està investigant la Fiscalia Federal, que no dona més detalls sobre el tema. La troballa es va fer per casualitat a un parell de quilòmetres de la base aèria de la Bundeswehr a Wunstorf, a la base Saxònia. Pel que sembla, seria un artefacte volador fabricat acoplant peces diverses i, de moment, no sembla que s'hagin trobat restes d'explosius. Convençuts de l'amenaça russa, els alemanys teoritzen que podria ser un aparell de reconeixement. En tot cas, sembla que ja fa temps que aquest giny volador hauria caigut a terra.
6: Els embotits Ral de Vinyó t'acompanyen cada matí amb un bon esmorzar i et conviden a escoltar La cara B del temps.
1: I avui a La cara B del temps parlem de Polo i Nolo. Eloi Cordomí, bon dia.
7: Bon dia. Sí, sembla el nom de dos teletubbies, però no, és el nom de dos huracans dels quals es parlarà molt aquest cap de setmana. L'altre dia explicàvem que el fenomen del Niño està provocant una temporada d'huracans molt tranquil·la, de fet, tan tranquil·la que no s'havia vist mai a l'Atlàntic, però en canvi sobre el Pacífic tenim l'efecte contrari. Hi ha molts huracans i molt actius. Tan actius com l'huracà Polo, que fa dies que es passeja per la costa oest de Mèxic i ha estat el segon més profund mai registrat en aquesta zona. De fet, les pròximes hores tornarà a tenir categoria 5 i s'allunyarà mar endins, però el problema és que entre diumenge i dilluns farà un gir i amb molta probabilitat creuarà la Baixa Califòrnia amb categoria 2 o 3. I d'altra banda tenim l'huracà Nolo, que està al sud de Hawaii, té categoria 1, per tant és molt més modest, però espereu que pugui arribar a categoria 4. No passarà ben bé per Hawaii, però sí que pot deixar grans quantitats de pluja a l'illa Grossa. I és que hem de tenir en compte que aquesta illa té volcans que arriben als 4.000 metres d'altura. I l'efecte palanca dels vents en aquestes muntanyes pot provocar acumulacions de més de 500 litres i puntualment s'avisa que podrien arribar als 900. Així que caldrà seguir-ho els pròxims dies.
6: La Selva, la marca del bon pernil, t'ofereix l'Enigmàrius.
4: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
19: Ahir dijous, l'Enigmàrius feia filòleg expert en llengües de l'est molt miop. I la resposta era eslavista. Moltes llengües de l'est d'Europa són d'origen eslau. Un eslavista n'és un expert i si és molt miop, doncs llavors el problema és la vista. Acabem la setmana amb un Enigmàrius fruiter. L'arbre fruiter doblement productiu, de 7 lletres. L'arbre fruiter doblement productiu, 7 lletres.
4: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades. Real o fals? Amb Marc Amorós.
1: Atenció a aquest titular que circula. Empresonen un home per gravar la infidelitat de la seva dona amb el robot aspirador de casa. Marc Amorós, bon dia.
20: Bon dia. Segons la notícia, la parella portava 5 anys casada. L'home, però, sospitava que la seva dona l'enganyava amb una altra i va decidir utilitzar la càmera del robot aspirador de casa per enxampar-la. L'home, diu la notícia, va fer servir una aplicació de mòbil per activar el robot aspirador i gravar unes imatges on va veure junts la seva dona i el seu amant al llit. Amb aquesta prova, l'home va denunciar la dona i va guanyar el judici de divorci en primera instància. Més endavant, però, la dona el va denunciar per gravar-la sense el seu consentiment. Ara, segons diu la notícia, l'home ha estat empresonat i s'enfronta a una possible condemna de 3 anys.
1: I això és real o fals? Catalunya
21: Ràdio. Uf, dormir amb llençols nets és la millor sensació del món.
22: I el primer bany de l'estiu? Això sí que és insuperable.
21: En tinc una de millor, que et toqui un sorteig.
22: Gaudeix de la sensació de guanyar un premi. Fes la teva revisió de manteniment anual amb lubricants Total Energies a Opel Service i podràs participar en el sorteig de regals increïbles. Condicions a Opel.es.
20: Vinga, va, real o fals, a veure si ho heu encertat. La notícia que ara circula i que diu que empresonen un home per gravar la infidelitat de la seva dona amb el robot aspirador de casa és una notícia real. Ha succeït a Taiwan. El cas ja s'ha resolt. L'home ha estat condemnat a 5 mesos de presó i també ha de pagar uns 4.000 euros d'indemnització a la dona. El jutge ha dictaminat que, si bé la gravació estava justificada, el dret a la intimitat de la dona preval sobre el dret del marit a saber si l'enganyava.
1: Gràcies, Marc.
20: Adéu, bon dia.
1: I ara sapiguem per què pot ser un bon dia amb la Regina Rodríguez Sirvent.
3: Avui serà un bon dia perquè l'Anna es llevarà amb un anell nou, però sobretot es llevarà amb una nova història que explicarà als seus futuribles nets. Que el matí de la Mercè de l'any 2026, enmig d'un silenci inaudit al pati del Palau de la Virreina de Barcelona, just abans de gran seguici popular, el seu avi va sortir de l'Àguila Daurada amb una caixeta negra, oberta, i es va agenollar i va inaugurar un nou aniversari. Barcelona.

0: Són 7:45. I avui és divendres 25 de setembre. Ens despertem amb 20 graus a Panadella, 13 a Cassà de la Selva, 18 a graus a Falset, el dia en què entrevistarem a 9:15 l'eurodiputada i líder de Podem, Irene Montero. I què més hem de saber del dia d'avui? Francesc Soler, Lara García, Robert Prat. Bon dia.
1: Bon dia.
2: Junts i el PSOE són optimistes a l'hora d'arribar a un acord els pròxims dies en matèria d'habitatge. Segons ha sabut el Matí de Catalunya Ràdio, els socialistes haurien rebut positivament les propostes dels de Puigdemont.
1: Avui aquest programa us està explicant que el fons d'inversió Blackstone vendrà 400 pisos que ara té en lloguer social. Prioritzarà els actuals inquilins, però hi ha molts que no poden afrontar el cost.
2: L'endemà que el govern anunciés que tornaran les lectures obligatòries a batxillerat, el president Illa reuneix avui els partits a Palau per començar a perfilar el pacte de país sobre l'ensenyament.
1: El ple de l'Ajuntament de Lleida prohibirà avui el burca als espais públics. La proposta és del govern del PSC i rebrà el suport de Junts.
2: Dinamarca ha estat l'últim país en avisar sobre un augment dels atacs híbrids de Rússia contra Europa i països de l'OTAN. Macron ha admès que s'estan preparant davant d'aquestes noves amenaces. El Kremlin ho nega.
1: Bona part dels presents a l'Assemblea General de les Nacions Unides han abandonat el plenari abans de la intervenció de Netanyahu, que ha dit que dir genocida a Israel és la mentida més gran del segle.
2: I la inestabilitat internacional fa que el preu dels carburants no pari de pujar a Catalunya. Un dipòsit ja costa de mitjana 1,91 euros el litre de gasolina i 1,92 el de gasoil, i això que està bonificat.
3: En esports, debut del Barça a l'Eurolliga de bàsquet amb victòria davant l'Efes, 89-82. El jugador del Barça, Fermín, en declaracions al Tot Costa de Catalunya Ràdio, defineix com un show les crítiques de Mourinho als àrbitres, i Xavi debuta com a seleccionador dels Països Baixos amb un empat a 1 contra Alemanya.
0: Pel que fa al temps, tindrem molta calor, però a partir de demà començarà a baixar una mica la temperatura. Eloi Cordomí, bon dia.
4: Bon dia. Sí, demà baixarà 2 o 3 graus a l'interior. Diumenge arribaran alguns núvols i també baixarà una miqueta, però avui no. Avui serà el dia més càlid de la setmana a l'interior, amb temperatures al migdia de 30-35 graus, i podrien arribar als 37 a l'interior de les Terres de l'Ebre, amb alguns núvols prims a aquesta hora i temps assolellat la resta del dia.
0: I mobilitat també a aquesta hora. Maria Fernández Noguera.
5: Matí tranquil al transport públic. Recordem que avui, malgrat que a Barcelona hi ha gent que fa pont, el servei de Rodalies ja recupera els horaris de dia feiner. Adif informa que a l'R1, la línia del Maresme, la situació està normalitzada després que ahir a la tarda hi hagués problemes per un robatori de cable de coure entre la Sagrera i Badalona.
0: A les carreteres s'han tallat dues vies principals per accidents, l'AP7 i la C25. Mireia.
6: Sí, en el cas de l'AP7 s'ha incendiat un vehicle en sentit sud a Avinyonet del Penedès, i això ha obligat a tallar-la durant 10 minuts. Ara s'hi pot circular per un sol carril i es forma una cua de 3 quilòmetres. A la C25 hi ha hagut un accident a Santa Maria d'Oló en direcció a Girona, que també ha tingut tallada l'avió uns minuts, però ara ja hi ha un carril obert. A més, un altre accident al tram nord de l'AP7 provoca cua a Bàscara en direcció a França.
0: I ho rematem també amb les portades, Marc Jurado.
7: Sí, centrades, Ricard, sobretot en els desnonaments. La Vanguardia explica que Junts demana rebaixes fiscals per aprovar el decret antidesnonaments, i l'Ara, que Junts i el PSOE tornen a negociar el decret. El País titula que el desnonament de la Mari Carmen aviva l'expectativa d'un pacte. Les fotos de portada, però, són per la Crònica Internacional i concretament per la visita de Xi Jinping als Estats Units. El veiem amb Donald Trump davant del seu avió El Mundo, i a l'interior de la Casa Blanca, en la resta de diaris, destaquen la gran amistat entre tots dos, com ha dit Trump, i els interessos entrellaçats que ha subratllat Xi. Això en un dia, Ricard, en què bona part dels diaris expliquen que les escoles catalanes recuperaran les lectures obligatòries i que el govern unificarà Rodalies i Ferrocarril sota una marca mare.
0: Avui a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio hi tindrem Mohamed El Amrani, Jordi Cominal, Arturo Puente i Laura Aznar. Quan són les 7:33. I obrim la redacció del matí. Comencem per les opinions destacades pel Forada. Bon dia.
8: Bon dia.
0: Avui a la premsa hi trobem molts articles parlant d'habitatge, parlant de la penalització per pujar el lloguer, per la facilitat que cal per construir, per la protecció també de la gent que lloga. Són els punts calents d'aquest decret de l'habitatge que veurem si acaba aprovant dimarts al Congrés dels Diputats.
8: A El País, per exemple, la Najat El Hajmi parla del cas de l'Olga, la veïna de l'Hospitalet de Llobregat de 57 anys que es va suïcidar mesos després de ser desnonada. Considera que va ser assassinada per la psicopatia dels que creuen que els seus interessos econòmics estan per sobre de la compassió pels més necessitats, i ho qualifica de crim legalitzat. L'economista Santiago Calvo fa una anàlisi a El Mundo en què diu que el cas de la Mari Carmen, de 87 anys, és una anomalia en un mercat en què els jubilats multipliquen les seves propietats a costa dels joves. I mentrestant, al periòdico hi trobem un article de l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, en què defensa que les ciutats fa anys que busquen respostes en els problemes com l'habitatge i admet que algunes solucions sí que funcionen, però d'altres s'han de corregir. I canviant de tema, tant a l'Ara com a l'Avantguàrdia, se celebra que el Departament d'Educació recuperi les lectures obligatòries a batxillerat.
0: I afegim el que ha llegit avui a la premsa l'escriptora i periodista Llucia Ramis.
9: Cada dia de 2025 es varen cometre 64 delictes sexuals a Espanya, 23.668 en total, el màxim des de l'any 2018 que va començar a fer-se aquest balanç anual. Ho recull El País. El 85% d'aquests delictes varen ser contra dones i 8 de cada 10 varen ser agressions sexuals. Gairebé la meitat varen tenir lloc a l'interior d'un habitatge i les menors pateixen una de cada 3 violacions, segons el darrer informe del Ministeri de l'Interior sobre delictes contra la llibertat sexual. Aquestes xifres no representen tota la violència sexual que hi ha perquè la immensa majoria de casos no arriben a denunciar-se. Catalunya
10: Ràdio. Un de cada 3 infants a casa nostra porta la motxilla al pes de la pobresa. A la Fundació La Caixa treballem perquè cap infant o adolescent no es quedi enrere per una càrrega que no ha triat. Coneix-ne més al pesdelapobresa.org.
11: Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Health Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Health Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu un efecte secundari i contraindicacions al web de Fisiocrem.
12: A vegades no és el conductor qui tria el cotxe. És el cotxe qui tria el conductor. Si tries fins a 118 km d'autonomia elèctrica i 900 d'autonomia combinada, el Cupra Terramar Subhíbrid et tria a tu. Descobreix-ne més a cupra.com.
13: Compartir. Descobrir. Viatjar. Riure. 130 milions. Amics. Llocs. Moments. Somnis. 130 milions. En 130 milions hi caben moltes coses. El divendres 25 de setembre, amb Euromillones, pot especial mínim garantit de 130 milions. I a més del pot, el millón que tant sí com no toca a Espanya. Euromillones. No hi ha res més gran.
14: Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
15: La ciència diu que hi ha sons que ens recarreguen. I ara també hi ha sons que recarreguen el teu cotxe.
16: Doncs jo només sento la carretera.
15: Exacte, el conduir es recarrega sol. Nou T-Roc, ara també híbrid autorecarregable. Gamma T-Roc des de 28.600 euros. BBP recomanat a Península i Balears finançant-lo amb Volkswagen Bank fins al 30 de setembre. Consulta en condicions a Volkswagen.es.
17: La cultura és allò que tu vius, el que tu llegeixes, el que tu veus, balles, toques. Cada generació fa la seva cultura. I si ets 08, ha arribat el teu moment. Amb el Bo Cultural Jove, si fas 18 anys el 2026, tens 400 euros per a gaudir de la cultura. I ara també per a crear-ne. Perquè la cultura la fas tu. Ministeri de Cultura. Govern d'Espanya.
18: Avui sembla de bojos portar un fill al món.
19: Per mi és de bojos renunciar al que sempre has desitjat. Per això el tindrem. Perquè sé que podem.
18: Perquè ara FIAC Assegurances t'oferim la nostra assegurança de salut amb els millors centres i professionals i tots els serveis que necessites amb 2 mesos gratis. FIAC, 5 lletres que donen tranquil·litat.
20: El matí de Catalunya Ràdio.
0: 8:45, repassem altres notícies que trobem a la premsa digital i comarcal amb Francesc Soler i Marta Viana. Sota sospita.
2: França sospita que la seva novel·la de l'any podria estar escrita per la intel·ligència artificial. Un compte anònim de X ha provocat un terratrèmol al país veí després d'acusar l'autor canadenc d'origen haitià, Télison Aurélien, d'haver utilitzat la intel·ligència artificial per escriure C'est à ça ou mourir, que podríem traduir per Va ser això o morir. Premi de novel·la de la FNAC i preseleccionat per al prestigiós Goncourt. Aurélien s'ha defensat dient que és un llibre amb ànima i que el va començar a escriure abans de la irrupció de la IA.
0: I un descobriment molt valuós.
21: Un arqueòleg aficionat ha descobert amb un detector de metalls el tresor més gran de monedes de plata romanes d'Alemanya. Oliver Rilt, que és com es diu aquest aficionat a l'arqueologia, va trucar a l'oficina per la preservació de monuments arqueològics de Renània, que ràpidament hi va enviar un equip d'investigadors. Els treballs es van saldar amb el descobriment d'un total de 934 denaris de l'època de l'emperador romà Adrià. Aquest descobriment va passar fa un any a prop de Wesseling, al sud de Colònia, però els arqueòlegs ho han mantingut en secret fins a assegurar-se que no quedava enterrada cap peça d'aquest tresor que pesa 3 quilos. Ho llegim en diversos mitjans.
0: Unes trobades d'alçada.
2: Les que tindran lloc a Barcelona el 2 i el 3 d'octubre que reuniran això persones altes. En concret, homes a partir d'un metre 82 i dones de metre 70 cap en amunt. Les ha organitzat Eloi Rodríguez, un noi de 24 anys que fa 1,93, que en el seu dia va fundar el Tall People Club. Club per a gent alta, amb l'objectiu de fer comunitat i compartir les vicissituds d'aquells i aquelles que són més alts que la mitjana. La idea ha tingut tant èxit que es repetirà el 17 d'octubre a la capital catalana i es farà el 15 d'octubre a Madrid i el 22 a Lisboa. Ho explica el periòdico.
0: I enviarem el nostre company tècnic Cesc Bertran, que supera els rècords, a veure si guanya. I nou rècord en marató, en aquest cas 4 hores i 19 minuts.
21: No és un rècord humà, ja que aquest està en 1 hora 59 minuts i 30 segons, sinó que l'ha fet un robot de 4 potes a Corea del Sud. El mèrit d'aquesta fita no està en el temps o la distància aconseguida, o que ho fes per terrenys lliscants i irregulars, sinó que ho ha aconseguit amb una sola bateria. I és que els desenvolupadors de robots fa temps que estudien la manera de fer-los servir en rescats, quan hi ha, per exemple, catàstrofes en zones muntanyoses o de difícil accés, però es troben que la durada de la bateria en limita l'abast a uns 20 quilòmetres. Ho recull, entre d'altres, Infobae.
0: 7:40, aquesta hora us expliquem els destacats en internacional i economia amb Pol Foradada i Lara Garcia.
1: El New York Times explica que l'administració Trump ha demanat al Tribunal Suprem que li permeti seguir amb el seu programa per deportar immigrants a tercers països. Els advocats de l'Estat han elevat al Suprem una petició d'urgència després que un jutge federal dictés un bloqueig en el programa de deportacions amb l'argument que no es pot fer fora els immigrants sense que abans se'ls doni una oportunitat per defensar els seus casos. El South China Morning Post analitza el sopar d'estat entre Xi Jinping i Donald Trump a la Casa Blanca, explica que els dos mandataris han elogiat la seva amistat passada i han minimitzat la rivalitat actual i diu que aquesta sintonia també s'ha vist en el menú, en el que qualifica de diplomàcia culinària. La vetllada, de fet, incluïa ingredients nord-americans amb una subtil influència xinesa. I Le Figaro explica que el programa del Papa en la seva visita a la capital francesa, que comença avui, és d'una densitat poc habitual. S'espera que més de 600.000 persones assisteixin a la missa als Camps Elisis.
3: I avui la premsa econòmica aborda el màxim anual del preu dels carburants. Segons Expansió, la crescuda del preu de la gasolina i el gasoil redobla la pressió sobre el govern perquè mantingui les bonificacions. El diari assegura que els efectes de l'ona expansiva de la guerra a Orient Mitjà sobre l'activitat econòmica s'han convertit en una autèntica olla a pressió per l'executiu de Pedro Sánchez. També sobre subministraments, Cinco Días avisa que la tarifa regulada del gas pujarà més del 50% a l'octubre si el govern espanyol no intervé. Aquesta tarifa, l'anomenada tarifa TUR, d'últim recurs, es revisa trimestralment. És l'administració que en fixa el preu en funció dels preus internacionals i va variant. I estan acollits 3 milions d'usuaris. I davant de tot plegat, l'Economista publica que la Comissió Europea vol obrir la porta a fer ús del pressupost comunitari per finançar un mecanisme de compres conjuntes de gas davant d'aquesta crisi dels subministraments.
0: I a la premsa esportiva destaca, atenció, el debut de Xavi com a seleccionador dels Països Baixos.
22: L'avantguarda assegura que Xavi imprimeix el seu segell personal. Debut il·lusionant del tècnic. El tècnic català va inculcar a l'equip un futbol ofensiu. A l'esport, Ivan San Antonio afegeix que Xavi es va guanyar la selecció dels Països Baixos amb la seva feina de futur al Barça, amb jugadors com Cubarsí i Fermino Lamin. El periòdico afegeix que un gol dels Països Baixos alleuja la bona estrena i les bones sensacions que deixa Xavi, i Ramon Bes escriu al País que noms com el de Xavi, Klopp o Zidane donen carisma al càrrec de seleccionador nacional. Mentrestant, a Madrid... Madrid, que ha iniciat una cacera contra el periodista de la COPE, Juanma Castaño, s'ha carnissat amb ell publicant un vídeo a les xarxes socials que recopila les seves intervencions contra el Madrid.
23: La realitat és que el problema de Madrid no soy yo. El problema de Madrid no soy yo. El problema del Madrid és que el Barça està a 6 puntos i juega muy bien al fútbol.
22: Sí, sí, a la COPE diuen això.
23: La realitat és que el problema del Madrid no soy yo. El problema de Madrid no soy yo. El problema del Madrid és que...
22: Ho diuen a la COPE. I a Florentino li esclaten al cap aquestes paraules que se li repeteixen constantment. El Mundo Deportivo assegura que el Madrid assenyala la premsa com a enemic, nova estratègia de comunicació institucional, i el diari ara incideix en que Florentino encara està ressentit amb Rodri pel seu fitxatge pel Barça i per haver-li donat carbasses. Unes carbasses que fan mal, un símptoma que el poder de Florentino està deixant de ser absolut.
0: Són les 7:44. I acabem el repàs a la premsa amb les altres notícies curioses del dia. Xavi Caralia, Gerard Jubany, bon dia.
4: Bon dia.
0: Li retiren el carnet a Icardi fins al 2099 per conduir amb el permís caducat i amb la seva dona traient mig cos per la finestra.
5: La parella del jugador, l'actriu Eugenia La China Suárez, va publicar un vídeo en què se la veu traient-se el cinturó de seguretat i amb mig cos fora de la finestra. Aquesta imprudència va fer que el Ministeri de Transport de l'Argentina detectés que Mauro Icardi tenia el carnet de conduir caducat des de 2019, targeta vermella pel jugador, que no podrà tornar a conduir fins al 2099, és a dir, quan tingui 105 anys. Ho ha explicat la COPE.
0: Atenció a això, Vox es nega a climatitzar les escoles a Palma. Diu, creiem que la cultura de l'esforç abans s'estudiava sense aire.
6: Les generacions anteriors estudiaven sense climatització. Sembla que la calor acaba d'aparèixer. Són algunes de les perles que ha dit Manuel Acosta, regidor de Vox a Palma, en la negativa de votar a favor d'aconseguir unes millors condicions a les aules davant la calor extrema. A més, ha acusat Més i el PSOE d'utilitzar un ecologisme de pacotilla. Ho hem llegit a última hora.
0: Romania crearà Dràcula Land. És un megaparc temàtic del terror de 1.000 milions d'euros.
5: Sí, el Marca explica que ocuparà unes 78 hectàrees i es dividirà en 6 àrees on hi haurà universos com Transilvània o el castell de Dràcula. També més de 40 atraccions a muntanyes russes, espectacles nocturns i, ui, quina por, passatges del terror. Tampoc hi faltaran els hotels temàtics. Un parc aquàtic de 50.000 metres quadrats amb instal·lacions d'espai, aigües termals i una zona de compres de luxe. Es preveu que s'inauguri l'any que ve.
0: I que l'Elias, qui fa anys avui?
6: Avui felicitem la cantant Tratrà, Rosalía, que en fa 34. També suma un any més Catherine Zeta-Jones, que arriba als 57. Recordem el mateix dia que la seva parella, l'actor Michael Douglas, que avui en fa 82.
0: I el santoral?
6: Avui és Sant Dalmau, Santa Aurèlia, i també se celebra la Mare de Déu de la Misericòrdia.
0: I acabem el repàs a la premsa en el quiosc vintage amb Albert Tom.
7: La xarxa de concessionaris Honda de Catalunya patrocina aquest espai.
24: Tal dia com avui, de fa 50 anys.
25: 25 de setembre de 1976. A Girona, 10 mesos després de la mort de Franco, tothom vol que la ciutat recuperi el seu nom oficial, que sigui Girona i no Gerona. Però l'Ajuntament aprova una petició perquè els dos noms, Girona-Gerona, siguin cooficials. L'editorial de l'Avui diu que és un bunyol com una catedral. I ara fa 50 anys també es feia el primer míting socialista a Girona. 5.000 persones omplien el pavelló de gom a gom en un acte presentat per Anna Pagans amb discursos interromputs per Visques a Catalunya i un final vibrant amb els Segadors i la Internacional. Acabo amb la Mercè de 1976. 2.000 persones es manifestaven a Barcelona per demanar la dimissió de l'alcalde franquista Joaquim Viola. Portava un any al càrrec, havia sigut un dels últims nomenaments de Franco i la seva gestió havia estat molt contestada. Dels actes de la Mercè de fa 50 anys, destaca que a la cercavila encara hi participaven una dotzena de grups de majorets.
26: Nadar entre dofins, dormir en un iglú, volar en ala delta. Hi ha sensacions difícils d'explicar. Com ara conduir l'Honda HR-V Full Hybrid, un SUV complet i eficient amb la màxima versatilitat. Endú-te'l ara per 29.460 euros. Preu subjecte a finançament amb Honda Bank vàlid aquest mes. Descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya i a Honda.es.
27: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
28: A mi m'agrada fer carn a la brasa, però a mi sobren una mica tota aquesta gent. No se te pagarà. No ves que aquí se te farà massa de llum. Són homes que de dilluns a divendres no fan res. I al cap de setmana tenen la necessitat de demostrar que fan... Val més que no facis res com el resto de la setmana.
29: I moltes eines, eh? Moltes eines.
30: Si ho peio, quins amics tens?
28: Bueno, tenia ja, no els tenia.
30: Ah, tenies.
28: Ja està. Cada amic que ha intentat opinar mentre feia carn a la brasa, l'he despedit.
27: La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
31: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT. Catalunya Ràdio.
0: Falten 12 minuts per les 8 del matí. Repassem els titulars en 2 minuts amb Lara García i Francesc Soler. El govern espanyol i Junts estan més a prop de tancar un acord per desencallar el decret d'habitatge, segons us pot avançar aquest programa.
2: En aquest context, el Matí de Catalunya Ràdio també ha sabut que el fons d'inversió Blackstone no renovarà 400 contractes de lloguer social que té Catalunya i posarà els pisos a la venda. Molts afectats, però, expliquen que no poden assumir-ne el cost. És el cas de la Vilma.
32: En todo momento yo he dicho que sí que quiero comprar, pero no un precio de mercado, porque me han puesto un precio de mercado, 227.000. Es algo injusto, porque nosotros ya hemos pagado muchos años de hipoteca, de alquiler, e incluso nos hemos gastado nuestros ahorros.
0: I el president Salvador Illa reuneix aquest matí els grups parlamentaris per mirar d'impulsar un pacte de país sobre educació.
3: Això l'endemà que Educació anuncies que tornen les lectures obligatòries a batxillerat 3 anys després de retirar-les. Esther Niubó, consellera.
4: Un retorn urgent a l'essència de l'aprenentatge. Un back to basics. Estem parlant de llibres que han anat perdent pes en els últims anys.
0: Dinamarca adverteix sobre un augment dels atacs híbrids de Rússia contra països europeus i de l'OTAN.
2: Des de França, el president Emmanuel Macron veu possible un atac amb drons russos contra el seu país.
8: Aujourd'hui, n'y a pas eu en France des attaques.
9: Avui no hi ha hagut cap atac a França com el que va passar a Leipzig, però quan em pregunten si podria passar, la meva resposta és sí.
8: Ma réponse est oui.
0: Avui a Lleida, si no hi ha sorpreses, tirarà endavant la nova ordenança de civisme que inclou la prohibició de portar burca o niqab en espais públics.
3: Això l'endemà que Itàlia ho hagi prohibit a les escoles, amb multes que poden arribar als 1.000 euros en cas d'incompliment.
0: I aquí a Lleida també ens haurà d'explicar saber quantes dones porten burca ara mateix a Lleida per fer aquesta normativa. I després del seu pas triomfal per diversos festivals de cinema, avui s'estrena La Bola Negra.
2: La pel·lícula dels Javis, i ho fa amb prebendes d'entrada de rècord i amb sessions ampliades davant l'alta demanda.
0: Aquests són els titulars del dia, però de què més estarem pendents aquest matí a tot el país? Fem una ronda de connexions pel país. Comencem a Lleida. Estela Bussons, bon dia.
10: Hola, bon dia.
0: Des de Girona, Fèlix Martín, bon dia.
11: Bon dia, hola.
0: Què tal, com estàs?
11: Molt bé, gràcies.
0: Això és bo. I a Tarragona, Clara Chavarria, bon dia.
12: Hola, bon dia.
0: Bé?
12: Bé, prou bé.
0: Barcelona, Marc Jurado, bon dia.
13: Bon dia, bona marxa.
0: Comencem per Lleida, perquè el primer punt d'atenció el tenim al ple de l'Ajuntament, com dèiem, on hi ha aquesta previsió, que és que aquest matí s'aprovi una prohibició de portar burca o niqab als espais públics de la ciutat. Estela.
10: Sí, us ho ampliem, i ara l'argument no és la seguretat, sinó que no són vestimentes pròpies d'una societat lliure i democràtica. La primera vegada que van intentar vetar el vel integral fa 16 anys, el Suprem ho va tombar perquè va considerar que un ajuntament no pot legislar sobre aspectes que afecten drets fonamentals com la llibertat religiosa. Veurem què passa aquesta vegada. Aquest segon intent, si no hi ha un gir de guió d'última hora, prosperarà perquè el govern municipal socialista rebrà el suport de Junts per Catalunya i Vox. Un altre focus d'avui és judicial a Viella, on ha de declarar la parella de Josep Joan Pere, detinguda per la seva possible relació amb la mort de l'arquitecte el dia de Sant Esteve de l'any passat a Baqueira. I per acabar, amb una mica d'alegria, tret de sortir d'avui de les festes de la tardor de Lleida, la festa major petita, que s'allargarà fins dimarts, dia de Sant Miquel.
0: I en les comarques gironines, l'Ajuntament de la Vall d'en Bas, a la Garrotxa, anunciarà avui les actuacions que farà respecte al projecte de la variant d'Olot i de les preses. Fèlix.
11: Sí, l'Ajuntament de la Vall d'en Bas va anunciar al juny un recurs contenciós administratiu per l'impacte que tindrà aquesta nova carretera i avui concretarà quina és la seva posició i les mesures que pren. Reclama màximes garanties ambientals, tècniques i socials, tenint en compte l'afectació en el territori i, precisament, per exemple, en els conreus. En clau cultural, avui a Girona, aquest vespre al Teatre Municipal es farà un concert per celebrar els 50 anys de classe en català de l'Escola La Bressola de la Catalunya Nord i participaran una desena d'artistes com Maria Hein, Pascal Comelade, Ferran Palau o Triquell. La cita a partir de les 7.
0: Atenció també amb això, el corredor del Mediterrani potser s'haurà d'ampliar quan encara s'han d'acabar les obres entre Tarragona i Castelló, Clara.
12: Sí, és el que apunta el comissionat del govern espanyol pel corredor del Mediterrani, Josep Calabuig. Diu que si l'interès es concreta en actuacions reals de les empreses i comença a utilitzar-se massivament aquesta infraestructura, creu que en un termini d'entre 20 o 25 anys caldrà pensar en noves millores. D'altra banda, i després que Tarragona tanqués ahir la seva festa major, ara és el torn de Misericòrdia de Reus. Serà una de les primeres oportunitats de veure la nova vestimenta dels gegants japonesos que estrenen amb motiu del seu 70 aniversari. El disseny ha tingut en compte les recomanacions del Consolat General del Japó.
0: I a Barcelona, Marc, tot i ser feiner, avui també estem molt pendents, com dèiem, de la Mercè.
13: Sí, avui es farà, Ricard, el primer dia d'espectacle del Festival Pirotècnic Internacional. La primera actuació omplirà de llum i color el cel de Barcelona a partir de les 10 de la nit durant 20 minuts. Anirà a càrrec d'una empresa francesa amb 40 anys d'experiència. També hi ha avui moltíssima música, esclar, a la plaça de Catalunya, al Moll de la Fusta, a la Rambla del Raval i al Teatre Grec, entre d'altres.
14: Potser he perdut el temps per no viure el present. Ja m'he trencat les ales per entendre lentament.
13: Destaquem Nacho Vegas al Teatre Grec, Miqui Núñez, Nil Moliner, aquest que sentim, i Buhos a partir de les 10 a la platja del Bogatell, a l'avinguda Reina Maria Cristina, Maria Jaume Quarts a 10 i els Amics de les Arts a les 10, seguits dels Catarres i Teràpia de Xoc.
0: Girona, Lleida, Tarragona i Barcelona, que tingueu molt bon dia. Gràcies.
12: Bon dia. Adéu, bon dia. Adéu.
15: Estabanell, per un equip millor, us ofereix el temps.
0: Deixeu de sortir ara de casa, sapigueu quin temps us espera i com estan les carreteres. Pel que fa al temps, acabem la setmana amb el sol i calor, però amb previsió de petits canvis els propers dies. Eloi, bon dia.
1: Bon dia, sí, que notarem sobretot aquests petits canvis en forma d'una baixada de la temperatura. Demà baixaran 2 o 3 graus, diumenge segurament arribaran alguns núvols i podria baixar una mica més la temperatura. Aquests núvols seran més abundants a la costa i a les comarques de l'oest, sobretot a la tarda. I de cara a la setmana que ve fins i tot podríem tenir petits ruixadets. Avui, però, dia de sol, dia amb temperatures que poden arribar entre els 30 i 35 graus a l'interior i fins als 37 a les comarques de l'interior de l'Ebre. La costa quedarà un palet més frenades.
0: I pel que fa al trànsit, hi ha problemes a l'AP7 i a la C25 per accidents. Mireia Sala.
5: Sí, hi ha retencions importants, però abans comencem amb una última hora. S'acaba de tallar la carretera nacional 154 a Puigcerdà en direcció Girona per un accident. Pel que fa a l'AP7, hi ha cua entre Sant Sadurní d'Anoia i la Granada del Penedès, perquè aquesta via ha estat 10 minuts tallada en sentit sud per l'incendi d'un vehicle i ara se circula per un sol carril. També hi ha cua perquè hi ha un carril tallat per un accident al tram nord de la P7 a Bàscara en direcció França i a la C25 a Santa Maria d'Oló en direcció Girona.
27: Busques pagar fins a un 20% menys a la teva factura? Amb Estabanell tens llum 100% renovable, fibra ràpida i mòbil 5G en una sola companyia. Vine a Estabanell i estalvia. Truca al 900-828-494 i descobreix el teu estalvi. Estabanell, per un equip millor.
6: Quan va ser l'última vegada que vas parar a mirar casa teva? A Porcelanosa dissenyem cada espai de la teva vida. Cuines, banys, salons, terrasses... Del 25 de setembre al 10 d'octubre arriben els dies Porcelanosa. Visita la teva botiga més propera i gaudeix de condicions exclusives per crear la teva llar. Porcelanosa. Dissenyant espais per viure.
31: Catalunya Ràdio.
0: I ara repassem el preu de les coses al matí de Catalunya Ràdio. Avui ens fixem en el cost dels autobusos urbans.
3: Sí, a Catalunya el preu d'un bitllet d'autobús costa de mitjana entre 1,5 € i 2 euros. A Sant Sadurní d'Anoia, per exemple, costa 1 euro.
7: A Sant Sadurní estem molt contents perquè el bitllet d'autobús costa 1 euro. Però al seu poble, amb tantes pujades i baixades, doncs és molt còmode i va molt bé.
3: També entra dins d'aquesta mitjana el bus de Reus, capital del Baix Camp, ens ho explica una usuària.
16: Un bitllet senzill a Reus costa 1,5 €. Llavors, quan volem anar a l'aeroport, ens en costa 4.
3: A Granollers, en canvi, el preu de l'autobús urbà supera la mitjana i no precisament a la baixa. El bitllet senzill costa 2,90 €.
17: Em sembla supercar. No entenc com és possible que tinguem preus com a Barcelona. Tampoc entenc el fet que l'Ajuntament porti anys fent campanya perquè Granollers sigui una ciutat peatonal, que no hi hagi tants cotxes, etc. Però llavors tinguis un servei de busos que no és de qualitat i que és supercar. La població, què hem de fer?
3: També hi ha municipis on el preu és inferior a la mitjana. Esclar, Balaguer és un exemple. El bitllet costa 89 cèntims. A Martorell encara és més barat. El viatge surt a 50 cèntims des de l'1 de gener del 2025.
0: I més enllà dels impostos, avui divendres també ens fixem en què costa organitzar la Castanyada. Ot Serra, bon dia.
18: Bon dia. L'Ajuntament de Castelldefels està pensant en la celebració de la Castanyada el 31 d'octubre a la plaça Neus Català i ha obert un contracte perquè algú la prepari. Caldrà fer 1.000 racions gratuïtes de castanyes i un tas de moniato i moscatell, organitzar el volum de gent que hi participi i subministrar plats, gots, tovallons i tot el que calgui. El valor estimat de l'adjudicació és de 4.500 euros. Equivaldria a 6 cèntims per castelldefelenc i castelldefelenca.
0: I a les xarxes, quin és el vídeo més viral? Elisenda Pineda, bon dia.
19: Bon dia, Ricard. Mira, sembla que vulguin esquivar la bala, però la bala sempre els troba, eh? L'oreja de Van Gogh s'ha tornat a fer viral per culpa d'un problema tècnic en un concert a Madrid. Durant l'inici del show amb la cançó 20 de enero, Amaia Montero havia d'aparèixer impulsada per una plataforma situada al bell mig de l'escenari, com si fos en Satanàs dels Pastorets, eh? Però es queda encallada a mig camí i només li sobresurt el cap. Aquest és el moment. Pobreta meva cantant des dels inferns, eh? Els usuaris d'X no s'han quedat enrere i
0: ella, però ella segueix, ella canta igual. Ella...
19: No, ella calla perquè és una professional, llavors ella segueix, els músics segueixen, es miren entre ells què passa, però ells segueixen fins que finalment aconsegueix la plataforma impulsar-la cap a dalt i apareix doncs com una reina, com el que és. Et deia que els usuaris d'X no s'han quedat enrere, han volgut dir-hi la seva. Un tal Miguel diu, Amaia s'ha quedat com quan el teu pare et posava el seient del conductor quan eres petit. O un tal Jim diu, això és un clau homenatge a Tranques i Barranques. Esperem que això hagi estat un incident puntual i no l'Eire Martínez amb una pota de cabra falcant els engranatges de la plataforma, Ricard, que seria divertidíssim.
0: Gràcies, Elisenda.
19: A tu.

0: En punt les 8 del matí. Primer titular pel trànsit, equip viari, Mireia Sala, bon dia.
1: Bon dia. Retencions a l'AP7 entre Sant Sadurní d'Anoia i la Granada del Penedès, perquè aquesta via ha estat tallada en sentit sud per l'incendi d'un vehicle i ara se circula per un sol carril. També hi ha cua perquè hi ha un carril tallat per accident al tram nord de l'AP7 a Bàscara, en direcció a França, i a la C25, l'eix transversal, a Santa Maria d'Oló, en direcció a Girona. I a la Cerdanya, la carretera nacional 154 està tallada a Puigcerdà, en direcció a Girona, per un accident. Els Mossos desvien el trànsit per la nacional 152 i la D66.
0: El govern espanyol i Junts reprenen les negociacions per desencallar el decret d'habitatge. L'executiu estudia les propostes de Junts per garantir-ne el suport, mentre Suma pressiona perquè s'aprovi dimarts per tal d'evitar més desnonaments de persones vulnerables. El Tribunal Constitucional retreu al Suprem la manera com va interpretar la llei d'amnistia per no aplicar-la a l'expresident Puigdemont i la resta de líders independentistes. L'esborrany que prepara el jutge, José María Macías, critica que els magistrats del Suprem fessin una lectura esbiaixada de la norma i reconeix que s'han vulnerat drets fonamentals dels afectats. Salvador Illa reuneix aquest matí els grups parlamentaris per mirar d'impulsar un pacte de país sobre educació. Vox és l'única formació que ha rebutjat participar a la cimera que arriba dos dies després de la pica baralla al Parlament pels mals resultats de les proves PISA, on l'oposició va tornar a demanar la dimissió de la consellera Niubó. Plantada a l'ONU contra Benjamin Netanyahu, bona part dels delegats han abandonat la sala just abans que el primer ministre israelià comencés el seu discurs. Netanyahu ha respost qualificant-los de covards morals i ha defensat que Israel continuarà la guerra contra Hamas. Donald Trump i Xi Jinping aposten per la cooperació entre els Estats Units i la Xina. Els dos líders han compartit taula a la Casa Blanca amb els màxims responsables de la intel·ligència artificial i han treballat en acords comercials i de cooperació tecnològica. Lleida prohibirà avui el burca i el niqab als espais públics. El ple municipal aprovarà la nova ordenança de civisme, que també preveu sancions per portar la cara tapada. El govern del PSC comptarà amb els suports de Junts i Vox per tirar-la endavant. La Guàrdia Civil investiga una possible agressió racista a Tavernes de Valldigna. Un vídeo viral mostra un grup de joves perseguint, colpejant i assetjant un home d'origen magrebí durant les festes del municipi. De moment, no hi ha detinguts ni denúncia formal. I La Bola Negra, la nova pel·lícula dels Javis, arriba avui als cinemes després del seu pas triomfal per diversos festivals de cinema.
2: Esports.
0: Ricard Isidro, bon dia.
3: Bon dia, Carme. El Barça d'Alexander Sekulić comença el seu camí a l'Eurolliga masculina de bàsquet amb un triomf sobre l'Efes d'Istanbul per 89-82. En futbol, el Girona obre la setena jornada de la segona divisió rebent l'Albacete a 8:45 del vespre. Els gironins, vuitens, reben el penúltim. I el Mundial de Clubs d'handbol, debut del Barça a les 12 del migdia contra el Pinheiros brasiler a la Lliga de Futbol Sala, Barça-Cartagena a 8:45.
0: Temps estable anticiclònic, assolellat, amb alguns núvols prims. Al migdia farà més calor, la majoria de màximes entre els 30 i els 35 graus i poden arribar als 37 a les Terres de l'Ebre. I a bona mar, en general, amb vents fluixos.
2: Trescat Info.
0: 8 i 4 minuts, us informa Carme Clèries. Bon dia a tothom, benvinguts. Comencem amb el govern espanyol i Junts reprenen els contactes per desencallar la llei que atura els desnonaments a persones vulnerables i congela els lloguers. L'impacte del desnonament de la Mari Carmen a Madrid ha esperonat al PSOE, però també Suma, que pressiona per aprovar el decret dimarts que ve, tant sí com no. Ens ho explica des de Madrid el Dani Sainz Diaja.
4: El Ministeri d'Habitatge ja està estudiant les propostes de Junts, més garanties per a petits tenidors i bonificacions fiscals. Volen tenir el seu suport lligat per evitar que el decret torni a decaure com ja va passar al febrer, però Suma reclama accelerar les mesures davant la pressió del carrer. Sentim els ministres Ernest Urtasun i Òscar López.
5: No podem acceptar aquest pols i que, per tant, li hem de dir en aquests fons voltor que no són benvinguts en el nostre país i que...

0: No tolerarem que juguin amb la vida de les Mari Carmens del nostre país.
1: Bienvenidas sean todas las propuestas y todas las opiniones. Yo lo que le digo es que hay un gobierno de España volcado en poner medidas de vivienda, por cierto, del que ha formado parte Sumar.
2: I és que Sánchez haurà d'encaixar demandes dels socis sovint contraposades. Esquerra vol mesures per frenar l'especulació i Rufián ja acusa Junts de remar-hi en contra.
3: El Constitucional retreu al Tribunal Suprem que estigui fent una interpretació esbiaixada de l'amnistia i li reclama que apliqui i l'apliqui a Puigdemont, també a Junqueras i als exconsellers. És el que recull l'esborrany de la sentència que el Tribunal dictarà el 6 d'octubre i que aplanarà el retorn de l'expresident Carles Puigdemont. El text redactat pel conservador José María Macías critica que el Suprem s'ha estat apartant de la finalitat de l'amnistia i reconeix que ha vulnerat drets fonamentals dels líders independentistes. Tornem cap a Madrid ara amb la Paula Bruixats.
4: Macías esmena la plana Marchena i Llarena, diu que s'han excedit interpretant l'amnistia, s'han desviat de l'objectiu de la llei i és insostenible defensar que el referèndum va suposar un benefici personal si no hi ha un increment econòmic real, és a dir, la malversació s'ha d'amnistiar. Són els arguments de la proposta de la sentència de Macías que ara sí dona la raó Jordi Turull, un text que ha reformulat recollint el criteri de la majoria progressista del Constitucional i que marca un clar camí al Suprem per amnistiar Puigdemont i els exconsellers a partir del 6 d'octubre. El Constitucional avisa que ara mateix s'estan vulnerant els seus drets polítics.
3: Els experts creuen que, malgrat tot, la sentència del Constitucional serà benèvola amb els jutges del Suprem. Això ho ha expressat el professor de Dret Constitucional i exlletrat del Tribunal Constitucional, Joaquín Urías, que considera que, malgrat tot, l'esborrany és una plantofada al Suprem. Declaracions al Catalunya Nit.
5: Està redactant la sentència en los términos más benignos para el Tribunal Supremo, porque la realidad es que en el fondo es un bofetón en el que le dicen al Supremo que se ha inventado una ley, pero lo van a decir con suavidad y por eso ha mantenido al mismo ponente.
3: 8 i 7 minuts, Salvador Illa encapçala aquest matí la primera cimera amb els grups parlamentaris per explorar un pacte de país sobre educació. El president de la Generalitat ha convidat tots els partits a Palau dos dies després d'enfrontar-se al Parlament pel desgavell de les proves PISA. Albert Prat.
6: El president es tornarà a veure les cares amb l'oposició, però avui ho farà a porta tancada i per posar fil a l'agulla al pacte de país per capgirar els mals resultats dels alumnes catalans.
7: Les coses importants no es canvien ni en un dia ni en un curs, però entre tots podem situar el nivell educatiu a l'alçada que Catalunya és capaç i així ho hem demostrat històricament.
6: Tal com va apuntar el Parlament, ella explicarà que ha encarregat una radiografia sobre com està l'educació, les mesures que ha proposat per eliminar les pantalles i espera que els partits comencin a plantejar les seves idees. De fet, hi aniran tots, menys Vox, i es retrobaran amb la consellera Esther Niubó després que dimecres li tornessin a demanar que plegui.
3: Tot plegat l'endemà que el Departament d'Educació assegures que recupere les lectures obligatòries a partir del curs que ve a batxillerat. Les va eliminar fa tres cursos, però ara fa marxa enrere per revertir els mals resultats d'aquest informe PISA, reforçant la comprensió lectora, l'escriptura i l'expressió oral. Ho justificava la consellera Esther Niubó.
8: Un retorn urgent a l'essència de l'aprenentatge. Un back to basics. Estem parlant de llibres que han anat perdent pes en els últims anys.
3: El departament recomana llegir en veu alta, fer treballs escrits a mà, dictats i reforçar el càlcul mental. La directora de recerca d'Equitat.org, Mònica Natal, diu que això ja es fa i que el que cal és acompanyar els docents.
9: Totes les escoles de primària fan dictats, totes fan redaccions, totes treballen al vocabulari. El que passa és que tenen una realitat a l'aula que és molt més complexa i molt més difícil i no tenen potser les eines per poder abordar.
3: Els mestres recorden que ja van advertir que calia mantenir les lectures i demanen que s'afegeixi una tercera hora de llengües a batxillerat.
10: Tresca Info.
11: Ah, quina meravella d'escull. Però una cosa, quant de temps més podem bussejar?
12: Doncs tant com vulgui bussejar.
11: Genial. I quant d'oxigen queda?
12: El que vulgui, també.
11: Ai, que bé. I quants de peixos em queden?
12: Els que vulgui veure, per peixos no quedarem.
11: I quants de cetacis?
12: Vostè és el guanyador de l'Eurojackpot de l'11, o sigui que té tot el temps i els cetacis que vulgui.
13: Amb pots de fins a 120 milions d'euros, les coses bones duren forever. No et quedis sense Eurojackpot de l'11. Aquest divendres, per només 2 euros pot de 80 milions. Milionari forever.
14: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
10: Tresca Info.
3: Obrim la crònica internacional. Plantada de l'Assemblea General de l'ONU al líder israelià Benjamin Netanyahu. Ha estat escridassat just abans de començar el seu discurs i bona part de l'auditori ha abandonat la sala abans que comencés a parlar. Poc abans, el president de l'Autoritat Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, havia acusat Israel d'estar genocida en una intervenció que s'ha hagut de fer per videoconferència pel veto dels Estats Units. Netanyahu s'ha defensat de les acusacions d'Abbas.
15: Us faré una pregunta. Quin règim genocida subministra milions de vacunes a la població enemiga? Quin règim genocida facilita la distribució de milions de tones d'aliments a Gaza? Això és una tona per persona. Acusar Israel de genocidi és la mentida més grossa del segle.
3: Netanyahu assegura que si no haguessin atacat l'Iran, ara tots els israelians estarien morts, i ha afegit que en aquest conflicte estan defensant els països dels delegats que han marxat de la sala i els ha titllat de covards morals. Mentrestant, Donald Trump i Xi Jinping han compartit taula en un sopar de gala a la Casa Blanca. Els dos líders mundials han estat acompanyats per alguns dels màxims responsables de les empreses que desenvolupen intel·ligència artificial. Tant Trump com Xi Jinping s'han mostrat disposats a col·laborar. Washington, Oriol Serra.
16: Al sopar de la Casa Blanca hi han assistit els multimilionaris del sector tecnològic. CEOs com Jensen Huang, de Nvidia, Lisa Su, d'AMD, Elon Musk, de SpaceX i Tesla, o Tim Cook, d'Apple. Tots ells asseguts a la taula presidencial. Amb ells, el president xinès Xi Jinping i el nord-americà Donald Trump han discutit sobre la intel·ligència artificial, un tema central per a les dues potències mundials. Trump ha apostat pel treball conjunt amb la Xina en nom de la seguretat i la prosperitat.
17: Plegats podem continuar construint una relació que promou prosperitat i seguretat per les generacions futures.
16: El president xinès, per la seva part, ha comparat el Make America Great Again de Trump amb el seu pla per a la revitalització nacional a la Xina.
3: L'Iran diu que manté la porta oberta a negociar un acord de pau amb els Estats Units, però adverteix que és Washington qui ha de decidir quan vol acabar la guerra. El president iranià, Massoud Pezeshkian, ha dit en una entrevista a Fox News que no entén que les eleccions de mig mandat dels Estats Units puguin afectar les negociacions. Ha insistit que volen una solució negociada, tot i que el que no volen és que se'ls imposi un acord a través de la intimidació.
17: Nosaltres no volíem lluitar de cap manera, però estem determinats a defensar-nos. Hauríem de resoldre els problemes a través del diàleg, però els Estats Units i Israel ens han imposat aquesta guerra que no volem continuar. Són els Estats Units els que han de decidir si la volen acabar o no.
3: El president iranià nega que l'objectiu del seu programa nuclear sigui aconseguir una bomba atòmica. Per cert, que el preu de litre de benzina ja s'acosta als 2 euros enmig de les tensions a l'Orient Mitjà. Països com França, Alemanya o Portugal ja paguen més de 2 euros per litre de carburant. Aquí ara mateix la gasolina es paga de mitjana a 1,91 euros, i el gasoil, tot i estar bonificat, a 1,92 euros. S'acosten al rècord històric de fa 4 anys, quan la guerra d'Ucraïna va fer que es pagués a 2,10 euros. La situació es podria complicar encara més si Donald Trump compleix l'amenaça d'aturar les exportacions de dièsel. Una mesura que permetria rebaixar transitòriament el preu dels carburants als Estats Units, perquè el dièsel destinat a l'exterior es reintroduiria al mercat nord-americà. El portaveu comunitari Olof Gill admet que estan preocupats davant d'aquesta possibilitat.
18: La Unió Europea veu amb preocupació els plans dels Estats Units de prohibir les exportacions de dièsel. La nostra cooperació en energia és sòlida, estable i mútuament beneficiosa. Qualsevol disrupció podria afectar negativament les dues parts.
3: La Moncloa estudia prorrogar o ampliar les mesures contra l'impacte de la pujada de preus.
10: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
3: La Guàrdia Civil investiga una possible agressió racista al municipi de Tavernes de la Vall d'Igna, això és al País Valencià. Els agents miren d'identificar i localitzar els protagonistes d'un vídeo d'una agressió que s'ha fet viral a les xarxes. A les imatges s'hi veu com un grup de joves persegueixen un home d'origen magrebí durant molta estona mentre li insulten i li claven cops. Els fets haurien passat el cap de setmana durant les festes del municipi. Declaracions a 3CAT Info de Marc Cabanillas, que és portaveu de l'associació Vall d'Igna Antifeixista.
19: És molt preocupant per totes aquestes circumstàncies. Ja dic, per una part, l'agressió física, per altra part, la quantitat de gent que passivament estava present sense fer res, gravant, insultant, rialles... Ja, és que és tot gent que tindria 16, 17, 18, 19 anys.
3: L'Ajuntament, a través d'un comunicat, ha condemnat qualsevol forma de violència, racisme o xenofòbia. I acabem de saber que un tribunal de Tailàndia desestima els recursos d'apel·lació i manté en cadena perpètua Daniel Sancho per l'assassinat premeditat de Win Arrieta. La vista s'ha fet a porta tancada i tant la defensa com l'acusació han presentat recursos d'apel·lació. La defensa de Sancho demanava que se celebrés una nova vista mentre l'acusació sol·licitava la pena de mort i un augment de la indemnització per la família de la víctima. Sancho va ser condemnat l'agost del 2023 per assassinar i esquarterar Arrieta a l'illa tailandesa de Pangang.
10: 3CAT Info. Del 23 al 27 de setembre torna la Mercè. Música, cultura popular, arts de carrer i activitats per tota la ciutat. Barcelona canta quan arriba la Mercè. Consulta el programa barcelona.cat/lamercè i descarrega't l'aplicació oficial. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona. 3CAT Info.
3: Un quart de nou del matí, fem atenció ara al trànsit i al temps. Actualitzem la situació a carreteres i autopistes del país i el transport públic. Mireia Sala, bon dia.
20: Bon dia, Carme. Doncs ara mateix hi ha retencions a l'AP7 entre Sant Sadurní d'Anoia i la Granada del Penedès perquè se circula per un sol carril per l'incendi d'un vehicle. Al tram nord de l'AP7, a Bàscara, un altre accident talla un carril en direcció França i el mateix passa a la C25, a l'eix transversal, a Santa Maria d'Oló, en direcció Girona. Finalment, a la Cerdanya, la carretera nacional 154 està tallada a Puigcerdà, en direcció Girona, per un accident. Els Mossos desvien el trànsit per la carretera nacional 152 i la D66. Això és tot. Renovem dades als titulars de 8:45.
10: El temps.
3: Amb l'Enric Agut.
21: Matí ben tranquil, matí ben estable, també la tarda, mateix panorama, amb una temperatura que avui puja en alguns indrets. Es pot assolir doncs, xifres de 36 o 37, a Móra d'Ebre, Tortosa, també els 35, a Lleida, fins i tot en algun punt del Segrià, alguna xifra de 36 podria caure, i a la costa uns valors també al voltant dels 28, 29, 30 graus amb humitat. I cap al Pirineu, atenció, perquè la temperatura avui puja més i podríem assolir alguna xifra de 33, per exemple, a Sort o a la Seu d'Urgell. Un dia molt càlid al Pirineu, després d'una nit que ha estat fresca, però no tant com l'anterior. Igualment, hem tingut inversió tèrmica i en algunes valls del Pirineu les mínimes s'han situat al voltant dels 5-6 graus. Pel cap de setmana, demà dissabte, en tarannà de temps molt semblant, baixa la temperatura, però igualment clarament alta per l'època de l'any, i diumenge tindrem més intervals de núvols.
10: 3CAT Info.
22: Passem la setmana envoltats de notícies, de titulars, d'imatges, d'informació que no s'atura. Però per entendre bé l'actualitat, de vegades, el que cal és parar. Amb els protagonistes i els millors experts, cada diumenge analitzarem l'actualitat de la setmana que deixem enrere i de la que tot just comença.
23: Vèrtex, amb Ramon Pellicer. Diumenge a la nit, estrena a TV3 i a la plataforma 3CAT.
24: S'acaba l'estiu i ja trobo a faltar la nostra cita dels dissabtes a la nit. Tant de temps dient-li costum, i ara m'adono que en realitat és una relació estable.
25: Ja m'ha escampat prou la boira. Ens veiem a Col·lapse ben aviat. Anem per feina.
23: Col·lapse amb Jordi González. Dissabte a la nit, estrena de la nova temporada a TV3 i a la plataforma 3CAT.
10: 3CAT Info.
3: Un quart de 9 i 3 minuts. Avui a Lleida, si no hi ha sorpreses, tirarà endavant la nova ordenança de civisme que inclou la prohibició de portar burca o niqab en espais públics. És un dels punts que es debatran en el ple d'aquest matí i on el govern del PSC ja ha reunit els suports necessaris per tirar-ho endavant. Lleida, Júlia Albacar.
26: A banda dels nou regidors del PSC hi votaran a favor, si no hi ha cap canvi, 5 regidors de Junts i 2 de Vox. Una majoria suficient per aprovar la nova ordenança de civisme, mentre que Esquerra, el PP i el Comú ja han confirmat que hi votaran en contra. Esta nova ordenança preveu sancions en cas de portar la cara tapada amb alguna peça de roba a l'espai públic. Una regulació que no és nova aquí, a Lleida, perquè el 2010 ja es va intentar prohibir el vel integral a l'ordenança de civisme, però la justícia llavors ho va acabar tombant perquè considerava que un ajuntament no pot regular sobre aspectes que vulnerin la llibertat religiosa.
3: Mobilitzacions a les escoles bressol municipals de Blanes per reclamar els increments salarials i plusos pendents que estan bloquejats a l'espera de resoldre el nou subcontracte. Es concentraran davant de l'ajuntament cada vegada que hi hagi ple municipal. Des del consistori apunten que es treballa per introduir-hi millores laborals. Girona, Maria Rovira.
27: Les treballadores de les tres escoles bressol municipals de Blanes es queixen d'un conflicte laboral que s'arrossega de fa anys i que treballen, diuen, per una empresa privada sota unes condicions d'un contracte del 2017 i que els impedeix actualitzar les condicions laborals i salarials amb una situació agreujada pel bloqueig de la nova licitació. Ens ho explicava David Payés, delegat dels sectors privats d'educació de Comissions Obreres.
28: Que s'acompleixi l'acord de plus de qualitat no absorbible ni compensable i 3,1 10% d'increment sobre les taules salarials que ja existeixen, perquè per això varen signar un pacte en el 2022, que se compensi el perjudici que ha causat la dilació des de la caducitat de l'anterior licitació a la posada en marxa de la nova licitació i que s'implementin les millores pedagògiques.
27: L'alcalde de Blanes, Jordi Hernández, assegura que s'està treballant per introduir millores en la nova licitació.
0: Hi ha unes coses que com a ajuntament podem posar en una aplica i que suposaran millores tant per servei com pel personal, però hi ha d'altres que han de ser una reivindicació salarial que han de fer a l'empresa amb la que ara tenen vinculació o, en tot cas, amb la, si hi ha una nova licitació i guanya una altra empresa, amb l'empresa que resulti guanyadora.
27: La mobilització també és per reclamar que es compleixi el compromís de municipalització del servei de les escoles Bressol que han anat subscrivint diferents governs municipals, també l'actual del PSC. El conflicte laboral afecta una trentena de treballadores.
3: Els bombers treballen aquest matí per acabar d'extingir un foc que des d'aquesta matinada creme un magatzem de palets entre dues naus del polígon Entrevies de Lleida. L'incendi ha mobilitzat fins a 14 dotacions que sobretot han centrat els esforços a evitar la propagació de les flames dins dels edificis. En una de les naus, però hi ha dues sales afectades i també hi ha danys a les façanes. El foc també ha afectat vegetació del talús al costat de les vies del tren i les primeres circulacions de la línia entre Lleida i la Pobla de Segur s'han hagut de fer en autobús.
1: 3CAT Info.
3: Després del seu pas triomfal per diversos festivals de cinema, avui per fi La bola negra arriba als cinemes. És la pel·lícula dels Cavis que s'estrena juntament amb l'últim film de Brad Pitt que s'acaba d'estrenar al Festival de Cinema de Sant Sebastià. Ens ho explica tot plegat el Marc Garriga.
2: El corazón de un maricón es un océano lleno de secretos.
4: Querido, toda esa propaganda.
5: Que te caigas a tomar un tiro en la cabeza.
6: Si no lo haces tú, lo va a hacer otro, vamos.
7: Se n'ha parlat tant i tan bé de La bola negra que el hype és altíssim i no hi ha res més difícil que complir unes expectatives tan altes. Doncs bé, si una pel·lícula pot fer-ho, és aquesta. La pel·lícula té Federico García Lorca com a fil conductor de tres històries, cada una situada en una època diferent. El 1932, quan un noi intenta que l'acceptin com a membre d'un exclusiu casino de Granada. El 1937, durant la Guerra Civil Espanyola, quan es coneixen dos soldats de bandos oposats. I el 2017, quan un jove rep per sorpresa una herència d'un avi que no coneixia. L'habilitat i la seguretat dels Javis per trenar totes tres històries és extraordinària. Aconsegueixen amb recursos de tota mena que el film vagi descobrint quin és el lligam entre elles i, a més, cada trama està narrada d'una manera diferent per adaptar-se al relat i cada escena és un prodigi de preparació estètica, musical i interpretativa que fa que el conjunt brilli encara més. La pel·lícula de l'any.
8: It's okay, come on. Just a bad dream. We're not there anymore.
7: Brad Pitt segueix en plena forma, encara que protagonitzi un film menor. En el corazón de la bestia és una epopeia d'un exsoldat d'elit i el seu gos que han de sobreviure en un bosc d'Alaska després d'un accident d'avió. El film és tendre i emotiu, tot i que les seves peripècies acaben esgotant. I tot i així, aquesta història d'amor que valora la lleialtat i la solidaritat val la pena.
9: Avengers!
7: Per acabar, Disney reestrena la pel·lícula més grandiloquent de l'univers Marvel per preparar l'espectador per a la futura Vengadores Doomsday, prevista per al Nadal. Tot i que han passat 7 anys des de l'estrena de Vengadores Endgame, continua sent el títol de la franquícia més rodó, més aclaparador i més revolucionari de tots. Ara, amb 4 minuts extres i escenes postcrèdits afegides. També s'estrena la decebedora cinta d'alpinisme Fall 2, Dead Point, i dues cintes d'animació, la prometedora La isla olvidada i la comèdia infantil La família Dino, doblada al català.

0: U2 publicarà un nou disc després de 9 anys de silenci. Es titularà Carnaval de Luz i sortirà el 13 de novembre. Aquest dimecres han publicat el segon avançament de l'àlbum, una cançó que es diu Silencio, amb un vídeo gravat a Mèxic i on també parlen del carnaval que probablement serà el fil conductor d'aquest nou treball. El primer single va ser State of Dreams, publicat el 7 de juliol. També s'ha sabut que Rosalía col·laborarà en la cançó de Mirror Maker i que el disc inclourà un tema pòstum de Dolly Parton. So, invocation, exaltation is the goal. There's a whisper where the mystery unfolds. 5 minuts per arribar a 8:45.
1: Esports.
0: Ricard Isidro, bon dia.
2: Bon dia, Carme.
3: Data Planning, l'agència de mitjans més en forma, t'ofereix els esports.
2: Triomf del Barça en el seu retorn a l'Eurolliga de bàsquet. Va ser davant l'Efes Istanbul per 89-82 en el debut del tècnic Alexander Sekulić i els 11 fitxatges d'aquesta temporada al Palau Blaugrana. L'entrenador del Barça ha tingut bones paraules per l'afició del Palau.
4: For us, a very important match for many reasons.
5: És un partit molt important per moltes raons. És el nostre primer partit de la temporada a l'Eurolliga davant de la nostra afició. Vull aprofitar aquesta oportunitat per donar les gràcies de tot cor als aficionats que han vingut al partit i ens han donat suport amb aquest nivell d'energia. Ha estat una gran ajuda per nosaltres.
4: Big help for us.
2: Darío Brizuela va ser el màxim anotador del Barça amb 20 punts, un Barça que no va poder comptar ni amb Ebuoma ni amb Josh Nebo, que s'estarà 2 setmanes de baixa. També jugats ahir, duel entre tècnics catalans, se'l van dur a Xavi Pasqual, que va derrotar d'un punt, 78-77, al Real Madrid. També va jugar el Baskonia, que va perdre davant l'Olympiacos per 89-106. Avui destaca el partit del València a la pista del Beşiktaş a partir de les 7.
1: 3CAT Info.
2: En futbol, el Girona obre 8:45 del vespre la setena jornada de la segona divisió, rebent l'Albacete. A la classificació, el conjunt gironí és 8è amb 10 punts, mentre que l'equip castellano manxec és el penúltim amb només un punt, situació que valora l'entrenador del Girona, Quique Álvarez.
6: És una mica el de la setmana passada, i ja vam veure el que ens va costar a nosaltres guanyar a Cádiz, no? És veritat que juguem a casa, però bueno, tots els rivals em mereixen respecte. L'Albacete l'any passat es va salvar bé i va començar semblant. I és un equip que competeix molt bé amb aquest entrenador, amb l'Alberto, fa 2-3 temporades, ha fet 2 grans temporades, i tots els rivals desperten. Esperem que no despertin demà, estan competint bé tots els partits.
2: Demà serà el torn del Sabadell, que visitarà el filial del Celta amb la baixa de llarga durada de Gioacchini. Abans hem dit que ahir va començar l'Eurolliga masculina de bàsquet. En futbol també ho va fer la UEFA Nations League. Xavi Hernández va debutar com a seleccionador neerlandès amb un empat a un amb l'Alemanya de Jürgen Klopp. El jugador del Barça, Karim Adeyemi, va ser titular amb el combinat alemany. També es va jugar el Portugal 1-0 amb el jugador del Barça, Cancelo, amb els portuguesos, i l'Andorra 1-2. Dels partits que juguen avui, destaca l'Hongria-Ucraïna, amb Benat del Girona amb els ucraïnesos, a 8:45. Demà jugarà la selecció espanyola, s'enfrontarà a Anglaterra a l'estadi de Wembley. Un dels 7 jugadors del Barça, Fermín López, creu que Lamine Yamal es mereix la pilota d'or. Són declaracions del programa Tot Costa de Catalunya Ràdio.
7: Per mi sí, jo ho veig cada dia. Vaig veure la temporada que va fer l'any passat, que crec que va ser increïble. El Mundial potser no va donar la seva millor inversió perquè venia d'una lesió important, però al final va guanyar el Mundial. Hi ha molts jugadors espanyols que també el van guanyar i poden estar allà. I el Pedri no està ni nominat. El Rafinha, que és increïble. Però per mi crec que em quedaria en Lamine i crec que s'ho mereix.
2: Per la seva banda, el davanter de l'Espanyol Roberto Fernández, també convocat amb Espanya, té molt bones paraules per l'entrenador blanquiblau Manolo González.
8: Fue un entrenador muy significativo que lo subió de segunda, lo ha mantenido, de momento sigue ahí, pero bueno, al final los equipos tienen racha, hemos empezado regular, parecía que había empezado bien, pero bueno, yo creo que acabamos de empezar, no hay que saltar las alarmas con el míster, yo creo que el míster al final es muy respetado por el vestuario, sabe llevarnos, sabe gestionar muy bien el grupo y nos conoce a todos muy bien.
2: Encara en futbol, avui al migdia juga un amistós la selecció brasilera a Austràlia amb la presència del blaugrana Rafinha. En handbol, el Barça debuta avui a la Superglob, al Mundial de Clubs, enfrontant-se al Pinheiros brasiler a les 12 del migdia, mentre que la Lliga de Futbol Sala avui juga el Barça, que rep el Cartagena a 9:15. El CatGas Energia Santa Coloma jugarà diumenge a la pista del Manzanares. I a motor, avui es farà la tercera sessió d'entrenaments lliures del Gran Premi de l'Azerbaijan de Fórmula 1 a 11:15. Ahir, domini dels Mercedes de Russell i Antonelli, a les 14:00, sessió de classificació. Demà, la cursa.
9: Fa 25 anys naixia Data Planning, una agència de mitjans impulsada en la proximitat, la professionalitat i la passió per la feina ben feta. Data Planning, 25 anys connectant marques i audiències. Vols que t'ajudem a accelerar els resultats de la teva empresa? Data Planning, 25 anys impulsant les marques cap a l'èxit. Ens veiem. Data Planning.
0: Dos quarts de nou del matí, situació del trànsit. Mireia, bon dia.
10: Bon dia. Cua a la P7 de Sant Sadurní d'Anoia a la Granada del Penedès perquè se circula per un sol carril per un accident que talla un carril. Al tram nord de la P7, a Bàscara, un altre accident talla un carril en sentit França i el mateix passa a la C25 a Santa Maria d'Oló en direcció Girona. A la Cerdanya, la carretera nacional 154 continua tallada a Puigcerdà en direcció Girona per un accident.
0: Fem un repàs a les principals informacions d'aquest divendres. Junts diu que el PSOE veu positives les propostes que plantegen per fer front a la crisi de l'habitatge i que els farà una contraproposta perquè el Reial Decret es pugui aprovar al Consell de Ministres i convalidar al Congrés. Salvador Illa reuneix aquest matí els grups parlamentaris per mirar d'impulsar un pacte de país sobre educació. Vox és l'única formació que ha rebutjat participar a la cimera que arriba dos dies després de la pica baralla al Parlament pels mals resultats de les proves PISA. I Donald Trump i Xi Jinping aposten per la cooperació entre els Estats Units i la Xina. Els dos líders han compartit taula a la Casa Blanca amb els màxims responsables de la intel·ligència artificial i han treballat en acords comercials i de cooperació tecnològica. De tot això us n'hem parlat a la primera mitja hora. A partir d'ara també us volem explicar que els fons d'inversió Blackstone no renovarà els 400 contractes de lloguer social que té a Catalunya i posarà els pisos a la venda, segons avançat al matí de Catalunya Ràdio. La companyia assegura que prioritzarà que aquests habitatges els comprin els actuals llogaters, però molts asseguren que no poden assumir aquesta compra. I el documental NASA sacseja el Festival de Sant Sebastià. La cinta, que confirma les tàctiques genocidis de l'estat d'Israel, ha commogut i indignat el públic que omplia a nit al Teatre Victòria Eugènia. En esports, Ricard, que destaquem?
2: La victòria d'ahir del Barça de bàsquet en el seu debut al Palau Blaugrana i a l'Eurolliga masculina va superar l'Efes d'Istanbul per 89-82. I el Girona obre avui a 9:15 la setena jornada de la segona divisió, rebent el penúltim a la classificació, l'Albacete.
0: Temps estable, anticiclònic, assolellat amb alguns núvols prims. Al migdia farà més calor, la majoria de màximes entre els 30 i els 35 graus i poden arribar als 37 a les Terres de l'Ebre. Com us dèiem, Junts veu opcions d'un acord amb el PSOE per desencallar la norma que, entre d'altres, ha de prohibir els desnonaments a les persones més vulnerables. Fons del partit asseguren que la Moncloa veu positives les mesures que han posat sobre la taula els de Carles Puigdemont i que reconeixen estan negociant directament amb els socialistes. Les mesures passen per la desgravació de l'IRPF en el lloguer, la desgravació de les hipoteques, que la prohibició de desnonar no afecti el petit propietari, o prohibir els desnonaments en el cas que la propietat sigui un fons voltor. Junts també proposa, per exemple, que els de més de 65 anys que viuen en una residència puguin vendre l'antic habitatge sense pagar IRPF pel guany obtingut. Més detalls a Madrid, Dani Sainz de Aja.
11: El Ministeri d'Habitatge ja està estudiant les propostes de Junts, més garanties per a petits tenidors i bonificacions fiscals. Volen tenir el seu suport lligat per evitar que el decret torni a decaure com ja va passar al febrer, però sumar reclama accelerar les mesures davant la pressió del carrer. Sentim els ministres Ernest Urtasun i Òscar López.
12: No podem acceptar aquest pols i que, per tant, li hem de dir a aquests fons voltor que no són benvinguts al nostre país i que no tolerarem que juguin amb la vida de les Mari Carmens del nostre país.
13: Bienvenidas sean todas las propuestas y todas las opiniones. Yo lo que le digo es que hay un gobierno de España volcado en poner medidas de vivienda, por cierto, del que ha formado parte Sumar.
11: I és que Sánchez haurà d'encaixar demandes dels socis sovint contraposades. Esquerra vol mesures per frenar l'especulació i Rufián ja acusa Junts de remar-hi en contra.
0: El fons d'inversió Blackstone no renovarà els 400 contractes de lloguer social que té a Catalunya i posarà els pisos a la venda, segons ha pogut saber el Matí de Catalunya Ràdio. El fons diu que prioritzarà que els comprin els actuals llogaters, però molts d'ells asseguren que no poden assumir-ne el cost. Blackstone gestiona aquests lloguers socials a través de la seva filial Anticipa. Fons de l'empresa confirmen al Matí de Catalunya Ràdio que quan s'acosta la data de venciment ofereixen a les famílies que hi viuen la possibilitat de comprar-lo abans d'anunciar-ne la venda al mercat. Les mateixes fonts afirmen que en un centenar de casos els llogaters hi han accedit. Molts altres afectats, però, expliquen que no en poden assumir el preu. És el cas de la Vilma, de l'Hospitalet de Llobregat. Va comprar el pis abans de la crisi del 2008 i després de tenir problemes per pagar la hipoteca el va cedir a un banc. Finalment va acabar a mans de Blackstone, amb qui va firmar un lloguer social. Insisteix que ara no pot pagar el que li demanen per quedar-se'l.
14: En todo momento yo he dicho que sí que quiero comprar, pero no un precio de mercado, porque me han puesto un precio de mercado, 227.000. Es algo injusto, porque nosotros ya hemos pagado muchos años de hipoteca, de alquiler, e incluso nos hemos gastado nuestros ahorros.
0: Renovar lloguers socials era una obligació a Catalunya fins al 2024, quan una sentència del Constitucional va tombar la normativa catalana. La plataforma d'afectats per la hipoteca avisa que les no renovacions de pisos de Blackstone poden acabar en desnonaments. Juanjo Ramon és el portaveu.
15: La situació és que es deuen abocades a un mercat immobiliari que ara mateix és salvatge i inaccessible. Estem parlant de famílies potser no tan vulnerables com en el seu moment, però no tenen una capacitat econòmica com per accedir a un lloguer de mercat o comprar un pis com els que està oferint Blackstone, i això es convertirà en desnonaments perquè no podran continuar a casa seva.
0: Aquest matí, Salvador Illa encapçala la primera cimera amb els grups parlamentaris per explorar un pacte de país sobre educació. El president de la Generalitat ha convidat tots els partits a Palau dos dies després d'enfrontar-se al Parlament pel desgavell amb les proves PISA. Albert Prat.
16: El president es tornarà a veure les cares amb l'oposició, però avui ho farà a porta tancada i per posar fil a l'agulla al pacte de país per capgirar els mals resultats dels alumnes catalans.
17: Les coses importants no es canvien ni en un dia ni en un curs, però entre tots podem situar el nivell educatiu avançat que Catalunya és capaç, i així ho hem demostrat històricament.
16: Tal com va apuntar el Parlament, ell explicarà que ha encarregat una radiografia sobre com està l'educació, les mesures que ha proposat per eliminar les pantalles, i espera que els partits comencin a plantejar les seves idees. De fet, hi aniran tots, menys Vox, i es retrobaran amb la consellera Esther Niubó després que dimecres li tornessin a demanar que plegui.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Dos quarts i mig de nou, Donald Trump i Xi Jinping han compartit taula en un sopar de gala a la Casa Blanca. Els dos líders mundials han estat acompanyats per alguns dels màxims responsables de les empreses que desenvolupen la intel·ligència artificial. Tant Trump com Xi Jinping s'han mostrat disposats a col·laborar. Més detalls des de Washington amb l'Oriol Serra.
18: Al sopar de la Casa Blanca hi han assistit els multimilionaris del sector tecnològic, CEOs com Jensen Huang de Nvidia, Lisa Su d'AMD, Elon Musk de SpaceX i Tesla, o Tim Cook d'Apple, tots ells asseguts a la taula presidencial. Amb ells, el president xinès Xi Jinping i el nord-americà Donald Trump han discutit sobre la intel·ligència artificial, un tema central per a les dues potències mundials. Trump ha apostat pel treball conjunt amb la Xina en nom de la seguretat i la prosperitat.
19: Plegats podem continuar construint una relació que promou prosperitat i seguretat per les generacions futures.
18: El president xinès, per la seva part, ha comparat el Make America Great Again de Trump amb el seu pla per a la revitalització nacional a la Xina.
0: Per cert que l'administració Trump es vol sumar al recurs d'Elon Musk contra la multa milionària que la Comissió Europea va imposar a la plataforma X. El govern dels Estats Units ha anunciat que ha demanat sumar-se a l'acció legal del magnat perquè considera que Brussel·les es va accedir aplicant la seva regulació a una empresa nord-americana que no té presència ni opera dins de la seva jurisdicció. Dinamarca adverteix sobre un augment dels atacs híbrids de Rússia contra països europeus i de l'OTAN. Des de França, el president Emmanuel Macron ha desmentit informacions publicades segons les quals la CIA havia alertat d'atacs contra països de l'arc mediterrani per part de la flota naval fantasma russa. París, Isabel Galí.
20: Emmanuel Macron desmenteix que França hagi rebut cap alerta de la CIA sobre la preparació d'atacs russos amb drons contra el sud de França, Espanya i Itàlia des de patrullers fantasma al Mediterrani, però també creu que les amenaces russes s'han de prendre seriosament perquè la capacitat militar la té.
3: Aujourd'hui, il n'y a pas eu en France des attaques.
21: Avui no hi ha hagut cap atac a França com el que va passar a Leipzig, però quan em pregunten si podria passar, la meva resposta és sí.
3: Ma réponse est oui.
20: França reforçarà doncs la seguretat a infraestructures sensibles com la xarxa elèctrica, ferroviària, de telecomunicacions i de distribució d'aigua potable.
0: Mentrestant, Rússia nega per sistema que estigui al darrere de qualsevol atac híbrid contra països europeus i que vulgui atacar Europa. Putin diu que són ells els que són víctimes d'atacs híbrids. Moscou, en aquest cas, Cristina Solies.
22: El Kremlin creu que són missatges alarmistes que els dirigents europeus fan servir per treure'n rèdit electoral i per justificar més despesa en defensa. De fet, Rússia considera que és Europa qui els està amenaçant rearmant-se i també qui està duent a terme una guerra híbrida contra ells. Putin ja ha advertit com hi podria respondre, per exemple, pagant-los amb la mateixa moneda si continuen interceptant els seus vaixells o atacant els països bàltics si continuen permetent que els drons ucraïnesos passin pel seu cel. El que ja ha començat a fer Rússia és atacar passos fronterers entre Ucraïna i països de l'OTAN, a Romania o Polònia, tot plegat amb l'objectiu de dissuadir Europa de donar suport a Kiev, una estratègia que corre el perill de provocar una escalada real.
0: El president d'Ucraïna va anunciar ahir que ha arribat a un acord molt important per obtenir interceptors dels sistemes de defensa aèria Patriot, un recurs militar clau en la defensa del territori davant dels bombardejos russos. Volodymyr Zelensky ha dit que ha tancat l'acord amb un país que no vol mencionar per qüestions de seguretat. Poc abans de l'anunci, Zelensky havia dit que el seu país necessita amb urgència aquests sistemes de defensa davant d'un hivern que preveu molt dur si no s'arriba abans a un acord de pau amb Moscou.
1: 3CAT Info.
0: Espanya ha rebut garanties de plena col·laboració del Marroc davant la situació a Ceuta en una reunió que ahir van tenir el ministre d'Afers Estrangers, José Manuel Álvarez, i el seu homòleg marroquí, Nasser Bourita, a la seu de les Nacions Unides de Nova York. Fons exteriors han fet saber que els dos ministres han abordat la devolució dels migrants irregulars que són a Ceuta des del 30 de juliol i que no tenen dret a protecció internacional. Álvarez ha destacat que vol mantenir una bona relació amb el Marroc basada en el respecte a la sobirania, la integritat territorial i els principis de la Declaració Conjunta del 2022. Recordem que el president espanyol, Pedro Sánchez, va admetre en una entrevista a la cadena CNN que el mecanisme de control fronterer del Marroc va fallar a l'entrada massiva de persones a Ceuta i que ha demanat a aquest país respostes i mesures. Itàlia prohibeix l'ús del burca i el niqab a les escoles i imposarà multes que poden arribar als 1.000 euros en cas d'incompliment. El nou decret llei de l'executiu de Giorgia Meloni també estipula que a les classes de primària i secundària només hi podrà haver un 30% d'alumnes, volíem dir, que no coneguin adequadament l'italià. Els alumnes que no coneguin bé la llengua podran fer cursos gratuïts, però si s'hi neguen també seran multats. El president de l'Associació Nacional de Directors d'Escola a Itàlia, Antonello Gianelli, considera que algunes mesures són difícils d'aplicar, declaracions a aquesta emissora.
23: Si són nens i nenes, no poden anar a una escola que estigui molt lluny de casa seva. La principal pregunta és: què passa si només hi ha una escola a la seva àrea més propera?
0: El ministre d'Educació ha precisat que es podran aplicar excepcions en aquests casos. La llei va acompanyada d'una inversió de 17 milions d'euros per incentivar l'aprenentatge de l'italià a l'escola.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: El documental NASA sacseja el Festival de Sant Sebastià. La cinta, que confirma les tàctiques genocides de l'estat d'Israel, ha commogut i indignat el públic que omplia ahir a la nit al Teatre Victòria Eugènia. Enviat especial a Sant Sebastià, Marc Garriga.
24: NASA ja va rebre una ovació rècord a la mostra de Venècia i aquí ha rebut un suport del públic unànime, també. Alguns espectadors es van concentrar a la sortida del teatre per protestar pel genocidi i per avui es preveu una altra concentració. De fet, els seus directors no han pogut assistir-hi perquè viuen sota mesures de seguretat extremes. A tot això, hi va entrar en competició Sants, rodada en català per Miquel Gurrea, i amb Victoria Luengo de protagonista, que va explicar a Catalunya Ràdio com es va arrencar mitja dent per entrar millor en el personatge.
25: Li vaig proposar al Miquel i a Miquel em va dir: estàs completament tarada, però si ho vols fer, doncs fem-ho, clar. I crec que és el que vam aconseguir, i a més l'única manera d'aconseguir-ho era així, perquè trencar una dent amb pròtesis, sense una pel·lícula que tingui milions per fer coses de pròtesis de dents i tal, hagués quedat molt estrany. Així que ho vam fer així, vam anar juntets al dentista i el dia que em van treure la dent estava amb el Miquel així agafada la mà perquè em va fer molta grima el quiii! amb la cosa de la serra aquesta, i després crec que funciona i crec que la pel·lícula li dona una entitat.
24: Sants és una pel·lícula de misteri sobre una noia que roba imatges d'esglésies i que rebutja implicar-se en la cura de la seva mare, interpretada per Ariadna Gil, quan veu que li falta poc per morir. Per tant, parla de xarxes de suport, de pertinença a un grup, de tenir cura de la gent que t'envolta, com ha explicat Victoria Luengo a 3Cat Info.
25: Per mi, una de les coses més importants de la pel·lícula passa per aprendre a quedar-se quan un familiar està marxant i tota la valentia que cal i totes les coses que obre, totes les ferides que no has tancat. I no és una pel·lícula que et diu el que has de pensar, que t'esperes, no és una pel·lícula que dius A, B, C. No, és una pel·lícula diferent i crec que divertida i profundament emocionant al final.
24: El títol del film fa referència al barri de Sants de Barcelona, que és on viu el director, i està previst que s'estreni al febrer de l'any vinent.

0: Guillem Gisbert arrencarà la gira de presentació del seu nou disc el 4 de març a la Sala Paral·lel 62 de Barcelona. L'anunci coincideix amb la publicació de la cançó Les coses anaven bé. Gisbert acaba d'anunciar les tres primeres dates de presentació del disc Entretén-me, que publicarà el 13 de novembre. Actuarà a Barcelona el 4 de març a l'Auditori de Girona el 3 d'abril i al Teatre Bertina de Reus el dia 9 d'abril. A més, avui publica una nova cançó de l'àlbum que es titula Com us dèiem, les coses anaven bé i col·labora Julieta Vidal del duet Alosa. La lletra conté la narrativa elaborada habitual en el seu primer disc en solitari i en la discografia de Manel i parla de la incapacitat de reconèixer la felicitat mentre l'estem vivint. Musicalment, les coses anaven bé té sons de sintetitzador que fan pensar en algunes de les cançons de Damont, Albarn i de Gorillaz. Doncs així hem arribat a 3:15 del matí. I a aquesta hora actualitzem les dades del trànsit a carreteres i autopistes del país i el transport públic. Equip Viari, Mireia Sala, bon dia.
1: Bon dia, Carme. Continuen els problemes a l'AP7 per accidents que tallen un carril. Al tram sud d'aquesta autopista hi ha cua de Sant Sadurní d'Anoia a la Granada del Penedès, en direcció Tarragona. Al tram nord de l'AP7, retencions a Bàscara, en direcció França. I a la C25, un altre accident provoca cua a Santa Maria d'Oló, en direcció Girona. Finalment, a la Cerdanya, la carretera nacional 154 està tallada a Puigcerdà, en sentit Girona, per un accident. Els Mossos desvien el trànsit per la carretera nacional 152 i la D66. I pel que fa al transport públic, no ens consten incidències aquestes hora. Això és tot. Actualitzem la informació viària als titulars de les 9.
2: El temps.
0: Amb l'Enric Agut.
3: Revisió de temps estable avui divendres amb sol arreu del territori, molta calma, algun núvol alt i prim que arriba des de França, arrossegat pels vents que bufen en alçada. I avui s'espera un dia de sol, al matí, a la tarda i també de calor. Avui s'incrementa la sensació i la calor en general, sobretot cap a comarques de Tarragona, de Ponent. En alguns indrets de les Terres de l'Ebre avui podrien arribar als 37 graus. Això pot passar, per exemple, a Tortosa o també a Móra d'Ebre. Lleida arribarà als 35, Barcelona 28-29, a les portes als 30, possiblement als barris interiors als 30 graus, i Girona, doncs avui la temperatura màxima també estarà al voltant dels 32. Al Pirineu, en algunes poblacions, alguna temperatura també podria arribar als 33. Això, per exemple, podria passar a Sort, a la Seu d'Urgell, al Pont de Suert 32, o també gairebé als 30 graus a Viella. Dissabte, un dia molt semblant, baixa una mica la temperatura, i diumenge tindrem més intervals de núvols.
2: Catalunya al dia.
0: 9:02. Aquest matí declara el jutjat de Viella la dona detinguda per la suposada relació amb la mort de l'arquitecte Josep Joan Pere la nit de Sant Esteve passat a Baqueira. La detinguda passarà avui a disposició judicial i avui n'haurem de saber els càrrecs que se li imputen i les mesures que li apliqui el jutge. El reputat arquitecte Josep Joan Pere es troba bé passant les vacances de Nadal passat amb la dona a la seva segona residència de Baqueira. Van a urgències a l'Hospital de Viella per una indisposició, però en sortir amb l'alta després de passar unes hores en observació. 24 hores més tard, el dia de Sant Esteve, va morir. Tot i que inicialment l'autòpsia apuntava que la mort s'hauria produït per un atac de cor, les contradiccions amb el relat dels fets van fer aixecar les sospites. De fet, la principal hipòtesi de la investigació que es troba sota secret de sumari és l'enverinament. Catalunya augmentarà gairebé un 50% la capacitat de consum d'energia l'any 2030, això gràcies a l'ampliació de la xarxa elèctrica actual en un projecte milionari que la Generalitat i el govern espanyol han presentat a Salt, al Gironès, volíem dir Girona, Núria Peraire.
4: L'ampliació de la xarxa permetrà garantir l'electricitat que necessitaran grans projectes com el nou campus de salut de l'Hospital Clínic a Barcelona, el del Trueta de Girona o el polígon industrial de Torreblanca a Lleida. Ara, el pic màxim de consum d'energia a Catalunya és de 8 gigawatts. Amb aquest projecte se n'hi afegiran 4 més. La majoria de la nova electricitat vindrà de la resta de l'Estat, però una part també procedirà de la que es generi directament a Catalunya, sobretot amb renovables, ha concretat el secretari d'Estat d'Energia, Joan Groisart.
5: Aquesta planificació el que permet és que Catalunya pugui integrar més renovables també directament generades aquí, que no hi hagi tanta dependència d'energia generada a altres parts de l'Estat.
4: La inversió a tot l'Estat per ampliar la xarxa elèctrica és de 17.000 milions d'euros.
2: Catalunya al dia.
0: Mercè, ara fins a Lleida. La soprano lleidatana Montserrat Seró obre aquesta tarda les festes de la tardor de Lleida. Serà l'encarregada de fer el pregó, una de les 100 activitats que obriran la ciutat fins dimarts que ve. Unes festes que aposten pel talent local i també inclouen la Fira Mos, que des de l'any passat substitueix la tradicional Fira de Sant Miquel. Lleida, Júlia Albacar.
6: Un centenar d'activitats amb 50 entitats implicades i amb el centre històric com a punt neuràlgic, on s'amplien i milloren els espais que acolliran les diverses propostes. Ho ha explicat el regidor Xavier Blanco.
7: Mantindrem l'eix tradicional de la festa a les places de la Paeria, Sant Joan i Carrer Major, on tindran algun dels actes més emblemàtics, però alhora reforçarem altres espais del centre històric. Plaça El Dipòsit tornarà a ser un dels punts neuràlgics de les festes, però també ombrarem la plaça de la Panera, on hi haurà també activitat familiar. El carrer Cavallers també tindrà protagonisme.
6: Aquest any, a més, les festes de tardor inclouen la Trobada Nacional de Valls i Bastons de Catalunya per celebrar que els de Lleida compleixen 325 anys. I també hi haurà els actes tradicionals amb el seguici, la Nit del Foc o la Diada Castellera, a més de propostes musicals amb segell local. Félix Larrossa és l'alcalde.
8: Les festes de tardor tenen un punt diferent, no? Identitat pròpia, perquè combinen tradició amb modernitat, patrimoni, creativitat, cultura popular, nou talent jove.
6: I paral·lelament, els Camps Elisis acolliran la Fira Mos, que estany reforça la presència de productors i productes locals i amplia les propostes gastronòmiques. Compartirà espai amb el segon Saló de l'Automòbil. La fira s'acaba diumenge i les festes de tardor s'allarguen fins dimarts, dia de Sant Miquel i festiu a la ciutat. Es tornaran a repartir dispositius per prevenir violències masclistes. Este cop seran 600 pulseres i lligacues.
0: Reus al Baix Camp també celebra la Festa Major de Misericòrdia. És una de les primeres oportunitats de veure la nova vestimenta dels gegants japonesos. Els vestits confeccionats per commemorar els 70 anys d'història els han dissenyat tenint en compte les recomanacions del Consolat General del Japó. Tarragona, Ricard Boigues.
9: El seguici festiu de Reus té gegants que representen els continents d'Europa, Àsia, Àfrica i Amèrica. Els asiàtics, el senyor Uko, un funcionari samurai de l'època Edo, i la Hanako, una dona de la classe alta de l'època Meiji, compleixen 70 anys. Van estrenar els nous vestits el 12 de setembre i avui ballen per primera vegada al costat de la resta d'elements del seguici. La vestimenta, confeccionada pel Barato, i els pentinats són més fidels a la tradició japonesa. La colla gegantera i els tècnics de cultura de l'Ajuntament han rebut l'assessorament de l'associació Amakuni de Reus i del Consolat General del Japó a Barcelona. El president de la colla, Eduard Juncosa, ens ha explicat que han recomanat fer alguns canvis subtils que són molt importants en el simbolisme nipó.
10: Hi havia un detall important que sí que no estava bé en com anaven ara, però sí que és cert que en la presentació fa 70 anys sí que la documentació que va fer el Ramon Ferran, que va ser la persona, l'escultor que els va fer i els va dissenyar, sí que estava bé, que era en com portava creuat el kimono a la japonesa. El portava creuat cap a l'esquerra i això es veu que és... només ho porten les persones mortes. I llavors nosaltres li hem girat el kimono cap a la dreta.
9: Juncosa diu que també han tingut en compte les costures i el kamon, els escuts de les famílies japoneses. Els pentinats també s'han adaptat i es plantegen fer alguns canvis en el ventall de la geganta atenent la simbologia japonesa.
0: El Teatre Municipal de Girona acull aquest vespre el concert de celebració dels 50 anys de l'Associació La Bressola amb una desena d'artistes com Maria Haim, Pascal Comelade, Ferran Palau o Triquell. També serà la presentació del disc commemoratiu on col·laboren alumnes d'aquesta xarxa d'escoles d'immersió en català a la Catalunya Nord, Girona, en aquest cas Maria Rovira.
11: Durant el concert a Girona es podran escoltar les cançons d'aquest disc commemoratiu dels 50 anys de la Bressola, que vol recuperar, actualitzar i difondre el patrimoni musical de la Catalunya del Nord, connectant cançons tradicionals amb artistes actuals de diferents territoris. Ens ho explica Jofre Lugutu, president dels Amics de la Bressola.
12: Per nosaltres és important perquè són artistes d'arreu dels països catalans i, a més, també és l'ocasió també per nosaltres també de fer baixar artistes de Catalunya del Nord que no tenen tanta ocasió de venir tocar aquí al Principat i que potser no són tan coneguts i sí que jo crec que mereixien de tenir més ressò aquí al Principat.
11: Artistes de la Catalunya del Nord com Agathe Cattell, el Julián León i Màxim Cayuela, exalumne de la Bressola, formen part de la llista dels que han col·laborat en aquest disc, en què també participen participen Pascal Comelade, cantant Vall de l'Os, Mama Duixa, el mariner, o Maria Hein, la remandaire. Segons Jofre Lourdou, és una mirada musical cap al futur.
12: Doncs recuperar cançons populars de la Catalunya del Nord i d'actualitzar-les amb un so més modern, per, és a dir, això, recuperar el patrimoni, reinterpretar-lo amb el dia d'avui i amb el punt de vista que tenim a la nostra societat avui. Doncs d'aquí que, ja, que han agafat cadascú una cançó i han fet participar els alumnes.
11: El concert al Teatre Municipal de Girona és una de les 50ena d'activitats de l'any Bressola per donar a conèixer la tasca de l'entitat des de fa 50 anys per preservar la llengua catalana a la Catalunya del Nord a través d'un model d'immersió lingüística propi.

0: Esport.
1: Ricard Isidro, bon dia.
2: Bon dia, Carme. Triomf del Barça en el seu retorn a l'Eurolliga. Va ser davant l'Efes d'Istanbul per 89-82 en el debut del tècnic Alexander Sekulic i els 11 fitxatges d'aquesta temporada al Palau Blaugrana. Darío Brizuela va ser el màxim anotador del Barça amb 20 punts.
3: Después de todo el poco tiempo que hemos tenido para prepararnos, de lo que pasó la semana pasada, que lo estamos intentando dejar atrás lo más rápido posible, seguir construyendo a partir de los partidos porque no tenemos tiempo para tener.
2: El Barça, que no va poder comptar ni amb Ewoma ni Josh Nebo, s'estarà dues setmanes de baixa. També jugats ahir, el duel entre tècnics catalans, el Dubai de Xavi Pascual, va superar el Madrid de Pedro Martínez per 78-77. També jugat ahir, Baskonia 89, Olympiacos 106. Dels partits d'avui, destaca el Besiktas-València a les 7 del vespre.
0: 3CAT Info.
2: En futbol, el Girona obre a 8:45 del vespre la setena jornada de la segona divisió rebent l'Albacete. A la classificació, el conjunt gironí és 8 en 10 punts i l'equip castellano-manxec és el penúltim en només un punt. Situació que valora l'entrenador del Girona, Quique Álvarez.
4: Com es diu, és un partit trampa. Espero que pels meus jugadors no, perquè jo porto tota la setmana dient-los la dificultat de partit. I des d'aquí, pues, a l'afició, pues, dir-los això, que serà un rival complicadíssim, que no mirin la classificació i vinguin aquí pensant que serà un partit fàcil i que necessitem el seu suport i que ens ajudin perquè, bueno, perquè el partit és difícil en tots els sentits.
2: El Girona no podrà comptar amb 8 jugadors, 6 convocats amb les seves seleccions i 2 lesionats. Demà serà el torn del Sabadell, que visitarà el filial del Celta amb la baixa de llarga durada de Gioacchini. Abans hem dit que hi va començar l'Eurolliga masculina de bàsquet. En futbol també ho va fer la UEFA Nations League i Xavi Hernández va debutar com a seleccionador neerlandès amb un empat a 1 amb l'Alemanya de Jürgen Klopp. El jugador del Barça, Karim Adeyemi, va ser titular amb el combinat alemany. També jugats ahir, Portugal 1, Gales 0, amb Cancelo del Barça amb els portuguesos, i Andorra 1, Malta 2. Avui juguen més partits d'aquesta UEFA Nations League. Destaca l'Hongria-Ucraïna 8:45 amb Benat del Girona amb els ucraïnesos. I demà jugarà la selecció espanyola. S'enfrontarà a Anglaterra a l'estadi de Wembley. Un dels 7 jugadors del Barça, Fermín López, es mostra sorprès per l'inici de temporada de Rafinha. Són declaracions al programa Tot Costa de Catalunya Ràdio.
5: No m'ho imaginava perquè mai lo havia vist jugar de nou, però sí sabia les capacitats i les qualitats que té Rafinha com a jugador i sempre ha sigut un jugador que m'ha agradat molt i ara crec que de nou s'està adaptant molt bé i està en un estat de forma espectacular.
2: Per la seva banda, el davanter de l'Espanyol, Roberto Fernández, també convocat amb Espanya, té molt bones paraules per l'entrenador blanquiblau, Manolo González. Són declaracions a TV3.
6: Fue un entrenador muy significativo que lo subió de segunda, lo ha mantenido, de momento sigue ahí, pero bueno, al final los equipos tienen racha, hemos empezado regular, parecía que habíamos empezado bien, pero bueno, yo creo que acabamos de empezar, no hay que saltar las alarmas con el míster, yo creo que el míster al final es muy respetado por el vestuario, sabe llevarnos, sabe gestionar muy bien el grupo y nos conoce a todos muy bien.
2: Afegir que avui juga la selecció espanyola sub-21 a Finlàndia a 6:15, un partit del pre-europeu. Hi estan convocats els catalans Xavi Espart i Marc Bernal del Barça, Javi Hernández de l'Espanyol, Àlex Como del Como, Jan Virgili del Burgess i Iker Bravo del Watford. I encara en futbol, i aprofitant l'aturada pels compromisos internacionals, avui al migdia juga una amistosa selecció brasilera a Austràlia amb la presència del blaugrana Rafinha.
0: 3CAT Info. Tota la informació esportiva.
2: En handbol, el Barça debuta avui a la Superglobe, al Mundial de Clubs d'Egipte, enfrontant-se al Pinheiros brasiler a les 12 del migdia. Sentim Timotei Anguessan, jugador del Barça.
7: Sí, sí, estamos muy ilusionados de ir a Egipto a jugar este torneo, que, bueno, sabemos que es un torneo importante para nosotros, que hemos ganado el año pasado, pero había este año. Pero estamos bien, estamos entrenando bien, así que vamos a ir para ganar.
2: A la Lliga de Futbol Sala, avui juga el Barça, que rep el Cartagena 8:45, mentre que el CatGas Energia Santa Coloma jugarà de diumenge a la pista del Manzanares. I en tennis, l'equip espanyol femení, Marina Bassols, s'enfronta a la República Txeca a la primera semifinal de la Copa Billie Jean King, que s'està disputant a Shenzhen, a la Xina.

Divendres 25 de setembre del 2026. Quan tornem dilluns, el pícnic serà història. Una història de prop de 70 anys que, per al cas que ens ocupa, seguir el camí del brollador i de l'orxateria valenciana fins que a mitjans dels anys 50 el patriarca de la família Matas pensà que el títol d'una pel·lícula, d'una gran pel·lícula protagonitzada per Quim Novak i William Holden, Pícnic, seria el millor nom i el millor reclam per a la nova etapa que iniciava l'establiment a les portes de l'època daurada del turisme a Sitges. Com ell apuntava Josep Maria Matas, aquesta, malauradament, era una història escrita de fa anys, tants com els que han passat des que acabà el termini de les concessions de Kansas Pícnic i Club de Mar, si fa o no fa 30 anys enrere. Des d'aleshores, Sitges ha tingut 5 alcaldes, ha viscut 9 legislatures, amb més d'una dotzena de governs. Per tant, ara es poden dir moltes coses, però fa molts anys que tothom sabia que hi havia pendent per fer un examen final, que calia estudiar molt per superar-lo i que el professor, que és l'Estat, mai no ha tingut cap mena de mirament. Per tant, si no hi ha un miracle pel mig, podríem dir com cantava Rocío Jurado, «Ahora es tarde, señora». En uns moments escoltarem la declaració del govern ahir sobre el particular, sobre el cas del Pícnic Kansas i Club de Mar. Poques novetats. La novetat més important és que sembla que vindran responsables de costes al mes d'octubre per parlar de l'assumpte, però vaja, a veure què ens surt de tot plegat. I rematarem un cap de setmana de Santa Tecla amb castell, sardanes i el retorn de la festa de la Llevantina. En uns moments ho comentem tot. Avui que s'ha fet clar un quart de vuit del matí i el sol ha sortit a gairebé tres quarts de vuit, a les 7:43. El sol es pondrà a tres quarts de vuit del vespre i es farà fosc a les 8:12. El dia s'escurçarà un dia més, 2:43, 12:01 de llum solar i 11:58 de foscor. Per tant, estem a 3 minutets d'allò de l'equilux, de tantes hores de llum com tantes hores de foscor. Avui que saludarem en uns moments a Rosalía Ayala perquè ens parli d'aquest retrobament de la Llevantina amb una festa, per tant, diguem-ne allò, la festa major de la Llevantina, aquest dissabte dia 26 a partir de 6:15 de la tarda al Parc de la Creu Roja. Bé, en uns moments, tots els detalls. Després, com els comentàvem, aquest, allò que en diuen els anglesos, un statement, una declaració que va fer l'alcaldessa Aurora Carbonell al costat dels membres del govern ahir sobre la situació del Pícnic i del Kansas i del Club de Mar. Com els comentaven, des del punt de vista de l'argumentari, poques coses més a afegir que ja no se sàpiguen. És a dir, aquell posicionament ferm sobre que l'Ajuntament ha de ser partícip del futur d'aquests espais i ha de tenir-hi la seva, i per altra banda, diguem-ne que l'obligació de mantenir aquest patrimoni declarat bé cultural d'interès local. Per aquí s'hi barregen moltes coses, moltes. Com ja els varen comentar, però hi tornarem quan escoltem aquesta roda de premsa que va durar uns 10 minuts aproximadament. La nostra roda de portaveus continuarà avui amb el portaveu de Fets per Sitges, Nacho Rubí, l'home que en el seu moment va definir l'alcaldessa com una psicòpata, narcisista i manipuladora. Bé, doncs, amb Nacho Rubí el tindrem amb nosaltres i, òbviament, amb molts temes d'actualitat sobre la taula en aquesta penúltima roda de portaveus de la legislatura. I el tercer moment del programa, a partir de les 11:10 aproximadament, bé, el cap de setmana torna el bàsquet, torna l'hoquei i torna també el rugbi. En Pito Valera ha conversat amb el nou entrenador del bàsquet Sitges, Manel Ruiz, aquest cap de setmana a Pinsbens, Club Bàsquet Sitges Valls. Ha conversat l'Edu també amb el nou entrenador del Club Patí Subursitges, Edu de Sus. Demà a Pinsbens s'enfrontarà el Club Patí Subursitges amb el Junquerenc, i en Pito Valera també ha conversat amb Diego Godoy, l'entrenador del Rugby Club Sitges, que s'enfrontarà aquest cap de setmana al Poblenou. Tots tres partits a casa, és a dir, que la Lliga per el bàsquet Sitges, pel Club Patí Subursitges i pel rugby comença a casa. I amb aquests tres entrenadors ocuparem bona part de la tercera hora de programa.

9 i 6 minuts, el repàs a l'agenda d'aquest cap de setmana comença. Posarem al final la resta i encapçalarem amb el que és un dels titulars del cap de setmana a més de 500 cinemes de tot Espanya. Entre aquests 500 cinemes, a partir d'avui al Prado, La Bola Negra. I aquest és el tema principal de La Bola Negra. El canta Guitarrica de la Fuente. Té només 19 anys, Guitarrica de la Fuente, i s'ha fet viral ja per la seva música, per la seva manera d'interpretar i per aquest tema, composat per en Raúl Refri i amb la lletra de Lucas Durán. És La Nieve.

La pel·lícula que va mereixer a Cannes el Premi a la millor direcció, la pel·lícula de Javier Calvo i Javier Ambrosi, diu La lletra de la nieve, guardo el deseo en un camafeo, reliquia imperio andaluz, espero el instante de esta tierra gigante de hacerte un destello de luz. No pestañeo, mira qué tontería, arden las turbias palabras que nunca prendí. És un dels moments principals de la pel·lícula, ens diuen, el que il·lustra aquest tema. La bola negra, pel·lícula dramàtica, dirigida per Javier Calvo i Javier Ambrosi, els Javis, amb molta, com dirien els anglesos, amb molt de hype al darrere. Tres històries que vindiquen el món LGTBI en tres moments diferents, el 1932, el 1937 i el 2017, amb Lorca al darrere, però no és una pel·lícula sobre Lorca. El que està clar és que ha merescut crítiques de tota mena. Li ha agradat moltíssim, i això s'ha fet molt viral, a Carlos Boyero, el crític de La SER i el crític de El País, i això que Boyero no és precisament un devot del cinema d'Almodóvar, i Almodóvar també està darrere la producció de La bola negra, però li ha entusiasmat, i a Toni Vall, crític de l'Ara, de RAC1, creu que la pel·lícula és pura impostura i que és una pel·lícula molt forçada en molts moments. Per tant, tenen tots els ingredients perquè l'expectació de La bola negra es trobi en els cinemes, perquè s'han venut ja milers d'entrades per anticipat. Al Prado, aquest cap de setmana, La bola negra.

0: En pel·lícula sense la cançó és maquíssima. Repàs ara la resta de l'agenda. Comencem per les exposicions. Tenen exposicions de fotografia de Festa Major, la del grup d'estudis, la del concurs fotogràfic del grup d'estudis i també l'exposició de fotografies del concurs de fotografies de Festa Major per Instagram de la Grupa. I a la Fundació Ave Maria, la capella de la Fundació Ave Maria, Art a Quatre Mans, les obres de Pepe Nebleza i de Carmen Escrivà. Avui a les 6 de la tarda, l'espai Rocamora del Museu Maricel, la peça del mes, Bodegó de Servei de Té, de Feliu Elias, obra del 1936 que presentarà Ricard Mas, el crític d'art Ricard Mas, avui a les 6 de la tarda, a l'espai Rocamora del Museu Maricel. A les 6 de la tarda, dins de la campanya del Mercat Municipal, la campanya institucional 12 mesos, 12 accions, avui, compte comptes, al Mercat Municipal a partir de les 6 de la tarda, el col·leccionista d'històries, amb Santi Rovira, avui a partir de les 6 de la tarda, al Mercat Municipal. A partir de les 9 de la nit, al Palau del Rei Moro, assaig especial de la Jove de Sitges, perquè demà tindrà lloc l'exhibició de Santa Tecla de la Jove de Sitges. Ahir que parlàvem en Santi Terraza i la Jove té l'intenció de fer un nou 4 de 8 al Cap de la Vila demà a la tarda. Bé, doncs, avui a les 9 al Palau del Rei Moro, assaig especial de la Jove de Sitges, i demà dissabte, dia 26, a les 6, al Cap de la Vila, l'exhibició de Santa Tecla, en companyia dels xicots de Vilafranca i dels nois de la Torre. Demà dissabte, a partir de les 5 de la tarda, la visita guiada al Puig de Sitges que fa en Joan García Targa, aquesta vegada en castellà. Aquesta vegada en castellà. A partir de les 5 de la tarda, l'Ajuntament és gratuïta, no cal inscripció prèvia, només cal que s'acostin a la plaça de l'Ajuntament i allà us espera en Joan per fer tot el recorregut. Demà a partir de les 5 de la tarda. A 6:15, i en uns moments, com els dèiem, en parlarem amb els organitzadors de la festa demà a 6:15 a la Llevantina. Tornen les festes del barri, ho diu també el mateix programa. Després de molts anys sense una festa de barri, la Llevantina torna a estar de festa. Demà, a partir de 6:45, hi ha tot un munt d'activitats, sobretot també pels més menuts, perquè tot plegat comença a 6:45 amb una xocolatada gratuïta, després titelles i màgia infantil, sopar a la fresca, màgia per adults i sessions de DJ per arribar a la matinada, a les 2 de la matinada. Festes a la Llevantina, per tant, demà, a partir de 6:45 de la tarda. I demà al Retiro, un nou grup, sembla que hi ha una eclosió de grups de versions en playback. Bé, doncs, demà al Retiro, a partir de les 7 de la tarda, els Amics Nous de Navàs. A partir de les 7 de la tarda, al Retiro, grup de versions en playback de temes allò de música de hoy y de siempre. El diumenge, a partir de les 10 del matí, a la platja de la Fregata, n'hem parlat al llarg d'aquests dies, aquesta activitat gratuïta, sobretot pels més menuts de la casa, pels nens i nenes d'entre 5 i 12 anys, aquesta activitat que parla de les tortugues careta, d'aquestes tortugues que poden nidificar en els mesos d'estiu o mentre hi hagi calor a totes les platges de la costa catalana. Per tant, això és una mica com una rifa. Què s'ha de fer si es troba un niu de tortuga marina? Bé, doncs aquest és el títol de l'activitat. Hem trobat un niu de tortuga marina i s'expliquen bé tots els procediments que els tècnics del CRAM posen en marxa quan es descobreix un niu de tortuga marina. Com els dèiem, això és, sobretot pels més menuts, per nens i nenes de 5 i 12 anys, es farà a la platja de la Fregata aquest diumenge, dia 27, a partir de les 10 del matí, i l'activitat és absolutament gratuïta. I el diumenge, un clàssic de Santa Tecla, la festa Holi al parc de Can Robert. Saben que aquesta és una festa divertida, però sobretot tornes a casa fet un, com dirien les àvies, fet un Sant Cristo, perquè la pols de colors, que és, diguem-ne, l'essència de la festa, és difícil de treure-se-la del damunt. Per tant, tots aquells que aneu a la festa Holi ja ho sabeu, que tornareu a casa que tornareu a casa. Millor dit, no val la pena que netegeu casa vostra. Si aneu a la festa Holi, ja la netejareu quan acabi de passar. Això serà aquest diumenge a partir de les 6 de la tarda al Parc de Can Robert. El diumenge a partir de les 6, que a la parròquia hi haurà el concert d'orgue de Santa Tecla que organitza l'Associació dels Amics de l'Orgue, aquesta vegada amb l'organista alemany Maris Bistax. Serà aquest diumenge a partir de les 6 de la tarda a la parròquia. I com sempre, Santa Tecla acaba amb el concurs nacional de colles sardanistes. Això serà el diumenge dia 27, a partir de les 6 de la tarda. A partir de les 6, per tant, el diumenge tenen la Holy Party, el concert d'orgue i el concurs nacional de colles sardanistes en la seva 36a edició. Concurs nacional Vila de Sitges, en companyia de la Cobla Maricel. Per tant, qui vulgui no només ballar sardanes, si us hi convé, sinó veure com es ballen sardanes, així en l'àmbit de la competició, aquest diumenge, a partir de les 6 de la tarda, a la Fregata. I això és el que diu el programa de la Festa de la Llevantina. Després de molts anys sense una festa al barri, la Llevantina torna a estar de festa. Des de l'Associació de Veïns, la Llevantina, i recollint l'experiència i els bons moments viscuts en edicions anteriors, hem volgut fer un pas endavant i crear una nova proposta, la nova Festa de la Llevantina, una festa pensada per gaudir, compartir i generar vincles on hi tingui cabuda tothom, els més petits, els joves, els adults i totes aquelles persones que vulguin participar i descobrir la Llevantina d'una manera diferent. Us convidem al primer capítol d'una nova tradició. Rosalia Ayala, bon dia i bona hora.
1: Hola, bon dia a tothom.
0: Suposo que il·lusionada, eh?
1: Molt, molt contenta. Moltes ganes que arribi demà i donar el tret de sortida a aquesta festa que hem organitzat amb tanta il·lusió des de l'associació.
0: Doncs com que el bon temps està assegurat, anem per la resta de la història. Quan comença a gestar-se aquesta idea de retrobar la festa al barri de la Llevantina, Rosalia?
1: Sí, doncs més o menys abans de l'estiu vam tenir aquesta iniciativa de la voluntat de recuperar un dia de festa, de barri, per generar vincles. Havíem escoltat que anys enrere havia hagut una festa que havia estat molt popular i llavors vam començar des de l'Associació de Veïns a donar forma a aquesta festa que ha durat durant 2-3 mesos d'organització.
0: Això va costar una mica de plantejar, perquè en el programa dieu, esclar, és una festa oberta a tothom, suposo que no és fàcil doncs trobar una oferta que més o menys pugui agradar a tothom o que tothom s'hi pugui sentir identificat, no?
1: Exacte. Antigament la festa de la Llevantina havia estat bastant popular, es feien tastets de cuina internacional, perquè aquí a la Llevantina tenim representacions de moltes nacionalitats. I el que vam intentar és, vam dir, bueno, anem a fer una primera versió intentant adaptar-la avui dia, pensant també en la població que hi viu, pensant en tallers per nens petits, però a la vegada també per adults, que hi tingui cabuda per tothom. Llavors, és el que una mica hem intentat organitzar perquè tothom trobi el seu espai.
0: Aleshores, a partir d'aquesta idea inicial, no sé, quina va ser la primera resposta que veu tenir del veïnat? Els va venir de gust? Van sentir que era una bona idea? Heu tingut bon feedback en aquest sentit?
1: Sí, vam crear l'organisme, prèviament a això es va crear l'organisme de l'Associació de Veïns i de Veïnes de la Llevantina per poder impulsar aquesta iniciativa i altres també per dinamitzar el barri i reivindicar millores d'infraestructura també. I vam començar doncs a donar veus, a preparar... Tenim un grup de WhatsApp on hem anat difonent informació, demanant voluntaris. La veritat és que vam tenir una molt bona rebuda per la gent del barri, tant com per la part de l'Ajuntament, que ha mostrat molta predisposició per col·laborar i ajudar-nos a nivell d'infraestructura en tot el que es necessitava.
0: D'alguna manera t'ha caigut al damunt el càrrec de coordinar tots aquests actes?
1: Bueno, no, som una comissió.
0: Sou una comissió.
1: Som un equip que ens hem anat organitzat per comissions. Cadascú som gent del barri que treballem, tenim les nostres feines, però que a la vegada tenim moltes ganes de dinamitzar la Llevantina i de generar vincles i conèixer la gent que amb la qual convivim, no? Llavors ens hem anat organitzant i cadascú per petites comissions, jo amb una altra companya hem treballat en la comissió de difusió de la festa, però n'hi ha hagut de persones que s'han encarregat més de la part d'infraestructura, la part de preparació d'una planificació també per l'Ajuntament. Hi ha molta feina darrere d'aquesta organització.
0: Torno al que ens comentaves fa un moment. No deu haver massa oportunitats en el dia a dia, no sé si dir, de fer vida de barri o de conèixer molt el veïnat o que tingueu ocasió de trobar-vos en molts llocs.
1: Exacte, des de l'Associació de Veïns el que s'està intentant d'aquí a la Llevantina és dinamitzar i crear oportunitats per poder-nos trobar. Es va fer una caminata per poder descobrir l'entorn que ens envolta. Uh-huh. Es va organitzar també una festa de Halloween i ara aquesta seria la tercera proposta que fem a tots els veïns de la Llevantina, però també oberta a tot el poble, doncs per generar vincles entre la comunitat i entre el poble.
0: Doncs anem a fer un repàs ràpid al programa que se celebrarà al Parc de la Creu Roja, a la zona esportiva del Parc de la Creu Roja, o sigui que ho tenen a tocar, perquè això és al costat mateix, a l'entrada de l'urbanització. Com començarà tot plegat, Rosalia?
1: Doncs comencem demà a 6:15, a les 5:30 de la tarda, amb un munt d'activitats plantejades per nens petits, i bueno, petits i no tan petits. Tindrem una xocolatada en melindros gratuïta a les 5:30. Després, a les 6:30, oferirem també un espectacle de titelles i màgia infantil, totalment gratuït per tothom, perquè tothom gaudeixi. Després tindrem un DJ que també ens amenitzarà la festa. Oferirem un sopar a la fresca a partir de les 8. Tindrem diferents puestos de menjar, també tastet de cuina catalana.
0: Uh-huh.
1: Hi ha els tiquets de sopar que es poden comprar a la web de la Llevantina per avançat, a www.llevantina.com. Tindrem puestos de begudes també, no cal portar res, només les ganes de passar-ho bé. I després de la nit, a partir de les 10 de la nit, tindrem màgia per adults i unes sessions de DJ per ballar, gaudir, parlar entre veïns i passar una bona estona.
0: Home, doncs ha sortit un programa prou complet, no?
1: Per ser
0: la primera festa, per dir-ho d'alguna manera.
1: Sí, estem molt contents i esperem que la gent s'animi i que vingui a gaudir tots plegats.
0: Doncs una qüestió final, Rosalia. Com heu trobat els recursos? Evidentment, perquè fan falta recursos, fa falta diners per muntar tot això. Com ho heu aconseguit? Com us heu mogut?
1: Doncs això, una mica ens hem organitzat per comissions amb coses que més o menys podríem fer cadascú i doncs parlant amb diferents col·laboradors, amb diferents patrocinadors, uh-huh, que la veritat des d'aquí volem agrair tant a l'Ajuntament de Sitges com als col·laboradors i patrocinadors que ens han ajudat també a finançar tot el que oferirem en el dia de demà.
0: Per tant, heu tingut bona resposta, en aquest sentit?
1: Molt bona resposta.
0: D'acord. O sigui que, d'alguna manera, la prova de foc serà demà dissabte, però entenem que la vostra intenció, i teniu, suposo que, expectatives en què això anirà bé, és poder establir ja una tradició i que aquesta primera festa o aquesta festa retrobada a la Llevantina tingui continuïtat, no?
1: Exacte, sí, volem recuperar aquella festa que encara molta gent recorda de fa molts anys, que es feia cada any, i aquesta és la idea, tornar-la a fer cada any i poder gaudir tots plegats.
0: Doncs aquesta és la il·lusió que comparteixen els veïns de la Llevantina, festes a la Llevantina, vine a gaudir-les demà al Parc de la Creu Roja, a la zona esportiva, a partir de 6:15 de la tarda. N'hem parlat amb la Rosalia Ayala. Rosalia, gràcies per estar aquí amb nosaltres i que vagi molt bé demà.
1: Moltes gràcies.
0: Gràcies, adeu-siau. Vinga, doncs els qui s'acostin demà a la Llevantina, ja ho saben, festa assegurada a partir de 6:15 de la tarda. I ara anem pel que va ocupar l'endemà de Santa Tecla. Bé, de fet, va ocupar ja el dia de Santa Tecla, perquè quan es va saber definitivament que el pícnic tancaria, que havia rebut l'ordre de tancament, era el dia de Santa Tecla, alguns mitjans ja s'hi van acostar, l'Agència Catalana de Notícies fonamentalment va ser qui va donar la informació a molts mitjans sobre el tancament del pícnic, 70 anys després que, com els dèiem, el patriarca de la família Mates pensés que el nom de la pel·lícula, d'aquesta pel·lícula que segurament molts n'hi han vist i més encara no recorden, però els que tinguin una certa edat recordaran aquella escena meravellosa de Kim Novak i William Holden al costat d'un tema musical que es diu Moonglow, que és una meravella. Bé, doncs, això va ser, en el seu moment, prou captivador perquè el nou establiment, l'hereu del Brollador i de l'Orxateria Valenciana, portés per nom Pícnic, una pel·lícula sensacional del 1955. Bé, ara tot això és història. I el Pícnic serà història el diumenge perquè farà el seu tancament definitiu i haurà una copa de cap. Bé, dit tot això, ahir recordaran que fèiem una miqueta d'història, d'aquesta història que ja estava escrita, perquè el tancament ja estava escrit. Se sabia que en algun moment altre passaria, com va passar en el Club de Mar i com va passar en el Kansas. El recordem una vegada més que això respon a l'intenció de l'Estat de recuperar aquests edificis. No diem la titularitat, perquè sempre, en tots aquests darrers anys, han estat de l'Estat. Per tant, l'Estat executava aquest procediment que es diu de recuperació possessòria. Per què? Perquè havien finalitzat les concessions que l'Estat havia donat als concessionaris i, per tant, l'Estat volia recuperar diguem-ne l'ús d'aquests edificis. I és el que ha fet. Per tant, hi ha hagut un moment, i val la pena també, i segurament ho considerarem en els propers dies, en què els inquilins d'aquests edificis no estaven en una situació legal regularitzada. Si ho volen dir d'aquesta manera, doncs bé, doncs com qualsevol llogater que està dins un pis i el contracte no està al dia i és finalitzat el contracte de lloguer, per dir-ho d'una forma molt planera. El cas és que, com els dèiem a partir d'aquesta informació, ahir l'Ajuntament de Sitges, i sobretot la seva alcaldessa, per boca de l'alcaldessa, va fer una exposició pública d'una declaració, que fa referència a Kansas Picnic i Club de Mar. El que escoltaran segurament no els en resultarà massa nou davant el que l'Ajuntament ha dit en anteriors ocasions. Bé, sigui en roda de premsa o no, sí que és cert que una roda de premsa pública sobre aquest particular no s'havia produït fins ara. L'hagués pogut fer l'Ajuntament? Sí. No l'hagués pogut fer? No. Vull dir, arriba un moment que ja és complicat saber el que cal i que no. Però des del punt de vista de novetats, poques, perquè el que es va dir és el que ja s'havia dit. Primera, que l'Ajuntament vol ser partícip del futur d'aquests edificis i d'aquesta zona i reclama al Ministeri, reclama a Costes ser partícip del desenvolupament de la zona, del que s'hi pensa fer aquí. L'alcaldessa va dir que des del mes de juny l'Ajuntament està esperant el projecte de Costes i, per altra banda, saben tots vostès que aquests edificis estan declarats bé cultural d'interès local, que és una declaració que neix a Sitges. Si es volgués una declaració de bé cultural d'interès nacional, seria la Generalitat de Catalunya la que hauria de validar aquesta declaració a partir de la documentació. Però això no ha estat així, bé, això és una altra història. El cas és que estan protegits, des del punt de vista local, aquests edificis. Hi ha obert aquí l'únic, o almenys així ho va dir l'alcaldessa ahir, l'únic procediment que consta encara obert és un recurs de la demarcació de Costes contra la declaració d'aquests tres equipaments i la piscina Maria Teresa com a bé cultural d'interès local. Per què? Perquè els tornem a recordar que una notificació de Costes li va anunciar a l'Ajuntament, bé, que té dues opcions possibles. Primer, desclassificar aquesta consideració de bé cultural d'interès local, perquè així els edificis puguin anar a terra, però això evidentment hauria de passar per ple municipal i en el ple municipal hi hauria d'haver el convenciment de totes les forces polítiques que el 2014 ho varen declarar perquè es desclassifiqués, i això crec que podem dir que no succeirà de cap manera. Per què ho demana Costes? Bé, perquè Costes entén que aquesta declaració de bé cultural d'interès local de l'any 2014 era feta amb tota la intenció, perquè hi havia un manament judicial d'enderroc i, per tant, l'Ajuntament es va voler cobrir les espatlles. I com que l'Estat considera això, doncs ha presentat un recurs contra la decisió que en el seu moment l'Ajuntament va prendre de declarar aquests tres edificis com a bé cultural d'interès local. Aquest és un dels arguments. L'altre que va fer valer l'alcaldessa és que a l'Ajuntament li correspon la responsabilitat de mantenir aquests béns culturals d'interès local. I, per tant, diguem-ne que aquí hi ha també un altre front obert. La novetat. Bé, la novetat va ser que pregunta, en aquest cas, perquè va ser la pregunta d'en Carles Monasterio de Canal Blau, l'alcaldessa va respondre que el mes d'octubre està previst que responsables de costes visitin Sitges per parlar d'aquest assumpte. Esclar, si fem cas això de l'estadística, si fem cas exclusivament a l'estadística, 36 anys després, és difícil pensar que baixi l'Esperit Sant davant els responsables de costes i diguin, oigan, lo que haga falta. Difícil pensar-ho. Però el cas és que vindran els representants de costes a veure el percal. L'Ajuntament ahir es va mostrar molt contrari una vegada més a que el pícnic pugui acabar tancat amb aquestes planxes de ferro igual que el Club de Mar i que el Kansas i que la piscina Maria Teresa, però per l'Estat hi ha aquestes dues opcions. O bé es desclassifica com a bé cultural d'interès local i així l'Estat tira via lliure i se'n va a tota terra, o bé, que aquesta és l'altra opció, que això es vagi degradant, quedi com una ruïna absoluta i aleshores, davant d'un estat ruïnós i perillós, aleshores pugui justificar un enderrocament. Comencem per aquí. Després els comentarem el posicionament que ahir també van tenir la cap de llista de Junts, Mònica Gallardo, i també Luis Miguel García, del Partit dels Socialistes de Catalunya, a les xarxes, i també una resposta que va fer en el seu moment la propietat del restaurant Kansas a aquesta roda de premsa que va publicar l'alcaldessa i l'Ajuntament de Sitges a les xarxes socials. Però d'entrada, l'explicació que hi donava l'alcaldessa Aurora Carbonell al posicionament del govern de Sitges de l'Ajuntament davant el tancament del pícnic.
2: Bon dia a tothom, moltes gràcies per estar avui aquí. Compareixem avui arran del tancament del pícnic, una decisió que afecta a persones, un espai molt vinculat a la història recent de Sitges i, en definitiva, del futur del nostre litoral, del litoral de Sitges. La nostra primera preocupació, evidentment, són els treballadors i les treballadores. Darrere de qualsevol tancament hi ha persones, hi ha famílies i també hi ha projectes de vida que no poden quedar abandonats davant d'una decisió administrativa. Per això posarem els serveis de l'Ajuntament, els serveis de promoció econòmica, al seu costat. Els acompanyarem en tot allò que necessitin i vetllarem perquè respectin els seus drets. Dit això, volem ser molt clars. El tancament del pícnic no pot convertir-se en una nova decisió presa unilateralment des d'un despatx de Madrid i d'esquena a Sitges. Les decisions sobre el nostre litoral no es poden limitar a una simple comunicació feta quan ja està tot decidit. Sitges ha de ser escoltada abans, ha de participar durant tot el procés i ha de tenir capacitat real per influir en el resultat. No parlem només del pícnic. També amb el Club de Mar ja vam reclamar que l'Ajuntament pogués fer un ús temporal de l'espai mentre es decidia el projecte definitiu. Ho vam defensar a Madrid, també davant de la demarcació de costes a Barcelona i també davant de la Generalitat de Catalunya. Perquè no volem que espais emblemàtics del nostre litoral quedin durant anys tancats, degradats o sense cap retorn cap a la ciutadania. I tampoc no parlem d'un espai qualsevol. El conjunt d'edificis està declarat bé cultural d'interès local, declarat pel municipi. Aquesta protecció expressa la voluntat de Sitges de preservar un patrimoni que forma part del nostre paisatge, de la nostra memòria i també de la nostra identitat. Per tant, l'Ajuntament no només té el dret de defensar-lo, sinó que també té la responsabilitat de vetllar per la seva conservació. Hem anat allà on calia. Ens hem assegut amb les administracions responsables i hem plantejat diverses alternatives. Però massa sovint ens trobem amb un estat que tira pel dret, aplicant decisions administratives des de la distància i sense conèixer en absolut la realitat d'una vila com Sitges. No qüestionem que les activitats, totes les activitats, hagin de complir, evidentment, la legalitat, ni defensem que res hagi de continuar exactament com fins ara. El que qüestionem és una manera de governar que tracta l'Ajuntament i tracta a la ciutadania com a simples espectadors d'allò que passa en el nostre propi municipi. La sobirania municipal no és una paraula buida. Significa que les decisions que transformen una vila no es poden prendre sense aquesta mateixa vila. Significa reconèixer que l'Ajuntament és l'administració que coneix el territori, la que entén el valor que aquests espais tenen per la gent i la que respon cada dia davant dels veïns i les veïnes. El debat no és només que ara es tanca aquest espai. El debat és qui decideix què passarà després i el servei de qui es posaran aquests espais. Nosaltres volem que els pugui gaudir la ciutadania, que els pugui gaudir tota la població de Sitges, no només uns quants. Volem que la ciutadania pugui participar en la definició del seu futur i que l'Ajuntament tingui les eines necessàries per defensar l'interès general. Aquest govern continuarà fent tot el que estigui al seu abast per conservar allò que els sitgetans i les sitgetanes ens estimem. Ja ho vam demostrar quan vam posar precisament recursos municipals per arranjar el passeig en un moment en què calia actuar i que l'Estat es va desentendre. Quan es tracta de cuidar Sitges, aquest Ajuntament no mira cap a una altra banda, ni espera assegut a que algú altre respongui per aquests problemes. Per això reclamem un altre cop al govern de l'Estat una interlocució directa, immediata amb l'Ajuntament. Volem conèixer el calendari previst. Volem participar en la decisió dels futurs usos. I volem disposar de totes les garanties perquè qualsevol decisió tingui en compte les necessitats i la voluntat de Sitges i dels sitgetans. També demanem que, mentre no es resolgui definitivament el futur d'aquests espais, l'Ajuntament hi pugui actuar de manera temporal. Volem poder conservar-lo, volem dignificar-lo i estudiar els usos que es posin al servei de la vila. No volem un espai abandonat davant del mar, sinó que volem un espai viu, cuidat i obert a la ciutadania. I ja hem expressat la nostra total oposició al fet de que aquests edificis es tornin a tancar amb plaques de ferro que destrossen la imatge del nostre passeig i que degraden un conjunt que està protegit. Protegir un espai no vol dir convertir-lo en una paret metàl·lica davant del mar. Si cal tancar-lo per garantir-ne la seguretat, s'ha de fer amb una solució digna, respectuosa amb el patrimoni i, sobretot, acordada amb l'Ajuntament. El litoral de Sitges forma part del nostre patrimoni col·lectiu. No és un decorat, no és una peça de tauler administratiu sobre la qual es pugui decidir des de la distància. Condiciona el nostre paisatge, condiciona la nostra economia i condiciona la nostra identitat i la nostra manera de viure. Des de l'Ajuntament actuarem amb responsabilitat i amb voluntat de diàleg, però també amb fermesa. Estarem al costat dels treballadors i les treballadores. Defensarem els espais que formen part de la memòria de Sitges i exigirem ser presents en totes les decisions que afectin el nostre litoral. Això no és una confrontació entre administracions públiques. És una qüestió de respecte institucional, de responsabilitat amb les persones afectades i de democràcia local. Quan es decideix sobre Sitges, Sitges ha de tenir veu. I quan es decideix sobre el nostre litoral, no es pot fer ni sense Sitges ni d'esquenes a Sitges. Moltes gràcies. Si teniu alguna pregunta, ara és el moment.
3: Bàsicament, queda algun procediment obert al tipus administratiu o judicial a l'entorn d'aquests edificis?
2: El procediment que nosaltres tenim coneixement que està obert és que l'Estat ha sol·licitat que es retiri la declaració de BECIL, de bé cultural. Perquè, com bé sabeu, com això està catalogat, evidentment no es pot tirar a terra si no es descataloga. I el que sí sabem és que han demanat a la justícia que això es tiri enrere. I això és el que queda pendent.
3: Des del punt de vista jurídic, algú ha pogut assessorar l'Ajuntament en dir, bé, encara que ho demani a la justícia i a l'Estat, la llei és molt categòrica en aquest aspecte i no l'aconseguirà l'Estat?
2: Sembla ser que diverses administracions han actuat de diverses maneres, no? Per tant, nosaltres, evidentment, que entenem que la sobirania local i la sobirania municipal va dir que això era un bé cultural i que s'ha de preservar, i si nosaltres l'hem declarat, nosaltres l'hem de preservar. Nosaltres ens hi oposarem sempre a la descatalogació del Becil.
3: Si no recordo malament, i una darrera, en el seu dia, quan Costas es va adreçar a l'Ajuntament, li demanava la descatalogació, o si no es descatalogava, ho declarés en ruïna, perquè
2: també
3: així es pogués, d'alguna manera, procedir a l'endemà.
2: Exactament, i això és el que no volem. I és el que defensem. Defensem, sobretot, l'autonomia local. Si nosaltres vam declarar un Becil perquè és patrimoni, nosaltres també tenim l'obligació de defensar-lo i de preservar-lo. Nosaltres no podem permetre que això caigui en ruïna o que vingui algú i ho tiri a terra, per molt que el terreny sigui de la demarcació de Costas, que sigui de l'Estat espanyol. Però la preservació del patrimoni és responsabilitat també nostra, i per això demanem també aquest front que volen posar més plaques de ferro, que no es faci. Nosaltres ens hem ofert a posar vigilància, vigilància privada, a que ja ens encarregarem nosaltres, però de moment no hi ha hagut manera.
4: Hi ha alguna reunió prevista amb l'Estat ara per evitar que això, fins que no decideixi la justícia, estigui permanentment tancat amb el que suposarà les runes?
2: Sí, de fet, en aquest últim avís nosaltres vam demanar que volíem una reunió urgent, perquè sobretot hem de demanar què passa ara, què farem ara, i volem nosaltres formar part. Nosaltres, si bé recordeu, quan van venir a dir que ho tiraven a terra, van dir que el juny d'aquest any tindrien un projecte. No el tenen encara, l'hem demanat moltes vegades, no el tenen. Ara hem tornat a demanar que ens han d'ensenyar quin projecte hi ha. Hem demanat fer una taula de treball amb Sitges, perquè nosaltres volem estar en les preses de decisió, i per tant ens han dit que aquest octubre sí que vindran els representants de Madrid, i precisament ens convocaran per parlar-ne. Nosaltres hem dit amb la major celeritat possible, i ens han dit que aquest mateix octubre vindran.
5: En el seu moment el Ministeri em sembla que va adjudicar com projecte del que se suposava que havia de fer aquí a una empresa. D'aquest projecte no se'n sap res ni sabem res.
2: No, és el que hem reclamat. Nosaltres ens van dir, si recordeu, en aquell moment, van dir que sí, que ja el tenien, no era cert, perquè ara ens estan dient que ara l'estaven acabant i que ens l'ensenyaran, però és evident que un projecte que ens afecta tant no pot ser que es faci absolutament d'esquenes a Sitges, perquè no hem vist res d'aquest projecte. Molts de vosaltres vau veure que van treure unes imatges fetes com amb intel·ligència artificial, i per tant això no era un projecte seriós, i això és el que estem reclamant ara.
0: Per tant, el mes d'octubre, la pregunta la feia en Manel Carbonell de l'ECU, ja us havia dit en Carles Monasterio, el mes d'octubre vindran els responsables del Ministeri. Aleshores, per deixar-ho una miqueta clar, per aquelles persones que ens pregunten bé, i ara què? Doncs, amb el que hi ha sobre la taula, amb el que hi ha sobre la taula, el pícnic acaba la seva activitat aquest diumenge, i aleshores es dona una circumstància d'aquelles també singulars. Primer, els locals no es poden ocupar, per tant, diguem-ne que ningú pot tornar a ocupar aquests locals a hores d'ara. Segon, l'Ajuntament no hi pot fer res, ja veuen com estan les coses, no hi pot fer res, a no ser que el Ministeri s'hi posi de cara, però és que el Ministeri tampoc no hi pot fer res, perquè fins que no es resolgui aquest recurs contra la catalogació de bé cultural d'interès local, aquests tres locals no es poden enderrocar. Per tant, tothom està a l'espera de què? I és molt probable que el que pugui passar és que el pícnic acabi amb un tancament, com en el seu dia va acabar el Club de Mar i el Kansas. I no és que sigui pura especulació. Tornem a estar en aquell assumpte de l'estadística. El que ha passat al Kansas, el que ha passat al Club de Mar, el que ha passat en aquest entorn, doncs és molt probable que acabi passant també amb el pícnic, perquè l'Estat n'és el titular. Recordin que també és titular de la zona dels gronxadors, però de moment, afortunadament, els nens i nenes encara podran continuar jugant allà. Posicionaments polítics. Ahir publicava a les seves xarxes socials Mònica Gallardo, la cap de llista de Junts, un vídeo de banda del pícnic que s'intitulava Tristesa. La cap de llista de Junts feia referència a la degradació de tot aquest entorn i que s'hagués pogut evitar el que ha passat amb el pícnic, com s'ha evitat en equipaments a Sant Vicenç de Montal o a Sant Feliu de Guíxols. Aurora Carbonell va ser definida per Mònica Gallardo com una dona que va fer una roda de premsa carregada de cinisme polític, així ho va dir en aquest clip de vídeo Mònica Gallardo, que ha assenyalat que l'alcaldessa no ha fet res per poder salvar aquests equipaments. La cap de llista de Junts, evidentment la roda de portaveus continua i en parlarem amb ella en el seu dia. Dilluns saludarem Luis Miguel García, que ahir publicava a Twitter: a l'alcaldessa de Sitges li hauríem de regalar un despertador. A veure si així deixa de dormir i treballa abans que passin les coses. Ara tots són plors, quan fa unes setmanes eren riallades. En fi, que llarg se'ns farà això, diu Luis Miguel García en el seu perfil de Twitter. I dins de tot el munt de comentaris, diguem-ne, majoritàriament negatius a la publicació d'aquesta roda de premsa, a les xarxes n'hi ha un que ens crida l'atenció, bàsicament, perquè té a veure amb un dels inquilins d'un d'aquests equipaments. Bé, doncs, els que van ser en el seu dia els gerents del restaurant Kansas van respondre a la publicació de l'alcaldessa amb aquest text. Benvolguda alcaldessa, arribats a aquest punt, crec que cal deixar de construir un relat que no s'ajusta al que hem viscut als establiments afectats. No és cert que des de l'Ajuntament s'hagi fet tot el possible, ni que hi hagi hagut una col·laboració real. Hem estat nosaltres, els establiments, diuen des del Kansas, qui hem hagut de buscar assessorament privat, contractar advocats, assumir despeses i lluitar fins a l'últim moment esperant una implicació molt més contundent per part de l'Ajuntament. Entenem perfectament que la situació s'havia de regularitzar, però una cosa és regularitzar i una altra és deixar perdre una part tan important del front marítim de Sitges. Creiem que hi ha hagut una clara manca de previsió, determinació i capacitat de reacció i que una actuació institucional molt més ferma podria haver canviat o almenys intentar canviar el desenllaç. Darrere de tot això hi ha famílies, treballadors, empresaris, inversions i molts anys de feina. La nota del restaurant Kansas, la piulada o comentari, continua dient que també sorprèn que es parli públicament de determinats establiments com el Club de Mar o el Pícnic, mentre que d'altres, com el Kansas, pràcticament no apareixen en el relat. Tots els afectats hauríem de mereixer la mateixa defensa i atenció institucional, independentment de la nostra repercussió o pes públic. Per això, ara ja no serveixen les lamentacions ni els discursos dient que s'ha fet tot el possible. El que calia era actuar abans, liderar, pressionar i defensar amb molta més fermesa els interessos de Sitges i de la seva gent. Aquest govern, finalitza la piulada del restaurant Kansas, hauria de fer una profunda reflexió sobre com s'ha gestionat tot aquest procés i, sobretot, assumir la seva part de responsabilitat en lloc d'intentar presentar ara una realitat diferent de la que hem viscut als afectats. Tot això, com els dèiem, en vigílies del tancament del restaurant Pícnic, que es farà efectiu aquest diumenge. Per tant, el debat és aquest, que és un debat, diguem-ne, etern, eh? El debat del si s'ha fet prou. O poden estirar en el temps, eh? I podem dir si s'ha fet prou, si s'ha fet prou ara, si es va fer prou abans, perquè portem més de 30 anys, eh? Bé, com en el cas de la regeneració de platges, que portem més de 30 anys esperant trobar una solució a aquest assumpte que a principis dels anys 90... ja va mereixer un debat col·lectiu molt important. Diguem-ne que portem 3 dècades donant voltes a això, a la regeneració de platges, al nostre front marítim, a la situació de Kansas Pícnic i Club de Mar, etc, etc. Més de 3 dècades estem amb tot això. Per tant, la pregunta de si s'ha fet prou continua sent vigent. La Junta de Govern Local ha aprovat aquesta setmana l'atorgament de subvencions per l'agrupació dels independents del Carnaval i el Prado també per la celebració del Carnaval 2027. Els independents reben un import de 8.800 euros destinats a la construcció, adequació, decoració, il·luminació i sonorització de les carrosses de Carnaval, i el Prado en rep 43.200, que es destinaran també a la sonorització, il·luminació, lloguer de generadors, ferreteria i fusteria necessària per la construcció de les 12 carrosses de les colles, a més de la carrossa del Carnestoltes, i la infraestructura per l'acte de l'arribo de Carnestoltes i la carrossa de la Reina del Carnaval i el seu acte de presentació. Saben que l'any que ve el Prado organitza Carnestoltes i Reina. Prado té Carnestoltes, Reina, la pobilla d'aquest any, o sigui que l'any que ve això serà una festassa com una casa. És, diguem-ne, part del que va donar de si la Junta de Govern Local celebrada Aquesta setmana també l'òrgan municipal va donar el vistiplau a l'obertura de la convocatòria de la primera edició del concurs de curtmetratge Sitges. Al final aquesta és la denominació. Recorden que va haver uns plens de com s'havia de dir i quin nom, i aleshores sí que no. Doncs al final això ha quedat com els carrers de Nova York, o carrer 1, carrer 2 o carrer 3. Doncs és el concurs de curtmetratge Sitges. I així no hi ha discussió per part de ningú. Els objectius del concurs són, entre d'altres, fomentar la creació de nous projectes audiovisuals, atraure estudiants, creadors emergents i futurs professionals. El termini d'inscripció serà de l'1 al 31 d'octubre i el concurs es durà a terme entre l'1 i el 3 de desembre. I una més, abans d'anar a petar els titulars de l'Eco d'aquesta setmana, l'Ajuntament, l'Escola Miquel Utrillo i el Club Bàsquet Sitges, finalment, perquè això també ha estat més llarg que el parc de la burra. Finalment, han acordat de forma consensuada la coberta de les pistes de bàsquet de l'escola Miquel Utrillo i el projecte de naturalització del pati de l'escola. Després que l'Ajuntament hagi presentat formalment el projecte tant al centre com al club, el proper 30 de setembre se sotmetrà a votació del ple municipal. Aleshores, diverses coses perquè no es pensin que això és d'avui per demà, eh? Que n'hi ha per una mica. El projecte contempla la plantació d'arbres, la creació de zones d'ombra i de jocs i la millora del sistema de rec i renovació de les instal·lacions d'aigües residuals. De forma paral·lela, el pati també comptarà amb un nou sistema de fonts amb més punts d'aigua. La naturalització del pati i els materials d'obra, com l'acer, ha fet que el projecte acabi tenint un pressupost de 1.200.000 euros. Aleshores, perquè quedi clar també tot això, de cara a l'inici de curs 27-28. Tant queden encara uns mesos. Queda tot aquest curs i aleshores l'inici del curs de l'any que ve. A l'Eco d'aquesta setmana, com era previsible, la fotografia que encapçala l'Eco és la de l'exterior del restaurant Pícnic. 70 anys d'història s'acaben. El Pícnic tanca aquest diumenge després de rebre la notificació del Ministeri i deixa enrere dècades de memòria sitgetana. Parla també de Santa Tecla, d'aquesta Santa Tecla que ha deixat un bon regust de boca. Un miler d'infants fan una gran Santa Tecla marcada per la participació. S'entrevista a Luis Miguel García. Els pisos i les cases són per viure, no per fer turisme. Això és el que diu Luis Miguel García en aquesta conversa. I el Club de Lectura de Rossinyol torna, sembla que torna a partir del 15 d'octubre, amb 7 lectures per descobrir el seu univers. Els titulars de l'Eco de Sitges d'aquesta setmana, que com sempre ens porta en Manel Carbonell.
6: Bon dia, el Baluart. Aquesta setmana fem balanç de Santa Tecla, una festa que ha tornat a portar gairebé un miler d'infants als carrers de Sitges i que ha transcorregut amb normalitat. La participació, especialment la matinal, i la consolidació d'alguns dels canvis introduïts els darrers anys són alguns dels elements que deixa aquesta edició. L'anàlisi també posa el focus en una festa que ha ampliat públic sense renunciar als actes tradicionals. La concentració al matí de les mostres als balls infantils, les activitats dirigides a la gent gran, les mesures d'accessibilitat o la prova pilot de la suburban obrint pas als gegants són alguns dels canvis que han marcat els darrers anys. Alhora, la sostenibilitat queda com una de les carpetes pendents per al proper equip. Santa Tecla també tanca una etapa. La comissió, que ha treballat durant els darrers dos anys, serà rellevada abans de Nadal, mentre que Eva Martín deixarà a finals de maig la regidoria de tradicions i festes. El canvi obre una nova etapa per a la festa, amb el repte de decidir quins dels canvis incorporats es mantenen i quins aspectes encara necessiten revisió. A les pàgines de Crònica Local expliquem el tancament del Pícnic, un dels establiments més vinculats a la memòria recent de Sitges. Després de dècades formant part del paisatge del passeig marítim i de la vila social de la vila, l'espai abaixa la persiana. Tot això, altres notícies i les seccions fixes a l'Eco d'aquesta setmana. Podeu trobar-lo en format paper als punts de venda habituals i en format PDF a través de la plataforma digital iquios.cat. Bon cap de setmana i gràcies per la confiança.
0: les efemèrides del dia. Prou que ho recordem, perquè va ser el Saló d'Or del Palau Maricel. El 25 de setembre del 1998 es va celebrar per primera vegada, avui fa 28 anys, la nit de Premi Sitges, un 25 de setembre del 1998. I demà farà anys, un 26 de setembre del 1887, en agraïment per haver costejat una sala per malalts infecciosos a l'Hospital de Sant Joan, Luis Antúnez, governador civil de Barcelona, era nomenat fill adoptiu de Sitges. Un 26 de setembre del 1895, demà farà anys que La Vanguardia publicava un article de Víctor Balaguer sobre Sitges. Un 26 de setembre del 1923, el Camí dels Capellans es va passar a dir Passeig de Catalunya. El nom va perdurar fins al 1939. I un 26 de setembre del 1965 es descobria al poble espanyol de Barcelona una placa en homenatge a Miquel Utrillo, on es reconeixia que ell fou l'inspirador del projecte. I ara potser sí que ens... segurament tornaria a servir aquesta cançó tal com està d'alterat el món. I és que avui, en un petit local de Nova York, que ja no existeix, en un petit local del Greenwich Village de Nova York, tal dia com avui de l'any 1961, o sigui, fa 65 anys, debutava un joveníssim Bob Dylan. Tenia aleshores 19 anys, només 19 anys. Doncs bé, segurament... vinga, ens vindrà de gust per recordar Bob Dylan, el gran clàssic de Bob Dylan, que van registrar el 9 de juliol del 62, només als 20 anys, pel seu segon àlbum. Quin és aquest clàssic? Bé, doncs el que aquí es va traduir com Escolta-ho en el vent.

0: wonder. The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.
1: La cançó que d'alguna manera obre musicalment parlant una dècada especialment convulsa als Estats Units, perquè tal dia com avui de l'any 1960, el primer debat televisat entre Richard Nixon i John Fitzgerald Kennedy. 1960, primer debat televisat. El Blowing in the Wind és de l'any 62, Kennedy seria assassinat a l'any 63, s'assassinaria Martin Luther King, s'assassinaria el germà de Kennedy, arribarien els disturbis racials i tot el problema amb la comunitat negra als Estats Units. Després vindria la guerra del Vietnam, tot això va passar als anys 60, i per tant, molts cantautors es van sentir especialment interpel·lats, i entre ells Bob Dylan, que va ser també el que en dirien els castellans un verso suelto en tota aquesta història. Blowing in the Wind, avui per començar les efemèrides. Tal dia com avui de l'any 2008 que moria el gran Paul Newman. Tal dia com avui de l'any 2002 a Barcelona es constituïa la plataforma Aturem la guerra contra la guerra de l'Iraq. Tal dia com avui de l'any 1957 s'estrenava a Broadway el musical West Side Story, que després esdevindria una de les pel·lícules icòniques del cinema, 4 anys més tard. Tal dia com avui de l'any 1969, la primera emissió de el precedent de Con Ocho Basta. Aquí vam conèixer aquest serial d'una gran família nord-americana, però abans els americans van conèixer la tribu de los Brady, que eren més o menys en el mateix registre, 1969. I en què podem acabar? Bé, doncs amb un altre clàssic, perquè tal dia com avui, de l'any 1969, es publicava l'Abbey Road dels Beatles.

Aquesta cançó tan maca va néixer quan, direm, bé, aquells mateixos no s'aguantaven massa ja. Van fer el darrer esforç i va sortir Abbey Road, que és aquest àlbum tan icònic des del punt de vista musical com des del punt de vista artístic. Aquesta portada d'Abbey Road, que encara avui és viral i que tothom vol reproduir. Abbey Road, que és un carrer on hi ha els estudis de l'EMI a Londres. És perquè pensin, si ho volen, sí, mira, ho podem dir. Aquell edifici, el dels estudis Abbey Road, que va estar al llindar de la piqueta i de ser enderrocat, fins que es va decidir declarar-lo bé cultural, històric, patrimonial. I el va salvar de la piqueta això, perquè si no anava a terra. L'edifici va allotjar els estudis de l'EMI des del 1929, o sigui que des dels inicis de la diguem-ne, de la discogràfica entesa en el sentit més estricte, eh? O sigui que, diguem-ne, res no és nou ni és vell en aquest món que ens envolta. Here Comes the Sun, un dels clàssics d'Abbey Road dels Beatles, disc produït per George Martin, un dels cinquens Beatles, i el grup, absolutament separat, va fer un últim esforç per treure aquest disc tan bonic, ple de cançons boniques. Ple de cançons boniques i algunes més experimentals ja, eh? Que els Beatles de finals dels 60 no són els dels inicis dels 60, que són més digeribles i més comercials. A Abbey Road tanquem les nostres afectacions.

0: Per en Josep Dalmau, per en Pepi de l'Estrella. Avui hi ha la missa per en Josep Dalmau a 8:15 del vespre a la parròquia. Saben que va ser enterrat fa dies, però avui hi ha la missa en record d'en Pepi de l'Estrella a 8:15 a la parròquia. I per demà dissabte, dia 26, hi ha consignada una cerimònia funerària per Antònia Ràfols Juncosa, que ha mort a l'edat de 83 anys. En aquest cas, la cerimònia serà demà dissabte, dia 26, a partir de 4:00 PM, a l'oratori del Tanatori. Rosalía celebra avui 34 anys, Pedro Almodóvar en fa 77, l'actriu Catherine Zeta-Jones en fa 57, l'actor i productor Michael Douglas en celebra 82 i l'acadèmic Jaime Gil Aluja en fa 90. Bon temps tot el cap de setmana i encara es veu que tirarem una miqueta més de calor. I la setmana que ve es veu que la cosa començarà a minvar una miqueta. Estem a 24 graus, amb un 60% d'humitat, però com a mínim aquesta és una calor que passa més, perquè com a mínim el vespre, les primeres hores del dia, s'està molt bé. I això ja és molt de guanyat. Però tindrem bon temps, bon sol, bona temperatura. Previsió per les properes hores des del Servei Meteorològic de Catalunya.
1: Hola, molt bon dia des del Servei Meteorològic de Catalunya. Començava aquest divendres amb temperatura lleugerament més alta, tret de punts de muntanya de l'extrem sud del país, on aquesta temperatura és lleugerament més baixa. A les 6 del matí, valors per sobre dels 20 graus al litoral i també a punts de l'interior. També començava amb alguns bancs de boirina i amb núvols alts i mitjans que creuen pel país de nord a sud. Un dia que es presenta estable, amb domini majoritàriament de l'ambient assolellat, amb tan sols el pas d'aquestes bandes de núvols alts i mitjans que transitòriament entreniran el cel. La temperatura avui semblant o fins i tot lleugerament més alta, sobretot a punts de les Terres de l'Ebre, on en aquests sectors podrien arribar a superar els 36 graus de temperatura màxima. A la resta, a l'interior, entre 30 i 34, al litoral, entre 28 i els 30 graus, una mica més baixes, al sector del Pirineu. Cap de setmana que es presenta majoritàriament estable, amb temperatura amb lleugera tendència a la baixa. De moment, això és tot.

0: 10 i 7 minuts del matí, que fa calor. Mercadillos de Navidad en crucero fluvial. Que ja s'anuncien, eh? Sàpiguen que ja s'anuncien perquè és que ja és Nadal. D'aquí 3 mesos ja és Nadal. Aleshores, ens hem de fer la idea que això, que després de Santa Tecla ja d'aquí 3 mesos, Nadal. Abans passarem per aquella festa que se'n deia Tots Sants i que ara ja ha quedat també escombrada del calendari. Bé, tot plegat. Que això va molt ràpid. El món està una mica girat. Una mica bastant. A la primera pàgina de La Vanguardia hi ha una fotografia de l'interior de la Casa Blanca amb aquesta llar de foc. I tota aquesta quantitat d'or.
1: Què pinta l'avió sobre la taula, Vicenç?
0: Ah, perquè és l'avió presidencial, que probablement sigui el més bonic que hi ha en aquest despatx.
1: Sí, és veritat.
0: Eh?
1: És veritat.
0: El més bonic que hi ha en aquest
1: Podríem
0: despatx...
1: Podríem treure tot.
0: I deixar la maqueta del Jumbo...
1: Inclosos els humans.
0: I deixar la maqueta del Jumbo, perquè... Bé, Xi Jinping fa bona cara, fa aquell somriure dels xinesos a les fotos... Donald Trump, no hi ha manera que somrigui mai.
1: És que sembla una màscara, Xi Jinping.
0: Sí, és veritat.
1: Mai que veus la cara diferent.
0: Fa aquesta cara ve d'així. Melania Trump està molt sèria, molt, i va de negre fins a dalt de tot, fins com si fos a ple hivern. I la dona de Xi Jinping, també, molt discret, que no sabem com es diu. Bé, hi va haver una trobada a la Casa Blanca i aquest despatx és una cosa fatal d'hortera i d'ostentació, d'aquella ostentació tan exagerada.
2: L'armari de Melania Trump ja el voldria jo.
0: Això és una altra cosa.
2: Ella és una malvada, malèfica de peli, però el seu armari el voldria jo i moltes altres dones. I sobre aquesta trobada...
0: L'armari de Donald Trump no el voldria jo perquè tampoc no d'això.
2: Patricia Centeno, que analitza sempre tota aquesta part d'imatge i vestimenta, ensenya com a la taula del sopar...
0: Sí,
2: Xi Jinping,
0: a la del sopar, eh? No
2: la
0: que les estem dient.
2: No, a la taula del sopar, tots estan amb els seus gots d'aigua i Xi Jinping i la seva dona duen unes ampolles d'aquestes tèrmiques, com una ampolla de...
0: Sí, d'aquelles clàssiques que porten... Això és que deurien tenir por d'alguna cosa.
2: Sí, jo no penso, dic, no ho sé, deuen dur caldo calent.
0: Bé, tot plegat per què? Per oficialitzar i per formalitzar una mena de relació de coexistència i sobretot amb la intel·ligència artificial de fons per dir, bueno, que entre la Xina i els Estats Units ja s'ho sabran fer venir bé perquè no acabem morts tots plegats per un ús malèfic de la intel·ligència artificial. Aleshores, vostès s'ho poden creure o no, però...
1: No, si ha de dependre de segons qui, que hi ha la foto.
0: Doncs, el cas és la foto. Segona, que és, sembla que al final això tirarà endavant perquè el cas d'aquesta senyora de 87 anys desnonada s'ha fet tan extraordinàriament viral i és tan potent que ha forçat una vegada més a que tornin a parlar el govern de l'Estat i Junts sobre els decrets d'habitatge i sobre els desnonaments i sobre tot plegat. I ara sembla que potser dimarts que ve s'aproven tot un seguit de mesures perquè casos com el d'aquesta senyora de 87 anys no tornin a passar. Aquí hi ha una qüestió també d'aquelles de perversió, eh? La llei permet i aleshores sí, pot sortir algú que digui, escolti'm, que això s'ha fet d'acord amb la llei i per tant, sisclar, no estem parlant precisament d'això perquè la llei pot contemplar determinades actuacions però després aquí hi ha d'haver alguna cosa que vetlli per allò que en diríem la humanitat dels assumptes. I aquí és on rau el pal de paller de la qüestió, com es deia la senyora?
2: Mari Carmen. I que aquesta llei és perquè el tema de la segona subrogació, que és el que no permet la llei, i que això té un sentit de que no passi més enllà de pares a fills. Però clar, és que l'origen d'aquest cas ja el vam explicar ahir, és que això ve d'on ve. Quan a les dones no se'ls permetia signar contractes. Aleshores, diguem que, clar, aquí la jutgessa, vull dir, hagués estat bé, no?, que hagués mirat la casuística del cas.
0: Sí, perquè per institucions de més amunt han qüestionat el paper de la jutgessa en aquest assumpte. Bé, a veure si la setmana que ve hi ha alguna bona notícia en relació amb això. Si tenen vostès un cotxe dièsel, preparin la cartera. Perquè... Bé, també és veritat que també ens ha cridat molt l'atenció. Francesos estan assetjant les benzineres.
1: Sí, però això ha passat sempre. És
0: sí, però es veu que ara passa més que mai, bueno, perquè clar,
1: França està disparat
0: el preu de tot.
1: Total, que és l'única que manté un topall de preu en els 2 euros, gairebé, no li queda benzina a les benzineres, perquè l'està venent tota,
0: i es veu que el
1: i
0: preu
1: està 2,4 allà.
0: Exacte, a un màxim de 2,23 euros al litre. A Europa. Aquí encara estem els 2 euros.
2: Els 2 euros. I amb la retallada de l'Estat, sí, que encara està
0: exacte,
2: vigent, no?
0: Correcte. Què ha passat aquí? Bé, doncs que la Comissió Europea va avisar ahir als Estats Units que seria una molt mala idea, també és una manera molt eufemística de dir-ho, una molt mala idea vetar 90 dies l'exportació de dièsel, com pretén Donald Trump. Per tant, si es veta 90 dies l'exportació del dièsel, el dièsel valdrà el que no està escrit. Per tant, si vostès són propietaris de vehicles dièsel...
1: El que passa és que, clar, Trump fa això per evitar el desabastiment intern i el creixement, millor dit, el creixement de preus intern. Això és una jugada espantosa per l'economia nord-americana, perquè, clar, si no exportes, no ingresses divises per allò que exportes. De manera que a mig termini se'n ressenteix, però com ara ell té les eleccions de
0: les mig termini,
1: exacte, el mes de novembre, aleshores el que vol és parar el cop i evitar que pugin preus, i si després es disparen, perquè evidentment no hauràs ingressat uns diners de divises que en principi ja tenies,
0: ja es dispararan.
1: Ja es dispararan.
0: En aquest sentit...
1: Per això que és una mala idea, no és veritat? Sí, és una mala idea.
0: Però vull dir que és una idea també molt políticament extesa arreu, Si has de prendre una mesura, diguem-ne, complexa, millor prendre-la després de les eleccions que no abans de les eleccions.
1: Sí,
0: anem a fer un repàs als titulars dels diaris. Mari Carmen està ingressada. I diuen els especialistes que pateix un esgotament extrem. Un esgotament extrem. Per què el pateix? Doncs vostès ho poden imaginar, amb 87 anys i viure tot aquest drama de 3 desnonaments i el quart executat, doncs poden imaginar com podríem estar tots als 87 anys després d'una situació d'aquesta mena. I es planteja anar, em sembla que és a Sòria, amb el pis d'un familiar que li cedeix, d'un cosí, un pis d'uns 50 metres quadrats més o menys, i per tant ja oblidar-se'n de tot aquest drama que ha viscut.
1: Que de fet, em sembla que va ser Sumar que ara proposa que s'expropiï el pis.
2: Sí.
1: Cosa que també té un encaix legal dificultós.
2: I que és una proposta de Sumar que difícilment tira endavant si el que es busca és un pacte ara entre tots. Clar, aquestes propostes, diguem, tan extremes, diguem que no afavoriran que partits com... Exacte, l'acord.
0: Però almenys això ha servit perquè aquella negociació que estava aparcada al mes de juliol s'exegi ara entre el govern central i Junts,
1: que està demanant contrapartides en forma de rebaixes fiscals.
0: Exacte. A veure què passa i a veure si la setmana que ve definitivament es pot aprovar un paquet de mesures que eviti casos com el de Mari Carmen. Després hi ha hagut també intervencions polítiques. La senyora Ayuso també en va fer una també de molt contundent ahir sobre els 25.000 casos que hi ha de desnonaments a Espanya i que aquest n'és un més. Bé, en fi, tot és igual. Més coses,
1: doncs, mira, me'n vaig a la portada del Mundo, perquè el Mundo hi em feia notícia, i avui en torna a parlar, sobre la qüestió dels russos i l'amenaça de la guerra híbrida sobre Europa. Europa es posa en guàrdia davant de l'escalada imminent de Rússia, i el Mundo, de fet, era l'únic diari que ho publicava, la possibilitat que els vaixells de l'armada fantasma russa, aquests vaixells que van sense bandera, pels mars del món, que normalment el que porten són petrolis, etc., de contraband, però que també poden portar altres coses, que alguns estarien portant drons per poder atacar infraestructures vitals a Espanya, a França o a Itàlia. És a dir, que estarien situats a la zona propera a les Illes Balears, de manera que puguin arribar, perquè tenen una autonomia de, no sé si són 300 o 400 quilòmetres, i aleshores...
0: Els drons poguessin arribar directament.
1: Sí, exacte. Estarien, diguem, a la frontera entre Madrid, Lió i el nord d'Itàlia, per entendre'ns el radi aquest. Ahir ho apuntaven i avui doncs, el Mundo en fa més notícies sobre aquesta qüestió.
0: No pateixin massa, perquè arriba un moment...
1: Bueno, si ho diuen, agua lleva.
0: Oh, què hi afegim, Carola?
2: Hi afegim. Catalunya torna al paper i llapis i a les lectures obligatòries al batxillerat.
0: Ai! Tots aquells pares i mares que en el seu moment deien, però escolta'm, com és? Hem tingut abans un debat llarg, un debat llarg, que hem coincidit els tres, eh? Mal moment van tenir els que en el seu dia els van dir a les criatures que no, que lletra de pal i res de lletra lligada.
2: Però de fet això continuarà vigent, eh? Perquè això afecta el batxillerat i això de la lletra de pal i la lletra lligada és a primàries, quan comencen a escriure.
0: On s'és vist això? I després hi ha tot aquest assumpte que es veu que ara s'ha de llegir.
2: Clar.
0: Perquè es veu que abans llegir no era tan imperatiu com ara.
2: Què ha dit la consellera Esther Niubó? Que tornen allò que saben que funciona. Que dius allò de... Si alguna cosa funciona, per què la toques, no? Doncs la van voler tocar, no ha funcionat, i ara què fan? Doncs un pas enrere. No li volen dir pas enrere, perquè políticament queda molt malament, però això, clarament, és tornar allò que sabien que funcionava.
0: Per tant, a tots aquells que en el seu moment van dir «Però què feu?» Doncs sí, tenien raó de dir en veu alta, però què feu?
2: Què feu, exacte.
0: I qui assumeix la responsabilitat de tota una generació que si ha llegit, ha llegit perquè alguns centres escolars han decidit...
2: Sí, jo crec que aquí cal dir-ho això també, que de vegades també els titulars són com molt sucosos.
0: Sí, sí. No és que no llegís ningú.
2: Clar, els centres tenien la llibertat i molts, és a dir, molts d'alguna manera continuaven i continuen aplicant mesures encara, diguem que no fos obligatori. És a dir, els dictats en molts centres es continuen fent i no s'han deixat de fer mai. L'oralitat, la lectura, però diguem que ara el que tornen a fer és posar de manera obligatòria i recomanar altament doncs això, el fet de recuperar els dictats, de recuperar el fet de fer resums, etc. Per tant, aquests alumnes de batxillerat que sàpiguen que tornaran a tenir lectures obligatòries, molt probablement els tocarà tornar a llegir Lazarillo de Tormes, per exemple, o Tirant-lo Blanc, que fins ara, o durant molts anys va ser obligatori, i durant uns anys ho va deixar de ser, i a veure, tots hem d'entendre-ho, quan tens 17 anys... Diguem que és estrany que et vingui de gust agafar Tirant-lo Blanc i llegir-te'l. T'han d'obligar. I ja està, és així. És així. Després...
0: També, diguem-ne, pots substituir Tirant-lo Blanc per alguna altra cosa, eh?
2: Sí, de fet el que fan és posar una llista, on
0: perquè
2: han de triar.
0: La Carola ens comentava, clar, llegir Mirall trencat de Mercè Rodoreda. Sí. En fi, que és sensacional, però és un nivell de llenguatge que després de passar-se també molts anys llegint com s'ha llegit i escrivint com s'ha... És a dir, si les proves PISA diuen que difícilment s'entén el que es llegeix, que no llegeixin Mirall trencat...
2: Que comencin per una altra cosa.
0: Que comencin per alguna altra cosa.
1: La punyalada.
0: Per exemple.
1: Que es fa de molt més ben
0: llegir. Que fa de molt més ben llegir. I si no, que tornin el zoo d'en Pitus, que és un gran llibre.
2: Home, grandíssim home. Llibre.
0: O La casa sota la sorra.
2: Que és primària, no?
1: Que és, clar, clar, que és primària. Estem canviant el cicle educatiu.
0: Sí,
1: ja.
0: Però vés a saber si caldrà agafar el zoo d'en Pitus. Ai. Bé, que la consellera ha anunciat això.
2: Sí, exacte. I que entenc que es posarà en pràctica ja. Més coses. Ahir us ho deia, això seran capítol rere capítol. La dona detinguda pel presumpte homicidi de l'arquitecte Josep Joan Pere no va trucar a emergències quan la seva parella va morir, quan se la va trobar morta.
0: Això no em diguin que
1: com
0: això...
1: Com es diu la peli? Com es diu com la peli? Com es diu la peli?
2: La Loba, no has dit?
0: La Loba, que era la pel·lícula de Bette Davis en què ella feia, diguem-ne, de dolenta. El seu marit patia atacs de cor i hi ha un moment en què parlen de l'herència, ella queda fora de l'herència i el seu marit li diu, ho he decidit així i així serà. I llavors li ve un atac de cor. La pel·lícula és del 46, perquè pensin que no hi ha res nou, eh? I l'home li diu a ella, passa'm l'ampolla de les gotes. I ella es queda sense fer res. I l'home intenta, com pot, pujar les escales de la casa, d'una casa d'aquelles victoriana, per arribar al dormitori. I ella es queda allà i el plànol de la pel·lícula d'en William Wyler és meravellós perquè es veu la cara de Bette Davis.
2: Aquella cara,
0: allà,
2: eh?
0: Aquella cara. I de fons es veu un home que intenta pujar unes escales fins que queda estès enmig de les escales.
2: Doncs molt bé, l'havia tret de l'herència perquè perquè ell li rotava.
0: I quan,
2: molt bé.
0: Quan la Carola ha dit això, dic, mira, he pensat, se't mor, se't sí. mor la teva parella i no, no clar, et truques a ningú.
2: La diferència és que aquesta dona, parella d'aquest arquitecte, és, ve d'una família de molts diners, és a dir, no sé si ella és més multimilionària que ell. Per tant, clar, aquí ara trobar la causa...
1: Potser no era l'herència, també.
0: Potser era una altra cosa.
2: Clar, per això et dic que no sembla...
1: Sempre i quan hi hagués intencionalitat, aquí ja
0: estem
1: pressuposant.
0: No, no, no, però vull dir que l'escena m'ha recordat, és a dir, es mor el teu home i no truques al 112.
1: Sí, això crida molt l'atenció.
2: Crida molt l'atenció. No, no, i no només això. Durant hores estan trucant amb aquest senyor i ella no agafa el telèfon per revisar o per dir alguna cosa, és a dir,
1: i que sigui amic de l'Àndic encara.
2: No, no, és que això
1: és que no es pot.
0: A veure què passa.
2: És la història de no acabar. I vinga, acabo amb un tema que a les dones de certa edat, entre elles la meva, comença a preocupar molt moltíssim. Avui surt als diaris a molts, surt a La Vanguardia, ho he llegit també al País, tot i que ja a xarxes fa estona que se'n parla, i entre, diguem que el col·lectiu femení de dones a partir de 40 anys se'n parla molt. Estic parlant de dones perimenopàusiques i menopàusiques, perquè hi ha un desproveïment d'un medicament de teràpia que es fa servir en la teràpia hormonal substitutiva, que és una teràpia, un medicament que s'ofereix a moltes dones amb menopausa, sí. I que passa bàsicament per hormonar-te a partir de diferents productes. I el que està desproveït és un spray. Què permet això? Que no hagis de prendre les hormones via oral i, per tant, no passin pel fetge, no t'afectin, i que és tot via tòpica. No es troba, si aquest medicament es diu Lenzeto, no el troben, les dones estan fent periples per les farmàcies, trucant a familiars, si et tens allà, compra-me'n, perquè això té una afectació molt gran en la qualitat de vida de les dones. És a dir, en aquest període, en aquesta etapa de la vida, de la menopausa, de la que se n'ha parlat molt poc al llarg de la història, diguem que aquesta baixada hormonal que pateixen les dones afecta molt a la qualitat de vida. Deixes de dormir, entres en una tristor profunda, mil
0: alteracions
2: coses,
0: de tota mena.
2: Mil qüestions. Quan arriben moltes d'elles a la teràpia hormonal, òbviament sempre a través d'un doctor que te l'ha de prescriure, la qualitat de vida d'aquestes dones es recupera d'una manera exponencial. Per tant, el fet de que ara no tinguin aquest medicament i quedin desprovistes significa, per moltes d'elles, que tornen aquell moment de vida en el que doncs, estan entrant en depressió, que, mil històries. Per tant, diguem, és un problema greu de salut pública el fet de que hi hagi el desproveïment d'un medicament que afecta directament a la qualitat de vida de les dones, doncs això, en aquesta edat, que podríem dir que és a partir dels 40, no? Fins més enllà, que són moltes, És que són moltes, tot i que és veritat que la teràpia hormonal substitutiva només és un 4 o 5% que l'aprèn per diferents històries que ara no explicarem. Però hi ha un desproveïment del qual ara, diguem, se n'està parlant molt, les ginecòlogues i ginecòlegs que la prescriuen o estan exposant públicament, perquè, a més, la previsió diuen que fins al gener de l'any vinent no sembla que es pugui proveir d'aquest medicament. Per tant, clar, aquestes dones
0: per
2: els estem dient
0: mesos.
2: Que estaran uns quants mesos
0: i que aguantin com vulguin.
2: Efectivament.
1: Esports, ràpidament. Ahir el Barça va començar amb bon peu la Eurolliga de bàsquet. Es va imposar la Nodulú Efes per 89 a 82. Panter i Vizuela, diu La Vanguardia, els clàssics de sempre, sempre estan. Això per una banda. Ahir que hi havia partits de seleccions i va debutar Xavi amb els Països Baixos
0: i va acabar empatant,
1: exacte, 1-1 amb l'Alemanya, la nova Alemanya de Jürgen Klopp. I més enllà doncs, de les històries aquestes de Real Madrid Televisió i periodistes i això, em quedo amb un nom propi. Aquesta setmana es disputen els Mundials de Ciclisme a Montreal, al Canadà. Un jove espanyol, Benjamín Noval, va guanyar la contrarrellotge i ha guanyat també la prova en ruta. És a dir, s'ha penjat les dues medalles d'or.
0: Que diuen que és una promesa, no?
1: Que és una jove, molt jove,
0: promesa
1: del ciclisme espanyol.
0: 10 i 26 minuts. Carola, gràcies. Joan, gràcies.
1: Gràcies, Vicenç. A tu.

0: On vas amb aquesta carpeta?
1: A classe de francès. M'he matriculat a l'escola oficial d'idiomes.
2: Les escoles oficials d'idiomes et permeten aprendre una llengua estrangera a través d'un ensenyament públic, oficial i de qualitat. Si tens més de 14 anys i vols conèixer altres cultures i obrir-te a noves oportunitats professionals, apunta't a un dels centres distribuïts pel territori i podràs escollir entre 15 idiomes diferents. Trobaràs tota la informació i les dates d'inscripció a triaeducativa.gencat.cat.
0: Saps què? Crec que jo també m'hi apuntaré.
2: 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
3: Bon dia, digui.
4: Miri, m'agradaria deixar la naftalina.
3: I des de quan em pren?
4: Des dels 15 anys.
3: I quant em pren al dia?
4: Bastant, un paquet.
5: El fum del tabac conté més de 4.000 components tòxics, fatals per tu i pels altres. Truca al 902-111-444 i t'ajudem. El fum és fatal. Generalitat de Catalunya, per la salut, som-hi.
6: Ràdio Maricel. 107.8 FM.

Quiero decirte, Abraham Mateo i Anna Mena. En uns moments continua la nostra roda de portaveus, com els dèiem, la penúltima d'aquesta legislatura, amb Nacho Rubí de Fets per Sitges.

0: Fets per Sitges, que va ser un dels grups, dels quatre grups, que va sol·licitar la celebració del ple extraordinari. Recordaran vostès la setmana passada aquest ple que es va celebrar a les 9 del matí i aquest ple que posava sobre la taula la governabilitat de Sitges i tot un seguit d'acords vinculats, sobretot, amb la planificació que pugui tenir el govern de projectes abans no finalitzi l'actual legislatura i també la gestió del dia a dia del govern des de els mitjans municipals en el sentit de tot el que és la comunicació de la institució a l'exterior fins a la, almenys aquesta era la petició, a la necessitat de poder mantenir reunions quinzenals amb els portaveus dels grups polítics de l'oposició també. Nacho Rubí, bon dia i bona hora.
1: Molt bon dia, Vicenç.
0: Us veieu a venir que el ple acabaria inocu. Com va acabar?
1: Sí, evidentment. Jo penso que la il·lustríssima va tenir una oportunitat, no?, d'entrar a debatir o de buscar un format on s'hi trobessin a gust defensant la seva obra de govern, i al final van fer-ho arribar d'una manera que fos un ple on no es va dir allò que ja havíem dit durant tot el darrer temps als altres plens, i al final va quedar sanificat, pues, aquest bloqueig de digue-li govern o aquesta minoria amb una ampla majoria de l'arc plenari que no aprova la gestió d'aquest govern.
0: Quan el veu plantejar, suposo que éreu bastant conscients que el debat aniria d'aquesta manera? I
1: no,
0: que,
1: no. Jo pensava que seria un debat més cos a cos. És a dir, quan et proposen un ple perquè expliquis quin serà el teu projecte o el darrer tram de legislatura, home, si amb tots aquests assessors que té la nostra il·lustríssima que pagament els diners de tots els sitgetans, que no li preparessin una bona argumentació per debatre, per defensar i per escenificar tota aquesta feina que només es mouen per les xarxes socials però que és molt irreal, doncs aleshores et quedes com dient, has perdut. Jo que penso que ella va perdre una bona oportunitat.
0: D'Aurora Carbonell veu dir em va fer fora i algun dia ho explicaré.
1: Sí, quan tots són els tempos que...
0: Nosaltres recordàvem aquella conversa, sí, en el seu moment quan anàvem estirant un fil.
1: Sí, me'n recordo.
0: I Nacho Rubí, diguem-ne, vaja, en fi, que jo em sentia, que com us ho diré això, com un cirurgià amb fòrceps per treure una criatura.
1: Sí.
0: I la criatura no acabava de voler sortir. I acabem tenint aquella sensació que o almenys en aquesta expressió pública en el ple, en Nacho Rubí no ha acabat d'explicar allò que va passar, perquè si no ho haguéssiu dit.
1: Correcte.
0: En veu alta.
1: Sí, no, i és
0: algun
1: així,
0: dia ho explicarem.
1: Així, o sigui, has d'estar, penso que jo, has de trobar el moment emocional que tu creguis convenient de poder-ho explicar. Jo quan parlo de que el valor de la paraula de la il·lustríssima alcaldessa i de la seva paraula i de la seva signatura no té cap valor, és perquè ho puc demostrar. Si no, no ho diria. I tot et donarà el temps quan anímicament sigui el moment o creguem convenient. Nosaltres tinc el deure, no?, amb tot el que va passar, doncs de fer-ho públic.
0: I no penseu que aleshores potser ja no interessarà?
1: Però,
0: perquè haurà passat massa temps des dels fets?
1: Sí, però jo necessito l'agenda marcar-la. Necessito marcar-la jo. Primer per tenir una estabilitat emocional, perquè són temes molt durs, van ser traïcions molt, molt, molt sonants. Tot això, com sempre ho dic, que ho puc demostrar, i quan toqui, jo penso que algun dia, i si no, tindré que tenir l'oportunitat de buscar algun canal de comunicació, un mitjà on em pugui explicar, no?, i dir-lo les coses com són. Jo penso que tot serà en el seu moment quan toqui, com moltes coses que me les tinc guardades, perquè crec que visceralment, tot i que la gent tingui aquesta sensació de que som molt visceral, jo moltes coses som molt més prudent del que la gent es pot imaginar. I aleshores jo tinc molta, molta informació. A part, Vicenç, sempre preservo les meves fonts d'informació i això fa que durant tota aquesta legislatura d'aquests 12 anys a mi m'ha arribat i m'arriba constantment moltíssima informació, molta intoxicada, molta, no? I al final vas contrastant i tu et vas fent els teus arguments i aleshores amb totes les prudències fas el que creus convenient. Aleshores has de trobar el moment, has de trobar el moment punt clau i després sobretot amb el tema que dic, algun dia ho explicaré, sí, és quan anímicament jo pensi que sigui el moment Ho diré.
0: Ho dic perquè a vegades que us escolti, pot pensar bé, Nacho Rubí sempre diu, algun dia ho explicaré, algun dia
1: sí,
0: ho explicaré.
1: Sí, bueno, i jo confio molt en la gent que em coneix, que sap que sóc un home de paraula i que al final tot el que jo he pogut deixar caure i amb els plens, com l'altre dia també amb el senyor Rodés, també, que un tema de l'hospital, que també el vaig assenyalar quan toqui, quan jo cregui convenient.
0: També ho veu dir, no?
1: Ho
0: vam moment,
1: dir,
0: sí.
1: Perquè tot això són coses que jo les tinc argumentades, o sigui, no fixi-s'hi vostè que cada vegada que jo he fet un atac molt directe...
0: Us esteu referint a un assumpte de quan Albert Oliver Rodés era l'administrador de l'hospital.
1: Sí, de l'Hospital de Sant Joan. Aleshores, fixi-s'hi vostè que quan jo deixo anar aquestes pautes, no hi ha una reacció contundent, ni d'un ni de l'altre. Això vol dir que saben que la informació que disposo de lo que tingui i que potser hi ha moments o foros que potser no són els més adients, sobretot per preservar les persones.
0: Doncs deixeu-me que vagi cap a dues qüestions també fonamentals. És a dir, aquest posicionament en el seu moment no us feia difícil poder, ja no diré col·laborar amb el govern o facilitar votació en el govern, quan en el cas famós dels contenidors
1: sí,
0: avantposàveu la possibilitat de poder
1: sí, perquè...
0: a aquest fet concret o
1: correcte,
0: aquests fets concrets
1: veure,
0: que...
1: perquè una cosa és la seva acció, diguéssim, personal o gestió de, digue-li, en aquest cas de l'Ajuntament o d'una fundació público-privada com l'Hospital de Sant Joan, per exemple, i una altra cosa és el compromís que vam adquirir nosaltres polític amb el tema dels contenidors. Vull dir, jo tinc que saber separar de lo que és l'acció política, de l'acció personal o de posicionaments personals. Aleshores, jo tinc que destriar molt, i a mi sempre ho vaig dir, en recordeu, i jo sé que sempre has fet seguiment, no? Que nosaltres ens vam presentar amb uns compromisos fa 4 anys i nosaltres, els compromisos per nosaltres els hem de portar fins a final de terme, perquè si no, amb quina cara ens presentarem a les properes eleccions quan no hem pogut assegurar el que nosaltres vam demanar o vam prometre durant la campanya. D'aquí ve que nosaltres hem pogut separar. O sigui, el fet de que haguéssim posat les bateries de contenidors, que era una de les demandes per entrar a les ordenances fiscals,
0: sí,
1: que ja vaig dir que hi ha hagut un decalatge de falta d'ingressos de gairebé 3 o 3 milions i mig d'euros que hem deixat d'ingressar, i que després la poca alçada política que va tenir la il·lustríssima dient-me, ara si demà anem i te'ls posem, això és xantatge emocional, polític i d'una baixesa, vamos, que no, Sitges no es mereix.
0: Quin recorregut ha tingut allò, per cert?
1: Cap ni un.
0: Després d'aquell debat,
1: ja
0: diguem-ne, després de tant parlar, allò no va tenir més.
1: Ells van fer l'arenga aquesta del final de dir, ara el posarem entre l'espasa i la paret, i a mi, contra més pressions em posen, doncs jo penso que és pitjor.
0: No es va arribar a donar, per tant, aquella, si no recordo malament, em sembla que l'alcaldessa us va dir, bé, doncs un dia veniu amb nosaltres
1: no,
0: i amb
1: no,
0: els tècnics...
1: No, però és que no me'ls
0: anem...
1: crec, no me'ls crec ni a la... Ja torno a repetir-te, no em crec ni a la seva paraula ni a la seva assignatura, o sigui, no me'ls crec, tenen credibilitat zero. D'aquí ve que a mi, si m'haguessin dit en un moment donat, escolta, un dia abans del ple vine, Ignasi, que els veuràs, jo vaig, me'ls miro... els hi hagués dit, doncs mira, anem a mirar on heu fet la modificació també del servei, perquè això té que anar paral·lelament amb el servei de recollida i dels contenidors, no només a Garraf, sinó parlem de Quim Mar i altres propostes que els hi vam fer, però no han tingut voluntat. I aleshores ells es pensaven que jo cediria a la pressió i a mi es van quedar doncs, amb un pam de nas.
0: Segurament va cridar l'atenció més d'un que Nacho Rubio utilitzés aquest concepte de psicòpata, narcisista i manipulador.
1: Correcte. Políticament ho crec, m'ho refermo i penso que és l'actitud que jo he pogut copsar amb la il·lustríssima, amb l'alcaldessa, l'Aurora Carbonell. És una persona que té... Jo parlo sempre des de la vessant política, jo no vull entrar en altres temes. Crec que és el seu diagnòstic, és el seu dia a dia i és la seva manera que jo puc argumentar-ho dels com ha portat aquest ajuntament, el tracte que ha portat amb els termes. Penso que és una persona que políticament és una psicòpata i narcisista perquè té un egocentrisme tremendo, vull dir, i ja et dic, amb aquests adjectius polítics és el que penso d'ella.
0: No, no us va semblar un concepte?
1: El concepte passa quan ets capaç de dir el que penses, no el que la gent vol sentir, I aquí és com, pues, pues com ha passat el tema del senyor Martínez, no? Vull dir que a vegades...
0: Ara hi anirem.
1: Anirem,
0: però,
1: no?
0: Però l'enteneu com què? Com una definició, no com un insult?
1: No,
0: com un qualificatiu?
1: Definició. No, en cap cas he volgut ofendre.
0: Tot i que és difícil, perquè quan a un li diu psicòpata, diguem-ne
1: sí,
0: que...
1: Sí, perquè
0: que
1: té unes actituds,
0: sobre la taula,
1: és una persona controladora i és una persona que, bueno, vol tenir-ho tot controlat. De fet, jo no us puc anunciar més, però aviat a nosaltres... farem una acció a nivell polític sobre aquest tema, que penso que l'alcaldessa té un problema, i farem una acció...
0: Sobre el tema que entendríem manipulacions.
1: Sí, sí, manipulació, correcte, sí, a part ja del seu egocentrisme, que segurament en tenim tots una miqueta, no? Però ella ho escenifica de tal manera que... I després de les seves actituds que ha tingut vers a molts temes de Sitges, que sense entrar a lo personal, jo parlo de lo polític, penso que aquesta dona no està habilitada per estar al capdavant d'un consistori tan complicat com és el de Sitges.
0: David Martínez ha merescut les paraules de Fets per Sitges, les del Partit Popular, les d'altres partits, en relació al seu dia a dia, a la gestió de les seves àrees, i així, d'alguna manera, ras i curt, justifica el seu sou amb la seva feina.
1: Clar, això és una cosa que...
0: I deu ser especialment dur, i sí que aquí va, diguem-ne, que va mereixer la vostra intervenció una resposta en el ple municipal, com la veu fer.
1: Clar, és que aquí... Si ens anem, traiem lo personal, és una persona pues, que jo parlo a nivell polític, no? De la figura del David, del senyor Martínez, d'en David, a nivell polític. A nivell polític és nefast. És a dir, ja no és que ho digui el Nacho Rubí o ho diu Fets per Sitges, o la gent pot pensar que és un tour de força polític per desgastar-ho perquè són partits municipalistes en el moment que veus en un debat que la senyora del Partit Popular li demana una cosa tan simple com qui està, quants efectius té i no li pot ni respondre. Quan nosaltres som conscients, part de l'oposició, que ens ho diuen públicament, que en els seus departaments no se'l veu, quan sabem que no va a les reunions o està 5 minuts i s'aixeca i se'n va.
0: Us pregunto el mateix que la regidora Eva García.
1: Sí, sí.
0: Teniu constància que el regidor David Martínez hi ha departaments que no
1: sí,
0: el veu?
1: Sí, sí, bueno, clar, és que nosaltres aquí ens arriba perquè ens arriba, el que passa que, bueno, ara parlava de la manipulació de l'Aurora,
0: sí,
1: no?
0: Sí.
1: D'anar a buscar ara aquests funcionaris que preocupats ens comenten la desídia d'aquest regidor que ni apareix. D'aquí ve la intervenció de la García, de la senyora García, de la Mònica Gallardo... i de, sobretot d'en Josep Maria Tubau. Vull dir, així una miqueta faig valer que no és un tema de tu a tu, el Nacho David, vale? Que la gent es pensa que, clar, és un nano que li agrada caure molt amb el victimisme.
0: Però
1: no?
0: És a dir, teniu constància de
1: sí,
0: persones
1: clar,
0: que us
1: jo,
0: han dit,
1: home,
0: manifestament,
1: sí,
0: no? Més que res perquè quedi
1: si,
0: clar de cara a qui ens escolti.
1: Si no ho diem, a part, s'ha fet, o sigui... Els foros eren, hi havia molta més gent, és a dir, clar, no és que diguis m'ho han dit, no? És que s'ha obert públicament que aquesta persona no està a l'alçada i no correspon per lo que el sou públic el tenim. Aleshores d'aquí, evidentment, jo vaig fer un extracte de la seva agenda, un em pot dir que, i evidentment que pot ser regidor 24 hores al dia, 365 dies a l'any, però al cap i a la fi el moviment se demostra andando, no? I realment i es veu que les regidories que porta, sobretot inclús quan els hi fan preguntes directament al ple, quan un regidor no sap el que té a les mans, d'aquí ve la nostra intervenció, que no només ha sigut Fets per Sitges, o sigui, ara ve una moció, no?, de reprovació, no?, d'aquest regidor per un altre grup polític. És a dir, no és que digui és una cosa personal David Nacho, sinó és que ja quan ho comença a dir tanta gent és perquè i ho escenifica i ho explicit o ho posa en un ple, això vol dir que això va molt més enllà. És un tema ja, penso que ja a nivell de poble, a nivell municipal.
0: I en el darrer ple municipal, en aquest extraordinari, veu fer referència també a, hem d'entendre d'aquesta manera, a alguns funcionaris
1: sí.
0: I a... diguem-ne, a la feina o no feina, sí. O feina intencionada, si
1: correcte.
0: Ho puc dir d'aquesta manera, d'alguns funcionaris?
1: Sí, o sigui, jo he fet M'encanta que facis aquesta pregunta perquè també va conseqüència de, lo que, de l'acció que aviat farem tu, també nosaltres. No?
0: Ho dic perquè la frase
1: punts,
0: va ser molt contundent.
1: Sí, dels quatre punts que nosaltres vam defensar per escenificar com és aquest govern, una era el problema de la convivència de la plaça Pere Rosales, l'altra va ser el tema del funcionariat, l'altre tema va ser de les pistes del Carrefour.
0: Sí.
1: Vull dir, vam escenificar quatre punts, no? I una era d'aquests. Nosaltres entenem que els funcionaris de l'Ajuntament han de tenir les seves directrius, diguéssim, ser professionals, ser objectius, dins de la legalitat, i no han entès, molts no han entès, que nosaltres, que som representants també públics, que tenim uns drets adquirits com a regidor d'informació pública i de converses, i que nosaltres no tenim que demanar permís amb els polítics, entre cometes, perquè la llei ho diu, que mentre tu no entris en un lloc de feina i interfereixis directament amb la seva tasca, per això parla de la manipulació i la psicòpata que té mental polític aquesta alcaldessa, és que hi ha funcionaris pues, que no tenen la llibertat de poder-se expressar, de contestar-nos o de dir-nos allò sense que el polític de torn prengui no represàlies o que li tiri encara que per què contestes amb un membre de l'oposició quan és un dret nosaltres reconegut, que nosaltres si fem una consulta o fem qualsevol cosa, sempre i quan, no, ja li dic, no li vagi en contra de la tasca professional de l'administració, i això és un tema que gran part de l'Ajuntament ens estem trobant.
0: Us ho preguntava perquè, és a dir, no estem parlant de funcionaris que per iniciativa pròpia
1: facin
0: alguna cosa amb intencionalitat, esteu parlant de funcionaris als quals se'ls ha prohibit o
1: bueno,
0: no se'ls permet
1: bueno,
0: o se'ls censura, sí, si,
1: bueno,
0: se censura si prenen
1: o es troben molt incòmodos per poder parlar
0: d'acord
1: amb un representant públic com som nosaltres.
0: És a dir,
1: de
0: a funcionaris que se senten incomodats si
1: correcte
0: responen a preguntes de
1: correcte
0: l'oposició.
1: O que sembla mentida que no puguem nosaltres fer allò i tenir la informació, i d'aquí ve inclús ja em remeto per posar un exemple, és quan i no hi era jo, però seguint, que ja sé que ho segueixo molt amb el tema de les entrevistes, quan la Eva García va dir, no?, que se li va demanar a l'inspector
0: sí
1: que nosaltres pensi que tenim un codi ètic nosaltres de privacitat de tota la informació que ens donen, no? Té el mateix dret, entre cometes, un portaveu d'un grup municipal a tenir la mateixa informació, bueno, el mateix, o gairebé el mateix dret,
0: uh-huh,
1: que qualsevol altre membre. Per què? Perquè nosaltres ja tenim un codi on nosaltres no podem fer pública coses. I aleshores es va escenificar una miqueta, no? És que no ens, a la gent de l'oposició no t'expliquen res, no? I això, pues, jo m'imagino que això ve amb unes directrius, no? Que nosaltres això ho denunciem i és el que volíem denunciar. I després el funcionari, hi ha molts funcionaris jugant a fer política, és a dir, i jo parlo des de... ja et parlo com a funcionari,
0: sí,
1: també ens hem trobat pues, funcionaris pues, bueno, pues, que tenen més afinitat política amb l'altre, on tindria que ser el funcionari més objectiu i treballar simplement pel bé del poble, i aquestes coses és el que nosaltres hem denunciat constantment perquè ho patim, perquè ho vivim i perquè ho veiem.
0: Què va passar arran de la nit dels aldarulls de Festa Major i fins a quin punt la gestió d'aquest assumpte també ha format part, diguem-ne, o ha ficat un argument més en el sac perquè l'oposició acabi demanant aquest ple extraordinari en el seu moment i aquest debat hagi encara estat més intens?
1: No, el debat ha estat que no va haver-hi debat.
0: Enteneu-me.
1: No va haver-hi debat. La història està que a vegades, i penso des de l'oposició...
0: Ho dic per
1: no,
0: si va ser clau aquell moment o no per la sol·licitud d'un ple extraordinari.
1: Sí, sí,
0: sí,
1: sí, eh? No, ja anava, però també jo penso que va ser clau no escoltar l'entrevista que li veu fer amb el cap dels Mossos d'Esquadra, que per mi va ser cabdal, que vau fer des de Ràdio Maricel. Per mi va ser un punt d'inflexió de veure una altra realitat que...
0: Us va convèncer aquella entrevista?
1: A mi sí.
0: D'acord.
1: A mi personalment
0: perquè
1: sí.
0: De la mateixa manera que José Antonio Gilabert...
1: A mi em va convèncer.
0: Us va convèncer.
1: I penso que... I la vaig enviar a molta gent perquè...
0: Un punt d'inflexió per què?
1: Pues perquè a vegades no és tot el que ens imaginem. Perquè la gent va fer el que va poder... I les conseqüències, clar, ara és molt fàcil adivinar el número de la loteria un cop passat el dia del sorteig, no? I ara és molt fàcil parlar. Però jo vaig escoltar el cap dels Mossos i jo el seu dispositiu, la seva argumentació i com van actuar, tot i que al començament no la vaig entendre, a mi em va convèncer. em va convèncer, i d'aquí fixeu-vos que nosaltres, com a Fets per Sitges, només vam fer un petit entrada a les xarxes dient volem una festa segura i tranquil·la, i no hem fet nosaltres, no ens hem ficat més, perquè entenem que hem de deixar treballar-lo, treballar, i a vegades la política no val tot, perquè d'on no vulgui el dia passat demà ens pot passar a nosaltres, els que estem a l'oposició, i segurament haguessin actuat de la mateixa manera. Una altra cosa és com ho ha portat el senyor Martínez. Vull dir, el senyor Martínez no ha estat a l'alçada d'un regidor de governació, no va estar a la reunió prèvia del dispositiu de Santa Tecla, i això són fets que al final la gent dius, hòstia, ets el responsable, diguéssim, evidentment sota la tutela de l'alcaldessa, és el màxim responsable de governació, has de ser-hi, vull dir, la gent t'ho paga, d'aquí ve que al final aquest senyor continua fent de la seva, o sigui, la reunió més important prèvia a Santa Tecla, veient el que s'havia generat, que va ser trist veure tot aquesta, tot el que va passar, que no hi vagi ni a les reunions, vull dir, això pues, bueno, va una mica amb la línia que portem amb aquest senyor, que no està, per lo que sigui no està.
0: Després de tots aquests dies, us vindria al cap què s'hagués pogut fer o quines mesures caldria prendre davant d'un cas així?
1: Jo, per exemple, veig coses que jo me'n recordo, que amb el tema dels contenidors de vidre, això es podia haver fet una cosa més preventiva, sí. Dos, entenc, és que si escoltes l'entrevista entens moltes coses dels dispositius, si van fallar o no van fallar, però aquell moment van venir gent, doncs, com passa a tot arreu, quan van al camp dels futbol o busquen qualsevol manifestació, l'altre dia, l'11 de setembre. És vergonyós que l'11 de setembre a Barcelona sortissin unes imatges de quatre brètols liant-la, quan realment potser van haver-hi, no sé, 30.000, 100.000 persones que van gaudir del dia, clar. Aleshores, que es podia haver fet alguna cosa? Sí, però que en aquest moment el que hem de fer és tancar files, posar-nos al costat, sobretot per mi, de la justícia, que la Mossos faci la seva tasca d'identificació, que faci la seva feina i que aquesta gent pagui, que pagui. I que ens sap greu que fossin sitjatans? Evidentment, tots ho sabíem.
0: Sí?
1: Vull dir, clar, home, se sabien. A mi, clar, diuen, se los conocemos, no a tots, però se conocen, clar, encara m'avergonyeix més com a sitjatà. Però que potser també va ser el moment de que van veure l'ampolla, van passar, jo me sumo a la festa, i segurament la meitat dels, i no els defensaré, però la meitat dels nanos que estaven allà, doncs mira, no van trobar tan important de llançar una ampolla, es van sumar a la festa, i aquí doncs, ens va perjudicar molt la festa. I una matinal d'una festa major com a Sitges que es tingui que retrasar, per això és, colpeix molt.
0: Sou dels que penseu que hi hauria d'haver tota la policia al carrer en ocasions com aquestes?
1: A mi la policia no em molesta. De fet, a mi la policia no molesta. A vegades sí que és veritat que es pot tenir la percepció que es veuen actituds, digue-li la paraula, xulesques, no? Que això, que ho parlem molt, i sobretot parlo de tots els cossos, no? Sobretot policia local, no? Que a vegades tenen un posat que no són massa empàtics amb la població, no? I això és un tema, però ja va amb les persones, no? I això és un tema, seria més de concepte policial. Vull dir, jo crec que a Sitges la policia local fa la seva tasca el millor que pot, però ens falta una miqueta, no de tots, no vull generalitzar, però falta molta empatia per part de la policia local, i a vegades la imposició de veure dos policies locals, o quatre o sis, creant una, potser un recel, que hi ha gent que s'ho pren com una imposició, però a mi la policia, tot el contrari, a mi no em molesten, a mi m'agradaria més que hi hagués policia amb el tema dels Tom Manta. A mi em molesta molt que hi hagi molta policia, per exemple l'altre dia aquí a la Vallada Fina, que vaig veure 6 o 8 o no sé quants vaig veure, i que ara que venen cap aquí doncs el estigui ple de Tom Mantas. Vull dir, tenim, quan veig que hi ha policia molt en llocs que potser han de fer falta, però realment el dia a dia de Sitges i per el tema de Tom Manta, campana sus anchas.
0: Us va arribar el vídeo aquell de l'actuació policial, de la retenció d'aquell noi?
1: Sí, sí. Bueno, i aquí, bueno, jo no... Jo entenc, puc entendre el moment de cop de sang calenta que pot tenir la policia, no ho justifico, però com jo també a vegades he sigut molt visceral, i sí que al moment pots dir alguna cosa que no tocava o no podies dir, no? D'aquí a assenyalar-lo, doncs jo penso que hi ha un pas, no? Vull dir, ell no entenc si ha sigut ell, que jo no soc ningú per jutjar-ho, entenc que no va ser, doncs, no va dir unes paraules massa amables, però també puc entendre que amb l'excitació, la impotència que es va veure a la Guàrdia Urbana de veure niñatos d'aquests que s'estan enfotent, que t'estan tirant en l'aire la festa major, la matinal, m'imagino la pressió que podia tenir la policia local de dir, parem la festa, o sigui, imagina't, jo no ho sé, jo no he parlat amb ells, no? Però imagina la policia local dient que la matinal no surt i aquests imbècils, perquè no tenen una altra hora, liant-la. Home, hi ha un moment que jo, si hagués estat allà, jo, Vicenç, l'enganxo i li foto un raig d'hòsties que el deixo allà planxat jo, com a regidor, i després ja en parlarem. Però que no els hem d'assenyalar. No els hem d'assenyalar, vull dir que tot el procediment potser no està justificat que perdés els nervis aquests, o digués alguna cosa, però que en el moment aquest d'una persecució que veus que la impotència, potser no ho justifico, però ho puc arribar a entendre, que, i no està ben fet.
0: Entrem a la tardor, no hi haurà, pel que sembla, massa debat sobre ordenances fiscals. No sé si no. Això us ho...
1: A mi ja no em sorprèn. Vull dir, és que clar, que no hi hagi ordenances fiscals, que no es les treballin, que no siguin ni capaços de presentar una proposta, va amb la línia d'aquest ajuntament. És a dir, ara faré una reflexió, com volen pujar les ordenances fiscals amb la mesura de les escombraries quan encara no està licitat el contracte. És a dir, farem valdre... O sigui, posarem una taxa ni que sigui exclusiva de les, com diu la llei, de les taxes municipals de recollida de residus i tractament quan el servei continua deficient, deficitari i que dona pena, i farem pagar tres vegades més, parlem de 66 a 151 o 155, i farem pagar a la ciutadania de Sitges dues vegades i mitja més per un servei que continua que dona pena. És a dir, que jo penso que hi ha un moment que estan fora de la realitat, les ordenances, ara. És a dir, volem fer valdre una moció que presenta ara Comuns, volem fer valdre una moció perquè pugin les taxes quan els serveis continuen de fa igual que fa dos anys, per molta imatge que vulguin dir. Mira, poseu un exemple. L'altre dia, xarxes socials, plaça Pere Rosales, veig que estan netejant amb la càrxel al terra. Dic, hòstia, que bé, calla, perquè ja el problema que tenim allà. Passo amb la moto, paro davant de Can Maurici, pum, aparco allà la moto, miro el metro quadrat que havien netejat i te'n vas cap a Vingos Floreal o Germans Maristes i ja no havien netejat més, no? Clar, tu quan veus aquesta entrada d'Instagram o dels xarxes socials que gestionen aquests càrrecs de confiança que ens costen un congo, 300.000 euros a l'any, per mentir i enganyar i només netejar 2 metres quadrats per dir que està netejant el terra, després expliqui a la gent que els hi pujarem la taxa a 155 euros, és que ens cremaran l'Ajuntament.
0: Dues coses a partir d'aquí, perquè és clar, legalment la taxa s'ha de pujar perquè has de pagar un servei, encara que el servei sigui el que sigui.
1: Però legalment s'ha de presentar, però per això, quan la il·lustríssima ja ho fa públic, que no hi haurà presentació de les ordenances fiscals, i inclús el senyor Tubau, Josep Maria, ho diu al ple, que té coneixement, perquè és el que es van reunir, aleshores, és que aquest govern està il·legitimat, és que aquest govern que s'aguantarà, com va dir el David, no? Nosaltres estaran fins al final, però al final és una desídia total que no són conscients. Jo comparo molt la senyora Carbonell amb en Sánchez, amb el president de l'estat espanyol. Vull dir, no estan veient la realitat que els envolta, no l'estan veient. En Sánchez sí que té la possibilitat de convocar eleccions i aquesta dona aguantarà, perquè si no, pobrets, on aniran? Si veus la foto del pícnic i de la roda de premsa, aquella imatge, els veus, tu t'ho mires, i una persona que entengui una miqueta d'imatge corporal dius, aquests és el que estan governant Sitges, no?
0: Ara hi anirem al pícnic, però abans, què passa a la plaça Pérez Rosales?
1: Pérez Rosales hi ha un problema...
0: Que ha estat, diguem-ne, motiu de diferents publicacions de fets per Sitges.
1: Sí, a plaça Pérez Rosales tenim una problemàtica, que hi ha, és un espai, bueno, que hi ha uns bancs, evidentment, com els molts llocs de Sitges, on, per sort o per desgràcia, hi ha un petit supermercat on dispensa begudes. ¿Vale? Aleshores, tot i que el del supermercat posa de la seva part, allà s'ha convertit en un lloc sobretot de beguda a l'aire lliure i sobretot de convivència amb els veïns. Nosaltres ho hem denunciat per activa i per passiva.
0: És a dir, s'ha convertit en un punt de reunió.
1: Un punt de reunió. Amb el més inri, que jo és el que sempre he pensat, és que al final la comissaria de la policia la tenen molt a prop. És a dir, simplement que el mateix, amb una voluntat política que en David o la senyora Guiu, que li hem fet alguna proposta de millora d'aquella plaça, no tenen la cap intencionalitat de descansar amb els veïns. Només que passés la Guàrdia Urbana, la policia local, cada vegada que passa per allà, parés, incomodés aquestes persones que no deixen viure.
0: O
1: no
0: sigui, entenem que hi ha hagut problemes de convivència amb els veïns.
1: Hi ha hagut denúncies, hi ha hagut agressions xenòfugues, que això no s'expliquen, hi ha hagut veïns i veïnes que han posat el seu pis a la venda, no poden. És trist, quan jo parlava, i l'altre dia al ple ho vaig dir, que ja ens queixem molt que veïns de Sitges no es poden quedar a viure, però què estem fent per garantir? Perquè el dret al descans és un dret reconegut. I la gent de la plaça de Pedrosa és com altres punts de Sitges. I nosaltres necessitem aquí més empatia per part de la policia i que els governants corresponsables, que en aquest cas és el senyor David Martínez, facin la seva feina. Els hem fet diverses propostes. Els hem dit que posin perquè la gent no pugui seure. Com s'ha cronificat ja, ho han donat ja per fet, i aleshores, clar, com altres punts de Sitges, és a dir, hem d'actuar, hem de ser valents, hem de dir-li que els incívics no poden guanyar sobre el descans dels veïns, perquè vostè a les 10 de la nit no pot estar fotent jaleo.

0: diuen, hòstia, posem així, els veïns diuen, anem a posar tots a la nostra part. I és un tema, jo penso que una miqueta de voluntat de dir, escolta, anem a solucionar aquest problema, anem a passar cada quart d'hora, anem a amargar-los la vida amb els incívics. Fem-ho, fem valdre les ordenances municipals respecte al tema de la beguda d'alcohol, i ja no et parlo d'altres substàncies, vale? Hòstia, que tenen dret a descansar. I això escenifica una miqueta la desídia del senyor David Martín i del senyor Laura Carbonell, perquè per lo que sigui, envien un tio amb una càrcel a netejar 2 metres quadrats i es pensen que ja han fet la neteja. Ja és un tema de convivència. Com em consta que hi ha hagut altres punts de Sitges. La cronificació del tema de la plaça Espanya. Bueno, ara digue-li que en vota. Mm-hmm. També el que van arribar a patir aquells veïns durant anys. És a dir, això escenifica una miqueta aquest govern que tenim. Bueno, si se li pot dir govern.
1: Anem al pícnic al Kansas i al Club de Mar, al pícnic fonamentalment, perquè és el darrer protagonista d'aquesta història que va començar amb el Club de Mar, va seguir pel Kansas i ara el pícnic.
0: És la trilogia, quan aquest regidor fa uns anys en un debat del PPAC va dir, hi ha un informe de costes on tot això va fora... Me'n recordo, vosaltres amb el resum del ple ho veu comentar.
1: Sí, perquè ens va cridar molt l'atenció. La directora del Mar, era?
0: Sí, la directora general. Era una dona.
1: Era una dona, sí. Però...
0: Galdeano.
1: És a dir, el títol, sí. la condició, o no, directora del Mar, una cosa d'aquestes.
0: Sí, sí, sí.
1: Bé,
0: sí.
1: Amb un informe en què deia...
0: Jurídic, basant-se jurídicament, que tot allò aniria fora.
1: Bàsicament que tot allò aniria...
0: Aniria fora perquè hi havia una sentència ferma. Aleshores, clar, jo quan ho vaig dir, doncs, bueno... Si tu em preguntes, bueno, tot aquest procediment ahí queda escenificat, no? La realitat, vull dir, ara això se sosté, per lo que jo puc entendre, perquè està declarat Becil con L, no? D'interès local, no? Aquí tenim dues opcions. O sigui, hem perdut, o sigui, Sitges ha perdut. Vale? L'Aurora no, l'alcaldessa no ha sabut defensar-ho, ni ella ni els anteriors. Allò han estat en una situació irregular o il·legal, que tots ho sabien, les tres parts. Jo quan vaig tenir la corresponsabilitat de poder parlar amb el senyor Diego Fernández del Miteco, ella em va dir, Ignacio, que me treguen una proposta. Jo sempre ho he defensat. Perquè allà encara es podia haver salvat 300 metres de cada, el que és pínic, 300 metres Club de Mar, i aleshores licitar-ho. Perquè el Ministeri no entén que això sigui d'una promoció privada. Allò se tenia que fer una concessió, una cosa pública, no? I obrir-ho al poble. No hem estat capaços. Vull dir, al final, l'alcaldessa amb aquests vídeos que se li veu molt, que s'ha fet viral per les xarxes, que se li veu molt muy perjudicada, podríem dir, com quan a vegades diuen que los niños y los borrachos no dicen mentiras, ella ja va sanificar el que pensa realment darrere a fons de tot això. Va dir... Estos pijos de mierda, no? Vull dir que al final el subconscient la va trair, perquè, ja et dic, sota el meu punt de vista la vaig veure amb aquell vídeo molt perjudicada i al final va acabar dient el que ella pensa, no? I la escenificació d'ahir de la roda de premsa que la vaig escoltar, i aquest dematí he tornat a escoltar Rodeo Maricel, escenifica que ni s'ho creuen, vull dir, estan contents. És a dir, ells busquen un culpable. En aquest cas, foten el culpable al Ministeri. No, vostè, nosaltres sí, ja s'ha perdut la guerra amb el Ministeri. No ens ha pogut fer-ho millor. Per un motiu o per l'altre. Perquè ens hem cregut més gestos que el Ministeri. Ens hem cregut que li podíem prendre el pèl al Ministeri i al final hi ha una sentència ferma. I amb una sentència ferma, només per el que jo entenc, ojo, s'aguanta pel Becil. Ja t'ho diuen. O me levantes el tema del Becil per un pleno municipal o iremos a la ruïna. Jo ara et diré una cosa i no estic en contra, sobretot, que quedi molt clar, que no es pugui transversar les meves paraules. Jo sempre he parlat molt clar amb la gent que he pogut parlar amb el Club de Mar. Pic no he parlat mai en Kansas menys, que jo pensava que tot això es tenia que regularitzar perquè han estat il·legals molts anys. Però jo penso que ara diré una cosa que potser serà molt impopular, però nosaltres hem perdut. Sí, hem de reconèixer que hem perdut. ¿Vale? I posant-nos en aquesta tessitura hem de decidir què fem. Deixem morir allò fins que arribi la ruïna amb totes les problemàtiques que ens vindran de salubritat, de seguretat, o siguem pragmàtics, aixequem el Becil, ¿vale? Que és la pedra que ens està dient, perquè com un jutge digui que això es va fer a conseqüència per poder-ho...
1: Que és el recurs que
0: hem presentat, però es va fer

0: amb temps que no tocava, perquè et diuen, això vostè ha fet perquè jo no tiri enrere, l'aixequem i tot allò ha d'anar a terra. Per què? Perquè cronificarem el problema. I ho dic ara, i no sé si les properes hi serem o no hi serem, però intentarem ser-hi per recordar-ho. Però és que al final allò tindrà que anar a terra. Per què? Perquè no hi haurà cap decisió política que vagi en contra d'una decisió ferma judicial. Sí? I li estem dient, vostè o m'ho aixeca o fins que vostè declari ruïna. Què farem? L'Aurora, la senyora il·lustríssima, és una estratègia política clara de ficar les culpes, com fa sempre, amb el Ministeri d'Espanya. Però no estan veient la jugada, perquè l'Aurora s'aguanta amb aquí Sitges amb el Partit Socialista, moltes vegades li ha salvat la papeleta. Però a Espanya, tot en suma, que això hi haurà un canvi de govern, s'evidenciarà un canvi de govern. Aleshores, jo penso que és una estratègia política, per molt que diguin que s'estimen Sitges, s'estimen, perdó de la paraula, una merda, s'estimen Sitges, i el que volen ells és aguantar tota aquesta tessitura durant el govern, enfrontar-se amb el govern per dir que ells són els culpables, quan no hem fet autoculpa ni hem fet autocrítica, perquè després quan sigui el Partit Popular, evidentment que aparentment amb Vox, és per lo que jo veig, puc entendre des de la visió política...
1: És a dir, perquè vingui,
0: tinguem algú en qui assenyalar-lo. I jo ara, ja et dic, hi estic en contra, perquè jo penso que jo, com un projecte que ens va ensenyar un dia la Beli, que ens deia... Que ho va recuperar, allò inicialment es tenia que haver posat tres peces de 300 metres quadrats que era l'original i a partir d'aquí haver sigut suficientment intel·ligent i baixar una miqueta les orelles sàpiguen al Ministeri de dir, escolta, busquem una viabilitat als tres punts.
1: O sigui, per resumir-ho, abans de deixar-ho morir, perquè el Ministeri que farà serà deixar-ho morir, doncs aixequem el becil i que vagi a terra ja directament per no deixar tot aquest espai degradat d'aquesta manera.
0: És el més pragmàtic, perquè què estem fent un tour de força? Amb qui? Amb l'Estat espanyol? Quan hi ha una sentència ferma? Què estem esperant? Quan el jutge digui, escolti'm, aixequi el becil perquè vostè van fer això a posteriori, què ens quedarà? Que ens quedarà? Dir que la culpa sempre és dels altres i no hem fet autocrítica. I això, jo penso que el més pragmàtic ara... És a dir, ja sé que és molt furlo que diré la gent, però és que estàs en contra. No, jo veig les coses com les veig. No hem estat capaços de mantenir per cada ubicació els 300 metres quadrats per fer unes concessions públiques i decidir que allò hagués estat pel poble o per alguna entitat o algun tema esportiu, cultural, com vulguis dir-li. Si ja hem perdut, no fotem la... O sigui, sempre em mati, escolti, Miteco, quan vinguin a la reunió, escolti'm, què hem de fer?
1: Dir, si ja hem perdut, no fem l'agonia més llarga.
0: No la fem.
1: Voleu dir?
0: Clar.
1: D'acord. Tenim temps suficient per dues coses. Primer, que ja teniu candidat o candidata.
0: Per les properes eleccions.
1: Hombre, claro.
0: Sí, bueno, sí. De fet, abans de l'estiu vaig exposar el meu posicionament a la Junta Executiva de Fets
1: i
0: em van dir que deixem passar una miqueta a l'estiu i que ara retrobarem una miqueta el tema del meu posicionament, que sempre ha estat molt ferm, doncs els vaig exposar i em va dir frena, que volen tenir un procés de reflexió i no sé si l'hem tingut o l'han tingut, però jo vaig proposar el que jo pensava que tenia que ser en aquell moment en aquella taula i ara, doncs, ara aviat...
1: Bueno, que hi ha possibilitats que repetiu?
0: Jo he posat la meva proposta a sobre de la taula i això pues, quan toqui jo ho explicaré. Ho explicaré perquè en primera opció tothom va posar el fre de mà.
1: Bueno, pròximament en esta pantalla. Aleshores, queda el temps que queda, però no per parlar de política,
0: no,
1: sinó perquè Nacho Rubí volia dir en veu alta,
0: sí,
1: quelcom que és bonic de dir,
0: sí,
1: i amb el qual hi estem, almenys els d'aquí, ja repeteixo, no estem parlant de política, i estarem absolutament d'acord. Endavant.
0: No, res, que avui m'hagués agradat trobar-me amb Pitu, aquí, no? I sortint de l'altre dia li vaig donar una abraçada i que, és que, és que va ser molt emocionant veure-lo a ell, o sigui, és una persona que me l'aprecio molt i amb tot el sentiment quan el vaig veure que m'ho van amagar, evidentment no m'ho van explicar qui faria, m'ha mirat Santa Tecla, doncs veure'l amb en Pitu, doncs, al marge de l'emoció que en aquell moment em va sobtar com ho va fer, doncs, volia doncs, aquest moment, que sé que no li agradarà, el vaig abraçar, no li vaig poder dir més, i dic, mira, doncs m'ha emocionat molt i ho dic de tot cor, i és una persona que, bueno, la me l'estimo molt i penso que ho va fer magnífic i ens hem sentit molt identificats molts i ja està, i li volia donar les gràcies.
1: Com que abans de començar la conversa he dit, vull que va,
0: sí,
1: puguem dir.
0: Sí, li volia dir,
1: i esclar,
0: volia,
1: perquè quedés, fer, perquè si no s'ho mereix. O sigui que era una sorpresa, us va venir de nou, no, no sabíeu res d'això?
0: No, no. Jo feia les meves càbales, perquè sempre faig càbales,
1: sí.
0: I hi ha coses que no te les poden explicar. I quan el vaig veure, hòstia, se'm va caure tot, que vaig pensar, hòstia, que bonic, no? Que sentit, que... Perquè és una... I mira que parlem molt de bàsquet, perquè sempre ens discutim, perquè és un forofo del Barça, que a vegades dic, hòstia, Pitu, i vale. Però com a persona, com tot, doncs penso que avui era el moment, i el volia dir-li alguna cosa, però dic, aprofitaré, perquè sé això que queda gravat, que li fotrà molt, perquè em dirà, s'emprenyarà, però li tenia que dir, m'he emocionat.
1: Sí. Dit queda, i ben dit. Nacho Rubí, gràcies.
0: Moltes gràcies. Vinga.

0: Aquesta marmelada és boníssima.
1: La noia que les prepara va començar fent-les a casa. I ara ja té obrador, botiga i pàgina web.
0: I com s'ho ha fet?
1: Amb un ajut líder.
2: Tens un projecte per impulsar un negoci en un entorn rural? Els ajuts líder poden cobrir fins al 40% de la inversió subvencionable del projecte empresarial i fins al 80% en el cas d'ens locals. Informa't en el teu grup d'acció local o trucant al 012.
0: Ara mateix aviso uns amics que volien muntar una fusteria al poble.
1: Em sembla molt bé.
2: 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
3: Què passaria si mengessis només una vegada? Que al cap de poques hores començaries a sentir fatiga i mareig. Després et baixaria la pressió i la temperatura corporal. Et sentiries molt feble i perdries el coneixement. Què passa si dones sang només una vegada? Que al cap de pocs dies ens comencen a faltar glòbuls vermells. Després baixen les nostres reserves per fer transfusions. Tot seguit comencem a trobar que ens manquen plaquetes. Així no podem ajudar els malalts de càncer, ni podem atendre emergències. Necessitem que tornis a donar sang, com tu necessites tornar a menjar. Amb una vegada no n'hi ha prou. Vine a donar. Banc de sang.
4: Ràdio Maricel, al 107.8 de la freqüència modulada.

0: I avui, excepcionalment, i sense que serveixi de precedent, farem la prèvia esportiva, aquí farà una servidora la prèvia esportiva, guiada, això sí, pel jefe dels esports d'aquesta casa, que és en Pitu Valera, però que també mereix un descans i unes vacancetes. Ens ha passat tota la informació, això sí, tot endreçadet i tot plegat. I per tant anem a fer la prèvia esportiva del cap de setmana, l'habitual sempre en aquesta hora de divendres, un cap de setmana en què el bàsquet Sitges, el Club Patí Subur Sitges i el Rugby Club Sitges s'estrenen jugant els primers partits dels seus respectius campionats. El bàsquet Sitges, que aquesta temporada jugarà a primera territorial catalana després que del descens del curs passat, que s'estrena, doncs, com dèiem, jugant demà a Pinsbens contra el Club Bàsquet Valls. I sobre com arriba l'equip a aquesta primera cita, del que se n'espera d'ell aquesta temporada, n'ha parlat amb Pitu Valera, amb el nou entrenador del sènior A del bàsquet Sitges, Manel Ruiz.
1: Bueno, jo crec que estem fent una molt bona feina en el dia a dia, en els entrenaments. Estem canviant una mica l'estil de joc que venien fent la temporada passada els que eren de l'equip, i després, bueno, amb les quatre incorporacions, doncs estem una mica d'ajuntar les peces, però crec que en el dia a dia estem treballant molt bé, i la veritat és que en l'abans dels partits que estem fent i dels entrenaments, doncs estem veient una millora molt considerable en el que volem jugar.
2: Quin balanç faries de la pretemporada, tenint en compte aquest aspecte important que comentes, no? Que vull dir, has hagut de canviar coses en quant a l'estil de joc, que les incorporacions també s'adaptin al que voleu. Com ho valores tot plegat?
1: Jo la veritat és que ho valoro de forma molt positiva. La veritat és que hi ha molta predisposició per part dels jugadors, tant els que són de l'equip com també l'ajuda que hem tingut ara per tema vacances i tot dels jugadors del sènior B, i la veritat és que en aquest aspecte estem molt contents.
2: Què et sembla debutar a casa a Pinsbens contra el Valls? No sé si ets dels que penses que prefereixes començar a casa o en aquest sentit era una mica igual, Manel.
1: Bueno, la veritat és que ens és una mica igual en aquest aspecte. Sí que la veritat que començar jugant a casa pot ser un punt fort, però la veritat és que en aquestes alçades de pretemporada, que tot i que sigui el primer partit, encara es pot dir que tots els equips s'estan preparant per al que vindrà. La veritat és que en aquest aspecte, aviam, sí que creiem que jugar a casa doncs és un handicap positiu, però bueno, tots els partits en aquesta lliga gustaran.
2: No és com comença, sinó com acaba, però què important és tenir un bon inici, no? Ho consideres així, Manel?
1: Sí, la veritat és que no és el mateix començar amb un balanç positiu en les primeres jornades, quan sí que és veritat que en aquest aspecte encara no coneixes del tot els rivals evolucionen molt de setmana a setmana, la forma que vols jugar, sistemes i tot, i sí que en aquest aspecte és molt important començar bé per poder marcar ja una mica on te vols estar donant la temporada.
2: I si et pregunto pel paper de l'equip aquesta propera temporada, què em dius?
1: Jo és el que hem parlat amb ells moltes vegades, ells sí que bueno, han comentat que, bueno, que volen estar aquesta part alta. Jo sí que els he deixat clar que crec que tenim un equip bastant complet i que pot fer les coses molt bé en diferents facetes del joc, però sí que això ho marcarà el treball del dia a dia.
2: Clar, clar, clar. Anar a preguntar precisament si creus que és bo ja d'entrada marcar-se una fita o un objectiu, no? Tenint en compte que ja una miqueta tens aquella etiqueta, no? que et poses tu mateix, clar.
1: Jo crec que, sobretot a l'inici, després, quan passin les jornades, sí que pot ser més clar en el que et vols marcar, però les primeres jornades no sabem del tot, sí que hem pogut veure si els equips s'han reforçat i no. No ens han marcat un objectiu clar, però sí que hem dit que hem d'anar a lluitar per intentar guanyar tots els partits. Després els resultats poden ser uns o uns altres, però sí que treballar-ho per aconseguir-ho.
2: Més enllà de l'estil de joc, de la manera que vols que jugui l'equip, et pregunto per la plantilla, no? Si tens veritablement la plantilla que volies tenir amb les incorporacions que haveu fet, Bàsicament, es mantenen gairebé tots els jugadors, potser la baixa més significativa és la del Nacho Velasco, però estàs content en aquest sentit?
1: Sí, la veritat és que quan es va plantejar l'oportunitat d'estar a l'equip, primer volíem saber si hi havia jugadors que plegaven, en aquest cas hi havia el Fer, el Roger Pérez i el que comentes, el Nacho Velasco, i a partir d'aquí vam voler marcar quin perfil de jugadors volíem. Teníem clar que per l'estil de joc que volíem havia de ser un perfil de jugador jove, amb talent, però sobretot que en tingués moltes ganes.
2: I pel que fa als fitxatges, què em pots dir?
1: Estem molt contents. Són perfils de jugadors molt, molt joves, que tenen moltes ganes, estan treballant molt bé. La veritat és que també els jugadors que hi eren els han fet una molt bona benvinguda i crec que estem encaixant les peces, però que en aquest aspecte dels fitxatges estem molt contents perquè ens donen aquest plus.
2: I si parlem d'aquest grup 2 de primera categoria, no sé quina opinió et mereix aquest grup, els rivals que teniu. Sí que, clar, a dia d'avui fer una hipòtesi de qui estarà dalt i qui no podrà estar, doncs és una mica complicat, no? Però què et sembla, Manel, tot plegat?
1: Bueno, pel que hem pogut veure, és difícil fer una previsió, però sí, pel que hem pogut veure a través de les xarxes o vídeos o pàgines web, és que hi ha diversos equips que s'han reforçat molt bé amb fitxatges de categories superiors. I bueno, crec que hi haurà un bon grup que lluitarà per aquestes dues primeres places d'ascens. I sí que és veritat que poder veus algun rival que poder és una mica més fluix, però ja dic, costaran tots els partits de tota la temporada, costaran molt.
2: L'equip ve d'un mal moment, ve de perdre categoria, ve de perdre copa. No sé com l'has trobat tu especialment, crec que això ja t'ho vaig preguntar l'últim cop que vàrem poder parlar. Com has vist els jugadors, si els has vist especialment doncs, motivats en aquest sentit, no? Perquè clar, quan un ve de perdre categoria el que vol fer és recuperar-la com més aviat millor.
1: Sí, sí que és veritat que porten 2 anys en què en aquest aspecte havien sigut difícils en quant a resultats. Sí que podem esperava que els jugadors en aquest aspecte pues estiguessin una mica descentrats en moltes coses, però sí que és veritat que jo el que m'he trobat és una motivació per tot el gruix de jugadors.
2: T'ha sorprès això?
1: Sí, és que no és difícil quan perds una categoria, no és difícil la mentalitat per començar-ne una altra.
2: Ja.
1: Vale? I en aquest aspecte sí que és veritat que en aquest aspecte estem molt contents perquè els jugadors, la veritat és que els hem trobat molt motivats i predisposats.
2: Hem parlat de l'equip, de la plantilla, dels jugadors, però pregunto per tu, no? Una miqueta, com ho estàs portant? Com van aquests primers mesos de feina aquí a Sitges?
1: La veritat és que estic molt content. El club, la veritat és que tant a mi com al Guillem, que és el meu ajudant, ens han obert els braços totalment. I la veritat és que això ho està ficant molt, molt fàcil, tant en tema d'entrenament, si necessitem ajudes del bé, tot el que els hem demanat de moment doncs estan molt predisposats. I la veritat és que això facilita molt la feina del dia a dia.
2: Et preguntava fa uns moments quin creies que havia de ser el paper de l'equip, no? Ja ha quedat clar una miqueta que això ho marcarà el dia a dia, no? La mateixa competició. Et pregunto ara pel paper de l'afició, no? Una miqueta perquè a vegades va molt lligat, no? Vull dir, un bon paper de l'equip també anima molt a l'afició i es crea un bon clima aquí a Pinsbens.
1: Sí, exacte. Jo crec que també els resultats, quan hi ha una dinàmica positiva, no només es transmet dins de l'equip, sinó que també es transmet a fora. També tenim diversos jugadors que són entrenadors i això també facilita una mica les coses. Jo havia vist algun partit del Sitges en aquell moment que et trobaves la grada plena i la veritat és que feia molt de goig.
2: Clar, estic mirant els rivals, clar, el més proper és el Ribas. Sí. Tindrem derbi aquesta temporada amb el Ribas. Home, també és interessant, no?
1: Sí, la veritat és que són d'aquells partits que fan molt de caliu. Sí que és veritat que a mi en aquest aspecte són partits que costen de plantejar perquè moltes vegades es juga més amb el cor que no amb el cap.
2: Ja.
1: I són d'aquells partits que com a entrenador són difícils, però alhora com a jugador la veritat és que sempre és una motivació extra jugar un derbi.
2: S'ha de gestionar aquell punt més emocional, no? Probablement, Manel?
1: Exacte. Moltes vegades aquests partits es plantegen d'una forma i canvien totalment l'estructura o la dinàmica de joc que has pogut portar durant diversos partits. Són partits molt, molt emocionals, però la veritat és que tant pels jugadors com els entrenadors també i per als espectadors són partits molt vibrants.
2: Molt bé. Et faig l'última, Manel. Què veurà l'afeccionat que vingui a Pinsbens?
1: Nosaltres tenim clar que el que volem fer és un joc molt alegre, tant ofensivament com defensivament. Ens agrada en aquest aspecte i estem treballant per fer un joc molt ràpid, que jugui en els primers segons de possessió sempre que es pugui, i una defensa bastant intensa. Crec que això també és un aspecte que a la gent també li agrada, veure un bàsquet molt més ràpid i dinàmic que no un més lent.
2: Molt bé. Doncs un bon missatge per acabar. Manel, gràcies per haver atès la nostra trucada, que vagi molt bé i que tingueu un bon inici de temporada. Ja anirem parlant.
1: Moltes gràcies i a vosaltres per trucar-me.
0: L'enfrontament entre el sènior del bàsquet Sitges i el bàsquet Valls de demà a Pinsbens començarà a 6:45 de la tarda. Per tant, a veure si el pavelló s'omple de gent per animar en aquest primer partit d'inici de temporada, en què, com bé deia en Manel Ruiz, doncs, l'objectiu és lluitar per guanyar tots els partits, tot i que serà complicat doncs, quedar-se amb aquest grup final d'aquestes dues places d'ascens. I deixem el bàsquet, ens anem cap al patí, perquè qui també s'estrena jugant a casa és el Club Patí Subursitges i també ho fa amb nou entrenador a la banqueta. Edu Dessus, que la temporada passada encara era jugador, afronta aquesta nova etapa dirigint els que fa ben poc eren els seus companys. El Subursitges s'enfrontarà demà al Junquerenc i Edu Dessus també ha fet una valoració prèvia del que s'espera de l'equip en aquesta nova temporada, jugant de nou a la segona catalana. Així li comentava en Pitu Valera.
3: Doncs crec que hem fet una pretemporada prou correcta, la veritat. Tenim la sort de, sobretot aquestes últimes setmanes, poder ser gairebé tot l'equip. Aleshores, bueno, estem acabant d'agafar aquests mecanismes molt necessaris per l'inici de pretemporada, que és el dia 26. Així que, de moment, bé, portem dos amistosos, un guanyat, un perdut, i avui, dijous, tindrem el tercer.
2: Molt bé. Com t'has trobat tu personalment en aquesta, diríem, nova faceta com a tècnic de l'equip? Fins fa poc, crec que ho vam comentar el darrer cop que vam poder parlar, Edu, eren els teus companys, eres jugador. Ha costat fer aquest traspàs?
3: Crec que ha sigut bastant fàcil. Òbviament, per mi també són moments de molt aprenentatge, d'acabar de transmetre bé què és el que vull i com ho viu per l'equip durant tota aquesta temporada, però crec que bueno, hi ha hagut bastant de respecte i sobretot moltes ganes, tant per part meves com per part de l'equip, i això ha facilitat moltíssim aquesta transició que vam comentar.
2: Per tant, consideres que en aquest sentit ha estat un avantatge, no? El fet que fins fa poc eres company d'ells?
3: Crec que sí, perquè a mi m'agrada veure les coses, tot el positiu que es pugui, i en aquest cas doncs, el fet d'estar com a jugador l'any passat, entendre bé les dinàmiques dins del vestidor, entendre des de la pista què sentia que necessitàvem o què creia que era important per bueno, aquests partits on vam tenir més dificultats poder treure'ls endavant, doncs crec que ha sigut molt positiu per aquesta nova faceta que estem desenvolupant.
2: A partir d'aquí, Edu, quina idea tens tu de l'equip?
3: Crec que, sobretot pel que jo vull, pel que hem vist aquesta temporada, vull un bloc defensiu molt marcat i en atac bastant més dinamisme del que vam poder veure l'any passat. És una miqueta en la tònica o la idea que estem treballant i una miqueta més d'organització poder. La meva percepció o idea del hockey és una miqueta més calmada del que fèiem l'any passat, aleshores, bueno, guiar una miqueta cap a aquest aspecte.
2: Un equip, si no tinc mal entès, que sàpiga gestionar els moments del partit?
3: Correcte. Aquesta pretemporada ja ens hi vam trobar, sobretot contra el dissabte passat a la presentació, que vam jugar contra el Sant Just, un molt bon equip que va baixar l'any passat de primera catalana, i en algun moment que ens vam veure superats, entendre com gestionar aquest timing, aquest moment de partit, que poder l'any passat vam patir una miqueta més, treballar-ho molt per, a través d'aquesta organització, poder treure cap endavant o que la diferència no vagi a més.
2: Entenc, Edu, que pel que fa a l'equip, també és un avantatge haver mantingut bona part del bloc de la temporada passada.
3: De fet, mantenim el bloc sencer amb dues noves incorporacions que ajudaran molt, sobretot perquè les temporades són molt llargues, però sí, el fet de mantenir el bloc, coneixent-nos ja tots una miqueta més, ajuda molt, i sobretot a mi m'ajuda molt per com plantejar-ho, com enfocar-me, doncs, això, a nivell individualitzat amb cadascun dels jugadors o com a col·lectiu. I també, doncs, aquesta confiança, doncs, també ajuda a poder dir les coses i evitar malentesos.
2: Amb les incorporacions de l'Àlex Ortega i l'Arnau Monasterio, considereu que la plantilla ja està tancada o això no es pot dir mai?
3: Això no es pot dir mai, però en principi sí. Al final tenim una plantilla d'11 jugadors de pista amb dos porters. Àlex Ortega, tant Àlex Ortega com Rubén Gómez, que ja estava l'any passat, de moment estan lesionats, estem esperant a que s'acabin de recuperar, però en principi amb una plantilla d'11 jugadors que, bueno, això provoca que hi hagi 3 desconvocats per partit, de moment podríem tancar-ho així, almenys doncs, fins al desembre, gener.
2: Tenint en compte que la temporada passada l'equip es va quedar allò, no diré a les portes, perquè, vaja, semblava una cosa i al final va acabar sent una altra. Quin consideres que hauria de ser el paper de l'equip aquesta temporada que està a punt de començar, Edu?
3: Bueno, la idea és clara i és el que hem transmetent al vestidor, i alguna vegada que ho he comentat amb la Junta o amb el Marc, el Presi, és millorar el que es va fer l'any passat. Aleshores, vam quedar a 5 punts del playoff, com a mínim, estar a playoff o lluitar tota la temporada per estar allà dalt i no tenir els mateixos problemes que vam patir l'any passat, on les últimes jornades doncs ja no lluitàvem per res.
2: Què et sembla aquest grup en el que s'haureu de guanyar les garrofes, com es diu en aquests casos?
3: És un grup bastant complicat, sí que amb aquesta, diguem-ne, reforma que ha fet la FECAP, canviar molt equips, diguem-ne, propers, només en tenim dos, com són el Vilafranca i el Capellades.
2: Sí, sí.
3: I el fet aquest de trobar-nos a nous equips, com pot ser el Juncarenc, que és la primera jornada, Santa Perpètua, Sant Manat, provoca que siguin rivals que no coneixem gaire. Això, doncs, com sempre, té coses positives i negatives, però sí que és un grup on hi ha bastant de nivell, equips que l'any passat van lluitar pel playoff d'ascens a primera catalana. Aleshores, no serà un grup fàcil ni per desplaçaments, ni per equips, ni per pistes on hem de jugar, perquè ja són bastant complicades, però crec que el que hem de fer és confiar en nosaltres, en el treball que estem fent i en com volem enfocar aquesta temporada.
2: I et faig cèdula darrere. Debuteu a casa aquí a Pinsbens contra el Juncarenc. Ets dels que penses que millor jugar el primer partit a casa o t'era igual en aquest sentit?
3: A mi personalment, i crec que l'equip no ens canvia gaire cosa, sí que, bueno, a nivell d'afició, sobretot si podem aconseguir un resultat positiu, és una molt bona manera d'alimentar aquestes ganes que tenia la gent l'any passat de venir al pavelló. Aleshores, començar així, i si tot va bé amb una victòria, és l'ideal per intentar plantejar una temporada d'èxit.
2: Com es diu allò, crear un bon clima, no? Perquè l'afició es torni a enganxar i torni a recolzar l'equip.
3: Correcte, això de fet ja es va veure el dia de la presentació i bueno, en algun moment que he tingut possibilitats de parlar amb ells, des del senyor estem superagraïts perquè realment es gaudeix moltíssim el fet de poder jugar un pavelló que està ple, on hi ha gols que es celebren, hi ha tensió, i jo com a jugador que bueno, estava a pista l'any passat, es gaudeix moltíssim. Aleshores, tot el que sigui crear aquest ambient, sumar pel club perquè bueno, ajudin o incentivin aquest moviment, doncs nosaltres feliços.
2: Molt bé. Doncs ens quedem amb aquest darrer missatge. Edu, moltíssimes gràcies per haver atès la nostra trucada. Que vagi molt bé, bon inici de campionat i ja anirem parlant.
3: Moltes gràcies, Pitu. Ens veiem aviat. Que vagi bé.
0: Doncs vinga, l'afició del Pati Subursitges, a veure si omple aquest pavelló i anima bé aquest equip en aquest primer partit demà contra el Junquerenc, que jugarà, com deien, al pavelló de Pinsbens i que començarà a les 8 del vespre i que, amb el que obren temporada, una temporada que, com bé deia el jugador ara fet entrenador, Edu de Sus, doncs no es preveu una temporada fàcil. Però, vaja, la il·lusió inicial que sempre és present i que a veure si els facilita aquest inici de temporada. Deixem el patir i ens anem cap al rugbi, perquè a la divisió d'honor B de rugbi, el Rugby Club Sitges afronta la seva segona temporada en aquesta segona divisió del rugbi espanyol i ho farà amb un equip renovat, però amb la il·lusió, això sí, de poder donar un pas endavant. El seu entrenador, Diego Godoy, també ha conversat amb en Pitu Valera, ens parla dels reptes de l'equip en els que serà la seva tercera temporada dirigint el Rugby Club Sitges.
4: Anem confiats un altre cop. Crec que l'equip, en l'experiència que van assolir en la permanència, es va veure que és un equip que li pot competir a qualsevol equip. Així que amb aquesta idea iniciem la nova temporada.
2: Esteu encara allò acabant ja la fase de preparació. El debut és el dia 26, si no m'erro, Diego, aquí a casa contra Poblenou.
4: Sí, el dissabte a les 4:30 contra Poblenou, i aprofito per invitar a tots a que vingueu a ajudar a l'equip, perquè el Poblenou, el primer que ens toca, és un dels equips que va estar promocionant per pujar i té molt bon equip tècnic també, i serà un partit molt, molt dur. I la veritat que nosaltres l'anem treballant poquet a poquet, perquè estem tenint una mica de problemes en el tema de jugadors, val? Perquè tenim jugadors que se'n van d'Erasmus, algun jugador també que ho deixa per feina, i s'han incorporat altres jugadors, i llavors hem d'anar conjuntant tot això i intentar assolir el mateix nivell que van tenir l'any passat.
2: Mira, precisament et volia preguntar sobre el planter, sobre la plantilla, si serà molt diferent a la de la temporada passada, en aquest sentit.
4: Sí. Hi haurà molts canvis, sí, la veritat és que sí. Perquè, és a dir, mira, hi ha un avantatge que és tenir jugadors joves, és un avantatge, indudablement, perquè en el club tenim... les fornades que ven de baix tenen molt bona qualitat, però són tots molt joves, i també aquesta joventut la tenim a l'equip sènior. És a dir, la mitjana d'edat pot ser, no sé, però crec que deu estar sobre 21 anys, no? I això és una bendició per qualsevol entrenador, no? Que diguis, ostres, tinc jugadors de cara a futur que puc treballar amb ells. Però després està l'altra part. L'altra part són els estudis, són els treballs, te limiten molt... per compaginar a l'entreno, als estudis, treball, és molt difícil... I llavors tindrem bastantes baixes, sí. Però, per altra banda, gent que ja té 22 anyets o així, que ja han acabat aquesta etapa, pues se tornen a incorporar al rugby, però sí, hi hauran força cares noves.
2: Molt bé. Sovint, quan parlem de planters joves, Diego, tendim a dir allò de, ostres, sí, joves, està molt bé, però faltarà aquell punt d'experiència. Creus que serà el cas o no?
4: No, mira, hi ha per mi una cosa que ho entendrà tothom. És a dir, el Lamine Yamal en quina edat va debutar?
2: Sí, sí, amb 15 o 16, sí. No.
4: Ja està, sí. Ja està. El jugador pot ser jove, però si té qualitat, té tècnica, té tot, té la mentalitat, té ganes d'anar a millorar cada entreno i esforçar-se al màxim, la joventut no és excusa.
2: Està clar. Si es pot suplir d'altres maneres, doncs perfecte. He donat un cop d'ull al grup B, que és el vostre. No sé a tu personalment què et sembla, Diego, els rivals que tindreu en aquesta primera fase, a l'Acre d'Alacant, al Buc, a l'Hospi, al Cau de València, el Toro, Andorra i, com dèiem abans, al Poblenou. Què et sembla?
4: Pues mira, primer te volia fer una puntualització perquè ha sortit ja la resolució del comitè de competició perquè a l'Hospitalet ha renunciat a la plaça i se l'ha cedit al Palma, és a dir, que tornarem a anar al Palma.
2: D'acord.
4: El partit que tenien contra Hospitalet al cap de setmana de l'11 d'octubre anem a Mallorca.
2: Val.
4: Així que... És que ha sortit la resolució, ens havien comentat que seria així, però fins que no ha sigut oficial no s'ha comentat. Però, a veure, el grup és igual que l'any passat. Jo crec que l'equip que s'ha reforçat força bé és el Buc. Jo, per mi, el Buc serà un dels candidats de jugar a la promoció d'elit. I amb el Palma, l'Acre, el Toro... Estem allà en un nivell molt semblant tots i els partits seran molt disputats i molt ajustats. Jo crec que no seran uns resultats amb molta diferència, sinó seran partits molt disputats i molt ajustats. No? Uh-huh. Però crec que cau de València en la cantera que té, però també li han marxat bastants jugadors... El Poblenou, ja sabem, és això que et dic abans, no? Poblenou té molt bon equip també. És a dir, jo crec que hi hauran dos grupets, més o menys, val? Dos grupets de 4 i 4, no? Poblenou, Bucau, Andorra, i per l'altra banda, el Toro, nosaltres i d'això. Això no vol dir que nosaltres no anem a lluitar per entrar a la promoció d'elit, eh? Dic a priori, perquè després en el camp s'ha de veure tot.
2: T'ho volia preguntar a partir d'aquí, d'aquest anàlisi que fas, Diego, sobre els rivals, quin creus que pot ser el paper de l'equip, no?, en aquesta segona temporada a la Divisió d'Honor B.
4: Clar, és això que et dic. Sí. Nosaltres ja portem amb aquest serà el tercer any i què passa? Que hi ha molts automatismes que ja el tenen assolit, no? I tu quan veus a l'entreno, veus entrenos de força qualitat i força moviments i pilotes que no cauen i la gent sempre està posada en lloc i tal, val? Amb això jo estic convençut que farem bon paper, però també hem de ser una mica realistes. Encara ens queda una mica per donar el pas, que ojalà sigui aquest any que podem estar amb els equips que a priori en les temporades de DHB sempre estan per sobre, no? És a dir, no estem dient que aquests equips siguin els millors, no, sinó que històricament aquests equips sempre han estat per sobre en la classificació de DHB, no? Llavors, nosaltres hem d'intentar entrar allà, però també som conscients de que aquest any els punts de la primera volta també s'arrosseguen a la segona. Llavors, no farem com l'any passat de donar minuts perquè tots tinguin experiència, perquè l'experiència ja la tenen, ara anem a lluitar tots els partits, està clar.
2: Ho recordaves ara fa uns moments, Diego, aquesta serà la vostra tercera temporada aquí al Sitges. suposo que en fas una valoració, un balanç positiu de la vostra estada aquí.
4: A veure, no sóc jo qui hauria de fer el balanç, no? Haurien de ser la Junta per la seva banda i els aficionats o els jugadors també que valorin, no? Jo estic molt content. Jo sempre que em pregunten o sempre que em diuen canviaries de club? No. No, perquè Sitges m'he trobat un club, m'he trobat una ciutat i m'he trobat una gent que t'ho donen tot, estan per treballar, és difícil com tot, però jo em sento molt a gust, em sento molt estimat, de veritat, per tota la part del club, així que la valoració meva particular sobre Sitges és genial i la que tingui meva no sóc jo qui l'hauria de dir.
2: Sí que és cert, Diego, i gairebé per anar acabant, que Sitges es troba, diguem-ho així, si se'n permet, en aquesta fase encara de creixement, de consolidar encara més aquesta fantàstica pedrera que té de jugadors, de formació. I una miqueta el resultat és això, no? És tenir un planter jove que està ara mateix a Divisió d'Honor B.
4: Sí, sí, és això. A veure, nosaltres també som conscients, i això ens ha passat aquest any, per què? Perquè hi han jugadors molt bons. Bueno, ens han vingut ja a buscar a dos jugadors que ens han anat a Sant Boi, no? Llavors, això hem de ser conscients també de que els jugadors que tinguin qualitat vindran als altres equips. Nosaltres el que hem d'intentar és donar-li totes les eines, donar-li totes les facilitats perquè es quedin al club i ajudin als jovents que venen de baix, que tenen molta qualitat, a consolidar el projecte, no? Si la gent se va marxant serà difícil, però si la gent aposta, no? Més que per jugar en una categoria, sinó aposta per la filosofia del club, no? Si aposta per mantenir-se encara que sigui a DHB i no en Divisió d'Honor, si aconsegueix mantenir aquest compromís i esperar a la gent que està que vindrà de sota, jo crec que el Sitges és, per mi, és un dels clubs que té més futur al rugby català.
2: Doncs un bon missatge per acabar. Diego, moltíssimes gràcies per haver atès la nostra trucada, que vagi molt bé i que tingueu una molt bona temporada. N'anirem parlant.
4: Pues com sempre, a vosaltres, Pitu, i gràcies per l'atenció que sempre ens doneu.
0: Diego Godoy, l'entrenador del Rugby Club Sitges, el Rugby Club Sitges en aquesta tercera temporada que començarà demà a Divisió d'Honor B i que ho farà al camp polivalent de Pinsbens contra el Poblenou, un partit que començarà a 4:45 de la tarda. Per tant, jo ara mirava i dic, aquells que vulguin i que els agradi l'esport, demà a Sitges tenen una tarda fantàstica i poden fer un ple el 15, eh? Comencen a 4:45 de la tarda al polivalent veient el rugbi, com s'enfronta, com dèiem, al Poblenou. Després, baixen unes escaletes, com aquell qui diu, se'n van al pavelló, a 6:45 al bàsquet Sitges, que jugarà contra el Valls, i acaben baixant una mica més d'escales, o si no, pel carrer si volen anar per fora, i acaben amb el patí a les 8 del vespre contra el Junquerenc, i tenen la tarda feta a Sitges veient esport. Pel que fa a la resta de la jornada esportiva, destaca també que la Unió Esportiva Sitges rebrà demà el Júpiter en partit de la segona jornada en el grup 3 de la primera catalana, partit que es jugarà al Municipal d'Aiguadols a 6:45 de la tarda. I també demà, en aquest cas al pavelló de Pinsbens, i en aquest cas en horari de matí, de 9 del matí a 2 del migdia, els més menuts, els més petits, seran els protagonistes d'una nova edició del torneig solidari Memorial Pol Lahoz, un torneig que arriba ja a la seva 14a edició i en el que hi participaran, doncs, com dèiem, els més petits, els equips de les categories pre-mini i mini, això al matí de 9 a 2, ja ho saben, aquest memorial que ens recorda aquell jove sitgetà, en Pol, fill de l'Estela i del Xavi, i que és també d'alguna manera el motor I ho acabo i ho lligo amb això, de la cursa de la Lluna Plena, que per cert arribarà també a la 14a edició aquest proper 23 d'octubre. També aquí Sitges, com saben, tots dos actes, tots dos esdeveniments esportius per recollir fons pel Laboratori de Recerca del Càncer Infantil de l'Hospital Sant Joan de Déu. Fins aquí la previsió esportiva d'aquest cap de setmana. Ja ho saben que tenen de tot. El que fem és una pausa musical, fem una mica de descans musical, perquè aquí ens falta en Pitu, en Pitu ens explicaria més coses, però jo ja no sé què més dir. Així que posem música i vinga, tornem.

I amb Miley Cyrus arribem a les 11:57. Res, dos minutets, poc més de dos minutets perquè ens acomiadem, perquè donem entrada al cap de setmana. Abans però, i ho estem veient ara a la xarxa, saben que aquesta setmana doncs el tema de conversa segurament al carrer, més enllà de Santa Tecla, per descomptat, que sembla ja que faci molts dies, però fa res, literal, dos dies que va acabar, és aquest anunci de que el pícnic diumenge passat demà passat tancarà les portes definitivament, després doncs, que rebés la carta esperada d'altra manera del Ministeri, tal com la van rebre el Kansas i el Club de Mar. Què ha fet el pícnic? Doncs convocar els sitgetans a una copa de cava de comiat aquest diumenge a les 6 de la tarda, de 6 a 9 del vespre. Hi haurà comiat al pícnic amb copeta de cava, amb música, amb rumba catalana, amb en Sergi Ramírez, per dir adeu a aquest establiment que està a Sitges, que funciona a Sitges des de l'any 1956 i que el 2026, crònica d'una mort anunciada, també ho hem de dir, perquè això feia molts anys que es deia i semblava que no arribava mai, doncs ha arribat al 2026, aquest adeu al pícnic que intuïm que serà prou multitudinari pel que s'està veient a les xarxes. Per tant, si tenen ganes doncs, d'acomiadar-se, fer-se la darrera foto, si més no, perquè això sí, serà la darrera foto del pícnic tal com el coneixem ara, poden fer-ho aquest diumenge de 6 a 9 de la nit, tal com ells mateixos des del restaurant han convidat els sitgetans i les sitgetanes. Ara sí, posem el punt i final al programa d'avui, donem la benvinguda al cap de setmana, ja és divendres, que diria la pregonera, la Zoe Puig i Bet, ja és divendres, doncs sí, ja és divendres, i nosaltres hi tornarem dilluns, que acabin de passar bon cap de setmana, adeu-siau.

En punt les 12 del migdia. El govern s'obre a revisar el model d'escola inclusiva i a millorar l'acollida dels alumnes nouvinguts en l'acord de país que vol assolir amb els grups parlamentaris. El president Illa ha rebut avui a tots els partits, a excepció de Vox, que no s'hi ha volgut sumar. Junts i Suma veuen marge per l'acord en el decret d'habitatge. Les converses s'han desencallat arran del desnonament de Mari Carmen, que ha interpel·lat governs i partits a buscar solucions. Junts planteja desgravacions en lloguers i hipoteques i la prohibició dels desnonaments de pisos de fons voltor. Les més de 56.000 persones que cobren la pensió no contributiva a Catalunya rebran a partir d'ara una pujada de més de 50 euros. L'augment compromès pel govern és possible per un canvi normatiu que preveu incrementar el complement de la Generalitat tot i la pujada estatal. Els beneficiaris cobraran el primer pagament de manera retroactiva des de principis d'any. La paeria de Lleida aprova l'ordenança que prohibeix anar pel carrer amb burca o niqab, ha tirat endavant de forma inicial amb els vots del PSC, Junts i Vox. La resta hi han votat en contra. La prohibició té algunes excepcions, una de les quals és l'exercici de drets fonamentals. L'any passat a Catalunya es van fer 233 eutanàsies, un 64% més que l'any 2024. També ha augmentat el nombre de persones que demanen la mort assistida. Van ser prop de mig miler, un 40% més. El ple de l'Ajuntament de Barcelona ha aprovat definitivament l'increment de la taxa turística als creueristes de curta estada i ha decidit congelar en 4 euros la taxa turística dels albergs. En canvi, no ha aprovat l'increment de l'IBI als hotels de luxe de la capital catalana. El govern espanyol obre la porta a ampliar el corredor mediterrani més endavant en funció de l'interès de les empreses

0: Bèstia, que acaba de passar pel Festival de Cinema de Sant Sebastià.
1: Esports.
0: Ricard Isidro, bon dia.
2: Bon dia, Carme. El Girona obre la setena jornada de la segona divisió, rebent l'Albacete avui a 8:45 del vespre. Els gironins, que són vuitens, reben el penúltim. El Mundial de Clubs d'Handbol, debut del Barça, 1:15 del migdia d'aquí a 12 minuts contra el Pinheiros brasiler. A la Lliga Futbol Sala, a 8:45 del vespre, Barça-Cartagena. I el Barça de bàsquet d'Alexander Sekulic comença el seu camí a l'Eurolliga masculina amb un triomf sobre l'Efes d'Istanbul per 89-82.
0: I el temps tarda assolellat amb algun núvol prim i calor estiuenca. La majoria de màximes entre els 30 i 35 graus i podran arribar els 37 a les Terres de l'Ebre. Al cap de setmana tindrem més núvols i afluixa una mica la calor, però continuarem amb temperatures altes per l'època de l'any.
1: Trescat Info.
0: 12 i pràcticament 4 minuts. Us informe Carme Clèries. Bon dia a tothom, benvinguts. Com us dèiem, el govern s'obre a revisar el model d'escola inclusiva i a millorar l'acollida dels alumnes nouvinguts en l'acord de país que vol assolir amb els grups.

0: Catalunya al dia. Amb Estel Batet.
1: Lleida ha aprovat l'ordenança que prohibeix el burca i el niqab als espais públics. Ha tirat endavant amb els vots a favor del PSC, Junts i Vox. La resta de grups hi han votat en contra. L'equip de govern dels socialistes ha pres nota del que va passar el 2010, quan també es va aprovar una ordenança en aquesta mateixa direcció. Lleida va ser la primera ciutat de l'estat espanyol a regular el vel integral en espais municipals, però no l'única. Com tampoc va ser l'única que va haver de guardar l'ordenança al calaix perquè el Tribunal Suprem va anul·lar la norma, la de Lleida i la d'altres municipis, no tots, amb l'argument que els ajuntaments no poden decidir sobre drets fonamentals. Què ha canviat ara, doncs? El text de l'ordenança no parla explícitament del burca, ni del niqab o de vel integral. Cita, literalment, qualsevol peça de roba, vestimenta o indumentària que oculti el rostre en espais públics. Hi ha, però, dues excepcions, que sí que es pot portar a llocs de culte, en espais on sigui, llegeixo textualment, normal o habitual anar amb el rostre cobert en atenció als costums socials acceptats, i també aixeca la prohibició, i torno a llegir textualment, quan es faci en exercici d'un dret fonamental. Tenint en compte aquesta clàusula, efectes pràctics, què pot passar? Que la policia aturi una dona que porta burca ni cap o vel integral i que a l'hora de multar-la ella digui «Disculpi, agent, però estic exercint un dret fonamental, el de la llibertat religiosa». I llavors què? Se la multa o no se la multa? L'escut per blindar-se d'un altre possible revés judicial pot acabar deixant-la en paper mullat.
0: Catalunya al dia.
1: De seguida connectarem amb la Paeria per saber què s'ha dit en aquest ple que ha aprovat prohibir el vel integral. També ens fixarem en un altre cas, és el de Cervera, que té una ordenança encara vigent en aquesta mateixa línia. Ja us dèiem que no tots els municipis que van aprovar ordenança van haver de sotmetre's a la prohibició del Suprem. Va aconseguir sortejar l'anul·lació d'aquest tribunal. Sabrem per què, en aquest cas, la prohibició del burca i del niqab sí que s'aplica. I avui també estarem pendents del Palau de la Generalitat. Quim Balaguer, bon dia.
2: Bon dia, Estel.
1: Avui el president Salvador Illa i ha citat els grups parlamentaris.
3: Què us proposo? Poques mesures. 25, 30, 35 mesures no comprometen a ningú. 5 o 6. I cabares.
1: Amb aquesta petició per avançar cap a un pacte de país que aconsegueixi redreçar la crisi de l'educació, convocava aquests grups polítics del president poques mesures i concretades amb xifres i calendari els va demanar. La consellera ha explicat quins punts hi han tractat.
4: S'ha parlat de la revisió del model d'educació inclusiva, del paper de les noves tecnologies a les aules i

0: Reus, parlarem dels seus gegants, dels gegants japonesos, que estrenen vestimenta.
1: Els vestits, confeccionats per commemorar els 70 anys d'història, els han dissenyat tenint en compte les recomanacions del Consolat General del Japó.
0: I els ha permès corregir algun error important de simbologia.
2: Com portava creuat el kimono a la japonesa? El portava creuat cap a l'esquerra i això es veu, només ho porten les persones mortes. I llavors nosaltres li hem girat el kimono cap a la dreta.
0: És un divendres atípic a Barcelona perquè molta gent és fora de pont, aprofitant que ahir va ser festiu per la Mercè, i això es deu notar especialment en un dia, en una hora, que les carreteres s'omplen. Equip Viari, Mireia Sala, com ho tenim? Bon dia.
3: Bon dia, Estel. Doncs avui, aquest matí, ha estat conflictiu per diversos accidents, però cap d'ells a les vies d'accés a Barcelona. La P7 ara mateix és la via més complicada pel que fa al trànsit. Encara hi ha retencions de Mollet a Santa Perpètua per un accident en sentit sud amb dos camions i una furgoneta implicats. I també a la P7 en sentit Tarragona queda un tram de cua a Sant Sadurní d'Anoia per un accident de primera hora del matí. Aquest matí també ha volcat un camió a l'eix transversal que ocupa un carril a l'altura de Santa Maria d'Oló i encara hi ha retencions en direcció a Girona.
0: Doncs déu-n'hi-do, per ser un dia semifestiu a Barcelona sí que hi ha hagut incidències. I pel que fa al temps d'avui, dia de màxima calor aquesta setmana, ens deien esperant un canvi per diumenge. És així, Gemma Puig, bon dia.
4: Bon dia. Doncs sí, avui aquestes temperatures que ja es van enfilant, ara mateix algun valor ja arriba als 34 graus, per exemple, al Dover, o 32 a Vila-rodona. Avui s'esperen màximes entre els 30 i els 35 graus, puntualment per sobre, i sí, al cap de setmana no ve un gran canvi de temps, però sí que tindrem, d'una banda, més núvols, afluixa una mica la calor, dissabte, també de cara a diumenge, tindrem temperatures per sobre del que tocaria, però no aquests valors tan disparats.
0: Doncs això, que afluixi la calor sempre és notícia últimament. Gràcies, Gemma, bon dia.
4: Bon dia.
0: També tindrem esports quan faltin 6 minuts per les dues. Què explicarem avui, Ricard Isidro?
5: Mira, començarem parlant d'handbol perquè el Barça està jugant i dominant el seu partit contra el Pinheiros brasiler al Mundial de Clubs. Ara mateix, al descans, ja el domini clar del conjunt blaugrana, 16-23. Mentrestant, el Girona obre avui la setena jornada de la segona divisió de futbol, rebent l'Albacete a 8:45 del vespre. Els gironins són vuitens de la classificació i reben el penúltim. El tècnic del Nàstic, Xisco Campos, espera que els seus jugadors sàpiguen reaccionar demà després de la primera derrota al Corcón. Els granes s'enfronten al Sant Andreu, al nou estadi. I en bàsquet, l'Ilerna Lleida s'estrena aquest diumenge a la Lliga CB en una pista complicada, la del València, l'actual campió de la competició.
0: Doncs tot això al Catalunya al dia, un programa que fem les quatre delegacions de Catalunya Ràdio amb Quim Balaguer a la sotsedició, Aurora Guindo a la producció, Dani Jiménez al control tècnic i Víctor Lorenz al control central. És 1:06. Comencem.
6: Catalunya al dia, amb Estel Batet.
0: El ple de l'Ajuntament de Lleida ja ha donat llum verda a la nova ordenança que inclou la prohibició de portar burca o niqab a l'espai públic. El govern municipal socialista ha rebut el suport per tirar-la endavant de Junts per Catalunya i de Vox. La resta de l'oposició hi ha votat en contra. Anem en directe cap a la Paeria. Estela Busoms, bon dia.
7: Hola, Estel, bon dia.
0: Per tant, avui la normativa ha superat el primer tràmit.
7: Sí, de moment avui se n'ha fet l'aprovació inicial en un ple que encara continua aquesta hora. Ara s'obrirà el termini per la presentació d'al·legacions. Estem parlant d'una ordenança que no explicita la denominació burca, niqab o vel integral, sinó que diu, literalment, qualsevol peça de roba, vestimenta o indumentària que oculti el rostre en espais públics, amb l'argument que portar-los no seria propi d'una societat lliure i democràtica. Tot plegat per intentar que ara la justícia no la tombi com va passar fa 16 anys. El ple l'ha defensat per part del govern socialista la tinent d'alcaldia de Seguretat, Cristina Morón.
8: Quan el debat se centra especialment en les dones que porten burca o niqab, la nostra resposta no és només normativa, és una resposta social i feminista.
7: Des de Junts, Joan Ramon Castro ha estat contundent a l'hora de defensar el vot a favor del seu grup.
9: Nosaltres ho tenim molt clar. Estem en contra de l'ús del burca. Molt clar.
7: Una votació que també ha sumat els dos regidors de Vox, per tant, en total, 16 vots a favor.
0: I han superat, per tant, els 11 que hi han votat en contra, però partits amb arguments ben diferents, eh?
7: Mm-hmm. Per una banda, Esquerra i el Comú, que asseguren que les multes no són la solució. Sentim la portaveu republicana, Jordina Freixanet.

0: I la del Comú, Laura Vergés.
1: Marxarem més tranquil·les si els hi fiquem 450 euros de sanció? Així els hi traurem l'opressió amb aquestes dones?
2: Nosaltres demanem treball feminista real amb les dones afectades, amb els homes que promouen això, que multem a la dona i no multem a l'home.
3: Doncs hem sentit els arguments de les esquerres. Un punt clau per entendre en aquest cas el vot que hi ha donat també en contra al PP són les excepcions que preveu aquesta ordenança.
0: Sí, sí, i especialment la que permetria l'ocultació del rostre si es fa justament en exercici d'un dret fonamental, cosa que, segons el portaveu popular Xavier Palau, obre la porta que aquesta reserva deixi en paper mullat la prohibició. Per això considera que queda curta i la qualifica de teatre.
4: Per tant, com una senyora se la pare i li digui ella afirmi que porte la cara tapada per llibertat religiosa, podrà seguir portant el burca sense cap tipus de sanció, perquè cap dona admetrà que porte el burca per prohibició o per imperatiu.
0: La norma aprovada, recordem, el 2010 sí que esmentava el vel integral i el Tribunal Suprem la va anul·lar perquè va considerar que un ajuntament no pot legislar sobre aspectes que afecten drets fonamentals com la llibertat religiosa. El ple, avui precisament, hi ha intervingut també com a convidat el representant de l'entitat islàmica que fa 16 anys ja va recórrer l'ordenança i ha avançat que si prospera ho tornarà a fer.
3: Doncs quan Lleida va prohibir per primera vegada el vel integral als espais municipals, era el 2010, no va ser l'únic ajuntament que va impulsar regulacions similars. La majoria també van quedar invalidades per la sentència del Suprem del 2013, però hi ha excepcions com Castelló d'Empúries, Mollet o Cervera, on encara continua vigent aquesta prohibició, justament perquè a la capital de la Segarra, Cervera, el redactat no fa cap esment a una indumentària de caràcter religiós, i això és la diferència que marca, per exemple, amb l'ordenança que Lleida va aprovar el 2010. Parla estrictament, en el cas de Cervera, de vetar als edificis públics accessoris, llegeixo textualment també, accessoris que cobreixin completament la cara i impedeixin la identificació i la comunicació visual. Què ha passat en el cas de Cervera en aquests 16 anys des que van aprovar aquesta ordenança, Estela?
0: Doncs li hem preguntat a l'alcalde, Jan Pomés, i ens diu que no s'han trobat cap cas en tot aquest temps. La directriu ja és no aplicar-la de forma estricta, és a dir, que l'únic que es demanaria si una dona es presenta amb vel integral en un edifici municipal és que es destapi per poder-la identificar quan faci el tràmit. Però la qüestió és que, segons confirma aquesta emissora, no ha passat mai.
5: No es va anar en cap moment a perseguir cap acció concreta, sinó que la nostra ordenança sempre parla de lo que és la cara tapada. Però tampoc en 16 anys no hem tingut cap cas de que s'hagués hagut d'aplicar perquè vinguessin tapats.
3: Però Cervera, Estela, pel carrer hi ha dones que porten el vel integral o no?
0: L'alcalde explica que en els darrers anys hi ha hagut algun cas puntual de dones que anaven pel carrer totalment cobertes, però que ara fa temps que no en tenen constància. La pregunta, per tant, és si pensen modificar un article que no s'ha aplicat mai en el procés d'actualització de l'ordenança de civisme que també tenen en marxa a Cervera. Jan Pomés aposta per mantenir-lo.
5: Nosaltres el que volem és preservar, una, aquesta seguretat, i dos, de que per fer qualsevol cosa no podem fer, o sigui, hi ha d'haver una identificació, ja sigui amb DNI, també i cara que correspongui, perquè a vegades sí que ens han donat el cas que han vingut persones amb un altre DNI i només per la identificació visual ja han vist que no és la mateixa persona. En el mateix cas, això, si és una persona tapada, s'ha de poder identificar per poder verificar realment que és aquesta persona.
0: En el cas de Cervera, les úniques excepcions que recull la norma són els cossos policials i actes relacionats amb el carnaval. És a dir, en aquests dos casos podrien anar tapats dintre d'edificis municipals.
3: Doncs això pel que fa a l'ordenança a la capital de la Segarra, també dèiem que s'han mantingut ordenances vigents com a Castelló d'Empúries, Mollet. Ara veurem què passarà amb aquesta ordenança que avui han aprovat a Lleida. Ha superat aquest primer tràmit amb els vots a favor de l'equip de govern del PSC, de Junts i de Vox, i veurem doncs, si la justícia l'acaba tombant o no. Ho hem explicat des de la Paeria amb l'Estela Busoms. Estela, moltes gràcies. Bon dia.
0: Bon dia, gràcies.
3: Poc més de dos minuts per arribar a un quart de dues del migdia. El govern s'obre a revisar el model d'escola inclusiva i a millorar l'acollida dels alumnes nouvinguts. Són els reptes principals que el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha fixat en la primera cimera amb els grups parlamentaris que s'ha fet aquest matí per afrontar la crisi a l'ensenyament. Anem cap al Palau de la Generalitat ara. Albert Prat, bon dia.
6: Què tal, Estel? Bon dia.
3: A la reunió d'avui, a veure, han acordat començar a posar negre sobre blanc el compromís històric Vic, d'arribar a aquesta xifra que hem sentit moltes vegades, el 6% del producte interior brut destinat a educació, no?
6: Sí, la d'avui ha sigut una primera presa de contacte del govern amb l'oposició i, si més no, ha servit per constatar que tots els partits, menys Vox, que ha sigut l'únic que no ha volgut participar en aquesta reunió, estan disposats, de moment, a implicar-se en aquesta reflexió de fons. I després de la cimera d'avui, la consellera d'Educació, Esther Niubó, ja ha apuntat quins punts del sistema educatiu es volen revisar.
7: S'ha parlat de la revisió i actualització del model d'educació inclusiva, de l'enfortiment del model lingüístic del sistema educatiu i d'acollida de l'alumnat nouvingut, del paper de les noves tecnologies a les aules i de l'autonomia dels centres educatius i les funcions didactives, així com, sobretot, com reforcem aquests aprenentatges fonamentals del nostre alumnat i com millorem el rendiment educatiu.
6: El govern també vol crear un segon grup de treball amb els partits per veure com es pot arribar, com es pot invertir aquest 6% del PIB en educació. Una declaració d'intencions que, sense anar més lluny, el president Illa va llançar ara fa uns dies i que Esther Niubó ja ha deixat clar que va per llarg.
7: S'ha de treballar conjuntament, doncs, educació, economia i els departaments, doncs, que tinguin implicació. Doncs, quina és la proposta, l'aproximació que fem per anar tendint progressivament cap a aquest 6%, sent conscients que difícilment en una única legislatura es pot fer i, per tant, que necessitem també la complicitat i la màxima estabilitat i suport del màxim de formacions polítiques.
6: La consellera també ha assegurat que tots els partits han vist amb bons ulls les mesures urgents que ha anunciat en els últims dies el govern. Recordem, per exemple, la de recuperar lectures obligatòries a batxillerat o fomentar la comprensió lectora, el càlcul mental i treure la intel·ligència artificial dels alumnes de menys de 14 anys.
3: Doncs de seguida sentirem què hi han dit els altres grups parlamentaris. Gràcies, Albert Prat, des del Palau de la Generalitat. Bon dia.
6: Fins ara.
3: Doncs, com us dèiem, els grups parlamentaris que han assistit a la cimera són tots menys Vox. No n'han sortit gens satisfets i han trobat a faltar concrecions, tot i que ningú no s'aixecarà de la taula, han dit. Junts ha advertit que la continuïtat de la consellera Esther Niubó pot dificultar, seria un escull, per arribar a aquest acord de país. Quim.
8: La paraula que han fet servir tots és decepció. Es queixen que el govern no ha aportat concrecions i que ha estat una cimera buida de continguts. Junts adverteix que, si no plega la consellera Niubó, serà complicat assolir un pacte de país per l'educació. La líder de Junts al Parlament, Mònica Sales, ha explicat, però, que el seu partit no s'aixecarà de la taula.
9: Amb la comunitat educativa, nosaltres hi podem ser. No per salvar el govern, no per fer-los de crossa, sinó perquè el moment és tan delicat que necessitem arromangar-nos tots plegats. Ara, si és per fer fotos o per continuar utilitzant la maquinària de la propaganda, amb nosaltres no cal que hi compten, per això ja tenen els seus socis.
3: Aquest és l'argument de Junts, que ha dit Esquerra Republicana.
8: Doncs situa el blindatge del català a l'escola com un dels elements nuclears d'aquest futur acord de país. El seu portaveu adjunt, Jordi Albert, diu que ha trobat a faltar aquesta qüestió a la cimera.
10: Per nosaltres, un dels temes importants que també caldrà abordar és també, doncs, l'escola catalana i el blindatge del català. No es tracta d'obrir cap debat, es tracta d'assegurar-nos i de garantir que l'escola catalana i en català. Per tant, des d'aquest punt de vista, ha estat una de les mancances que hem vist.
3: I els comuns com ho veuen?
8: Doncs ja sí que el Biac ha deixat clar que l'acord de país no pot ser una coartada per saltar el govern.
11: Pacte sí, rescatar l'educació pública del nostre país sí, ara, rescatar el govern i els seus problemes, no.
3: I després de marejar la perdiu tota la setmana, per dir-ho d'alguna manera, el Partit Popular, què n'ha dit?
8: Doncs finalment ha decidit participar a la cimera d'aquest matí, però amb un avís clar de la seva portaveu parlamentària, Lorena Roldán.
12: Si el presidente, si el govern, pretende convertir este pacto en una operación de propaganda para repartir la responsabilidad de su fracaso con nosotros que no cuenten.
3: I com ho dèiem, a excepció de Vox, tots els grups parlamentaris sí que han participat en aquesta cimera, inclòs Aliança Catalana.
8: I és notícia perquè és el primer cop que el partit de Sílvia Orriols assisteix a una reunió al Palau de la Generalitat.

0: més coses. Aquest matí ha arribat als jutjats de Viella, la Vall d'Aran, la dona detinguda per la seva suposada relació amb la mort de l'arquitecte Josep Joan Pere el dia de Sant Esteve de l'any passat. I ha pogut seguir aquesta arribada. També m'imagino que és a fora fent guàrdia encara ara per saber què dona de si aquesta declaració. Des de Viella, Sofia Cabanes, bon dia.
1: Hola, Estel, bon dia. Doncs sí, som aquí fora dels jutjats i, de fet, acabem de veure entrar a les instal·lacions una parella de Mossos d'Esquadra. Sabem que la declaració hi ha acabat, que el jutge està redactant l'informe, per tant, no hauria de tardar gaire en sortir la detinguda i qui sap si també els seus advocats. La detinguda, com comentaves, ha arribat aquí als jutjats passades les 10 del matí i ha arribat amb un cotxe dels Mossos a cara descoberta i emmanillada amb les mans per darrere. La declaració ha durat poc més d'una hora. El que sabem fins ara és que el reputat arquitecte Josep Joan Pere passava les vacances de Nadal amb aquesta dona, la seva parella, a la seva segona residència de Baqueira. La nit de Nadal es va trobar malament i va acudir a l'Hospital d'Aran, a Viella. Va passar unes hores en observació i, posteriorment, va rebre l'alta. D'aquí va marxar a passar la nit en un hotel i, quan es va trobar millor, va tornar cap a casa, on hauria mort. Cal veure, per tant, quin va ser el paper d'aquesta dona en les hores prèvies a la mort, però també en les posteriors, perquè sabem que va passar hores sense que la dona respongués a trucades i tampoc obrís la porta. També sabem que no va trucar als serveis d'emergències quan l'home hauria mort. Ara som, doncs, a l'espera de saber quins càrrecs se li imputaran i també quines mesures cautelars li aplicarà el jutge.
0: Doncs veurem què surt d'aquesta declaració d'un cas que ha causat cert impacte a la societat. Gràcies, Sofia. Bon dia.
1: Bon dia.
0: I han detingut un home a Tarragona que hauria intentat emportar-se dos menors d'una plaça de la ciutat. Va passar durant les festes de Santa Tecla en una zona on hi havia molta afluència de gent, a més. Tarragona, Clara Chavarría Domingo, bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: Què va passar exactament?
2: Doncs que uns pares van informar agents de la Guàrdia Urbana que un home que era per la zona es volia emportar dos menors i ho van evitar. Després d'escoltar els testimonis, els agents el van identificar i el van detenir. Tot plegat va passar en una zona, la plaça Verdaguer, on hi ha una zona infantil de jocs i que durant les festes de Santa Tecla s'hi habiliten parades de menjar i, per tant, hi ha una gran afluència de gent diàriament. L'home de 37 anys amb antecedents policials va quedar detingut per un suposat delicte de detenció il·legal en grau de temptativa i avui passarà a disposició judicial. El cos de Mossos d'Esquadra s'ha fet càrrec de les diligències del cas.
0: La 1 i pràcticament 21 minuts han augmentat les morts per eutanàsia a Catalunya. L'any passat se'n van practicar 233, que és un 64% més que l'any 2024, o el que és el mateix, 19 morts assistides cada mes. També hi ha hagut més persones que han sol·licitat aquest mètode, mig miler l'any passat, que són pràcticament un 40% més. Mònica Mas, bon dia.
3: Bon dia.
0: A veure, en quina situació mèdica es troben aquestes persones que demanen l'eutanàsia?
3: Doncs un terç de les morts assistides van ser malalts que tenien diagnosticada una patologia neurològica incurable, seguides de persones que tenien un càncer terminal. En canvi, en el moment de fer la sol·licitud és a l'inrevés. La majoria de persones que engeguen aquest procediment són les que tenen una malaltia oncològica, seguides de les que tenen diagnosticada una patologia neurodegenerativa. Durant aquest procés, que dura uns 58 dies de mitjana, 144 persones van morir, és a dir, prop d'un terç dels sol·licitants. La gran majoria eren malalts de càncer. Totes aquestes peticions d'eutanàsia s'engeguen majoritàriament des de l'atenció primària, cosa que demostra la complicitat entre el metge de l'atenció primària, el metge de família i els pacients, i en un grau més baix des dels hospitals i les residències de gent gran. La mitjana d'edat dels que reben l'eutanàsia és de 77 anys en el cas de les dones i de 71 en el cas dels homes, i són elles qui més ho demanen i ho fan efectiu.
4: Catalunya al dia, amb Estel Batet.
0: Marxa enrere de Blackstone és un dels fons d'inversió més grans del món que no volia renovar els 400 contractes de lloguer social que té a Catalunya un cop vencin. Després que el Matí de Catalunya Ràdio fes pública la seva intenció de no renovar aquests contractes, ara diuen que negociaran cas per cas. Renovar lloguers socials era una obligació a Catalunya fins al 2024, però llavors el Tribunal Constitucional ho va tombar. Sara Riera, bon dia.
4: Bon dia. Molts llogaters havien denunciat que no podrien comprar i la PAH ja pronosticava que hi hauria gent que acabaria desnonada. La Vilma de l'Hospitalet és una de les llogateres afectades.
5: En todo momento yo he dicho que sí que quiero comprar, pero no a un precio de mercado, porque me han puesto un precio de mercado, 227.000. Es algo injusto porque nosotros ya hemos pagado muchos años de hipoteca, de alquiler...
0: Doncs és una manca de protecció que fa ressonar ara amb especial força la proposta de Die Linke, que és el partit que ha guanyat les eleccions a Berlín.
4: El partit d'esquerres que diu que s'ha de tirar endavant el resultat del referèndum en què es va preguntar als berlinesos si s'havien de nacionalitzar els habitatges en mans de fons d'inversió. Doncs bé, experts en habitatge com Jaime Palomera, codirector de l'IDRA, diuen que ens ho hauríem de prendre seriosament.
6: I no només l'habitatge, els sòls i terrenys en mans de grans tenidors i actors que n'estan fent un mal ús, l'administració, per causes absolutament justificades d'emergència nacional, hauria de poder intervenir. Ara bé, se l'ha de dotar a l'administració, perquè el problema és que els governs tenen menys diners, molts menys que els fons d'inversió.
4: No fa ni dos dies que Blackstone deia a la Fira de District, a Madrid, que el mercat immobiliari espanyol tenia un gran atractiu i que hi continuarien invertint.
0: Doncs parlant d'atractiu i concretament el de la ciutat de Barcelona, a partir de l'any que ve els creueristes de curta estada a la capital catalana veuran com la taxa turística que paguen puja progressivament fins a arribar als 24 euros de cara al 2030. El plenari de l'Ajuntament ho ha aprovat definitivament aquest matí i també ha acordat congelar la taxa turística per als albergs a 4 euros. En canvi, el plenari no ha aprovat la modificació de les ordenances fiscals que volia incrementar l'IBI als hotels de luxe. Ajuntament de Barcelona, Anna Escura, bon dia.
7: Bon dia. Doncs mira, concretament, es volia incrementar al màxim l'IBI als hotels de luxe o més grans, l'impost sobre activitats econòmiques i l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres, però la proposta no ha tirat endavant, ja que només tenia el suport del PSC i d'Esquerra. Els comuns s'han abstingut i han acusat el govern municipal de no dialogar i de no voler arribar a acords. Jordi Valls és el regidor d'Economia i Gemma Tarafa, la presidenta del grup municipal dels comuns.
8: Hem parlat amb vostès des del mes de juliol i la seva posició, com sempre, és inamovible. Perquè vostès arriben a un punt que l'únic que volen és pactar amb vostès mateixos. Que vostès defensin una posició no vol dir que tinguin capacitat de diàleg.
9: Avui podíem haver tirat endavant un recàrrec pels creuers d'escala que arribava al seu topall, 24, i ho podíem haver fet ja. Assumeixin en aquest sentit les conseqüències. No enganyem a la gent.
7: L'increment de l'IBI s'ha debatut conjuntament amb dos punts sobre taxes turístiques. Per una banda, el que deies, l'increment de la taxa turística als creueristes de curta estada, i per l'altra, s'ha decidit congelar la taxa dels albergs. Recordem, Barcelona va aprovar incrementar la taxa turística als establiments hotelers, també de manera progressiva, fins als 8 euros. El que avui s'ha aprovat és que els albergs de joventut quedin exempts d'aquesta mesura i que la taxa que paguin els seus hostes quedi congelada en 4 euros.
0: Entesos, gràcies, Anna Escura, des de l'Ajuntament de Barcelona. Bon dia.
7: Bon dia.

0: Ara, al Catalunya al dia, parlem d'un altre dels temes, podríem dir, recurrents en aquest programa, és la variant d'Olot i les preses. Doncs bé, la Vall d'en Bas també ha decidit portar als jutjats aquesta carretera per falta de garanties mediambientals. Amb el del consistori ja són 3 els recursos anunciats contra el projecte per protegir els aqüífers de la zona. Girona, Pau Bertrolí.
1: Sí, exactament. L'Ajuntament de la Vall d'en Bas, Unió de Pagesos i Salvem les Valls, que ja ha anunciat que el presentarà aviat. El recurs del consistori, però, a diferència dels altres, no contempla mesures cautelars per evitar l'inici de les obres de la variant. Ho explica Magda Roca, alcaldessa de la Vall d'en Bas.
2: Sabem que hi ha gent a la vall que també vol aquesta variant, per tant, hem de ser coherents, no?, amb el nostre municipi. No podem demanar les mesures cautelars, això ho fa Salvem les Valls, però sí que demanem que es revisi molt bé tot el projecte.
1: L'Ajuntament lamenta la manca de resposta de la Generalitat i reclama a través dels jutjats garanties concretes per protegir els aqüífers, una preocupació que han accentuat els últims períodes de sequera. La variant d'Olot i les preses és una de les obres més rellevants previstes a Catalunya l'any que ve, amb un pressupost de més de 470 milions d'euros, i ha de servir per connectar la zona de Bracons i la Vall d'en Bas amb Olot, i ha d'evitar que el trànsit hagi de travessar les preses i bona part d'Olot.
0: Molt bé, gràcies, Pau. També hi ha el comissionat del Govern espanyol pel corredor mediterrani posa sobre la taula la possibilitat d'ampliar la infraestructura d'aquí 20 anys. Tot això quan falten pocs mesos per la pròxima incidència, que és el tall total entre Tarragona i Castelló. Des de Tortosa, Jordi Barranca.
3: Sí, bon dia. Encara falten més de 3 anys perquè estigui acabat del tot. Si més no, aquesta és la previsió, però fins i tot el mateix govern espanyol admet ja que s'hagi de repassar. Joan Calabuig és el comissionat responsable de la infraestructura.
4: Este corredor és un corredor que ja que ficar en marxa, que tenim un marge amb les obres que tenim probablement per a més de 25 anys per a poder anar funcionant, però si l'interès se concreta i comença a utilitzar-se massivament el corredor, evidentment en un termini de 20-25 anys tindrem que pensar en noves millores.
3: Com bé deies, la pròxima incidència serà mitjançant l'any vinent aquí quan es tallarà el trànsit ferroviari per canviar les vies del tot en el tram de les Terres de l'Ebre fins a Tarragona i també fins a Castelló.
4: Aproximadament a la meitat de l'any pròxim podrem fer ja el tall de la via i el termini previst són 5-6 mesos per tal de poder fer el canvi de vies. Li puc dir que s'han fet assajos ja, per tal de veure en quant de temps se poden canviar les vies per a després ser el més ràpid possible.
3: Altres veus, com la del grup de pressió empresarial Fermet, també reclamen ja pensar en futures ampliacions.
5: Catalunya al dia amb Estel Batet.
0: Pocs segons per arribar a 2:15. Mobilització a les escoles bressol municipals de Blanes, a la Selva, per reclamar els increments salarials i plusos que hi ha pendents i que estan bloquejats a l'espera de resoldre el nou subcontracte. Es concentraran els treballadors davant de l'Ajuntament cada vegada que hi hagi ple municipal. Des del consistori apunten que es treballa per introduir millores laborals en aquest col·lectiu. Des de Girona, Maria Rovira.
6: Les treballadores de les 3 escoles bressol municipals de Blanes es queixen d'un conflicte laboral que s'arrossega de fa anys i que treballen, diuen, per una empresa privada sota unes condicions d'un contracte del 2017 i que els impedeix actualitzar les condicions laborals i salarials amb una situació agreujada pel bloqueig de la nova licitació. Ens ho explicava David Payés, delegat dels sectors privats d'educació de Comissions Obreres.
7: Que s'acompleixi l'acord de plus de qualitat no absorbible ni compensable i 3,1% d'increment sobre les taules salarials que ja existeixen, perquè per això varen signar un pacte en el 2022, que se compensi el perjudici que ha causat la dilació des de la caducitat de l'anterior licitació a la posada en marxa de la nova licitació i que s'implementin les millores pedagògiques.
6: L'alcalde de Blanes, Jordi Hernández, assegura que s'està treballant per introduir millores en la nova licitació.
8: Hi ha unes coses que com a Ajuntament podem posar en una aplica i que suposaran millores tant per servei com pel personal, però hi ha d'altres que han de ser una reivindicació salarial que han de fer a l'empresa amb la que ara tenen vinculació o, en tot cas, amb la, si hi ha una nova licitació i guanya una altra empresa, amb l'empresa que resulti guanyadora.
6: La mobilització també és per reclamar que es compleixi el compromís de municipalització del servei de les escoles bressol que han anat subscrivint diferents governs municipals, també l'actual del PSC. El conflicte laboral afecta una trentena de treballadores.
5: Catalunya al dia. La informació a tocar.
0: Vinga, som-hi amb el concurs. A aquesta hora ja sabeu que cada dia us proposem una mena de pregunta de trivial sobre Catalunya. Avui és divendres i avui toca tradicions. I ara sentireu quina és la pregunta d'avui. Sentireu també tres possibles opcions, tres possibles respostes que us donem. I teniu, doncs, aquests 20 minuts llargs per pensar-hi. La pregunta d'avui és... Què diu avui la pregunta, Quim?
9: Doncs en Reus celebra avui la festivitat de la Misericòrdia, que és la segona festa major de la ciutat. La devoció a la Mare de Déu de la Misericòrdia data de finals del segle XVI... Gràcies a quina intervenció?
0: És a dir, quin miracle va fer la colla, no?
9: Efectivament.
0: Va, amb l'opció A.
9: Posar fi a la sequera.
0: Amb l'opció B.
9: Erradicar la pesta.
0: I amb l'opció C.
9: Duplicar la collita d'avellanes.
0: Interessant. Doncs aneu-hi pensant, amb aquestes tres opcions, que va aconseguir Misericòrdia per la ciutat de Reus i va fer la mereixedora de ser la patrona d'aquesta ciutat, cosa que avui celebren la seva festa major, doncs ho sabreu quan falti un minut per arribar a les dues del migdia.
5: Catalunya al dia.
0: Parlem ara de les greus inundacions que va haver-hi el mes d'agost a Coma-ruga, al Vendrell, que han accelerat les obres per recollir i evacuar l'aigua de pluja que estaven previstes per d'aquí 13 anys. I tot això ha fet que s'accelerin ara. La solució que s'ha consensuat és construir un emissari marí que enviï les aigües de manera ràpida cap al mar i s'eviti així el seu estancament pels carrers d'aquest barri marítim de Coma-ruga, al Vendrell. Corresponsal al Baix Penedès, Montse Gené-Ribà, com ho faran? Bon dia.
10: Hola, bon dia, Estel. Mira, l'Ajuntament del Vendrell ha explicat que aquest nou emissari marí es construirà sota l'estructura del port de Coma-ruga i del seu camí d'accés. Així s'aprofita una obra ja construïda per excavar-hi per sota i posar un tub col·lector que permeti que l'aigua marxi a més velocitat que actualment. L'alcalde del Vendrell és Kenneth Martínez.
11: Per generar aquestes pendents, a banda dels dipòsits que ja vam anunciar que construirem, doncs també ens recomanen els tècnics responsables de tots aquests ens que hem estat parlant que provoquem més corrent que corri l'aigua a través d'un emissari submarí, aprofitant l'existència del propi port que ens permet d'una manera fàcil allargar un tub fins al fons marí.
10: El passat 22 d'agost, l'aigua de la tempesta va quedar estancada durant hores perquè els carrers estan al mateix nivell del mar o menys. En previsió a més pluges torrencials freqüents, l'Ajuntament ha decidit assumir aquesta obra i, en tot cas, paral·lelament, demanar finançament via subvencions.
11: Ha arribat el moment, veiem que les circumstàncies atmosfèriques, climàtiques, doncs, agreugen la situació. Sabem que és un problema històric, però als problemes històrics s'han de donar solucions de manera definitiva.
10: Ara s'haurà de fer un detallat estudi cartogràfic, licitar l'obra i es podria començar la tardor que ve.
0: Gràcies, Montse. I avui fa 64 anys d'un dels episodis més tràgics de la història recent de Catalunya. És una mica llarg, però us demanem que pareu atenció a aquest fragment del nodo franquista que explicava l'episodi així.
12: España está de duelo con el dolor de Barcelona. Las fiestas de la Merced se han visto trágicamente interrumpidas por esta catástrofe que angustia a toda la industriosa región catalana. Riachuelos, arroyos y cauces secos se convirtieron de la noche a la mañana en torrenteras que por la acción brutal de las aguas han hecho desaparecer barrios enteros. La zona más afectada es la del Vallés, especialmente el triángulo formado por las ciudades de Tarrasa, Sabadell y Rubí. Las pérdidas en vidas humanas se cuentan por centenares. Y el desastre material asciende a muchos millones de pesetas.
0: Centenars de morts, deia aquesta veueta tan característica del nodo. El cert és que el balanç de víctimes de la riuada de la nit del 25 al 26 de setembre del 1962 al Vallès mai s'ha pogut fixar amb certesa. La xifra de morts oscil·la entre les 600 i les 1.000 persones. Ara, 64 anys després, l'Ajuntament de Terrassa ha elaborat i ha fet públic el primer cens oficial de morts per la riuada en aquesta ciutat. Coincidint amb aquest aniversari, el consistori va homenatjar ahir les víctimes amb la lectura pública dels seus noms.
13: Ramon Amat Parràs, Lorenzo Canals Vallvé, Ignacia Linares Casas, Emilio García Rosselló,
14: José García Valverde.
0: Ho ampliem en connexió amb Terrassa. Marta Vallès, bon dia.
15: Hola, Estel, bon dia.
0: De quantes víctimes parlem en aquest cas, en el de Terrassa?
15: Doncs aquí el cens oficial recull 189 víctimes mortals i també 69 desapareguts. A tots ells, la ciutat, com deies, els va fer allí un homenatge i aquests actes de record sempre es fan cap a la tarda perquè, com recordava l'alcalde Jordi Ballart, es feia de nit quan va començar a ploure aquell 25 de setembre de 1962.
16: Ho fem aquesta hora, quan ja és fosc, justament perquè aquesta mateixa hora va començar una de les nits més fosques de la història de la nostra ciutat. La Riuada, les Rieres de les Arenes i el Palau tenen un gran protagonisme en el paisatge terrassenc i en el nostre dia a dia des de fa segles, però sovint hem viscut d'esquenes a les Rieres i hem preferit no mirar la cara aquella tragèdia de 1962, les seves conseqüències i les seves causes. Aquest acte commemoratiu d'avui neix dels compromisos adquirits en aquell ple municipal d'ara fa 2 anys.
15: Des d'avui es pot consultar ja a la pàgina de l'Ajuntament aquest cens. Com deia l'alcalde, aquella tragèdia va deixar molt dolor i durant molts anys a moltes cases de la ciutat no se'n podia parlar perquè feia massa mal. Noves generacions d'aquelles famílies fa temps que treballen per saber més del que va passar i també de com va passar. Ho fa l'associació Niños Desaparecidos de Terrassa, que investiga alguns infants que podien haver estat robats aprofitant la confusió d'aquell matí quan la ciutat es va llevar i la Riuada havia engolit barris sencers. Des de l'Ajuntament i l'associació es continua demanant ajuda a qui pugui aportar informació i també per identificar víctimes de qui hi ha fotografies però que encara no se sap qui són.
0: Realment esfereïdor la situació en aquell moment. Any 1962 era, evidentment, molt diferent a la d'ara i, per tant, revisant aquesta llista, aquest primer cens de víctimes mortals que s'ha fet d'aquestes riuades, potser molta gent tindrà sorpreses, no?
15: Doncs sí, Esteli, jo mateixa encara tinc els pèls de punta perquè he entrat a mirar i a la primera pàgina un dels primers noms és família, és una cosina de la meva àvia.
0: Ostres.
15: Ve del mateix poble d'Almeria d'on van sortir els meus avis, és un poble molt petit, i es van instal·lar a Terrassa i mentre preparava la notícia m'ha trasbalsat això una mica.
0: Doncs clar, tu, altra gent li passarà el mateix, no? Que no saben on va anar per aquell familiar i potser ara descobreixen que és en aquesta llista, per tant va ser una de les víctimes mortals de les riuades de Terrassa de l'any 62.
15: Sí, perquè és el que dèiem, jo n'havia sentit a parlar a casa però mai ningú t'havia explicat res clar. I havia anat a aquells barris després quan es van reconstruir i sabia que allà havia passat allò des de molt petita perquè ho havia sentit però cap afirmació ni cap explicació concreta de cap familiar no l'havia tingut fins avui.
0: Doncs celebrem aquesta informació, sempre és de molta ajuda per saber doncs, què van passar amb tota aquesta gent. Fins ara, Marta, gràcies.
15: Bon dia.
14: Juan Masoliver Rufa, Caridad Nicolás Pascual, Galecio Parra García, Vera Pintat Marqués, Antonia Roca Pulà Osala.
0: En aquesta lectura de noms ens situem a 20 minuts per les 2 del migdia. Els Mossos investiguen la mort aquest matí d'un home de 47 anys que practicava parapent a Santpedor, al Bages. Per causes que s'estan investigant, ha xocat contra uns cables elèctrics i s'ha precipitat a terra. Miquel Jarque, bon dia.
17: Hola, bon dia, Estel. Sí, fins al lloc dels fets, que no és un lloc de difícil accés, s'hi han desplaçat efectius al SEM, els bombers, els Mossos d'Esquadra i la policia local de Santpedor, a més d'un helicòpter. Aquesta mort és la segona en accident de parapent en només 3 dies al Bages. Dimecres, un parapentista de 35 anys va morir a Castellfollit del Boix, en una zona boscosa. Catalunya al dia.

0: I ara tornem a Lleida, però per parlar d'una cosa ben diferent. Aquest matí ens hem pogut passejar per la Fira Mos, és un certamen gastronòmic que des de l'any passat substitueix la tradicional Fira de Sant Miquel. S'hi exposen productes artesans amb l'objectiu de consolidar Lleida com un gran aparador agroalimentari de Catalunya. Hi ha anat, de fet, no ens hi hem passejat nosaltres, eh? S'hi ha passejat en Pere Joan Álvarez, però de seguida ens ho explica i ens ho comparteix amb nosaltres. Pere Joan, bon dia.
1: Hola, bon dia, Estel.
0: Què hi has trobat en aquesta Fira Mos?
1: Doncs productes de quilòmetre zero, artesans, fets a Lleida, però també de la resta del país. He vist embotits, vins, mels... En definitiva, productes fets i elaborats de forma molt artesanal i seguint les receptes de tota la vida. Si et sembla bé, podem sentir aquests expositors, el Roger, l'Ivan i el Xavi.
2: Aquí al Palau d'Urgell tenim els productes de la terra, tots els productes que venen del blat, de l'ordi. Com pots veure, hi ha molta reposteria, hi ha moltes orelletes.
3: De la comarca del Pallars Jussà. Produïm blats antics, fem pasta baixa amb gluten. A més, tenim la formatgeria, formatges de Pallars.
4: De la Garrotxa, de l'est de Catalunya. Nosaltres som de productors, tenim un petit obrador i elaborem i fem l'embotit que es feia antigament les cases de pagès quan es feia la matança.
1: I què busca la gent? Doncs alguns també estan interessats a comprar un dels 600 vehicles nous exposats. Sentim l'Àngel, el Fèlix, l'Antonio i el Josep.
5: Bueno, doncs una mica de tot. Veure una mica... Busquem, sí, ara venim pel tema dels cotxes, sí. Però, bueno, en fi, una mica veure tot i, bueno, pues, si hi ha la possibilitat de comprar alguna cosa nou o veure alguna exposició nova, veure alguna... A veure si hi ha algun tema nou.
6: De tot, cotxes, una mica de... menjar, l'artesà i tal, i no res més.
7: Jo, per veure aquest senyor que el veig cada any. Però, bueno, volia mirar amb algun cotxe, però està molt cas.
8: Mos invite i així veiem i anem minçant.
1: En el marc de la Fira, la Generalitat ha presentat la nova marca de promoció de l'agroalimentació catalana Implicat, un segell per posar en valor els aliments produïts a Catalunya i que vol implicar tota la cadena, des de la producció al consumidor. Sentim el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig.
9: Serà una eina de promoció, de difusió, de pedagogia que valga pels consumidors. Tots aquells consumidors els hi demanem que s'impliquin amb els productes catalans, de proximitat, de qualitat.
1: Una Fira Mos que s'inaugura oficialment aquesta tarda, ja ha obert portes aquest matí, i que estarà oberta fins diumenge.

0: I aquesta veu que sentim, la de la soprano lleidatana Montserrat Seró, obrirà aquesta tarda les festes de tardor de Lleida. L'artista serà l'encarregada de fer el pregó. És una de les 100 activitats que compliran la ciutat fins dimarts vinent. Tornem a Lleida, Noelia Caselles. Unes festes que aposten pel talent local i pel centre històric. Bon dia.
1: Hola, bon dia, Estel. Sí, es faran un centenar d'activitats amb 50 entitats implicades i amb el centre històric, com ara bé deies, com a punt neuràlgic. De fet, s'hi amplien i milloren els espais que acolliran propostes. Ho ha explicat el regidor Xavier Blanco.
2: Mantindrem l'eix tradicional de la festa a les places de la Paeria, Sant Joan i Carrer Major, on tindran alguns dels actes més emblemàtics, però alhora reforçarem altres espais del centre històric. Plaça del Dipòsit tornarà a ser un dels punts neuràlgics de les festes, però també ombrarem la plaça de la Panera, on hi haurà també activitat familiar. El carrer Cavallers també tindrà protagonisme.
0: I aquest any, a més, les festes de tardor inclouen la Trobada Nacional Infantil de Valls de Bastons de Catalunya.
1: Exacte, per celebrar que els de Lleida compleixen 325 anys,
0: 325?
1: Que no són pocs. 325? Sí, exacte. I d'aquí aquesta música que us he posat, que justament és la del Vall de Bastons de Lleida. També hi haurà els actes tradicionals, com el Seguici, la Nit del Foc, la Diada Castellera, a més de propostes musicals amb segell local. Fèlix Larrosa és l'alcalde.
3: Que les festes de la Torre tenen un punt diferent, no? Identitat pròpia, perquè combinen tradició amb modernitat, patrimoni, creativitat, cultura popular, nou talent jove.
1: I ho deies abans, aquestes festes de tardor s'allarguen fins dimarts, que serà el dia de Sant Miquel, festiu aquí a la ciutat de Lleida. Durant aquests dies s'amplia el dispositiu de seguretat habitual i es tornaran a repartir polseres i lligacues per prevenir violències masclistes. Aquest cop seran unes 600. Es van provar, si recordeu, a la Festa Major de Maig, i la resposta va ser positiva.
0: Molt bé, gràcies, Noelia Caselles, des de Lleida, i bones festes de tardor.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Festes de tardor a Lleida i Festa Major de la Misericòrdia a Reus, al Baix Camp. És una de les primeres oportunitats de veure la nova vestimenta dels gegants japonesos. Els vestits, confeccionats per commemorar els 70 anys d'història, els han dissenyat tenint en compte els consells i recomanacions del Consolat General del Japó. Tarragona, Ricard Boigas, bon dia.
4: Hola, bon dia.
0: I quins canvis han fet?
4: Doncs hi ha molts canvis, modificacions en la vestimenta, els elements, la simbologia i els pentinats, tot plegat per ser més fidels a la tradició japonesa. I potser et preguntes què fan uns gegants japonesos a Reus. Doncs mira, el Seguici Festiu Reusenc té gegants que representen els continents d'Europa, Àsia, Àfrica i Amèrica. Els asiàtics, el senyor Uko, un funcionari samurai de l'època Edo, i la Anako, una dona de la classe alta de l'època Meiji, compleixen enguany 70 anys. Van estrenar aquests nous vestits el 12 de setembre i avui han ballat per primera vegada al costat de la resta d'elements del Seguici. La vestimenta està confeccionada pel Barat, una botiga molt coneguda a Reus. La colla gegantera i els tècnics de cultura de l'Ajuntament han rebut l'assessorament de l'associació Amakuni de Reus i també el Consolat General del Japó a Barcelona. El president de la colla, Eduard Juncosa, ens ha explicat que els han recomanat fer alguns canvis subtils que són molt importants al simbolisme nipó.
5: Hi havia un detall important que sí que no estava bé en com anaven ara, però sí que és cert que en la presentació fa 70 anys sí que la documentació que va fer el Ramon Ferran, que va ser la persona, l'escultor que els va fer i els va dissenyar, sí que estava bé, que era en com portava creuat el kimono a la japonesa. El portava creuat cap a l'esquerra i això es veu que és... només ho porten les persones mortes. I llavors nosaltres li hem girat el kimono cap a la dreta.
4: Juncosa també ha explicat que han tingut en compte les costures i el kimono, els escuts de les famílies japoneses. Els pentinats també s'han adaptat i es plantegen fer alguns canvis en el ventall tall de la geganta, atenent la simbologia japonesa. Això serà, però, una miqueta més endavant. Ja els hem pogut veure durant la baixada del Santuari de Misericòrdia, que ha començat a les 11 del matí, i tindrem l'oportunitat de veure'ls una altra vegada ballar a 5:45 de la tarda davant del santuari. Un dels actes més emblemàtics de Misericòrdia, el ball solemne de l'Àliga de Reus a l'interior de l'església, el podrem veure aquesta tarda, i la baixada de Diables, que acabarà amb l'espectacle piromusical, tancarà la Festa Major d'enguany.
6: Mirando al mar soñé, estabas junto a mí, mirando al mar, yo no sé qué sentí, y acordándome de ti, lloré.
0: Aquest diumenge tanca el restaurant Pícnic de Sitges a causa de la llei de costes. Els seus propietaris han acabat perdent la batalla legal que van començar fa anys quan l'Estat va decidir recuperar l'espai al costat del mar, que és de domini marítim terrestre. S'acaba, per tant, una part de la història de Sitges després del tancament de l'últim dels tres establiments situats sobre el passeig marítim. Montse Joné Ribà, corresponsal també al Garraf, és l'adeu a un restaurant mític i molt estimat pels sitgetans.
7: Sí, exacte. Ha arribat el moment temut en què hauran d'entregar les claus al Ministeri de Transició Ecològica després que el TCJ hagi tombat l'últim recurs dels propietaris d'aquest restaurant des de fa 70 anys, la família Mates. Diumenge faran els últims dinars. Josep Maria Mates i els seus germans ho lamenten molt.
8: És una cosa que l'hem d'acatar, però no la compartim, gens ni mica, perquè aquí es trobarà això xapat. No tenen cap projecte preparat. I arribar a Sitges i trobar-te tres establiments xapats semblarà com un monument nacional a la porqueria, a la mala vista, fa fins i tot vergonya.
7: Els altres dos establiments del costat, el Kansas i el Club de Mar, fa mesos que estan tancats sense que l'Estat els hagi enderrocat. Són dies d'adeus i de sentiments.
8: Tens un desencís de la manera del procediment que es fa en aquest país. No entenem com dintre d'un despatx o ministeri sense conèixer la població que se'n vagi tot a Norri.
7: I és que la història ha estat molt llarga des que van comprar l'edifici de l'arquitecte Coderc, que era una orxateria valenciana, i en van fer un xiringuito.
8: Pare sempre ha tingut una gran visió del futur i va veure que Sitges seria una població turística mundial, com ha estat.
7: Aquí ha vingut molta gent coneguda i s'han viscut moltes anècdotes.
8: Va venir el Quentin Tarantino i la Mia Sorvino aquí un matí que plovia. La Sara Montiel, que per cert tinc una anècdota amb ella. Tenia un aprenent nou, va demanar de servir-li l'aigua que havia demanat. I aquest aprenent pobret posava l'aigua dintre el got i mirava altres coses que no eren el got i la va deixar tota mullada.
7: L'alcaldessa de Sitges, Aurora Carbonell, lamenta l'actuació de l'Estat.
9: El tancament del Pícnic no pot convertir-se en una nova decisió presa unilateralment des d'un despatx de Madrid i d'esquena a Sitges. Sitges ha de ser escoltada abans, ha de participar durant tot el procés i ha de tenir capacitat real per influir en el resultat.
7: Fins diumenge encara serviran uns quants arrossos amb popets i diumenge, a partir de les 6 de la tarda, qui vulgui es pot acostar a fer una hora dels adeus prenent una copeta. Del futur ja en parlarem. De moment no hi ha projecte.
0: I del Pícnic de Sitges a l'Orquestra Simfònica del Vallès, que enceta avui la nova temporada de Simfònics a la Factoria Cultural de Terrassa, coincidirà amb els 40 anys d'aquesta formació. Una programació variada, des dels valsos tradicionals al pop-rock simfònic, que aporten per diferents escenaris de Catalunya aquest any amb novetats, Marta.
10: La temporada de la FAC aquest vespre l'obre la violista Sara Fernández amb les danses hongareses de Brahms. Serà sota la direcció d'Andrés Salado i ell mateix ens ha explicat apassionat una de les novetats del programa. Per primer cop fan fora de Barcelona una experiència... podem perdre.
11: Ya no solamente escuchar, sino ver las imágenes de la película y las imágenes de los músicos que están a la vez tocando lo que está sonando la película, ¿no? Y eso conlleva una estructura y una técnica compleja de beats que tienen que ir exactamente con las imágenes. En el caso de Psicosis tiene que coincidir la puñalada con los violines en ese registro agudo y yo creo que es un viaje emocionantísimo que se empezó hace ya años a hacer con las películas de cine mudo.
10: Al programa hi ha varietat per a tots els gustos musicals. Li hem demanat a la Martina Ribalta, directora de Desenvolupament Estratègic de l'Orquestra, que triï, tot i que és difícil, tres propostes.
12: El 28 de novembre, que tindrem la Dansa del Sabre, que és un concert que inclou una estrena absoluta del Miquel de Jorge, un compositor jove lleidatà. Després, la proposta de pop-rock simfònic, molt fresca, molt diferent i que ens farà ballar tots. I, finalment, Luisa Fernanda i Bohemios, un concert que combina els millors fragments d'aquestes dues sarsueles.
10: Teniu tota la informació a osvallès.com i a lafatcultural.cat.
0: Gràcies, Marta. 7 minuts i les 2 del migdia. Afegirem...

informe encara abans d'arribar en temps d'esports que 10 dotacions dels bombers de la Generalitat treballen en l'extinció d'un foc que s'ha declarat aquest migdia a Esplugues de Llobregat a tocar en Barcelona. És un foc que afecta una zona de vegetació coneguda com la Font d'Obarses i no té focus secundaris. Hi treballen 3 dotacions aèries que remullen el flanc esquerre. En les properes hores, si hi gira el vent, està previst que s'hi sumin més efectius també dels bombers de Barcelona.

0: Esports. Doncs ara sí, temps per la informació esportiva en desconnexió, com sempre, per les quatre demarcacions. A Barcelona, Ricard Isidro, bon dia.
1: Bon dia, Estel.
0: El Barça d'handbol ha començat el seu camí per tornar a ser campió del món.
1: Ha acabat fa uns instants el seu partit de debut a la Super Globe, l'altre nom d'aquesta competició, el Mundial de Clubs, i ho ha fet amb solvència superant el Pinheiros brasiler per 33 a 44 en un duel que, com s'esperava, ha dominat el conjunt de Carlos Ortega de bon inici. El pròxim partit del Barça en aquesta competició serà diumenge al migdia contra l'El Zamalek egipci i dimarts contra el Montada marroquí. Això pel que fa a la lligueta de quarts de final.
0: Avui comença un cap de setmana en el qual no hi haurà futbol de primera divisió masculina pels compromisos de seleccions, però sí que segueix endavant la segona divisió.
1: I el Girona obre avui a 8:45 del vespre la setena jornada rebent l'Albacete. A la classificació, el conjunt gironí és 8 en 10 punts i l'equip castellano-manxec és el penúltim amb només un punt. Demà serà el torn del Sabadell, que visitarà el filial del Celta amb la baixa de llarga durada del davanter Gioacchini. Ferran Costa, l'entrenador del conjunt vallesà, creu que han de sobreposar-se.
2: Som un equip, estem per riure junts, per celebrar junts, també per plorar quan toca, però sobretot amb la mateixa filosofia o mentalitat que afrontem tot. Veure on està l'oportunitat de creixement dins de l'adversitat i mirar endavant.
1: Avui es juguen més partits d'aquesta primera jornada de la UEFA Nations League, aquesta competició que deixarà sense futbol de la primera divisió masculina fins al cap de setmana del 9 d'octubre. Avui destaquen dos partits, a Turquia-França, a 8:45, amb Koundé del Barça a la defensa francesa, i a la mateixa hora l'Hongria-Ucraïna, amb el davanter del Girona, Benat, amb els ucraïnesos. Ahir, Xavi Hernández, el tècnic de Terrassa, va debutar com a seleccionador neerlandès amb un empat a 1 amb l'Alemanya de Jürgen Klopp.
3: Hem recuperat moltes pilotes a camp contrari, les hem jugat bé, hem entès la superioritat a dins, moltes coses, moltes. Estic especialment content per la segona part, evidentment pel gol al final, i crec que podíem haver fins i tot guanyat, no? Crec que si algú havia de guanyar avui érem nosaltres.
0: Precisament ahir vam sentir el Tot Costa de Catalunya Ràdio, un dels 7 jugadors del Barça que jugaran amb Espanya aquests 4 primers partits de la Lliga de les Nacions.
1: Es tracta de Fermín López, que a part de mostrar-se sorprès per l'inici de temporada de Rafinha, creu que la Minya Mal es mereix la pilota d'or.
4: Vaig veure la temporada que va fer l'any passat, que crec que va ser increïble. El Mundial potser no va donar la seva millor inversió perquè venia d'una lesió important, però al final va guanyar el Mundial. Hi ha molts jugadors espanyols que també el van guanyar i poden estar allà, però per mi crec que em quedaria en la Lamine.
1: Avui juga la selecció espanyola sub-21 a Finlàndia a 6:15, un partit del pre-europeu. Hi estan convocats 6 catalans, Xavi Espart i Marc Bernal del Barça, Javi Hernández de l'Espanyol, Àlex Valle del Como, Jean Virgili del Bruges i Iker Bravo del Watford.
0: El Barça de bàsquet va començar amb una victòria al seu retorn a l'Eurolliga masculina.
1: Va ser davant l'Efes d'Istanbul per 89 a 82. També va ser el debut al Palau Blaugrana del tècnic Alexander Sekulić i els 11 fitxatges d'aquesta temporada. Sekulić agraïa el suport del públic.
5: For us, very important match for many reasons.
6: És un partit molt important per moltes raons. És el nostre primer partit de la temporada a l'Eurolliga davant de la nostra afició. Vull aprofitar aquesta oportunitat per donar les gràcies de tot cor als aficionats que han vingut al partit i ens han donat suport amb aquest nivell d'energia. Ha estat una gran ajuda per nosaltres.
5: It was just a big help for us.
1: Darío Brizuela va ser el màxim anotador del Barça amb 20 punts.
0: I al Mundial de Ciclisme de Montreal, una vigatana competirà avui a la prova en ruta júnior femenina.
1: Es tracta de Lluna Jiménez i explica el seu objectiu al podcast de Catalunya Ràdio, Ràdio Volta.
7: Poder aconseguir un top 10, ja que crec que arribo en molt bones condicions, perquè m'he passat 3 setmanes de concentració en altura a Sierra Nevada amb l'Espanyola i m'estic notant molt bé de forma i crec que tinc cames per estar davant.
0: I avui, Ricard, també hem d'estar pendents del futbol sala i del waterpolo.
1: Sí, mira, a la Lliga de Futbol Sala, el Barça rep el Cartagena a 9:15 del vespre en partit de la tercera jornada, un partit, per cert, que podreu veure pel canal Esport 3, i el CatGas Energia Santa Coloma jugarà diumenge a la pista del Manzanares. Pel que fa al waterpolo, avui comença oficialment la Lliga Femenina amb el primer partit. S'enfronten el Catalunya i l'Etxell de Tenerife a 9:15. I en motor està a punt de començar la sessió de classificació del Gran Premi de l'Azerbaidjan de Fórmula 1, una cursa que es disputarà demà. A l'última sessió de lliures, el millor temps d'avui ha estat per al Red Bull de Max Verstappen.

0: Catalunya al dia, amb Estel Batet.
1: Vinga, un minut i les dues del migdia. Per tant, a aquesta hora, com sempre us prometem, resposta a la pregunta del Trivial del Catalunya al dia d'avui, que tocava sobre tradicions. Recordem quina pregunta era, Quim?
2: Doncs us preguntàvem, gràcies a aquesta intervenció, Reus té devoció per la Mare de Déu de la Misericòrdia, que se celebra avui.
1: Ah, teníem tres possibles respostes, amb la A.
2: Posar fi a la sequera.
1: Amb la B.
2: Erradicar la pesta.
1: I amb la C.
2: Duplicar la collita d'avellanes.
1: I la resposta correcta és...
2: És la B, erradicar la pesta. La tradició prové del setembre del 1592, quan la Mare de Déu de la Misericòrdia es va aparèixer a la pastoreta Isabel Besora per demanar que tingués pietat del poble, Reus era un poble en aquell moment, i el lliurés de la pesta.
1: Doncs bona misericòrdia a tots els reusencs i a tots els altres. Bon cap de setmana.
3: El govern espanyol i Junts negocien prohibir els desnonaments en pisos de fons voltor i que puguin comprar més habitatges. Bon dia, són les dues.
4: Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
3: La Moncloa vol aprovar al Consell de Ministres de dimarts que ve la norma per limitar els desnonaments de famílies vulnerables. PSOE i Sumar negocien amb Junts la fórmula per aprovar un reial decret que després rebi l'aval també del Congrés dels Diputats, Joan Bota.
5: I l'acord podria passar per focalitzar les limitacions en els fons especulatius i excloure la prohibició de desnonar en el cas que els pisos siguin de petits propietaris.
3: Madrid, Paula Brujats.
6: La Moncloa acosta posicions amb Junts i el PSOE i Sumar veuen factible aprovar el paquet aquest dimarts al Consell de Ministres, però encara falta perfilar molts detalls i, sobretot, posar d'acord els interessos de Junts amb els de Podem o Esquerra Republicana. Per això, les properes hores seran determinants. Sentim els ministres Pablo Bustinduy de Sumar i Félix Bolaños del PSOE.
7: Si existe suficiente voluntad política, hay margen suficiente para que todos los grupos que tienen que votarlo pues puedan verse reflejados en este decreto.
8: Y nos vamos a dejar la piel para que el martes podamos aprobar un real decreto ley con medidas potentes.
3: I en aquest context, el Matí de Catalunya Ràdio ha avançat avui que el fons d'inversió Blackstone no renovaria cap dels 400 contractes de lloguer social que té a Catalunya.
5: Després de la notícia, Blackstone s'obre a negociar cas per cas. Renovar lloguers socials era una obligació a Catalunya fins al 2024, quan el Tribunal Constitucional ho va tombar.
3: Això el dia en què govern i partits s'han reunit per explorar el pacte de país per l'educació que impulsa el president Salvador Illa.
5: El govern vol crear dos grups de treball per debatre com invertir el 6% del PIB en educació i per abordar les mesures concretes per millorar el sistema educatiu, però l'oposició denuncia falta de propostes, manté la fredor amb la consellera Esther Niubó i adverteix que el pacte nacional ha d'anar més enllà dels partits.
3: Palau de la Generalitat, Albert Prat i Marta Corbalán.
9: El govern entoma les primeres demandes de l'oposició per aconseguir un pacte de país amb el màxim suport parlamentari possible. D'entrada, l'executiu aposta per fomentar la lectura, sobre revisar l'escola inclusiva i blinda el català com a llengua vehicular.
10: Hem de ser capaços de consensuar quin és el full de ruta que actualitzi el nostre sistema educatiu en l'actual context, anticipar també les necessitats futures i que el doti de l'estabilitat que tant necessita.
11: Els partits de l'oposició avisen que serà complicat arribar a un acord de país si la consellera Niubó segueix al capdavant i han deixat clar que la comunitat educativa n'ha de ser la protagonista.
12: És evident que mantenir la consellera Niubó després d'una petició de cessament amb àmplia majoria al Parlament de Catalunya dificulta.
13: Nosaltres el que proposem en definitiva és un contracte de país.
14: Pacte sí, ara rescatar el govern i els seus problemes no.
3: I Lleida aprova la nova ordenança que prohibeix el burca i el niqab en espais públics.
5: El govern del PSC ha rebut els suports de Junts i Vox, però no del PP, que troba que les excepcions desvirtuen la norma.
3: Lleida, Estela Bussoms.
15: Sobretot la que permetria l'ocultació del rostre si es fa en exercici d'un dret fonamental, com el religiós, cosa que, segons el PP, deixa la prohibició en paper mullat perquè totes les dones podrien acollir-se a aquest supòsit. També l'entitat islàmica, que la va recórrer judicialment fa 16 anys, diu que ho tornarà a fer. Per tant, veurem quina serà l'aplicació real d'una normativa que avui ha superat l'aprovació.

0: sempre, quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
1: Bon dia.
0: Amb el debut de Xavi Hernández a la banqueta dels Països Baixos.
1: Un partit que va acabar amb empat a 1 amb l'Alemanya de Dejem i de Ter Stegen, entre d'altres. Avui juguen també blaugranes com Rafinha, que ho està fent amb el Brasil a aquesta hora. Repassarem la participació dels jugadors del Barça en els partits de selecció. Sentirem Deco, que tanca la porta al fitxatge de Julián Álvarez en un futur. El director esportiu del Barça ha parlat del davanter de l'Atlètic de Madrid com a cosa del passat. I a segona divisió, el Girona rep avui l'Albacete.
0: Moment de saber com tenim la circulació a aquesta hora. Mariluz García, bon dia.
2: Hola, bon dia. Doncs encara s'arrosseguen complicacions derivades de diversos accidents aquest matí. A l'AP7 hi ha cua a Santa Perpètua de Mogoda en sentit sud per una topada múltiple amb diversos camions implicats. Ja hi ha tots els carrils oberts. A la mateixa AP7 també queda congestió de Sant Sadurní d'Anoia a Avinyonet del Penedès, direcció Tarragona, mentre reparen els danys d'un accident. I a la C25, l'eix transversal, un camió volcat a Santa Maria d'Oló restringeix el trànsit i provoca aturades en sentit Girona.
0: I ens falta el temps.
3: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
0: Primer expliquem que hi ha 10 dotacions dels bombers de la Generalitat que estan treballant en les feines d'extinció d'un foc que s'ha declarat aquest migdia a Esplugues de Llobregat, a tocar de Barcelona. El foc afecta una zona de vegetació coneguda com la Font d'Ubarses i no té focus secundaris. Hi treballen 3 dotacions aèries que remullen el flanc esquerre. Estarem pendents d'aquest petit incendi que hi ha i que és molt visible des de Barcelona. Ara sí, a veure com tenim el temps i de cara al cap de setmana. Gemma Puig, bon dia.
4: Bon dia. Doncs mira, fa calor. La veritat és que les temperatures han pujat. Ara mateix els valors més alts ja arriben als 35 graus al Dover i anirà pujant encara una miqueta més. Per tant, han pujat un parell de graus a la majoria de comarques. Moltes màximes entre els 30 i els 35 graus. Calor que no toca en aquesta època. Al cap de setmana tindrem, d'una banda, més núvols. Augmentarà una mica més la nuvolositat. Tindrem núvols baixos, bandes de núvols prims i afluixa aquesta calor. Això no vol dir que tinguem temperatures de tardor, però sí que tindrem unes temperatures no tan altes. Tant dissabte com diumenge, els valors més alts se situarien entre els 31-32 graus. Fins i tot diumenge, amb alguna goteta que es pot deixar escapar.
0: Gràcies, Gemma. Bon dia.
4: Bon dia.
3: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
0: Les 2:06. Avui, per primer cop, hem sentit la Mari Carmen, la veïna de 87 anys desnonada abans d'ahir a Madrid. Ha explicat com ho va viure i demana declarar la guerra als fons voltor.
5: No lo he logrado defender mi casa, pero sí he luchado para que los demás aprendan a luchar por la suya.
0: Doncs arran d'aquest cas i d'altres que han tingut aquests últims dies i aquestes últimes setmanes, Junts per Catalunya negocia amb el govern espanyol prohibir els desnonaments en pisos de fons voltor i, d'altra banda, que hi hagi rebaixes fiscals per la compra i el lloguer. Són algunes de les condicions de Junts per Catalunya per aprovar la norma dimarts que ve. El PSOE i Suma són optimistes en la negociació, però, en canvi, preocupa els socis d'esquerres, que també són necessaris. Madrid, Paula Brujat, bon dia.
6: Què tal? Bon dia. Si la recepta de Junts passa per frenar els fons voltor, impedir-los comprar habitatges i prohibir els desnonaments en pisos de la seva propietat, per Junts els petits propietaris han de quedar fora de la prohibició de desnonar i ara la clau de volta de la negociació és definir què és un fons voltor, si depèn dels pisos que tenen o del comportament i si la prohibició afectarà tots els fons d'inversió. Junts espera la resposta del Ministeri d'Habitatge, però Míriam Nogueres és optimista per aprovar-ho dimarts que ve.
7: Les propostes que nosaltres hem treballat al llarg dels darrers mesos. El Partit Socialista les té sobre la taula i, pel que ens arriba, les valora positivament. Crec que seria una bona notícia per tothom que aquest reial decret amb aquestes mesures s'aprovés tan aviat com fos possible.
6: Junts també posa com a condició que els propietaris es puguin desgravar l'IRPF per la hipoteca o per llogar un pis a un preu assequible. El PSOE i Sumar veuen marge per a l'entesa d'aquí a dimarts. Sentim Félix Bolaños i Pablo Bustinduy.
8: Vamos a trabajar y nos vamos a dejar la piel para que el martes podamos aprobar un real decreto ley con medidas potentes para facilitar el acceso a una vivienda asequible.
9: Si existe suficiente voluntad política, hay margen suficiente para que todos los grupos que tienen que votarlo pues puedan verse reflejados en este decreto.
6: Però la negociació té interessos contraposats i el que agrada a Junts pot quedar curt per a Podem, que també són imprescindibles per convalidar la llei al Congrés, avisava Irene Montero aquest matí al Matí de Catalunya Ràdio.
10: Vamos a ver lo que trae el Partido Socialista. Si trae la prohibición de los desahucios sin alternativa habitacional y a ver si los trae todos.
6: I mentrestant, el líder del Partit Popular creu que actuar ara arran del desnonament de la Mari Carmen és pura demagògia.
11: Utilizar a Mari Carmen para hacer política, yo no lo voy a hacer. No voy a hacer demagogia con esto, para eso ya está el gobierno.
6: El que no hi haurà segur és expropiació del pis de

0: La Mari Carmen ho reclama sumar, però el PSOE s'hi nega.
1: I mentre els polítics negocien, el sindicat de llogateres exigeix solucions immediates i permanents que evitin que es torni a repetir un nou cas Mari Carmen. Han elaborat una proposta de 5 punts que volen que s'aprovi dimarts que ve al Consell de Ministres. Per demà han convocat una concentració de protesta a la capital de l'Estat. Seguim a Madrid ara amb Àngels Afuente. Bon dia.
0: Hola, bon dia. El sindicat proposa la renovació automàtica dels contractes per fer-los indefinits, la congelació dels preus dels lloguers i que es prohibeixin els desnonaments sense causa justificada i, si no l'acrediten, que indemnitzin el llogater. Mesures urgents, adverteix Carme Arcarazo, portaveu del sindicat, i que el govern no pot obviar.
2: La situació és insostenible. La gent no pararà de sortir al carrer. Si el govern segueix fent mesures tèbies, mesures amb forats, mesures que no funcionen, és que és regalar-li les eleccions a la dreta i a l'extrema dreta.
0: I és que el temps, adverteix Alicia del Río, portaveu del Sindicat de Llogateres de Madrid, ja s'ha esgotat.
3: Y es que no podemos más. Es insoportable. Se ha convertido en un punto de inflexión, en un punto de no retorno. No estamos tristes, estamos rabiosas.
0: Demà dissabte el sindicat portarà la protesta als carrers de Madrid.
1: Gràcies, Àngels Lafuente. Per cert. Últim dia de l'Àngels Lafuente al Catalunya Migdia. Es jubila una veu històrica de Catalunya Ràdio a Madrid. Per tant, prenda un petó.
0: Gràcies. Ha estat un plaer de 39 anys.
1: Seguim parlant d'habitatge, perquè Blackstone es compromet ara a estudiar cas per cas els 400 contractes de lloguer social que té Catalunya. Després que el Matí de Catalunya Ràdio fes públic que no els renovaria quan vencin, aquest gran fons d'inversió ha dit que ho revisarà. Renovar lloguers socials era una obligació a Catalunya fins any 2024, quan el Tribunal Constitucional ho va tombar, Sara Riera.
4: Molts llogaters havien denunciat que no podrien comprar el pis quan se'ls acabés el contracte de lloguer social per molta opció de compra que els donessin, i la Paja pronostica que hi haurà gent que acabarà desnonada. La Vilma, de l'Hospitalet de Llobregat, és una de les llogateres afectades. Ella va comprar el pis abans de la crisi del 2008 i, després de tenir problemes per pagar la hipoteca, el va cedir a un banc. Finalment, l'habitatge va acabar a mans de Blackstone, amb qui va firmar el lloguer social.
5: En todo momento yo he dicho que sí que quiero comprar, pero no un precio de mercado, porque me han puesto un precio de mercado, 227.000. Es algo injusto, porque nosotros ya hemos pagado muchos años de hipoteca, de alquiler.
4: S'ha de dir que hi ha hagut un centenar de llogaters que han pactat la compra del pis amb Blackstone quan se'ls acabi el contracte. Per cert, que alguns experts en habitatge a Catalunya han començat a defensar la proposta de Die Linke, que diumenge va guanyar les eleccions a Berlín, per nacionalitzar els habitatges en mans de fons d'inversió.
1: Deixem l'habitatge, parlem d'educació, perquè el govern s'obre a revisar el model d'escola inclusiva i també a estudiar com arribar al 6% del PIB en educació. Aquests són els reptes principals que el president Salvador Illa ha fixat en la primera cimera amb els grups parlamentaris que s'ha celebrat aquest matí per afrontar la crisi a l'ensenyament. Palau de la Generalitat, Albert Prat, bon dia.
6: Què tal? Bon dia. Sí, primera presa de contacte entre govern i oposició que només ha servit per constatar que tots els partits menys Vox estan disposats a implicar-se en aquesta reflexió de fons. Els grups parlamentaris hi podran dir la seva en el debat tècnic que està liderant el Consell d'Educació de Catalunya, i la consellera Esther Niubó ja ha apuntat quins temes tenen entre cella i cella.
7: S'ha parlat de la revisió i actualització del model d'educació inclusiva, de l'enfortiment del model lingüístic del sistema educatiu i d'acollida de l'alumnat nouvingut, del paper de les noves tecnologies a les aules i de l'autonomia dels centres educatius i les funcions directives, així com, sobretot, com reforcem aquests aprenentatges fonamentals del nostre alumnat i com millorem el rendiment educatiu.
6: Aquest matí també han acordat obrir un altre grup de treball entre govern i partits per veure quan i amb quins diners es pot arribar a invertir el 6% del PIB en educació.
7: Sent conscients que difícilment en una única legislatura es pot fer, i per tant que necessitem també la complicitat i la màxima estabilitat i suport del màxim de formacions polítiques.
6: A curt termini, el govern ha insistit que la seva prioritat és reforçar la lectura i el càlcul mental, i ha advertit que hi ha temes que són innegociables, com el català com a llengua vehicular a les escoles.
1: Bé, doncs els partits de l'oposició han criticat que ha estat una cimera buida de continguts. Malgrat això, tots els grups estan disposats a remengar-se per fer un debat de fons sobre el model educatiu. Seguim al Palau de la Generalitat, ara amb Marta Corbalán. Bon dia.
8: Hola, bon dia. Els grups parlamentaris han sortit en general bastant decebuts de la reunió. Es queixen que el govern no ha portat concrecions. Malgrat això, cap d'ells no s'aixecarà de la taula. La líder de Junts al Parlament, Mònica Sales, ha advertit, però, que amb la consellera Niubó al capdavant serà difícil assolir un acord de país.
9: És evident que mantenir la consellera Niubó després d'una petició de cessament amb àmplia majoria al Parlament de Catalunya dificulta, perquè ha perdut també aquesta connexió amb el món educatiu, que té descontentament. Però amb la comunitat educativa nosaltres hi podem ser.
8: Els principals aliats parlamentaris del govern, Esquerra i els Comuns, han deixat clar que l'acord de país s'ha de tancar amb la comunitat educativa i que no ha de servir per salvar el govern. Sentim el republicà Jordi Albert i la líder dels Comuns, Jéssica Albiach.
10: Nosaltres el que proposem en definitiva és un contracte de país. Hem d'anar més enllà i un contracte que interpel·li a tota la societat. I aquest contracte ha de ser estable.
11: Pacte sí, rescatar l'educació pública del nostre país sí. Ara, rescatar el govern i els seus problemes, no.
8: Després de marejar la perdiu tota la setmana, el Partit Popular finalment ha decidit participar a la cimera, però amb un avís clar de la seva portaveu al Parlament, Lorena Roldán.
12: Si el president, si el govern, pretende convertir este pacto en una operación de propaganda para repartir la responsabilidad de su fracaso con nosotros que no cuente.
8: A la cimera hi eren tots els grups, menys Vox, que ha rebutjat la invitació. Sí que hi ha assistit per primer cop a Palau Aliança Catalana, una presència que ha aixecat les crítiques d'alguns partits com la CUP, que no volen que els de Sílvia Orriols participin del debat educatiu.
1: Una cosa més abans de la publicitat, perquè el ple de l'Ajuntament de Lleida ja ha donat llum verda a la nova ordenança que inclou la prohibició de portar burca o niqab en espais públics. El govern municipal socialista ha rebut el suport de Junts per Catalunya i de Vox. La resta de l'oposició hi ha votat en contra. Lleida, Estela Bussoms, amb arguments però molt diferents.
13: Sí, per una banda tenim Esquerra i el Comú, que asseguren que les multes no són la solució per defensar les dones que porten el vel integral per imposició. Sentim la portaveu republicana Jordina Freixanet i la del Comú, Laura Vergés.
14: Marxarem més tranquil·les si els hi fiquem 450 euros de sanció? Així els hi traurem l'opressió amb aquestes dones?
15: Nosaltres demanem treball feminista real amb les dones afectades, amb els homes que promouen això, que multem a la dona i no multem a l'home.
13: En canvi, el PP també hi està en contra, però perquè considera que l'ordenança es queda curta i l'excepció que permetria l'ocultació del rostre si es fa en exercici d'un dret fonamental fa que tot plegat, diu el seu portaveu Xavier Palau, sigui un teatre.
16: Per tant, quan una senyora se la pari i li digui ella afirmi que porta la cara tapada per llibertat religiosa, podrà seguir portant el burca sense cap tipus de sanció, perquè cap dona admetrà que porta el burca per prohibició o per imperatiu.
13: L'alcalde socialista Fèlix Larrosa rebutja aquests arguments, sobretot perquè la prohibició, diu, va acompanyada d'un pla de treball socioeducatiu amb les dones musulmanes.
17: Per tant, hem d'explicar a aquestes dones que no tenen l'obligació de sortir així al carrer i, a més, que han de participar activament de la dinàmica de la ciutat, perquè, sense el contrari, no és possible. I la vocació d'aquesta ordenança és civisme i convivència.
13: També assegura en aquest sentit que els arguments actuals blinden jurídicament la prohibició perquè no passi com fa 16 anys quan el Tribunal Suprem la va acabar anul·lant. L'entitat que la va recórrer ja ha dit en tot cas que ho tornarà a fer. Per cert, tot plegat en un ple en què un regidor de Vox ha acabat expulsat per haver dit genocida al president Companys.
1: Passant 2 minuts d'un quart de 3 de la tarda, fem una pausa i de seguida continuem amb més coses aquí al Catalunya Migdia.
18: Catalunya Migdia.
19: Al Pirineu i les Terres de Lleida vivim l'estiu d'una manera diferent. El ritme ens el marquen les aigües braves de la muntanya i les nits plàcides de la plana, la descoberta del patrimoni i la màgia de les tradicions. Una terra cuidada és una terra que et cuida. Ara Lleida, amb tota naturalitat. Patronat de Turisme, Diputació de Lleida.
20: A Obramat celebrem 20 anys creixent amb els que fan créixer aquest ofici. Gràcies, professionals. 20 anys construint junts. Obramat.
21: Quan em pregunten com ens ho fem per mantenir 4 fills, sempre responc: acceptem efectiu i Bizum. Vol que li passi el número?
22: Descobreix el cas sencer a 3cat.cat, equip 012.
23: Compartir. Descobrir. Viatjar. Riure. 130 milions. Amics. Llocs. Moments. Somnis. 130 milions. En 130 milions hi caben moltes coses. El divendres 25 de setembre, amb Euromillones, pot especial mínim garantit de 130 milions. I a més del pot, el millón que tant sí com no toca a Espanya. Euromillones. No hi ha res més gran.
24: Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
25: Quan va ser l'última vegada que vas parar a mirar casa teva?
0: A Porcelanosa dissenyem cada espai de la teva vida. Cuines, banys, salons, terrasses... Del 25 de setembre al 10 d'octubre arriben els dies Porcelanosa. Visita la teva botiga més propera i gaudeix de condicions exclusives per crear la teva llar. Porcelanosa. Dissenyant espais per viure.
2: Catalunya migdia.
1: Passant 19 minuts de les dues. Pugen les pensions no contributives a Catalunya. Les més de 56.000 persones que les cobren notaran a partir d'ara una pujada mensual de més de 50 euros. I el primer pagament serà amb efectes retroactius des de principis d'any, Marriera.
3: Aquest increment és possible per un canvi normatiu i beneficiarà sobretot dones grans, com ha explicat el conseller de Drets Socials, Raül Moreno.
4: Amb aquest canvi el que volem és blindar el complement de la Generalitat perquè no torni a baixar i garantir que l'augment de les pensions arriba íntegrament a les persones que més ho necessiten. I parlem sobretot de dones grans que han dedicat bona part de la seva vida a cuidar els altres, moltes vegades sense reconeixement ni cotització. Per tant, millorar aquestes pensions és justícia social, és garantir uns ingressos més dignes i reconèixer una feina que durant massa anys ha estat invisible.
3: Fins ara la Generalitat ajustava la quantia amb un complement per arribar al nivell fixat per l'indicador de la renda de suficiència de Catalunya. Ara, tot i l'increment estatal, el govern opta per no reduir aquest complement i d'aquesta manera les persones beneficiàries podran percebre fins a 853 euros al mes. Això suposa un increment d'uns 70 euros al mes si es té en compte també l'augment estatal.
1: I alerta als usuaris de gas natural. Hi ha el perill que el rebut dels pròxims mesos s'encareixi més d'un 50% si el govern espanyol no ho impedeix, Jordi Canal.
5: Si l'1 d'octubre toca fer la revisió trimestral dels preus regulats, l'anomenada tarifa d'últim recurs, la TUR, la tenen contractada 3 milions de consumidors a l'Estat. La més habitual és la que inclou el consum de la cuina, l'escalfador d'aigua i la calefacció. L'Organització de Consumidors i Usuaris, l'OCU, calcula que aquests usuaris passaran de pagar uns 50 euros al mes de mitjana a 76 euros mensuals a causa de l'encariment del gas als mercats internacionals per la guerra de l'Orient Mitjà i també l'augment de demanda de cara a l'hivern, segons explica la seva portaveu.
25: El sistema de cálculo de la TUR se está modificando. En el último trimestre del año aumenta el peso del denominado gas estacional, que representa cerca del 47% del coste total del aprovisionamiento. Por tanto, de esta manera vamos a ver que se ve incrementada la factura final del consumidor.
5: Dimarts que ve està previst que el Consell de Ministres aprovi un nou paquet de mesures per compensar els efectes del conflicte de l'Iran, però no s'han avançat quines inclouran ni si afectaran el gas. Durant l'inici de la guerra d'Ucraïna, es va aprovar limitar temporalment l'increment de la factura del gas natural.
1: D'aquí a 9 minuts seran 2:15. Anem a la informació internacional. Vaga en l'educació a Alemanya contra els plans del govern per ampliar l'exèrcit amb 80.000 nous soldats des d'ara i fins l'any 2035. Els estudiants alemanys s'han concentrat davant dels instituts per denunciar la reinstauració del servei militar al país. Pau Petzel-Llorente és català amb doble nacionalitat.
26: Estic aquí perquè no vull anar a la Bundeswehr, no vull anar i no vull ajudar a fer guerra a altres països i per això estic aquí amb molts amics del meu institut.
1: De moment, el servei militar és voluntari, però tots els joves alemanys reben la carta als 18 anys per fer la prova d'allistament. Les noies la poden ignorar, però els nois estan obligats a passar-la. Dos catalans més amb doble nacionalitat, en Pavel i l'Òscar, es plantegen renunciar a la ciutadania alemanya per tal de no fer de soldats. Berlín, Jordi Regàs, bon dia.
27: Bon dia. La mare de l'Òscar i la mare d'en Pavel el juntaven de petits a Berlín, a l'Associació Catalanets, perquè juguessin en català. Avui han quedat ja com a adolescents per parlar de la carta d'allistament al servei militar. L'Òscar la va rebre al cap de 3 dies de fer els 18 anys. En Pavel li arribarà aviat.
28: Aquesta és la carta. És la segona, ja. La primera la vaig ignorar.
29: I per què?
28: Doncs, no sé, tenia com una mica l'esperança que no em tornin a enviar una altra.
27: A Alemanya, pels nois, presentar-se a la prova mèdica és obligatori. Després es pot exercir l'objecció de consciència, tot i que cal argumentar-la molt bé.
29: Has d'escriure molt en detall per què no vols i poden dir que no acceptem aquesta objecció i ja està. Realment has d'escriure per què i ha de ser una raó molt concreta i que es pugui entendre. Simplement dir, bueno, perquè no vull anar a morir, no ho acceptaran.
27: si al final el servei militar acabés sent obligatori i es veiessin cridats a l'exèrcit, a tots dos els quedaria una última opció, renunciar a la nacionalitat alemanya.
28: En treure's la nacionalitat alemanya també perds drets aquí de votar, per exemple, i per això no estic segur. Però quan arribi el moment i jo em vegi obligat de fer això, jo estic amb cor de fer això. Sí.
27: Alemanya cada any hi ha al voltant d'uns 700.000 joves amb 18 anys. D'aquests, uns 100.000 tenen la doble nacionalitat. Si les coses van mal dades, segur que l'Òscar o el Pavel no són els únics que renunciaran a ser alemanys.
1: Última jornada de la visita d'estat del president de la Xina als Estats Units. Donald Trump i Xi Jinping visitaran els arxius nord-americans a Washington abans de posar fi a una cimera on han intentat mostrar bona sintonia i ànim de col·laboració, però sense anunciar acords concrets. Washington, Oriol Serra, bon dia.
6: Bon dia. La visita de Xi Jinping a Washington, tenint en compte el que n'ha transcendit, brilla més per les formes que no pas pel contingut. Bones paraules, un sopar de gala i honors militars, tal com acostumen a ser les visites d'estat. Els temes punxeguts queden al marge de l'agenda oficial, si bé hi ha fonts que apunten a l'aparició de Taiwan i l'Iran a porta tancada, amb un Xi que hauria demanat a Trump que no reconegui la independència de Taiwan o que torni a la taula de negociacions amb l'Iran. Al sopar de la Casa Blanca hi han assistit els CEOs multimilionaris del sector tecnològic, Jensen Huang d'NVIDIA, Lisa Su d'AMD, Elon Musk de SpaceX i Tesla o Tim Cook d'Apple. Tots a la taula presidencial per a discutir sobre la intel·ligència artificial, un tema central per a les dues potències mundials. Trump ha apostat pel treball conjunt amb la Xina en nom de la seguretat i la prosperitat.
7: Plegats podem continuar construint una relació que promou prosperitat i seguretat per les generacions futures.
6: El president xinès, per la seva part, ha comparat el Make America Great Again de Trump amb el seu pla per a la revitalització nacional a la Xina i després de convidar 100.000 estudiants nord-americans a universitats xineses, ha destacat la importància de l'intercanvi d'idees.
8: Els intercanvis han impulsat la sinceritat entre els nostres pobles i han consolidat l'amistat entre la Xina i els Estats Units.
6: Avui, els dos mandataris faran diverses visites culturals a Washington, entre les quals l'Arxiu Nacional dels Estats Units. Després tornaran a reunir-se a la Casa Blanca.
1: I d'una visita a una altra, perquè el Papa Lleó XIV visita a partir d'avui França i en el seu primer discurs a l'Elisi ha alertat sobre la proliferació de les armes nuclears. La intel·ligència artificial també ha estat present en el debat amb una petició del president Emmanuel Macron per tal que es creï una organització internacional que la reguli. La visita del Papa és la primera oficial en 18 anys a França. Durarà 4 dies i té previst reunir-se amb víctimes d'abusos de l'Església. París, Isabel Galí, bon dia.
9: Bon dia. Emmanuel Macron ha rebut Lleó XIV al Palau de l'Elisi com a cap d'Estat del Vaticà i com a cap de l'Església Catòlica. Ha estat la trobada oficial, conjuntament amb la Cúria de França i membres de la societat civil. Però el Papa ha renunciat voluntàriament als sopars i cerimònies que l'Elisi brinda normalment als caps d'Estat. Reunió sòbria, 20 minuts de conversa cara a cara, durant la qual han parlat del que els preocupa a tots dos, la intel·ligència artificial, i insistirà el Papa aquesta tarda a la UNESCO, i els conflictes mundials. I en aquest sentit, Robert Francis Prevost ha enviat un missatge al president de l'única potència europea que té armes nuclears. Amb aquest tipus d'armament no es pot fer la pau.
10: S'estén cada vegada més la convicció errònia que la possessió de l'arma nuclear garanteix la seguretat, una creença que alimenta una nova cursa armamentista difícil de controlar. Tanmateix, la pau no és un equilibri de forces. Per això, us insto a no resignar-vos mai davant la perspectiva de la guerra, considerant-la inevitable.
11: França se situa al costat de la pau, d'un multilateralisme basat en l'acció i del respecte al dret internacional i a la Carta de les Nacions Unides, i defensem aquests principis arreu, sense dobles estàndards i amb coherència i fermesa, perquè una vida val tant com una altra i tots els pobles mereixen ser defensats.
9: Macron no assistirà a cap de les quatre misses que el pontífex celebrarà a França, la primera aquest vespre a l'estadi de Saint-Denis. Com a cap d'un estat declaradament laic, aquí no s'entendria. Però aquesta visita de Lleó XIV és molt esperada a França, on el nombre de joves catòlics remunta. La Conferència Episcopal Francesa volia que tingués lloc abans que comencés la campanya per les presidencials. El bisbe de Marsella, amic personal del Papa, va aconseguir encabir-la en una agenda papal molt plena.
1: D'aquí a dos minuts seran 2:45 de la tarda. Una pausa i ara tornem.
18: Catalunya migdia. Un és ple de sorpreses. L'altre fa música. I el tercer et porta d'excursió a la granja amb en Titó.
12: Són els nous llibres d'en Titó i els Falalà. A jugar amb la pluja, Marrameu Torre Castanyes i Titó, excursió a la granja. Obre'ls i passa-t'ho d'allò més bé. A la venda als punts habituals.
13: Demà tens taula reservada al millor restaurant del món.
14: Una cuina és el lloc on nosaltres podem ser lliures. Tenim que treballar al màxim nivell perquè els nostres comensals tinguin la millor experiència de les seves vides.
15: I que es deixin als quartos, eh? Que tornem a ser un 2 estrelles Michelin, eh?
13: La història del restaurant que ho va canviar tot.
14: És el moment de donar el màxim. Així que us vull a tots al 1000%. Vale o no? El lío.
13: Gènesi, dilluns a la nit, a TV3 i a la plataforma 3CAT.
16: De ser la primera energètica que crea una fundació amb fins socials el 1992, a haver-hi milions de persones que s'han beneficiat dels nostres programes educatius, socials i mediambientals el 2026. Més de 180 anys fent-te la vida més fàcil, cada dia. Naturgy. Cada dia. Everyday.
17: Si vols ser la compra bé, has d'anar a carrer.
19: Inflata tant compra bé pel nostre aniversari amb els preus imbatibles. Com la banana a un preu imbatible de 99 cèntims al quilo. Fins al 27 de setembre, a Carrefour.
2: Catalunya migdia.
1: Gairebé 2 quarts. Augmenten les morts per eutanàsia a Catalunya. L'any passat se'n van practicar 233, un 64% més que l'any 2024, o el que és el mateix, 19 morts assistides cada mes. També hi ha hagut més persones que la sol·liciten, 500.000 l'any passat, pràcticament un 40% més. Mònica Mas, bon dia.
0: Bon dia.
1: Què explica aquest augment?
0: Doncs sobretot que s'han format molts més metges sobre les possibilitats de l'eutanàsia i això s'ha traduït en aquest augment. Ho ha explicat a Catalunya Ràdio Marina Canyero, que és tècnica de l'oficina PRAM del Departament de Salut.
20: El perfil de malaltia s'ha ampliat i jo crec que això es deu a que els professionals, no, cada cop han treballat més el tema de l'eutanàsia, entenen que els contextos eutanàsics poden donar-se en moltes situacions. Per això jo crec que també s'ha ampliat el perfil i els professionals han ajudat, no, a recollir aquests perfils.
0: Un terç de les persones que van fer efectiva l'eutanàsia tenien diagnosticada una patologia neurològica incurable, seguides de les persones que tenien un càncer terminal. Però també s'han detectat nous perfils aquest any. Com sentíem, moltes persones tenien poliomalalties o patologies respiratòries incurables. En canvi, en el moment de fer la sol·licitud és a l'inrevés. La majoria són malalts oncològics. Això ha fet que durant tot aquest procés, que dura uns 58 dies de mitjana, 144 persones morissin, és a dir, prop d'un terç dels sol·licitants van morir a causa de l'empitjorament del seu càncer. Pel que fa a les negatives, durant aquest 2025 es van rebutjar en ferm 42 peticions d'eutanàsia. Les sol·licituds s'engeguen majoritàriament des de l'atenció primària, seguit dels hospitals i les residències de gent gran. De mitjana, d'edat és de 77 anys en el cas de les dones i de 71 en el cas dels homes.
1: El comissionat del govern espanyol pel corredor mediterrani posa sobre la taula la possibilitat d'ampliar la infraestructura d'aquí a 20 anys. Tot això quan falten pocs mesos per la pròxima incidència, el tall total entre Tarragona i Castelló. Tortosa, Jordi Barranca.
21: Encara falten més de 3 anys perquè estigui acabat del tot, aquesta és la previsió, però fins i tot el mateix govern espanyol admet ja que s'hagi de repensar. Joan Calabuig és el comissionat responsable de la infraestructura.
22: Este corredor és un corredor que ja que ficar en marxa, que tenim un marge amb les obres que tenim probablement per a més de 25 anys, a poder anar funcionant, però si l'interès se concreta i comença a utilitzar-se massivament el corredor, evidentment, en un termini de 20-25 anys, tindrem que pensar en noves millores.
21: La pròxima incidència serà mitjançant l'any vinent, quan es tallarà tot el trànsit ferroviari per canviar les vies en el tram de les Terres de l'Ebre fins a Tarragona i també fins a Castelló.
22: Aproximadament a la meitat de l'any pròxim podrem fer ja el tall de la via i el termini previst són 5-6 mesos per tal de poder fer el canvi de vies. Li puc dir que s'han fet assajos, ja, per tal de veure en quant de temps se poden canviar les vies per a després ser el més ràpid possible.
21: Altres veus, com la del grup de pressió empresarial Fermet, també reclamen ja pensar en futures ampliacions.
1: Aquest matí ha arribat als jutjats de Viella, a la Vall d'Aran, la dona detinguda per la seva suposada relació amb la mort de l'arquitecte Josep Juan Pera el dia de Sant Esteve de l'any passat. Viella, Sofia Cabanes, bon dia.
3: Bon dia, sí. La detinguda ha arribat passades les 10 del matí. Ha entrat acompanyada d'una parella de Mossos emmanillada i a cara descoberta. Avui, en una estona, hauríem de saber exactament quins càrrecs se li imputen i quines mesures cautelars li aplica el jutge. La detinguda de 64 anys i parella de Josep Joan Pere haurà d'aclarir quin va ser el seu paper en les hores prèvies a la mort de l'arquitecte i també en les posteriors. Sabem que el dia de la mort, per Sant Esteve, no va atendre trucades i va tardar hores en obrir la porta. Tot i que inicialment es va apuntar que la mort havia estat per causes naturals, s'investiga si es va produir un enverinament.
1: I la Guàrdia Civil investiga d'ofici una possible agressió xenòfoba a un noi magribí durant les festes de Tavernes de Valldigna, al País Valencià. Avui s'ha convocat una concentració de rebuig. València, Marta García.
4: Va passar dissabte, durant la nit de disfresses en les festes del poble. Una agressió documentada amb un vídeo publicat per l'associació Valldigna Antifeixista. Marc Cabanilles, a 3cat Info.
5: Per una part, l'agressió física, per altra part, la quantitat de gent que passivament estava present sense fer res, gravant, insultant, amb rialles...
4: Arran d'este vídeo, la Guàrdia Civil està investigant d'ofici, ja que, de moment, no consta cap denúncia oficial. La investigació espera poder arribar a les primeres identificacions a començaments de la pròxima setmana. Ixa nit hi va haver uns altres fets que la Guàrdia Civil no considera que estiguen relacionats, tot i que haurien passat en pocs minuts de diferència i van acabar amb un xic senegalès hospitalitzat. La seva família, establerta de fa anys a Tavernes, es planteja presentar una denúncia. Esta vesprada hi ha una concentració amb el lema contra el racisme, el feixisme i la xenofòbia que ha convocat l'Ajuntament d'esta localitat de la Safor a partir de les 8.
1: Passen 5 minuts de 2:15, una pausa i la cultura.
18: Catalunya migdia. Ni des de dalt, ni des de baix, ni des del nord, ni des del sud, ni des de la muntanya, ni des del mar. Barcelona no es pot mirar de lluny, cal viure-la de ben a prop. BTV, on veuràs i viuràs tot el que ha passat, passa i passarà a Barcelona. BTV. A peu de carrer.
23: Benvinguts al nou Club del Gourmet, a la cinquena planta del Corte Inglés de la Diagonal, amb una barra de gourmet com a protagonista, amb plats freds i calents, peix, marís, carn, una terrassa de 600 metres quadrats amb unes vistes excepcionals i, a més, gaudeix dels millors espais especialitzats dedicats a xarcuteria premium i celler.
24: Nou Club del Gourmet a la cinquena planta del Corte Inglés de la Diagonal, la teva nova destinació gastronòmica a Barcelona.
25: La nit dels ignorants és un programa que relaxa.
26: De 12 a 2 és la meva illa de pau.
25: Un espai que els fills han heretat dels pares, encara que ara visquin molt lluny.
27: Ara, sense els pares vius, però sempre molt presents, us agraeixo per haver mimat i mantingut aquest pont.
28: La nit dels ignorants, de diumenge a dijous, de 12 a 2 de la matinada, amb Marta Romagosa.
2: Catalunya migdia.
1: I avui, per fi, arriba a les sales de cinema La Bola Negra.
29: El corazón de un maricón es un océano lleno de secretos.
1: Se n'ha parlat molt d'aquesta pel·lícula per l'èxit que ha recollit en diversos festivals allà on s'ha presentat i per les opcions que té de cara als Oscars. És l'estrena més destacada de la setmana i, a més, apunta a Premi a Sant Sebastià. Enviat especial a Donosti, Marc Garriga.
30: El Premi del Públic tot apunta que se l'endurà perquè la seva màxima rival, el documental palestí NASA, ha tret pitjor nota. En qualsevol cas, això confirma que, tot i que no hi ha res més difícil que complir unes expectatives tan altes com les de La Bola Negra, si hi ha una pel·lícula que pot fer-ho és aquesta. Els Javis han construït un trencaclosques de tres històries que convergeixen al final amb Federico García Lorca com a fil conductor. En definitiva, és un crit de llibertat queer dirigit amb una habilitat i una seguretat impròpies d'uns cineastes amb tan poc bagatge. La seva capacitat per trenar totes tres històries és extraordinària. A més, cada trama està narrada d'una manera diferent per adaptar-se al relat i cada escena és un prodigi estètic, musical, interpretatiu que fa que el conjunt encara brilli més. Guitarrica de la Fuente, que també posa la música juntament amb Raúl Refri, s'estrena com a actor. Al seu costat, un sòlid Miguel Bernardó, un descobriment, Carlos González, una promesa, Milo Quifes, i dues estrelles, Penélope Cruz, irresistible, i Glenn Close, testimonial. Tot apunta que farà història i ja podem dir que és la pel·lícula de l'any. A tot això també arriben En el corazón de la bestia, un film de supervivència protagonitzat per Brad Pitt, tendre, emotiu, esgotador també, però que val la pena. Dos films d'animació, la suggerent La isla olvidada i la comèdia infantil La família Dino, doblada al català, i es restrena Vengadores Endgame amb 4 minuts extres i escenes postcrèdits afegides.
1: I ara un llibre? L'escriptora palestina Adania Shibli dona veu als palestins silenciats al seu últim llibre, Engany, que presenta la Setmana del Llibre en català. En una entrevista concedida a Catalunya Ràdio, la reconeguda autora explica que els més joves són les principals víctimes d'un sistema que vol destruir les persones per convertir-les en éssers marginals, Montse Camps.
6: Sí, és una història íntima de dos joves palestins marcats per l'ocupació i l'intent sistemàtic de privar-los de la seva terra i de la seva identitat, que van perdent, per exemple, pel menyspreu a la seva llengua, l'àrab.
7: Teens, one carries a dream how to be.
8: Quan ets adolescent, tu tens un somni de com ser en el món i a poc a poc, en el procés, aquests somnis es destrueixen i són deformats. I la novel·la el que fa és seguir aquesta destrucció. Com penses que pots canviar el món fins que descobreixes que en realitat és el món el que t'ha canviat a tu.
6: L'autora ha passat pàgina de l'episodi de fa 3 anys a la Fira de Frankfurt quan es va cancel·lar l'entrega d'un premi per la seva novel·la Un detall menor, que abordava la violació grupal i l'assassinat d'una noia a mans de soldats israelians.
8: Allò va ser una distracció de l'horror veritable que s'infligeix a Palestina i als palestins. El dolor, la crueltat és el que s'infligeix veritablement a Palestina. No va la cosa d'un premi.
6: Shibli presenta Engany demà al migdia al passeig Lluís Companys.
1: I abans dels esports, novetats musicals. Així sona Silencio, com diuen ells, que és l'avançament del nou àlbum U2 que el grup ha anunciat aquesta matinada. El nou disc dels irlandesos es titularà Carnaval de Luz. Arribarà a les botigues el 13 de novembre i serà el primer amb material nou de la banda després de 9 anys, Marta Vives.
9: Sí, l'àlbum estarà format per 12 cançons que exploren temes com l'espiritualitat, l'amistat, la llibertat i la resistència. Entre les col·laboracions al disc hi haurà un duet entre Bono i Dolly Parton, que va morir a finals d'agost amb el tema Torn, i també la cançó de Mirror Maker, que s'inspira en la música de Rosalia.
1: Però hi ha un altre català que també és protagonista musical d'aquest divendres.
10: Quan les coses anaven bé, de nit no brillaven.
9: Guillem Gisbert arrencarà la gira de presentació del seu nou disc Entretemme, que publicarà el 13 de novembre a la sala Paral·lel 62 de Barcelona, el 4 de març. L'anunci coincideix amb la publicació de la cançó Les coses anaven bé, que és aquesta que estem sentint, i que compta amb la col·laboració de Julieta Vidal del duet Alosa. A més de Barcelona, Gisbert també presentarà l'àlbum a l'Auditori de Girona el 3 d'abril i al Teatre Bartrina de Reus el 9 d'abril.
2: Catalunya migdia.
1: Des d'ara fins a les 3, la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
11: Bona tarda.
1: S'ha resolt el dubte amb Rafinha. Amb el Brasil no juga de nou.
11: De moment, en el primer partit, Ancelotti no ha seguit la tàctica de Flick.

0: començat els partits a seleccions i, de fet, fa pocs minuts que ha acabat l'amistós que ha jugat el Brasil a Austràlia. I tot i l'excel·lent moment golejador que viu Rafinha al Barça, fent de nou, Ancelotti, el tècnic del Brasil, ha apostat per mantenir-lo a la banda. Ramon Salmurri.
1: Sí, exactament. Rafinha ha estat un dels grans protagonistes en el mal partit que ha fet la selecció del Brasil a Austràlia, on ha empatat a una a les acaballes amb assistència precisament de Rafinha. Un Rafinha que ha viscut un dia molt especial al Brasil. D'un costat, tot i que no ha actuat com a davanter centre, Ancelotti ha apostat per Rafinha actuant com a mitja punta per darrere dels davanters. A més, ha jugat amb el dorsal 10 a l'esquena, el 10 de la Canarinha. I ja saps el que suposa això pels futbolistes brasilers. Per tant, avui és un dia on Brasil, en certa manera, també reconeix els galons i el moment que viu Rafinha. Ara mateix, amb aquest dorsal 10 i la posició a la mitja punta.
0: Doncs aquesta posició a mitja punta, no a la banda, com havia dit. Rafinha no fa de nou, però sí que l'ha posat a mitja punta. I en aquesta aturada de seleccions, el director esportiu del Barça, Deco, ha viatjat al Brasil i des d'allà, atenció, perquè ha tancat la porta Julián Álvarez al Barça, però en el futur, també.
1: Sí, sí, sí. Deco ha fet unes declaracions força contundents perquè és la primera vegada que el director esportiu i el Barça posa veu a la situació de Julián Álvarez de cara al futur. Fins ara sempre s'ha dit que Julián era una porta oberta que mantenia el Barça i per primera vegada públicament Deco diu que no, que s'ha acabat el serial de Julián i que és una qüestió del passat.
2: Sempre ha sido traer un hombre de movilidad, de capacidad de asociarse, y Julián era uno de estos. La cosa no ha sido posible, hemos hecho una oferta, no, ya hemos hablado demasiado de esto, o sea, el club siempre ha dicho que no lo vendería y nosotros tenemos que buscar otras soluciones. Yo creo que, pero Julián es pasado, nosotros tenemos que llegar hacia adelante, estamos contentos con lo demás, espero que él también esté bien, esté ayudando a su club, y al final es esto, o sea, hay muchos negocios, muchos fichajes que no suelen pasar.
1: I aquest Julián és cosa del passat, que diu Deco, es vertebra en dues qüestions. La primera, òbviament, l'aparició de Rafinha com a davanter centre, sent segurament ara mateix el millor davanter centre d'Europa. I l'altra, la contractació de Gabriel Jesus per 10 milions d'euros de l'Arsenal. Deco també l'ha justificat.
2: Gabriel, la verdad, cuando la gente no entiende, no es que el Gabriel no estaba en los planes, que no sabíamos su situación, porque se hablaba mucho de que podía renovar. Y en el momento que nos giramos a decidir que Julián era imposible, nosotros empezamos a buscar soluciones y Gabriel era la perfección para nosotros, dado que Rafinha ya se estaba convirtiendo en un 9.
0: Doncs Deco dient públicament que tanquen definitivament la porta Julián Álvarez, que no ho tornaran a intentar en un mercat de futur, segons diu el director esportiu, i ho heu sentit, del Barça. I de la davantera a la porteria, bones paraules de Ter Stegen cap al Barça.
1: Ho va fer després de l'empat a un entre la selecció dels Països Baixos que entrena Xavi Hernández en el seu debut, la seva estrena com a tècnic neerlandès, i la selecció alemanya de Jürgen Klopp. Doncs bé, Marc-André Ter Stegen, el porter de l'Ajax, va ser el porter titular de la selecció alemanya i segurament un dels jugadors més destacats d'aquest partit, i en acabar el partit va tenir bones paraules no només pel Barça, sinó per la resta dels seus companys, a qui va felicitar per l'inici de temporada que estan tenint.
3: Son imparables ahora mismo y es lo que les deseo, porque están trabajando duro con Hansi como entrenador, y les deseo de estancia obviamente siempre lo mejor, y bueno, pero yo estoy ahora en otro club, estoy muy concentrado en lo mío, pero siempre también mirando a ver qué están haciendo, y me alegra mucho por ellos que está saliendo tan bien.
0: Doncs ara ho deia el Salmurri, aquestes paraules de Ter Stegen van ser després del Països Baixos a Alemanya, el partit que ha estat el debut de Xavi Hernández com a nou tècnic d'Holanda, o del Serra.
4: I ho va fer amb un empat a un gol a casa davant l'Alemanya de Jürgen Klopp. Els alemanys es van avançar al primer temps, però els neerlandesos van fer el gol de l'empat al temps afegit. Xavi destacava a l'acabar el partit que el seu equip li havia agradat especialment a la segona part.
5: Hem recuperat moltes pilotes a camp contrari, les hem jugat bé, hem entès la superioritat a dins, moltes coses, moltes. Estic especialment content per la segona part, evidentment pel gol al final, i crec que podíem haver fins i tot guanyat, no? Crec que si algú havia de guanyar avui érem nosaltres.
4: Ter Stegen va ser titular en el debut de Klopp a la banqueta alemanya i la seva actuació va ser decisiva per no acabar perdent el partit. El porter blaugrana, ara l'Ajax, diu que ha vist recompensat el seu treball els últims mesos.
3: Orgulloso del camino que he dado, por lo que he sufrido en los últimos años, y ahora pues muy feliz de poder volver a estar aquí y trabajar con nosotros chicos a diario.
4: També va ser titular amb Alemanya el blaugrana Karim Adeyemi, que va jugar 80 minuts de partit.
0: I mentrestant, per avui hi ha dos partits més d'aquesta Lliga de les Nacions amb moltes novetats a les banquetes.
4: Sobretot el debut de Zinedine Zidane com a nou seleccionador francès en substitució de Deschamps, que ha estat al capdavant dels Blers durant 14 anys. L'ex del Madrid s'estrena aquest vespre al camp de Turquia.
6: Com les coses són fetes, après je...
7: Simplement hem d'acceptar com es fan les coses. No busco una altra cosa i no sóc aquí per això. Intentaré fer el meu treball amb els jugadors, establir un tarannà propi i guanyar partits. Això és el que més m'interessa.
6: Guanyar des matchs. Eso es que m'interessa.
4: Un partit en què segurament el blaugrana Jules Koundé serà titular com a lateral dret. Per la seva banda, Itàlia i Bèlgica s'enfrontaran també en un altre duel d'estrenes. Roberto Mancini torna a dirigir Itàlia després de 3 anys en el que serà la seva segona etapa, i en Bèlgica debuta l'exjugador del Barça, Marc Van Bommel.
0: I per cert, Eudald, que les quatre grans lligues europees de futbol han publicat un comunicat conjunt i dur contra la FIFA.
4: La Lliga, la Premier League, la Sèrie A italiana i la Bundesliga alemanya reclamen en aquest comunicat a la FIFA una nova estructura de govern que sigui transparent, objectiva, proporcionada i, diuen també, inclusiva, i anima els candidats a les eleccions a la presidència, que s'han de fer el març de l'any que ve, que donin suport a aquests principis. Les lligues també insten a la FIFA a atorgar a les parts afectades un paper real en la presa de decisions, a garantir que aquestes basen dades objectives i a protegir la funció reguladora de l'organisme davant la funció més comercial.
0: I ara anem fins a Londres perquè la selecció espanyola viatja aquesta tarda a Anglaterra amb el gran gruix de jugadors del Barça i també catalans per jugar demà el partit contra Anglaterra. I allà també hi ha aterrat a la capital anglesa per seguir demà justament aquest partit el Roger Bosa.
8: Sí, serà el primer partit per Espanya d'aquesta Nations League, una competició que l'any passat no va poder guanyar, va perdre la final contra Portugal. Demà, primer partit contra Anglaterra a Wembley, amb 7 jugadors del Barça, un de l'Espanyol. Recordem que és novetat en aquesta convocatòria Roberto, el davanter blanc i blau, i un escenari immillorable demà, sobretot pels jugadors del Barça, l'estadi de Wembley, un estadi simbòlic pels blaugranes, i veurem com Luis de la Fuente gestiona la càrrega de minuts en aquesta aturada, començant pel partit de demà. Està previst que Eric agafi protagonisme al lateral dret perquè no hi és Llorente i Pedro Porro està lesionat. Veurem un Cubarsí ja consolidat després de la seva actuació al Mundial. Demà serà el primer partit de Rodri amb la selecció espanyola, però també ja com a jugador del Barça. Veurem si Pedri continua tenint aquest rol secundari que va tenir a la fase final del Mundial, el rol de suplent. Estarem pendents, evidentment, de Lamine Yamal. I torna Fermín, que es va perdre la final per lesió i que el vam sentir ahir al tot costa d'entrar sobre aquesta ferida d'haver-se perdut el campionat del món.
9: No, sí, ja està tancada. Al final van ser moments molt durs, però ja he tancat la ferida i res, estic preparat i pensant que cap endavant en el que ve i molt content de tornar aquí.
8: Pot ser un partit important demà per la pilota d'or, no decisiu, però sí important perquè les votacions es tanquen dilluns que ve, el dia 28, i demà s'enfronten dos candidats, Lamine i Harry Kane, tot i que per Fermín, evidentment, perquè escombra cap a casa, ell té molt clar qui ha de ser el guanyador.
9: Per mi sí, jo ho veig cada dia. Vaig veure la temporada que va fer l'any passat, que crec que va ser increïble, el Mundial... Potser no va donar la seva millor inversió perquè venia d'una lesió important, però al final va guanyar el Mundial. Hi ha molts jugadors espanyols que també el van guanyar i poden estar allà. I el Pedri no està ni nominat, el Rafinha, que és increïble. Però per mi crec que em quedaria en Lamine i crec que s'ho mereix.
8: Bé, ahir vam sentir Fermín, avui sentirem des d'aquí, des de Londres, Rodri de la Fuente en la prèvia d'aquest partit. Demà a 8:45, Anglaterra-Espanya, la selecció espanyola, insistim, amb 7 blaugranes amunt de l'Espanyol contra l'Anglaterra d'Anthony Gordon.
0: I a la segona divisió, el Girona avui té partit, juga a casa amb l'Albacete d'Òrsola.
10: 4 dels 5 pròxims partits de Lliga, el Girona els jugarà a casa, a Montilivi. I el primer és aquest vespre, 8:45, contra l'Albacete, on el Girona buscarà encadenar la segona victòria consecutiva, després que dissabte passat va guanyar el camp del Cádiz, que, igual que l'Albacete, està en zona de descens. El rival d'avui a Montilivi només té un punt a la classificació, és penúltim, i és un dels 3 equips que encara no ha guanyat cap partit. Els altres dos són el Ceuta i, precisament, el Cádiz. Ahir, fent referència al que va costar sumar els 3 punts la setmana passada a Andalusia, Quique Álvarez va insistir que l'Albacete competeix bé i que algun dia segur que despertarà.
11: És una mica el de la setmana passada i ja vam veure el que ens va costar a nosaltres guanyar a Cádiz, no? És veritat que juguem a casa, però bueno, tots els rivals em mereixen respecte. L'Albacete l'any passat es va salvar bé i va començar semblant, i és un equip que competeix molt bé amb aquest entrenador, amb l'Alberto, fa 2-3 temporades. Ha fet 2 grans temporades. Tots els rivals desperten. Esperem que no despertin demà. Estan competint bé tots els partits.
10: Quique Laprèdia va explicar ahir que Unai Hernández s'ha entrenat bé aquesta setmana i que podria entrar per a la primera convocatòria. Com Mate Morey, que no va anar a Cádiz per molèsties. En canvi, té 8 baixes, les 6 dels internacionals. Va anar Pichur, Krapitsov, Asprilla, Junior Olas i els lesionats Brian Hill i Justin. L'entrenador del Girona demana el suport de l'afició en un Montilivi que aquest any les ha vist de tots colors. Una victòria contra les Palmes, un empat contra el Leganés i una derrota davant el Castelló.
0: I tampoc s'atura la Lliga Femenina de Futbol amb un Barça que recupera Aitana Montserraia.
12: Sí, tot apunta que la capitana blaugrana i també Clàudia Pina entraran a la convocatòria del Barça per jugar demà a Logroño. Fanasten ha fet avui treball amb el grup, però encara no està a punt. El partit és a 3:15 de la tarda demà i es preveu que farà molta calor al Camp Rioja. Pere Romeu, el tècnic de Barça, valora aquest retorn d'Aitana amb l'equip.
13: Avui acabarem una sessió d'entrenament i el més possible és que l'Aitana vingui convocada ja amb l'equip. Així que bones notícies aquesta reincorporació.
12: Abans, demà a les 12, l'Ona Badalona rebrà el Granada en un partit que podeu veure per Esport 3, un duel especial per a la jugadora de l'equip català, Laui Requena, que juga amb contra el que ha estat el seu equip les últimes 13 temporades. I diumenge serà el torn de l'Espanyol femení, que juga al camp del Deportiu a les 6 de la tarda.
0: Una mica més de 7 minuts i seran les 3 de la tarda. Fem una pausa i després, bàsquet.
14: Catalunya migdia.
15: Si vols vendre el teu habitatge, pensa en gran.
16: A Apialia, més de 300 agències col·laboren per vendre la teva propietat més ràpid i al millor preu.
15: Més difusió, més compradors, més seguretat en tot el procés.
16: Perquè vendre bé no és qüestió de sort, sinó d'un mètode d'èxit provat.
15: Busca la teva agència immobiliària Apialia més propera.
16: Apialia, la força de vendre junts.
17: 205 cavalls i només 4,3 litres?
18: Sona impossible. Fins que proves el Nissan Qashqai amb nou e-Power. 205 cavalls de potència i un consum de 4,3 litres als 100 quilòmetres s'uneixen perquè gaudeixis més i t'aturis menys. Emporta-te'l aquest setembre al teu concessionari Nissan o a nissan.es.
19: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
20: Arriba Club 65 Life Experience, el festival per la generació sènior amb ganes de viure-ho tot. Els dies 1 i 2 d'octubre al Tibidabo. Música, benestar, gastronomia i molt més. Amb el patrocini del RAC i d'El Periódico. Informa-te'n a club65.es.
21: La Fundació Metalquímia i la Fundació Lluita contra les Infeccions presenten...
22: Mare Mundi, un concert solidari en favor de la recerca contra l'Alzheimer i l'envelliment.
21: Amb la Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya, Bet, Joan Garrido, Mariona Escoda, Samantha, Arjau i la Polifònica de Puig-reig.
22: Dimarts, 13 d'octubre, a l'Auditori de Barcelona.
23: D'aprofitar la força de l'aigua per generar energia el 1922... Aprofitar els residus orgànics per generar gas verd el 2026. Més de 180 anys buscant altres energies més sostenibles cada dia. Naturgy. Cada dia. Everyday.
24: Si vols ser la compra bé, has d'anar a Carrefour.
25: Inflat de tant compra bé pel nostre aniversari amb megadescomptes cada dia com el 50% en totes les galetes. Que t'endús en un cupó que et dona per molt. Només el 25 de setembre a Carrefour.
26: Ser bomber o bombera és molt més que una feina. És posar força, vocació i compromís en un projecte col·lectiu al servei de tothom. Si vols contribuir a una Catalunya més segura, aquest és el teu lloc. Nova convocatòria d'accés al cos de bombers de la Generalitat. Fins al 29 de setembre, el 40% de les places estan reservades per a dones. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
27: Una illa i 8 parelles de gent coneguda.
28: De veritat, Mallorca era platja, tio.
27: Torna la Travessa Trescat. Ah! Prepareu-vos per descobrir la Mallorca més salvatge.
29: Va, que aquest és el nostre terreny, rei.
30: Vaig al límit amb tu.
27: Aquí la fama no serveix de res.
31: La Travessa, Expedició Tramuntana. Dimarts estrena en exclusiva a la plataforma 3Cat. El Piromusical se'n va a la platja. Amb les cançons favorites de Josep Montero, d'Oques Grasses, i el glamour de Dulceida. Des de la platja de la Nova Icària de Barcelona, viu un espectacle màgic per dir adeu a la Mercè.
32: Aquest any ho petarem molt fort.
31: Piromusical de la Mercè, a TV3 i a la plataforma 3Cat diumenge a la nit.
1: Som 3Cat. Catalunya Ràdio.
2: Catalunya Ràdio.
1: Som 3Cat.
2: Som 3Cat.
0: Ahir estrena amb bon peu del Barça de bàsquet a l'Eurolliga, tot i que amb una mica de patiment, però van aconseguir la victòria, Ernest Macià.
3: Doncs sí, una victòria esperançadora, 89-82, perquè al començar, només començar el partit, el Barça perdia de 15 punts, 4-19, però va demostrar capacitat de rectificació, encapçalat, evidentment, pels jugadors que ja hi eren l'any passat, Brizuela, 20 punts, Kevin Panther, 19, però de mica en mica, els jugadors sense experiència a l'Eurolliga ho van anar fent cada vegada millor. Justin Robinson va ser un dels destacats. Al final del partit, l'entrenador Alexander Sekulic respirava tranquil.
4: Vull felicitar els jugadors. Per alguns d'ells era la primera vegada que jugaven un partit d'Eurolliga i han pogut sentir la intensitat i la qualitat que ens trobarem durant la temporada. Han estat capaços de remuntar un desavantatge de dobles dígits. S'han mantingut units fins i tot en els moments difícils. Hi ha coses molt bones, però només és una victòria, només un partit. I la temporada tot just acaba de començar.
0: I aquest cap de setmana el Barça, que debutarà a la Lliga ACB, ho farà a casa amb el Coruña, i el Manresa també debuta a la pista del Bilbao. Mentre que el Barça d'handbol s'ha estrenat amb victòria al Mundial de Clubs d'Egipte, Marcos García.
5: Triomf plàcid contra el Pinheiros del Brasil, 33-44, el descans ja guanyaven de 7 als d'Ortega, 16-23, Dicamem, 11 gols, Òscar Grau amb 8, han estat els més encertats en atac.
6: Sí, potser al principi ens ha costat, sobretot a mitjans de la primera part, i res, a la mitja part hem ajustat unes quantes coses, i també a nivell físic doncs es nota que no estan en més profunditat de plantilla, i al final doncs ens hem anat en el marcador.
5: La valoració d'Òscar Grau, el Barça jugarà de nou diumenge contra el Zamalek i dimarts contra el Montada. Per l'altra banda del quadre, el grup B i el Vesprem, el Fuxe, l'Ali i el Burgen Sports. Els dos primers de cada grup jugaran a la final i serà el dia 1 d'octubre.
0: I el Mundial de Ciclisme a Montreal, al Canadà, nova jornada avui amb participació catalana. David Ubach.
7: Ara a les 3, de fet, comença la prova en ruta júnior femenina amb la biguetana Lluna Jiménez, que es marca un objectiu ambiciós.
8: Poder aconseguir un top 10, ja que crec que arribo en molt bones condicions, perquè m'he passat 3 setmanes de concentració en altura a Sierra Nevada amb l'Espanyola i m'estic notant molt bé de forma i crec que tinc cames per estar davant.
7: I més tard, a un quart de nou, hora nostra, també es correrà la prova sub-23 masculina amb Mathis van Kerkhove, de Montbrió del Camp, tot i que corre en Bèlgica.
9: Em va semblar bastant dur, més dur de la que pensava, però jo crec que em segueix sent un circuit bastant favorable. És veritat que tenim una selecció molt, molt forta, que pot guanyar bàsicament tothom de la nostra selecció, però mira, ho haurem de fer bé i treballar bé junts, perquè si no, no arribarem enlloc.
7: Parlava van Kerkhove de la duresa del circuit de Montreal. Ahir l'asturià Benjamín Noval es va penjar l'or a la prova júnior, que va tenir la baixa de Cef, el germà petit precisament dels van Kerkhove. El ripollenc Aitor Martínez va acabar 42è. Aquest cap de setmana arriben els plats forts amb la prova, amb les proves elit en ruta, la femenina demà dissabte, la masculina diumenge. I seran Paula Blasi i Mireia Benito i també Marcel Camprubi.
0: I alguna cosa més per acabar, David?
7: Doncs d'entrada, que ja tenim calendari per al Mundial de MotoGP del 2027, es mantenen les 22 curses i el Gran Premi de Catalunya es disputarà del 13 al 15 de juny al traçat de Montmeló. El Mundial comença el 5 de març a Tailàndia i acaba el 28 de novembre a Xest.
0: Doncs fins aquí el repàs a l'actualitat esportiva del dia. Com sempre, ja ho sabeu, a partir de les 7 més esports, el Tot Costa, i ara seguim al Catalunya Migdia amb l'Òscar Fernández.
10: Són les 3.
11: Catalunya Migdia.
10: Fa una hora hem començat el Catalunya Migdia amb la negociació entre el govern espanyol i Junts per Catalunya per frenar els desnonaments. Les dues parts apunten als fons voltor. Se'ls podria prohibir comprar més habitatges i les famílies que viuen als seus pisos no podrien ser desnonades. Estan negociant i l'objectiu seria que dimarts el Consell de Ministres aprovi aquestes mesures i després Junts per Catalunya hi doni suport al Congrés dels Diputats juntament amb la resta de la majoria de la investidura. També hem connectat amb el Palau de la Generalitat. Allà la cimera entre els partits polítics per arribar a un pacte de país sobre l'educació Educació ha constatat la fredor de l'oposició amb la consellera d'Educació. El govern hi ha portat propostes que s'han anat anunciant els últims dies, com ara replantejar el model d'escola inclusiva, l'ús de les tecnologies o la voluntat d'arribar a una inversió en ensenyament del 6% del PIB català. I també hem passat per Lleida, que avui ha aprovat la nova ordenança que prohibeix el burca i el niqab en espais públics. Tot això ho hem explicat a la primera hora del Catalunya Migdia. Ara què més podem afegir-hi, Joan Bota?
2: Doncs que s'ha controlat l'incendi de vegetació que crema des d'aquest migdia a Esplugues de Llobregat i treballen 7 dotacions terrestres i 3 mitjans aeris dels bombers de la Generalitat, així com 3 vehicles d'aigua dels bombers de Barcelona. El foc afecta una zona de vegetació coneguda com la Font d'Obarques. També expliquem que hi ha hagut un segon accident mortal de parapent. És el segon que hi ha en 3 dies al Bages. La víctima és un home de 47 anys, veí de Lleida, que practicava parapent a Santpedor, al Bages. Per causes que s'investiguen, ha xocat contra uns cables elèctrics i ha caigut a terra. Dimecres, un parapentista de 35 anys va morir, en aquest cas, a Castellfollit del Boix, també al Bages, en una zona boscosa. Ada Colau estaria disposada a tornar a la primera línia política si s'avança en un front d'esquerres realment ampli de cara a les pròximes eleccions generals. Fonts pròximes a l'exalcaldessa de Barcelona confirmen que ha rebut la proposta de fer el pas. Colau ha admès que si les converses entre partits són generoses, se sentirà responsable d'ajudar per evitar que la dreta i l'extrema dreta governin Espanya. Amb tot, l'exalcaldessa ha deixat clar que ara mateix no és candidata a res. I l'empresària i economista Elena Guardans l'han nomenat avui com a nova presidenta de la Fundació del Gran Teatre del Liceu i han donat suport totes les administracions que formen part del patronat de l'entitat, com la Generalitat, el Ministeri de Cultura, l'Ajuntament de Barcelona o la Diputació.
10: Passant gairebé 3 minuts de les 3.
12: Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
10: I amb en Pere Rossinyol, periodista, soci i redactor d'Alternatives Econòmiques i de Mongòlia. Bona tarda.
13: Què tal, bona tarda.
10: La sotsdirectora de La Vanguardia, Isabel García Pagán. Bona tarda.
14: Molt bona tarda.
10: I la consultora de projectes institucionals, Mònica Sabata. Bona tarda.
15: Molt bona tarda.
10: Tot bé?
15: Tot bé.
13: Molt bé, gràcies.
10: Ja no comenteu la calça curta del Pere, perquè cada setmana és motiu de comentari.
15: Jo, si perquè avui ho he vist i ho he hagut de comentar. No havia vist mai el Pere amb calça curta.
13: Però amb aquesta calor...
15: Torna
13: també
15: ve
13: lleugera, també.
10: Epa.
15: Sí. Home, lleugera.
10: A veure, els oients no estan veient tu, per tant, vosaltres mateixos, si voleu puntualitzar-ho, jo...
15: Samarreta de tirants i pantalons llargs. Sí, sí. No, diguem-ne, és la lleugeresa que portem.
13: Tothom fa el que pot.
10: Molt bé que estareu aquí, aquesta pròxima hora, amb l'aire condicionat. El primer tema, ja sabeu, ens el proposen des de fora. I els divendres, qui ens el proposa és l'Empar Moliner. Bona tarda.
16: Bona tarda.
10: Que no ve tan lleugera com la Mònica, perquè ve amb màniga llarga.
16: És que jo he vingut tant d'hora per venir aquí amb transport públic. Has de sortir un dia abans o dos. I llavors feia fred, feia fresqueta.
10: Clar.
16: Però...
10: També depèn d'on vius...
16: Exacte.
10: Al matí fa més fresca, refresca.
16: Refresca més, refresca més. Però i com és que treballeu? Avui no és festa?
10: No. Ahir va ser festa.
16: Ahir va ser festa de la Mercè,
10: igual,
16: no?
10: Sí. Perquè el fet que sigui... Anava a dir, el fet que sigui festa a Barcelona...
16: És que volia encetar aquest mal. Volia que ara...
15: Els de Barcelona, ja està, centralista.
16: Volia això, volia aquesta mica de cosa.
10: Molt bé. Pensava que n'hauries de treure els horaris del transport públic, per exemple.

0: Que portes l'Anna Karenina, dic que si t'has de quedar a dormir a Barcelona, portes lectura.
1: Ho anava a fer, perquè demà haig d'anar a la Fira del Llibre a Mallorca. O sigui, dormiré 3 hores. I porto l'Anna Karenina, o Karenina, perquè haig de fer un bolo de la Fira del Llibre. Però, i és una edició tan bonica que em van dir, vols fer això? Dic, sí, però envieu-me el llibre, per favor. Una edició tan preciosa, tan bonica.
0: Bonica,
1: sí. I llavors, ahir li estava explicant a la família, els deia, us ho juro per la vostra vida, que si comencéssiu a llegir, que ja sabeu com comença l'Anna Karenina, amb aquella frase famosa, mítica, que tothom recorda, no? La de totes les famílies desgraciades s'assemblen a les felices. Els vaig dir, si comencéssiu a llegir, no podríeu parar. No podríeu parar, us ho juro.
0: Jo crec que el president de la Generalitat ha de contractar perquè facis foment de la lectura.
2: Veus?
1: Ha fet un silenci d'empar, com volem dir, mira. President, no pateixi, que pel preu ens posarem d'acord. Segur que ens entendrem, ja veurà.
2: Però a veure, quin tema ens proposes?
1: A veure, jo sé que avui parlareu molt de La Bola Negra.
2: Al final, sí, sí, volem parlar de La Bola Negra.
1: Home, clar, us fa il·lusió.
2: Avui s'estrena.
1: Avui s'estrena, però també s'estrena un trio d'en Brad Pitt.
2: Sí.
1: Que fa d'oficial retirat de les forces especials i un gos. Que li fa d'amic, que es veu que diuen els experts que hi ha molta química entre Brad Pitt i el gos. El que no hi havia amb l'Angelina, però amb el gos sí.
2: Jo vaig llegir algú que l'havia vist que deia que estava segur que en les pròximes setmanes hi hauria
1: un
2: repunt de la adopció de pastors alemanys,
1: concretament. Aquí vull anar. La Bola Negra tracta de la mort de l'orca, m'imagino, i no passa res. Però si parlem de gossos, la cosa canvia. I si el gos de la pel·li mor? Hi ha gent que no ho podria suportar, això. L'altre dia, en una biblioteca, vaig anar a predicar, un lector em va fer saber, parlant d'això, de l'existència d'una web que desconeixia. I és una web on t'expliquen si el gos de la pel·lícula mor. Es diu Does the Dog Die? Tu hi entres, escrius el nom de la pel·lícula i selecciones les diferents alertes perquè n'hi ha més d'una. Si tu entres a la web, t'hi trobes, per exemple, la foto de Resident Evil o Buscant a Nemo 8. I la foto del Brad Pitt amb el gos, que això que està així en plan supervivientes, és el número 2. Per exemple, per casualitat, he buscat Bohemian Rhapsody. Mm. A veure què passava. I llavors et diuen que hi ha molts gats que hi apareixen, però cap està posat en perill. També hi apareixen gallines, però no els passa res. Llavors tu dius, doncs calla.
2: Puc anar a la mira tranquil·lament, que no m'enduré cap ensurt.
1: Hi ha altres preguntes. Per exemple, hi ha Covid? Hi ha algun atac de cor? Hi ha algun nen abandonat pels pares? La Bola Negra ja hi és. Diu que no mor cap gos. Per exemple, si poses Bambi, et diu que sí, que moren gossos salvatges abatuts pels caçadors, que jo no me'n recordava d'això. I pregunten, per exemple, en aquesta pregunta, hi ha tsunamis? Algú pot ser sensible als tsunamis i no vol que ho vegi el nen. Llavors, pregunten si hi ha nens abandonats i et diuen, a veure, tècnicament no, però el nen, és a dir, Bambi, es queda abandonat tècnicament per la mare perquè la maten, spoiler. Per exemple, Ratatouille, he posat Ratatouille, no mor cap gos, però hi ha una rata que mossega una altra, que això també pot haver una persona que digui...
2: Violència entre rates.
1: Sensibilitat. Es pregunten, per exemple, hi ha algun professor que abusi d'algun alumne? Perquè si vols veure aquella pel·lícula de la bateria, com es diu, Whiplash, que hi ha aquell professor que aquell noi li sagnen les mans, doncs hi ha gent que no pot sentir això. Hi ha una pregunta per això que m'ha agradat molt. Pregunten si algú li diu a algú altre... Bon noi o bona noia. Allò que fan el good boy. Allò que en català seria bon minyó. I m'ha agradat molt. Perquè jo, per exemple, una pel·lícula que sortís un que digués bona noia, ja no la miraria. Llavors he pensat, jo què em preguntaria? Quin és el meu gos que mor? Us el diré. El que jo no voldria mai en una pel·lícula és pel·lícula de la Guerra Civil, nen amb ulls grossos, cabell molt curt i tassó. Aquell tassó que menja els rosegons i després, una altra cosa, capsa de galetes que hi ha als tresors a sota el llit. O sigui, si surt capsa de galetes, jo me'n vaig del cine o del sofà. I ara us pregunto, quin seria el vostre gos que mor?
2: Ui, però per tant, a veure si ho entès bé. Això és una pàgina web?
1: Sí, es diu Does the Dog Die?
2: I, per tant, tu entres allà i et disposes a veure una pel·lícula i llavors busques la pel·lícula en aquella pàgina web i allà hi ha els diferents...
1: Les alertes.
2: Sobre les alertes de coses que et poden destarotar.
1: Per exemple, hi ha en alguna et pregunten si hi ha vòmits. Pot ser.
2: Perquè hi ha gent que pot tenir mania als vòmits.
1: Però sobretot això del gos. Perquè que es mori un gos és molt més dramàtic que es mori un ésser humà. Tots ho sabem.
2: Jo desconec.

0: coneixia l'existència d'aquesta...
1: No, però jo també recordo, però hi havia... Bueno, jo recordo pel·lícules que posaven en aquesta pel·lícula no s'ha fet, no s'ha maltractat cap animal...
2: Això ara, això ara, perquè abans, escolta'm, jo no sé com devien fer caure els cavalls de John Wayne, però ja t'asseguro jo que...
0: Que molt bé no els tractaven, no?
2: No sé jo. En fi.
1: Jo no tinc aquest tipus de problemes a l'hora d'afrontar les pel·lícules. Sí que em grinyolen molt algunes expressions quan no la veus en versió original, que llavors adequen les expressions a l'idioma en el qual l'estàs veient i són absolutament... L'escenari cultural és diferent i, per tant, grinyola moltíssim. I les traduccions que fan a l'espanyol, perquè moltes coses no les pots veure en català perquè no hi ha la... no hi ha el doblatge en català, són molt aficionats a la frase irse de rositas.
2: Ah, mira. Que les de l'Oest hi havia el...
1: I cada vegada que sento irse de rositas...
3: Però no t'agrada aquesta frase.
1: Hi ha un mec... No, però...
2: Vols dir que, home, col·loquial del tot no és, potser.
3: Per què? No vull entendre el perquè.
0: Ara vindrà un tercer grau del Pere.
1: Estàs en una pel·lícula que són espies i no sé què.
2: Se ha ido de rositas.
1: No puede irse de rositas.
0: Tu que has tractat amb molts espies saps que no gasten una expressió com aquesta d'irse de rositas.
1: I la fan servir molt. O sigui, apareix contínuament en tot tipus de sèries i pel·lícules.
2: Això, el Hola Amigo, que hi havia abans. Hola Amigo. El Hey Buddy.
0: Però va fent cares, com volen dir.
3: M'inquieta o m'interessa saber per què l'emprenya tant la Isabel aquesta
2: frase.
3: No,
2: però no és emprenyar, jo entenc.
1: No és la frase, és que no correspon amb l'escenari o amb el context que estàs veient.
4: No correspon segurament amb el context i tampoc correspon amb com parlem normalment els humans, diguem-ne, no? Hola, amigo. No sé si molta gent saluda dient hola, amigo. O hola, amiga. No?
2: És igual, ei,
4: el mateix en català.
2: Ei, nena.
4: Nosaltres podem dir ei, però...
2: Escolta,
4: ei,
2: maca.
4: Ei, nena, ja escolta, sona maca. A altres coses, no?
2: Sí, és que el
4: baby... Quan et diuen nena, ja poses l'antena.
3: Però bueno, igual, jo no coneixia tampoc aquesta web i em sembla molt interessant.
1: Es
3: pot fer tota la burla que es vulgui i hi ha motiu sempre, però és útil també, no?
2: Molt,
3: o sigui, cadascú
2: molt.
3: Té les seves coses i està molt bé.
4: L'he buscada ja.
2: És meravellós. Llavors ja tot... Pots posar això? És que Bohemian Rhapsody...
0: Clar, el que passa que hi ha spoilers aquí. Perquè, clar, estan parlant de guió. No estan parlant de si hi ha un gos que hagi estat maltractat durant el rodatge. No, diuen si en la història el gos mor o...
2: Hi ha com votacions, perquè, és a dir, votacions, mor el gos, llavors, per exemple, hi ha 50 que sí i 0 que no, llavors ja s'entén que sí que mor.
0: El curiós és que és un 25 a 24, diguem-ne.
1: Una mica això, o sigui, quan estàs veient una pel·lícula o una sèrie i dius, i veus cap a on va el guió i penses, no s'atreviran perquè són o nord-americans, no sé què, no? I poses tots els ingredients a la coctelera perquè no s'atreviran a fer una cosa. I resulta que al final maten el nen i dius, ostres, sí. Mira, s'han atrevit. I penses, pues mira, no està tan mal.
2: I a les d'assassinats, a les de colla, que se'n van a una tenda de campanya i van morint, és divertit jugant d'avinar el primer que mor, igual que a Titanic. quan estan pujant a Titanic, hi ha una nena, diu, papà, llegaremos a América, ¿verdad? I diu, sí, ja tinc jo que sí. Ja t'asseguro que arribes.
0: Bé, doncs escolta, no deixa de sorprendre, no desconeixia aquesta pàgina web i no deixa de sorprendre'm que la gent hi entri i que busqui aquests spoilers.
2: A favor.
0: Però era el que, però vaja. Ampar, gràcies, bona tarda.
2: Bona tarda.
0: Passant 14 minuts de les 3 de la tarda, fem una pausa i de seguida entrem amb els temes del dia.
5: Catalunya migdia.
6: Únic, s'escriu amb H o sense H?
7: Únic és sense H? Vaja, si no és que parlem del Tucson, líder en vendes durant 5 anys, aleshores va amb H de Hyundai. Condueix un Hyundai Tucson edició especial Blackline amb canvi seqüencial DST i llantes de 17 polzades. Informa't a Hyundai.es.
8: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
9: 81 352 469 C de casa. El tens gravat al cap i saps que mai no l'oblidaràs. Però saps també que pots resoldre les teves reclamacions de consum gratuïtament i sense anar a judici? A l'Agència Catalana del Consum t'ajudem a conèixer els teus drets perquè te'ls sàpigues tan bé com el DNI. Troba'n més informació a consum.gencat.cat. Els teus drets de memòria. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
10: Segur que ja ho tens tot a punt per aquest curs? Recorda't del Supercampus. L'espai perquè aprenguis de manera creativa, divertida i en català. Amb materials per totes les etapes escolars i un contingut sempre actualitzat. Tant si ets a casa com a l'escola, Supercampus t'ajuda a aprendre.
11: A veure si s'ha entès.
10: Troba-la al Super 3, a la plataforma 3Cat i a YouTube.
12: T'esperem al Supercampus!
5: Catalunya migdia.
13: La tarda de Catalunya Ràdio, sempre amb tu.
14: Rosita, bona tarda.
15: Hola, bona tarda.
13: Com es troba, Rosita?
15: Anem tirant.
13: T'has trobat que t'estàs gastant molts diners per poder veure la tele, no?, a l'hospital.
15: Això mateix, sí. Bueno, tenim habitació compartida i llavors paguem la meitat cada un.
13: També escoltes la ràdio, tu, de tant en tant, a les nits?
15: Home, sempre, la nit dels ignorants, al dematí, Ricard Ullestrell...
13: Ullestrell, sí, sí, home, està molt bé,
16: A la nit, al matí i, és clar, també a la tarda. La tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
13: Rosita, quan et recuperis, vine'ns a veure un dia a la ràdio, aquí a la tarda.
15: Vaig amb tacatà, però ja miraré de venir.
17: La Raquel va ser mare fa 3 mesos.
18: Tiene a veces días que duerme mejor y días que se despierta cada media hora o una hora.
17: Té una discapacitat intel·lectual i la van pressionar per esterilitzar-se.
18: Me lo dijeron 3 o 4 veces, digo, a mí me da igual que se lo digas al Papa de Roma, se lo digas al jefe de la fundación que manda, que mi cuerpo lo mando yo. Y yo digo que no quiero operarme, no me voy a operar.
17: Ara té el suport de Som Fundació.
19: Quan va amb la seva filla o ha volgut ser mare, s'ha trobat amb moltes dificultats, estigma, prejudicis... Sabràs fer-ho?
17: La Sabina és cega, té una filla de 3 anys.
20: Hi ha vegades que quan estàs embarassada i algú fa algun típic comentari de pobreta, cega i embarassada.
21: Solidaris.
22: Amb Mercè Folch.
17: Maternitats diverses.
21: Dissabte a les 10 de la nit.
5: Som 3Cat. Catalunya Ràdio.
22: Catalunya Ràdio.
5: Som 3Cat.
22: Som 3Cat.
0: Passant 2 minuts d'un quart de 4 de la tarda, som a Catalunya Mitjà amb el Pere Rossinyol, la Isabel García Pagán i la Mònica Sabata. Això el dia en què hem sabut que el Consell de Ministres podria aprovar dimarts que ve la norma per frenar els desnonaments i facilitar l'accés a l'habitatge. Ho ha precipitat el cas Mari Carmen i, sobretot, l'impacte social de veure una dona de 87 anys sent expulsada en llitera del pis on havia viscut tota la vida. Després de mesos amb les negociacions encallades, el govern espanyol veu bé ara les condicions de Junts per Catalunya, que passen per desgravacions a la declaració de la renda de les persones que paguen un lloguer, que les hipoteques tornin a desgravar i per recuperar els beneficis fiscals dels comptes d'habitatge per joves que estalvin per comprar-se un pis. Junts també aposta per limitar la compra d'habitatge per part de fons voltor, però en canvi exclou els petits propietaris de la prohibició de desnonar. Ho ha explicat, per exemple, Míriam Nogueras avui als matins de TV3.
23: És una crisi absolutament greu, hi ha moltíssima gent patint moltíssim i és imprescindible que hi hagi mesures urgents aprovades i aquestes són les que nosaltres hem posat a sobre la taula, que s'estan veient amb bons ulls.
0: El PSOE fa de pont perquè necessita seduir Junts per Catalunya, però mantenir no només Esquerra Republicana, sinó fins i tot els seus socis dins del govern de Sumar. Un Sumar que també veu a prop l'Entesa. El ministre Ernest Urtasun n'ha parlat a la SER.
24: Creo que hay margen para el acuerdo. Junts ha hecho muchas propuestas que nosotros siempre hemos dicho que estamos dispuestos a estudiar, que lo vamos a intentar hasta el final, y por lo tanto yo creo que tenemos que tratar de construir un decreto donde todo el mundo se sienta reflejado.
0: En canvi, des de Podem, Irene Montero, al matí de Catalunya Ràdio, es mostrava més prudent.
25: A ver qué traen. Vamos a ver lo que trae el Partido Socialista. Si trae la prohibición de los desahucios sin alternativa habitacional y a ver si los trae todos. Y no nos empieza a poner 70 líneas en las que nos va diciendo salvo si tienes una renta superior a tanto, salvo si vives en no sé qué zonas. Yo deseo de verdad que sea un real decreto serio.
0: Bé, doncs veurem si és un real decreto serio, com demana Irene Montero, però en tot cas sí que fa la sensació que els casos de l'última setmana, és veritat que ha estat molt mediàtic a Madrid el de la Mari Carmen, però hem tingut aquí, per exemple, una persona que s'ha suïcidat a l'Hospitalet també després d'un desnonament, i és evident que el degoteig de desnonaments en les últimes setmanes i mesos ha estat un continu i sembla que al final tot plegat i l'alarma social que s'ha generat sí que ha mogut coses com perquè la setmana que ve puguin aprovar-se aquestes mesures i després vagin al Congrés dels Diputats, i aquí és on necessitaria el suport de tota la majoria de la investidura, per tant, incloent-hi també Junts per Catalunya, que fins ara demanava aquestes condicions que hem explicat i que el PSOE no comprava.
1: La velocitat amb la que s'estan movent en aquest moment els partits és d'agrair. El que es espanta i molt és que només es moguin quan el drama els hi passa per la pantalla de televisió i els interpel·la directament des dels carrers i no quan saben que s'estan produint, perquè no és cap secret i les dades les ofereix oficialment el Consell General del Poder Judicial. L'any passat es van fer 25.000 desnonaments a tota Espanya, 18.000 d'ells lligats precisament a causes d'impagament de lloguer, i van ser incapaços els partits d'arribar a un acord. Potser el risc en aquest moment, a l'hora de prendre aquestes mesures, si el dimarts el Consell de Ministres s'atreveix a aprovar-ho i portar-ho al Congrés, és que s'aprovin mesures en contra d'una emergència habitacional per emergència electoral, bàsicament, no? Perquè no és el moment de quedar malament davant de l'electorat i davant del risc de que efectivament les protestes continuïn. És una crisi intergeneracional que afecta la gent gran, com hem vist aquests dies amb el cas de la Mari Carmen, però avui mateix a Vitòria, o sigui, ara estem coneixent tot de senyores que estan soles i que s'estan quedant sense habitatge per culpa d'aquests fons voltor, però també hem vist que les protestes són gent molt jove. I aquí és on hi ha aquesta pinça que enganxa els partits. Estem veient que la primera reacció del president del govern, que va ser dir això és competència de les comunitats autònomes i mirarem nosaltres si podem fer alguna cosa, no pot ser aquesta la resposta quan fa 8 anys que governes. I la manca d'empatia del PP és palmària i el silenci molt curiós de l'ultradreta, que només parlen de vivenda quan és per queixar-se d'això que denominen inquiocupes o per queixar-se dels immigrants. És un repte majúscul, veurem quines són les mesures que plantegen. Benvinguda sigui aquesta agilitat, però mal de totes aquelles persones, 50 desnonaments al dia, que no han tingut aquest foc a sobre i que han perdut casa seva sense que els poders públics hagin actuat.
2: Jo diria que davant del panorama que hi ha amb l'habitatge, a cap dels partits, diguem-ne, que s'està posicionant, que avui hem vist que s'han posicionat, no li interessa per res del món, no es pot permetre que dimarts no s'aprovi alguna cosa. És a dir, ja fa molts mesos i anys que estem dient que el tema de l'habitatge és un tema cabdal, a Catalunya i a l'Estat espanyol i arreu, i per tant, jo crec que qualsevol que tingui dos dits de front ha d'entendre que dimarts s'ha d'aprovar alguna cosa. La gran qüestió és què s'aprova, no? És a dir, jo entenc que ja està molt bé que es posin, diguem-ne, mesures als fons voltors perquè no han de poder fer tot allò que els hi doni la gana, no? No ens interessa tenir més Mari Carmens perquè, no?, les dones tenen més esperança de vida, per tant segur que n'hi ha moltíssimes més que poden estar en una mateixa situació que ella, i està bé que es posin mesures als fons voltors. Crec també que una de les coses que s'hauria de tenir en compte és que segurament s'ha de diferenciar entre els fons voltors i els petits tenidors, no? Una cosa és algú que ha estalviat, que té un pis, que ho ha fet doncs, com a mesura d'estalvi i el posa a lloguer. Això, un senyor o senyora que hagi fet estalvi i hagi comprat un pis no és el mateix que un fons voltor. I crec que quan parlem d'habitatge s'ha de parlar de vivenda social. És a dir, tots els governs s'omplen la boca de farem molta vivenda social, però la vivenda social continua brillant bastant per la seva absència, no? Perquè veiem grans xifres de construirem d'aquí al 2030 doncs, tants pisos, però després mai s'acaba construint tot allò que es diu que s'ha de construir. Per tant, jo crec que tant per un costat com per l'altre doncs, s'han de buscar solucions que realment resolguin per tots aquells col·lectius que estan en risc de quedar al carrer, no? O per tots aquells joves que tenen uns sous que no els permeten ni llogar, ni comprar, ni fer res, no? I que allarguen perpètuament l'estada a casa dels pares perquè no tenen via de sortir d'independentar-se amb la normalitat que en altres èpoques s'ha pogut fer.
3: Sí, molt, molt d'acord amb el que s'ha comentat. Òbviament és el gran tema, diguem, més brutal que tenim sobre la taula, perquè de l'habitatge després en pengen moltíssims més, i que porten a una exclusió cada vegada més gran, de cada vegada més sectors, dels joves, d'una pila de sectors, i que, per tant, l'urgència és indiscutible, i alhora ens afrontem amb aquesta realitat que tenim des del començament de la legislatura, que no hi ha una majoria. No hi ha una majoria coherent des d'un punt de vista ideològic que faciliti posar-se d'acord. No és només deixadesa dels polítics o dels partits, sinó que és difícil que en un tema tan polític com el de l'habitatge, que tens maneres de dretes i maneres d'esquerres d'abordar el problema per veure com a solució, és molt diferent si l'abordes d'una manera o d'una altra, com que no hi ha una majoria que permeti, coherent, que permeti aprovar les mesures d'habitatge que afrontin el problema des d'una perspectiva coherent, doncs estem en aquesta situació de paràlisi, no? Com a mínim, jo crec que la brutalitat extrema d'aquest últim cas permetrà que hi hagi la possibilitat de dir, bé, encara que no estiguem tots d'acord, sí que estem d'acord amb que hi ha algunes coses concretes que són tan bèsties que no poden passar, no? I aquí sí que només queda fora d'aquest consens, jo no sé si tot el PP, però el món de l'Ayuso, òbviament, que les primeres declaracions va dir que el dret a la propietat és sagrat davant d'un cas com el de la Mari Carmen, i l'extrema dreta. Però tota la resta, amb independència de que no es posin d'acord amb les mesures estructurals que han d'intentar resoldre aquest problema, com a mínim esperem que siguin capaces d'abordar uns punts mínims que permetin que aquests casos tan brutals, i que jo crec que està tothom d'acord, que no es poden pujar la renda, multiplicar per 4, afectar amb gent que ha pagat sempre el lloguer, que té 87 anys, que és vulnerable, etc, doncs que aquests casos més extrems és impensable, és imperdonable, seria realment imperdonable que no hi hagués un acord molt ràpid davant de la brutalitat del que tothom ha pogut veure.
0: Clar, és evident que ahir, per exemple, vam veure a Gabriel Rufián gesticulant a través de les xarxes dient que si ha d'entrar Junts per Catalunya entraran algunes mesures que no comprarem, però aquí fa la sensació que, especialment des de l'esquerra, ningú no pot permetre's el luxe de no aprovar la mesura que surti del Consell de Ministres.
1: Jo crec que la reacció de Gabriel Rufián entra dintre de l'escenografia habitual cada vegada que Junts entra en l'equació d'arribar a qualsevol acord amb el govern espanyol. Recordem que, com deia el Pere, és evident que aquí la quadratura del cercle és complexa, perquè la fal·làcia de la majoria progressista que dona suport al govern, doncs ja va quedar ventilada fa temps, perquè ni Junts ni el PNB, recordem que el PNB també està en aquest paquet, combreguen amb els posicionaments que pugui tenir Podemos sobre el tema de l'habitatge. Però aquesta generositat que se'ls ha de reclamar ara, després de la imatge de la Mari Carmen sortint en l'ambulància de casa seva, la podien haver tingut en el seu moment. I la responsabilitat també és del fons i les formes. És molt probable que si haguessin plantejat decrets separats per mantenir la moratòria dels desnonaments en comptes d'intentar embolcallar-lo d'altres mesures, doncs igual la moratòria hagués estat vigent a hores d'ara. Però cadascú té la seva estratègia. Llavors, davant d'aquesta situació de minoria parlamentària que té el govern espanyol, tampoc no han sigut prou hàbils com per plantejar les coses de manera que hi hagi el mal menor, sobretot en situacions d'emergència com és la de l'habitatge. O sigui, el PSOE i Sumar van arribar al govern fent bandera de l'escut social. I l'escut social comença per l'habitatge de les persones.
0: Falta un minut per arribar a 2:15 d'un tema que ha marcat molt l'agenda informativa els últims mesos, els últims anys, però especialment els últims dies, com és l'habitatge, a un altre que també ha marcat l'agenda informativa els últims mesos i els últims anys, l'educació. El govern ha convocat aquest matí la primera cimera amb els grups parlamentaris per mirar de reflotar l'educació d'aquest país. El president Salvador Illa ha encapçalat la reunió al Palau de la Generalitat al costat de la consellera Esther Niubó amb la intenció de posar la primera pedra per aconseguir un acord de país i capgirar el descens preocupant del rendiment a les aules.
4: Necessitem, com a país, fixar un rumb clar i compartit que ens mantingui de manera constant en els propers anys. Hem de ser capaços de consensuar quin és el full de ruta que actualitzi el nostre sistema educatiu en l'actual context, anticipat també les necessitats futures i que el doti de l'estabilitat que tant necessita.
0: Tal com era previsible, d'aquesta cimera d'avui n'ha sortit ben poca cosa. El govern i l'oposició han pactat crear dos grups de treball, un per recollir les mesures concretes que volen proposar els partits i l'altre per discutir amb quin termini i amb quins diners es pot invertir el 6% del PIB en educació, una reclamació històrica que el president Illa va repescar la setmana passada. L'únic partit que no hi ha anat a aquesta cimera ha estat Vox. De fet, ha estat la primera vegada que Aliança Catalana assistia a una reunió del govern. I a la sortida, en general, han sortit tots bastant decebuts. Per Junts, per exemple, el problema és la consellera.
6: És evident que mantenir la consellera Niubó després d'una petició de cessament amb àmplia majoria al Parlament de Catalunya dificulta, perquè ha perdut també aquesta connexió amb el món educatiu, que té descontentament cap a la seva figura.
0: Però Esquerra i els Comuns, que són aliats del govern, tampoc no n'han sortit especialment entusiasmats de la cimera i han deixat clar que l'acord de país s'ha de tancar amb la comunitat educativa.
7: Hem d'anar més enllà i un contracte que interpel·li a tota la societat. I aquest contracte ha de ser estable.
8: Pacte sí, rescatar l'educació pública del nostre país sí, ara rescatar el govern i els seus problemes no.
0: Aquest matí, pendent de la cimera, ha estat l'Albert Prat. Albert, bona tarda.
9: Què tal? Bona tarda.
0: La sensació, sentint uns i altres, és que no ha servit de gaire, la cimera.
9: Ha servit, diuen, per prendre el pols, per escoltar l'oposició, però en el fons el govern el que vol és recuperar el control de la situació. Venim de mesos en els quals els sindicats de l'ensenyament han marcat el pas al govern, s'hi ha afegit el fiasco a les proves PISA i un cop superat aquest inici de curs, amb vaga inclosa, el president ha agafat el timó per intentar reconduir aquesta crisi i és que en menys d'una setmana l'hem vist entomar en primera persona el fiasco de les proves PISA al Parlament, una manera d'exculpar, de blindar la consellera i no entregar el cap a l'oposició. Ha intentat superar aquest error obrint un debat de fons, ha anunciat propostes concretes, com per exemple prohibir la intel·ligència artificial als menors de 14 anys o les lectures obligatòries a batxillerat, ha encarregat aquest informe al Consell d'Educació de Catalunya, per tant, un informe als experts, i ha reunit tots els grups parlamentaris aquest matí a Palau per implicar-los en el que diu que ha de ser aquest nou debat de país. I aquí, tot plegat, una estratègia que no se'ns escapa, que el que fa és intentar neutralitzar els sindicats de l'ensenyament, que portaven mesos desgastant-lo. I, de fet, vostè, que aquesta setmana ja criticava aquest full de ruta de la Generalitat, no para de dir que el debat s'ha de tenir més enllà, qui diu doncs, el president, més enllà dels sindicats, més enllà dels mestres, s'ha d'escoltar famílies, s'ha d'escoltar experts, s'ha d'escoltar partits polítics, i avui tant Esquerra i els Comuns han insistit que els mestres han de tenir un paper central en tot aquest debat.
0: Sí, perquè ha semblat això, no? El govern intenta treure el debat de només la comunitat educativa, que sigui més ampli, i en canvi, per exemple, els Comuns i Esquerra, que han insistit que no, ha de ser la comunitat educativa. Qui monopolitzi potser no, però sí que qui centralitzi aquest debat.
9: De fet, el que critiquen és que es creïn dos grups de treball per intentar abordar la solució al que ha de ser aquest conflicte, el que és aquest conflicte en l'àmbit de l'educació. Sindicats i també partits d'esquerres insisteixen que ja hi ha els espais on discutir aquestes qüestions i, de fet, demanen reprendre aquest debat doncs, en els espais que hi ha obert entre el Departament d'Educació i els representants dels treballadors i de la comunitat educativa.
0: No hi ha anat Vox, però sí que hi ha anat Aliança Catalana. I això és significatiu perquè Aliança Catalana no acostuma a anar a aquestes reunions, de vegades perquè no se la convida i d'altres perquè s'autoexclou. Però, en canvi, avui sí que hi ha anat a la reunió.
9: És la primera vegada que Aliança Catalana assistia en una reunió convocada pel govern. Tirant enrere sí que hem vist doncs, que hi ha reunions del govern en què no acabem de tenir clar si hi ha hagut una invitació formal, però sense anar gaire lluny, a principis d'any, en una cimera que va convocar el president per abordar doncs, la sortida, les mesures per afrontar la crisi, el conflicte a l'Orient Mitjà, sí que se li va enviar aquesta petició a Aliança Catalana. Aleshores,
0: no hi va anar,
9: i en aquest cas sí que és la primera vegada doncs, que Rosa Maria Soberana, que ha estat notícia en aquests últims dies justament per haver votat al costat de Vox a favor de no sancionar el partit d'extrema dreta per haver dit assassí a Lluís Companys, és ella qui ha anat, no ha intervingut, per tant, després no hem escoltat quina era la seva valoració, en qualsevol cas sí que també era notícia que el govern invités i acceptés la participació d'Aliança Catalana al Palau de la Generalitat.
0: No sé com ho veieu, servirà d'alguna cosa? Era previsible que no sortissin amb molta emoció, diguem-ne, perquè, a més, hem vist al Parlament de Catalunya com algun dels grups que estaven avui asseguts en aquesta cimera han reclamat la dimissió o el cessament de la consellera Esther Niubó.
3: Sí, com dius, era previsible perquè hi ha aquest ambient tan enrarit per tants episodis, no? Se'n pot sortir amb un gran acord de país. Això diràs, bueno, això o res és el mateix. No, no és el mateix, perquè hi ha una... Per tant, jo em penso o considero que és una bona cosa començar. Òbviament, es veuen immediatament els límits. Els límits són els que avui s'han posat de manifest. Hi ha un govern sol, hi ha una conselleria...

0: molt, molt en entredit, i per tant, per anar avançant en aquest acord de país, que tothom accepta que és l'única manera de tirar endavant això tan important pel país, doncs les següents passes en algun moment s'hauran d'anar fent si es vol arribar en aquest acord de país, perquè avui han quedat clar, avui per un cantó és important començar, però per l'altre han quedat clar els límits si no es fan coses, no?
1: Abans parlàvem d'habitatge i dèiem que era el tema, no? I segurament aquest també podríem dir que és un altre dels temes, no? La crisi, com deia el Pere, educacional, que arrosseguem en aquest país des de fa mesos i mesos, clama al cel, i moltes de les decisions que s'han pres en l'àmbit de l'educació durant els darrers anys, no?, estan afectant de manera greu el nivell que té l'alumnat que està en aquests moments a les aules. Recuperar la situació per part del govern no és fàcil. És a dir, jo crec que en la gestió d'aquesta crisi el govern ha comès errors importants. Va pactar amb Comissions i UGT i va deixar els altres sindicats a segona fila, quan són els que són més majoritaris en el món de l'ensenyament. Va haver-hi Mossos infiltrats a les assemblees i encara no n'hem tret l'aigua clara. I, per tant, crec que potser s'hauria de començar per reconèixer, no?, certs errors que s'han fet. Això no vol dir que tothom ho hagi fet bé, eh? Els sindicats també han comès, crec que en aquesta crisi, molts errors. Que l'educació ha de tenir un pacte de país, per mi és més que evident, però no ara. L'educació hauria de tenir sempre un pacte de país i hauria d'estar, diguem-ne, per sobre de la conselleria de torn que toqués en cada govern, perquè si no, doncs té greus afectacions. A mi aquesta cosa d'anar creant grups de treball i assemblees i reunions i reunionetes sempre em fa por que acabi sent la dilatació en el temps, no?, de la solució, quan ja tornem a tenir un altre curs en marxa, no? I quan tenim, doncs, grans reptes pel davant, que ho diuen tots els resultats, és a dir, PISA diu, poseu-vos les piles, no? Bueno, doncs crec que és greu, que el malestar del professorat és evident i que no sé, tant de bo, Pere? Diguem-ne, siguem optimistes, tant de bo aquesta reunió que s'ha fet avui sigui, diguem-ne, l'inici d'una nova etapa. Però em fa por que, com que a més, tant amb l'habitatge com amb l'educació, estem a les portes de moltes eleccions, no? Doncs al final tothom acaba arrossegant cap a casa seva, i el que hauria de ser allò del bé comú, que un dia ens vàrem creure, no?, doncs acaba una mica sota la taula, perquè passen pel davant els interessos dels partits, no?
2: Jo és que quan sento crearem un grup de treball ja em peta el cap, no? Sobretot quan qui ha d'estar al capdavant d'aquests grups de treball és una consellera que ha perdut la confiança dels sindicats, que ha perdut la confiança dels grups parlamentaris, i que si s'ha d'arribar a aquest acord de país, que estaríem tots d'acord, que seria l'escenari més desitjable, estan reclamant que ho lideri el president, perquè no, la consellera no té la confiança de la resta de grups. Tots els moviments que està fent el govern de la Generalitat en aquest moment en el terreny de l'educació, doncs són propostes que no porten a concreció, no? Són bons propòsits de farem i ho farem d'una manera determinada, que, com deia l'Albert, obre el ventall, diguéssim, dels operadors sobre els quals negociar per no ser hostatges, perquè el govern no vol tornar a ser hostatge dels sindicats. Però hi ha una crisi de representació, tant a la conselleria com als sindicats, hi ha una crisi de confiança a la conselleria, als sindicats i amb els partits polítics. Dir ara que crearan un grup de treball perquè tothom presenti propostes és que anem sobrats de propostes. Fa com 2 anys vam veure com, crec que eren 18 experts en el terreny de l'ensenyament, es reunien i feien propostes pel model educatiu, més d'un centenar de propostes, que a més s'havien de, algunes d'elles eren urgents, s'havien d'implementar de manera ràpida per solucionar aquest daltabaix que hi havia en el rendiment dels alumnes. No n'hem tornat a saber res més d'aquest grup de treball. Es va arribar a un acord, o es va signar un acord amb l'OCDE, després de veure que, després després del primer avís de les proves PISA amb aquest govern actual, el president de la Generalitat s'hi va reunir i va fer gran bandera d'aquest acord.
3: Amb les proves PISA de l'any passat.
2: De l'any passat. Mm-hmm. I es va signar un acord amb l'OCDE, que diu, si tens un acord, no, un conveni amb l'OCDE, ostres, potser ho hauries d'haver fet millor, com a mínim en les formes, ja no et dic en els resultats dels alumnes. Però
3: no ho sabem perquè no es poden comparar els resultats
2: No, no, dic en les formes a l'hora d'organitzar i no fer aquesta trampa de retirar alumnes. Si tens un acord amb l'OCDE, suposo que deu haver-hi algun canal més ràpid per consultar si tens dubtes. I no hem tornat a saber res més de les mesures que, o la intenció que tenia aquell acord amb l'OCDE. Doncs, bueno, veu un grup de treball amb els grups parlamentaris que demanen la dimissió de la consellera, doncs, evidentment, les propostes no seran en la línia constructiva, sinó seran en la línia de relleu de la direcció de la conselleria. I per arribar a un acord de país, que, insisteixo, és el més... seria l'escenari ideal... Necessites d'estabilitat institucional, necessites d'un pacte que superi els cicles electorals i necessites d'una evidència diagnòstica. I tenim molts resultats de proves, però no hi ha manera de que s'entomi quina és la realitat.
3: És que, de fet, cada vegada que s'anuncien mesures sembla un cop de volant, perquè ara fa uns anys tot era la digitalització de les aules i vam sortir de la pandèmia amb un ordinador a cada alumne de secundària. Ahir la sentíem a la mateixa consellera dient no, retorna als bàsics, lectures obligatòries, memorística...
2: Però aquí es va confondre la digitalització amb l'educació digital. I una cosa és que posis una pantalla a una aula i una altra cosa és que els alumnes entenguin quin ús s'ha de fer d'aquesta pantalla. I això no es treu que no puguis llegir. Vull dir, a mi m'és igual si llegeixen en paper com si llegeixen en pantalla, però s'ha de saber llegir. Vull dir, hem confós el posar pantalles amb l'educació en pantalles. I aquest és un dels problemes. Ara hem de tornar... Els nanos han de llegir Mercè Rodoreda, el Quijote i tal. Em sembla fantàstic. El que no entenc és perquè no ho feien abans, ni tan sols, ni que fos en una pantalla.
0: Jo crec que el més important és que en els últims anys han passat pel control del departament Junts, Esquerra, el PSC, i el resultat és dolent, perquè tothom ha pensat que ho podia fer sol, diguem, no? Tothom ha pensat, jo tinc la resposta, jo tinc la solució. I entrem en una fase en la que penso que comença a ser compartit que ningú se'n sortirà, i menys encara un govern en minoria. Fa anys que tenim també governs en minoria, no? Però que ningú se'n sortirà. I, per tant, això que sembla una tonteria, i que és una mostra de debilitat, alhora és el que em fa ser no optimista, perquè, òbviament, estic d'acord amb el que es deia abans, que les condicions són molt complicades, però, com a mínim, és el primer pas que ha de permetre avançar en una solució a llarg termini, acord de país o com se'n vulgui dir, que passa per l'acceptació de que ningú se'n sortirà sol, tots han fracassat sols. I, per tant, bé, és una nova situació que jo crec que té aquesta cosa bona, tot i que és, insisteixo, només un punt de partida i molt poqueta cosa, però necessària per poder avançar en la situació correcta.
3: Bé, hi ha pròxims passos?
4: No, anava a afegir una qüestió que apuntava la Isabel, i és com aquest grup de treball on el govern convida els grups parlamentaris ho pot fer amb una interlocutora com és la consellera d'Educació, a qui li demanen constantment la dimissió. Avui s'han creat dos grups de treball. El principal, on s'han d'abordar les mesures concretes per reorientar aquest model educatiu, el govern no l'encapçalarà. És a dir, el govern ha tret l'equació la consellera
2: i posa el Consell. Però jo, l'exconseller del Pozo, resulta que va entrar amb aquest govern. Vull dir que aplicarà les polítiques d'aquest govern. Aquí el problema també és que la direcció del Consell d'Educació també es relleva amb el canvi de govern. O sigui, estem sotmetent tots els interlocutors en el terreny de l'educació a cada cicle electoral. Doncs això que diu el Pere, doncs no podrà ser.
3: Hi ha nous passos o no?
4: No.
3: S'han creat els grups, ja veurem com...
4: L'única data a l'horitzó que tenim ara mateix és justament la de l'encàrrec que té el president del Consell d'Educació de Catalunya, que és entregar aquestes conclusions, ha dit a l'abril. Aquí, durant aquests mesos, s'escoltarà l'opinió dels grups parlamentaris, veurem com acaba.
1: Però el problema és aquest, no? És a dir, a l'abril estarem a 2 mesos de tancar el curs.
2: No, però escolta, és que el Joan Manuel del Pozo, el plantejament que fa és que ja ha tirat enrere, perquè inicialment ell el que volia és no pot ser fer-ho coincidir amb les eleccions municipals. Sí. Mm. I llavors va dir, bueno, cap al març, ara ja estem a l'abril, sap perfectament que no arribarà, igual que mesures per pactar el 6% del pressupost. Tu creus que els partits de l'oposició voldran participar del pressupost del govern de la Generalitat si no li voten el pressupost? És que tot és una mica...
3: Bé, doncs veurem. Avui hem tingut aquesta primera reunió, no ha estat especialment lluïda i pel que veiem no li veiem molt d'objectiu o molt de futur a l'horitzó. Albert, gràcies, bona tarda.
4: Bona tarda.
3: Són 3:15 d'un divendres, en què, per tant, hi ha estrenes de cinema, i n'hi ha una de la qual fa setmanes que en parlem. Avui, per fi, podrem veure La Bola Negra. Ara ho comentem.
5: Catalunya migdia. Darrere d'una truita ecològica hi ha molt més del que penses. Gallines criades sense gàbies, a l'aire lliure, alimentades amb pinsos i farratges ecològics, respectant el seu benestar, amb controls que porten seguretat i confiança. Busca l'Eurofulla, garantia de qualitat ecològica. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
6: Hola, volia comprar un taigo amb sostre panoràmic, càmera de visió posterior, ajuda d'aparcament, llums LED, vidres tintats i keyless.
7: Aquí el tens.
6: Ja?
8: Volkswagen Taigo amb entrega immediata des de 19.900 euros. EBP recomanat a Península i Balears finançant amb Volkswagen Bank fins al 31 d'octubre. Més informació a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya i a Volkswagen Bonés.
9: Ser bomber o bombera és molt més que una feina. És posar força, vocació i compromís en un projecte col·lectiu al servei de tothom. Si vols contribuir a una Catalunya més segura, aquest és el teu lloc. Nova convocatòria d'accés al cos de bombers de la Generalitat. Fins al 29 de setembre, el 40% de les places estan reservades per a dones. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
5: Catalunya migdia.
10: Hay mucho nivel sobre el terreno de juego en ocasión, Bruce, David.
11: Esto promete, mano.
10: No lo creo. Arranca la transición. Comienza tiki-taka. Esta es la jugada que puede decidir todo. Necesita una oferta ganadora.
11: Huele a compra, mano.
10: A ver, huele. Va. ¡Y va! ¡24 horas!
11: ¿Con qué facilidad resolvió? Sin complicaciones. Ven a por más.
10: Venga.
12: Benvinguts al nou Club del Gourmet, a la cinquena planta del Corte Inglés de la Diagonal, amb una barra de gourmet com a protagonista, amb plats freds i calents, peix, marís, carn, una terrassa de 600 metres quadrats amb unes vistes excepcionals i, a més, gaudeix dels millors espais especialitzats dedicats a xarcuteria premium i celler.
13: Nou Club del Gourmet a la cinquena planta del Corte Inglés de la Diagonal, la teva nova destinació gastronòmica a Barcelona.
14: Els convidats de Sílvia Coppolo s'estiren al divan.
15: El dia que vaig entrar aquí a Sant Benet, les relacions van canviar.
16: I sí. La idea de tenir una parella es va arraconar.
15: Sí.
14: 18a temporada.
17: Aquí, aquesta setmana, Manu i jo. Oh. Si li s'agrada, estic aquí. I si no, també.
14: Al divan amb Sílvia Coppolo, aquest diumenge a les 9 del vespre.
5: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
14: Catalunya Ràdio.
5: Som 3CAT.
14: Som 3CAT.

0: Avui és el dia d'això que sentim, de La bola negra. Després de tants mesos sentint-ne parlar, podrem veure per fi al cinema la pel·lícula dels Javis i valorar per nosaltres mateixos si el que diuen els crítics encaixa o no amb la nostra opinió. En un principi, les crítiques són aclaparadores, ara, però, sembla que hi ha alguna dissidència. Ja sabeu que a Catalunya Ràdio, quan parlem de cinema, parlem amb el cap de cultura de Catalunya Ràdio, el Marc Garriga. Marc, bona tarda.
1: Què tal? Bona tarda.
0: El tenim a Sant Sebastià. Escolta'm, la pregunta inicial és molt clara. Està justificat tot el que s'ha generat al voltant de La bola negra o aquí hi ha una mica de merchandising i d'oportunisme?
1: Clar, estàs parlant amb una persona que l'ha defensat des del minut zero. Jo, el primer dia que la vaig veure, vaig quedar meravellat. Per mi és una pel·lícula monumental. Des d'aquell moment, des del Festival de Cannes, no es va engegar una campanya de màrqueting per part de la productora, distribuïdores, etc., sinó que la campanya, entre cometes, si li voleu dir així, doncs la van fer la gent que l'anàvem veient i que anàvem lluant-la als quatre vents. És evident que ara sí que s'han posat, s'han engegat la maquinària ja des de fa uns dies, pel que fa aquí a Catalunya i ara sobretot també als Estats Units, de la mà de Netflix. Aquí la portarà Movistar Plus, però als Estats Units és Netflix i Netflix s'ha engegat allà la gran maquinària de cara als Oscars. Però jo crec que ha sigut una campanya, com deia, entre cometes, molt natural, molt orgànica, de la gent que l'ha anat veient i que l'ha anat comentant i ha anat explicant doncs, que han quedat enlluernats per aquesta pel·lícula dels Javis.
0: A veure, què té aquesta pel·lícula? Perquè a vegades, quan els crítics us poseu tan d'acord, el públic diu, bueno, escolta'm, però això, si em comencen a parlar de la fotografia i a parlar d'allò, a mi m'avorrirà, o no? Què és el que té aquesta pel·lícula?
1: A veure, se li pot posar alguna pega si busques molt, per part meva. Podríem dir que és massa llarga perquè dura 155 minuts. El que passa que jo, com que estic bocabadat veient-la, per mi no
0: necessito que s'acabi. 2 hores i mitja
1: sí.
0: Passades.
1: Exacte. Que hi ha algun subratllat innecessari, etcètera, etcètera. Però jo trobo que és una gran pel·lícula que està agradant no només a la crítica, tot i que, com deies, hi ha alguna dissidència ja, sinó que està agradant molt al públic. Que jo crec que això, al final, és el més important. Vull dir, els directors fan les pel·lícules perquè la gent les vagi a veure. Santiago Segura se'n riu de la crítica mentre mira el compte corrent, per exemple, i els Javis, que sí que els encanta que la crítica bufi favorablement o que els donin premis com els hi van donar a Cannes, perquè és un premi de prestigi majúscul, però per ells el més important és què diuen els espectadors. I hi ha un barem, o sigui, hi ha proves de que el públic li està agradant, perquè el Festival de Toronto, que és el més important de Nord-Amèrica, ha guanyat el Premi del Públic, que és el premi més important d'aquell festival. Per tant, tenen el vistiplau d'una audiència de fora que representa que en sap, perquè diuen que el públic de Toronto és gent que en sap, i ara tindran el Premi del Públic també aquí a Sant Sebastià. Per tant, també el suport del públic d'aquí, amb una pel·lícula que pot generar divergències a nivell polític, perquè parla de la Guerra Civil, amb altres nivells. Per tant, al públic, aquí li han donat la segona millor nota de la història del festival en 74 edicions. Per tant, la crítica, que digui el que vulgui, que nosaltres intentem orientar, però al final el públic estan confirmant que els està agradant molt. Per tant, al final la intenció nostra que és convidar i animar la gent a que vagi al cinema. Jo intento fer això quan comento les pel·lícules. Jo crec que aquesta és una pel·lícula que a la gran majoria del públic li agradarà.
0: L'altre dia algú em deia, aquesta que és la de Lorca. Home, de què va La bola negra?
1: Lorca, més que Lorca, ell, com a autor, el que plana durant tota la pel·lícula és el seu esperit, una mica les seves idees, perquè sí que és veritat que està present. O sigui, la pel·lícula són tres històries. Una està ambientada, situada al 1932, i està basada en La bola negra, que és una novel·la de Lorca inacabada, només es conserven 4 pàgines, i els Javis han reimaginat com podria seguir, han tingut aquest valor. Després hi ha una altra història, el 1937, aquesta ja en plena Guerra Civil, que està basada en una obra de teatre d'Alberto Conejero i que va ser una mica el punt de partida inicial de tot el projecte dels Javis, i això és una història d'amor entre dos soldats de bàndols diferents. I després hi ha un altre salt temporal, el 2017, que és una història d'un jove que de sobte rep una herència inesperada d'un avi que no coneixia. L'habilitat dels Javis és que com trenen la trama de manera que va saltant d'una època a l'altra sense que ho notis. És una cosa molt, molt natural, està perfectament narrat i, a més, cada història té el seu ritme narratiu per adaptar-ho al relat i, a més, fan una cosa que algú critica, però jo crec que és una de les coses bones de la pel·lícula, que és que cada escena està pensada a nivell artístic, a nivell musical, a nivell interpretatiu i acaba sent un prodigi visual. I el que expliquen és una història, doncs, per recordar com el col·lectiu LGTBIQ+, doncs, ha estat marginat al llarg de la història. És una història de rebel·lió, de silencis, però també de refermar la identitat de cadascú, etcètera, etcètera. Mm.
0: Pere, Isabel, Mònica, sou dels que... Perquè quan una pel·lícula genera tota aquesta unanimitat, al principi tot és unanimitat i de sobte apareix algú que diu doncs a mi em fa mandra, o doncs jo no la miraré, o segur que no està tan bé. Esteu amb ganes de veure-la? No la penseu veure? Que...
2: Jo sí que tinc ganes de veure-la, i més després de sentir ara el Marc, no? Però sí, amb tot el que he llegit, el tema també, i els Javis, o sigui, els que hem vist la Messias, per exemple, que no té res a veure, òbviament, però sí que és dels mateixos autors, dius, bueno, ho vull veure tot, d'aquesta gent, no? I, per tant, pues sí, ganes de veure-la.
3: Jo fa uns quants dies, quan venia cap aquí a la tertúlia, vaig veure en Marc aquí a la redacció i em va dir, s'ha de veure. I ja me'l vaig creure. Clar, me'l vaig creure...
0: No t'ho creguis tot, el Marc, eh?
3: Me'n refio. Per tant, sí, la veuré. Aquest cap de setmana no, però la veuré segur.
0: Aquest cap de setmana compta, perquè hi ha prevendes històriques...
3: Però tampoc ho he provat, eh?
0: S'han posat nous passis que no estaven previstos per intentar fer front a aquesta mena de hype que s'ha generat amb aquesta pel·lícula, vull dir que hi ha aquesta bogeria general.
3: Marc, i aquestes enquestes que comencen, apostes que comencen a córrer als Estats Units sobre la possibilitat de guanyar tants Oscars, te les creus?
1: Me les crec, perquè són gent que porta molts anys fent quinieles, i la veritat és que això pot ser històric. És a dir, en aquests moments es diu que tenen opcions de tenir com a mínim una desena de nominacions, però hi ha l'Oscar a la millor pel·lícula internacional, que el tenen pràcticament assegurat, el de guió adaptat també, el de direcció tenen molts números i estan batallant frec a frec amb l'Odissea per guanyar l'Òscar a la millor pel·lícula. A veure, no s'ha estrenat als Estats Units, s'estrena el 16 d'octubre. Quan s'estreni allà, jo crec que encara les opcions pujaran més. Ja sé que estem generant això que fem molta broma aquí, estem fent la bola de la bola negra, però és que, de veritat, jo crec que aquesta pel·lícula... Recordeu que com a pel·lícula espanyola, fins ara la que ha tingut més nominacions ha estat dues, una pel·lícula d'Almodóvar. Per tant, aquí ara es diu 10, 12, 14 nominacions. Només que n'acabi tenint 6 o 7, això serà històric.
0: Isabel?
4: Jo la veuré, però prendré el meu temps. Sí, jo és que quan es fa la bola, diguéssim, i tothom va darrere de la bola...
0: Se't fa bola.
4: I llavors m'esperaré, i quan tothom hagi fet ja totes les seves opinions i crítiques i estiguin els spoilers i reggaeton spoilers fets, llavors m'asseuré i la veuré amb calma. I llavors podré dir allò de... No era per tant.
0: Per cert, Marc, podem reivindicar una certa catalanitat de la pel·lícula. És a dir, hi ha molt talent català que està implicat d'una manera o d'una altra a la pel·lícula, que evidentment és dels Javis i que evidentment és una pel·lícula espanyola. No estic dient que sigui una pel·lícula catalana, però aquí hi ha talent català.
1: Sí, sí, sí. Hi ha el Raúl Fernández, el Refri, que és l'autor de la banda sonora, la Gris Jordana, que és la directora de fotografia, la Judit Ferrer, responsable dels decorats, el Roger Vallès, l'Oriol Guardiola, a la direcció d'art. És un equip artístic, sobretot tècnic, també, amb qui els Javis han anat treballant també de fa temps, a la Messias, com deia el Pere, que és un equip molt català i en el que han confiat de fa molt de temps. Per tant, bé, si podem reivindicar una mica la catalanitat d'aquest èxit, doncs ho farem.
0: Tres minuts per arribar a les 4, tres minuts per saludar el Francesc Garriga. Garriga, bona tarda.
5: Hola.
0: Aniràs a veure la bola negra?
5: Tinc ja l'entrada comprada.
0: Compte, mira. Bon dia. Per tant, aniràs aquest cap de setmana?
5: No. Ah? Dilluns.
0: Ah, molt bé.
5: Després del programa.
0: Molt bé. I per tant, l'has hagut de comprar a l'avançada o has hagut o has volgut?
5: De fet, no l'he ni comprat jo. Me l'ha comprat la Marta Montaner, mira què et dic.
0: Veus? Per què? Perquè hi aneu junts i teniu ganes d'anar-la a veure.
5: Home, sí, clar, bàsicament, sí. No? Vaja, sí. Anem en grup, anem... Si algú més es vol apuntar, no sé si encara quedaran entrades, però vaja, que anem, fem una comitiva de la tarda, i ho dic aquí, si algú encara no l'havia comprat, fem comitiva de la tarda.
0: Molt bé, Doncs escolta'm, queda obert. Els oients també? Els oients també?
5: Sí, sí, de fet és un passi exclusiu. No.
0: Embolica't quan puguis.
5: És que estava a punt de dir la sala i tot.
0: Sí, fota't amb un jardinet.
5: Al costat de la ràdio. Al costat de la ràdio. Propagant, eh?
0: Sí, clar, no convides, no. Ets una mica garrepa.
5: No, pagant tots. Vull dir que no ens conviden, els de Cinesa. Si volen pagar, convidar que convidin, senyor Cinesa.
0: Deixa'm acomiadar el Marc Garriga, que tinguis alguna pregunta per ell, que el tenim allà a Sant Sebastià, i ha de veure pel·lícules i passis.
5: Mira, només et dic que aquesta tarda en parlarem, també. Hem anat a un cinema, dels primers passis que s'han fet a Barcelona, i tenim talls de gent que ha sortit del cinema,
0: i què?
5: Et dic que hi ha llàgrimes.
0: Sí?
5: Sí.
0: Vaja, en positiu, eh?
5: De gent anònima. Ah, ho descobrirem a la tarda.
0: Ah, molt bé, molt bé. Marc Garriga.
1: Us diré que jo l'he vist dos cops, i el segon cop pensava, em fixaré en altres coses, però no m'emocionaré com la... Em vaig emocionar i vaig tornar a plorar.
5: Veus?
0: Veus? Molt bé. Marc Garriga, des de Sant Sebastià, gràcies, bona tarda.
1: Vinga,
0: doncs, Garriga, ja sabem que parleu de la Bola Negra. Alguna cosa més aquesta tarda, a la tarda?
5: Un nom que no necessita presentació.
0: Aviam.
5: Ramon Pellicer.
0: Home.
5: Què et sembla?
0: Sí, home, està a punt d'estrenar
5: Vèrtex.
0: Programa, diumenges a la nit.
5: Doncs el tindrem aquí assegut. Està en trampa a la porta ara mateix i de seguida parlem amb ell.
0: Molt bé, doncs escolta'm, no ens parem aquesta conversa del Francesc Garriga amb el Ramon Pellicer, que ara entra a l'estudi de Catalunya Ràdio. Nosaltres acomiadem el Pere Rossinyol, la Isabel García Pagán i la Mònica Sabata. Gràcies a tots tres. Fins la pròxima. De seguida, doncs, el Garriga amb la tarda o els blocs informatius del 3Cat Info. Nosaltres tornem dilluns a partir de les 2 en una nova edició del Catalunya Migdia. Fins llavors, bon cap de setmana a tothom.

0: de Flow amb Jordi López.
1: Ràdio Maricel, al 107.8 de la freqüència modulada.

em ve buscant amb teies, forques i garrots. Vaig al bosc i sóc buscar, i a les viles sóc vilà, però sóc sempre perillós. Tinc una bèstia

guanyar, l'altre bandul l'has de destruir. Noi, no siguis cagamiques, que has de ser menys pacifista que no ho

escriu les lletres i els acords, i és tan sols per això que sóc cantautor. Tinc una bèstia dintre meu que malda i lluita per sortir.

I'll always be.

0: company. Hello, Wendy.
1: Hello.
0: Well, I see that you're still here.

companyes, grans bevedors d'aigua mineral, especialment sense bombolles perquè no us faci mal, gent que ara mateix esteu, per exemple, a casa o, per exemple, conduint el vostre vehicle, allò emperifollant-vos ja, amb el bon sentit de la paraula, òbviament, per sortir del que habitualment es diu de festuqui.

a l'Alt Empordà, a la Selva gironina, Girona capital i el Gironès, a Manlleu i aquesta fantàstica zona que és Osona, eh? Una zona que es diu Osona. També saludem els companys i companyes del Baix Llobregat, del Vallès, del Maresme, una altra vegada els de Barcelona

Castella, la terra ferma, terres de Ponent, els andorrans i andorranes, i a tots aquells que esteu allà, doncs, passant, per exemple,

per excel·lència, les Illes Balears, els companys i companyes de Sitges, el Garraf, i també, com no, la gent de Cunit, a la província de Tarragona, Baix Penedès, a la Costa Daurada. Molt bé, doncs res, encetem el Jordi Casas House, també dient que ens podeu escoltar en línia i que tenim un bonic podcast perquè ens escolteu fora d'hores d'emissions a la FM. Ho podeu fer a iVox i també a Apple Podcast, també a través d'una altaveu intel·ligent i també en línia, que vol dir online. Molt bé, em podeu contactar a Jordi Casas G a Instagram o a Jordi Casas House a TikTok. Molt bé, anem a encetar el programa amb aquestes grans promos, o que en Jordi Casas, grans promos que m'envien perquè les punxi per a tots vosaltres i totes vosaltres també. Són promos molt exclusives. Avui escoltarem alguna que altra bestiesa que us posarà del revés, allò per flipar. Però, de moment, comencem amb això de Hasa Ensellada, amb una bonica cançó tipus anys 70 que es diu More Love. Remix de Ella Román. El barco de l'amor. Benvinguts a Jordi Casas House.

programa conté una sintonia i algunes veus en off generades amb intel·ligència artificial. En Jordi Casas, en canvi, és 100% humà i encara no hem trobat el botó per reiniciar-lo quan es queda penjat.

Garage de finals dels anys 90, ara mateix, amb una cançó que pertany a un EP fantàstic d'una noia que es diu Kelly Watson amb May Bibi Y. Una cançó que directament es diu Bones. Ara flipareu perquè ens han passat en exclusiva. Jo no sé si quan soni aquest programa encara ho serà, però ara mateix us puc assegurar que sí. És el Storm 25 Mix, la nova versió d'un tema històric de la música de ball amb Darius.

Express House. Si vols agafar una turca, vés a Istanbul, però no condueixis, que et portin. Jordi Casas, Instagram. Jordi Casas.

Darius Sandstorm, una versió brutal aquí al Jordi Casas House. I no em direu que no posem una música espaterrant. Eren Dimitri Vegas, Bounty Hunter Brandon per Hoops, donant pas a Say My Name amb Eren, Group Generation i Terry B. Ja ho sabeu, les novetats del house i de la música electrònica, promos i exclusives en aquest programa MISM.

francament bestial. Aquesta cançó es diu The Rhythm and Orbital Drums i System Disheins, amb nom de ketchup o bé de mostassa, no? Molt bé, molta atenció, perquè després posarem una altra cançó d'ell. Sempre ens ha passat unes coses exclusives com aquesta. Això és un pilotasso que ens arriba en exclusiva per a tots i totes vosaltres amb amor des de Jordi Casas House. Atenció a Strings of

gran remescla del gran Sergeant Slick directament des d'Austràlia d'un tema de George Washington Benson que es deia Give Me the Night dels anys 80. Aquí estem mesclant amb Bíblia en directe, oferim-vos temes exclusius. No n'hi ha ni un que estigui a una llista allò pública. I ara una mica més.

Bum, bum, bum, tot el sant dia, eh? No podeu posar una cançó normal, amb melodia, amb instruments. Això no és música. Això és una rentadora espatllada fent hores extres. La mare que us va aferracar.

0: senyor Jordi Casas, Palaus i Hit Parade. Aviam si en algun moment em treus, encara que sigui amb una veu amb off, així, o fent un jingle. Jordi Casas House.
1: Jordi Casas House.

Molt bé, esteu escoltant Jordi Casas House arreu de Catalunya, Andorra, Ses Illes també, en línia, o bé a través del podcast d'iVox o Apple Podcast. Eren Jord, sense la I final, Geises, com Geises, però amb G, allò com si estigués constipat, eh? Jesús, gràcies, Granada. Bé, també els acompanyava Gally J per You Can Feel It, donant pas a Scream and Shout, la darrera producció de Jewel Kids.

0: Doctor House, m'han crescut les orelles! Ja m'havien dit que això del Jordi Casas House tenia efectes secundaris.
1: Jordi Casas House.

companys i companyes, marxem. Gran cançó amb secret, un sampler directament dels anys 90. No diré de qui és per respecte a aquest home que ens passa un munt de música bestial. Es diu Who, és de Malta, i això es deia Burning Deep. Donant pas, per dir-vos adéu, a Felipe Avelar i Disco Balls amb Bass Talking, la darrera producció de Who Plays. Companys i companyes, marxem. Ens hi

0: Dos dels temes més vitals a la nostra societat, l'habitatge i l'educació, són també molt ideològics i això dificulta els acords de consens. Veiem l'eix esquerra-dreta molt marcat en aquestes dues qüestions, però després hi ha l'efecte de la pressió social. Avui Urba Gestión ha mogut fitxa i ara ofereix a Mari Carmen tornar al seu pis a través d'un programa social de l'Ajuntament de Madrid. A Catalunya, Blackstone es compromet també ara a analitzar cas per cas els 400 contractes de lloguer social que té a Catalunya i que diu que vol vendre. Veurem com acaba, però tot plegat. Bona nit, són les 9.
1: Catalunya nit. Catalunya Ràdio.
0: La Mari Carmen ha estat un revulsiu i Junts negocia amb el govern espanyol prohibir els desnonaments en pisos de fons especulatius i que els petits propietaris en quedin al marge. El PSOE haurà de fer equilibris per acontentar Junts sense que es despengin els partits més d'esquerra. La primera opció d'aprovar el nou decret seria dimarts vinent.
2: Les propostes el Partit Socialista les té sobre la taula i pel que ens arriba les valora positivament.
3: Conversaciones privadas, acuerdos públicos. Vamos a trabajar y nos vamos a dejar la piel.
4: Hay margen suficiente para que todos los grupos que tienen que votarlo, pues puedan verse reflejados en este decreto.
0: Una de les claus serà definir què es considera fons voltor. En parlarem amb un expert en dret en habitatge.
5: I la cimera d'educació al Palau de la Generalitat també ha servit per constatar com de difícil serà arribar a avenços concrets. Àlex Giral Robert.
6: Sí, primera presa de contacte entre govern i oposició per abordar la situació a l'ensenyament amb molt pocs detalls. Sí que ha servit per acordar la creació d'un segon grup de treball per abordar l'augment del pressupost al departament i per confirmar la voluntat, això sí, de tots els partits menys Vox, de continuar-hi implicats colze a colze amb la comunitat educativa.
7: Necessitem, com a país, fixar un rumb clar i compartit
8: amb la comunitat educativa, nosaltres hi podem ser.
9: El que proposem, en definitiva, és un contracte de país. Hem d'anar més enllà.
0: Qui busca un front ampli, però d'esquerres, és Ada Colau. Fonts properes a l'exalcaldessa de Barcelona diuen que estaria disposada a tornar a la primera línia política, ara per anar al Congrés. Seria encapçalant Sumar o una coalició amb Podem? Explicarem els moviments que hi ha hagut fins ara.
5: A Lleida, el govern municipal socialista ha tirat endavant la prohibició de portar burca o niqab al carrer i als edificis públics. Li han donat suport Vox i Junts per Catalunya.
10: Per tant, hem d'explicar a aquestes dones que no tenen l'obligació de sortir així al carrer i, a més, que han de participar activament de la dinàmica de la ciutat.
11: Marxarem més tranquil·les si els hi fiquem 450 euros de sanció?
12: Treball feminista real amb les dones afectades, amb els homes que promouen això, que multem a la dona i no multem a l'home.
5: El Partit Popular ja ha votat en contra perquè creu, tal com s'ha redactat la norma, que no és prou contundent.
0: I compta amb això perquè comprant un supermercat o un altre pot comportar diferències de preu considerables. A Barcelona, per exemple, pot ser de 1.800 euros l'any la diferència, això segons un informe de l'OCU. De seguida ens mirarem bé aquest informe.
5: I atenció si teniu un Seat, un Audi o un Volkswagen. En alguns models produïts entre el 2013 i el 2025 es demana portar-los a revisió per una fallada tècnica en el sistema de direcció. La llista és llarga i hi ha molts models tan coneguts com l'Ateca, el Golf o el Q3. Per tant, ho concretarem bé d'aquí pocs minuts.
0: I a aquesta hora,

0: El Liceu inaugura temporada amb la ida de Verdi, amb un repartiment espectacular i direcció de la iraniana Shirin Nashat.
1: I a partir de les 10 parlarem dels 50 anys del Teatre Lliure i repassarem també la cartellera de cinema marcada avui per l'estrena de La Bola Negra.
0: I als esports, Biel Cadilla, bona nit.
2: Bona nit.
0: Ara mateix pendents del Girona.
2: Sí, està jugant ara mateix a Montilivi contra l'Albacete, partit de la setena jornada de la segona divisió. Està guanyant per 1-0, minut 34, gairebé 35 ja d'aquesta primera meitat. El gol l'ha fet Abel Ruiz, al minut 6 d'aquesta primera meitat. I en futbol sala també juga el Barça a aquesta hora, al Palau Blaugrana contra el Cartagena. Està guanyant per 2-1, quan és a punt d'arribar al descans.
3: Abel volia controlar-la, surt l'Albacete en contracop, també ara Morante.
1: I volem ara un primer titular per saber com pinta el temps de cara a aquest primer cap de setmana de tardor. Dani Ramírez.
4: Bé, doncs tenim força bé perquè farà calor, però no serà una calor d'aquelles fortes i asfixiants. Avui, déu-n'hi-do, fins a 37 graus a la Vall de l'Ebre, 33 a Lleida, 35 a Tremp i a Organyà. Això anirà de baixa, demà baixen 2, 3 o 4 graus les temperatures, amb sol, algun nuvolet, i diumenge mig ennuvolat. Podria caure alguna gota a l'Alt Pirineu i a les Terres de l'Ebre. La setmana que ve, petits canvis, però podrien anar a més.
5: Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.

0: Les 9 i 6 minuts, el cas de la Mari Carmen ha estat un revulsiu i sembla que les coses es van accelerant. A mesura que creix la pressió social contra els desnonaments, el govern espanyol accelera les negociacions amb els seus socis per aprovar un nou decret d'habitatge que tingui els suports garantits al Congrés. L'objectiu és aprovar-lo abans de dimarts, però primer cal lligar el sí de Junts, que ja va tombar, recordem-ho, mesures antidesnonaments al febrer. Els juntaires posen com a condició que només es pugui prohibir desnonar aquells pisos que siguin propietat d'algun fons voltor. Això ens porta cap a Madrid. Dani Sainz de Aja, bona nit.
1: Què tal? Bona nit.
0: A veure, com han concretat la proposta, si és que hi ha detalls més concrets?
1: Doncs no gaire més, perquè justament la qüestió ara és establir què és un fons voltor, si depèn del nombre de pisos, si inclou tots els grans tenidors o si es limita als fons d'inversió. Junts vol protegir els petits propietaris i per això també reclamen bonificacions fiscals per als que paguen una hipoteca o per als que lloguen un pis. El govern espanyol vol arribar a un acord abans de dimarts, quan hi ha Consell de Ministres, i Junts ho veu possible. Sentim Míriam Nogueras i els ministres Félix Bolaños i Pablo Bustinduy.
2: Crec que seria una bona notícia per tothom que aquest reial decret amb aquestes mesures s'aprovés tan aviat com fos possible.
3: Vamos a trabajar y nos vamos a dejar la piel para que el martes podamos aprobar un real decreto ley con medidas potentes para facilitar el acceso a una vivienda asequible.
4: Si existe suficiente voluntad política, hay margen suficiente para que todos los grupos que tienen que votarlo pues puedan verse reflejados en este decreto.
1: Però Pedro Sánchez ha d'encaixar també les propostes dels altres socis que, com Esquerra Republicana o Podem, posen el focus en l'especulació immobiliària. Irene Montero feia esta advertència al matí de Catalunya Ràdio.
5: Vamos a ver lo que trae el Partido Socialista. Si trae la prohibición de los desahucios sin alternativa habitacional y a ver si los trae todos.
1: I, mentrestant, també segueix la pressió al carrer, que reclama solucions immediates. Demà, el sindicat de llogateres ha convocat una gran manifestació aquí a Madrid.

0: un tipus de pràctica empresarial en el món de immobiliari, en el món de l'habitatge, on van arribar grans empreses, gran capital d'inversió, capital financer a Espanya després de la crisi del 2007, a comprar tots aquells actius tòxics que en aquell moment s'anomenava molt, que eren les hipoteques fallides, i eren les hipoteques que eren molt perilloses de comprar perquè s'havien de gestionar amb un procés molt llarg de gestionar i s'havia de recuperar un deute, s'havia de treure una persona d'aquell habitatge, etc, etc. Aleshores, aquest tipus de pràctica tan difícil, amb tant de risc, era una pràctica, i a més, amb tant de volum, és a dir, que els bancs es van quedar amb milers de préstecs fallits, hipoteques que no donaven rendibilitat perquè no s'estaven pagant, en un volum tan gran que això només va haver-hi un actor capaç de dir jo ho compro, i aquest actor és el que coneixem com a fons voltor, però que realment són grans empreses de gestió de capital. El més conegut per al cas famós ha sigut Blackstone. Blackstone és una divisió que va sortir de BlackRock, un altre fons d'inversió anglès. Blackstone té seu a Nova York, i Blackstone el que fa és buscar les oportunitats de negoci a qualsevol país del món que pugui treure més rendibilitat. Treure més rendibilitat significa que pugui comprar molt, molt barat per després poder vendre molt car, no?
1: Clar.
0: Aquesta pràctica, és a dir, el concepte de fons voltor jo crec que s'anomena molt més aviat a un tipus de model de negoci de risc i d'oportunista que no a una forma jurídica, que la forma jurídica seria un fons d'inversió o una societat d'inversió immobiliària.
1: No, és el que aquí s'ha recollit sempre com a grans tenidors, no? Perquè, efectivament... digues, digues.
0: Sí, el concepte de gran tenidor simplement és posar el límit a on exactament és gran tenidor, a partir de 5 o a partir de 10, però no posa no posa el focus en la forma jurídica, és a dir, pot ser empresa o no pot ser empresa.
1: D'acord. Si demà, clar, aquí la qüestió, si demà haguéssim d'escriure la definició de fons voltor doncs al BOE, no? Si arriba tot plegat amb un acord, com ho faríem, no? Pel tipus d'empresa, pel nombre d'habitatges que acumula, per com els ha adquirit, pel preu que n'ha pagat, per la manera com actua després. Aquesta pràctica és el que és fonamental, no? Per definir-ho així.
0: Sí, efectivament, hi haurien d'haver-hi diversos components. Primer de tot, jo crec que un element molt important és quant número d'habitatges estem parlant. És a dir, poden haver-hi petites empreses a grans ciutats que operin amb un funcionament molt similar a un fons voltor, però després hi ha grans empreses, i en aquest país em sembla que tenim exemples molt clars, on grans fons d'inversió han adquirit carteres senceres per especular amb l'habitatge. Però això sí que té nom i cognoms, és a dir, tenen formes jurídiques específiques. Per exemple, l'entrada de les SOCIMIs, de les societats cotitzades en el mercat immobiliari, va ser una creació just després del 2007, del 2008, es van crear el 2012, perquè la Sareb i els fons d'inversió poguessin traslladar molts habitatges en aquest tipus de forma jurídica perquè els fons d'inversió tinguessin rendibilitat sense pagar tants impostos. És a dir, ja s'hauria de dividir una cosa, és la forma jurídica, i aquí veuríem la necessitat de dividir entre fons d'inversió, societats d'inversió, SOCIMIs, però també hem de mirar de forma molt, molt particular el nombre d'habitatges, a on es vol posar el límit per parlar de gran tenidor o de fons d'inversió, perquè pot haver-hi una petita empresa a Barcelona o a Madrid que operi com un fons d'inversió, però estem parlant que potser només té 30 habitatges.
1: Estem parlant amb Jordi Bonsoms, que és professor lector al Departament de Dret de la UPF, al voltant d'aquesta idea que està per definir i que és clau a les negociacions entre Junts i el govern espanyol ara mateix sobre què considerem que és un fons voltor. Però Jordi, hi ha un parell de notícies que volem explicar i que després també volem comentar amb tu, Manel.
2: Sí, d'entrada, el cas de la Mari Carmen, que recordem-ho, segueix ingressada a l'hospital i des d'allà avui ha fet sentir la seva veu.
3: No lo he logrado defender mi casa, pero sí he luchado para que los demás aprendan a luchar por la salud.
2: Recordem que la Mari Carmen és aquesta dona de 87 anys que va ser desnonada fa 2 dies a Madrid. Doncs avui el seu cas ha fet un gir, ja veurem com acaba, però l'empresa propietària del pis ha proposat ara a l'Ajuntament que es quedi l'immoble per oferir a la Mari Carmen un lloguer social que entri en un programa, però el consistori ja ha dit que ho veu inviable, però no es nega alguna mena de mediació. Tornem a recuperar la connexió amb el Dani Sainz de Aja. Dani, què ha passat exactament?
4: Doncs en un comunicat, l'Ajuntament de Madrid ha explicat que l'empresa municipal d'habitatge ha estudiat l'oferta d'Urba Gestión, la propietària del pis de la Mari Carmen, i ha conclòs

0: que no complís els requisits de cap dels seus programes socials. La intenció d'Urbà Gestión era que l'Ajuntament gestionés el pis i que li pogués oferir a Mari Carmen un lloguer social. Segons l'empresa, una solució que permetria a Mari Carmen tornar al pis amb una alternativa habitacional i assequible. Ara l'únic que ofereix l'Ajuntament és, com deies, Manel, una mediació entre les parts i ha convocat l'empresa i l'advocada de la dona a una reunió dilluns que ve. Des del sindicat de llogateres acusen l'empresa d'intentar netejar la seva imatge després del traumàtic desnonament de Mari Carmen i d'haver rebutjat altres ofertes per comprar el pis.
1: Gràcies, Dani. És evident que el cas de la Mari Carmen està movent coses. Ja veurem si amb el temps s'han mogut definitivament o no, però que estan passant coses és evident. Avui també parlem de Blackstone, que s'ha compromès a estudiar ara, cas per cas, els 400 contractes de lloguer social que té a Catalunya. Això després que avui, aquí al Matí de Catalunya Ràdio, hagi fet públic que no el renovaria i que es posarien els pisos a la venda. Rafael de Ribot.
2: Molts llogaters havien denunciat que no podrien comprar el pis quan se'ls acabés el contracte de lloguer social, encara que els donguessin una opció de compra. I la PA pronosticava que hi hauria gent que acabaria desnonada. La Vilma, de l'Hospitalet de Llobregat, és una de les llogateres afectades. Ella va comprar el pis abans de la crisi del 2008 i després de tenir problemes per pagar la hipoteca, el va cedir a un banc. Finalment, l'habitatge el va acabar comprant Blackstone, amb qui va firmar un lloguer social. Oferir lloguer social era una obligació a Catalunya fins al 2004, quan el Tribunal Constitucional ho va tombar.
3: En todo momento yo he dicho que sí que quiero comprar, pero no un precio de mercado, porque me han puesto un precio de mercado, 227.000. Es algo injusto porque nosotros ya hemos pagado muchos años de hipoteca, de alquiler.
2: Un centenar d'aquests 400 llogaters sí que han pactat la compra del pis amb Blackstone quan se'ls acabi el contracte.
1: Rafael, fem una pinzellada sobre qui és Blackstone i quin és el seu pes també en el mercat immobiliari.
2: De fet, ho comentàveu ara fa ben poca estona. Blackstone és el principal gestor de fons financers a nivell mundial. Una de les seves quatre divisions és aquesta, la dedicada a les inversions immobiliàries. A Catalunya va augmentar significativament la seva presència quan, arrel o després de la crisi financera, va comprar la cartera d'actius immobiliaris de Caixa Catalunya. Però ara semblaria que ha iniciat un procés de desinversió. Es calcula que Catalunya actualment, tot i això, té 5.500 pisos de lloguer, uns 20.000 a tot l'Estat. És el principal propietari de pisos de lloguer a Espanya, seguit de prop de CaixaBank.
1: 5.500 és clarament un gran tenidor, això sí. Gràcies, Rafael.
4: Són dues històries, en tot cas, aquestes que hem explicat. En una d'elles és protagonista Urbà Gestión, en l'altra Blackstone, Jordi Bonsoms. Dues històries que ens expliquen molt bé la transformació que ha viscut el mercat de l'habitatge a Espanya a partir de la crisi immobiliària financera del 2008.
5: Sí, efectivament. És veritat que expliquen dues pràctiques especulatives, però són dues pràctiques diferents. La primera, de Mari Carmen, és una pràctica molt senzilla d'entendre. L'empresa que va comprar el pis de Mari Carmen farà més o menys una dècada, el va comprar per un preu que, sense fer res, absolutament res, només esperant el pas del temps, és un preu que s'ha triplicat. I això ha passat a tota Espanya. I clar, hem de pensar que moltes empreses que en el seu moment tenien capital per invertir en immobiliari, sobretot a la fase expansiva entre el 96 i l'esclat de la crisi immobiliària, i després també en una fase postcrisi on ningú volia comprar, on els bancs no donaven crèdit i hi havia empreses immobiliàries que es dedicaven a buscar oportunitats, el que hem de veure és aquest creixement d'algú que ha comprat en un moment donat, li va sortir bé i al cap d'una dècada pot vendre aquell pis pel triple preu del qual va comprar. És una compra especulativa, diguéssim, de tall clàssic. En canvi, el que passa amb Blackstone és molt més complexa, perquè el que va fer Blackstone va ser parlar amb els bancs i dir-li als bancs, escolteu, jo sé que no voleu quedar-vos les hipoteques fallides, perquè sé que no voleu ser immobiliàries i no sabeu com fer-ho. I a més, deslligar una hipoteca del col·lateral, és a dir, de l'immoble, de la casa, no és tan fàcil com sembla, perquè realment tens dos actius, l'actiu financer, que és la hipoteca, i tens l'actiu immobiliari, que és la casa. I això en el dret civil està molt regulat i hi ha tot un procés jurídic que acaba en una subhasta, les famoses subhastes públiques. Aleshores, tot aquest procés és molt difícil d'entendre per una persona a peu perquè ho desconeixem en general, però els fons d'inversió tenen el que s'anomenen gestores específiques que es dediquen, són equips jurídics, equips de negociació repartits per tot el país, per tots els jutjats, que es dediquen a negociar les subhastes públiques i a saber com funcionen tots els mecanismes jurídics. Aleshores, el model d'especulació de Blackstone va ser transformar les hipoteques fallides dels bancs en actius més o menys rentables a les grans ciutats. Què va passar? Que a Catalunya es va topar amb que hi havia regulació. Hi havia regulació per protegir a les persones que venien amb situacions vulnerables i que havien de fer front al pagament d'una hipoteca que ja no podien fer front. Aleshores, això va suposar un topall per Blackstone i els va veure obligat a assumir cicles de lloguer durant com a mínim 7 anys. Ara això està canviant. El que passa que bueno, l'estratègia de Blackstone, ara per un costat, va sortir l'altre dia la notícia que s'havia venut de Fidere, d'una socimi que tenia a Madrid, se l'ha venut un altre fons d'inversió i ha tingut un benefici de 500 milions d'euros. I ara l'estratègia a Catalunya és intentar veure si també es pot desfer d'Anticipa, que és la gestora d'actius, per també intentar treure el màxim de rendibilitat i començar a reduir el pes dels actius immobiliaris que té a Espanya, que no només és habitatge, sinó que també té la majoria de centres comercials arreu del país.
4: Molt bé, doncs ha quedat molt clara la manera d'operar. És molt interessant. Veurem com se'n surten a nivell polític aquesta definició que és important de què és un fons voltor i que ara mateix doncs, és un dels esculls que hi ha sobre la taula. Gràcies, Jordi Bonsoms, professor actual del Departament de Dret de la Universitat Pompeu Fabra. Gràcies per atendre'ns.
5: Gràcies, bona nit.
4: Bona nit.
1: D'aquí 10 minuts arribarem a 9:45 i afegim encara un punt final a la qüestió de l'habitatge, i és que avui hem sabut que la compravenda de pisos a Catalunya s'està frenant, sobretot els de segona mà. Segons les últimes dades de juliol, la compra d'habitatges ha caigut prop d'un 7% en comparació amb el mateix mes de l'any passat, tot i que és la segona xifra més elevada per un juliol. En total s'han venut més de 10.000 pisos, segons l'Institut d'Estadística. És la sisena baixada en el que portem d'any, tot i que a finals d'any sempre hi ha un repunt de les operacions immobiliàries. L'any passat es van tornar a superar les 100.000 compres de pisos, cosa que només havia passat el 2007, és a dir, abans de la crisi, i també el 2022.
6: Catalunya nit.
4: L'altre tema vital que destacàvem també en portada és el tema de l'ensenyament. Avui govern i oposició s'han assegut per primera vegada per parlar del present i futur de l'educació a Catalunya. Tots els partits, menys Vox, s'han trobat aquest matí amb Salvador Illa en una reunió a Palau que ha deixat, això sí, més interrogants que respostes. Les parts s'han compromès, això sí, a seguir treballant conjuntament, entre d'altres, per trobar la manera de pujar fins al 6% del PIB la inversió en ensenyament. Àlex Giralt Robert, bona nit.
7: Què tal? Bona nit.
4: De què s'ha parlat en aquesta trobada? I què n'han dit els uns i els altres?
7: Doncs ha estat ben bé una presa de contacte, un punt de partida per començar a debatre sobre el model educatiu català. Així ho ha resumit la consellera del RAM, Esther Niubó.
8: S'ha parlat de la revisió del model d'educació inclusiva, de l'enfortiment del model lingüístic, del paper de les noves tecnologies a les aules i com millorem el rendiment educatiu.
7: La manca de concreció és el que ha centrat les crítiques de l'oposició. Els aliats parlamentaris d'Illa aposten per un gran acord, però desconfien del govern. Sentim Jordi Albert d'Esquerra i Jèssica Albiach dels Comuns.
9: Estem convençuts de que ens en sortirem. Que ho pot liderar el govern? No, no ho podrà liderar el govern. Ho ha de liderar el país.
10: Rescatar l'educació pública del nostre país, sí. Rescatar el govern i els seus problemes, no.
7: Des de Junts, Mònica Sales ha insistit que la consellera Niubó és un escull en les negociacions.
11: Mantenir la consellera Niubó dificulta perquè ha perdut també aquesta connexió amb el món educatiu.
7: I mentre que el PP s'ha centrat a criticar la immersió lingüística, la CUP ha volgut posar en valor les protestes dels docents. Aliança Catalana, per cert, ha participat per primer cop en una trobada d'aquesta mena. Amb tot, s'ha constatat, sí, la voluntat generalitzada d'avançar en la matèria i alhora com serà de difícil aconseguir-ho.
4: I un dels pocs acords tangibles que han sortit d'aquesta cimera, Àlex, ha estat la creació d'un segon grup de treball. Aquest amb quin objectiu?
7: Sí, el de definir el calendari per incrementar el pressupost educatiu fins a aquest 6% del PIB que comentàvem i estudiar d'on treure els recursos per aconseguir-ho. Niubó ja ha avisat que la cosa va per llarg.
8: Difícilment en una única legislatura es pot fer i, per tant, que necessitem també la complicitat del màxim de formacions polítiques.
7: I és que Catalunya està actualment a la cua d'Europa en inversió en educació, també per sota de la mitjana espanyola, amb un 4% d'inversió del PIB. La mitjana europea se situa al 4,7% i els països del continent amb més inversió que s'acosten o superen aquest 6% són els nòrdics. Els experts alerten, però, que ja no és només una qüestió de gastar més, sinó d'afinar bé on es destinen aquests diners.
4: Gràcies, Àlex.
7: A tu.
1: Doncs hi ha qui pensa que arribar a acords en aquest moment es complica encara més perquè ens acostem a cites electorals, municipals i les generals. I avui podem dir que Ada Colau, de cara a les generals, s'ha obert a ser candidata, d'alguna manera, si hi ha un front ampli de l'espai a l'esquerra del PSOE. És un moviment de l'exalcaldessa de Barcelona que agafa a sumar enmig d'una recomposició interna i encara sense noms clars per formar la candidatura. Ara ho anirem posant en ordre. Alba Barbosa, bona nit.
12: Bona nit.
1: D'entrada, com s'ha postulat exactament Ada Colau? Què és el que ha dit?
12: Doncs diu que estaria disposada a fer el pas per tornar a la primera línia política, fons de l'entorn d'Ada Colau, perquè ella no ha parlat, confirmen que ha rebut la proposta i ho condiciona al fet que s'avança i ella ho qualifica així, en un front ampli d'esquerres de cara a les eleccions generals. Això pot voler dir que busque que hi hagi una candidatura conjunta de Suma i Podem, però Colau no ha anat més enllà. Manté contactes i bona relació, això sí, amb els d'Irene Montero, i se sent responsable, diu, d'ajudar per evitar que la dreta i l'extrema dreta governin.
1: Perquè, d'entrada, Suma, de moment, no té candidat definit per a la llista de les generals.
12: No hi ha candidat, tampoc té el nom de la candidatura per presentar-s'hi. Yolanda Díaz va renunciar a liderar-la i al matí de Catalunya Ràdio el ministre de Cultura Ernest Urtasun es va postular per encapçalar la llista dels comuns per a les generals. També Gabriel Rufián d'Esquerra Republicana s'ha ofert aquests últims 100 mesos per liderar una candidatura unitària de les esquerres sobiranistes, però a nivell de Catalunya.
1: Fa 3 anys, recordem-ho, que Ada Colau està apartada de la vida política més activa, però aquesta setmana hem vist gestos que feien pensar que potser sí que té ganes de tornar-hi.
12: Sí, recordem, ara Colau és presidenta de la Fundació Sentit Comú, és un espai vinculat al seu partit, als comuns. A la política activa no hi ha tornat des que va perdre les eleccions municipals per a l'alcaldia de Barcelona fa 3 anys. I aquesta setmana ha tingut 2 aparicions clares, tornant a l'activisme. La veiem en aquesta manifestació a Barcelona per aturar un desnonament. També aquesta mateixa setmana, en un vídeo a les seves xarxes, pressionava Suma perquè trenqués la coalició de govern si el PSOE no defensava clarament el dret a l'habitatge.
13: No se puede mantener la presencia en un gobierno de coalición si no es para hacer el máximo esfuerzo para enfrentarnos a los fondos buitre, para enfrentarnos a los grandes propietarios.
12: L'entrellat de tot plegat s'haurà d'aclarir d'aquí poques setmanes. Fons de Suma asseguren que serà ara, a l'octubre, quan acabin de definir sota quina marca es presentaran a les eleccions generals espanyoles i qui en serà el cap de cartell.
1: Doncs ja veurem si és Ada Colau o no. Gràcies, Alba.
12: A vosaltres.

0: Renfe, és una informació d'última hora que tenim, reconeix que ha estat víctima d'un ciberatac i que els pirates informàtics haurien pogut accedir a informació personal dels usuaris, com ara els noms, les adreces i els correus electrònics. Segons la companyia ferroviària, no hi ha evidències d'accés a les dades bancàries ni als sistemes de pagament. Renfe ha revelat que l'atac s'ha produït després de diverses setmanes d'intents continuats de penetrar en els seus sistemes, que havien estat detectats i bloquejats amb èxit. El gestor ferroviari assegura ara que l'origen de la filtració d'aquest divendres se situa als servidors de DIF, que haurien estat atacats prèviament. La pàgina web del gestor d'infraestructures no funciona, però sí que ho fa la de Renfe. L'acció no ha tingut afectació en la circulació de trens.
1: Dos minuts i mig i arribarem a dos quarts de deu. Atenció a aquestes dades, perquè una família es pot estalviar un 20% del que es gasta cada any al supermercat en funció d'on compri. Això és el que diu l'informe anual de l'OCU, que calcula que l'estalvi és de 200 euros més que l'any passat. Núria Har.
2: Sí, depèn del súper on compris, et pots estalviar fins a 1.310 euros a l'any. Una xifra que encara pot ser molt més alta a Barcelona, on l'estalvi anual de la factura pot superar els 1.800 euros. Des de l'OCU en fan una lectura en positiu.
3: La buena noticia es que hay muchas posibilidades de ahorrar si un consumidor compra la misma cesta en un supermercado caro o un supermercado barato.
2: Catalunya és la quarta comunitat més cara de l'Estat i pel que fa a ciutats, Cerdanyola del Vallès se situa entre les més cares. Els súpers més barats es concentren al País Valencià, als municipis de Torrent, Vila-real i Santa Pola.
1: On és més car i més barat comprar? Quins supermercats ens marcarien aquesta línia?
2: Mira, aquí on es pot comprar bé de preu és a l'Alcampo, a Family Cash, que n'hi ha una a Tarragona i una altra a Amposta, i al Supeco. Després ja venen per aquest ordre Lidl, Mercadona, Consum i Aldi. Aquests són els més econòmics. Els més cars són Hipercor, El Corte Inglés i Supercor, tots del mateix grup empresarial.
1: Sabem que si som estratègics a l'hora de comprar ens podem estalviar uns quants euros, però quants ens en gastem?
2: La despesa mitjana d'una llar al supermercat és de 6.602 euros anuals, un 5% més que fa un any. Tot i això, la pujada de preus és la més baixa dels últims 5 anys.
3: Esto es una subida quizá menos acusada que otros años, pero es que esto es una subida sobre subidas. En los últimos 5 años, el consumidor medio, una familia, tiene que pagar por la misma cesta un 40% más. Es decir, la inflación que sufre esa familia en particular es brutal porque los salarios no están subiendo, obviamente, en el mismo porcentaje.
2: Els productes que més es disparen són els frescos, la carn i el peix.
1: Gràcies, Núria.
0: A Lleida, el ple de la Paeria ha donat avui llum verda a la nova ordenança de civisme que prohibeix l'ús del vel integral, és a dir, estem parlant del burca o el niqab, al carrer o en edificis públics. El text ha rebut el suport de l'equip de govern del PSC i també de Junts i de Vox. En canvi, el Partit Popular, Esquerra i els Comuns hi han votat en contra. Júlia Albacar, bona nit.
4: Bona nit.
0: Quins són els arguments a favor i en contra i què suposa, de fet, ara aquesta prohibició, aquesta aprovació?
4: L'ordenança prohibeix l'ús de qualsevol peça de roba que cobreixi el rostre al carrer o en edificis públics. Tot i que el text no fa menció directa al vel integral, els socialistes asseguren que servirà per garantir la no discriminació de les dones a l'espai públic i també ho defensen per seguretat. L'alcalde, Fèlix Larrosa, destaca que la prohibició va acompanyada d'un pla de treball socioeducatiu amb les dones musulmanes.
5: Per tant, hem d'explicar a aquestes dones que no tenen l'obligació de sortir així al carrer i, a més, que han de participar activament de la dinàmica de la ciutat. La vocació d'aquesta ordenança és civisme i convivència.
4: La proposta ha rebut el suport de Junts i de Vox, però Esquerra, el Comú i el PP hi han votat en contra. Els dos primers perquè consideren que sancionar no és una solució per defensar aquestes dones. Sentim la portaveu republicana, Jordina Freixenet, i la del Comú, Laura Vergés.
6: Marxarem més tranquil·les si els fiquem 450 euros de sanció?
7: Nosaltres demanem treball feminista real amb les dones afectades, amb els homes que promouen això, que multem a la dona i no multem a l'home.
4: I el PP també la rebutja perquè creu que queda curta, perquè hi ha algunes excepcions que permeten l'ús d'aquestes peces si es fan exercici del dret a la llibertat religiosa. Xavier Palau és el portaveu popular.
8: Per tant, quan una senyora se la pari i li digui que porte la cara tapada per llibertat religiosa, podrà seguir portant el burca sense cap tipus de sanció.
4: De moment, l'aprovació d'avui és provisional i ara s'obre un període d'al·legacions. I la incògnita serà si acabarà acabarà tirant endavant, tenint en compte que la primera vegada que es va intentar aprovar una normativa similar al 2010 i amb un govern del PSC, va acabar tombada pel Tribunal Suprem. I tot i que la Paeria assegura que ara el text està blindat jurídicament, una associació musulmana ja ha anunciat que recorrerà la nova ordenança.
0: Per tant, tindrà recorregut i veurem com acaba, però, Júlia, explica'ns, l'interès per prohibir ara el vel integral a Lleida és un problema de convivència, se'n veuen molts?
4: Doncs ara mateix la taxa d'immigració a Lleida és del 23%, 2 punts per sota de la de Barcelona i una mica més que Girona i Tarragona, que se situen al 21%. Hivernacionalitats, la més nombrosa és la marroquina, més del Senegal i Algèria, tots països amb majoria musulmana. Oficialment no tenim dades de quantes dones porten burca o niqab a la ciutat de Lleida, la Paeria no les ha donat mai, però per experiència podríem dir que són casos molt puntuals, es veu algun niqab, però no habitualment.
1: I avui hem conegut les dades de l'eutanàsia de l'any passat i podem dir que les morts per aquesta via van augmentar un 64% l'any passat. Segons les dades del Departament de Salut, 233 persones van rebre una mort assistida durant el 2025 a Catalunya. La conselleria assegura que l'increment s'explica per un coneixement mèdic i social més alt cada vegada sobre l'eutanàsia. Oriol Pujadó.
9: Sí, des de l'entrada en vigor de la llei que regula l'eutanàsia, l'any 2021 s'han rebut 1.325 sol·licituds i s'han consumat, s'ha ajudat a morir 594 persones en total. Les dades han anat en augment cada any. Durant el 2025, com deies, es van fer 500 peticions d'eutanàsia, xifra que suposa un 40% més que l'any anterior. L'increment s'explica sobretot perquè s'ha format molt més els metges sobre les possibilitats que hi ha de rebre l'eutanàsia. Ho ha explicat a Catalunya Ràdio Marina Cañero, tècnica de l'oficina PRAM del Departament de Salut.
10: El perfil de malaltia s'ha ampliat i jo crec que això es deu a que els professionals, no, cada cop han treballat més el tema de l'eutanàsia, entenen que els contextos eutanàsics poden donar-se en moltes situacions. Per això jo crec que també s'ha ampliat el perfil i els professionals han ajudat, no, a recollir aquests perfils.
9: Un terç de les persones que van fer efectiva l'eutanàsia tenien diagnosticada una patologia neurològica incurable, seguides de les persones que tenien un càncer terminal. Ara, però, també s'han detectat nous perfils, com el cas de persones amb polimalalties o patologies respiratòries que són incurables. De mitjana, des que es fa la petició fins que hi ha una resolució, es triga 58 dies, un temps que moltes vegades és massa llarg per als malalts. 144 persones van morir esperant la seva resolució. La majoria eren malalts de càncer.
10: El que ens indica és que sovint hi ha persones que sol·liciten l'eutanàsia en un tram molt avançat del final de vida i normalment es vinculen amb les persones que presenten un càncer. Per tant, no arriben ni tan sols a signar la segona sol·licitud, no arriben a passar ni 15 dies.
9: La mitjana d'edat és de 77 anys en el cas de les dones i de 71 en el cas dels homes.
0: Obrim la crònica internacional a França, on aquest divendres ha arrencat la visita del Papa Lleó XIV. A aquesta hora, de fet, és a l'estadi Saint-Denis, això és al nord de París, on presideix una vigília de pregària multitudinària davant de 80.000 joves. Durant aquesta primera jornada ha estat rebut a l'Elisi pel president Emmanuel Macron, ha visitat la catedral de Notre-Dame i també la seu de la UNESCO, des d'on ha alertat dels perills de la intel·ligència artificial. París, Isabel Galí, bona nit.
11: Bona nit. La visita de Lleó XIV a la UNESCO ha estat simbòlica. És la institució fundada per actuar en favor de la pau a través de l'educació, la ciència i la cultura, i el seu auditori, Robert Prevost, ja ha estat rebut amb un llarg aplaudiment i els seus valors humanistes hi han ressonat de manera especial, fins i tot quan el papa ha alertat dels perills de la intel·ligència artificial.
12: La paradoxa s'ha fet cada vegada més evident. Mentre s'atribueix intel·ligència als sistemes computacionals, ens costa reconèixer la dignitat inalienable de les persones humanes, les vides de les quals es jutgen segons el criteri de l'eficiència i quan es considera que ja no són productives, són rebutjades i descartades.
11: Lleó XIV tampoc s'ha estalviat una crítica als líders que comencen guerres reals o virtuals en nom de la llibertat.
12: En lloc de respectar la llei, els que ostenten el poder la invoquen quan serveix els seus interessos i la ignoren quan els limita. I fins i tot tracten la justícia com si fos una mercaderia que es pot comprar i vendre.
11: Juntament amb la recepció del matí amb el president Macron, aquesta ha estat l'etapa més política del seu viatge a França. A la tarda, 300.000 persones, xifres del Vaticà, l'han aclamat pels carrers de París fins a arribar a Notre-Dame, on ha celebrat unes vespres amb els cardenals, bisbes i membres del clergat.
1: I Xi Jinping ha tancat el seu viatge oficial de 3 dies als Estats Units amb una visita a l'Arxiu Nacional de Washington. El president xinès ha mostrat bona sintonia amb Donald Trump, que ha assegurat que han abordat amb Xi la guerra a l'Iran. Washington, Oriol Serra, bona nit.
13: Hola, bona nit, Manel.
1: Oriol, quin és el balanç de la visita de Xi Jinping als Estats Units?
13: Mira, en general podríem dir que la visita ha servit per a suavitzar les diferències entre els dos països en aspectes geopolítics, si bé aquests només s'han tocat a porta tancada. Parlem de temes com Taiwan o l'Iran. Trump ha reconegut que ha parlat de l'Iran, però no ha entrat en detalls sobre aquesta conversa amb Xi Jinping. I he sabut també que Xi li hauria suggerit que es torni a la taula de negociacions respecte a aquesta guerra de l'Iran. Sobre Taiwan, la Xina vol que els Estats Units en quedin al marge i en cap cas en reconeguin la independència. Però, com dèiem, tot això ho hem sabut per fonts de mitjans xinesos. Recordem que hi ha hagut molta polèmica en aquesta visita al voltant de la cobertura dels mitjans nord-americans, perquè el propi Trump s'havia posat en aquest jardí de la prohibició d'alguns mitjans que no poguessin entrar a la Casa Blanca. De cara a la galeria, tot han estat gestos amables, bones paraules, i les últimes aquestes, mentre Trump i Xi prenien el te amb música xinesa de fons.
14: Penso que hem fet grans salts endavant. Ha estat molt positiu per als dos països. Moltes gràcies i agraïm molt la cobertura que s'ha donat.
15: Vull agrair a l'honorable president i la primera dama tot el que han fet per mi i la meva dona aquests dies, amb la màxima perfecció, tenint en compte cada petit detall.
13: Donald Trump i Xi Jinping es van veure fa 4 mesos a Pequín, però aquesta ha estat la primera visita d'estat d'un president xinès als Estats Units en una dècada. A partir d'ara caldrà veure si la nova treva comercial i l'esperit de cooperació en l'àmbit de la intel·ligència artificial realment funcionen de manera positiva. Quedem-nos amb la idea de Xi Jinping. Ahir va dir que la competència ha de ser constructiva i avui que la coexistència ha de ser pacífica.
1: Gràcies, Oriol. Bona nit.
13: Adéu, bona nit.
0: Aquest cap de setmana, la filòsofa nord-americana Judith Butler participa a Portbou en el col·loqui internacional Walter Benjamin, on es treballa i es debat al voltant del pensament filòsof del filòsof alemany. Doncs bé, Butler, apel·la al sentit de comunitat i democràtic per combatre els totalitarismes i demana als joves no deixar-se portar per la por davant d'un futur incert. Allà hi tenim, a Portbou, en Josep Lluís Blázquez i la Laia Claret. Bona nit, Laia.
16: Hola, bona nit.
0: Has pogut parlar amb Judith Butler avui que s'inauguren aquestes jornades?
16: Sí, ella hi és, però hi intervé demà en una ponència que es titula Brins d'esperança en temps autoritaris. I en declaracions aquí, al Catalunya Nit, Butler interpel·la la cohesió com a mesura combativa cap a aquesta esperança.
17: Som profundament individualistes, però ho combatem i no ens agrada. Per què hauríem d'estar sols amb el nostre patiment, nascut d'una sensació compartida de sofriment, ràbia i injustícia? Podem construir a partir d'això, però no podem construir des del terror ni el pànic. No, no, no, no tenim temps d'entrar en pànic. Hem d'anar per feina.
18: We don't have time to be panicked. We have work to do.
16: I des d'aquí, des d'aquests micròfons, com deies, feia una crida als joves.
18: They fear, like, how will I make money?
17: Els joves no saben com guanyaran diners, ni si tindran cobertura sanitària o com sobreviuran. És una por ben real, però com més resistim al capitalisme que soscava l'estat social, més possibilitats tenim de crear. Per això vull que la gent recuperi el sentit de viure en solidaritat. To a sense of
16: living solidarity. Ens ho ha remarcat a Catalunya Ràdio en diverses ocasions, aquesta incertesa, por entre els joves, però que fugin d'aquest individualisme.
0: Laia, aquest any les jornades es dediquen a la politòloga alemanya d'origen jueu, la filòsofa Hannah Arendt, oi?
16: Sí, perquè el desembre fa 50 anys que va morir i resulta que va tenir relació amb Portbou, perquè va passar per aquí, fugint del nazisme, anant cap als Estats Units. Butler s'hi ha referit com a mesura de resistència.
18: We don't have time to be
17: no tenim temps per deixar-nos portar pel pànic. Tenim feina per fer. Crec que Hannah Arendt ho va entendre així quan reflexionava sobre la resistència. Per això també parlo d'aquestes experiències de solidaritat que vivim. Experiències que perdem un cop assolim allò que busquem, però que també podem mantenir vives en la societat democràtica per la qual lluitem.
16: Són tres dies de debats ponències organitzats pel Memorial Democràtic, el Museu Memorial de l'Exili, la Càtedra de Walter Benjamin, de la UDG i l'Ajuntament de Portbou.
0: Laia Claret, en directe des de Portbou, amb l'assistència tècnica de Josep Lluís Blázquez. Gràcies, bona nit.
16: Adéu, bona nit.
19: Avui també és notícia. Marc Güell.
20: 3 minuts i 3 quarts de 10. Després de més de 6 hores al jutjat, la parella de l'arquitecte Josep Joan Pere n'ha sortit en llibertat amb càrrecs i només haurà d'entrar a la presó si en els propers 3 dies no paga una fiança de 80.000 euros. A la dona l'havien detingut per la mort de l'home el 26 de desembre a Baqueira. La causa està oberta per un delicte d'homicidi. Des de Viella, Sofia Cabanes, bona nit.
21: Bona nit. Belén López Granados ha sortit a 4:45 de la tarda per la porta del darrere dels jutjats de Viella i ha arribat passades les 10 del matí en manillada i a cara descoberta. Acabada la declaració, el jutge li ha comunicat formalment que se la investiga per un delicte d'homicidi i li ha imposat esta fiança de 80.000 euros que haurà d'abonar en un termini de 3 dies. Mentrestant, el jutge li ha retirat el passaport i té prohibit sortir del país. Si no abona l'import, per tant, haurà d'ingressar a presó. Ni ella ni els seus advocats han volgut fer declaracions a la sortida.
20: Els Mossos d'Esquadra han tornat a detenir el fisioterapeuta lleidatà investigat per suposades agressions sexuals a diverses pacients. Ja s'han denunciat fins a 9 casos i s'espera que en els propers dies augmenti el nombre de víctimes. Lleida, Júlia Albacar.
22: L'home de 30 anys ha tornat a quedar detingut després que hagi pujat fins a 9 el nombre de dones que han interposat una denúncia per suposats tocaments durant les seues sessions. Ha comparegut també este mateix divendres davant del jutge que n'ha decretat llibertat amb càrrecs perquè cap de les parts ha demanat presó provisional. Està investigat per diversos delictes d'agressió sexual i, segons els Mossos d'Esquadra, en els pròxims dies encara podria pujar més el nombre de víctimes. L'home va quedar detingut per primera vegada la setmana passada a Juncosa, a les Garrigues, tot i que les víctimes són de diferents localitats.
20: Més coses en surt a l'aeroport del Prat. Un avió ha fet un aterratge d'emergència perquè se li ha incendiat un motor i el pujador.
23: Segons han explicat fonts de Protecció Civil, l'aterratge s'ha fet després que el pilot hagi detectat fum en un dels motors durant l'enlairament. L'aparell cobria la ruta entre Barcelona i Atlanta i quan s'ha enlairat ha detectat una fallada en un dels motors. L'avió ha tornat a demanar autorització per aterrar d'emergència i s'han mobilitzat efectius de bombers i equips sanitaris. A 1:45 del migdia, però, l'aparell ja s'ha pogut retirar de la pista i l'incident s'ha donat per tancat sense que hi hagi hagut danys materials ni tampoc personals.
20: Atenció, conductors de vehicles de Seat, Audi i Volkswagen criden a revisió 3 milions de cotxes per una fallada tècnica en el sistema de direcció Rafel.
24: Els models de Seat afectats són la Teca i el Tarraco fabricats entre l'abril del 2016 i el setembre del 2024. També s'hauran de revisar els Volkswagen, Tiguan, Touran, Golf, Golf Variant i Caddy, produïts entre el 24 de setembre del 2013 i l'1 de juliol del 2024. Igualment, rebran l'avís per portar el cotxe al taller els propietaris dels Audi Q3 si han estat fabricats entre el 31 d'octubre del 2017 i el 23 de maig del 2025. Un milió de cotxes afectats es van vendre a Alemanya i els altres a la resta del món. Volkswagen reconeix que sota certes condicions, després de molts anys d'ús i per l'exposició al sol de la carretera, durant l'hivern sobretot, es pot produir un desgast per corrosió en el cargol de subjecció del sistema de direcció d'aquests models.
19: Catalunya nit. Les notícies pensades. Amb Manel Elias i Agnès Marquès.
25: Catalunya Ràdio.
26: Som 3CAT.
27: La cultura és allò que tu vius, el que tu llegeixes, el que tu veus, balles, toques. Cada generació fa la seva cultura. I si ets 08, ha arribat el teu moment. Amb el Bo Cultural Jove, si fas 18 anys el 2026, tens 400 euros per a gaudir de la cultura. I ara també per a crear-ne. Perquè la cultura la fas tu. Ministeri de Cultura. Govern d'Espanya.
28: A l'ESO i al batxillerat, no t'encallis. No t'encallis amb les mates, amb la història, amb la química. No t'entallis amb les llengües, amb l'economia, amb la literatura. Sigui quin sigui el dubte, repte o problema, tens vídeos que t'ho expliquen de manera fàcil, ràpida i en català, i supervisats per mestres i professors.
2: Ciutadans de Catalunya.
3: No us ho creureu.
4: És més fàcil del que et penses.
5: Sorpresa.
6: Així que som-hi. A practicar.
2: T'acompanyeu?
28: Pregunta, inspira, aprèn. A l'ESO i al batxillerat, no t'encallis. Amb 3CAT Campus. Disponible a la plataforma 3CAT, a YouTube i a les xarxes socials.
7: En Guàrdia, amb Enric Calpena.
8: El Museu Darder de Banyoles es deu a la figura de Francesc Darder, taxidermista, veterinari i marxant d'animals vius i morts, una figura cabdal de la ciència i de la divulgació científica de finals del segle XIX. En parlarem en el proper episodi de l'Enguàrdia, també disponible a la plataforma 3CAT.
7: Enguàrdia, amb Enric Calpena, aquest dissabte a les 3 de la tarda.
10: Demà et llevaràs? I segur que el món haurà canviat.
7: Vols saber com?
10: El món de demà es construeix avui i nosaltres us l'expliquem. Com serà treballar? Com viurem? Com ens relacionarem? Com emprendrem? Com estudiarem? Com ens estimarem? Com ens connectarem? El futur cap al 2040 comença avui. No te'l perdis. Revolució 4.0. El món de demà. A Catalunya Ràdio.
7: Dos dies. Dissabte sempre a l'app i al web. I els diumenges de 10 a 11 de la nit a Catalunya Ràdio.
26: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
7: Catalunya Ràdio.
26: Som 3CAT.
7: Som 3CAT.
19: Catalunya Nit. Amb Manel Elias i Agnès Marquès.
1: El Festival de Cinema de Sant Sebastià entra a la recta final amb una clara candidata a la Conxa d'Or, la britànica Tender Loving Care. Allà hi tenim el nostre enviat especial a Sant Sebastià, és el Marc Garriga. Bona nit, Marc.
25: Bona nit.
1: Tothom apunta aquest títol com a guanyador, eh?
25: És una edició molt irregular, com ha passat els últims anys, i la pel·lícula de Mike Leigh destaca per sobre de la resta d'una manera evident. Després, la decisió final depèn d'un jurat i no del sentiment general, però seria una sorpresa si Tender Loving Care, que aquí s'ha traduït com a Cuidados Intensivos, no fos la guanyadora. Mike Leigh ha volgut fer una defensa aferrissada dels serveis públics, sobretot els d'assistència, els de cura, tant pel que fa als nens adoptats, els joves amb problemes, com els avis que viuen sols. Igual com ho va fer a Secrets i Mentides, combina una potència emocional aclaparadora amb una senzillesa formal minimalista. Es fixa simplement en el dia a dia d'una família normal, amb els seus alts i baixos a casa i a la feina, per demostrar la importància així de cuidar-nos els uns als altres. És un film tendre i emocionant, i a més li ha assegurat que als 83 anys aquesta serà la seva última pel·lícula. Per tant, a banda que és la millor amb diferència de tota la secció oficial a competició, el jurat també pot decidir atorgar-li la Conxa d'Or com a homenatge.
1: Doncs aquesta sembla clara. No sé si vols destacar algun altre títol. Hi ha opcions, per exemple, catalanes de premi?
25: A veure, una altra pel·lícula notable és El debut, de Jesse Eisenberg, l'actor de la xarxa social que fa un temps que també dirigeix i que cada cop ho fa millor. És la favorita als premis d'interpretació, tant per a Julianne Moore com a protagonista, com per a Paul Giamatti com a secundari. Ell interpreta un director de teatre amateur i ella, una dona ofegada per una família que l'ignora i que, per compensar-ho, vol brillar dalt de l'escenari. La noruega Markens Grode, una mena d'història d'una família com a metàfora de tota la història de la humanitat, i la japonesa Muyou no Hito, amb aquesta sensibilitat que acostumen a tenir els japonesos per explicar aquestes petites històries íntimes molt detallistes, doncs també tenen opció totes dues d'entrar en el palmarès. I pel que fa a les opcions catalanes, aquest any no anem sobrats. Eduard Fernández podria optar el premi a millor protagonista per El mal padre. A 5 minuts més, el film de Berto Romero li podria caure algun premi, com el de guió, per exemple. I Sants, de Miquel Gurrea, sembla que quedaria fora del palmarès. A partir de les 9 de la nit de demà ho sabrem tot.
0: La setmana del llibre en català encara ja la recta final s'acaba diumenge, però encara els hi queden plats forts, com el de l'escriptora palestina Adania Shibli, que dona veu als silenciats a Engany. Demà es presentarà la setmana del llibre. A través de la història quotidiana de dos joves palestins, una noia universitària i un jove que ha estat empresonat, l'autora tegeix un retrat íntim de la violència sota l'ocupació i com van perdent en la seva terra la dignitat i, per últim, també la identitat. Ha entrevistat l'autora, la Montse Camp.
3: La novel·la arrenca amb la descripció del paisatge. De fet, el paisatge és un tema que apareix en tota la narració. L'escriptor valencià Joan Fuster va escriure: "El paisatge és memòria, més enllà de la memòria individual, hi ha la memòria col·lectiva gravada en la terra." I està d'acord?
5: This is the most beautiful literary state.
6: La declaració més bonica pel que fa a la relació amb la terra, perquè precisament reflecteix l'ésser col·lectiu. Nosaltres deixem petjades en la terra quan en tenim cura o quan la destruïm. I en aquest sentit, la novel·la és una mica com una fotografia, és com el negatiu d'una imatge que ha d'aparèixer més tard.
3: Aquesta és una història de silenciats, persones que han d'enganyar com són en realitat per sobreviure, però per què s'ha volgut centrar en dos joves?
6: Quan ets adolescent, tu tens un somni de com sent el món i a poc, en el procés, aquests somnis es destrueixen i són deformats. I la novel·la el que fa és seguir aquesta destrucció. Com penses que pots canviar el món fins que descobreixes que en realitat és el món el que t'ha canviat a tu?
3: Vostè descriu un clima de vigilància constant per part de l'exèrcit, de controls mòbils que poden aparèixer en qualsevol moment. Els controls, doncs, roben temps, molt temps als que el pateixen. És una manera de robar-los el present, la vida?
6: Mira, ahir mateix estava mirant, llegint un text curt d'un escriptor de Palestina que volia anar a casa des de Ramallah fins a Hebron i descriu un viatge de 3 quilòmetres que passa durant 6 hores. Li demana 6 hores. I això, un cop més, és una manifestació de com tu no tens cap control de la teva vida quotidiana, com aquest temps de la teva vida és robat, te'l treuen.
3: Amb els seus llibres, els lectors entenem més la realitat palestina. Creu que la literatura serveix per això, per entendre i posar cara a sentiments i a realitats amb les quals potser se'ns fa difícil d'entendre?
6: Jo mai penso que la literatura sigui una eina, ni la literatura palestina ni qualsevol altra. De fet, veig la literatura potser com un mestre. Un mestre que ens ensenya alguna cosa que, si no, no sabríem. No podem saber aquestes històries, ni pels llibres d'història, ni per la televisió, les notícies, ni de la vida, perquè la literatura ens permet arribar a llocs que la literatura, que la realitat no ens ofereix. És a dir, quan tornem a la literatura, a la lectura, no sé, crec que totes les arts, de fet, ens ofereixen alguna cosa que va més enllà d'allò que és real, però que és tanmateix molt necessari.
3: Fa 3 anys, a la Fira de Frankfurt, es va cancel·lar l'entrega d'un premi a la seva novel·la Un detall menor, en què explicava la violació grupal per part de soldats israelians a una jove palestina i posterior assassinat. Ha passat pàgina d'aquell episodi?
6: Mira, com sempre he dit, allò va ser una distracció de l'horror veritable que s'infligeix a Palestina i els palestins. Per tant, no és un tema central, és un premi que van donar i treure, però el que és important és la vida que es treu i no el premi que es treu. Per tant, això és el que hem de tenir molt present. Ell no m'impedeixen escriure, jo segueixo escrivint. I per tant, no em veig afectada, no em sento afectada. Evidentment, hi ha hagut lectors i escriptors que han estat increïbles, és a dir, m'ha permès descobrir molt suport d'escriptors sensibles que han donat suport i els lectors que han dit nosaltres decidim què llegim. Per tant, en aquest sentit estic molt agraïda. Ara, a nivell personal, el dolor, la crueltat,
5: being inflicted.
6: És el que s'infligeix veritablement a Palestina. No val la cosa d'un premi.
5: Thank you very much. Thank you.
1: I ara hi posem la mirada de Marta Riezu, que es pregunta quin és el sentit de la frase «Els temps estan canviant».
9: Bona nit. Avui us diré la meva frase covard preferida. Els temps han canviat. Els temps han canviat? Serveix per tot. Per exemple, bus ple. La meitat de gent no paga, per cert. I una dona amb el mòbil a tot volum. Ara, imagineu, l'any 1900, al tramvia, algú llegint en veu alta Dickens. La gent pensaria «Ostres, un pertorbat, allunyem-nos d'ell». Avui traguem amb tot. I si crides l'atenció, potser algú et mira amb resignació, com dient, són altres temps. Perdoneu, però aquesta frase és només una excusa per a la mala educació. Seria el mateix que dir, els codis morals han canviat. Home, doncs no. Alguns, per sort, han evolucionat, com tractar bé els animals, però els principis bàsics de decència humana són els mateixos des de fa segles. Honestedat, igualtat, responsabilitat, civisme... Dir «són altres temps» és una justificació absurda per a comportaments que estaven malament fa 30 anys, estan malament ara i estaran malament dintre de 30 anys. No ens fem els tontos, si us plau. Els catalans ens senta fatal a la salut fer-nos els ximplets.

0: Hem entrat en aquell terreny en què perdem el control de les cançons que sonen aquí al Catalunya Nit. Els cedim als experts en el temps. Avui amb el Dani Ramírez. Dani, bona nit.
1: Hola, bona nit. Com anem?
0: Molt bé. Què? Com pinta aquest primer cap de setmana de tardor? No sé si amb un sabotatge o què. Com has escollit la cançó?
1: Sí, la paraula clau és sabotatge, perquè tampoc parla molt, molt del temps, aquesta cançó, per mi, boníssima, de Manel. I, clar, és que mires el mapa del temps i veus 30 a Barcelona, 33 a Girona, avui, aquest divendres, 33 a Lleida, 28 a Tarragona, i llavors trobes 35 a Tremp, 35 a Organyà, 37 al Dover, 37 a Vinebre, 37 a Xerta, 37 a Riba-roja d'Ebre. Això no és normal, hauríem d'estar a 22 fins a 28,
0: imagina't,
1: un dia 30, però no 37. Llavors aquí hi ha hagut algú està maquinant i ens està movent les peces i ja no fa el setembre que toca. Oh, és un sabotatge.
0: I tant, un sabotatge claríssim. Això vol dir cap de setmana de molta calor en general a tot arreu o què?
1: Farà calor, però sí que baixa una mica la temperatura. Demà baixarà 2 o 3 graus de tot arreu, i a la zona de Ponent i del Sud, on avui ha fet tanta calor, en pot baixar 4 o 5. Per tant, ja no seran 35 o 37, però en seran 31, 32, 33, que és altíssima. Insisteixo que la forquilla normal de temperatura ara hauria d'estar entre els 22, 23 fins als 28, aproximadament. Demà, 4 núvols, farà bo, aprofitem-ho, poc vent, bona mar. I diumenge, més núvols, baixa un grau o dos de temperatura, ho notarem, aquesta davallada es notarà més de dia que de nit. Les nits ja són llarguetes i prou fresques. I pot estar estones una mica tapat a la tarda, diumenge, i caure alguna gota a l'Alt Pirineu. Vall d'Aran, Pallars, l'Alta Ribagorça o la Vall Fosca, i no descartem alguna gota cap a l'Ebre. Tot això ens fa indicar que l'anticicló va marxar en diumenge, i la setmana que ve, dilluns, dimarts i dimecres, tindrem algun ruixat, alguna tempesta, que per ara no semblen cap temporal. No semblen cap temporal.
0: Molt bé, doncs, malgrat el sabotatge, a gaudir del cap de setmana, de moment. Gràcies, Dani.
1: Una abraçada, bon cap de setmana.

0: El Catalunya Nit encara ens queda per explicar-vos com ha anat l'estrena de la temporada al Liceu amb la primera funció d'Aïda. Ara de seguida anirem amb el Marc Ruiz. I també ens queda pendent encara la crònica esportiva. Us hem d'explicar com li va el Girona, que està jugant a aquesta hora, està guanyant, de fet, a aquesta hora, a partit de Lliga amb l'Albacete a segona divisió.
1: Potser s'ha girat i l'ha trepitjat el jugador de l'Albacete.
0: Són els companys d'Esports de Catalunya Ràdio que estan fent la retransmissió per l'exclusiu digital. I també us explicarem l'enrenou que hi ha amb el Manchester City. Segons la premsa anglesa, ha estat declarat culpable de més d'un centenar d'infraccions financeres i ara s'exposaria a dures sancions que, en el pitjor dels casos, podrien suposar un descens de categoria, fins i tot. Bé, ara, de seguida, en Biel Cadilla ens ho explicarà tot plegat.
2: Ja hem avançat Aïda, però és que, a més, aquesta última hora dels divendres ens agrada omplir-la de cultura. Per exemple, repassarem les estrenes a les sales de cinema amb el cap de cultura de Catalunya Ràdio, amb el Marc Garriga. Ja sabem que La Bola Negra és una pel·lícula que li va agradar, però quantes estrelles li posaria de 0 a 5? Doncs ens ho dirà, i també quines altres pel·lícules arriben a la cartellera avui.
0: I d'alguna manera entrarem també a la part més desconeguda del Teatre Lliure de Barcelona, que està celebrant els seus 50 anys d'història, i ho farem de la mà de dos dels autors del llibre Cor Calent, els periodistes Magí Camps i la nostra companya Marta Vives. Han escrit una peça teatral en què els protagonistes són els treballadors del Lliure, els que no pugen a l'escenari, i venen, de fet, amb una d'elles, la Noemí Alessan, és les relacions públiques del teatre des de fa molts anys, però, compte, la primera feina que hi va fer era de taquillera, i tenim moltes ganes que ens expliqui i com ha estat també el seu recorregut en el teatre.
2: Més coses. Us donarem detalls també d'una nova exposició que permet visitar virtualment projectes d'Antoni Gaudí que no es van arribar a construir mai. Per exemple, un hotel, l'Attraction, de Nova York. O també, potser no ho sabia o jo no ho sabia, la font monumental que va projectar per a la plaça Catalunya.
0: I avui l'última paraula, la punt final del Catalunya Nit, el posarà la periodista Trinitat Gilbert, que ja ens acompanya aquí a l'estudi des de les 10, puntualíssima. Des d'ara fins les 11, notícies sota la llum de la lluna, des de les 9.
3: Catalunya Nit. Catalunya Ràdio.
2: I d'entrada volem escoltar quines són les veus que han marcat de moment aquest 25 de setembre. És una selecció amb el segell del Marc Güell.
4: Crec que seria una bona notícia per tothom que aquest reial decret amb aquestes mesures s'aprovés tan aviat com fos possible.
5: Vamos a trabajar y nos vamos a dejar la piel para que el martes podamos aprobar un real decreto ley con medidas potentes para facilitar el acceso a una vivienda asequible.
6: Si existe suficiente voluntad política, hay margen suficiente para que todos los grupos que tienen que votarlo pues puedan verse reflejados en este decreto.
7: Vamos a ver lo que trae el Partido Socialista. Si trae la prohibición de los desahucios sin alternativa habitacional y a ver si los trae todos.
8: No lo he logrado, defender mi casa, pero sí he luchado para que los demás aprendan a luchar por la suya.
9: En todo momento yo he dicho que sí que quiero comprar, pero no a un precio de mercado, porque me han puesto un precio de mercado, 227.000. Es algo injusto porque nosotros ya hemos pagado muchos años de hipoteca, de alquiler.
10: Una cosa és la forma jurídica, i aquí veuríem la necessitat de dividir entre fons d'inversió, societats d'inversió, socimis, però també hem de mirar de forma molt, molt particular el nombre d'habitatges, a on es vol posar el límit per parlar de gran tenidor o de fons d'inversió, perquè pot haver-hi una petita empresa a Barcelona o a Madrid que operi com un fons d'inversió, però estem parlant que potser només té 30 habitatges.
11: S'ha parlat de la revisió i actualització del model d'educació inclusiva, de l'enfortiment del model lingüístic del sistema educatiu i d'acollida de l'alumnat nouvingut, del paper de les noves tecnologies a les aules i com millorem el rendiment educatiu.
12: El que proposem, en definitiva, és un contracte de país. Hem d'anar més enllà.
13: Pacte sí, rescatar l'educació pública del nostre país sí, ara rescatar el govern i els seus problemes no.
14: Mantenir la consellera Niubó dificulta, però amb la comunitat educativa nosaltres hi podem ser.
15: Si el govern pretén convertir este pacto en una operació de propaganda per repartir la responsabilitat de su fracaso con nosotros que no cuenten.
16: Per tant, hem d'explicar a aquestes dones que no tenen l'obligació de sortir així al carrer i, a més, que han de participar activament de la dinàmica de la ciutat. La vocació d'aquesta ordenança és civisme i convivència.
17: Marxarem més tranquil·les si els hi fiquem 450 euros de sanció? Així els hi traurem l'opressió amb aquestes dones?
18: Com una senyora se la pari i li digui ella afirmi que porte la cara tapada per llibertat religiosa, podrà seguir portant el burca sense cap tipus de sanció, perquè cap dona admetrà que porte el burca per prohibició o per imperatiu.
19: Paradox. La paradoxa s'ha fet cada vegada més evident. Mentre s'atribueix intel·ligència als sistemes computacionals, ens costa reconèixer la dignitat inalienable de les persones humanes, les vides de les quals es jutgen segons el criteri de l'eficiència i quan es considera que ja no són productives, són rebutjades i descartades.
20: Avui dia molts joves em pregunten pel futur. Hi ha futur? Què podem esperar? Es tornarà feixista tota Europa? Trump suspendrà les eleccions? Així doncs, ens deixem paralitzar per la por o especulem sobre el pitjor escenari possible. I el que realment necessitem és sentir un desig profund de democràcia i construir aquest desig plegats. We need to build that desire together.
3: Catalunya nit.
0: Aquest també és un document sonor del dia d'avui, eh? L'òpera Aida de Verdi amb la soprano Anna Nedvedko al capdavant del repartiment inaugura aquesta nit la temporada del Liceu. El Teatre de la Rambla, a més, estrena nova presidenta avui mateix, que és l'Helena Guardans. Ho està seguint tot plegat el Marc Ruiz.
21: La veu d'Anna Netrebko i la valenta posada en escena de Shirin Neshat entusiasmen bona part del públic del Liceu. Netrebko demostra un cop més per què els grans teatres d'òpera la busquen per inaugurar temporades. I a més de la seva veu amb gran projecció, aguts trepidants però rodons i gran control de la respiració, aquesta nit transmet en la vessant actoral. A l'òpera Aida de Giuseppe Verdi, Aida és una esclava etíop a la cort egípcia i Radamés és un militar egipci que està enamorat d'ella i que no sap que Aida és la filla del rei d'Etiòpia. Tots dos hauran de triar entre l'amor i la pàtria quan els dos països entren en guerra. L'argument també toca de molt a prop la directora escènica d'Aida, Shirin Neshat, iraniana resident als Estats Units, que veu com el seu país d'acollida bombardeja el seu país d'origen. L'escenari brutalista permet que Neshat projecti imatges que constantment recorden les víctimes de la guerra i introdueix uns interludis amb sacerdotisses o soldats que afegeixen tensió i fan que gairebé puguis tocar la mort.

0: gol en minuts per
1: doncs la marxa triomfal també l'està entonant ara mateix el Girona. Biel Cadilla, bona nit.
2: Bona nit, Manel.
1: Com hi està anant? Sí.
2: Doncs molt bé, efectivament, el Girona està guanyant per 2-0, queden 10 minuts més l'afegit en aquest partit de la setena jornada de la segona divisió, que juga a Montilivi contra l'Albacete, i està guanyant, com diem, per 2-0. Abel Rubí ha fet el primer gol a minut 6, i Van de Beek el segon al 43 de la primera meitat, i amb aquest resultat el Girona se situaria provisionalment com a quart classificat, amb un partit més, això sí, és a dir, que estaria en zona de promoció d'ascens. Aquí sentim la transmissió del partit, que podeu seguir a través de l'antena digital de Catalunya Ràdio amb el Solà, que avui estarà eufòric.
3: Contentíssim, no? Bé, tot plegat és un cap de setmana, Biel, que no hi ha futbol a primera per l'aturada de seleccions, i de fet ara també s'estan disputant alguns partits amb jugadors del Barça, oi?
2: Sí, exacte. Tenim en joc el Turquia-França. França està guanyant per 0-1 al minut 64. El gol l'ha fet Mbappé, per cert, ha fet el gol, però l'han hagut de substituir perquè sembla ser que s'ha lesionat el genoll. Haurem de veure quin abast pot tenir aquesta lesió, perquè recordem que el francès ja havia tingut alguns problemes al genoll la temporada passada. Partit aquest Turquia-França, on juga el Blaugrana Jules Koundé, el titular, de moment que sapiguem, no ha tingut cap problema físic, toquem fusta. I també tenim en joc, a aquesta hora, l'Hongria-Ucraïna, que també a minut 64 està guanyant Ucraïna 0-1. Juga també titular Benat, precisament, que s'està partint aquest partit del Girona.
0: Lateral esquerre per ell.
2: Aquest migdia ha jugat el Brasil, ha empatat a 1 contra Austràlia, Rafinha ha disputat tot el partit, 90 minuts, i ha fet l'assistència de gol brasiler, i demà jugarà la selecció espanyola absoluta. S'enfrontarà a Anglaterra, ho farà a Wembley amb 7 jugadors blaugranes i un de l'Espanyol. Han parlat ara fa poca estona el seleccionador Luis de la Fuente i també el capità de la selecció i actual jugador del Barça, Rodri Hernández, que s'ha mostrat així d'ambiciós.
4: Sabemos de la responsabilidad que conlleva ahora tener dos estrellas y de lo que supone ser los actuales campeones y el respeto que infundes en los rivales y nosotros entendemos que solo queda el camino de la mejora para seguir aspirando a cosas. Para nada nos conformamos con lo ya conseguido, el pasado está, y ahora toca enfrentar esta Nations League que nos gusta, que nos motiva.
2: Per cert, que aquesta tarda també ha jugat la selecció espanyola sub-21, ha perdut 2-1 contra Finlàndia amb els blaugranes Xavi Espar, substituït al descans, i Marc Bernal, que ha jugat tot el partit.
1: La selecció espanyola, que vol seguir guanyant títols després del Mundial, i Barcelona, que vol ser la seu de la final del pròxim Mundial, això seria el 2030.
2: Exacte, i el conseller d'Esports de la Generalitat, Berni Álvarez, n'ha parlat avui al Tot Costa de Catalunya Ràdio. Ha deixat ben clar que defensaran fins al final, que el Camp Nou és la millor opció per acollir aquesta final.
5: Nosaltres el que volem és donar-li molt, molt clar a tu, tant a la FIFA com en aquest cas, ara mateix, a la comissió interministerial la que jo formo part a Madrid, com a la Federació Espanyola, com a la ministra, doncs amb molta claredat que el millor escenari és l'Spotify Camp Nou.
6: A més, aquesta temporada portarà el 10 a l'esquena.
3: I encara parlant de futbol internacional, avui The Athletic ha publicat una informació que, Biel, déu-n'hi-do, pot tenir repercussions molt negatives, greus, fins i tot pel Manchester City. Veurem com va, però déu-n'hi-do.
2: Molta prudència, perquè efectivament és una informació que avança aquest mitjà The Athletic, però segons aquesta informació, el Club Citizen hauria estat declarat culpable de 114 dels 115 càrrecs per irregularitats financeres que la Premier League va presentar en contra seva el 2023. La comissió independent que ho ha investigat considera acreditades pràcticament totes les acusacions. El club de Manchester, que ha negat sempre aquestes irregularitats, encara no ha rebut cap sanció, però la Premier li podria imposar des d'una advertència fins a una retirada de punts o, fins i tot, en el cas més extrem, l'expulsió de la competició. Per tant, hauria de passar a jugar a segona divisió.
1: I això afectaria un any de Guardiola, no?, si era el 2023.
2: Sí, exacte. I també de Rodri, que li han preguntat en aquesta roda de premsa de la selecció espanyola, i ha recordat que el City ja va patir una investigació similar ara fa uns anys, que en primera instància també se la va trobar culpable, però que finalment va acabant no res, i diu que confia i espera que aquesta vegada passi el mateix.
1: A veure com acabarà. Tornem a l'esport en joc, perquè fa pocs minuts s'ha acabat... Ui, no pensava que hi havia gol aquí.
2: Ocasió del Girona, però...
1: No.
2: Aquesta no ha entrat.
1: Dèiem que fa pocs minuts s'ha acabat el partit del Barça a la Lliga de Futbol Sala.
2: Sí, Barça 2, Cartagena 2, al Palau Blaugrana, partit de la tercera jornada. Ara el Barça és segon, a 2 punts del Palma Futsal, que és el líder. I també s'està disputant un partit de la Lliga Femenina.

0: Marina de waterpolo que enfronta el Catalunya i l'Echeide de Tenerife està guanyant el Catalunya quan ja pràcticament s'està acabant el partit 16-11.
1: I en handbol, el Barça ha debutat amb victòria a la Superglobe, al Mundial de Clubs que es disputa a Egipte.
0: Sí, l'equip de Carlos Ortega ha guanyat el Pinheiros brasiler per 33-44. Sentim el jugador blaugrana, Òscar Grau.
2: Sí, molt contents. Venim aquí doncs, a guanyar. L'any passat es va aconseguir i volem repetir-ho. I sabíem que era important començar aquest torneig amb bon peu i això hem fet. Primera victòria, anar agafant sensacions i res, a nivell personal també molt content. I res, a seguir millorant.
0: Diumenge el Barça jugarà el segon partit d'aquesta Superglobe contra l'El Zamalek egipci, que és el, vaja, un dels equips locals perquè juga a Egipte aquesta.
3: I ens dona la sensació que la Lliga de Futbol fa anys que ha començat, perquè ja no sé quants partits hem viscut, i en canvi la de bàsquet ho farà demà.
0: Sí, exacte, demà comença la Lliga ACB, el Manresa serà el primer català que jugui, s'estrenarà a les 6 a la pista del Bilbao Bàsquet, que entrena Jaume Pons Arnau. Demà també a les 9 del vespre, Barça-Corunya al Palau Blaugrana, i diumenge jugarà la resta de catalans. A les 12, Breugan Penya, Girona UCAM a les 5 de la tarda i València Lleida a les 6.
3: Gràcies, Biel. Bon cap de setmana.
0: Igualment, bona nit.
4: Som a la transmissió del Girona, guanyem 2-0. Marca jugada a Gus Medina, penja la pilota, remata Soberón molt sol, la pilota per sobre el travesser de la porteria de Gazzaniga.
5: Ara pensava...
3: Fem ara una pausa per la publicitat, passa un minut d'un quart d'11 i a la tornada, a cinema. Quantes estrelles li posem a la bola negra?
6: Catalunya nit.
7: Catalunya Ràdio.
6: Som 3CAT.
7: Som 3CAT.
8: La Nati fa anys que es prepara la jubilació i avui que comença el camí de Sant Jaume també ha preparat els mitjons de la sort amb puntets. Per la Nati, començar la jubilació amb bon peu és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això, gràcies al programa Generació Més, hem construït amb ella un pla de jubilació. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a caixabank.cat.
9: Descobreix un carrer, un jardí, un concert i un museu amb una sola passejada. Vine al Viu Montjuïc el 3 i 4 d'octubre i trobaràs natura i cultura a un pam de distància. Consulta'n totes les activitats a barcelona.cat/Viu Montjuïc. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
10: Arriba Club 65 Life Experience, el festival per la generació sènior amb ganes de viure-ho tot. Els dies 1 i 2 d'octubre al Tibidabo. Música, benestar, gastronomia i molt més. Amb el patrocini del RAC i d'El Periódico. Informa-te'n a club65.es.
11: Demà tens taula reservada al millor restaurant del món.
12: Una cuina és el lloc on nosaltres podem ser lliures. Tenim que treballar al màxim nivell perquè els nostres comensals tinguin la millor experiència de les seves vides.
13: I que es deixin als quartos, eh? Que tornem a ser un 2 estrelles Michelin, eh?
11: La història del restaurant que ho va canviar tot.
12: És el moment de donar el màxim. Així que us vull a tots al 1000%. Vale o no? Al lío.
11: Gènesi, dilluns a la nit, a TV3 i a la plataforma 3CAT.
14: Darrere d'un suc de poma ecològic hi ha molt més del que penses. Aliments ecològics produïts sense adobs ni fitosanitaris de síntesi química, sense conservants ni additius artificials, amb controls que porten seguretat i confiança. Busca l'Eurofulla, garantia de qualitat ecològica. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
15: Els 10 anys d'Odisseu per tornar a Ítaca, els 10 per 10 cants de la Divina Comèdia, les 10 jornades i els 10 narradors del Decameró, les 10 pometes del Pomer, 10 temporades de llibres i ràdio per seguir sumant històries, personatges i emocions.
16: Ciutat Maragda, 10 anys compartint literatura. Dissabtes a la 1 del migdia a Catalunya Ràdio, amb David Guzmán.
17: Lectures per a tots els gustos.
18: Catalunya Ràdio.
19: Som 3CAT.
20: Llum de lluna m'ha de ballar.
6: Catalunya nit.
20: Llum de lluna. Llum de lluna.
6: Les notícies.
20: Llum de lluna. Llum de lluna.
6: Sota la llum de la lluna.
20: Vers la lluna tota sola.
6: Amb Manel Elias i Agnès Marquès.
20: Llum de lluna, mar de l'aire.
6: Catalunya Ràdio.
5: El corazón de un maricón es un océano lleno de secretos.
7: Te has querido toda esa propaganda.
21: Que te caes a tomarte un tiro en la cabeza.
22: Si no lo haces tú, lo va a hacer otro. ¡Vamos, dispara!
3: Tornem a passar per Sant Sebastià. Ja sabeu que els divendres fem un cop d'ull a la cartellera cinematogràfica aquesta setmana amb una protagonista claríssima, que és la Bola Negra. Marc Garriga, bona nit de nou.
23: Bona nit.
3: Què, com ha passat la Bola Negra per Sant Sebastià?
23: Doncs com un terratrèmol. Ha repetit l'èxit d'allà on va i ja podem avançar que s'endurà el Premi del Públic de la secció Perles, on competeix amb algunes de les millors pel·lícules que ja s'han projectat abans en altres festivals. Té una nota de 9,40 sobre 10, per tant, ja us podeu imaginar, és la segona més alta de la història i no hi ha hagut cap altre títol que la superi en aquesta edició. Sí que queda alguna nota per saber-se, però vaja, res fa pensar que pugui haver una nota superior en l'edició d'enguany que passi per davant d'aquest 9,40. Per tant, Premi del Públic aquí, Premi del Públic a Toronto. Això vol dir que més enllà del que pugui dir la crítica, que ara comencen a sortir algunes crítiques negatives.
3: Ah, sí?
23: Doncs que sí. Sobretot a la premsa espanyola, barra catalana. Per mi és una pel·lícula monumental, ja ho he dit molts cops, i per tant jo crec que avui estaria bé escoltar la gent, els espectadors, que li han donat aquests premis ja, però els espectadors catalans, perquè el programa de la tarda de Catalunya Ràdio ha posat al micròfon alguns d'aquests espectadors que l'han anat a veure avui, i per tant jo crec que estaria bé escoltar, més enllà del que jo ja he dit...
3: Doncs sí, són els primers espectadors, diguéssim, no crítica especialitzada, a veure què han dit, a veure...
24: Bueno, estic com consternat, no sé. M'ha tocat moltíssim i, bueno, brutal, increïble.
25: Preciosa. S'ha de veure, s'ha de pair després de veure-la, s'ha de pair molt i s'ha de repetir una altra vegada.
26: Uf, molt bé, molt bé. M'ha agradat molt. Tracta un tema amb una sensibilitat, bueno, que està molt bé i que m'ha agradat molt.
25: Té un punt que fa que tots vulguem anar a buscar la història dels nostres avis, els secrets dels nostres avis.
24: Va molt a l'humà, als sentiments, a les emocions, a les connexions personals més properes, a les contradiccions també, no? Perquè al final no deixa de ser un crit d'esperança també a la vida, no? En aquest moment que estem vivint de guerres, de mort, de violència, de coses dolentes, diguéssim, doncs hi ha històries d'amor i històries de bondat.
26: I des del cine es veu magnífic, és una obra d'art.
27: Ho trobo molt, molt subratllada. Diuen que té expectatives de guanyar els Oscars i potser sí que guanyarà els Oscars, perquè els Oscars últimament els guanyen pel·lícules prou dolentes. No em costa que les pel·lícules m'emocionin, però aquesta no la tornaré a veure, segur.
3: Hòstia, aquest recorda una mica l'última de l'Albert Serra, eh? Però, vaja, excepte aquest últim testimoni, tothom molt emocionat. Deies que a Sant Sebastià el públic li ha posat un 9,40. Ara toca tu, eh? Estrelles, què? Quantes?
23: Jo coincideixo, l'equivalent al 9,40 serien 5 estrelles.
3: Excel·lent matrícula, doncs, per aquesta pel·lícula. A veure si aconseguim mantenir el ritme. Bé, avui s'ha estrenat l'última d'una persona que també, déu-n'hi-do, l'enrenou que ha provocat a sí. Sant Sebastià, l'última de Brad Pitt.
28: Put it there, pal. Damn, you're handsome.
3: És Brad Pitt en el corazón de la bestia. Què tal, Marc?
23: Sí, Brad Pitt i el gos Odin, que també escoltàvem. És una pel·lícula que és correcta. Brad Pitt demostra que segueix, vaja, en plena forma als 63 anys, però aquest és un títol menor dins del que és la seva filmografia i, en definitiva, el que és una epopeia d'un exsoldat d'elit i el seu acompanyant, aquest gos, que també està entrenat per lluitar, que han de sobreviure en un bosc d'Alaska després d'un accident d'avió i, per tant, doncs, és una pel·lícula de supervivència, d'amor entre ells dos, de lleialtat, de solidaritat. És una pel·lícula emotiva, tot i que les seves peripècies acaben esgotant en algun moment, al final dius prou ja, però va, tot i així val la pena, és una pel·lícula entretinguda.
3: O sigui que és la gran estrella que ha passat pel Festival de Sant Sebastià, segurament. Brad Pitt, quantes estrelles per la pel·li?
23: 3 estrelles.
3: I tornen els Venjadors.
0: Captain Sam, can you hear me? On your left.
3: Jo aquí ja em perdo, no sé si estem davant d'una pel·li nova o no, com va això?
23: Això és una reestrena, perquè Disney està preparant el camí de cara a l'esdeveniment del Nadal, que arribarà Vengadores Doomsday, que també serà tot un esdeveniment, i el que ha fet és reestrenar Vengadores Endgame a la gran pantalla. Ara li ha afegit una paraula més, és Vengadores Endgame Encore, perquè li han afegit 4 minuts extras i també unes escenes postcrèdits que abans no hi eren, perquè el que fan és avançar contingut de Doomsday i perquè els fans ja comencin a tenir una miqueta d'aperitiu del que serà això al Nadal. A més, altres títols que arriben avui, doncs una pel·lícula d'alpinisme que es diu Fall 2 Dead Point, que és força decebedora, i hi ha dues cintes d'animació, una que és molt prometedora, La isla olvidada, que no he pogut veure perquè estic aquí a Sant Sebastià, aquí no ens l'han projectat, però que fa molt bona pinta, fins i tot diuen que pot estar nominada a l'Òscar a millor pel·lícula d'animació, i una altra, també de dibuixos, una comèdia infantil, La família Dino, que és important perquè arriba a doblar del català.
3: Doncs una collita que no està gens malament, tenint en compte que una d'aquestes és La bola negra. Passem ara a les plataformes. Tot això traduït vol dir anime. Anime.
23: Exacte. Aquest to, a més, és que és molt característic de les sèries d'anime. Sí. Això és una nova temporada de JoJo's Bizarre Adventure, que cada temporada relata com una nova aventura del Johnny Joestar, que és aquest JoJo del títol. Aquesta és la sisena temporada, es titula Steel Ball Run, que vol dir, és el nom d'una cursa brutal de cavalls a través de tot el continent nord-americà. És com un western futurista, està situat a finals del segle XIX, però té molts elements fantàstics i sobrenaturals, i és una sèrie trepidant, una mica salvatge, això sí, però que sí que, encara que sigui una sisena temporada, pot servir com a porta d'entrada perquè nous espectadors puguin entrar a la saga sense haver de revisar tot el que havien fet abans. Per tant, aquesta JoJo's Bizarre Adventure Steel Ball Run, pels fans de l'anime, una sèrie que s'ha estrenat avui a Netflix.
3: I com sempre acabem amb una pel·lícula, però que trobem a les plataformes. Quina és?
23: The Furious.
1: You're looking for someone.
2: So am I. My wife will admit.
23: Això és una pel·lícula que ve de Hong Kong, és un país on fan molt bones pel·lícules d'acció. Per mi aquesta és una de les millors pel·lícules d'acció dels últims temps. És una pluja de cops, de baralles, de coreografies incansables, amb una imaginació desbordant, amb uns efectes visuals espectaculars. Evidentment, només recomanada per als amants del gènere, perquè és molt violenta, però a qui li agradi aquest tipus de cinema s'ho passaran bomba, mai millor dit. The Furious, una pel·lícula que, tot i que ja va passar pel cinema en el seu moment, ha arribat ara, aquesta setmana, a Movistar Plus.
3: Doncs tenim una feinada per aquest cap de setmana. Moltíssimes gràcies, Marc, que acabis de gaudir aquí demà amb el resultat final d'aquest festival.
23: Sí, sí,
3: exacte, palmarès, i bona tornada.
23: Moltes gràcies.
3: Parlem la setmana que ve.
23: Molt bé, una abraçada.
4: Dos minuts, un minut i mig concretament, i arribarem a 11:15 de la nit, i el que volem fer ara al Catalunya Nit és dedicar uns minuts al teatre.
7: Atenció, comencem l'espectacle.
4: Entrem al Teatre Lliure, que celebra 50 anys.

0: Tot fent, la bella Helena, de Jacques Offenbach, és una de les moltes obres que s'han representat al Lliure. En aquest cas, es va estrenar l'any 79 i ara se n'ha fet una relectura. Doncs bé, coincidint amb aquest mig segle del Teatre Lliure, en Magí Camps, la Marta Orriols i la Marta Vives s'han colat a les bambolines del teatre i amb l'editorial Coma Negra han publicat un llibre que es diu Cor Calent. I no és un llibre qualsevol, perquè el que han fet és escriure una peça clàssica teatral i els protagonistes d'aquesta obra són tots els que treballen al Lliure, però darrere dels focus, els que habitualment no es pugen dalt de l'escenari. Tenim a l'estudi la nostra companya Marta Vives, que és una de les autores d'aquest llibre i que, en fi, és una veu molt, molt coneguda dels nostres oients del Catalunya Nit, de Catalunya Ràdio, perquè justament ella parla de teatre amb nosaltres. Què tal, Marta? Bona nit, com estàs?
1: Molt bé.
0: I un dels altres tres autors que podem saludar-lo, ja el tenim en connexió telefònica, és en Magí Camps, filòleg i periodista a La Vanguardia, també de temes de cultura, de teatre. Bona nit, Magí, com estàs?
2: Bona nit, molt bé. Vosaltres?
0: Bé, bé, bé. Estem una mica més ben acompanyats que tu. Em sap greu saludar-te a la distància, perquè, a més, la Marta ha vingut acompanyada d'una de les protagonistes d'aquesta història que recull Cor Calent. Ella és la Noemí Alessant, és ara les relacions públiques del teatre, ja des de fa molts, molts anys, i és un teatre on ella va començar com a taquillera. Per tant, ella té una història molt, molt singular també per explicar-nos que és la teva, que és la teva. Noé, com estàs? Bona nit.
3: Bona nit.
0: Aviam, anirem a pams, perquè Cor Calent, Històries de Lliure, té aquesta idea original de parlar del teatre des d'un altre punt de vista, que és d'aquestes persones que fan el teatre, que són imprescindibles per fer un teatre com a Lliure, però que no les coneixem.
1: No les coneixem.
0: Moltes d'elles no les veiem. Ni
1: estan fora de focus, no són les que surten a saludar quan hi ha els aplaudiments quan s'acaba una obra, i en canvi són imprescindibles, són necessàries perquè aquella obra s'esdevingui, perquè el fet teatral sigui complet. Mm. No són els que són els més coneguts, normalment parlem sovint amb els directors, o vosaltres també entrevisteu directors i actors, però en canvi aquestes persones són imprescindibles. Llavors, en aquest aniversari, en aquesta celebració dels 50 anys, el Teatre Lliure el que volia era reivindicar aquestes figures, que són al Teatre Lliure, però en canvi mai no tenen aquesta visibilitat que poden tenir d'altres personatges. I ens van demanar a en Magí, a la Marta i a mi mateixa, si podíem escriure un llibre, que és aquest Cor Calent, on d'alguna manera poguéssim parlar d'ells. Ells ens van demanar una ficció, Magí? O sigui, la coordenada que ens van dir és que sigui una ficció, però basada en històries reals de tots aquests personatges que configuren el Teatre Lliure a l'ombra, per dir-ho d'alguna manera. Uh-huh. I vaig bé, Magí?
2: Sí, és una ficció basada en fets reals.
0: En fets reals.
1: Correcte.
0: És a dir, si algú té un amic que conegui algú que allò... Jo conec algú que treballa al Lliure, no el reconeixerà perquè potser els noms estan canviats.
1: Jo crec que al final tots s'acaben reconeixent d'alguna manera o altra. Nosaltres el que vam fer, i això ha estat un... Per les persones que ens agrada el teatre, hem xalat molt, realment, perquè durant molt de temps hem pogut, com tu deies, entrar a les bambalines, entrar als llocs on no entres mai com a espectador, des del taller de vestuari on es cusen els vestits, fins a la sala tècnica, fins a la fusteria, fins a... Hem anat a tots els racons, fins a la sala de miralls, que és on s'estan els actors abans de sortir a l'obra. O sigui, hem pogut visitar tots aquests racons i hem pogut parlar amb les persones que els habiten, aquests racons. Llavors ens van presentar una sèrie de personatges que estan en el llibre des dels principis. Són 6 o 7 persones, entre elles la Noé, perquè la Noé és un mite.
0: És una institució, no?
1: Allà en el Teatre Lliure. Ells mateixos es diuen... Digueu, Noé, com us dieu vosaltres mateixos a vosaltres mateixos?
3: Dinosaures.
1: Els diplodocus ens van dir. I aquestes persones amarades d'experiència són les que ens van ajudar a Magí, a la Marta i a mi a configurar aquestes històries.
0: Que bé us ho deveu haver passat.
1: Oh,
0: m'ho imagino, Magí.
2: Ens ho hem passat molt bé perquè hem pogut entrar allà on no només hi entren ells, és a dir, els que hi treballen, no? Fins i tot, fins a baix de tota la sala Fabià Puigcerver, la més grossa, la de Montjuïc, hi ha uns mòduls per pujar i baixar tota la platea de quadrats, i allà hi ha tot un sistema, unes com, com uns ascensors, no? Com un muntacares, però n'hi ha un munt. I arribes fins allà baix i dius, mare de Déu, tot el que hi ha aquí sota. I com t'ho expliquen, perquè el que és bonic de tota aquesta experiència que hem tingut és com ens ho expliquen els que hi treballen o els que hi han treballat. O sigui, hi ha una passió, hi ha un amor, hi ha un orgull de formar part d'aquesta aventura que s'anomena Teatre Lliure, que nosaltres l'hem intentat reflectir en aquest llibre, sí.
0: Noemí, em sembla que tu has estat una part fonamental, clau, per documentar també aquest llibre, amb la història del llibre. Amb els anys que tu hi portes, vas entrar com a relacions públiques. Ara ho dèiem
1: com
0: abans.
1: Com a taquillera.
0: Com a relacions públiques, amb la primera direcció d'Àlex Rigola, però abans sí. Ja venies d'uns anys en què havies fet aquesta altra feina de taquillera, oi?
3: Jo entro al 99, al setembre del 99, si no m'equivoco, com a taquillera. No recordo ara si faig una o dues temporades com a taquillera. Després passo a ser cap de sala de Lliure de Gràcia fins que es tanca. Llavors m'han de recol·locar mentre es fan les obres. I llavors me'n vaig al Palau de l'Agricultura a fer de secretària de l'Àlex Rigola, de secretària de direcció, durant una temporada fins que em quedo embarassada. Allò típic que ens passa quan ens quedem embarassades, que no sabem què farem, si farem jornada reduïda, si... I llavors, quan torno, passo a ser secretària del Departament de Comunicació. I d'aquí em proposen, en l'època de l'Àlex, ser relacions públiques, i des del 2004 fins aquí.
0: I com és la teva feina com a relacions públiques? Amb què has de bregar cada dia?
3: Uau! Jo sempre dic que jo tinc una feina molt agraïda, perquè sempre dic que sóc la que dono les entrades, per tant, tothom és molt amable amb mi. Llavors, jo he de gestionar les invitacions de les estrenes, he de fer el sitting de les estrenes, decidir qui s'asseu on, com i quan, rebre les institucions o els polítics que venen al teatre.
0: Tots els equilibris, no?, també, suposo.
3: Tots els equilibris, no seguis aquest amb aquest perquè no s'entenen. Hi ha gent, però, que m'ha dit que s'ha enamorat gràcies a mi perquè els he segut junts, vull dir que tot té la seva part bonica. Sóc una mica la cara del teatre de cara en fora. És a dir, hi ha molta gent que quan no sap a qui trucar és «Noé, em pots passar aquest telèfon? Noé, a qui truco per demanar no sé què?». Vull dir que és una feina molt agraïda, la veritat. Molt intensa, però molt agraïda.
0: Deia que has estat una part fonamental en la documentació, perquè aquí porteu una cosa, ha portat avui la Marta Vives entre les mans, una cosa que és una relíquia.
1: És una meravella. La Noé i jo, quan vaig entrevistar-la, jo vaig fer l'escena que parla de les taquilles, de les taquilleres, perquè eren dones, eminentment, al principi, i ens vam estar parlant molt, la Noé i jo, i li vaig explicar, explica'm com anava això, perquè, clar, el 99 no hi havia internet com el sabem ara, ni programes d'internet per comprar les entrades, ni tot això. I ella em va dir, no et moguis d'aquí. I em va baixar, que és com una espècie de dossier, no? Expliquem-ho. Sí. En aquest cas del Titus Androni, que és una obra de l'Àlex Rigola del 2001, hi ha pàgina a pàgina tota la quadrícula dels seients del Teatre de Gràcia, de Lliure de Gràcia, i pintat amb retolador, amb diferents colors... Sí. Veiem groc, vermell, els seients que ja estan ocupats. És a dir, quan venien les entrades, pintaven la butaca fila 6, butaca 3. Tot això es feia manual. Tot el que ara això es fa en programes que està mecanitzat, no? I fins i tot la compra d'entrades la fem per internet.
3: Totalment.
1: Abans, tot això es feia manual. Això feia que la figura de la taquillera, en aquest cas, fos importantíssim, perquè era... El que ara deia la Noé, que com a relacions públiques la cara visible del teatre de cara cap enfora, al principi del Teatre Lliure, qui era la primera cara que tu veies quan entraves al teatre per adquirir una entrada, per comprar una entrada, era la de la taquillera. Era l'entrada. Era el somriure primer, la que et feia el comentari de l'obra, que et deia, ostres, la que mirava... Justament també el que feia això, no seure aquest al costat d'aquest, perquè són veïns tots d'aquí, de Gràcia, i pot haver-hi un problema, aquest el col·locarem aquí, li direm que és el millor lloc que té, i aquest... I clar, per mi això, a l'hora de documentar-me, és un tresor tenir la persona que feia això, no? I que t'ho explica amb tants anys de perspectiva... Clar, és meravellós.
3: Sí, la veritat és que sí.
1: Que sí. I li explicava, i em deia que de cada obra de teatre hi havia un dossier d'aquests.
0: I els guardes tots, Noemí?
3: No, no sé per què, només tinc aquest, la veritat.
0: El del Via Salvà, no?, en algun moment.
3: El vaig salvar perquè abans d'entrar aquí, ho comentàvem amb la Marta, a mi aquesta obra, no sé si té a veure això, però em va impactar molt, el Titus Andrònic del Rigola, i potser per això em vaig guardar aquesta. No ho recordo.
0: Dèiem molt vermell, era bastanta plena ocupació,
1: sí.
0: Eh?
1: Ja, sí. Ja sí, està gairebé tot.
0: Escolta, i quines altres feines us han cridat l'atenció, Magí? Perquè us heu repartit una mica els sectors, no?
2: Sí, mira, nosaltres una cosa que hem fet, que dèiem abans que ho hem estructurat com una obra de teatre clàssic, no? amb tres actes, amb tres escenes, perquè cadascuna de nosaltres poguéssim expressar-nos amb el nostre estil, no? Perquè, evidentment, la Marta Vives té un estil, la Marta Oriols en té un altre, i jo, evidentment, en tinc un altre. I si havíem de fondre els tres estils, hauria quedat un xurro. I llavors ens vam estimar més fer una cosa on surt la veu de cadascun, però cadascú té el seu espai, i fem aquesta aproximació, doncs mira, ara parlava la Marta de la taquilla, del vestíbul, parlem dels fotògrafs, dels històrics, els actuals, parlem del bar, el bar de Gràcia, en els anys 70, 80, 90, va ser un lloc molt curiós, on s'hi van fer moltes coses, a més hi actuava l'orquestra de cambra, que també en parlem. Parlem dels orígens de quan tot això era una cooperativa. Surt el vestuari, evidentment, cosia mà, que demanava Puigcerver. Aviat Puigcerver acaba sortint per tot arreu. El vam haver de treure molt del llibre perquè no en fos el protagonista absolut, perquè és una mica el factòtum, no? És el factòtum que el teatre lliure al cap de 50 anys sigui com és. Jo crec que molta responsabilitat o molta culpa la té, una culpa, evidentment, en positiu, amb admiració i dempeus aplaudint, la té el Puigcerver, no? Doncs deia el vestuari, la regidoria, la il·luminació, les productores, l'escenografia, tota la maquinària i fins i tot la neteja, el personal de neteja també hi surt en aquest llibre. És a dir, tothom que hi ha al darrere, perquè quan sortia l'Anna-Lisa Arant, per esmentar un altre personatge amic, sí, que ja no hi és, entre nosaltres, doncs, quan sortia l'Anna-Lisa Arant brillés amb tota la seva potència, no?
0: Sí. Feu un bon repàs, és veritat, amb els tres estils diferents de cada un dels autors. Per cert, m'agrada molt la història darrere el títol del llibre.
1: És molt bonica.
0: Molt. Explica-la.
1: És la història...
0: Aquest cor calent.
1: Hi ha un d'aquestes escenes que és la regidoria. La regidoria és la persona... Diríem que és com el director a l'ombra, tot i que no se li dona aquest càrrec, però és la persona que té tota l'obra, tots els moviments, tots els tècnics el que han de fer, la il·luminació tot en el cap, i quan el taló s'aixeca, és qui dirigeix l'escena, perquè diu ara surt aquest, ara l'actor. A més té cura dels actors. I és el regidor, no? És el regidor del teatre. I una de les coses boniques que ens vam trobar és que anar parlant amb tots ells, sempre sortia el nom d'una persona, a Manolo. Tothom parlava de Manolo. A Manolo aquí, a Manolo allà, a Manolo... I a Manolo era com un ens, no?, que ho sobrevolava tot, saps? A Manolo, tothom parlava de Manolo. I a Manolo era un regidor, el regidor mític que va tenir el Teatre Lliure, va morir ara fa 10 anys, però era una persona que tothom en parlava i en parlava molt de carinyo. Llavors, jo que vaig haver d'enfrontar-me a la regidoria, vaig pensar, ostres, aquest Manolo, he de saber-ho tot d'aquest Manolo, no? I llavors, a Manolo era una persona que era d'Andalusa, sí, era de Granada.
3: De Granada.
1: Li agradava molt en Lorca. Era molt ordenat, era molt, molt carinyós amb tothom, era molt divertit, va marcar molta petja amb tots els treballadors del Teatre Lliure. De fet, encara ara, a les seves taules, molts d'ells tenen fotos de Manolo damunt de la taula, i la bata que portava, imagineu-vos una bata com d'aquestes de color blau marí, com si fos de mecànic, però així amb pintades de pintura, encara tenen a la sala tècnica allí, com, no? Com
3: sí, la tenim allà, bueno, la tenen allà penjada.
1: Està allí penjada, sí. tal com la va deixar ell. Vull dir que és una persona... A més, era un senyor molt supersticiós i es veu que anava repartint platerets d'argila vermell amb sal per tot el teatre lliure, perquè deia que així espantava els fantasmes i els mals esperits. Per tant, el teatre lliure estava net de mals esperits. I ell, en els actors, abans de sortir a escena, els hi deia pies fríos, corazón caliente. I aquest corazón caliente, encara ara, com que a més és una persona que les generacions han anat passant com la seva essència, es manté. De fet, ells fan que barbacoa, dic ells, i estic assenyalant a la Noé, fan barbacoa i canten cançons que cantaven amb ell, encara ara, Noé? Vull dir, és...
3: Sobretot quan fem el vermut de Nadal, cantem Los Pastores, que ho cantava el Manolo, i cada any, que a cada vermut de Nadal li fem un homenatge. Sí, sí.
1: És com segueix allà. O sigui, és una d'aquestes persones que segueix allà i d'alguna manera constata aquesta idea que dèiem, no?, de... que ens va marcar molt en Magí, la Marta i a mi, que la gent que treballa al lliure és una gent que porta la samarreta del lliure i que són una família. I sí que és cert que les direccions canvien cada X temps, no?, perquè hi ha un tema també polític darrere i tal, però la gent, l'essència del teatre lliure es manté amb jo soc treballador del teatre lliure. I això és una cosa que a nosaltres ens va com cridar molt l'atenció. Parlaves amb qui parlaves, amb qualsevol dels que parlaven. Aquest orgull, no? La paraula era orgull. Orgull de treballar al Teatre Lliure. I això és molt xulo i això nosaltres hem intentat, no?, que traspués d'alguna manera en aquestes històries, que són les seves històries.
0: Sí, sí, sí. Ja ho he dit, que la història darrere el títol era fantàstica, aquest... cor calent, pies fríos, corazón caliente, aquest cor calent d'aquest regidor que deia a tots els actors abans de sortir a escena. Ens hem quedat sense temps, però en fi, fem una invitació aquí a tots els oients a llegir aquestes altres històries del llibre que han escrit la Marta Oriols, Marta Vives i també en Magí Camps, històries com la de la Noemí Alessan, que és les relacions públiques del teatre, però que, ja ho hem explicat, va començar fa molts anys com a taquillera i la seva història també s'amaga entre totes les que queden cosides en aquesta obra de teatre clàssic que heu fet. Gràcies a tots tres per venir, al Magí per connectar-se també en directe. Que vagi molt bé, molta sort.
1: Moltes gràcies.
3: Gràcies.
4: Catalunya Ràdio.
5: Som 3CAT.
6: Vinga, ara jo. Doca, oca, i tiro perquè em toca.
7: Les cantarelles als jocs te les saps de memòria. Però saps també que si has finançat un servei, com un tractament dental o un curs, i te'l deixen de prestar, tens dret a recuperar les quantitats pagades? A l'Agència Catalana del Consum t'ajudem a conèixer els teus drets perquè te'ls sàpigues tan bé com les dites que recordes des de sempre. Troba'n més informació a consum.gencat.cat. Els teus drets de memòria. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
8: Com es reconeix un monstre? I si fóssim nosaltres?
9: Pep Cruz, Marta Marcos, Gemma Martínez i Eroli Leri protagonitzen No miris, del col·lectiu Cultura i Conflicte, dirigit per Joan Arquer. Entre el compromís polític, la traïció, la culpa i el silenci. Un thriller basat en fets reals.
8: A partir del 22 de setembre al Teatre La Biblioteca. Entrades a laperla29.cat.
10: A Grup Qualia som especialistes en compliment normatiu per a empreses. T'ajudem en la protecció de dades, el control horari digital i la prevenció de riscos laborals. Seguretat, tranquil·litat i assessorament professional en un únic servei. Grup Qualia. Fem fàcil el que és complicat. Informa't a grupqualia.com o truca al 93 179 0703.
11: Ser bomber o bombera és molt més que una feina. És posar força, vocació i compromís en un projecte col·lectiu al servei de tothom. Si vols contribuir a una Catalunya més segura, aquest és el teu lloc. Nova convocatòria d'accés al cos de bombers de la Generalitat. Fins al 29 de setembre, el 40% de les places estan reservades per a dones. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
12: El Piromusical se'n va a la platja. Amb les cançons favorites de Josep Montero, d'Oques Grasses, i el glamour de Dulceida. Des de la platja de la Nova Icària de Barcelona, viu un espectacle màgic per dir adeu a la Mercè.
13: Aquest any ho petarem molt fort.
12: Piromusical de la Mercè, a TV3 i a la plataforma 3CAT, diumenge a la nit. All right.
5: Els matins del cap de setmana, el suplement...
14: Tenir baldó a casa, això és interessant.
15: Tu tens baldó a casa?
14: No.
15: Tu t'han enganxat mai amb ple fornici a casa?
14: No, tampoc. Però...
15: Has enganxat els teus pares alguna vegada?
14: No, però ens passava allò quan érem petits.
15: No, és que és una imatge tètrica. Si passa
14: a tu,
15: una...
14: a tu t'ha passat? Sí, d'acord, ja està. Perquè només algú que li ha passat pot dir que és una imatge tètrica.
5: El suplement, ràdio amb esperit de cap de setmana, amb Roger Escapa.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som
0: 3CAT.
2: Catalunya Nit. Dancing in the moonlight. Notícies sota la llum de la lluna. Got me in the spotlight. It's all right, dancing in the moonlight. Amb Manel Elias i Agnès Marquès. Got me in the spotlight. Catalunya Ràdio.
3: Una nova exposició a Barcelona permet visitar virtualment projectes d'Antoni Gaudí que no es van arribar a construir mai, com ara el mític Hotel Attraction de Nova York o la Font Monumental de la plaça de Catalunya. És una de les moltes sorpreses que ofereix Codi Gaudí. És la mostra amb què aquesta setmana s'ha inaugurat el nou espai Imagina a la seu de Mediapro. Això és a tocar ben bé de la plaça de les Glòries a Barcelona. Montse Mas, bona nit.
4: Bona nit.
3: És una proposta que combina patrimoni, ciència, art i tecnologia i que es presenta com una experiència inèdita.
4: Sí, és una experiència perquè explica com dissenyava Gaudí d'una manera molt visual i interactiva, amb maquetes, audiovisuals, realitat augmentada, realitat virtual, i ho fa adaptant-se a tot tipus de públics. I és inèdita perquè aporta novetats fruit de les darreres investigacions sobre Gaudí, com ha explicat a Catalunya Ràdio el comissari i director de la Càtedra de Gaudí, Galdric Santana. Encara queda molt per descobrir i la mostra se centra precisament en aquest Gaudí més investigador, inventor, que és el que ell creu que és més desconegut.
5: Gaudí és una persona que tothom sap qui és, però en realitat conèixer-lo, ningú. Sempre s'ha treballat des de l'àmbit de la història de l'art, del context, diguem-ne, social, de la interpretació de l'obra construïda, però sense entrar, doncs, en tot el sistema que ell tenia, que era molt peculiar, no? I d'aquesta manera ja comencem a conèixer i el per què era un geni i quines són les seves aportacions.
4: El comissari ens explicava que el 90% aproximadament del contingut de la mostra és inèdit, per tant, qui tingui interès a Gaudí, en Gaudí...
3: En
4: Gaudí. Aquesta és l'exposició que
3: tenim. Home, doncs 90% és una descoberta important, per tant, d'Antoni Gaudí. I quina és la part del recorregut que diries en què podrem experimentar més amb tots aquests elements nous?
4: Doncs sobretot a la part central, on s'ha recreat el taller que Gaudí tenia a la Sagrada Família, i és on l'arquitecte aplicava la geometria, la llum i el càlcul per dissenyar les seves obres. És com un gran laboratori amb diversos punts d'experimentació on els visitants es posen unes ulleres de realitat augmentada i poden interactuar amb diverses formes i superfícies com la supra-hiperboloide que Gaudí es va empescar per fer columnes.
5: Supra-hiperboloide perquè deia que era una superfície que estava per sobre de l'hiperboloide, llavors vaig haver d'inventar-me aquest nom perquè no existeix ni es coneix en el present després de més de 120 anys de que Gaudí la descobrís. Llavors aquí podem veure com es genera, quina plàstica té i fins i tot en quins elements va arribar a aplicar aquesta superfície reglada absolutament seva. Amb una columna de les cotxeres del Paragüell, per exemple.
3: Per tant, moltes aportacions inèdites en aquesta mostra. A tu t'has sorprès alguna especialment?
4: Doncs mira, hi ha un detall al principi de la mostra en una cronologia de Gaudí on apareix una foto antiga on es veu el drac del Paragüell, doncs tal com el va deixar ell, i sorprèn comprovar que és molt diferent del que ens ha arribat.
5: És un drac que evidentment té urpes i dents i que és feréstec, no és un bonjan, però tu veus aquella imatge de 1915 i te n'adones que s'ha anat suavitzant fins al punt de quedar com erosionat i rodonet quan era un drac feréstec.
4: I el plat fort ve al final, que és quan et poses les ulleres de realitat virtual i pots visitar projectes de Gaudí que no s'han fet mai realitat, com el que deies abans, l'Hotel Attraction de Nova York, que estava pensat com un gran centre cultural amb restaurants i tot, o bé l'espectacular Font Monumental per la plaça Catalunya que Gaudí va imaginar quan encara era un estudiant d'arquitectura i que tenia escalinates, raigs d'aigua i passarel·les per als passejants i que feia 24 metres d'altura. Santana ens ha assegurat que amb la documentació que es té d'aquesta font, l'Ajuntament l'hauria de construir. Així li ha demanat a l'alcalde Collboni.
5: Ja li vaig fer, és una broma, però seriosa, de dir, escolta, és un projecte que ha sigut capaç de saltar 120 anys, avui dia més fins i tot serviria de refugi climàtic. Hi ha prou informació com per fer-la amb una fidelitat i amb un rigor. Tinc la sensació de que això ha d'anar a fondo a construir-se, perquè jo crec que val molt la pena.
3: És una broma, però deixar d'estar
4: ja
3: sobre la taula, ben bé.
4: És una mostra que també inclou un audiovisual sobre l'obra de Gaudí en una gran sala immersiva i que es pot visitar, com dèiem, a l'Espai Media Pro de Barcelona per 11 euros fins al 31 de gener, que després viatjarà a ciutats com Madrid, Montreal o Xangai.
3: Molt bé, doncs gràcies, Montse. Bona nit.
4: Bona nit.
0: 5 minutets i se'ns acaba el Catalunya Nit. Demà, previsions, que de què parlarem a Catalunya Ràdio, Marc?
1: Doncs seguirem ben pendents de l'abast d'aquest ciberatac que ha patit Renfe. Recordem que la companyia ha reconegut que uns pirates informàtics haurien accedit a informació personal d'usuaris. Estem parlant de noms, adreces i correus electrònics. Demà també tindrem una mirada posada a Madrid perquè s'han convocat noves mobilitzacions de suport a la Mari Carmen, una manifestació que ha convocat el sindicat de llogateres. I demà també pendents de París. El papa Lleó XIV farà una missa popular a la plaça de la Concòrdia, al centre de la ciutat. I atenció, perquè demà també farà un mes de les inundacions al nord del Nepal. Hem parlat amb un català que està a la zona i que ens explicarà com està tota aquesta regió afectada. I el suplement demà, no us perdeu una conversa amb Pau Gasol, perquè fa 5 anys que va anunciar la seva retirada.
0: Ostres.
1: En Roger Escapa ha pogut parlar amb ell. I descobrirem dues persones que són germans, Toti Soler i Bernat Soler.
0: Aquesta no la sabia.
3: Aquesta no la sabia.
1: No la sabíem, eh?
0: No.
1: Doncs demà
3: són
1: conversa.
3: Són germans, eh?
1: Són germans.
0: Sí, això sí. No ens ho perdrem. I a aquesta hora els diaris ja han de tenir decidit què va demà en portada. Cada dia en truquem un i avui, els divendres, toca El Punt Avui. Dolors Vallès, vicedirectora. Com estem?
6: Molt bé. Bona nit, Manel.
0: Bona nit. Com ha anat la tria? A veure, què trobarem demà a la portada del vostre diari?
6: Doncs mira, demà mantenim l'aposta pels temes propis i pels dossiers de fons, més enllà de l'actualitat immediata. Destacarem a portada el dossier Un himne a Catalunya, que a l'interior explica el veritable significat del cant dels ocells i com Pau Casals el va convertir en un símbol de Catalunya, de pau i de llibertat arreu del món.
0: Molt bé.
6: I després...
0: Sí, endavant. Digues.
6: Dic després també publiquem La Monarquia, que és una secció dedicada a les cases reials, avui a Luis Alfonso de Borbón i les seves aspiracions al tron francès, i de Joan Carles de Borbó i el Bribón, amb la història de Josep Cossí, amic íntim del rei i peça clau en els seus famosos velers.
0: Perfecte, doncs demà El Punt Avui amb aquestes històries i moltes altres. Gràcies, Dolors, bona nit.
6: Bona nit.
0: I els últims minuts fins a arribar a les 11 sempre ens agrada tenir alguna persona que ens ho acabi d'embolicar bé tot això, perquè hem parlat de moltes coses. Trini Gilbert, benvinguda de nou.
7: Molt bé, moltes gràcies, bona nit.
0: Tenim aquí una periodista, filòloga i especialista en cuines de tot arreu. A veure, com ho has vist això avui?
7: Doncs mireu, ja saps que escombraré cap a casa meva, cap a la gastronomia, i pensava en la Barceloneta quan parlàvem dels fons d'inversions i tots aquests canvis que hi ha hagut amb les hipoteques. Fixeu-vos, les hipoteques fallides van ser el 2008. N'han passat 18 anys. Si passegem per la Barceloneta, no hi viuen pescadors. No hi poden viure, no es poden pagar el lloguer. S'han anat a viure a Canet, a molt enllà, a Pineda de Mar, per anar a treballar l'endemà a la Barceloneta. Jo en conec, n'he entrevistat, i t'ho expliquen. Un quart de pis, que com ells com diuen a un pis a la Barceloneta de 28 metres quadrats, costa 1.800 euros el lloguer.
0: Increïble.
7: Sí. Llavors, en 18 anys... sense, amb aquesta excusa que els partits no es posen d'acord perquè el color d'un, del color de l'altre, sempre hi ha coses. Al febrer va caure una de les grans oportunitats, n'han passat de tots colors i llavors, clar, els barris han anat canviant i la duresa de tota aquesta gent que l'han demanat de treballar allà, a la Barceloneta, i que ha de recórrer 60 quilòmetres perquè aquell lloguer d'un quart de pis, estem parlant de 28 metres quadrats, que són la majoria dels pisos de la Barceloneta. I això ha estat un dels grans canvis de la Barceloneta, per mi, és un dels exemples. En trobaríem moltíssims a totes les ciutats. Després, el tema de l'educació. M'ha agradat molt quan heu dit afinar bé. És que és veritat que s'ha d'afinar bé. Després hi ha inversió, però afinar bé, durant tots aquests anys hem donat als nens ordinadors, a cada un dels nens. Hem posat a les aules pantalles digitals i no els hem donat llibres perquè no els regalem un llibre, perquè no els regalem un llibre de Lorca, perquè no els regalem l'Odissea. I t'estic dient llibres d'aquests ara que estan lligats amb el cinema, però perquè no els regalem llibres de la Mercè Rodoreda. Si haguéssim fet una inversió ara que la Generalitat s'ha donat cada tirar enrere i que tornarà a fer lectures obligatòries, que hi haurà paper i llibreta... afinem bé, perquè és molt important l'educació, més enllà de la inversió, que és evidentment que s'ha de fer. Després, quan parlàvem del tema d'alimentació, és que avui m'heu dedicat al programa, clarament, m'heu dedicat al programa a parlar de gastronomia. Clar, l'estudi és sobre els supermercats. Jo mantinc i diré sempre que aneu a comprar als mercats, no als supermercats, perquè és clar que el carn i el peix és molt car en un supermercat. En un mercat no ho serà tant, perquè podràs triar-ne de diversos preus.

Divendres 25 de setembre del 2026. Quan tornem dilluns, el pícnic serà història. Una història de prop de 70 anys que, per al cas que ens ocupa, seguir el camí del brollador i de l'orxateria valenciana fins que a mitjans dels anys 50 el patriarca de la família Matas pensà que el títol d'una pel·lícula, d'una gran pel·lícula protagonitzada per Kim Novak i William Holden, Pícnic, seria el millor nom i el millor reclam per a la nova etapa que iniciava l'establiment a les portes de l'època daurada del turisme a Sitges. Com ell apuntava Josep Maria Matas, aquesta, malauradament, era una història escrita de fa anys, tants com els que han passat des que acabà el termini de les concessions de Kansas Pícnic i Club de Mar, si fa o no fa 30 anys enrere. Des d'aleshores, Sitges ha tingut 5 alcaldes, ha viscut 9 legislatures amb més d'una dotzena de governs. Per tant, ara es poden dir moltes coses, però fa molts anys que tothom sabia que hi havia pendent per fer un examen final, que calia estudiar molt per superar-lo i que el professor, que és l'Estat, mai no ha tingut cap mena de mirament. Per tant, si no hi ha un miracle pel mig, podríem dir, com cantava Rocío Jurado, «Ahora es tarde, señora». En uns moments escoltarem la declaració del govern ahir sobre el particular, sobre el cas del Pícnic Kansas i Club de Mar. Poques novetats. La novetat més important és que sembla que vindran responsables de costes el mes d'octubre per parlar de l'assumpte, però vaja, a veure què ens surt de tot plegat. I rematarem un cap de setmana de Santa Tecla amb castell, sardanes i el retorn de la festa de la Llevantina. En uns moments ho comentem tot. Avui que s'ha fet clar un quart de vuit del matí i el sol ha sortit a gairebé 3:15, a les 7:43. El sol es pondrà a 3:15 del vespre i es farà fosc a les 8:12. El dia s'escurçarà un dia més, 2:43, 12:01 de llum solar i 11:58 de foscor. Per tant, estem a 3 minutets d'allò de l'equilux, de tantes hores de llum com tantes hores de foscor. Avui que saludarem en uns moments a Rosalía Ayala perquè ens parli d'aquest retrobament de la Llevantina amb una festa, per tant, diguem-ne allò, la festa major de la Llevantina, aquest dissabte dia 26 a partir de 6:15 de la tarda al Parc de la Creu Roja. Bé, en uns moments, tots els detalls. Després, com els comentàvem, aquest, allò que en diuen els anglesos, un statement, una declaració que va fer l'alcaldessa Aurora Carbonell al costat dels membres del govern ahir sobre la situació del Pícnic i del Kansas i del Club de Mar. Com els comentaven, des del punt de vista de l'argumentari, poques coses més a afegir que ja no se sàpiguen. És a dir, aquell posicionament ferm sobre que l'Ajuntament ha de ser partícip del futur d'aquests espais i ha de tenir-hi la seva, i per altra banda, diguem-ne que l'obligació de mantenir aquest patrimoni declarat bé cultural d'interès local. Per aquí s'hi barregen moltes coses, moltes. Com ja els varen comentar, però hi tornarem quan escoltem aquesta roda de premsa que va durar uns 10 minuts aproximadament. La nostra roda de portaveus continuarà avui amb el portaveu de Fets per Sitges, Nacho Rubí, l'home que en el seu moment va definir l'alcaldessa com una psicòpata narcisista i manipuladora. Bé, doncs, amb Nacho Rubí el tindrem amb nosaltres i, òbviament, amb molts temes d'actualitat sobre la taula en aquesta penúltima roda de portaveus de la legislatura. I el tercer moment del programa, a partir de les 11:10 aproximadament, bé, el cap de setmana torna el bàsquet, torna l'hoquei i torna també el rugbi. En Pito Valera ha conversat amb el nou entrenador del bàsquet Sitges, en Manel Ruiz, aquest cap de setmana a Pinsbens, Club Bàsquet Sitges Valls. Ha conversat l'Edu també amb el nou entrenador del Club Patí Subursitges, Edu de Sus. Demà a Pinsbens s'enfrontarà el Club Patí Subursitges amb el Junquerenc, i en Pito Valera també ha conversat amb Diego Godoy, l'entrenador del Rugby Club Sitges, que s'enfrontarà aquest cap de setmana al Poblenou. Tots tres partits a casa, és a dir, que la Lliga per el bàsquet Sitges, pel Club Patí Subursitges i pel rugby comença a casa. I amb aquests tres entrenadors ocuparem bona part de la tercera hora de programa.

9 i 6 minuts, el repàs a l'agenda d'aquest cap de setmana comença. Posarem al final la resta i encapçalarem amb el que és un dels titulars del cap de setmana a més de 500 cinemes de tot Espanya. Entre aquests 500 cinemes, a partir d'avui al Prado, La Bola Negra. I aquest és el tema principal de La Bola Negra. El canta Guitarrica de la Fuente. Té només 19 anys, Guitarrica de la Fuente, i s'ha fet viral ja per la seva música, per la seva manera d'interpretar i per aquest tema, composat per en Raúl Refri i amb la lletra de Lucas Durán. És La Nieve.

La pel·lícula que va mereixer a Cannes el Premi a la millor direcció, la pel·lícula de Javier Calvo i Javier Ambrosi, diu La lletra de la nieve, guardo el deseo en un camafeo, reliquia imperio andaluz, espero el instante de esta tierra gigante de hacerte un destello de luz. No pestañeo, mira qué tontería, arden las turbias palabras que nunca prendí. És un dels moments principals de la pel·lícula, ens diuen, el que il·lustra aquest tema. La bola negra, pel·lícula dramàtica, dirigida per Javier Calvo i Javier Ambrosi, els Javis, amb molta, com dirien els anglesos, amb molt de hype al darrere. Tres històries que vindiquen el món LGTBI en tres moments diferents, el 1932, el 1937 i el 2017, amb Lorca al darrere, però no és una pel·lícula sobre Lorca. El que està clar és que ha merescut crítiques de tota mena. Li ha agradat moltíssim, i això s'ha fet molt viral, a Carlos Boyero, el crític de La SER i el crític de El País, i això que Boyero no és precisament un devot del cinema d'Almodóvar, i Almodóvar també està darrere la producció de La bola negra, però li ha entusiasmat. I a Toni Vall, crític de l'Ara, de RAC1, creu que la pel·lícula és pura impostura i que és una pel·lícula molt forçada en molts moments. Per tant, tenen tots els ingredients perquè l'expectació de La bola negra es trobi en els cinemes, perquè s'han venut ja milers d'entrades per anticipat. Al Prado, aquest cap de setmana, La bola negra.

també l'exposició de fotografies del concurs de fotografies de Festa Major per Instagram de la Grupa. I a la Fundació Ave Maria, la capella de la Fundació Ave Maria, Art a Quatre Mans, les obres de Pepe Nebleza i de Carmen Escrivà. Avui a les 6 de la tarda, l'espai Rocamora del Museu Maricel, la peça del mes, Bodegó de Servei de Té, de Feliu Elias, obra del 1936 que presentarà Ricard Mas, el crític d'art Ricard Mas, avui a les 6 de la tarda, a l'espai Rocamora del Museu Maricel. A les 6 de la tarda, dins de la campanya del Mercat Municipal, la campanya institucional 12 mesos, 12 accions, avui, compte comptes, al Mercat Municipal a partir de les 6 de la tarda, el col·leccionista d'històries, amb Santi Rovira, avui a partir de les 6 de la tarda, al Mercat Municipal. A partir de les 9 de la nit, al Palau del Rei Moro, assaig especial de la Jove de Sitges, perquè demà tindrà lloc l'exhibició de Santa Tecla de la Jove de Sitges. Ahir que parlàvem en Santi Terraza, i la Jove té l'intenció de fer un nou 4 de 8 al cap de la vila demà a la tarda. Bé, doncs, avui a les 9 al Palau del Rei Moro, assaig especial de la Jove de Sitges, i demà dissabte, dia 26, a les 6, al cap de la vila, l'exhibició de Santa Tecla, en companyia dels xicots de Vilafranca i dels nois de la Torre. Demà dissabte, a partir de les 5 de la tarda, la visita guiada al Puig de Sitges que fa en Joan García Targa, aquesta vegada en castellà. Aquesta vegada en castellà. A partir de les 5 de la tarda, l'Ajuntament és gratuïta, no cal inscripció prèvia, només cal que s'acostin a la plaça de l'Ajuntament i allà us espera en Joan per fer tot el recorregut. Demà a partir de les 5 de la tarda. A 6:15, i en uns moments, com els dèiem, en parlarem amb els organitzadors de la festa demà a 6:15 a la Llevantina. Tornen les festes del barri, ho diu també el mateix programa. Després de molts anys sense una festa de barri, la Llevantina torna a estar de festa. Demà, a partir de 6:45, hi ha tot un munt d'activitats, sobretot també pels més menuts, perquè tot plegat comença a 6:45 amb una xocolatada gratuïta, després titelles i màgia infantil, sopar a la fresca, màgia per adults i sessions de DJ per arribar a la matinada, a les 2 de la matinada. Festes a la Llevantina, per tant, demà, a partir de 6:45 de la tarda. I demà al Retiro, un nou grup, sembla que hi ha una eclosió de grups de versions en playback. Bé, doncs, demà al Retiro, a partir de les 7 de la tarda, els amics nous de Navàs. A partir de les 7 de la tarda al Retiro, grup de versions en playback de temes, allò de música de hoy y de siempre. El diumenge, a partir de les 10 del matí, a la platja de la Fregata, n'hem parlat al llarg d'aquests dies, aquesta activitat gratuïta, sobretot pels més menuts de la casa, pels nens i nenes d'entre 5 i 12 anys, aquesta activitat que parla de les tortugues careta, d'aquestes tortugues que poden nidificar en els mesos d'estiu o mentre hi hagi calor a totes les platges de la costa catalana. Per tant, això és una mica com una rifa. Què s'ha de fer si es troba un niu de tortuga marina? Bé, doncs aquest és el títol de l'activitat. Hem trobat un niu de tortuga marina i s'expliquen bé tots els procediments que els tècnics del CRAM posen en marxa quan es descobreix un niu de tortuga marina. Com els dèiem, això és, sobretot pels més menuts, per nens i nenes de 5 i 12 anys, es farà a la platja de la Fregata aquest diumenge, dia 27, a partir de les 10 del matí, i l'activitat és absolutament gratuïta. I el diumenge, un clàssic de Santa Tecla, la festa Holi al parc de Can Robert. Saben que aquesta és una festa divertida, però sobretot tornes a casa fet un, com dirien les àvies, fet un Sant Cristo, perquè la pols de colors, que és, diguem-ne, l'essència de la festa, és difícil de treure-se-la del damunt. Per tant, tots aquells que aneu a la festa Holi, ja ho sabeu que tornareu a casa, millor dit, no val la pena que netegeu casa vostra. Si aneu a la festa Holi, ja la netejareu quan acabi de passar. Això serà aquest diumenge a partir de les 6 de la tarda al parc de Can Robert. El diumenge a partir de les 6, que a la parròquia hi haurà el concert d'orgue de Santa Tecla, que organitza l'Associació dels Amics de l'Orgue, aquesta vegada amb l'organista alemany Maris Bistax. Serà aquest diumenge a partir de les 6 de la tarda a la parròquia. I com sempre, Santa Tecla acaba amb el concurs nacional de colles sardanistes. Això serà el diumenge, dia 27, a partir de les 6 de la tarda. A partir de les 6, per tant, el diumenge tenen la Holi Party, el concert d'orgue i

0: El concurs nacional de colles sardanistes en la seva 36a edició, concurs nacional Vila de Sitges, en companyia de la Cobla Maricel. Per tant, qui vulgui no només ballar sardanes, si us hi convé, sinó veure com es ballen sardanes, així en l'àmbit de la competició, aquest diumenge a partir de les 6 de la tarda a la Fragata. I això és el que diu el programa de la Festa de la Llevantina. Després de molts anys sense una festa al barri, la Llevantina torna a estar de festa. Des de l'Associació de Veïns, la Llevantina, i recollint l'experiència i els bons moments viscuts en edicions anteriors, hem volgut fer un pas endavant i crear una nova proposta, la nova Festa de la Llevantina, una festa pensada per gaudir, compartir i generar vincles on hi tingui cabuda tothom, els més petits, els joves, els adults i totes aquelles persones que vulguin participar i descobrir la Llevantina d'una manera diferent. Us convidem al primer capítol d'una nova tradició. Rosalia Ayala, bon dia i bona hora.
1: Hola, bon dia a tothom.
0: Suposo que il·lusionada, eh?
1: Molt, molt contenta. Moltes ganes que arribi demà i donar el tret de sortida a aquesta festa que hem organitzat amb tanta il·lusió des de l'associació.
0: Doncs com que el bon temps està assegurat, anem per la resta de la història. Quan comença a gestar-se aquesta idea de retrobar la festa al barri de la Llevantina, Rosalia?
1: Sí, doncs més o menys abans de l'estiu vam tenir aquesta iniciativa de la voluntat de recuperar un dia de festa, de barri, per generar vincles. Havíem escoltat que anys enrere havia hagut una festa que havia estat molt popular i llavors vam començar des de l'Associació de Veïns a donar forma a aquesta festa que ha durat durant 2-3 mesos d'organització.
0: Això va costar una mica de plantejar, perquè en el programa dieu, esclar, és una festa oberta a tothom, suposo que no és fàcil doncs trobar una oferta que més o menys pugui agradar a tothom o que tothom s'hi pugui sentir identificat, no?
1: Exacte. Antigament la Festa de la Llevantina havia estat bastant popular, es feien tastets de cuina internacional, perquè aquí a la Llevantina tenim representacions de moltes nacionalitats. I el que vam intentar és, vam dir, bueno, anem a fer una primera versió intentant adaptar-la avui dia, pensant també en la població que hi viu, pensant en tallers per nens petits, però a la vegada també per adults, que hi tingui cabuda per tothom. Llavors, és el que una mica hem intentat organitzar perquè tothom trobi el seu espai.
0: Aleshores, a partir d'aquesta idea inicial, no sé, quina va ser la primera resposta que vau tenir del veïnat? Els va venir de gust? Van sentir que era una bona idea? Heu tingut bon feedback en aquest sentit?
1: Sí, vam crear l'organisme, prèviament a això es va crear l'organisme de l'Associació de Veïns i de Veïnes de la Llevantina per poder impulsar aquesta iniciativa i altres també per dinamitzar el barri i reivindicar millores d'infraestructura també. I vam començar doncs a donar veus, a preparar, tenim un grup de WhatsApp on hem anat difonent informació, demanant voluntaris, la veritat vam tenir una molt bona rebuda per la gent del barri, tant com per la part de l'Ajuntament, que ha mostrat molta predisposició per col·laborar i ajudar-nos a nivell d'infraestructura en tot el que es necessitava.
0: D'alguna manera t'ha caigut al damunt el càrrec de coordinar tots aquests actes?
1: Bueno, no, som una comissió.
0: Som
1: un equip que ens hem anat organitzat per comissions. Cadascú som gent del barri que treballem, tenim les nostres feines, però que a la vegada tenim moltes ganes de dinamitzar la Llevantina, de generar vincles i conèixer la gent que amb la qual convivim, no? Llavors ens hem anat organitzant i cadascú per petites comissions, jo amb una altra companya hem treballat en la comissió de difusió de la festa, però n'hi ha hagut de persones que s'han encarregat més de la part d'infraestructura, la part de preparació d'una planificació també per l'Ajuntament, hi ha molta feina darrere d'aquesta organització.
0: Torno al que ens comentaves fa un moment, no deu haver massa oportunitats en el dia a dia, no sé si dir de fer vida de barri o de conèixer molt el veïnat o que tingueu ocasió de trobar-vos en molts llocs.
1: Exacte, des de l'Associació de Veïns el que s'està intentant aquí a la Llevantina és dinamitzar i crear oportunitats per poder-nos trobar. Es va fer una caminata per poder descobrir l'entorn que ens envolta. Es va organitzar també una festa de Halloween i ara aquesta seria la tercera proposta que fem a tots els veïns de la Llevantina, però també oberta a tot el poble, doncs per generar vincles entre la comunitat i entre el poble.
0: Doncs anem a fer un repàs ràpid al programa que se celebrarà al Parc de la Creu Roja, a la zona esportiva del Parc de la Creu Roja, o sigui que ho tenen a tocar, perquè això és al costat mateix, a l'entrada de l'urbanització. Com començarà tot plegat, Rosalia?
1: Doncs comencem demà a 6:15, a les 5:30 de la tarda, amb un munt d'activitats plantejades per nens petits, i bueno, petits i no tan petits. Tindrem una xocolatada en melindros gratuïta a les 5:30. Després, a les 6:30, oferirem també un espectacle de titelles i màgia infantil, totalment gratuït per tothom, perquè tothom gaudeixi. Després tindrem un DJ que també ens amenitzarà la festa. Oferirem un sopar a la fresca a partir de les 8. Tindrem diferents puestos de menjar, també tastet de cuina catalana. Hi ha els tiquets de sopar que es poden comprar a la web de la Llevantina per avançar, de www.lallevantina.com. Tindrem puestos de begudes també, no cal portar res, només les ganes de passar-ho bé. I després de la nit, a partir de les 10 de la nit, tindrem màgia per adults i unes sessions de DJ per ballar, gaudir, parlar entre veïns i passar una bona estona.
0: Home, doncs ha sortit un programa prou complet, no? Per ser la primera festa, per dir-ho d'alguna manera.
1: Sí, estem molt contents i esperem que la gent s'animi i que vingui a gaudir tots plegats.
0: Doncs una qüestió final, Rosalia. Com heu trobat els recursos? Evidentment, perquè fan falta recursos, fa falta diners per muntar tot això. Com ho heu aconseguit? Com us heu mogut?
1: Doncs això, una mica ens hem organitzat per comissions amb coses que més o menys podríem fer cadascú i doncs parlant amb diferents col·laboradors, amb diferents patrocinadors, que la veritat des d'aquí volem agrair tant a l'Ajuntament de Sitges com als col·laboradors i patrocinadors que ens han ajudat també a finançar tot el que oferirem en el dia de demà.
0: Per tant, heu tingut bona resposta, en aquest sentit?
1: Molt bona resposta.
0: D'acord. O sigui que, d'alguna manera, la prova de foc serà demà dissabte, però entenem que la vostra intenció, i teniu, suposo que, expectatives en què això anirà bé, és poder establir ja una tradició i que aquesta primera festa o aquesta festa retrobada a la Llevantina tingui continuïtat, no?
1: Exacte, sí, volem recuperar aquella festa que encara molta gent recorda de fa molts anys, que es feia cada any, i aquesta és la idea, tornar-la a fer cada any i poder gaudir tots plegats.
0: Doncs aquesta és la il·lusió que comparteixen els veïns de la Llevantina, festes a la Llevantina, vin a gaudir-les demà al Parc de la Creu Roja, a la zona esportiva, a partir de 6:15 de la tarda. N'hem parlat amb la Rosalia Ayala. Rosalia, gràcies per estar aquí amb nosaltres i que vagi molt bé demà.
1: Moltes gràcies.
0: Gràcies, adeu-siau. Vinga, doncs els qui s'acostin demà a la Llevantina ja ho saben, festa assegurada a partir de 6:15 de la tarda. I ara anem pel que va ocupar l'endemà de Santa Tecla. Bé, de fet, va ocupar ja el dia de Santa Tecla perquè quan es va saber definitivament que el pícnic tancaria, que havia rebut l'ordre de tancament, era el dia de Santa Tecla, alguns mitjans ja s'hi van acostar, l'Agència Catalana de Notícies fonamentalment va ser qui va donar la informació a molts mitjans sobre el tancament del pícnic, 70 anys després que, com els dèiem, el patriarca de la família Mates pensés que el nom de la pel·lícula, d'aquesta pel·lícula, que segurament molts n'hi han vist i més encara no recorden, però els que tinguin una certa edat recordaran aquella escena meravellosa de Kim Novak i William Holden al costat d'un tema musical que es diu Moonglow, que és una meravella. Bé, doncs, això va ser, en el seu moment, prou captivador perquè el nou establiment, l'hereu del brollador i de l'orxateria valenciana, portés per nom Pícnic, una pel·lícula sensacional del 1955. Bé, ara tot això és història. I el pícnic serà història el diumenge perquè farà el seu tancament definitiu i haurà una copa de cap. Bé, dit tot això, ahir recordaran que fèiem una miqueta d'història, d'aquesta història que ja estava escrita, perquè el tancament ja estava escrit. Se sabia que en algun moment altre passaria, com va passar en el Club de Mar i com va passar en el Kansas. El recordem una vegada més que això respon a l'intenció de l'Estat de recuperar aquests edificis. No diem la titularitat, perquè sempre, en tots aquests darrers anys, han estat de l'Estat. Per tant, l'Estat executava aquest procediment que es diu de recuperació possessòria. Per què? Perquè havien finalitzat les concessions que l'Estat havia donat als concessionaris i, per tant, l'Estat volia recuperar, diguem-ne, l'ús d'aquests edificis. I és el que ha fet. Per tant, hi ha hagut un moment, i val la pena també, i segurament ho considerarem en els propers dies, en què els inquilins d'aquests edificis no estaven en una situació legal regularitzada. Si ho volen dir d'aquesta manera, doncs bé, doncs com qualsevol llogater que està dins un pis i el contracte no està al dia i és finalitzat el contracte de lloguer, per dir-ho d'una forma molt planera. El cas és que, com els dèiem a partir d'aquesta informació, ahir l'Ajuntament de Sitges, i sobretot la seva alcaldessa, per boca de l'alcaldessa, va fer una exposició pública d'una declaració, que fa referència a Kansas Picnic i Club de Mar. El que escoltaran segurament no els en resultarà massa nou davant el que l'Ajuntament ha dit en anteriors ocasions. Bé, sigui en roda de premsa o no, sí que és cert que una roda de premsa pública sobre aquest particular no s'havia produït fins ara. L'hagués pogut fer l'Ajuntament? Sí. No l'hagués pogut fer? No. Vull dir, arriba un moment que ja és complicat saber el que cal i que no. Però des del punt de vista de novetats, poques, perquè el que es va dir és el que ja s'havia dit. Primera, que l'Ajuntament vol ser partícip del futur d'aquests edificis i d'aquesta zona i reclama al Ministeri, reclama a Costes ser partícip del desenvolupament de la zona, del que s'hi pensa fer aquí. L'alcaldessa va dir que des del mes de juny l'Ajuntament està esperant el projecte de Costes i, per altra banda, saben tots vostès que aquests edificis estan declarats bé cultural d'interès local, que és una declaració que neix a Sitges. Si es volgués una declaració de bé cultural d'interès nacional, seria la Generalitat de Catalunya la que hauria de validar aquesta declaració a partir de la documentació. Però això no ha estat així, bé, això és una altra història. El cas és que estan protegits, des del punt de vista local, aquests edificis. Hi ha obert aquí l'únic, o almenys així ho va dir l'alcaldessa ahir, l'únic procediment que consta encara obert és un recurs de la demarcació de Costes contra la declaració d'aquests tres equipaments i la piscina Maria Teresa com a bé cultural d'interès local. Per què? Perquè els tornem a recordar que una notificació de Costes li va anunciar a l'Ajuntament, bé, que té dues opcions possibles. Primer, desclassificar aquesta consideració de bé cultural d'interès local, perquè així els edificis puguin anar a terra, però això evidentment hauria de passar per ple municipal i en el ple municipal hi hauria d'haver el convenciment de totes les forces polítiques que el 2014 ho varen declarar perquè es desclassifiqués, i això crec que podem dir que no succeirà de cap manera. Per què ho demana Costes? Bé, perquè Costes entén que aquesta declaració de bé cultural d'interès local de l'any 2014 era feta amb tota la intenció, perquè hi havia un manament judicial d'enderroc i, per tant, l'Ajuntament es va voler cobrir les espatlles. I com que l'Estat considera això, doncs ha presentat un recurs contra la decisió que en el seu moment l'Ajuntament va prendre de declarar aquests tres edificis com a bé cultural d'interès local. Aquest és un dels arguments. L'altre que va fer valer l'alcaldessa és que a l'Ajuntament li correspon la responsabilitat de mantenir aquests béns culturals d'interès local. I, per tant, diguem-ne que aquí hi ha també un altre front obert. La novetat va ser que pregunta, en aquest cas, perquè va ser la pregunta d'en Carles Monasterio de Canal Blau, l'alcaldessa va respondre que el mes d'octubre està previst que responsables de Costes visitin Sitges per parlar d'aquest assumpte. Esclar, si fem cas això de l'estadística, si fem cas exclusivament a l'estadística, 36 anys després, és difícil pensar que baixi l'Esperit Sant davant els responsables de Costes i diguin, oigan, lo que haga falta. Difícil pensar-ho. Però el cas és que vindran els representants de Costes a veure el percal. L'Ajuntament ahir es va mostrar molt contrari una vegada més a que el pícnic pugui acabar tancat amb aquestes planxes de ferro igual que el Club de Mar i que el Kansas i que la piscina Maria Teresa, però per l'Estat hi ha aquestes dues opcions. O bé es desclassifica com a bé cultural d'interès local i així l'Estat tira via lliure i se'n va tot a terra, o bé, que aquesta és l'altra opció, que això es vagi degradant, quedi com una ruïna absoluta i aleshores, davant d'un estat ruïnós i perillós, aleshores es pugui justificar un enderrocament. Comencem per aquí. Després els comentarem el posicionament que ahir també van tenir la cap de llista de Junts, Mònica Gallardo, i també Luis Miguel García, del Partit dels Socialistes de Catalunya, a les xarxes, i també una resposta que va fer en el seu moment la propietat del restaurant Kansas a aquesta roda de premsa que va publicar l'alcaldessa i l'Ajuntament de Sitges a les xarxes socials. Però d'entrada, l'explicació que hi donava l'alcaldessa Aurora Carbonell al posicionament del govern de Sitges de l'Ajuntament davant el tancament del pícnic.
2: Bon dia a tothom, moltes gràcies per estar avui aquí. Compareixem avui arran del tancament del pícnic, una decisió que afecta a persones, un espai molt vinculat a la història recent de Sitges i, en definitiva, del futur del nostre litoral, del litoral de Sitges. La nostra primera preocupació, evidentment, són els treballadors i les treballadores. Darrere de qualsevol tancament hi ha persones, hi ha famílies i també hi ha projectes de vida que no poden quedar abandonats davant d'una decisió administrativa. Per això posarem els serveis de l'Ajuntament, els serveis de promoció econòmica, al seu costat. Els acompanyarem en tot allò que necessitin i vetllarem perquè respectin els seus drets. Dit això, volem ser molt clars. El tancament del pícnic no pot convertir-se en una nova decisió presa unilateralment des d'un despatx de Madrid i d'esquena a Sitges. Les decisions sobre el nostre litoral no es poden limitar a una simple comunicació feta quan ja està tot decidit. Sitges ha de ser escoltada abans, ha de participar durant tot el procés i ha de tenir capacitat real per influir en el resultat. No parlem només del pícnic. També amb el Club de Mar ja vam reclamar que l'Ajuntament pogués fer un ús temporal de l'espai mentre es decidia el projecte definitiu. Ho vam defensar a Madrid, també davant de la demarcació de costes a Barcelona i també davant de la Generalitat de Catalunya. Perquè no volem que espais emblemàtics del nostre litoral quedin durant anys tancats, degradats o sense cap retorn cap a la ciutadania. I tampoc no parlem d'un espai qualsevol. El conjunt d'edificis està declarat bé cultural d'interès local, declarat pel municipi. Aquesta protecció expressa la voluntat de Sitges de preservar un patrimoni que forma part del nostre paisatge, de la nostra memòria i també de la nostra identitat. Per tant, l'Ajuntament no només té el dret de defensar-lo, sinó que també té la responsabilitat de vetllar per la seva conservació. Hem anat allà on calia. Ens hem assegut amb les administracions responsables i hem plantejat diverses alternatives. Però massa sovint ens trobem amb un estat que tira pel dret, aplicant decisions administratives des de la distància i sense conèixer en absolut la realitat d'una vila com Sitges. No qüestionem que les activitats, totes les activitats, hagin de complir evidentment la legalitat, ni defensem que res hagi de continuar exactament com fins ara. El que qüestionem és una manera de governar que tracta l'Ajuntament i tracta a la ciutadania com a simples espectadors d'allò que passa en el nostre propi municipi. La sobirania municipal no és una paraula buida. Significa que les decisions que transformen una vila no es poden prendre sense aquesta mateixa vila. Significa reconèixer que l'Ajuntament és l'administració que coneix el territori, la que entén el valor que aquests espais tenen per la gent i la que respon cada dia davant dels veïns i les veïnes. El debat no és només que ara es tanca aquest espai. El debat és qui decideix què passarà després i el servei de qui es posaran aquests espais. Nosaltres volem que els pugui gaudir la ciutadania, que els pugui gaudir tota la població de Sitges, no només uns quants. Volem que la ciutadania pugui participar en la definició del seu futur i que l'Ajuntament tingui les eines necessàries per defensar l'interès general. Aquest govern continuarà fent tot el que estigui al seu abast per conservar allò que els sitgetans i les sitgetanes ens estimem. Ja ho vam demostrar quan vam posar precisament recursos municipals per arranjar el passeig en un moment en què calia actuar i que l'Estat es va desentendre. Quan es tracta de cuidar Sitges, aquest Ajuntament no mira cap a una altra banda, ni espera assegut a que algú altre respongui per aquests problemes. Per això reclamem un altre cop al govern de l'Estat una interlocució directa, immediata amb l'Ajuntament. Volem conèixer el calendari previst, volem participar en la decisió dels futurs usos i volem disposar de totes les garanties perquè qualsevol decisió tingui en compte les necessitats i la voluntat de Sitges i dels sitgetans. També demanem que, mentre no es resolgui definitivament el futur d'aquests espais, l'Ajuntament hi pugui actuar de manera temporal. Volem poder conservar-lo, volem dignificar-lo i estudiar els usos que els posin al servei de la vila. No volem un espai abandonat davant del mar, sinó que volem un espai viu, cuidat i obert a la ciutadania. I ja hem expressat la nostra total oposició al fet de que aquests edificis es tornin a tancar amb plaques de ferro que destrossen la imatge del nostre passeig i que degraden un conjunt que està protegit. Protegir un espai no vol dir convertir-lo en una paret metàl·lica davant del mar. Si cal tancar-lo per garantir-ne la seguretat, s'ha de fer amb una solució digna, respectuosa amb el patrimoni i, sobretot, acordada amb l'Ajuntament. El litoral de Sitges forma part del nostre patrimoni col·lectiu. No és un decorat, no és una peça de tauler administratiu sobre la qual es pugui decidir des de la distància. Condiciona el nostre paisatge, condiciona la nostra economia i condiciona la nostra identitat i la nostra manera de viure. Des de l'Ajuntament actuarem amb responsabilitat i amb voluntat de diàleg, però també amb fermesa. Estarem al costat dels treballadors i les treballadores. Defensarem els espais que formen part de la memòria de Sitges i exigirem ser presents en totes les decisions que afectin el nostre litoral. Això no és una confrontació entre administracions públiques. És una qüestió de respecte institucional, de responsabilitat amb les persones afectades i de democràcia local. Quan es decideix sobre Sitges, Sitges ha de tenir veu. I quan es decideix sobre el nostre litoral, no es pot fer ni sense Sitges ni d'esquenes a Sitges. Moltes gràcies. Si teniu alguna pregunta, ara és el moment.
3: Bàsicament, queda algun procediment obert al tipus administratiu o judicial a l'entorn d'aquests edificis?
2: El procediment que nosaltres tenim coneixement que està obert és que l'Estat ha sol·licitat que es retiri la declaració de BECIL, de bé cultural, perquè com bé sabeu, com això està catalogat, evidentment no pot estar, no es pot tirar a terra si no es descataloga. I el que sí sabem és que han demanat a la justícia que això es tiri enrere. I això és el que queda pendent.
3: Des del punt de vista jurídic, algú ha pogut assessorar l'Ajuntament en dir, bé, encara que ho demani a la justícia i a l'Estat, la llei és molt categòrica en aquest aspecte i no ho aconseguirà l'Estat?
2: Sembla ser que diverses administracions han actuat de diverses maneres, no? Per tant, nosaltres evidentment que entenem que la sobirania local i la sobirania municipal va dir que això era un bé cultural i que s'ha de preservar, i si nosaltres l'hem declarat, nosaltres l'hem de preservar. Nosaltres ens hi oposarem sempre a la descatalogació del BECIL.
3: Si no recordo malament, i una darrera, en el seu dia, quan Costes es va adreçar a l'Ajuntament, li demanava la descatalogació, o si no es descatalogava, ho declarés en ruïna, perquè
2: també
3: així es pogués, d'alguna manera, procedir a l'endavant.
2: Exactament, i això és el que no volem. I és el que defensem sobretot l'autonomia local. Si nosaltres vam declarar un BECIL, perquè és patrimoni, nosaltres també tenim l'obligació de defensar-lo i de preservar-lo. Nosaltres no podem permetre que això caigui en ruïna o que vingui algú i ho tiri a terra, per molt que el terreny sigui de la demarcació de costes, que sigui de l'Estat espanyol. Però la preservació del patrimoni és responsabilitat també nostra i per això demanem també aquest front que volen posar amb més plaques de ferro, que no es faci. Nosaltres ens hem ofert a posar vigilància, vigilància privada, a que ja ens encarregarem nosaltres, però de moment no hi ha hagut manera.
4: Hi ha alguna reunió prevista amb l'Estat ara per evitar que això, fins que no decideixi la justícia, estigui permanentment tancat amb el que suposarà les runes, les crisis,
2: així? Sí, de fet, en aquest últim avís nosaltres vam demanar que volíem una reunió urgent, perquè sobretot hem de demanar què passa ara, què farem ara, i volem nosaltres formar part. Nosaltres, si bé recordeu, quan van venir a dir que ho tiraven a terra, van dir que el juny d'aquest any tindrien un projecte. No el tenen encara, l'hem demanat moltes vegades, no el tenen. Ara hem tornat a demanar que ens han d'ensenyar quin projecte hi ha. Hem demanat fer una taula de treball amb Sitges perquè nosaltres volem estar en les preses de decisió i, per tant, ens han dit que aquest octubre sí que vindran els representants de Madrid i precisament ens convocaran per parlar-ne. Nosaltres hem dit amb la major celeritat possible i ens han dit que aquest mateix octubre vindran.
5: En el seu moment, el Ministeri em sembla que va adjudicar com projecte del que se suposava que havia de fer aquí a una empresa, d'aquest projecte no se'n sap res ni sabem res.
2: No, és el que hem reclamat. Nosaltres ens van dir, si recordeu, en aquell moment, van dir que sí, que ja el tenien, no era cert, perquè ara ens estan dient que ara l'estaven acabant i que ens l'ensenyaran, però és evident que un projecte que ens afecta tant no pot ser que es faci absolutament d'esquenes a Sitges, perquè no hem vist res d'aquest projecte. Molts de vosaltres veu veure que van treure unes imatges fetes com amb intel·ligència artificial i, per tant, això no era un projecte seriós i això és el que estem reclamant ara.
0: Per tant, el mes d'octubre, la pregunta la feia en Manel Carbonell de l'ECU, jo us havia dit en Carles Monasterio, el mes d'octubre vindran els responsables del Ministeri. Aleshores, per deixar-ho una miqueta clar, per aquelles persones que ens pregunten bé, i ara què? Doncs amb el que hi ha sobre la taula, amb el que hi ha sobre la taula, el pícnic acaba la seva activitat aquest diumenge i aleshores es dona una circumstància d'aquelles també singulars. Primer, els locals no es poden ocupar, per tant, diguem-ne que ningú pot tornar a ocupar aquests locals a hores d'ara. Segon, l'Ajuntament no hi pot fer res, ja veuen com estan les coses, no hi pot fer res a no ser que el Ministeri s'hi posi de cara, però és que el Ministeri tampoc no hi pot fer res, perquè fins que no es resolgui aquest recurs contra la catalogació de bé cultural d'interès local, aquests tres locals no es poden enderrocar. Per tant, tothom està a l'espera de què? I és molt probable que el que pugui passar és que el pícnic acabi amb un tancament, com en el seu dia va acabar el Club de Mar i el Kansas. I no és que sigui pura especulació. Tornem a estar en aquell assumpte de l'estadística. El que ha passat al Kansas, el que ha passat al Club de Mar, el que ha passat en aquest entorn, doncs és molt probable que acabi passant també amb el pícnic perquè l'Estat n'és el titular. Recordin que també és titular de la zona dels gronxadors, però de moment, afortunadament, els nens i nenes encara podran continuar jugant allà. Posicionaments polítics. Ahir publicava a les seves xarxes socials Mònica Gallardo, la cap de llista de Junts, un vídeo de banda del pícnic que s'intitulava Tristesa. La cap de llista de Junts feia referència a la degradació de tot aquest entorn i que s'hagués pogut evitar el que ha passat amb el pícnic, com s'ha evitat en equipaments a Sant Vicenç de Montalt o a Sant Feliu de Guíxols. Aurora Carbonell va ser definida per Mònica Gallardo com una dona que va fer una roda de premsa carregada de cinisme polític, així ho va dir en aquest clip de vídeo Mònica Gallardo, que ha assenyalat que l'alcaldessa no ha fet res per poder salvar aquests equipaments. La cap de llista de Junts, evidentment la roda de portaveus continua i en parlarem amb ella en el seu dia. Dilluns saludarem Luis Miguel García, que ahir publicava a Twitter: a l'alcaldessa de Sitges li hauríem de regalar un despertador. A veure si així deixa de dormir i treballa abans que passin les coses. Ara tots són plors, quan fa unes setmanes eren riallades. En fi, que llarg se'ns farà això, diu Luis Miguel García en el seu perfil de Twitter. I dins de tot el munt de comentaris, diguem-ne majoritàriament negatius, a la publicació d'aquesta roda de premsa, a les xarxes n'hi ha un que ens crida l'atenció, bàsicament, perquè té a veure amb un dels inquilins d'un d'aquests equipaments. Bé, doncs, els que van ser en el seu dia o gerents del restaurant Kansas van respondre a la publicació de l'alcaldessa amb aquest text. Benvolguda alcaldessa, arribats a aquest punt, crec que cal deixar de construir un relat que no s'ajusta al que hem viscut als establiments afectats. No és cert que des de l'Ajuntament s'hagi fet tot el possible, ni que hi hagi hagut una col·laboració real. Hem estat nosaltres, els establiments, diuen des del Kansas, qui hem hagut de buscar assessorament privat, contractar advocats, assumir despeses i lluitar fins a l'últim moment esperant una implicació molt més contundent per part de l'Ajuntament. Entenem perfectament que la situació s'havia de regularitzar, però una cosa és regularitzar i una altra és deixar perdre una part tan important del front marítim de Sitges. Creiem que hi ha hagut una clara manca de previsió, determinació i capacitat de reacció i que una actuació institucional molt més ferma podria haver canviat o almenys intentar canviar el desenllaç. Darrere de tot això hi ha famílies, treballadors, empresaris, inversions i molts anys de feina. La nota del restaurant Kansas, la piulada o comentari, continua dient que també sorprèn que es parli públicament de determinats establiments com el Club de Mar o el Pícnic, mentre que d'altres, com el Kansas, pràcticament no apareixen en el relat. Tots els afectats hauríem de mereixer la mateixa defensa i atenció institucional, independentment de la nostra repercussió o pes públic. Per això, ara ja no serveixen les lamentacions ni els discursos dient que s'ha fet tot el possible. El que calia era actuar abans, liderar, pressionar i defensar amb molta més fermesa els interessos de Sitges i de la seva gent. Aquest govern finalitza la piulada del restaurant Kansas, hauria de fer una profunda reflexió sobre com s'ha gestionat tot aquest procés i, sobretot, assumir la seva part de responsabilitat en lloc d'intentar presentar ara una realitat diferent de la que hem viscut als afectats. Tot això, com els dèiem, en vigílies del tancament del restaurant Pícnic que es farà efectiu aquest diumenge. Per tant, el debat és aquest, que és un debat, diguem-ne, etern, eh? El debat del si s'ha fet prou. O poden estirar en el temps, eh? I podem dir si s'ha fet prou, si s'ha fet prou ara, si es va fer prou abans, perquè portem més de 30 anys, eh? Bé, com en el cas de la regeneració de platges, que portem més de 30 anys esperant trobar una solució a aquest assumpte que a principis dels anys 90... ja va mereixer un debat col·lectiu molt important. Diguem-ne que portem 3 dècades donant voltes a això, a la regeneració de platges, al nostre front marítim, a la situació de Kansas, Pícnic i Club de Mar, etc, etc. Més de 3 dècades estem amb tot això. Per tant, la pregunta de si s'ha fet prou continua sent vigent. La Junta de Govern Local ha aprovat aquesta setmana l'atorgament de subvencions per l'agrupació dels independents del Carnaval i el Prado també per la celebració del Carnaval 2027. Els independents reben un import de 8.800 euros destinats a la construcció, adequació, decoració, il·luminació i sonorització de les carrosses de Carnaval i el Prado en rep 43.200 que es destinaran també a la sonorització, il·luminació, lloguer de generadors, ferreteria i fusteria necessària per la construcció de les 12 carrosses de les colles, a més de la carrossa del Carnestoltes i la infraestructura per l'acte de l'arribo de Carnestoltes i la carrossa de la Reina del Carnaval i el seu acte de presentació. Saben que l'any que ve el Prado organitza Carnestoltes i Reina. Prado té Carnestoltes, Reina, la Pubilla d'aquest any, o sigui que l'any que ve això serà una festassa com una casa. És, diguem-ne, part del que va donar de si la Junta de Govern Local celebrada aquesta setmana. També l'òrgan municipal va donar el vistiplau a l'obertura de la convocatòria de la primera edició del concurs de curtmetratges Sitges. Al final aquesta és la denominació. Recorden que va haver uns plens de com s'havia de dir i quin nom, i aleshores sí que no. Doncs al final això ha quedat com els carrers de Nova York, o carrer 1, carrer 2 o carrer 3. Doncs és el concurs de curtmetratges Sitges. I així no hi ha discussió per part de ningú. Els objectius del concurs són, entre d'altres, fomentar la creació de nous projectes audiovisuals, atraure estudiants, creadors emergents i futurs professionals. El termini d'inscripció serà de l'1 al 31 d'octubre i el concurs es durà a terme entre l'1 i el 3 de desembre. I una més, abans d'anar a petar els titulars de l'Eco d'aquesta setmana, l'Ajuntament, l'Escola Miquel Utrillo i el Club Bàsquet Sitges, finalment, perquè això també ha estat més llarg que el Parc de la Burra, finalment, han acordat de forma consensuada la coberta de les pistes de bàsquet de l'Escola Miquel Utrillo i el projecte de naturalització del pati de l'escola. Després que l'Ajuntament hagi presentat formalment el projecte tant al centre com al club, el proper 30 de setembre se sotmetrà a votació del ple municipal. Aleshores, diverses coses perquè no es pensin que això és d'avui per demà, eh? Que n'hi ha per una mica. El projecte contempla la plantació d'arbres, la creació de zones d'ombra i de jocs i la millora del sistema de rec i renovació de les instal·lacions d'aigües residuals. De forma paral·lela, el pati també comptarà amb un nou sistema de fonts amb més punts d'aigua. La naturalització del pati i els materials d'obra, com l'acer, ha fet que el projecte acabi tenint un pressupost de 1.200.000 euros. Aleshores, perquè quedi clar també tot això, de cara a l'inici de curs 27-28. Tant queden encara uns mesos. Queda tot aquest curs i aleshores l'inici del curs de l'any que ve. A l'Eco d'aquesta setmana, com era previsible, la fotografia que encapçala l'Eco és la de l'exterior del restaurant Pícnic. 70 anys d'història s'acaben. El Pícnic tanca aquest diumenge després de rebre la notificació del Ministeri i deixa enrere dècades de memòria sitgetana. Parla també de Santa Tecla, d'aquesta Santa Tecla que ha deixat un bon regust de boca. Un miler d'infants fan una gran Santa Tecla marcada per la participació. S'entrevista a Luis Miguel García. Els pisos i les cases són per viure, no per fer turisme. Això és el que diu Luis Miguel García en aquesta conversa. I el Club de Lectura de Rossinyol torna, sembla que torna a partir del 15 d'octubre, amb 7 lectures per descobrir el seu univers. Els titulars de l'Eco de Sitges d'aquesta setmana, que com sempre ens porta en Manel Carbonell.
6: Bon dia, el Baluart. Aquesta setmana fem balanç de Santa Tecla, una festa que ha tornat a portar gairebé un miler d'infants als carrers de Sitges i que ha transcorregut amb normalitat. La participació, especialment la matinal, i la consolidació d'alguns dels canvis introduïts els darrers anys són alguns dels elements que deixa aquesta edició. L'anàlisi també posa el focus en una festa que ha ampliat públic sense renunciar als actes tradicionals. La concentració al matí de les mostres als balls infantils, les activitats dirigides a la gent gran, les mesures d'accessibilitat o la prova pilot de la Suburban obrint pas als gegants són alguns dels canvis que han marcat els darrers anys. Alhora, la sostenibilitat queda com una de les carpetes pendents per al proper equip. Santa Tecla també tanca una etapa. La comissió, que ha treballat durant els darrers 2 anys, serà rellevada abans de Nadal, mentre que Eva Martín deixarà a finals de maig la regidoria de Tradicions i Festes. El canvi obre una nova etapa per a la festa amb el repte de decidir quins dels canvis incorporats es mantenen i quins aspectes encara necessiten revisió. A les pàgines de Crònica Local expliquem el tancament del Pícnic, un dels establiments més vinculats a la memòria recent de Sitges. Després de dècades formant part del paisatge del passeig marítim i de la vila social de la vila, l'espai abaixa la persiana. Tot això, altres notícies i les seccions fixes a l'Eco d'aquesta setmana. Podeu trobar-lo en format paper als punts de venda habituals i en format PDF a través de la plataforma digital iquios.cat. Bon cap de setmana i gràcies per la confiança.
0: Les efemèrides del dia. Prou que ho recordem, perquè va ser el Saló d'Or del Palau Maricel. El 25 de setembre del 1998 es va celebrar per primera vegada, avui fa 28 anys, la nit de Premi Sitges, un 25 de setembre del 1998. I demà farà anys Un 26 de setembre del 1887, en agraïment per haver costejat una sala per malalts infecciosos a l'Hospital de Sant Joan, Luis Antúnez, governador civil de Barcelona, era nomenat fill adoptiu de Sitges. Un 26 de setembre del 1895, demà farà anys que La Vanguardia publicava un article de Víctor Balaguer sobre Sitges. Un 26 de setembre del 1923, el Camí dels Capellans es va passar a dir Passeig de Catalunya. El nom va perdurar fins al 1939. I un 26 de setembre del 1965 es descobria, al poble espanyol de Barcelona, una placa en homenatge a Miquel Utrillo, on es reconeixia que ell fou l'inspirador del projecte. I ara potser sí que ens... segurament tornaria a servir aquesta cançó tal com està d'alterat el món. I és que avui, en un petit local de Nova York, que ja no existeix, en un petit local del Greenwich Village de Nova York, tal dia com avui de l'any 1961, o sigui, fa 65 anys, debutava un joveníssim Bob Dylan. Tenia aleshores 19 anys, només 19 anys. Doncs bé, segurament ens vindrà de gust per recordar Bob Dylan, el gran clàssic de Bob Dylan, que van registrar el 9 de juliol del 62, només als 20 anys, pel seu segon àlbum. Quin és aquest clàssic? Bé, doncs el que aquí es va traduir com Escolta-ho en el vent.

0: wind.
1: La cançó que d'alguna manera obre musicalment parlant una dècada especialment convulsa als Estats Units, perquè tal dia com avui de l'any 1960, el primer debat televisat entre Richard Nixon i John Fitzgerald Kennedy. 1960, primer debat televisat. El Blowing in the Wind és a l'any 62, Kennedy seria assassinat a l'any 63, s'assassinaria Martin Luther King, s'assassinaria el germà de Kennedy, arribarien els disturbis racials i tot el problema amb la comunitat negra als Estats Units, després vindria la guerra del Vietnam, tot això va passar als anys 60, i per tant, molts cantautors es van sentir especialment interpel·lats, i entre ells Bob Dylan, que va ser també, o que en dirien els castellans, un verso suelto en tota aquesta història. Blowing in the Wind, avui per començar les efemèrides. Tal dia com avui de l'any 2008 que moria el gran Paul Newman. Tal dia com avui de l'any 2002 a Barcelona es constituïa la plataforma Aturem la guerra contra la guerra de l'Iraq. Tal dia com avui de l'any 1957 s'estrenava a Broadway el musical West Side Story, que després esdevindria una de les pel·lícules icòniques del cinema, 4 anys més tard. Tal dia com avui de l'any 1969 la primera emissió de El precedent de Con Ocho Basta. Aquí vam conèixer aquest serial d'una gran família nord-americana, però abans els americans van conèixer la tribu de los Brady, que eren més o menys en el mateix registre, 1969. I en què podem acabar? Bé, doncs, amb un altre clàssic, perquè tal dia com avui, de l'any 1969, es publicava l'Abbey Road dels Beatles.

0: Aquesta cançó tan maca va néixer quan, direm, bé, aquells mateixos no s'aguantaven massa ja. Van fer el darrer esforç i va sortir Abbey Road, que és aquest àlbum tan icònic des del punt de vista musical com des del punt de vista artístic. Aquesta portada d'Abbey Road, que encara avui és viral i que tothom vol reproduir. Abbey Road, que és un carrer on hi ha els estudis de l'EMI a Londres. És, perquè pensin, si ho volen, sí, mira, ho podem dir. Aquell edifici, el dels estudis Abbey Road, que va estar al llindar de la piqueta i de ser enderrocat, fins que es va decidir declarar-lo bé cultural, històric, patrimonial. I el va salvar de la piqueta això, perquè si no anava a terra. L'edifici va allotjar els estudis de l'EMI des del 1929, o sigui que des dels inicis de la discogràfica entesa en el sentit més estricte. O sigui que, diguem-ne, res no és nou ni és vell en aquest món que ens envolta. Here Comes the Sun, un dels clàssics d'Abbey Road dels Beatles, disc produït per George Martin, un dels cinquens Beatles, i el grup, absolutament separat, va fer un últim esforç per treure aquest disc tan bonic, ple de cançons boniques. Ple de cançons boniques i algunes més experimentals ja, que els Beatles de finals dels 60 no són els dels inicis dels 60, que són més digeribles i més comercials. A Abbey Road tanquem les nostres efemèrides d'avui. Avui que Sant Dalmau, la Mare de Déu de la Misericòrdia. Sí, Tarragona, abans d'ahir, Tarragona celebraven Santa Tecla. Bé, doncs avui Reus celebra la Mare de Déu de la Misericòrdia. Avui també Santa Aurèlia, Sant Fermí i també Sant Cleofàs. Pels qui vulguin tenir un record per en Josep Dalmau, per en Pepi de l'Estrella, avui hi ha la missa per en Josep Dalmau a 8:15 del vespre a la parròquia. Saben que va ser enterrat fa dies, però avui a la missa en record d'en Pepi de l'Estrella a 8:15 a la parròquia. I per demà dissabte, dia 26, hi ha consignada una cerimònia funerària per Antònia Ràfols Juncosa, que ha mort a l'edat de 83 anys. En aquest cas, la cerimònia serà demà dissabte, dia 26, a partir de les 4 de la tarda, a l'oratori del Tanatori. Rosalía celebra avui 34 anys, Pedro Almodóvar en fa 77, l'actriu Catherine Zeta-Jones en fa 57, l'actor i productor Michael Douglas en celebra 82 i l'acadèmic Jaime Gil Aluja en fa 90. Bon temps tot el cap de setmana i encara es veu que tirarem una miqueta més de calor. I la setmana que ve es veu que la cosa començarà a minvar una miqueta. Estem a 24 graus, amb un 60% d'humitat, però com a mínim aquesta és una calor que passa més, perquè com a mínim el vespre, les primeres hores del dia, s'està molt bé. I això ja és molt de guanyat. Però tindrem bon temps, bon sol, bona temperatura. Previsió per les properes hores des del Servei Meteorològic de Catalunya.
1: Hola, molt bon dia des del Servei Meteorològic de Catalunya. Començava aquest divendres amb temperatura lleugerament més alta, tret de punts de muntanya de l'extrem sud del país, on aquesta temperatura lleugerament més baixa. A les 6 del matí, valors per sobre dels 20 graus al litoral i també a punts de l'interior. També començava amb alguns bancs de boirina i amb núvols alts i mitjans que creuen pel país de nord a sud. Un dia que es presenta estable, amb domini majoritàriament de l'ambient assolellat, amb tan sols el pas d'aquestes bandes de núvols alts i mitjans que transitoriament entreniran el cel. La temperatura avui semblant o fins i tot lleugerament més alta, sobretot a punts de les Terres de l'Ebre, on en aquests sectors podrien arribar a superar els 36 graus de temperatura màxima. A la resta, a l'interior, entre 30 i 34, al litoral, entre 28 i els 30 graus, una mica més baixes, al sector del Pirineu. Cap de setmana que es presenta majoritàriament estable, amb temperatura amb lleugera tendència a la baixa. De moment, això és tot.

0: 10 i 7 minuts del matí, que fa calor. Mercadillos de Navidad en crucero fluvial. Que ja s'anuncien, eh? Sàpiguen que ja s'anuncien perquè és que ja és Nadal. D'aquí 3 mesos ja és Nadal. Aleshores, ens hem de fer la idea que això, que després de Santa Tecla ja d'aquí 3 mesos, Nadal. Abans passarem per aquella festa que se'n deia Tots Sants i que ara ja ha quedat també escombrada del calendari. Bé, tot plegat. Que això va molt ràpid. El món està una mica girat. Una mica bastant. A la primera pàgina de La Vanguardia hi ha una fotografia de l'interior de la Casa Blanca amb aquesta llar de foc. I tota aquesta quantitat d'or.
1: Què pinta l'avió sobre la taula, Vicenç?
0: Ah, perquè és l'avió presidencial, que probablement sigui el més bonic que hi ha en aquest despatx.
1: Sí, és veritat.
0: Eh? És veritat. El més bonic que hi ha en aquest
1: Podríem
0: despatx...
1: Podríem treure tot.
0: I deixar la maqueta del Jumbo...
1: Inclosos els humans.
0: I deixar la maqueta del Jumbo, perquè... Bé, Xi Jinping fa bona cara, fa aquell somriure dels xinesos a les fotos... Donald Trump, no hi ha manera que somrigui mai.
1: És que sembla una màscara, Xi Jinping.
0: Sí, és veritat.
1: Mai no veus la cara diferent.
0: Fa aquesta cara així. Melania Trump està molt sèria, molt, i va de negre fins a dalt de tot, fins com si fos a ple hivern. I la dona de Xi Jinping, també, molt discret, que no sabem com es diu. Bé, hi va haver una trobada a la Casa Blanca i aquest despatx és una cosa fatal d'hortera i d'ostentació, d'aquella ostentació tan exagerada.
2: L'armari de Melania Trump ja el voldria jo.
0: Això és una altra cosa.
2: Ella és una malvada, malèfica de peli, però el seu armari el voldria jo i moltes altres dones. I sobre aquesta trobada...
0: L'armari de Donald Trump no el voldria
2: Xi Jinping,
0: jo perquè tampoc no d'això.
2: Què és dir? Patricia Centeno, que analitza sempre tota aquesta part d'imatge i vestimenta, ensenya com a la taula del sopar...
0: Sí, a la del sopar, eh? No el que les estem dient.
2: No, a la taula del sopar, tots estan amb els seus gots d'aigua i Xi Jinping i la seva dona duen unes ampolles d'aquestes tèrmiques, com una ampolla de...
0: Sí, d'aquelles clàssiques que porten... Això és que deurien tenir por d'alguna cosa.
2: Sí, jo no penso, dic, no ho sé, deuen dur caldo calent.
0: Bé, tot plegat per què? Per oficialitzar i per formalitzar una mena de relació de coexistència i sobretot amb l'intel·ligència artificial de fons per dir, bueno, que entre la Xina i els Estats Units ja s'ho sabran fer venir bé perquè no acabem morts tots plegats per un ús malèfic de la intel·ligència artificial. Aleshores, vostès s'ho poden creure o no, però...
1: No, ha de dependre de segons qui, que hi ha la foto.
0: Doncs, el cas és la foto. Segona, que és, sembla que al final això tirarà endavant perquè el cas d'aquesta senyora de 87 anys desnonada s'ha fet tan extraordinàriament viral i és tan potent que ha forçat una vegada més a que tornin a parlar el govern de l'Estat i Junts sobre els decrets d'habitatge i sobre els desnonaments i sobre tot plegat. I ara sembla que potser dimarts que ve s'aproven tot un seguit de mesures perquè casos com el d'aquesta senyora de 87 anys no tornin a passar. Aquí hi ha una qüestió també d'aquest

0: I és on rau el pal de paller de la qüestió, com es deia la senyora?
1: Mari Carmen.
0: Mari Carmen.
1: I que aquesta llei és per el tema de la segona subrogació, que és el que no permet la llei. I que això té un sentit de que no passi més enllà de pares a fills. Però clar, és que l'origen d'aquest cas ja el vam explicar ahir, és que això ve d'on ve. De que això ve de quan a les dones no se'ls permetia signar contractes. Uh-huh. Aleshores, diguem que, clar, aquí la jutgessa, vull dir, hagués estat bé, no?, que hagués mirat la casuística del cas.
0: Sí, perquè per institucions de més amunt han qüestionat el paper de la jutgessa en aquest assumpte. Bé, a veure si la setmana que ve hi ha alguna bona notícia en relació amb això. Si tenen vostès un cotxe dièsel, preparin la cartera. Perquè... Bé, també és veritat que també ens ha cridat molt l'atenció. Francesos estan assetjant les benzineres.
2: Sí, però això ha passat sempre.
0: És sí, però es veu que ara passa més que mai, perquè clar, França,
2: perquè està, França està disparat
0: el preu de tot.
2: Total, que és l'única que manté un topall de preu en els 2 euros, gairebé. No li queda benzina a les benzineres, perquè l'està venent tota.
0: I es veu que el preu...
2: I està 2,4 allà.
0: Exacte, a un màxim de 2,23 euros al litre. A Europa. Aquí encara estem... Els 2 euros.
1: Els 2 euros. I amb la retallada de l'Estat, sí, que encara està, encara està vigent, no?
0: Què ha passat aquí? Bé, doncs que la Comissió Europea va avisar ahir als Estats Units que seria una molt mala idea, també. És una manera molt eufemística de dir-ho, eh? Una molt mala idea vetar 90 dies l'exportació de dièsel, com pretén Donald Trump. Per tant, si es veta 90 dies l'exportació del dièsel, el dièsel valdrà el que no està escrit. Per tant, si vostès són propietaris de vehicles dièsel...
2: El que passa és que, clar, Trump fa això per evitar el desabastiment intern i el creixement, millor dit, el creixement de preus intern. Això és una jugada espantosa per l'economia nord-americana, perquè, clar, si no exportes, no ingresses divises per allò que exportes. De manera que, a mig termini, se'n ressenteix, però com ara ell té les eleccions de
0: les mig termini,
2: exacte, el mes de novembre, aleshores el que vol és parar el cop i evitar que pugin preus, i si després es disparen, perquè evidentment no hauràs ingressat uns diners de divises que en principi ja tenies,
0: ja es dispararan.
2: Ja es dispararan.
0: En aquest sentit...
2: Per això que és una mala idea, no és veritat?
0: Sí,
2: és una mala idea.
0: Però vull dir que és una idea també molt políticament extesa arreu, eh? Si has de prendre una mesura, diguem-ne, complexa, millor prendre-la després de les eleccions que no abans de les eleccions.
2: Sí,
0: anem a fer un repàs als titulars dels diaris. Mari Carmen està ingressada. I diuen els especialistes que pateix un esgotament extrem. Un esgotament extrem. Per què el pateix? Doncs vostès ho poden imaginar, amb 87 anys i viure tot aquest drama de 3 desnonaments i el quart executat, doncs poden imaginar com podríem estar tots als 87 anys després d'una situació d'aquesta mena. I es planteja anar, em sembla que és a Sòria, amb el pis d'un familiar que li cedeix, d'un cosí, un pis d'uns 50 metres quadrats més o menys, i per tant ja oblidar-se'n de tot aquest drama que ha viscut.
2: Que de fet, em sembla que va ser Sumar que ara proposa que s'expropiï el pis.
1: Sí.
2: Cosa que també té un encaix legal dificultós.
1: I que és una proposta de Sumar que difícilment tira endavant, si el que es busca és un pacte ara entre tots. Clar, aquestes propostes, diguem, tan extremes, diguem que no afavoriran que partits com... Exacte, l'acord.
0: Però almenys això ha servit perquè aquella negociació que estava aparcada el mes de juliol s'accegi ara entre el govern central i Junts.
2: Que està demanant contrapartides en forma de rebaixes fiscals.
0: Exacte. A veure què passa i a veure si la setmana que ve definitivament es pot aprovar un paquet de mesures que eviti casos com el de Mari Carmen. Després hi ha hagut també intervencions polítiques. La senyora Ayuso també en va fer una també de molt contundent ahir sobre els 25.000 casos que hi ha de desnonaments a Espanya i que aquest n'és un més. Bé, en fi, tot és igual. Més coses,
2: doncs, mira, me'n vaig a la portada del Mundo, perquè el Mundo hi em feia notícia i avui en torna a parlar sobre la qüestió dels russos i l'amenaça de la guerra híbrida sobre Europa. Europa es posa en guàrdia davant de l'escalada imminent de Rússia.

0: Sí, ahir al Mundo, de fet era l'únic diari que ho publicava, la possibilitat que els vaixells de l'armada fantasma russa, aquests vaixells que van sense bandera pels mars del món, que normalment el que porten són petrolis, etc., de contraband, però que també poden portar altres coses, que alguns estarien portant drons per poder atacar infraestructures vitals a Espanya, a França o a Itàlia. És a dir, estarien situats a la zona propera a les Illes Balears, de manera que puguin arribar, perquè tenen una autonomia de, no sé si són 300 o 400 quilòmetres, i aleshores
1: els drons poguessin arribar directament.
0: Sí, exacte. Estarien, diguem, a la frontera entre Madrid, Lió i el nord d'Itàlia, per entendre'ns el radi aquest. Ahir ho apuntaven i avui doncs el Mundo en fa més notícies sobre aquesta qüestió.
1: No pateixin massa, perquè arriba un moment.
0: Bueno, si ho diuen, agua lleva.
1: Què hi afegim, Carola?
2: Hi afegim: Catalunya torna al paper i llapis i a les lectures obligatòries al batxillerat.
1: Ai, tots aquells pares i mares que en el seu moment deien, però escolta'm, com és? Hem tingut abans un debat llarg, un debat llarg, que hem coincidit els tres, eh? Mal moment van tenir els que en el seu dia els van dir a les criatures que no, que lletra de pal i res de lletra lligada.
2: Però de fet això continuarà vigent, perquè això afecta el batxillerat, i això de la lletra de pal i la lletra lligada és a primàries, quan comencen a escriure.
1: On s'has vist això? I després hi ha tot aquest assumpte que es veu que ara s'ha de llegir.
2: Clar.
1: Perquè es veu que abans llegir no era tan imperatiu com ara.
2: Què ha dit la consellera Esther Niubó? Que tornen allò que saben que funciona. Que dius allò de... Si alguna cosa funciona, per què la toques, no? Doncs la van voler tocar, no ha funcionat, i ara què fan? Doncs un pas enrere. No li volen dir pas enrere, perquè políticament queda molt malament, però això clarament és tornar a allò que sabien que funcionava.
1: Per tant, a tots aquells que en el seu moment van dir, però què feu? Doncs sí, tenien raó de dir en veu alta, però què feu?
2: Què feu, exacte.
1: Qui assumeix la responsabilitat de tota una generació que si ha llegit perquè
2: clar,
1: alguns centres escolars han decidit...
2: Jo crec que aquí cal dir-ho això també, que de vegades també els titulars són com molt sucosos.
1: Sí. No és que no llegís ningú.
2: Clar, els centres tenien la llibertat i molts, és a dir, molts d'alguna manera continuaven i continuen aplicant mesures encara, diguem que no fos obligatori. És a dir, els dictats en molts centres es continuen fent i no s'han deixat de fer mai. L'oralitat, la lectura, però diguem que ara el que tornen a fer és posar de manera obligatòria i recomanar altament el fet de recuperar els dictats, de recuperar el fet de fer resums, etc, etc. Per tant, aquests alumnes de batxillerat que sàpiguen que tornaran a tenir lectures obligatòries, molt probablement els tocarà tornar a llegir Lazarillo de Tormes, per exemple, o Tirant-lo Blanc, que fins ara, o durant molts anys va ser obligatori, i durant uns anys ho va deixar de ser, i a veure, tots hem d'entendre-ho, quan tens 17 anys... Diguem que és estrany que et vingui de gust agafar Tirant-lo Blanc i llegir-te'l. T'han d'obligar. I ja està, és així. És així. Després...
1: També, diguem-ne, pots substituir Tirant-lo Blanc per alguna altra cosa, eh?
2: Sí, de fet el que fan és posar una llista,
1: perquè
2: on han de triar.
1: La Carola ens comentava, clar, llegir Mirall trencat de Mercè Rodoreda.
2: Sí.
1: En fi, que és sensacional, però és un nivell de llenguatge que després de passar-se també molts anys llegint com s'ha llegit i escrivint com s'ha... És a dir, si les proves PISA diuen que difícilment s'entén el que es llegeix, que no llegeixin Mirall trencat.
2: Que comencin per una altra cosa.
1: Que comencin per alguna altra cosa.
0: La punyalada.
1: Per exemple.
0: Que es fa de molt més ben
1: llegir. Que fa de molt més ben llegir. I si no, que tornin el Zoo d'en Pitus, que és un gran llibre.
2: Home, grandíssim. Home. Llibre.
1: O La casa sota la sorra.
2: Perquè és primària, no? Que
0: és, clar, que és primària. Estem canviant el cicle educatiu.
1: Sí,
0: ja.
1: Però vés a saber si caldrà agafar el Zoo d'en Pitus. Ai. Bé, que la consellera ha anunciat això.
2: Sí, exacte. I que entenc que es posarà en pràctica ja. Més coses. Ahir us ho deia, això serà en capítol rere capítol. La dona detinguda pel presumpte homicidi de l'arquitecte Josep Joan Pere no va trucar emergències quan la seva parella va morir, quan se la va trobar morta.
1: Això no em diguin que
0: com
1: això...
0: Es
1: no...
0: Com es diu la pel·li? Com es diu la pel·li?
2: La Loba, no?
1: La Loba. Que era la pel·lícula de Bette Davis en què ella feia, diguem-ne, de dolenta, el seu marit patia atacs de cor i hi ha un moment en què parlen de l'herència, ella queda fora de l'herència i el seu marit li diu, ho he decidit així i així serà. I llavors li ve un atac de cor. La pel·lícula és del 46, perquè pensin que no hi ha res nou, eh? I l'home li diu a ella, passa'm l'ampolla de les gotes. I ella es queda sense fer res. I l'home intenta, com pot, pujar les escales de la casa, d'una casa d'aquelles victoriana, per arribar al dormitori. I ella es queda allà, i el plànol de la pel·lícula d'en William Wyler és meravellós, perquè es veu la cara de Bette Davis.
2: Aquella cara,
1: allà,
2: eh?
1: Aquella cara. I de fons es veu un home que intenta pujar unes escales fins que queda estès enmig de les escales.
2: Doncs molt bé, l'havia tret de l'herència perquè... perquè ell li rotava.
1: I quan,
2: molt
1: la,
2: bé.
1: Quan la Carola ha dit això, dic, mira, he pensat... se't mor, se't sí. mor la teva parella i no, no clar, et truques a ningú.
2: La diferència és que aquesta dona, parella d'aquest arquitecte, ve d'una família de molts diners, és a dir, no sé si ella és més multimilionària que ell. Per tant, clar, aquí ara trobar la causa...
0: Potser no era l'herència, també hi
1: ha... Potser era una altra cosa.
2: Clar, per això et dic que no sembla...
0: Sempre i quan hi hagués intencionalitat, aquí estem pressuposant.
1: No, no, no, però vull dir que l'escena m'ha recordat, és a dir, es mor el teu home i no truques al 112.
0: Sí, aquesta, això crida molt l'atenció.
1: Crida molt l'atenció.
2: No, no, i no només això. Durant hores estan trucant amb aquest senyor i ella no agafa el telèfon per revisar o per dir alguna cosa, és a dir,
0: i que sigui amic de l'Andy, encara...
2: és que
0: no es pot...
1: A veure què passa.
2: És la història de no acabar. I vinga, acabo amb un tema que a les dones de certa edat, entre elles la meva, comença a preocupar molt, moltíssim. Avui surt als diaris a molts, surt a La Vanguardia, ho he llegit també al País, tot i que hi ha xarxes fa estona que se'n parla, i entre, diguem que el col·lectiu femení de dones a partir de 40 anys se'n parla molt. Estic parlant de dones perimenopàusiques i menopàusiques, perquè hi ha un desproveïment d'un medicament de teràpia que es fa servir en la teràpia hormonal substitutiva, que és una teràpia, un medicament que s'ofereix a moltes dones en menopausa, sí. I que passa, bàsicament, per hormonar-te a partir de diferents productes. I el que està desproveït és un spray. Què permet això? Que no hagis de prendre les hormones via oral i, per tant, no passin pel fetge, no t'afectin, i que és tot via tòpica. No es troba, si aquest medicament es diu Lenzeto, no el troben, les dones estan fent periples per les farmàcies, trucant a familiars, si tens allà, compra-me'n, perquè això té una afectació molt gran en la qualitat de vida de les dones. És a dir, en aquest període, en aquesta etapa de la vida, de la menopausa, de la que se n'ha parlat molt poc al llarg de la història, diguem que aquesta baixada hormonal que pateixen les dones afecta molt a la qualitat de vida. Deixes de dormir, entres en una tristor profunda...
1: Alteracions de tota mena.
2: Mil qüestions. Quan arriben moltes d'elles a la teràpia hormonal, òbviament sempre a través d'un doctor que te l'ha de prescriure, la qualitat de vida d'aquestes dones es recupera d'una manera exponencial. Per tant, el fet de que ara no tinguin aquest medicament i quedin desprovistes significa, per moltes d'elles, que tornen aquell moment de vida en el que doncs, estan entrant en depressió, que mil històries. Per tant, diguem, és un problema greu de salut pública el fet de que hi hagi el desproveïment d'un medicament que afecta directament a la qualitat de vida de les dones, doncs això, en aquesta edat, que podríem dir que és a partir dels 40, no? Fins més enllà, que són moltes, És que són moltes, tot i que és veritat que la teràpia hormonal substitutiva només és un 4 o 5% que l'aprèn per diferents històries que ara no explicarem. Però hi ha un desproveïment del qual ara, diguem, se n'està parlant molt, les ginecòlogues i ginecòlegs que la prescriuen o estan exposant públicament, perquè, a més, la previsió diuen que fins al gener de l'any vinent no sembla que es pugui proveir d'aquest medicament. Per tant, clar, aquestes dones
1: els estem
2: dient
1: mesos...
2: que estaran uns quants mesos
1: i que aguantin com vulguin.
2: Efectivament.
0: Esports. Ràpidament, ahir el Barça va començar amb bon peu l'Eurolliga de bàsquet, es va imposar la Nodulú Efes per 89-82, Panter i Vizuela, diu La Vanguardia, els clàssics de sempre, sempre estan. Això per una banda, ahir que hi havia partits de seleccions i va debutar Xavi amb els Països Baixos
1: i va acabar empatant,
0: exacte, 1-1 amb l'Alemanya, la nova Alemanya de Jürgen Klopp. I més enllà doncs, de les històries aquestes de Real Madrid Televisió ni periodistes i això, em quedo amb un nom propi. Aquesta setmana es disputen els Mundials de Ciclisme a Montreal, al Canadà, i un jove espanyol, Benjamín Noval, va guanyar la contrarrellotge i ha guanyat també la prova en ruta. És a dir, s'ha penjat les dues medalles d'or.
1: Que diuen que és una promesa, no?
0: Que és una jove, molt jove, promesa del ciclisme espanyol.
1: 10 i 26 minuts. Carola, gràcies. Joan, gràcies.
0: Gràcies, Vicenç. A tu.

0: On vas amb aquesta carpeta?
1: A classe de francès. M'he matriculat a l'escola oficial d'idiomes.
2: Les escoles oficials d'idiomes et permeten aprendre una llengua estrangera a través d'un ensenyament públic, oficial i de qualitat. Si tens més de 14 anys i vols conèixer altres cultures i obrir-te a noves oportunitats professionals, apunta't a un dels centres distribuïts pel territori i podràs escollir entre 15 idiomes diferents. Trobaràs tota la informació i les dates d'inscripció a triaeducativa.gencat.cat.
0: Saps què? Crec que jo també m'hi apuntaré.
2: 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
3: Bon dia, digui.
4: Miri, m'agradaria deixar la naftalina.
3: I des de quan em pren?
4: Des dels 15 anys.
3: I quant em pren al dia?
4: Bastant, un paquet.
5: El fum del tabac conté més de 4.000 components tòxics, fatals per tu i pels altres. Truca al 902-111-444 i t'ajudem. El fum és fatal. Generalitat de Catalunya, per la salut, som-hi.
6: Ràdio Maricel. 107.8 FM.

Quiero decirte, Abraham Mateo i Anna Mena. En uns moments continua la nostra roda de portaveus, com els dèiem, la penúltima d'aquesta legislatura, amb Nacho Rubí de Fets per Sitges.

0: Aquests Presitges, que va ser un dels grups, dels quatre grups, que va sol·licitar la celebració del ple extraordinari. Recordaran vostès la setmana passada aquest ple que es va celebrar a les 9 del matí i aquest ple que posava sobre la taula la governabilitat de Sitges i tot un seguit d'acords vinculats, sobretot, amb la planificació que pugui tenir el govern de projectes abans no finalitzi l'actual legislatura i també la gestió del dia a dia del govern des de els mitjans municipals en el sentit de tot el que és la comunicació de la institució a l'exterior fins a la, almenys aquesta era la petició, a la necessitat de poder mantenir reunions quinzenals amb els portaveus dels grups polítics de l'oposició també. Nacho Rubí, bon dia i bona hora.
1: Molt bon dia, Vicenç.
0: Us veieu a venir que el ple acabaria
1: inocu.
0: Com va acabar?
1: Sí, sí, sí, evidentment. Jo penso que la il·lustríssima va tenir una oportunitat, no?, d'entrar a debatir o de buscar un format on s'hi trobessin a gust defensant la seva obra de govern, i al final van fer-ho arribar d'una manera que fos un ple on no es va dir allò que ja havíem dit durant tot el darrer temps als altres plens, i al final va quedar sanificat, pues, aquest bloqueig de govern o aquesta minoria amb una ampla majoria de l'arc plenari que no aprova la gestió d'aquest govern.
0: Quan el veu plantejar, suposo que éreu bastant conscients que el debat aniria d'aquesta manera? I
1: no,
0: que,
1: no. Jo pensava que seria un debat més cos a cos. És a dir, quan et proposen un ple perquè expliquis quin serà el teu projecte o el darrer tram de legislatura, home, si amb tots aquests assessors que té la nostra il·lustríssima que pagamenta els diners de tots els sitgetans, que no li preparessin una bona argumentació per debatre, per defensar i per escenificar tota aquesta feina que només es mouen per les xarxes socials però que és molt irreal, doncs aleshores et quedes com dient, has perdut. Jo que penso que ella va perdre una bona oportunitat.
0: D'Aurora Carbonell veu dir em va fer fora i algun dia ho explicaré.
1: Sí, sí, sí, quan tots són els tempos que...
0: Nosaltres recordàvem aquella conversa, sí, en el seu moment, quan anàvem estirant un fil.
1: Sí, me'n recordo.
0: I Nacho Rubí, diguem-ne, vaja, en fi, que jo em sentia, que, com us ho diré això, com un cirurgià amb fòrceps per treure una criatura.
1: Sí.
0: I la criatura no acabava de voler sortir. I acabem tenint aquella sensació que, o almenys en aquesta expressió pública en el ple, en Nacho Rubí no ha acabat d'explicar allò que va passar, perquè si no ho haguéssiu dit.
1: Correcte.
0: En veu alta.
1: Sí, no, i és
0: algun
1: així.
0: Dia ho explicarem.
1: És així, o sigui, has d'estar, penso que jo, has de trobar el moment emocional que tu creguis convenient de poder-ho explicar. Jo quan parlo de que el valor de la paraula de la il·lustríssima alcaldessa i de la seva paraula i de la seva signatura no té cap valor, és perquè ho puc demostrar. Si no, no ho diria. I tot et donarà el temps quan anímicament sigui el moment o creguem convenient. Nosaltres tinc el deure, no?, amb tot el que va passar, doncs de fer-ho públic.
0: I no penseu que aleshores potser ja no interessarà?
1: Però,
0: perquè haurà passat massa temps des dels fets?
1: Sí, però jo necessito l'agenda marcar-la. Necessito marcar-la jo. Primer per tenir una estabilitat emocional, perquè són temes molt durs. Van ser traïcions molt, molt, molt sonants. Tot això, com sempre ho dic, que ho puc demostrar i quan toqui, jo penso que algun dia, i si no, tindré que tenir l'oportunitat de buscar algun canal de comunicació, un mitjà on em pugui explicar, no?, i dir-ho les coses com són. Jo penso que tot serà en el seu moment quan toqui, com moltes coses que me les tinc guardades, perquè crec que visceralment, tot i que la gent tingui aquesta sensació de que som molt visceral, jo moltes coses són molt més prudent del que la gent es pot imaginar. I aleshores jo tinc molta, molta informació. A part, Vicenç, sempre preservo les meves fonts d'informació i això fa que durant tota aquesta legislatura d'aquests 12 anys a mi m'arriba constantment moltíssima informació, molta intoxicada, molta, no? I al final vas contrastant i tu et vas fent els teus arguments i aleshores amb totes les prudències fas el que creus convenient. Aleshores has de trobar el moment, has de trobar el moment punt clau i després sobretot amb el tema que dic, algun dia ho explicaré,
0: sí,
1: és quan anímicament jo pensi que sigui el moment Ho diré.
0: Ho dic perquè a vegades que us escolti pot pensar bé, Nacho Rubí sempre diu algun dia ho explicaré, algun dia
1: sí,
0: ho explicaré.
1: Bueno, i jo confio molt en la gent que em coneix, que sap que sóc un home de paraula i que al final tot el que jo he pogut deixar caure i amb els plens, com l'altre dia també amb el senyor Rodés, també, que un tema de l'hospital, que també el vaig assenyalar quan toqui, quan jo cregui convenient.
0: També ho veu dir, no?
1: Ho
0: vam moment,
1: dir,
0: sí.
1: Perquè tot això són coses que jo les tinc argumentades, o sigui, no fixi-s'hi vostè que cada vegada que jo he fet un atac molt directe...
0: Us esteu referint a un assumpte de quan Albert Oliver Rodés era l'administrador de l'hospital.
1: Sí, de l'Hospital de Sant Joan. Aleshores, fixi-s'hi vostè que quan jo deixo anar aquestes pautes, no hi ha una reacció contundent, ni d'un ni de l'altre. Això vol dir que saben que la informació que disposo de lo que tingui, que potser hi ha moments o foros que potser no són els més adients, sobretot per preservar les persones.
0: Doncs deixeu-me que vagi cap a dues qüestions també fonamentals. És a dir, aquest posicionament en el seu moment no us feia difícil poder, ja no diré col·laborar amb el govern o facilitar votació en el govern, quan en el cas famós dels contenidors
1: sí,
0: avantposàveu la possibilitat de poder
1: sí, perquè...
0: a aquest fet concret o
1: correcte,
0: aquests fets concrets
1: era,
0: que...
1: perquè una cosa és la seva acció, diguéssim, personal o gestió de, digue-li, en aquest cas de l'Ajuntament o d'una fundació público-privada com l'Hospital de Sant Joan, per exemple, i una altra cosa és el compromís que vam adquirir nosaltres polític amb el tema dels contenidors. Vull dir, jo tinc que saber separar de lo que és l'acció política de l'acció personal o de posicionaments personals. Aleshores, jo tinc que destriar molt, i a mi sempre ho vaig dir, en recordeu, i jo sé que sempre has fet seguiment, no? Que nosaltres ens vam presentar amb uns compromisos fa 4 anys i nosaltres, els compromisos per nosaltres els hem de portar fins a final de terme, perquè si no, amb quina cara ens presentarem a les properes eleccions quan no hem pogut assegurar el que nosaltres vam demanar o vam prometre durant la campanya. D'aquí ve que nosaltres hem pogut separar. O sigui, el fet de que haguéssim posat les bateries de contenidors, que era una de les demandes per entrar a les ordenances fiscals,
0: sí,
1: que ja vaig dir que hi ha hagut un decalatge de falta d'ingressos de gairebé 3 o 3 milions i mig d'euros que hem deixat d'ingressar, i que després la poca alçada política que va tenir la il·lustríssima dient-me, ara si demà anem i te'ls posem, això és xantatge emocional, polític i d'una baixesa, vamos, que no, Sitges no es mereix.
0: Quin recorregut ha tingut allò, per cert?
1: Cap ni un.
0: Després d'aquell debat,
1: ja
0: diguem-ne, després de tant parlar,
1: no va tenir més. Ells van fer l'arenga aquesta del final de dir, ara el posarem entre l'espasa i la paret, i a mi, contra més pressions em posen, doncs, jo penso que és pitjor.
0: No es va arribar a donar, per tant, aquella, si no recordo malament, em sembla que l'alcaldessa us va dir, bé, doncs un dia veniu amb nosaltres
1: no,
0: i amb
1: no,
0: els tècnics...
1: No, però és que no me'ls crec, ni a la, ja torno a repetir-te, no em crec ni a la seva paraula ni a la seva assignatura, o sigui, no me'ls crec, tenen credibilitat zero. D'aquí ve que a mi, si m'haguessin dit en un moment donat, escolta, un dia abans del ple vine, Ignasi, que els veuràs, jo vaig, me'ls miro... els hi hagués dit, doncs mira, anem a mirar on heu fet la modificació també del servei, perquè això té que anar paral·lelament amb el servei de recollida i dels contenidors, no només a Garraf, sinó parlem de Quim Mar i altres propostes que els hi vam fer, però no han tingut voluntat, i aleshores ells es pensaven que jo cediria a la pressió, i a mi es van quedar doncs, amb un pam de nas.
0: Segurament va cridar l'atenció més d'un que Nacho Rubio utilitzés aquest concepte de psicòpata, narcisista i manipulador.
1: Correcte. Políticament ho crec, m'ho refermo i penso que és l'actitud que jo he pogut copsar amb la il·lustríssima, amb l'alcaldessa, l'Aurora Carbonell. És una persona que té... Jo parlo sempre des de la vessant política, jo no vull entrar en altres temes. Crec que és el seu diagnòstic, és el seu dia a dia i és la seva manera que jo puc argumentar-ho dels com ha portat aquest ajuntament, el tracte que ha portat amb els termes. Penso que és una persona que políticament és una psicòpata i narcisista, perquè té un egocentrisme tremendo, vull dir, i ja et dic, amb aquests adjectius polítics és el que penso d'ella.
0: No, no us va semblar un concepte?
1: El concepte passa quan ets capaç de dir el que penses, no el que la gent vol sentir, I aquí és com, pues, pues com ha passat el tema del senyor Martínez, no? Vull dir que a vegades...
0: Ara hi anirem.
1: Anirem,
0: però,
1: no?
0: Però l'enteneu com què? Com una definició, no com un insult?
1: No,
0: com un qualificatiu?
1: No, en cap cas he volgut ofendre.
0: Tot i que és difícil, perquè quan a un li diu psicòpata, diguem-ne
1: sí,
0: que...
1: Sí, perquè
0: que
1: té unes actituds,
0: taula,
1: és una persona controladora i és una persona que, bueno, vol tenir-ho tot controlat. De fet, jo no us puc anunciar més, però aviat a nosaltres... farem una acció a nivell polític sobre aquest tema, que penso que l'alcaldessa té un problema, i farem una acció...
0: Sobre el tema que entendríem manipulacions.
1: Sí, sí, manipulació, correcte, sí, a part ja del seu egocentrisme, que segurament en tenim tots una miqueta, no? Però ella ho escenifica de tal manera que... I després de les seves actituds que ha tingut vers a molts temes de Sitges, que sense entrar a lo personal, jo parlo de lo polític, penso que aquesta dona no està habilitada per estar al capdavant d'un consistori tan complicat com és el de Sitges.
0: David Martínez ha merescut les paraules de Fets per Sitges, les del Partit Popular, les d'altres partits, en relació al seu dia a dia, a la gestió de les seves àrees, i així, d'alguna manera, ras i curt, justifica el seu sou amb la seva feina.
1: Clar, això és una cosa que...
0: I deu ser especialment dur, i sí que bueno, aquí va, diguem-ne, que va mereixer la vostra intervenció una resposta en el ple municipal, com la veu fer.
1: Clar, és que aquí... Si ens anem, traiem lo personal, és una persona pues, que... Jo parlo a nivell polític, no? De la figura del David, del senyor Martínez, d'en David, a nivell polític. A nivell polític és nefast. És a dir, ja no és que ho digui el Nacho Rubí o ho diu Fets per Sitges, o la gent pot pensar que és un tour de força polític per desgastar-ho perquè són partits municipalistes en el moment que veus en un debat que la senyora del Partit Popular li demana una cosa tan simple com qui està, quants efectius té i no li pot ni respondre. Quan nosaltres som conscients, part de l'oposició, que ens ho diuen públicament, que en els seus departaments no se'l veu, quan sabem que no va a les reunions o està 5 minuts i s'aixeca i se'n va.
0: Us pregunto el mateix que la regidora Eva García.
1: Sí, sí.
0: Teniu constància que el regidor David Martínez hi ha departaments que no
1: sí,
0: el veu?
1: Sí, sí, bueno, clar, és que nosaltres aquí ens arriba perquè ens arriba, el que passa que, bueno, ara parlava de la manipulació de l'Aurora,
0: sí,
1: no?
0: Sí.
1: D'anar a buscar ara aquests funcionaris que preocupats ens comenten la desídia d'aquest regidor que ni apareix. D'aquí ve la intervenció de la García, de la senyora García, de la Mònica Gallardo i de, sobretot d'en Josep Maria Tubau. Vull dir, així una miqueta faig valer que no és un tema de tu a tu, el Nacho o David, vale? Que la gent es pensa que, clar, és un nano que li agrada caure molt amb el victimisme.
0: Però
1: no?
0: És a dir, teniu constància de persones
1: clar,
0: que us han dit,
1: home,
0: manifestament,
1: sí,
0: no? Més que res perquè quedi clar de cara a qui ens escolti.
1: Si no, no ho diem. A part, s'ha fet, o sigui, els foros eren, hi havia molta més gent. És a dir, clar, no és que diguis m'ho han dit, no? És que s'ha obert públicament que aquesta persona no està a l'alçada i no correspon per lo que el sou públic el tenim. Aleshores, d'aquí, evidentment, jo vaig fer un extracte de la seva agenda. Un em pot dir que, i evidentment que pot ser regidor 24 hores al dia, 365 dies a l'any, però al cap i a la fi el moviment se demostra andando, no? I realment i es veu que les regidories que porta, sobretot inclús quan els hi fan preguntes directament al ple, quan un regidor no sap el que té a les mans, d'aquí ve la nostra intervenció, que no només ha sigut Fets per Sitges, o sigui, ara ve una moció, no?, de reprovació, no?, d'aquest regidor per un altre grup polític. És a dir, no és que digui és una cosa personal David Nacho, sinó és que ja quan ho comença a dir tanta gent és perquè i ho escenifica i ho explicit o ho posa en un ple, això vol dir que això va molt més enllà. És un tema ja, penso que ja a nivell de poble, a nivell municipal.
0: I en el darrer ple municipal, en aquest extraordinari, veu fer referència també a, hem d'entendre d'aquesta manera, a alguns funcionaris i a, diguem-ne, a la feina o no feina, o feina intencionada, si
1: correcte,
0: ho puc dir d'aquesta manera, d'alguns funcionaris?
1: Sí, sí, sí, sí. O sigui, jo he fet M'encanta que facis aquesta pregunta perquè també va conseqüència de lo que, de l'acció que aviat farem tu, també nosaltres, no?
0: Ho dic perquè la frase va ser molt contundent.
1: Sí, dels quatre punts que nosaltres vam defensar per escenificar com és aquest govern, una era el problema de la convivència de la plaça Pere Rosales, l'altra va ser el tema del funcionariat, l'altre tema va ser de les pistes del Carrefour,
0: sí.
1: Vull dir, vam escenificar quatre punts, no? I una era d'aquest, no? Nosaltres entenem que els funcionaris de l'Ajuntament han de tenir les seves directrius, diguéssim, ser professionals, ser objectius, dins de la legalitat, i no han entès que nosaltres, que som representants també públics, que tenim uns drets adquirits com a regidor d'informació pública i de converses, i que nosaltres no tenim que demanar permís amb els polítics, entre cometes, perquè la llei ho diu, que mentre tu no entris en un lloc de feina i interfereixis directament amb la seva tasca, per això parla de la manipulació i la psicòpata que té mental polític aquesta alcaldessa, és que hi ha funcionaris, pues, que no tenen la llibertat de poder-se expressar, de contestar-nos o de dir-nos allò sense que el polític de torn prengui no represàlies o que li tiri encara que per què contestes amb un membre de l'oposició quan és un dret nosaltres reconegut, que nosaltres si fem una consulta o fem qualsevol cosa, sempre i quan, no, ja li dic, no li vagi en contra de la tasca professional de l'administració, i això és un tema que gran part de l'Ajuntament ens estem trobant.
0: Us ho preguntava perquè, és a dir, no estem parlant de funcionaris que per iniciativa pròpia
1: facin
0: alguna cosa amb intencionalitat, esteu parlant de funcionaris als quals se'ls ha prohibit o no se'ls permet o se'ls censura,
1: o es troba molt incòmodos per poder parlar amb un representant públic com som nosaltres.
0: És a dir, a funcionaris que se senten incomodats si responen a preguntes de l'oposició.
1: O que sembla mentida que no puguem nosaltres fer allò i tenir la informació, i d'aquí ve, inclús, ja em remeto, per posar un exemple, és quan i no hi era jo, però seguint, que ja sé que ho segueixo molt amb el tema de les entrevistes, quan la Eva García va dir, no?, que se li va demanar a l'inspector, sí, que nosaltres pensi que tenim un codi ètic nosaltres de privacitat de tota la informació que ens donen, no? Té el mateix dret, entre cometes, un portaveu d'un grup municipal a tenir la mateixa informació, bueno, el mateix o gairebé el mateix dret, uh-huh, que qualsevol altre membre. Per què? Perquè nosaltres ja tenim un codi o nosaltres no podem fer pública coses. I aleshores es va sanificar una miqueta, no? És que no ens, a la gent de l'oposició no t'expliquen res, no? I això, pues, jo m'imagino que això ve amb unes directrius, no? Que nosaltres això ho denunciem, i és el que volíem denunciar. I després el funcionari, hi ha molts funcionaris jugant a fer política, és a dir, i jo parlo ja et parlo com a funcionari, sí, també ens hem trobat, pues, funcionaris, pues, bueno, pues, que tenen més afinitat política amb l'altre, un tindria que ser el funcionari més objectiu i treballar simplement pel bé del poble, i aquestes coses és el que nosaltres hem denunciat constantment perquè ho patim, perquè ho vivim i perquè ho veiem.
0: Què va passar arran de la nit dels aldarulls de Festa Major, i fins a quin punt la gestió d'aquest assumpte també ha format part, diguem-ne, o ha ficat un argument més en el sac perquè l'oposició acabi demanant aquest ple extraordinari en el seu moment i aquest debat hagi encara estat més intens?
1: No, el debat ha estat que no va haver-hi debat.
0: Enteneu-me.
1: No va haver-hi debat. La història està que a vegades, i penso des de l'oposició...
0: Ho dic per
1: no,
0: si va ser clau aquell moment o no per la sol·licitud d'un ple extraordinari.
1: Sí. Ja anava, però també jo penso que va ser clau no escoltar l'entrevista que li veu fer amb el cap dels Mossos d'Esquadra, que per mi va ser cabdal, que ho veu fer des de Ràdio Maricel. Per mi va ser un punt d'inflexió de veure una altra realitat que...
0: Us va convèncer aquella entrevista?
1: A mi sí.
0: D'acord.
1: A mi personalment sí.
0: Perquè de la mateixa manera que José Antonio Gilabert...
1: A mi em va convèncer.
0: Us va convèncer.
1: I penso que... I la vaig enviar a molta gent perquè...
0: Un punt d'inflexió per què?
1: Pues perquè a vegades no és tot el que ens imaginem, perquè la gent va fer el que va poder i les conseqüències, clar, ara és molt fàcil adivinar el número de la loteria un cop passat el dia del sorteig, no? I ara és molt fàcil parlar, però jo vaig escoltar el cap dels Mossos i jo el seu dispositiu, la seva argumentació i com van actuar, tot i que al començament no la vaig entendre, a mi em va convèncer. em va convèncer, i d'aquí fixeu-vos que nosaltres, com a Fets per Sitges, només vam fer un petit entrada a les xarxes dient volem una festa segura i tranquil·la, i no hem fet nosaltres, no ens hem ficat més, perquè entenem que hem de deixar treballar-lo, treballar, i a vegades la política no val tot, perquè d'on no vulgui el dia passat demà ens pot passar a nosaltres, els que estem a l'oposició, i segurament haguessin actuat de la mateixa manera. Una altra cosa és com ho ha portat el senyor Martínez. Vull dir, el senyor Martínez no ha estat a l'alçada d'un regidor de governació, no va estar a la reunió prèvia del dispositiu de Santa Tecla, i això són fets que al final la gent dius, hòstia, ets el responsable, diguéssim, evidentment sota la tutela de l'alcaldessa, és el màxim responsable de governació, has de ser-hi, vull dir, la gent t'ho paga, d'aquí ve que al final aquest senyor continua fent de la seva, o sigui, la reunió més important prèvia a Santa Tecla, veient el que s'havia generat, que va ser trist veure tot aquesta, tot el que va passar, que no hi vagi ni a les reunions, vull dir, això pues, bueno, va una mica amb la línia que portem amb aquest senyor, que no està, per lo que sigui no està.
0: Després de tots aquests dies, us vindria al cap què s'hagués pogut fer o quines mesures caldria prendre davant d'un cas així?
1: Jo, per exemple, veig coses que jo me'n recordo, que amb el tema dels contenidors de vidre, això es podia haver fet una cosa més preventiva, sí. Dos, entenc, és que si escoltes l'entrevista entens moltes coses dels dispositius, si van fallar o no van fallar, però aquell moment van venir gent, doncs, com passa a tot arreu, quan van al camp del futbol o busquen qualsevol manifestació, l'altre dia, l'11 de setembre. És vergonyós que l'11 de setembre a Barcelona sortissin unes imatges de quatre brètols liant-la, quan realment potser van haver-hi, no sé, 30.000, 100.000 persones que van gaudir del dia, clar. Aleshores, que es podia haver fet alguna cosa? Sí, però que en aquest moment el que hem de fer és tancar files, posar-nos al costat, sobretot per mi, de la justícia, que la Mossos faci la seva tasca d'identificació, que faci la seva feina i que aquesta gent pagui, que pagui. I que ens sap greu que fossin sitjatans, evidentment tots ho sabíem.
0: Sí?
1: Vull dir, clar, home, se sabien, a mi, clar, diuen, se los conocemos, no a tots, però se conocen, clar, encara m'avergonyeix més com a sitjatà. Però que potser també va ser el moment de que van veure l'ampolla, van passar, jo me sumo a la festa, i segurament la meitat dels... I no els defensaré, però la meitat dels nanos que estaven allà, doncs mira, no van trobar tan important de llançar una ampolla, es van sumar a la festa, i aquí doncs, ens va perjudicar molt la festa. I una matinal d'una festa major com a Sitges que es tingui que retrasar, per això és... Colpeix molt.
0: Sou dels que penseu que hi hauria d'haver tota la policia al carrer en ocasions com aquestes?
1: A mi la policia no em molesta. De fet, a mi la policia no molesta. A vegades sí que és veritat que es pot tenir la percepció que es veuen actituds, digue-li la paraula, xulesques, no? Que això, que ho parlem molt, i sobretot parlo de tots els cossos, no? Sobretot policia local, no? Que a vegades tenen un posat que no són massa empàtics amb la població, no? I això és un tema, però ja va amb les persones, no? I això és un tema, seria més de concepte policial. Vull dir, jo crec que a Sitges la policia local fa la seva tasca el millor que pot, però ens falta una miqueta, no de tots, no vull generalitzar, però falta molta empatia per part de la policia local, i a vegades la imposició de veure dos policies locals, o quatre o sis, creant una, potser un recel, que hi ha gent que s'ho pren com una imposició, però a mi la policia, tot el contrari, a mi no em molesten, a mi m'agradaria més que hi hagués policia amb el tema dels Tom Manta. A mi em molesta molt que hi hagi molta policia, per exemple, l'altre dia aquí a la ballada final, que vaig veure 6 o 8, o no sé quants vaig veure, i que ara que venen cap aquí doncs el estigui ple de Tom Mantas. Vull dir, tenim, quan veig que hi ha policia molt en llocs que potser han de fer falta, però realment el dia a dia de Sitges, i per el tema de Tom Manta, campana sus anchas.
0: Us va arribar el vídeo aquell de l'actuació policial, de la retenció d'aquell noi?
1: Sí, sí. Bueno, i aquí, bueno, jo no... Jo entenc, puc entendre el moment de cop de sang calenta que pot tenir la policia, no ho justifico, però com jo també a vegades he sigut molt visceral, i sé que al moment pots dir alguna cosa que no tocava o no podies dir, no? D'aquí a assenyalar-lo, doncs jo penso que hi ha un pas, no? Vull dir, ell no entenc si ha sigut ell, que jo no soc ningú per jutjar-ho, entenc que no va ser, doncs, no va dir unes paraules massa amables, però també puc entendre que amb l'excitació, la impotència que es va veure a la Guàrdia Urbana de veure niñatos d'aquests que s'estan enfotent, que t'estan tirant en l'aire la festa major, la matinal, m'imagino la pressió que podia tenir la policia local de dir, parem la festa, o sigui, imagina't, jo no ho sé, jo no he parlat amb ells, no? Però imagina la policia local dient que la matinal no surt i aquests imbècils, perquè no tenen una altra vegada, liant-la. Home, hi ha un moment que jo, si hagués estat allà, jo, Vicenç, l'enganxo i li foto un raig d'hòsties que el deixo allà planxat jo, com a regidor, i després ja en parlarem. Però que no els hem d'assenyalar. No els hem d'assenyalar, vull dir que tot el procediment potser no està justificat que perdés els nervis aquests, o digués alguna cosa, però que en moment aquest d'una persecució que veus que la impotència, potser no justifico, però ho puc arribar a entendre, que, i no està ben fet.
0: Entrem a la tardor, no hi haurà pel que sembla massa debat sobre ordenances fiscals? No sé si no. Això us ho...
1: A mi ja no em sorprèn, vull dir, és que clar, que no hi hagi ordenances fiscals, que no es les treballin, que no siguin ni capaços de presentar una proposta, va amb la línia d'aquest ajuntament, és a dir, ara faré una reflexió, com volen pujar les ordenances fiscals amb la mesura de les escombraries quan encara no està licitat el contracte? És a dir, farem valdre, o sigui, posarem una taxa ni que sigui exclusiva de les, com diu la llei, de les taxes municipals de recollida de residus i tractament, quan el servei continua deficient, deficitari i que dona pena, i farem pagar tres vegades més, parlem de 66 a 151 o 155, i farem pagar a la ciutadania de Sitges dues vegades i mitja més per un servei que continua, que dona pena? És a dir, que jo penso que hi ha un moment que estan fora de la realitat, les ordenances ara. És a dir, volem fer valdre una moció que presenta ara Comuns, volem fer valdre una moció perquè pugin les taxes quan els serveis continuen de fa igual que fa dos anys, per molta imatge que vulguin dir. Mira, poseu un exemple. L'altre dia, xarxes socials, plaça Pere Rosales, veig que estan netejant amb la càrxel al terra. Dic, hòstia, que bé, calla, perquè hi ha el problema que tenim allà. Passo amb la moto, paro davant de Cap Maurici, pum, aparco allà la moto, miro el metro quadrat que havien netejat i te'n vas cap a Vingues Floreal o Mans Maristes i ja no havien netejat més, no? Clar, tu quan veus aquesta entrada d'Instagram o dels xarxes socials que gestionen aquests carrers de confiança que ens costen un congo, 300.000 euros a l'any, per mentir i enganyar i només netejar 2 metres quadrats per dir que està netejant el terra, després expliqui a la gent que els hi pujarem la taxa a 155 euros, és que ens cremaran l'Ajuntament.
0: Dues coses a partir d'aquí, perquè és clar, legalment la taxa s'ha de pujar perquè has de pagar un servei, encara que el servei sigui el que sigui.
1: Però legalment s'ha de presentar, però per això, quan la il·lustríssima ja ho fa públic que no hi haurà presentació de les ordenances fiscals, i inclús el senyor Tubau, Josep Maria, ho diu al ple, que té coneixement, perquè és el que es van reunir, aleshores, és que aquest govern està il·legitimat, és que aquest govern que s'aguantarà, com va dir el David, no? Nosaltres estaran fins al final, però al final és una desídia total que no són conscients. Jo comparo molt la senyora Carbonell amb en Sánchez, amb el president de l'estat espanyol. Vull dir, no estan veient la realitat que els envolta. No l'estan veient. En Sánchez sí que té la possibilitat de convocar eleccions i aquesta dona aguantarà, perquè si no, pobrets, on aniran? Si veus la foto del pícnic i de la roda de premsa, aquella imatge, els veus, tu t'ho mires i una persona que entengui una miqueta d'imatge corporal dius... Aquests són els que estan governant Sitges, no?
0: Ara hi anirem al pícnic, però abans... Què passa a la plaça Pérez Rosales?
1: Pérez Rosales hi ha un problema...
0: Que ha estat, diguem-ne, motiu de diferents publicacions de fets per Sitges.
1: Sí, a plaça Pérez Rosales tenim una problemàtica que ja és un espai, bueno, que hi ha uns bancs, evidentment com els molts llocs de Sitges, on, per sort o per desgràcia, hi ha un petit supermercat on dispensa begudes. ¿Vale? Aleshores, tot i que el del supermercat posa de la seva part, allà s'ha convertit en un lloc sobretot de beguda a l'aire lliure i sobretot de convivència amb els veïns. Nosaltres ho hem denunciat per activa i per passiva.
0: És a dir, s'ha convertit en un punt de reunió.
1: Un punt de reunió. Amb el més inri, que jo és el que sempre he pensat, és que al final la comissaria de la policia la tenen molt a prop. És a dir, simplement que el mateix, amb una voluntat política que en David o la senyora Guiu, que li hem fet alguna proposta de millora d'aquella plaça, no tenen la cap intencionalitat de descansar amb els veïns. Només que passés la Guàrdia Urbana, la policia local, cada vegada que passa per allà, parés, incomodés aquestes persones que no deixen viure.
0: O
1: no
0: sigui, entenem que hi ha hagut problemes de convivència amb els veïns.
1: Hi ha hagut denúncies, hi ha hagut agressions xenòfugues, que això no s'expliquen, hi ha hagut veïns i veïnes que han posat el seu pis a la venda, no poden. És trist, quan jo parlava, i l'altre dia al ple ho vaig dir, que ja ens queixem molt que veïns de Sitges no es poden quedar a viure, però què estem fent per garantir? Perquè el dret al descans és un dret reconegut. I la gent de la plaça Pedrosa és com altres punts de Sitges. I nosaltres necessitem aquí més empatia per part de la policia i que els governants corresponsables, que en aquest cas és el senyor David Martínez, facin la seva feina. Els hem fet diverses propostes. Els hem dit que posin perquè la gent no pugui seure. Com s'ha cronificat ja, ho han donat ja per fet, i aleshores, clar, com altres punts de Sitges, és a dir, hem d'actuar, hem de ser valents, hem de dir-li que els incívics no poden guanyar sobre el descans dels veïns, perquè vostè a les 10 de la nit no pot estar fotent jaleo, vostè no pot estar beguent alcohol a la via pública, vostè no pot estar fent tota la merda que estan fent, perquè els veïns tenen dret a descansar. I vostè, en la corresponsabilitat com un ajuntament, és que el dret descansa, sobretot el dret dels veïns, la neteja. I és una plaça, és un punt conflictiu. La gent està amargada. Estan amargats. Jo ho he dit per activa i per passiva. Em consta que ha anat a vegades el regidor. Va a la regidora, els diuen, hòstia, posem així. Els veïns diuen, anem a posar tots a la nostra part. I és un tema, jo penso que una miqueta de voluntat de dir, escolta, anem a solucionar aquest problema. Anem a passar cada quart d'hora. Anem a amargar-los la vida amb els incívics. Fem valdre les ordenances municipals respecte al tema de la beguda d'alcohol, i ja no et parlo d'altres substàncies, vale? Hòstia, que tenen dret a descansar, i això escenifica una miqueta la desídia del senyor David Martín i del senyor Laura Carbonell, perquè per lo que sigui envien un tio amb una carxa a netejar 2 metres quadrats i es pensen que ja han fet la neteja. Ja és un tema de convivència, com em consta que hi ha hagut altres punts de Sitges. La cronificació del tema de la plaça Espanya, bueno, ara digue-li que en vota, també, el que van arribar a patir aquells veïns durant anys. És a dir, això sanifica una miqueta aquest govern que tenim, bueno, si se li pot dir govern.
0: Anem al pícnic al Kansas i al Club de Mar, o pícnic fonamentalment, perquè és el darrer protagonista bueno, d'aquesta història, que va començar amb el Club de Mar, va seguir pel Kansas i ara el pícnic.
1: És la trilogia, quan aquest regidor fa uns anys, amb un debat del PPAC, va dir... Hi ha un informe de costes on tot això va fora. Me'n recordo, vosaltres, amb el resum del ple ho veu comentar.
0: Sí, perquè ens va cridar molt l'atenció.
1: Molt l'atenció.
0: La directora del Mar, era?
1: Sí, la directora general. Era una dona.
0: Era una dona, sí. Però...
1: Galdeano.
0: És a dir, el títol, sí. la condició, o no, director del Mar, una cosa d'aquestes.
1: Sí.
0: Bé,
1: sí.
0: Amb un informe en què deia...
1: Jurídic, basant-se jurídicament, que tot allò aniria
0: bàsicament
1: fora.
0: Bàsicament que tot allò aniria...
1: Aniria fora perquè hi havia una sentència ferma. Aleshores, clar, jo quan ho vaig dir, doncs, bueno, si tu em preguntes, bueno, tot aquest procediment ahir queda escenificat, no? La realitat, vull dir, ara això se sosté, per el que jo puc entendre, perquè està declarat Becil con L, no? D'interès local, no? Aquí tenim dues opcions. O sigui, hem perdut, o sigui, Sitges ha perdut, vale? L'Aurora no, l'alcaldessa no ha sabut defensar-ho, ni ella ni els anteriors. Allò han estat en una situació irregular o il·legal, que tots ho sabien, les tres parts. Jo quan vaig tenir la corresponsabilitat de poder parlar amb el senyor Diego Fernández, del Miteco, ella em va dir, Ignacio, que me treguen una proposta. Jo sempre ho he defensat. Perquè allà encara es podia haver salvat 300 metres de cada, el que és pínic, 300 metres, 300 metres Club de Mar, i aleshores licitar-ho. Perquè el Ministeri no entén que això sigui d'una promoció privada. Allò se tenia que fer una concessió, una cosa pública, no? I obrir-ho al poble. No hem estat capaços. Vull dir, al final, l'alcaldessa, amb aquests vídeos que se li veu molt, que s'ha fet viral per les xarxes, que se li veu molt perjudicada, podríem dir, como cuando a veces dicen que los niños y los borrachos dicen, no dicen mentiras, ella ja va sanificar el que pensa realment darrere a fons de tot això. Va dir, estos pijos de mierda, no? Vull dir que al final el subconscient la va trair, perquè ja et dic, sota el meu punt de vista la vaig veure amb aquell vídeo molt perjudicada i al final va acabar dient el que ella pensa, no? I la sanificació d'ahir, de la roda de premsa que la vaig escoltar, i aquest dematí he tornat a escoltar Rodeo Maricel, a sanificar que ni s'ho creuen, vull dir, estan contents. És a dir, ells busquen un culpable. En aquest cas, foten el culpable al Ministeri. No, vostès, nosaltres ja s'ha perdut la guerra amb el Ministeri. No ens ha pogut fer-ho millor. Per un motiu o per l'altre. Perquè ens hem cregut més gestos que el Ministeri, ens hem cregut que li podíem prendre el pèl al Ministeri i al final hi ha una sentència ferma. I amb una sentència ferma, només per lo que jo entenc, ojo, s'aguanta pel becil. Ja t'ho diuen. O me levantes el tema del becil per un pleno municipal o iremos a la ruïna. Jo ara et diré una cosa i no estic en contra, sobretot, que quedi molt clar, que no es pugui transversar les meves paraules. Jo sempre he parlat molt clar amb la gent que he pogut parlar amb el Club de Mar. Pic no he parlat mai en Kansas menys, que jo pensava que tot això es tenia que regularitzar perquè han estat il·legals molts anys. Però jo penso que ara diré una cosa que potser serà molt impopular, però nosaltres hem perdut. Sí, hem de reconèixer que hem perdut. ¿Vale? I posant-nos en aquesta tessitura hem de decidir què fem. Deixem morir allò fins que arribi la ruïna amb totes les problemàtiques que ens vindran de salubritat, de seguretat, o siguem pragmàtics, aixequem el becil, ¿vale? Que és la pedra que ens està dient, perquè com un jutge digui que això es va fer a conseqüència per poder-ho...
0: Que és el diu, recurs que presentat.
1: És el recurs que hem presentat, però es va fer en temps que no tocava, perquè et diuen, això vostè ha fet perquè jo no tiri enrere, l'aixequem i tot allò ha d'anar a terra. Per què? Perquè cronificarem el problema. I ho dic ara, i no sé si les properes hi serem o no hi serem, però intentarem ser-hi per recordar-ho. Però és que al final allò tindrà que anar a terra. Per què? Perquè no hi haurà cap decisió política que vagi en contra d'una decisió ferma judicial. Sí? I li estem dient, vostè o m'ho aixeca o fins que vostè declari ruïna. Què farem? L'Aurora, la senyora il·lustríssima, és una estratègia política clara de ficar les culpes, com fa sempre, amb el Ministeri d'Espanya. Però no estan veient la jugada, perquè l'Aurora s'aguanta aquí Sitges amb el Partit Socialista, moltes vegades li ha salvat la papereta. Però a Espanya, tot en suma, que això hi haurà un canvi de govern, s'evidenciarà un canvi de govern. Aleshores, jo penso que és una estratègia política, per molt que diguin que s'estimen Sitges, s'estimen, perdó de la paraula, una merda, s'estimen Sitges, i el que volen ells és aguantar tota aquesta tessitura durant el govern, enfrontar-se amb el govern per dir que ells són els culpables, quan no hem fet autoculpa ni hem fet autocrítica, perquè després quan sigui el Partit Popular, evident que aparentment, amb Vox, és per el que jo veig, puc entendre des de la visió política...
0: És a dir, per qui vingui...
1: Perquè vingui, tinguem algú en qui assenyalar-lo. I jo ara, ja et dic, hi estic en contra, perquè jo penso que jo, com un projecte que ens va ensenyar un dia la Beli, que ens deia que ho va recuperar, allò inicialment es tenia que haver posat tres peces de 300 metres quadrats, que era l'original, i a partir d'aquí haver sigut suficientment intel·ligent i baixar una miqueta les orelles, sapiguen al Ministeri, de dir, escolta, busquem una viabilitat als tres punts.
0: O sigui, per resumir-ho, abans de deixar-ho morir, perquè el Ministeri que farà serà deixar-ho morir, doncs aixequem el becil i que vagi a terra ja directament per no deixar tot aquest espai degradat d'aquesta manera.
1: És el més pragmàtic, perquè què estem fent un tour de força? Amb qui? Amb l'Estat espanyol? Quan hi ha una sentència ferma? Què estem esperant? Quan el jutge digui, escolti'm, aixequi el becil perquè vostè van fer això a posteriori, què ens quedarà? Que ens quedarà? Dir que la culpa sempre és dels altres i no hem fet autocrítica, i això jo penso que el més pragmàtic ara... És a dir, ja sé que és molt furt el que diré la gent, però és que estàs en contra. No, jo veig les coses com les veig. No hem estat capaços de mantenir per cada ubicació els 300 metres quadrats per fer unes concessions públiques i decidir que allò hagués estat pel poble o per alguna entitat o algun tema esportiu, cultural, com vulguis dir-li. Si ja hem perdut, no fotem la... O sigui, sempre em mati, escolti, Miteco, quan vinguin a la reunió, escolti'm, què hem de fer?
0: És a dir, si ja hem perdut, no fem l'agonia més llarga.
1: No la fem.
0: Voleu dir?
1: Clar.
0: D'acord. Tenim temps suficient per dues coses. Primer, que ja teniu candidat o candidata.
1: per les properes eleccions.
0: Hombre, claro.
1: Sí, bueno, sí, sí. De fet, abans de l'estiu vaig exposar el meu posicionament a la Junta Executiva de Fets
0: i
1: em van dir que deixem passar una miqueta l'estiu i que ara retrobarem una miqueta el tema, el meu posicionament, que sempre ha estat molt ferm. Doncs els vaig exposar i em va dir frena, que volen tenir un procés de reflexió, i no sé si l'hem tingut o l'han tingut, però jo vaig proposar el que jo pensava que tenia que ser en aquell moment en aquella taula, i ara, doncs, ara aviat...
0: Bueno, que hi ha possibilitats que repetiu?
1: Jo he posat la meva proposta sobre de la taula i això, doncs, quan toqui, ja jo ho explicaré. Ho explicaré perquè en primera opció tothom va posar el fre de mà.
0: Bueno, pròximament en aquesta pantalla. Aleshores, queda el temps que queda, però no per parlar de política, sinó perquè Nacho Rubí volia dir amb

0: hòstia, me l'aprecio molt i amb tot el sentiment, quan el vaig veure, que m'ho van amagar, evidentment, no m'ho van explicar qui faria, m'ha mirat Santa Tecla, doncs, veure'l amb en Pitu, doncs, al marge de l'emoció que en aquell moment em va sobtar, com ho va fer, doncs, volia doncs, aquest moment, que sé que no li agradarà, el vaig abraçar, no li vaig poder dir-me, i dic, mira, doncs, m'ha emocionat molt i ho dic de tot cor, i és una persona que, bueno, la me l'estimo molt i penso que ho va fer magnífic i ens hem sentit molt identificats molts i ja està, i li volia donar les gràcies.
1: Com que abans de començar la conversa he dit, vull que va,
0: sí,
1: puguem dir.
0: Sí, li volia dir, perquè s'ho mereix.
1: O sigui que era una sorpresa, us va venir de nou, no sabíeu res d'això?
0: No, jo feia les meves càbales, perquè sempre faig càbales,
1: sí.
0: I hi ha coses que no te les poden explicar, i quan el vaig veure, hòstia, se'm va caure tot, que vaig pensar, hòstia, que bonic, no? Que sentit, que... Perquè és una... I mira que parlem molt de bàsquet, perquè sempre ens discutim perquè és un forofo del Barça, que a vegades dic, hòstia, Pitu, i vale. Però com a persona, com tot, doncs penso que avui era el moment, de... i el volia dir-li alguna cosa, però dic, aprofitaré perquè sé això que queda gravat, que li fotrà molt, perquè em dirà, s'emprenyarà, però li tenia que dir, m'he emocionat.
1: Sí. Dit queda. I ben dit. Nacho Rubí, gràcies.
0: Moltes gràcies. Vinga.

0: Aquesta marmelada és boníssima.
1: La noia que les prepara va començar fent-les a casa. I ara ja té obrador, botiga i pàgina web.
0: I com s'ho ha fet?
1: Amb un ajut líder.
2: Tens un projecte per impulsar un negoci en un entorn rural? Els ajuts líder poden cobrir fins al 40% de la inversió subvencionable del projecte empresarial i fins al 80% en el cas d'ens locals. Informa't en el teu grup d'acció local o trucant al 012.
0: Ara mateix he vist uns amics que volien muntar una fusteria al poble.
1: Em sembla molt bé.
2: 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
3: Què passaria si mengessis només una vegada? Que al cap de poques hores començaries a sentir fatiga i mareig. Després et baixaria la pressió i la temperatura corporal. Et sentiries molt feble i perdries el coneixement. Què passa si dones sang només una vegada? Que al cap de pocs dies ens comencen a faltar glòbuls vermells. Després baixen les nostres reserves per fer transfusions. Tot seguit comencem a trobar que ens manquen plaquetes. Així no podem ajudar els malalts de càncer, ni podem atendre emergències. Necessitem que tornis a donar sang, com tu necessites tornar a menjar. Amb una vegada no n'hi ha prou. Vine a donar. Banc de sang.
4: Ràdio Maricel, al 107.8 de la freqüència modulada.

0: I avui, excepcionalment, i sense que serveixi de precedent, farem la prèvia esportiva. Aquí farà una servidora la prèvia esportiva, guiada, això sí, pel jefe dels esports d'aquesta casa, que és en Pitu Valera, però que també mereix un descans i unes vacancetes. Ens ha passat tota la informació, això sí, tot endreçadet i tot plegat. I per tant anem a fer la prèvia esportiva del cap de setmana, l'habitual sempre en aquesta hora de divendres, un cap de setmana en què el bàsquet Sitges, el Club Patí Subur Sitges i el Rugby Club Sitges s'estrenen jugant els primers partits dels seus respectius campionats. El bàsquet Sitges, que aquesta temporada jugarà a primera territorial catalana després que del descens del curs passat, que s'estrena, doncs, com dèiem, juguen demà a Pinsbens contra el Club Bàsquet Valls. I sobre com arriba l'equip a aquesta primera cita, del que se n'espera d'ell aquesta temporada, n'ha parlat amb Pitu Valera, amb el nou entrenador del Sènior A del Bàsquet Sitges, Manel Ruiz.
1: Bueno, jo crec que estem fent una molt bona feina en el dia a dia, en els entrenaments. Estem canviant una mica l'estil de joc que venien fent la temporada passada els que eren de l'equip, i després, bueno, amb les quatre incorporacions, doncs estem una mica d'ajuntar les peces, però crec que en el dia a dia estem treballant molt bé, i la veritat és que en l'abans dels partits que estem fent i dels entrenaments, doncs estem veient una millora molt considerable en el que volem jugar.
2: Quin balanç faries de la pretemporada, tenint en compte aquest aspecte important que comentes, no? Que vull dir, has hagut de canviar coses en quant a l'estil de joc, que les incorporacions també s'adaptin al que voleu. Com ho valores tot plegat?
1: Jo la veritat és que ho valoro de forma molt positiva. La veritat és que hi ha molta predisposició per part dels jugadors, tant els que són de l'equip com també l'ajuda que hem tingut ara per tema vacances i tot dels jugadors del Sènior B, i la veritat és que en aquest aspecte estem molt contents.
2: Què et sembla debutar a casa a Pinsbens contra el Valls? No sé si ets dels que penses que prefereixes començar a casa o en aquest sentit t'era una mica igual, Manel?
1: Bueno, la veritat és que ens és una mica igual en aquest aspecte. Sí que la veritat que començar jugant a casa pot ser un punt fort, però la veritat és que en aquestes alçades de pretemporada, que tot i que sigui el primer partit, encara es pot dir que tots els equips s'estan preparant per al que vindrà. La veritat és que en aquest aspecte, aviam, sí que creiem que jugar a casa doncs és un handicap positiu, però bueno, tots els partits en aquesta lliga gustaran.
2: No és com comença, sinó com acaba, però què important és tenir un bon inici, no? Ho consideres així, Manel?
1: Sí, la veritat és que no és el mateix començar amb un balanç positiu en les primeres jornades, quan sí que és veritat que en aquest aspecte encara no coneixes del tot els rivals. Els rivals evolucionen molt de setmana a setmana, la forma que vols jugar, sistemes i tot, i sí que en aquest aspecte és molt important començar bé per poder marcar ja una mica on te vols estar durant la temporada.
2: I si et pregunto pel paper de l'equip aquesta propera temporada, què em dius?
1: Jo és el que hem parlat amb ells moltes vegades. Ells sí que bueno, han comentat que volen estar aquesta part alta. Jo sí que els he deixat clar que crec que tenim un equip bastant complet i que pot fer les coses molt bé en diferents facetes del joc, però sí que això ho marcarà el treball del dia a dia.
2: Clar, clar, clar. Anar a preguntar precisament si creus que és bo ja d'entrada marcar-se una fita o un objectiu, no? Tenint en compte que ja una miqueta tens aquella etiqueta, no? que et poses tu mateix, clar.
1: Jo crec que, sobretot a l'inici, després, quan passin les jornades, sí que pot ser més clar en el que et vols marcar, però les primeres jornades no sabem del tot, sí que hem pogut veure si els equips s'han reforçat i no. No ens han marcat un objectiu clar, però sí que hem dit que hem d'anar a lluitar per intentar guanyar tots els partits. Després els resultats poden ser uns o uns altres, però sí que treballar-ho per aconseguir-ho.
2: Més enllà de l'estil de joc, de la manera que vols que jugui l'equip, et pregunto per la plantilla, no? Si tens veritablement la plantilla que volies tenir amb les incorporacions que haveu fet, Bàsicament, es mantenen gairebé tots els jugadors, potser la baixa més significativa és la del Nacho Velasco, però estàs content en aquest sentit?
1: Sí, la veritat és que quan es va plantejar l'oportunitat d'estar a l'equip, primer volíem saber si hi havia jugadors que plegaven, en aquest cas hi havia el Fer, el Roger Pérez i el que comentes, el Nacho Velasco, i a partir d'aquí vam voler marcar quin perfil de jugadors volíem. Teníem clar que per l'estil de joc que volíem havia de ser un perfil de jugador jove, amb talent, però sobretot que en tingués moltes ganes.
2: I pel que fa als fitxatges, què em pots dir?
1: Estem molt contents. Són perfils de jugadors molt joves, que tenen moltes ganes, estan treballant molt bé. La veritat és que també els jugadors que hi eren els han fet una molt bona benvinguda i crec que estem encaixant les peces, però que en aquest aspecte dels fitxatges estem molt contents perquè ens donen aquest plus.
2: I si parlem d'aquest grup 2 de primera categoria, no sé quina opinió et mereix aquest grup, els rivals que teniu. Sí que, clar, a dia d'avui fer una hipòtesi de qui estarà dalt i qui no podrà estar, doncs és una mica complicat, no? Però què et sembla, Manel, tot plegat?
1: Bueno, pel que hem pogut veure, és difícil fer una previsió, però sí, pel que hem pogut veure a través de les xarxes o vídeos o pàgines web, és que hi ha diversos equips que s'han reforçat molt bé amb fitxatges de categories superiors. I bueno, crec que hi haurà un bon grup que lluitarà per aquestes dues primeres places d'ascens. I sí que és veritat que poder veus algun rival que poder és una mica més fluix, però ja dic, costaran tots els partits de tota la temporada, costaran molt.
2: L'equip ve d'un mal moment, ve de perdre categoria, ve de perdre copa. No sé com l'has trobat tu especialment, crec que això ja t'ho vaig preguntar l'últim cop que vàrem poder parlar. Com has vist els jugadors, si els has vist especialment doncs, motivats en aquest sentit, no? Perquè clar, quan un ve de perdre categoria el que vol fer és recuperar-la com més aviat millor.
1: Sí que és veritat que porten 2 anys en què en aquest aspecte havien sigut difícils en quant a resultats. Sí que podem esperava que els jugadors en aquest aspecte pues estiguessin una mica descentrats en moltes coses, però sí que és veritat que jo el que m'he trobat és una motivació per tot el gruix de jugadors.
2: T'ha sorprès això?
1: Sí, és que no és difícil quan perds una categoria, no és difícil la mentalitat per començar-ne una altra.
2: Ja.
1: Vale? I en aquest aspecte sí que és veritat que en aquest aspecte estem molt contents perquè els jugadors, la veritat és que els hem trobat molt motivats i predisposats.
2: Hem parlat de l'equip, de la plantilla, dels jugadors, però pregunto per tu, no? Una miqueta, com ho estàs portant? Com van aquests primers mesos de feina aquí a Sitges?
1: La veritat és que estic molt content. El club, la veritat és que tant a mi com al Guillem, que és el meu ajudant, ens han obert els braços totalment, i la veritat és que això ho està ficant molt, molt fàcil, tant en tema d'entrenament, si necessitem ajudes del bé, tot el que els hem demanat de moment doncs estan molt, molt predisposats. I la veritat és que això facilita molt la feina del dia a dia.
2: Et preguntava fa uns moments quin creies que havia de ser el paper de l'equip, no? Ja ha quedat clar una miqueta que això ho marcarà el dia a dia, no? La mateixa competició. Sí. Et pregunto ara pel paper de l'afició, no? Una miqueta perquè a vegades va molt lligat, no? Vull dir, un bon paper de l'equip també anima molt a l'afició i es crea un bon clima aquí a Pinsbens.
1: Sí, exacte. Jo crec que també els resultats, quan hi ha una dinàmica positiva, no només es transmet dins de l'equip, sinó que també es transmet a fora. També tenim diversos jugadors que són entrenadors i això també facilita una mica les coses. Jo havia vist algun partit del Sitges en aquell moment que et trobaves la grada plena i la veritat és que feia molt de goig.
2: Clar, estic mirant els rivals, clar, el més proper és el Ribas. Sí. Tindrem derbi aquesta temporada amb el Ribas. Home, també és interessant, no?
1: Sí, la veritat és que són d'aquells partits que fan molt de caliu. Sí que és veritat que a mi en aquest aspecte són partits que costen de plantejar perquè moltes vegades es juga més amb el cor que no amb el cap.
2: Ja.
1: I són d'aquells partits que com a entrenador són difícils, però alhora com a jugador la veritat és que sempre és una motivació extra jugar a un derbi.
2: S'ha de gestionar aquell punt més emocional, no? Probablement, Manel?
1: Exacte. Moltes vegades aquests partits es plantegen d'una forma i canvien totalment l'estructura o la dinàmica de joc que has pogut portar durant diversos partits. Són partits molt, molt emocionals, però la veritat és que tant pels jugadors com els entrenadors també i per als espectadors són partits molt vibrants.
2: Molt bé. Et faig l'última, Manel. Què veurà l'afeccionat que vingui a Pinsbens?
1: Nosaltres tenim clar que el que volem fer és un joc molt alegre, tant ofensivament com defensivament. Ens agrada en aquest aspecte i estem treballant per fer un joc molt ràpid, que jugui en els primers segons de possessió sempre que es pugui, i una defensa bastant intensa. Crec que això també és un aspecte que a la gent també li agrada, veure un bàsquet molt més ràpid i dinàmic que no un més lent.
2: Molt bé. Doncs un bon missatge per acabar. Manel, gràcies per haver atès la nostra trucada, que vagi molt bé i que tingueu un bon inici de temporada. Ja anirem parlant.
1: Moltes gràcies i a vosaltres per trucar-me.

0: L'enfrontament entre el sènior del bàsquet Sitges i el bàsquet Valls de demà a Pinsbens començarà a 6:45 de la tarda. Per tant, a veure si el pavelló s'omple de gent per animar en aquest primer partit d'inici de temporada, en què, com bé deia en Manel Ruiz, doncs, l'objectiu és lluitar per guanyar tots els partits, tot i que serà complicat doncs, quedar-se amb aquest grup final d'aquestes dues places d'ascens. I deixem el bàsquet, ens anem cap al patí, perquè qui també s'estrena jugant a casa és el Club Patí Subur Sitges, i també ho fa amb nou entrenador a la banqueta. Edu Dessus, que la temporada passada encara era jugador, afronta aquesta nova etapa dirigint els que fa ben poc eren els seus companys. El Subur Sitges s'enfrontarà demà al Junquerenc, i Edu Dessus també ha fet una valoració prèvia del que s'espera de l'equip en aquesta nova temporada, jugant de nou a la segona catalana. Així li comentava en Pitu Valera.
1: Doncs crec que hem fet una pretemporada prou correcta, la veritat. Tenim la sort de, sobretot aquestes últimes setmanes, poder ser gairebé tot l'equip. Aleshores, bueno, estem acabant d'agafar aquests mecanismes molt necessaris per l'inici de pretemporada, que és el dia 26. Així que, de moment, bé, portem dos amistosos, un guanyat, un perdut, i avui, dijous, tindrem el tercer.
2: Molt bé. Com t'has trobat tu personalment en aquesta, diríem, nova faceta com a tècnic de l'equip? Fins fa poc, crec que ho vam comentar el darrer cop que vam poder parlar, Edu, eren els teus companys, eres jugador. Ha costat fer aquest traspàs?
1: Crec que ha sigut bastant fàcil. Òbviament, per mi també són moments de molt aprenentatge, d'acabar de transmetre bé què és el que vull i com ho vull per l'equip durant tota aquesta temporada, però crec que bueno, hi ha hagut bastant de respecte i sobretot moltes ganes, tant per part meves com per part de l'equip, i això ha facilitat moltíssim aquesta transició que vam comentar.
2: Per tant, consideres que en aquest sentit ha estat un avantatge, no? El fet que fins fa poc eres company d'ells?
1: Crec que sí, perquè a mi m'agrada veure les coses, tot el positiu que es pugui. En aquest cas, doncs, el fet d'estar com a jugador l'any passat, entendre bé les dinàmiques dins del vestidor, entendre des de la pista què sentia que necessitàvem o què creia que era important per bueno, aquests partits on vam tenir més dificultats poder treure'ls endavant, doncs crec que ha sigut molt positiu per aquesta nova faceta que estem desenvolupant.
2: A partir d'aquí, Edu, quina idea tens tu de l'equip?
1: Crec que, sobretot pel que jo vull, pel que hem vist aquesta temporada, vull un bloc defensiu molt marcat i en atac bastant més dinamisme del que vam poder veure l'any passat. És una miqueta en la tònica o la idea que estem treballant i una miqueta més d'organització poder. La meva percepció o idea del hockey és una miqueta més calmada del que fèiem l'any passat, aleshores, bueno, guiar una miqueta cap a aquest aspecte.
2: Un equip, si no tinc mal entès, que sàpiga gestionar els moments del partit?
1: Correcte. Aquesta pretemporada ja ens hi vam trobar, sobretot contra el dissabte passat a la presentació, que vam jugar contra el Sant Just, un molt bon equip que va baixar l'any passat de primera catalana. I en algun moment doncs, que ens vam veure superats, entendre com gestionar aquest timing, aquest moment de partit, que poder l'any passat vam patir una miqueta més, treballar-ho molt per a través d'aquesta organització doncs, poder treure cap endavant o que la diferència no vagi a més.
2: Entenc, Edu, que pel que fa a l'equip també és un avantatge haver mantingut bona part del bloc de la temporada passada.
1: De fet mantenim el bloc sencer amb dues noves incorporacions que, bueno, que ajudaran molt, sobretot perquè les temporades són molt llargues, però sí, el fet de mantenir el bloc coneixent-nos ja tots una miqueta més ajuda molt, i sobretot a mi m'ajuda molt per com plantejar-ho, com enfocar-me doncs, a nivell individualitzat amb cadascun dels jugadors o com a col·lectiu. I també doncs, aquesta confiança pues, també ajuda a poder dir les coses i evitar malentesos. Mm-hmm.
2: Amb les incorporacions de l'Àlex Ortega i l'Arnau Monasterio, considereu que la plantilla ja està tancada o això no es pot dir mai?
1: Això no es pot dir mai, però en principi sí. Al final tenim una plantilla d'11 jugadors de pista amb dos porters. Àlex Ortega, tant Àlex Ortega com Rubén Gómez, que ja estava l'any passat, de moment estan lesionats, estem esperant a que s'acabin de recuperar, però en principi amb una plantilla d'11 jugadors que, bueno, això provoca que hi hagi 3 desconvocats per partit, de moment podríem tancar-ho així, almenys pues, fins al desembre, gener.
2: Tenint en compte que la temporada passada l'equip es va quedar allò, no diré a les portes, perquè vaja, semblava una cosa i al final va acabar sent una altra. Quin consideres que hauria de ser el paper de l'equip aquesta temporada que està a punt de començar, Edu?
1: Bueno, la idea és clara i és el que hem transmetent al vestidor i alguna vegada que ho he comentat amb la Junta o amb el Marc, el Presi, és millorar el que es va fer l'any passat. Aleshores, vam quedar a 5 punts del playoff, com a mínim, estar a playoff o lluitar tota la temporada per estar allà dalt i no tenir els mateixos problemes que vam patir l'any passat, on les últimes jornades doncs ja no lluitàvem per res. Mm-hmm.
2: Què et sembla aquest grup en el que s'haureu de guanyar les garrofes, com es diu en aquests casos?
1: És un grup bastant complicat, sí que amb aquesta, diguem-ne, reforma que ha fet la FECAPA, canvia molt equips, diguem-ne, propers. Només en tenim 2, com són el Vilafranca i el Capellades.
2: Sí, sí.
1: I el fet aquest de trobar-nos a nous equips, com pot ser el Juncarenc, que és la primera jornada, Santa Perpètua, Sant Manat, provoca que siguin rivals que no coneixem gaire. Això, pues, com sempre, té coses positives i negatives, però sí que és un grup on hi ha bastant de nivell. Equips que l'any passat van lluitar pel playoff d'ascens a primera catalana. Aleshores, no serà un grup fàcil ni per desplaçaments, ni per equips, ni per pistes on hem de jugar, perquè ja són bastant complicades. Però crec que el que hem de fer és confiar en nosaltres, en el treball que estem fent i en com volem enfocar aquesta temporada.
2: I et faig, Edu, la darrera. Debuteu a casa aquí a Pinsbens contra el Juncarenc. Ets dels que penses que millor jugar el primer partit a casa o t'era igual en aquest sentit?
1: A mi personalment, i crec que l'equip no ens canvia gaire cosa, sí que bueno, a nivell d'afició, sobretot si podem aconseguir un resultat positiu, és una molt bona manera d'alimentar aquestes ganes que tenia la gent l'any passat de venir al pavelló. Aleshores, començar així i si tot va bé amb una victòria és l'ideal per intentar plantejar una temporada d'èxit.
2: Com es diu allò, crear un bon clima, no? Perquè l'afició es torni a enganxar i torni a recolzar l'equip.
1: Correcte, això de fet ja es va veure el dia de la presentació i bueno, en algun moment que he tingut possibilitats de parlar amb ells, des del senyor estem superagraïts perquè realment es gaudeix moltíssim el fet de poder jugar un pavelló que està ple, on hi ha gols que es celebren, hi ha tensió, i jo com a jugador que estava a pista l'any passat, es gaudeix moltíssim. Aleshores, tot el que sigui crear aquest ambient, sumar pel club perquè bueno, ajudin o incentivin aquest moviment, doncs nosaltres feliços.
2: Molt bé. Doncs ens quedem amb aquest darrer missatge. Edu, moltíssimes gràcies per haver atès la nostra trucada. Que vagi molt bé, bon inici de campionat i ja anirem parlant.
1: Moltes gràcies, Pitu. Ens veiem aviat. Que vagi bé.
0: Doncs vinga, l'afició del Pati Subursitges, a veure si omple aquest pavelló i anima bé aquest equip en aquest primer partit demà contra el Juncarenc, que jugarà, com deien, al pavelló de Pinsbens i que començarà a les 8 del vespre i que, amb el que obren temporada, una temporada que, com bé deia el jugador, ara fet entrenador, Edu de Sus, doncs No es preveu una temporada fàcil, però vaja, la il·lusió inicial que sempre és present i que a veure si els facilita aquest inici de temporada. Deixem el patí i ens anem cap al rugbi, perquè a la divisió d'honor B de rugbi, el Rugby Club Sitges, el Rugby Club Sitges afronta la seva segona temporada en aquesta segona divisió del rugbi espanyol i ho farà amb un equip renovat, però amb la il·lusió, això sí, de poder donar un pas endavant. El seu entrenador, Diego Godoy, també ha conversat amb en Pitu Valera, ens parla dels reptes de l'equip en els que serà la seva tercera temporada dirigint el Rugby Club Sitges.
3: Anem confiats un altre cop. Crec que a l'equip, en l'experiència que van assolir en la permanència, es va veure que és un equip que li pot competir a qualsevol equip. Així que amb aquesta idea iniciem la nova temporada.
2: Esteu encara allò acabant ja la fase de preparació. El debut és el dia 26, si no m'erro, Diego, aquí a casa contra Poblenou.
3: Sí, el dissabte a les 4:30 contra Poblenou, i aprofito per invitar a tots a que vingueu a ajudar a l'equip, perquè el Poblenou, el primer que ens toca, és un dels equips que va estar promocionant per pujar i té molt bon equip tècnic també, i serà un partit molt, molt dur. I la veritat que nosaltres l'anem treballant poquet a poquet, perquè estem tenint una mica de problemes en el tema de jugadors, val? Perquè tenim jugadors que se'n van d'Erasmus, algun jugador també que ho deixa per feina, i s'han incorporat altres jugadors, i llavors hem d'anar conjuntant tot això i intentar assolir el mateix nivell que van tenir l'any passat.
2: Mira, precisament et volia preguntar sobre el planter, sobre la plantilla, si serà molt diferent a la de la temporada passada, en aquest sentit.
3: Sí. Hi haurà molts canvis, sí, la veritat és que sí. Perquè, és a dir, mira, hi ha un avantatge, que és tenir jugadors joves, és un avantatge, indudablement, perquè en el club tenim... les fornades que ven de baix tenen molt bona qualitat, però són tots molt joves, i també aquesta joventut la tenim a l'equip sènior. És a dir, la mitjana d'edat pot ser, no sé, però crec que deu estar sobre 21 anys, no? I això és una bendició per qualsevol entrenador, no? Que diguis, ostres, tinc jugadors de cara a futur que puc treballar amb ells. Però després està l'altra part. L'altra part són els estudis, són els treballs, te limiten molt... per compaginar a l'entreno, als estudis, treball, és molt difícil... I llavors tindrem bastantes baixes, sí. Però, per l'altra banda, gent que ja té 22 anyets o així, que ja han acabat aquesta etapa, pues se tornen a incorporar al rugby, però sí, hi hauran força cares noves.
2: Molt bé. Sovint, quan parlem de planters joves, Diego... tendim a dir allò de, ostres, sí, joves, està molt bé, però faltarà aquell punt d'experiència. Creus que serà el cas o no?
3: No, mira, hi ha per mi una cosa que ho entendrà tothom. És a dir, en la Minya Mal, en quina edat va debutar?
2: Sí, sí, amb 15 o 16, sí. No.
3: Ja està, sí. Ja està. El jugador pot ser jove, però si té qualitat, té tècnica, té tot, té la mentalitat, té... ganes d'anar a millorar cada entreno i esforçar-se al màxim, la joventut no és excusa.
2: Està clar. Si es pot suplir d'altres maneres, doncs perfecte. He donat un cop d'ull al grup B, que és el vostre. No sé a tu personalment què et sembla, Diego, els rivals que tindreu en aquesta primera fase, a l'Acre d'Alacant, al Buc... a l'Hospi, al CAU de València, el Toro, Andorra i, com dèiem abans, al Poblenou. Què et sembla?
3: Pues mira, primer te volia fer una puntualització perquè ha sortit ja la resolució del comitè de competició perquè a l'Hospitalet ha renunciat a la plaça i se l'ha cedit al Palma, és a dir, que tornarem a anar al Palma.
2: D'acord.
3: Al partit que tenien, el partit que tenien contra Hospitalet al cap de setmana de l'11 d'octubre, anem a Mallorca.
2: Val.
3: Així que és que ha sortit la resolució, ens havien comentat que seria així, però fins que no ha sigut oficial no s'ha comentat. Però, a veure, el grup és igual que l'any passat. Jo crec que l'equip que s'ha reforçat força bé és el Buc. Jo, per mi, el Buc serà un dels candidats de jugar a la promoció d'èlit. I amb el Palma, l'Acre, el Toro, estem allà en un nivell molt semblant tots i els partits seran molt disputats i molt ajustats. Jo crec que no seran uns resultats amb molta diferència, sinó seran partits molt disputats i molt ajustats. No? Però crec que cau de València en la cantera que té, però també li han marxat bastants jugadors. El Poblenou, ja sabem, és això que et dic abans, no? Poblenou té molt bon equip també. És a dir, jo crec que hi haurà dos grupets, més o menys, val? Dos grupets de 4 i 4, no? Poblenou, Bucau, Andorra, i per l'altra banda, el Toro, nosaltres i d'això. Això no vol dir que nosaltres no anem a lluitar per entrar a la promoció d'elit, eh? Dic a priori, perquè després en el camp s'ha de veure,
2: de veure tot. T'ho volia preguntar, a partir d'aquí, d'aquest anàlisi que fas, Diego, sobre els rivals, quin creus que pot ser el paper de l'equip, no?, en aquesta segona temporada a la Divisió d'Honor B?
3: Clar, és això que et dic. Sí. Nosaltres ja portem amb aquest serà el tercer any i què passa? Que hi ha molts automatismes que ja el tenen assolit, no? I tu quan veus a l'entreno, veus entrenos de força qualitat i força moviments i pilotes que no cauen i la gent sempre està posada en lloc i tal, val? Amb això jo estic convençut que farem bon paper, però també hem de ser una mica realistes. Encara ens queda una mica per donar el pas, que ojalà sigui aquest any que podem estar amb els equips que a priori en les temporades de DHB sempre estan per sobre, no? És a dir, no estem dient que aquests equips siguin els millors, no, sinó que històricament aquests equips sempre han estat per sobre en la classificació de DHB, no? Llavors, nosaltres hem d'intentar entrar allà, però també som conscients de que aquest any els punts de la primera volta també s'arrosseguen a la segona. Llavors, no farem com l'any passat de donar minuts perquè tots tinguin experiència, perquè l'experiència ja la tenen, ara anem a lluitar tots els partits, està clar.
2: Ho recordaves ara fa uns moments, en Diego, aquesta serà la vostra tercera temporada aquí al Sitges. Suposo que en fas una valoració, un balanç positiu de la vostra estada aquí.
3: A veure, no sóc jo qui hauria de fer el balanç, no? Haurien de ser la Junta per la seva banda i els aficionats o els jugadors també que valorin, no? Jo estic molt content. Jo sempre que em pregunten o sempre que em diuen canviaries de club? No. No, perquè Sitges m'he trobat un club, m'he trobat una ciutat i m'he trobat una gent que t'ho donen tot, estan per treballar, és difícil, com tot, però jo em sento molt a gust, em sento molt estimat, de veritat, per tota la part del club. Així que la valoració meva particular sobre Sitges és genial i la que tingui meva no sóc jo qui l'hauria de dir.
2: Sí que és cert, Diego, i gairebé per anar acabant, que Sitges es troba, diguem-ho així, si se'n permet, en aquesta fase encara de creixement, de consolidar encara més aquesta fantàstica pedrera que té de jugadors, de formació, i una miqueta el resultat és això, no? És tenir un planter jove que està ara mateix a Divisió d'Honor B.
3: Sí, sí, és això. A veure, nosaltres també som conscients, i això ens ha passat aquest any, Per què? Perquè hi han jugadors molt bons. Bueno, ens han vingut ja a buscar a dos jugadors que ens han anat a Sant Boi, no? Llavors, això hem de ser conscients també de que els jugadors que tinguin qualitat vindran als altres equips. Nosaltres el que hem d'intentar és donar-li totes les eines, donar-li totes les facilitats perquè es quedin al club i ajudin als jovents que venen de baix, que tenen molta qualitat, a consolidar el projecte, no? Si la gent se va marxant serà difícil, però si la gent aposta, no? Més que per jugar en una categoria, sinó aposta per la filosofia del club, no? Si aposta per mantenir-se, encara que sigui a DHB i no en Divisió d'Honor, si aconsegueix mantenir aquest compromís i esperar a la gent que està que vindrà de sota, jo crec que el Sitges és, per mi, és un dels clubs que té més futur al rugby català.
2: Doncs un bon missatge per acabar. Diego, moltíssimes gràcies per haver atès la nostra trucada, que vagi molt bé i que tingueu una molt bona temporada. N'anirem parlant.
3: Pues com sempre, a vosaltres, Pitu, i gràcies per l'atenció que sempre ens doneu.
0: Diego Godoy, l'entrenador del Rugby Club Sitges, el Rugby Club Sitges en aquesta tercera temporada que començarà demà a Divisió d'Honor B i que ho farà al Camp Polivalent de Pinsbens contra el Poblenou, un partit que començarà a 4:45 de la tarda. Per tant, jo ara mirava i dic, aquells que vulguin i que els agradi l'esport, demà a Sitges tenen una tarda fantàstica i poden fer un ple el 15, eh? Comencen a 4:45 de la tarda al Polivalent veient el rugbi, com s'enfronta, com dèiem, al Poblenou. Després, baixen unes escaletes, com aquell qui diu, se'n van al pavelló, a 6:45 al bàsquet Sitges, que jugarà contra el Valls, i acaben baixant una mica més d'escales, o si no, pel carrer, si volen anar per fora, i acaben amb el patí a les 8 del vespre contra el Junquerenc, i tenen la tarda feta a Sitges veient esport. Pel que fa a la resta de la jornada esportiva, destaca també que la Unió Esportiva Sitges rebrà demà el Júpiter en partit de la segona jornada en el grup 3 de la primera catalana, partit que es jugarà al Municipal d'Aiguadols a 6:45 de la tarda. I també demà, en aquest cas al pavelló de Pinsbens, i en aquest cas en horari de matí, de 9 del matí a 2 del migdia, els més menuts, els més petits, seran els protagonistes d'una nova edició del torneig solidari Memorial Pol Lahoz, un torneig que arriba ja a la seva 14a edició i en el que hi participaran, doncs, com dèiem, els més petits, els equips de les categories pre-mini i mini, això al matí de 9 a 2, ja ho saben, aquest memorial que ens recorda aquell jove sitgetà, en Pol, fill de l'Estela i del Xavi, i que és també d'alguna manera el motor, i ho acabo i ho lligo amb això, de la cursa de la Lluna Plena, que per cert arribarà també a la 14a edició aquest proper 23 d'octubre. També aquí Sitges, com saben, tots dos actes, tots dos esdeveniments esportius per recollir fons pel Laboratori de Recerca del Càncer Infantil de l'Hospital Sant Joan de Déu. Fins aquí la previsió esportiva d'aquest cap de setmana. Ja ho saben que tenen de tot. El que fem és una pausa musical, fem una mica de descans musical, perquè aquí ens falta en Pitu, en Pitu ens explicaria més coses, però jo ja no sé què més dir. Així que posem música i vinga, tornem.

I amb Miley Cyrus arribem a les 11:57. Res, dos minutets, poc més de dos minutets perquè ens acomiadem, perquè donem entrada al cap de setmana. Abans però, ho estem veient ara a la xarxa, saben que aquesta setmana doncs el tema de conversa segurament al carrer, més enllà de Santa Tecla, per descomptat, que sembla ja que faci molts dies, però fa res, literal, dos dies que va acabar, és aquest anunci que el pícnic diumenge passat demà passat tancarà les portes definitivament, després doncs, que rebés la carta esperada d'altra manera del Ministeri, tal com la van rebre el Kansas i el Club de Mar. Què ha fet el pícnic? Doncs convocar els sitjatans a una copa de cava de comiat aquest diumenge a les 6 de la tarda, de 6 a 9 del vespre. Hi haurà comiat al pícnic amb copeta de cava, amb música, amb rumba catalana, amb en Sergi Ramírez, per dir adeu a aquest establiment que està a Sitges, que funciona a Sitges des de l'any 1956 i que el 2026, crònica d'una mort anunciada, també ho hem de dir, perquè això feia molts anys que es deia i semblava que no arribava mai, doncs ha arribat al 2026. Aquest adeu al pícnic que intuïm que serà prou multitudinari pel que s'està veient a les xarxes. Per tant, si tenen ganes doncs, d'acomiadar-se, fer-se la darrera foto, si més no, perquè això sí, serà la darrera foto del pícnic tal com el coneixem ara, poden fer-ho aquest diumenge de 6 a 9 de la nit, tal com ells mateixos des del restaurant han convidat els sitgetans i les sitgetanes. Ara sí, posem el punt i final al programa d'avui, donem la benvinguda al cap de setmana, ja és divendres, que diria la pregonera, la Zoe Puig i Bet, ja és divendres, doncs sí, ja és divendres, i nosaltres hi tornarem dilluns, que acabin de passar bon cap de setmana. Adéu-siau.

0: Ràdio Maricel, 107.8 FM.
1: A condicions que es prohibeixin els desnonaments en pisos de fons especulatius i també desgravacions fiscals en lloguers i hipoteques. La Moncloa veu marge perquè hi hagi entesa i el decret es pugui aprovar dimarts. Blackstone es compromet ara a estudiar cas per cas els 400 contractes de lloguer social que té a Catalunya. Això després que el Matí de Catalunya Ràdio hagi fet públic que no els renovaria quan vencin. Un centenar de llogaters han arribat a un acord per comprar el pis, però molts altres van denunciar que no podrien adquirir-lo quan se'ls acabés el contracte de lloguer. Primera presa de contacte sense concrecions entre el govern i els partits per abordar la situació de l'educació. Les parts s'han compromès a reformular àmbits com l'escola inclusiva i a definir el camí fins al 6% del producte interior brut en ensenyament per mitjà d'un segon grup de treball. L'oposició lamenta la falta de contingut de la trobada i reclama tenir en compte la comunitat